0: Sí, però bé, l'ofensa
1: blanca. El primer que fas és no li passa.
2: Bé, l'hem de saludar. Exacte.
3: Perquè, clar, ara ja sí, supersimpàtica.
0: Sí. Perquè, clar, és un disc en solitari, però te fas acompanyar d'en Janine i d'en Daniel.
3: Sí, totalment. De
0: en
3: fet,
0: aquesta presentació, com
3: sí,
0: a mínim.
3: I no sé si farem més coses, ja ho veurem. Si una cosa m'ha ensenyat aquest disco és que fer coses amb gent és molt més divertit que fer-les tot sol. Però mira, per les circumstàncies de la vida necessitava jo fer aquest disc tota sola. I quan ja duia un parell de concerts i això, vaig dir... Bé, ja és hora d'afegir més gent. I els vaig dir ells dos, que toquen superbé.
0: Que, per tant, afegint aquestes més cames en aquest projecte, clar, no sonaran tan nues, no? Aquestes cançons.
3: Sí,
0: a veure... Sonaran més acompanyades.
3: Sí, és vera que el disc és molt cru, jo li dic, és a dir, és un disc principalment de guitarra i veu, però sí que és vera que hi ha moltes capes que no sé si són del tot perceptibles, és a dir... No sé si se senten molt, però hi ha com molta corda de fons, simplement per fer més coixí. I això, i també hi ha molta percussió de fons, també molt fluixeta. N'hi ha qualcuna que està més forta, però bé. Volia... Bàsicament, l'objectiu era fer qualque cosa amb més gent, perquè, com deia, és molt més divertit. I vaig dir, anem a reforçar aquestes cosetes, anem a posar això una mica més fort i sí, seran, òbviament, més plenes que no quan estic tota sola, però seguim bastant la línia del disc, diria. Mm. Hi ha un poc més de bateria, això sí, però vaja.
0: Són 11 cançons, n'hi ha de fa molt de temps, o de fa molt d'anys, perquè són cançons escrites, dius, en una escletxa temporal entre el 2017 i ara, el 2025.
3: Sí, sí, totalment. De fet, és que... Clar, jo vaig començar a fer cançons de ves quan tenia 16 anys, per això vaig posar el 2017, perquè no record exactament en quin punt vaig començar, però sí que sé que tenia 16 anys, feia batxillerat, més o manco, en aquell moment. I, clar, en paral·lel tenia Reina, i moltes de les composicions que feia s'anaven per Reina perquè, bé, era el projecte com a principal que tenia en aquell moment i també han estat anys com de tot ja molt i de fer discos i això i com que no, tampoc no pensava en una altra cosa, però com que jo faig les cançons per jo, és a dir, jo som en el meu quarto i me surt fer cançons, igual que sempre ho dic, quan hi ha gent que necessita fer alguna cosa i se'n va fer running, saps? Com una mica surt de la mateixa necessitat. Llavors, jo tenia dins el xalàs totes aquestes cançons inacabades que l'any passat crec que va ser que vaig dir, ostres, no me fa alguna cosa això perquè si no és que, no sé, com que no existiran del tot.
0: Clar.
1: Són cançons idò que pot ser que per una cosa o l'altra no encaixaven dins el projecte de Reina i ara les has rescatades perquè pot treure aquest treball en solitari.
3: Exacte. És a dir, jo crec que de totes les cançons que feia, si ja no encaixaven en Reina, és a dir, que tenien potser una estructura menys pop o... No sé, com que eren més personals o les toquava simplement a la meva sense necessitat de mostrar-les en el de Reina i dir, he fet això. Ja deia, ui, això és una altra cosa. I això se va anar acumulant.
0: És a dir, que clar, aquest projecte en solitari s'ha anat fent a partir d'aquest gruix de cançons que anaven sortint, que anaves fent, però que no trobaven el camí de Reina
3: sí.
0: I que en el final tenies aquest gruix de composicions i ha arribat aquest disc.
3: Una mica, jo sempre ho dic, vull dir, són cançons que jo no he fet per res del món per mostrar. És a dir, de fet, en el principi, quan me vaig plantejar si mostrar-les, era un poc de ui, ui, ui, jo això no sé si ho mostraré en la meva vida. Però mira, al final, aquest darrer any i mig o dos han estat de... Vinga, no me veuré, els darrers 10 anys o 7 o no sé quants són. Mem què he fet, anem a revisar les gravacions de notes de veu i tot això. De fet, vaig fer una residència surrealista que sobretot va ser, vinga, anem a fer una tria de 10, 11, 12, és a dir, de cançons que puguin entrar un disc i que tinguin coherència i això, per veure, per fer una mica una anàlisi de què ha passat aquests anys, perquè jo, de veres, les feia d'una manera molt inconscient i crec que també així com ho he gravat i això, volia que conservés aquesta essència com a genuïna de, mira, jo això ho gravava en el meu quarto, a la meva habitació, talment així, jo, tot ja en sigui terra, n'hi ha que estan gravades en directe, fora tempo, fora res, i no sé, me feia ganes conservar aquesta genuïnitat, de qualsevol manera.
4: Clar, per lo que dius, perdona, Miquel, n'hi havia més, no?, de cançons. Has fet aquesta selecció d'aquestes 11, no sé si les altres tens planejat que surtin o no surtin, i no sé també si aquest bessó inicial l'has modificat molt o l'has deixat bastant així de coses que diguis, bé, no me sent identificada, però en aquell moment era així i ho deixaré així, de lletra i de lo que sigui.
3: Totalment, m'encanten aquestes preguntes. Hi ha de tot, és a dir, n'hi ha que he abandonat, de dir, uah, això no sé cap a on se n'hauria d'anar, per tant, ara mateix no me dóna la vida com per fer-ho. N'hi ha que no mostraria mai en la meva vida ningú, ni a la meva padrina, que ella hagi. I després n'hi ha moltes que han mutat, és a dir, que potser la melodia la vaig fer quan tenia 18 anys i després la lletra la vaig llevar l'any passat, al revés, i sí que s'han anat molt retroalimentant, és a dir, en el moment en què... Jo sí que crec una cosa molt fermament, que és que com més envoltada estàs de música, o més música fas, més música fas, no? La frase és un poc estranya, però ja m'enteneu. Sí. Llavors, en el moment que tornava a una cançó que ja havia fet, era com, ui, això és guai. És a dir, potser la cançó és una merda, però ah, això és guai, doncs pues, te'n surten de noves. I ha estat una mica així. Amb les que no han entrat, sincerament, no sé què en faré, ni sé si... I, sincerament, n'hi deu haver moltes que de què he oblidat de la meva ment, perquè, no sé, a vegades que vomites una cosa, ho deixes una nota de veu i després ja no significa res. Per això, les que han arribat fins aquí ha estat una mica de manera accidental, cosa que també m'agrada, i cosa que també volia deixar plasmada en el disc, de qualsevol manera. Hi ha molts arranjaments que són accidentals. Per exemple, hi ha una cançó que se diu Conjunt, que té com una percussió molt simple, és com una cosa que fa així com un bombo, però realment és perquè en Artur, Piera, que és la persona que me va ajudar a gravar i produir, li va caure una guitarra espanyola un dia i va sonar i va dir, ah, això m'agrada, i ho va afegir com a percussió. I crec que amb aquestes cosetes...
4: Coses serendípiques, no?
1: Sí,
3: sí, exacte, que... Bé, no sé, com a que crec que el manco per mi, no sé si la gent ho repeixi o no, està plasmat d'aquesta manera, com amb aquestes ganes que sigui una cosa orgànica, perquè està gravat moltes coses en directe, veu i guitarra, no sé què, i també per aquesta part accidental que és fer un disc, que és el que més m'agrada de fer discos.
0: Clar, accidental, orgànic, d'aquesta
1: immediatesa.
4: Sí.
1: Quan és accidental. Sí, sí.
0: Però sobretot en cançons que tenen una pell més fina, més delicada, no? Que les cançons amb reïna, per exemple.
3: Sí, totalment.
0: Més vulnerables, fins i tot, perquè són més personals.
3: Per mi segur, perquè és vera que... Moltes de les lletres de Reina, quasi totes, no les escrivia jo, que molta gent s'ho pensa, sinó que les escriu en Biel. Sí que ara les darreres cançons que hem escrit ja ho han fet bastant més junts, però això, sí que per jo hi havia una part de vulnerabilitat de, ostres, jo això ho vaig escriure quan tenia 20 anys, jo ja sé ni de què xerrava, això no me'n record. I sí que hi havia aquesta part com... de dir, ui, m'estic exposant, però després vaig pensar, exposant en el que sí que li importa. I vaig dir, pues ja està.
1: Com ha estat revisitar, ara que xerraves d'això, Anna Carme Vives de 16, 17, de 8 anys, Anna Carme Vives adolescent, que t'hi has trobat ara, en aquest?
3: Mira, si tens una veu molt aguda, quan tenia 16 anys era, encara més aguda.
4: Brutal.
3: Una veu de pito. Però sí... Coses molt cutres, però amb tota la genuïnitat del món, i això m'agrada. Sí, jo crec que amb el tema de les lletres, bé, ja ho not molt, però no sé si qualcú més ho deu notar, però sí que dins el disc hi ha lletres de moment molt diferents, i sí que n'hi ha que m'apareixen un poc adolescents, i com que xerren...
1: Són més innocents, més...
3: Sí, sí. De coses més banals, pot ser, i n'hi ha que tenen una reflexió com a més introspectiva darrere, que... Ja crec que no hauria escrit quan tenia 16 anys, però sí, això.
0: Clar, aquest repertori, aquest disc, surt d'aquesta residència que vares fer a Suralita, d'Anna Joana Gomila i Laia Vallès, però és un disc que vas gravar no aquí a Mallorca, sinó que l'has gravat a Arbúcies.
3: Exacte. Això, Suralita va servir sobretot per organitzar, veure què seria finalment el disc, però ho volia gravar amb qualcú de confiança, era el que tenia més clar, que no volia anar a un estudi amb qualcú que no conegués. N'Artur ho fa beníssim, però li vaig demanar a ell perquè érem a mi, bé, som amics,

0: Sí, volia que fos una cosa per poder compartir amb amics, com a Janine. No sé, vull dir, així és com m'agrada fer les coses.
1: Una altra persona que coneixes en Sebastià Vives, que ha participat a la composició veu i guitarra a la cançó Claró, i també en Daniel, que també tocaran en directe la percussió i els acompanyaments no musical. Com està fent feina amb ells també, perquè en Sebastià és el teu germà i...
0: no sabia què anaves a dir. Sí, en Sebastià és el meu germà i mos duim molt bé, òbviament, a vegades mos volen matar, com tots els germans.
2: Sí, és molt típic.
0: Però no gaire. Però sí, de fet, és una persona en qui compartim moltes coses junts. També tenim el col·lectiu de Neuro, a Manacom, qui feim cosetes per allà, amb la de Punyeta Mont, també, que és el col·lectiu aquest que... Bé, mos hem juntat un parell de bandes per ajuntar recursos. I això, vull dir que amb ell compartim moltes coses. I de fet, aquesta cançó, la de Claró, és molt especial perquè va ser ell que em va dir: "Ai, m'ha sortit una cançó que trob xapella amb el que tu fas." I me la va mostrar i de fet la vàrem acabar junts a Suralita. Ell tenia la idea primitiva i la vàrem acabar junts allà. Va ser molt guapo, a més és com una cançó molt familiar també amb la lletra i tot.
3: És a dir, que Claró és una cançó del teu germà.
0: Principalment sí, és a dir, va començar ell, no sé si tenia l'estrofa i una mica la melodia i vàrem acabar la lletra i les melodies i tot junts i la vàrem produir amb l'Artur allà junts també.
3: Clar, un projecte d'absoluta confiança que fins i tot t'has decidit que aquest disc sigui autoeditat, és a dir, no confiar-ho a ningú més.
0: Sí, completament, i això ha estat sobretot per peresa de... Sabeu que hi ha moments, no sé si vos hi deveu trobar amb la vostra feina, no en tenc ni idea, però aquesta cosa de, ai, venga, ets una persona que no conec de res, te venga com a vendre el meu disco perquè me'l traï, no sé, jo això m'incomoda, jo m'estim més fer-ho jo i ja està. O si, ja sé, amb Reina, per exemple, estem amb el Jardí Mallat, perquè és un amic nostre que mos ajuda amb aquestes coses. No sé, com que tenia molt clar que volia que fos autoeditat i ja està, i jo tenia dret de tot i jo enviar-ho jo a la fàbrica. He hagut d'aprendre com se fan aquestes coses, però bé, massa bé, així en Punyeta Mont també ho podem recetar.
1: Exacte, de tot, clar. De tot se pot treure també profit.
0: Sí. Més mal de cap, però...
2: Has
0: serà per això.
2: Has après i has agafat fuga, que això també és important. Un disc que més té el disseny de Marc Mayordomo i l'has editat en format vinil. En Marc també és amic teu, i per què en
1: també
2: vinil?
1: També de Reina, no?
2: Conta-mos.
0: Sí, sí. No, en Marc és el germà d'en Adrià, de Reina. Sí, sí, tots eren família aquí. Sí, en Marc és el meu dissenyador de confiança, jo sempre ho dic. Sempre en Reina mos ha fet els xartells i camisetes i això, i té allà el taller de serigrafia a ja seva, muntat, ja s'ho ha fet ell i això, vull dir que sí, aquestes coses les sol fer amb ell. Sí que ell ha fet la part del disseny gràfic, del disc, perquè ja hi havia la foto, que és una foto analògica que som mo mare i jo, de fet, la foto del disc. I era una foto que jo me pensava havia fet mon pare i ho vaig penjar per Instagram, crec, que deia... Ai, crec que mon pare accidentalment va posar el dit en aquesta foto i és perfecta per posar-hi el títol. I el meu padrí Mateu me va venir i me va dir: no, aquesta foto la vaig fer jo perquè jo me'n record. Per tant, no sé exactament això.
3: És a dir, que ta mare cantava i tocava la guitarra.
0: Bé, a nostra sempre hi ha hagut molta música i sempre han tingut una guitarra, que sabeu la foto, una guitarra espanyola allà. I mon pare sempre ha tocat i ha cantat molt i amb mon mare també hem escoltat molta música i això. La veritat és que a mi me sorprèn que mon mare la tingués de damunt perquè... Sí que sap tot ja un parell de cors, però no l'he vist tot ja gaire mai, però sí, en sé bastant bé tot, ja no sé, sí que a la meva família sempre els ha agradat molt la música, hem anat a concerts junts, vull dir que d'aquí ve una mica, el meu padrí Mateu també tot ja, la guitarra la sap tot ja, sap fer cors i de fet tenia un grup.
1: Ah, sí?
3: Quin?
2: Com se deia?
1: No ho sap. No. Sí.
0: Los Cinco del Este.
1: Ah, Los Cinco del Este. Aquí els hem escoltat
0: però,
1: molt.
0: Clar, però hi va anar com més tard, no sé, no me'n record gaire, però...
3: Esteu per dir?
0: Sí, però... Crec que era un substitut, no ho sé, no me'n record, li ho he de demanar.
2: Mateu.
0: Mateu? Mateu, sí.
3: Sí, molt bé.
0: mira.
3: Bon grup de llevant.
0: Sincerament, no sabia que...
3: Dels anys 60.
0: Sí, sí, no sabia.

0: que cadascú coneix, jo el conec d'això.
1: És que en el nostre sistema informàtic tenim moltes cançons variades. Mira.
2: Això són los 5 de l'este. Clar, aquí no sabem si esteu... Esteu predit o
0: què? Li hauré de demanar, uau, jo no sabia que això era una cosa tan fixada. Uau, perfecte. Però crec que ell hi va estar molt poc temps, ja li demanaré i vos ho tornaré a contar.
2: Exacte. Clar, són cançons aquestes que has anat rodant bastant, bé, bastant, que sí, les has rodat en... a concerts que fins i tot has fet a fora, perquè vas començar a fer aquests primers concerts a Catalunya. Aquí no sé si n'has fet molts.
0: Sí, bé, n'he fet un parell. No sé si molts o pocs, la veritat. Jo sento que sí que he tocat bastant aquestes cançons, més que res perquè vaig començar a fer concerts amb aquestes cançons un any abans de treure el disc, perquè vaig dir, si no m'hi pot, jo no sé com m'ho pallaré.
3: Ah, clar.
0: I vaig començar a fer concerts, i així com varen sortir, sobretot... estirant o de mig, que m'ho deien, tal... No sé, amb això estic molt agraïda. De fet, ho vaig dir quan vaig treure el disc, de si no fos per la gent que m'ha programat, m'ha dit a tot ja llots abans de treure el disc, o per la gent... També vaig fer una prevenda de vinils, perquè la gent que sabia que ho volia segur m'ho pogués pallar, i així jo ho...
1: Ja pots avançar una part del
0: dos. Sí, exacte. I això també m'ha ajudat molt, i bé... Vaja, tothom que me l'ha va comprant i tot, però sí, ho vaig fer per això, bàsicament, per poder-me apallar. Però sí, he tocat per Catalunya i ja t'he dit, sobretot eren o gent que ja coneixia perquè havien tocat en Reina, o això, o amics que he anat fent, la veritat, això és... M'agrada.
3: Estàs molt ben envoltada, Carme, per lo que
0: m'escondes. Sí, ara per això tinc moltíssim de mitja, sí, però no sé si sigui tant així. És la veritat.
2: I fas noves cançons, hi ha noves cançons, o aquestes noves cançons ja són per Reina? En quin punt està Reina?
0: Reina, sí, morveim sempre que podem i sempre que morveim intentant fer cançons, vull dir que això és una cosa que no s'atura. Jo sempre intento fer cançons també, a la meva. Vull dir que... Lo bo que a mi m'agrada d'això és que no les faig moltíssim pensant en cap a on van. Suposo que ve una mitja d'allà on ha sortit aquest disc. Però això sí que no sol pensar molt més en fora, sinó que les faig i després ja, si les he de fer servir perquè estiguin dins un disco, perfecte. I en Reina... una mitja igual, jo diria, és pur plaer de fer cançons.
2: Per tant, arribaran noves cançons, esperem.
0: Jo espero que sí, menys si... No és que m'estigui mallant res, això jo realment espero que sí, però...
1: Ja se veurà.
0: Jo confio que passi, sí.
2: I així esperem que sigui. Clar, ho has anomenat un parell de pits, Punyet Amunt, aquest col·lectiu que creàveu, per impulsar també la creació al marge de plataformes, com per exemple Spotify, no? Que ja en el seu moment, abans d'aquest estiu, aquesta primavera, Reina i tots els que formeu part d'aquest col·lectiu us vareu donar de baixa d'aquesta plataforma. Explica'ns un poc en què consisteix Punyet Amunt.
0: Sí, bàsicament... jo crec que està en un moment bastant difícil de la vida, sobretot si feia música, perquè, no sé, com a que nosaltres sempre anem a tocar llocs, fora cobrar si ho hem de fer, perquè hi creïm i simplement això, però ara veig que les despeses no... Qualcú que t'ha de cobrar qualque cosa no te diu mai, ai, és que m'ha molt bé, no te cobraré aquests 1.500 euros, no? Llavors sí que vàrem veure una mitja la necessitat de juntar recursos perquè jo crec que ha arribat un punt que és possiblement de les poques formes que hi ha de poder sobreviure com a grups que som nosaltres, no sé. I això bàsicament hem ajuntat recursos econòmics, hem ajuntat material, hem comprat una bateria, amplis i tot això per tenir sempre... disponibles i mos ajudam en temes de facturació. Clar, això també mos permet facturar perquè mos hem donat d'alta com a associació sense ànim de lucre. No sé, hi ha coses també, coses d'aquestes burocràtiques que bàsicament mos aporten facilitats. Són una mica avorrides, però bé. I això de Spotify era una cosa que no vàrem, no sé, com que no hi va haver gent de debat, no? És a dir, Spotify és una plataforma horrible en moltíssims aspectes, és a dir, va començar tot el tema per Palestina, que òbviament ja hauria de ser l'únic motiu com per prendre una decisió, manco crec jo, però crec que va servir bastant per poder encetar aquest discurs de ostres, què és això? Què és això de, no sé, de tenir un nom amb una xifra de vora, amb els països on t'escolta, no sé, jo m'incomoda i mira que nosaltres en Reina, que és com jo entrat dins el món de la música, no és que mos hàgim obsessionat mai gaire per el número ni res, però no sé, és una, per jo com, és com una manera massa evident de crear relació de poder, no? És a dir, tu en tens 5.000, jo en tens 2.000, tu ets millor que jo, no? És, no sé, això no té cap tipus de sentit i si ho podem desengranar de qualsevol manera, ho farem.
1: La música tampoc s'hauria de jutjar en números.
0: No té ja tipus de sentit quantificar això. És li lleves tota la part especial que té, no? Jo ho dic moltes vegades, jo els discos que més m'agraden no són els discos que necessàriament escolt més. És a dir, no sé, són coses que potser ja he explicat, però jo tenc un vinil de nostre que m'encanta, és un dels meus vinils preferits, d'en Adrian Lenker, que és el cantant de Big Thief.
2: De fet, t'anava a dir que aquest disc, Expressió en Temporals, recorda bastant a ella.
0: Mira, m'encanta que m'ho diguis això. No. Aquest disc preferit que dic,
2: de
0: fet, de songs.
2: De fet, tenia pensat que fots la primera o la segona pregunta.
0: Uala.
2: Però dic, ho reservaré.
0: Mira, veus?
3: La cirereta dels pastís.
0: M'encanta ella, m'encanta Big Thief.
2: Encantadora.
0: I ella fa això, com a cançons super emocionals, i que t'atrapen amb molt poca producció. Sí, l'he agafat com a referència, seguríssim. Però això que deia de Spotify, clar, jo aquest vinil m'encanta, és el meu preferit de la vida, no sé què, i jo és que escolt menys freqüentment, quasi, perquè li tens una pressa tan especial que és com que, no sé, jo l'escolt quan puig i quan t'entens per donar-li atenció. I si el que compta amb aquestes plataformes és la quantitat de vegades que escoltes una cosa i no hi ha manera de quantificar la pressa real que tu tens en allò, és que no sé, no té cap sentit. Però, bueno, és normalíssim que tots mos ho mengem amb patates perquè ho tenim des de que som, no sé, des de fa molt de temps, però ja està. Això
2: clar,
0: volia
2: són altres maneres de mesurar, no? Són maneres més reposades, aquestes, més calmades, de mesurar la vida.
0: Sí, i de sortir una mica de les lògiques capitalistes i de poder, no sé, sentir i fer lliurement i no estar tot el temps pensant en quin serà el feedback de lo que fas i tot això. Jo, els papits que he tingut aquestes coses dins el cap, això no, he passat gent d'hagut de fer música i l'únic objectiu és passar gust, diria. No sé, pots estar sonant tot una mica hippie, però m'enteneu, no?
2: I Punyeta Món, està oberts a més adhesions? És a dir, ara quin grup sou?
0: Som Nita, Saïm, ja Rafa Nadal i Reina. De moment no, perquè ja vos he dit, no és que mos ho prenguin com un segell ni res, ni que volguin que sigui una cosa super exclusiva, però sí que és vera que és complicat perquè ja són molts, estan provant aquesta fórmula, menys si mos funcionen altres, hi ha coses delicades de pel mig, burocràcies, dobbes, no sé què. Nosaltres el que dèiem és sempre que no m'anem a inventar res i a part que tothom reprodueixi aquesta fórmula igual que hem fet nosaltres amb altres coses, vull dir que crec que és una fórmula que pot funcionar molt bé en petit comitè, és a dir, que la gent s'ajunti amb els seus amics i que la gent faci el mateix i intentem sobreviure tots d'aquesta manera.
2: I de vinga, Carme Vives, amb qui ara xerram presentant aquestes cançons d'Expressions Temporals, aquest primer disc en solitari, ara passarem unes preguntes més breus.
4: El paraulòmetre.
2: Quan són les 5 i 33 minuts, ja hi som, Maria.
3: Ja hi som, Carme, preparada?
0: Sí, no sé exactament que està a punt de venir, però bueno.
3: És senzillíssim, mira. Primera pregunta, on i com passes l'estiu?
0: Pat l'estiu a Manacor i passant molta calor i fent un pat de feina i ja està.
3: Res de cafico, ni vorera de mà... Ni...
0: Sí, sí, sí, he fet prou caficos també. Ara me'n vaig també un dos dies de viatge, aquestes coses, sí, sí.
3: I quina és la darrera cançó que has compost i a què canta? No que hagis sortit, sinó que hagis fet a la teva habitació, quedes i t'hagis sortit genuïda, una cosa que t'ha passat.
2: Avui de matí, ahir...
0: Mira, va ser ahir, hora baixa, que me'l van veure amb les reines.
3: I de què xerrava la cançó, si se pot saber.
1: Ui, quin spoiler.
0: Mira, no ho diré perquè és un spoiler, però ja ho veureu.
2: Serà senzill.
0: És una cosa molt concreta, però és sobre un moment de sang.
3: D'acord.
2: Sant Antoni.
0: T'imagines?
3: Ara has donat una idea.
1: No haureu de fer una. Sí.
2: Bé, deixam així.
3: I un disc que tinguis en bucle ara que no t'hauris d'escoltar?
0: Mira, n'hi ha un que... mira que jo intento posar-me coses super en bucle, però n'hi ha un que no surt de la llista, que és una lota que li diuen Stella Donnelly, que el disco crec que es diu Love and Fortune, diria, però bé, crec que és una lota australiana i el disco ja m'encanta.
3: Estàs, tens aquest moment d'obsessió que a vegades mos passa, no?
0: Sí, d'això ja no saps escoltar i sempre m'ho pagues.
3: Fam. Molt bé, i darrera pregunta, què llegeixes? Si és que llegeixes qualque cosa ara...
0: Sí, mira, estic ara llevant el llibre aquest de Memòria d'una amnèsia d'en Toni Jané. Estic amb aquest.
3: Molt bé. Idò, i què te pareix, Carme?
2: Beníssim.
3: Un 10.
2: Expressions temporals, aquest primer disc en solitari, supos que en vendran més, ja ho veurem, perquè això és tan orgànic que se va fent, les cançons també marquen un poc el camí, d'un disc que presentareu en directe en Janine Bonnin i amb en Daniel Gómez, dia 4 de setembre a la Fornal, a partir de les 8:30. Encara hi ha entrades?
0: Idò, no ho sé, l'altre dia en quedaven 3 o 4, però no sé...
2: Tampoques?
0: Sí, també és un lloc molt petit, perquè clar, aquesta música ha de ser en espais íntims.
1: Ara potser mentre xerram volen.
2: Queden vinils, podran comprar vinil o també s'està esgotant.
0: En queden un parell, sí, en tenc d'haver 10 o 15 i això, m'haig de ser bona en aquest dia.
2: Que bé. Idò, Carme, vives, gràcies i sobretot enhorabona per aquest repertori.
0: Moltes gràcies a vosaltres per aquestes preguntes.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Josep, com estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: Fes calor, posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Sí, psicològic.
2: Quan hi ha vacances?
1: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que reté. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrover.

0: Són les 5 i 38 minuts i ja tenim en Jaume Bernat a trobar. Com estàs, Jaume?
1: Bé.
0: Bernat.
2: Home, que ha vengut de curro avui en Jaume.
1: Sí, trobo que vaig elegant avui. Sí.
0: Com ha anat el cap de setmana?
1: Bé. Hi ha hagut molta celebració.
0: Moltes.
1: Hi ha hagut la nit de l'art de Falanit, la fiera de Montull...
0: De tot.
1: I un cap de setmana ben carregada. Però bé, avui no xerrarem de Mallorca, sinó que xerrarem d'Eivissa, concretament de l'Eivissa de final del segle XIX, ja que varen ser moltes viatgers i viatgeres que la varen visitar i en varen deixar testimoni per escrit. No podem xerrar de tots, ja que n'han xerrat molt, perquè, clar, és una illa ple de llegendes, de pirates, d'històries fenícies... Avui ens centrarem concretament en un personatge oblidat, en primer lloc, el cònsol francès de l'emperador Napoleó Bonaparte, André Grasset de Saint-Sever. Fixo vos molt com se pronuncia.
2: Que t'agrada de moltes franceses.
3: Jo no pronuncio.
0: No sé si ho sabrem repetir, eh?
1: Que va visitar Eivissa a principi del segle XIX. I en segon lloc parlarem d'un personatge que jo sé que agrada molt a Anna Maria i a en Miquel, que sempre estan com molt ansiosos
3: perquè
1: que parli d'aquest personatge.
3: Perquè va passar pels nostres pobles.
1: I parlarem de la mirada d'Eivissa que transmet l'arxiduc Lluís Salvador, qui va visitar la ciutat d'Eivissa l'any 1867.

0: Bueno, Jaume, idò, començarem aquest viatge de turistes de morro fi d'avui, perquè, clar, un cònsol i un arxiduc m'imagino que devien tenir el morro molt fi.
1: I tant, sí, no? Sí, sí. Si no li tenien ells, no, jo crec que no li tenia ningú.
0: I de què mos pot contar d'aquest primer, d'en André Grasset, no diré així.
2: Grasset nostre.
3: André Grasset.
1: És que sabia que faria aquesta broma, ho he pensat.
2: André Grasset de Sant Savoie, no sé, no tenia idea.
3: Ho has fet molt bé, Maria.
2: Et sentit tot.
1: I d'en André Grasset de Sant Savoie, aquest diplomàtic francès, va estar com a cònsol a les Illes Balears entre 1801 i 1805, i l'any 1807 publica el resum d'aquestes experiències en el llibre titulat Viatge a les Illes Balears i Pitiuses, una publicació que podeu trobar en català i que fou publicada per l'editorial Llenar Montaner l'any 2003. Mm-hmm. Important, perquè a vegades aquests llibres són poc accessibles, aquest, en aquest cas sí que se pot consultar.
0: I d'ai, què conta d'Eivissa Engraçat?
1: I de compte moltes coses, compte molt de detalls curiosos. Primer, entra d'una manera més diplomàtica, com no podia ser d'una altra manera. Aquest cònsol francès mos anomena, bé, fa referència en el nom d'Eivissa, diu que els sentits l'anomenaven Ebussus, i també diu que l'illa estava dividida en cinc parts que anomenaven quartons, i diu que aquestes cinc parts estaven compreses entre la plana de la vila, Santa Eulàlia, Balançat, Portmany i Set Salines. Destaca la fortalesa de la ciutat d'Eivissa, on mos diu que hi ha 200 cases, això hem de pensar que és al principi del segle XIX, i habitaven 900 illencs. També destaca la catedral, 6 esglésies, un convent i casernes per a dos batallons. També explica que en sortir de la fortalesa hi havia un raval on habitaven 800 eivissencs.
3: Igual que ara.
1: Talment.
0: Sí. I d'esport, què en diu?
1: I doncs, mira, l'autor prossegueix donant informació sobre l'esport d'Eivissa, que diu que és el més important de l'illa. Ell, un apunt que vull fer és que fa referència a moltes coses de caràcter militar, perquè sempre ha hagut sospita que realment venia a fer un informe estratègic per informar a Napoleó en el cas que volgués invadir les illes. Però això són hipòtesis.
2: Hipòtesis oscures.
1: Hipòtesis oscures. Bé, i una cosa que diu d'esport, molt curiosa, és que diu que troba que l'han de fer net. Perquè com que hi van moltes barques d'estrangeres per anar a recollir sal de les salines d'Eivissa per exportar-la, diu que tira molt de llot, hi ha molta brutor i que arribarà un moment que serà gairebé impracticable l'esport d'Eivissa.
2: I després del clima diu qualque cosa perquè no devia fer tanta calor com ara, o sí?
1: No feia aquesta humitat que he trobat jo quan
2: venia
1: cap a Ivetres, que no ha rebaixat gens.
2: No se bategava ni una fuga de pia, era una cosa així.
1: Però en aquell temps el clima era suau i saludable, mort diu, que durant l'estiu, el vent de la mà trempava la calor. I a l'hivern, el fred era molt moderat. Assenyala que per aquest motiu no hi havia animals verinosos a Eivissa. Que diu que qualque vegada qualcú havia intentat traduir serps o animals verinosos i se morien pel clima favorable que hi havia a Eivissa. Continua explicant que s'hi produeix blat, vi i oli en quantitats superiors a les que podien consumir els eivissencs. Però alerta, perquè diu que en podrien produir més i exportar-lo, però que els eivissencs eren poc actius i mal conredors.
0: D'acord.
1: Sí, tenia una visió un poc desfavorable, ja sabeu jo del xauvinisme francès, no?
2: Una bona bala, va tirar aquí.
1: Sí, també destaca la producció de melers, de figueres, i també xerra de les cindris. Diu que les cindris d'Eivissenques eren molt bones i que tenien molt bona reputació.
3: Mira, per ser tan mal conredors.
1: Sí,
3: no sé si... li agradava, no?
1: Sí. No sé si vosaltres aneu tastades de cindris d'Eivissenques.
2: No, crec que
0: no. No, crec que no.
1: I el que també li agrada molt és el peix, que diu que les costes, el peix és bo, abundós i té bon gust.
3: Clar. Bon pescador, idò.
2: Clar.
0: Clar, un cònsol que era de morro fi, però això que diu que els illencs eren poc actius i mal conredors, vaja.
1: No mala cosa.
0: Això com mos hem d'aprendre.
1: Però encara diu coses pitjors.
3: Ui.
2: Més?
3: Ui, que no mordurem
2: ben bé. Què li passa en Engraçat,
0: no, mem? Som hores.
1: Bé, jo també trec puntes, sempre de treure l'home xucó, si comença a dir, diu, descriu ses cases blanques...
2: Salsa rosa, Jaume, molt bé.
1: De treure suc, si no, la gent no s'adormiran, la gent... Ja és perquè fa molta calor, perquè si no...
2: Vinga.
1: I també diu coses pitjors, diu que els eivissencs s'oposaven a qualsevol tipus de progrés i de procediment que millorés el cultiu del camp. De fet, mos diu que hi ha un valencià que arriba a establir Eivissa i intenta dur el seu mètode de treball que empleava allà a València. però no els hi agrada, i no només que no els hi agrada, sinó que diu que l'amenacen de mort.
0: Ui, cada... Bé, poca broma, no?
1: Cada cultivar...
3: Pobre valencià, eh?
0: Poca broma.
2: Va no més callar, jo.
1: Sí, va més callar. No només això, sinó que fins i tot diu que hi ha un governador, el Vicent, que amb molt bona intenció va voler introduir ser moreres i importar cut de seda, però que va ser un fracàs. Que no varen anar de cut de seda, els envicencs...
2: Tampoc.
1: I,
3: no se poden menjar, no, no volem.
1: Sí, no, no va de res de tot això. De fet, jo ara m'agradaria que en Celestí, que sí, també sé que és un bon ratxo, que normalment no m'ho llegesc, mos fes un poc de cònsol francès amb patent francès.
0: D'engraçat.
2: Ara seràs tu engraçat, vinga.
0: D'acord, Idai. Diu així, en recórrer l'illa, el foraster es creu transportat a aquells països on la civilització encara no ha penetrat. Gairebé no hi trobant cap camí practicable, llevat dels que són contigus als diferents nuclis de població o d'aquells que condueixen als diversos indrets de la costa on es fan els carregaments de sal.
2: Ningú ho hagués fet millor, Celestí.
1: Diu que...
0: Que bé, que bé.
3: T'ha faltat un pot de gent francès.
0: Sí, però...
1: Ja veig que hi havia mal camí, eh? Hi havia mal camí per el Vicent aquell temps.
2: I de la indumentària vicenca, que és tan espectacular, que té aquestes joies... No en comenta res, aquest cònsol de Napoleó.
1: I de, sí. I bé, jo crec que no se va passar ja molt a veure Vall Pagès. Mm. Va veure pageses que entrecavaven el camp. I mos diu que la indumentària d'Ervissa, des del seu punt de vista, és singular, no li acaba de cridar molta atenció, destaca el rebosillo, que és comú a totes les illes, però diu que és de drap bast o d'indiana molt ordinària.
0: Ui.
2: I... Tot malament, perquè
3: no, no,
2: estava...
3: No li agradava res.
1: Tranquil, que després vendràs el xiu.
3: A França segur que tot és guapo, però...
2: Bé, normal.
0: No l'amenaçaren.
2: No l'hagué tornat, l'André.
0: Com el valencià.
1: No, no
0: l'ha
1: tornat.
3: Jo l'hauria amenaçat. Sí.
0: No li va arribar a l'amenaça, no?
1: I fixeu-vos que des de vestimenta també se fixa en ses trunyelles, en ses trunyelles que duen ses dones, aquelles trunyelles que encara veiem que duen moltes pageses, quan van en la indumentària tradicional. No sé si na Maria se vesteix de pagesa i se posa cada trunyella.
2: T'imagines? És que ara mateixes que veig fa poc i no m'adona gaire per una trunyella.
1: Podries.
2: Però... Amb aquesta calor, curta, aquesta indumentària, per ventura, també m'ho escobar.
1: Podries i ara veuràs, perquè ara t'ho explicaré. Bé, engraçat, que ja me feia dir-li jo engraçat.
0: Engraçat, que no és engraçat que teniu una escapa.
1: N'André Grasset.
0: No, no. N'André
1: Grasset. Ja m'ho veu i tot.
0: Grasset, ja és com a... Andalús, eh?
1: Sí, sí. Ja m'ho han anat... Ara que no ha estat el Rocío, ara.
0: Ah, sí?
1: Si no, ara no han passejat la Divina Pastora...
2: Ai, pot ser
3: jo, aquestes coses...
1: Vaig veure per Instagram que cocu de per Mallorca i mirar.
0: El Salto de la Verja, me diuen per aquí? Sí?
1: Pot
0: ser. D'acord.
1: No ho sé.
0: Mai ten Lluís Fortes, eh?
2: Informació de darrera hora.
1: Tornem en André, i en André mos diu que els estrangers quedaven a estorar com veien aquelles coses llarguíssimes. Però a més quedaven estorats quan se n'adonaven que les coses que duen eren postisses.
2: I de què eren?
1: Clar, això és habitual, encara ara. Jo, ma mare, és vestit
3: de
1: pagesa.
3: De fet, ara que se vesteixen de pagesa se l'endú trunyelles falses, també. Sí, sí.
1: Exacte, no?
2: Falses.
3: Bé, falses, postisses. No eren capellis de seus.
2: De bon dueres.
1: Sí, però encara fixeu-vos en un altre detall d'en André, que diu que un costum que només ha trobat a Eivissa, de totes les Balears, diu que les dones que feinejaven el camp no duen coa postissa de cabell naturals, sinó que se penjaven una coa de vaca.
0: Però, a veure...
2: Com de vaca?
0: La coa directament de vaca o una trunyella feta amb coa de vaca?
1: No ho especifica. No, no ho especifica.
3: No, així mos convé sobre l'Ureu.
1: Jo crec que s'ho invento un poc, això, perquè també que viatgers, en algun cas, eren molt fantasiosos.
2: Sí,
1: molt
2: bastant.
1: Perquè com que sabien que no, en el segle XIX no hi hauria cap francès que vendria, va venir a Jo Sant, però tampoc no m'ho deixa massa bé.
2: No.
1: I diu això de la coa de
0: vaca. Però malament, perquè si fantasiegen, clar... Són referències històriques.
1: Són referències històriques.
0: Me'n fan tenir referències que a Pontura no són certes ni reals.
1: Però ell comenta, fixeu-vos, que ell ho va dir als ervissencs, que no els agradava aquest pentinat que duen les ervissenques. I ràpidament els ervissencs el varen replicar i li varen dir que trobaven ben ridícules aquelles perruques que portaven les dones de França.

0: anàrem a Sant Miquel, èpica.
1: Molt napoleònic.
0: Sí, molt napoleònic, això mateix.
1: Mentre heavy metal i napoleònic,
2: exacte.
1: No sí, sabia sí, molt bé
2: que va bé, va bé.
0: I d'això que en el segle IX algunes Eivissan que es duguessin una cua de vaca, és mal de creure, no sé. No sé si era...
1: Això ho haurem de demanar els oients, jo crec.
2: Bon fantasma.
1: Que sí,
0: si era un poc fantasma, si no... Que cònsol.
1: Era singular.
3: És un poc estrany, sí, jo tot sí. Plegat, però bé, ja està. No, no el podem telefonar perquè no deu ser viu.
1: No, no, no. No, no, no.
2: Jo, de fet, jo no puc, no puc més amb ell, així que poden canviar de personatge.
3: Vinga. Ah, sí?
1: Podem passar a un homonac, d'aquell que diria en Josep Pla.
3: Ai.
1: Parlarem d'un príncep, ja ho hem comentat abans, hem fet un poc d'espoiler, aquest sí que tenia morro molt fi, l'arxiduc Lluís Salvador, i en aquest cas avui li dedicarem mitja secció. Aquest personatge de llegenda, que s'ha escrit més llegenda de lo que és el personatge real, a vegades fa mal distingir-lo, hi ha un detall que m'agradaria comentar, perquè moltes vegades passa per alt, i és que la primera de les Illes Balears que va trepitjar l'arxiduc és Eivissa.
2: Ah, mira.
1: Eivissa va arribar l'arxiduc va arribar a passaport d'Eivissa. Concretament, va arribar dia 11 d'agost de 1867 a bord del vaixell rei Don Jaime II i tenia tan sols 20 anys i viatjava d'incògnit amb el pseudònim de Comte Neudorf. I sabíeu quin era el motiu real del viatge?
2: No, però no devia ser molt habitual, això, que comencessin per Eivissa, no?
1: No, no, no.
3: Sí, m'ha estranyat.
1: Solien venir com a Mallorca,
2: primer Mallorca,
1: de base
2: ja
1: i pegaven de part a banda.
2: Altres, sí.
1: I d'aquí l'arxiduc va pegar flor. Per Eivissa, a menjar flor.
2: Sí, sí.
1: Segurament han d'haver menjar, segurament que sí.
0: És un motiu.
1: És un bon motiu, sí. És un bon motiu. Però no, no va venir per flor, sinó que va venir per escriure un llibre sobre escarabats. Ja sobre coleòpters, que vos
2: això sí que no hauria dit mai.
3: De bon, d'Eivissa?
1: Sí, clar. Sí, sí, sí, sí, clar. Era científic, era botànic, era
3: tot,
1: viatger, era escriptor, era poeta, era tot, era un home universal, i va venir per escriure un llibre sobre coleòpters. Però una altra versió, més oscura, que, ja que estàveu de coses
0: sí.
1: Oscures,
0: sí, a veure.
1: I té que veure... en què va venir per superar un dol d'una princesa de l'arxiduquesa Matilde d'Àustria Teschen. Aquesta senyora, també ben joveneta, estava promesa oficialment en Humbert I, futur rei d'Itàlia, però comenten que l'arxiduc s'entenia amb ella. Ja sabeu que diuen que s'entenia molta de gent, l'arxiduc.
0: Sí.
1: I deien que s'entenia amb ella, molt jovenets, però l'arxiduquesa va tenir una mort tràgica. I l'any 1867, quan se preparava per anar en el teatre amb un bon vestit de gala, se'n va anar dins la seva habitació, dins el seu quarto, perquè diuen que son pare era un home molt estricte, i se va encendre una cigarreta, un cigarro, d'amagat. I què va passar? Que son pare... De cop, sense avisar, entra dins l'habitació on estava ella, s'amaga el cigarro a darrere el vestit. Clar, imagineu-vos aquell vestit tan gros, aquell vestit com a de Sissi que duen en Christian Schneider, la pel·lícula de Sissi, i va prendre. Va prendre, se va calar foc i va tenir moltes cremades i va morir al cap de poques setmanes.
3: Quina tragèdia.
0: Sí, quina tragèdia.
1: I diuen que això va ser un gran dol per l'arxiduc i el va impulsar a dur aquesta vida errant per la Mediterrània. També hi ha una altra versió que diuen que se va prendre foc amb un canelobre, però clar, això m'imagino que se va dir que hi ha altra versió perquè no estava ben vist que una dona en aquell temps en el segle XIX, fumés i per això s'amagava.
0: De quina tesi sou? De s'escarabat o de xigarro?
3: Jo a lo xigarro m'ha arribat, oh?
0: Jo també, eh?
3: La veritat, sí, sí. Aquesta història de molt colpidora, no...
0: Tot i que en què els s'escarabat per Eivissa també...
3: No els ho conec, no...
0: També
3: no...
0: té lo seu, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Vaja, arran d'aquesta mort tràgica, l'arxiduc se va voler allunyar d'aquesta vida cortesana, no?
1: Exacte, exacte. Va, quan feia d'haver 15 dies que navegava pel món... per la Mediterrània, va arribar a Eivissa i se va dedicar a recórrer silla a lloms d'una mula, perquè mos diu que pràcticament no hi havia camins ni carreteres, i això li permetria arribar a llocs més aïllats, com per exemple les barraques dels pagesos, els llocs elevats, i també mos conta que va llogar barques de pescadors per anar a cartografiar el litoral. Hem de pensar que l'arxiduc era un gran dibuixant i va cartografiar molt la costa. I finalment també va visitar Formentera.

0: L'arxiduc va romandre les Pitiuses fins al 2 de setembre d'aquell mateix any i el resultat, a banda d'aquell llibre de Coleòpters, és el primer volum de Die Balearen, el famós Die Balearen, que va dedicar a les antigues Pitiuses i que va publicar l'any 1869. El ton comença així, de manera molt humil, i jo crec que li han de passar la paraula a en Miquel, a banda que va, que tenim poc temps, però el man com us ha de llegir una frase de l'arxiduc, tu que tens aquesta voltant arxiduc.
1: Ell va dir que volies l'arxiduc,
2: ja som l'arxiduc.
0: I ha arribat el teu moment de glòria.
2: Va, diu així, oh? Les pàgines següents no són el resultat d'estudis profuns, sinó tan sols el recull de les anotacions tant com les vaig escriure l'estiu i la tardor de 1867, al mateix lloc cavalcant en una mula navegant pel mar a les pobres barraques dels pagesos als palaus. Així com la naturalesa de cada illa és molt peculiar, també ho són els seus habitants, que difereixen prou d'una illa a una altra, tant en la tipologia i la vestimenta com en els costums, en la construcció dels habitatges i la seva formació.
3: Ha sonat a pregó de festes,
2: sí.
3: Eh?
2: Sí.
1: Ha sonat a poble, eclesiàstic i tot.
3: Sí, sí, sí. Pregó de festes, a sala de plens.
2: Pregoner.
0: I de l'arxiduc comença en descripcions geogràfiques i mos diu que a Eivissa no hi ha rius i també parla de l'origen del nom de Pitiuses. Vosaltres sabeu quin és l'origen?
1: Ara que ho dius?
0: Ara vos he...
1: Mos ha glapit.
3: No, malla, malla.
2: L'hauríem de saber.
1: Sí, ah, ho sabrem.
0: I de ve del grec, l'origen ve del grec, jo ja tenia un professor de grec que m'ho deia que tot venia del grec i que el grec era sa mare de xot.
1: Idò, mira.
0: Idò, ve del nom Pitus, que vol dir pi, i fa referència que era una illa plena de pins.
3: Sí,
0: vol dir illa d'espins.
3: Ho sabíem, ho sabíem.
0: Què vos pareix?
3: Clar, és que ho has demanat així com si fos un examen i sí, però ho sabíem.
1: Bueno, pa nerviosos.
3: Sí, clar.
0: També mos comenta que l'usina era un dels arbres més importants o més abundosos a les Illes Balears, però que a Eivissa només n'hi havia a Sant Joan. També explica que hi havia comellars, amb figueres, amb oliveres i garrovers. També mos parla dels amellers que abundaven a la terra era bona. I una cosa que li agradava molt a ell, que era llepo, són les palmeres de dàtil, ja que diu que feien un dàtil boníssims.
2: De morro fio,
0: de morro ben fi, l'arxiduc. Ja no en tenien cap dubte.
3: Ja, ho haurem de fer via, perquè tenim poc temps. No sé si ho haurem de dividir en dues seccions.
0: No ho sé.
3: Que podem treure
0: Que podem espigolar. Idò, bé, també mos parla del magraners, de les figueres de moro, que ara es estens, de les figueres de moro. I també mos parla de que no hi creixien més arbustos més alts que una mata. Una altra cosa que també li crida molt l'atenció és el fons de la mà, on destaca les algues fondes, les esponges, les ofiules, els erissons, el crany que corrien damunt les penyes, i no sé si tenim temps de llegir res més, o ja ho
3: no,
0: hem de deixar aquí.
3: No, perquè ho hem de deixar, hem de fer una pausa abans d'acabar, però... sí que poden continuar la setmana que ve.
0: Ahir tornarem. No? Sí, tots els que vinc d'una l'arxiduc.
3: Això mateix. Jaume Bernat, moltes gràcies. I nosaltres ja...
0: Fins
3: la setmana que ve. I nosaltres ja hem d'acabar. Miquel, Maria, Lluís Fortesa, moltes gràcies. Demà hi tornem a partir de les 3. I que vagi bé.
1: Fins demà.
4: I de 3 Ràdio és humor.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.

0: d'Oviedo, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com esteu? Bon dilluns de cultura i avui a l'Aviador té ritme de samba. Benvinguts a la cultura IB3 Ràdio.

0: I és que molt aviat torna al Festival Tens Samba a Mallorca, del setembre al novembre, principalment a Inca i a Palma, amb artistes com Mirla Riomar, entre d'altres intèrprets de la música brasilera contemporània. De fet, ella, Mirla, serà una de les primeres convidades del programa d'avui. Seguirem parlant de la connexió entre l'art dramàtic i la neurociència amb Martí Fons, gràcies a la publicació del seu estudi Actuación y Neurociencias, que està publicat per Peter Lang. I per acabar, novetats musicals d'artistes i de grups locals.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 7 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Comença el dia amb la informació més completa.
6: Són les 7.
5: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
6: Bon dia, matí complicat a les Balears.
5: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
6: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
5: Amb totes les veus i les reaccions.
6: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
5: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: L'Aviador, IB3 Ràdio.
7: Són les 6:30, continuem el programa docent a la Universitat Andalusa de Loyola, investigador en art dramàtic vinculat a projectes finançats amb fons europeus sobre investigació performativa. Martí Fons ha publicat distints estudis sobre creació escènica contemporània. Actuació i neurociències integra la pràctica actoral i la neurociència i es prem, m'atreves a dir-ho, les possibilitats que els avanços científics ofereixen als intèrprets a l'hora de desenvolupar el seu ofici.

0: Actuación i Neurociències, publicat per Peter Lam. Martí Fons, com estàs? Benvingut a l'Oviedo.
1: Moltes gràcies, molt content d'estar amb tu, Rafa. Feia temps que no mos veiem, però estem igual.
0: No t'has... o millor, no t'has posat per res, vull dir, és un llibre de vegades tècnic... complexa en moltes de les explicacions, com no pot ser d'una altra manera, pleníssim de referències, de cites, de bibliografia, de links que t'enduen cap d'una banda a una altra. Com arribes al tema, diguem, a l'interès per conjugar allò que és el procés actoral i la neurociència?
1: Bé, aquest llibre que va sortir, que es diu Actuació en Neurociències, és un llibre científic, diguem, no? És editorial Peter Lang, que és una editorial internacional també científica, que d'arts i humanitats principalment, doncs, bueno, per això té aquest caire més acadèmic, més científic, no? Quan neix això? Neix quan jo vaig fer en la meva tesi doctoral, no? Jo vaig ser, a més, vaig ser becari predoctoral del govern balear, és l'únic que crec que hi ha hagut fins ara d'art dramàtic, va haver un i ja està, mira. Però és d'art dramàtic que... No, hi ha hagut molt més d'arts i tot això, però en aquest cas és d'art dramàtic, jo sàpiga, de moment va ser del 2004 al 2008, i el que nosaltres vam anar a cercar, el que jo cercava, era els fonaments científics del procés creatiu de l'actor. No? S'havia treballat tot el tema actoral, tot el tema de l'actuació des del punt de vista historiogràfic, filològic, la filologia, òbviament, tot el tema de la literatura dramàtica, el tema de la literatura artística, o també historiogràficament, s'han fet estudis meravellosos, no? Però jo el que cercava era intentar entendre el procés de creació actoral quan l'actor actua, no? Se posa en situació de representació davant un escenari, no? En un cosment que se posa en acció, no? Davant d'això, clar, el meu director de tesi van dir que aquest home està bollat, però què fa aquest home? Però a més van enganyar, doncs, jo dic, saber que era doctoral a l'FPI en aquell moment, i en aquell moment naixia, val, jo vaig començar a cercar temes de teoria de la comunicació, òbviament, quan nosaltres, l'actor, sobre l'escena, els signes expressius que ell expressa són, d'alguna manera, estan connectats en els processos d'enculturació que nosaltres duim. Uh-huh. Enculturació i aculturació, que entendríem com el que serien les tècniques que nosaltres treballem, no? Però, a més, davall de tot això, hi ha els estímuls psicofísics que nosaltres fem. Tots plorem, tots reim, com éssers vius, no? El que passa és que l'actor, hi ha uns processos orgànics, hi ha uns processos artificials, perquè cada dia, a les 7 de sora baixa, com deia Fernando Fernández Gómez, has de sortir per aquella porta,
0: sí,
1: i has de riure.
0: Llums,
1: i
0: clar, salsa el teló, ja no hi ha molt de talons, però... figurant.
1: I va néixer des d'allà. O sigui, vull dir, és quan sortia tot el tema neurocientífic, tot això, i la meva tesi va acabar en el 2009, però jo vaig seguir, jo vaig continuar investigant, perquè això va començar a créixer, no? D'alguna manera va començar a créixer els avanços neurocientífics. Clar, quan hi ha el descobriment neurocientífic, avui tot és neuro, no? Parlant neurolingüística, parlant neurooratòria, neuroeducació, neuro, no? Per què? Però per què passa aquesta revolució neurocientífica? Senzillament perquè els esdeveniments, els descobriments científics que se donen dins d'aquesta àrea de coneixement mos està canviant tot, no? I en el cas del treball escènic, és a dir, també mos està canviant la manera de percebre. Començam a entendre què li passa a la caixa negra, que era el cosment de l'actor fent això. Llavors, quan va passar la meva tesi doctoral, etc., jo vaig seguir estudiant tot això, vaig seguir treballant tot això, vaig seguir inclús treballant-lo dins la docència, quan jo treballant com a professor, també en els actors, en l'Escola d'Art Dramàtic, ara en la Universitat Loyola, etc. Llavors, aquesta connexió va seguir i va arribar fins aquí. O sigui que això no és la meva tesi, sinó el desenvolupament del que vaig fer després. En connexió amb altra gent, com poder ser en Gabriela Sofia o en Nazaret Castellanos, que ara és bastant coneguda.
0: Bastant coneguda, mediàtica. Mediàtica, diria jo, fins i tot.
1: També, bastant clar,
0: en què li pot servir, Martí, aquest estudi que has fet molt complet a l'actor, a l'actriu, i com hauria d'abordar? Perquè, clar, no és només... obrir el llibre i subratllar-ho, com he fet jo.
1: Sí, no, me consta que te l'has llegit.
0: Sí, no? Efectivament, sí, no? Però a l'actor, com ha d'abordar aquest estudi?
1: Això és molt interessant. És a dir, quan jo vaig presentar a Sevilla, en aquest cas a la Real Academia de les Buenas Letras i de Belles Arts, jo ho vaig fer amb una actriu. Val? Jo vaig fer...
0: Hem vist imatges.
1: Sí, en Sofia Cruz, que en aquest cas era una actriu, també és professora del grau. I per què ho vaig fer amb una actriu? Perquè m'interessava que s'entengués aquesta correlació entre teoria i pràctica. El llibre no és neurociències i actuació, és actuació i neurociències. Jo som un amo de teatre, que quedi clar. Jo som un amo de teatre, som un amo que me dedic des de fa anys a l'art dramàtic. No? No som un neurocientífic, però tampoc tindria sentit que un neurocientífic fos que explicar i treballar sense actor. Al contrari, el que ha de ser una vehiculació, una connexió entre una cosa i l'altra. Tot allò que nosaltres, perquè ens hem apropat a neurocientífics, com Stanislavski, Meyer, tots els mestres de l'actuació, se van apropar en aquell moment, en el moment científic, que era la psicologia, per exemple. No? I se van apropar a la memòria de les emocions, per exemple, Stanislavski, con la memòria emotiva.
0: La psicoanàlisi,
1: la reflexologia de Pavlov, en aquesta idea d'acció-reacció en el treball de l'actor. I ara, clar, hi ha tots uns nous descobriments que ens permeten entendre que entendre el treball actoral, començar a entendre-ho. Hi ha coses que, evidentment, la creació individual, la creativitat, etc., són caixes molt més profundes, però hi ha unes certes evidències que ens ajuden a que se puguin fer cada vegada més entrenaments per l'actor més eficaços i més efectius. Aquí està el tema. El tema està en connectar la pràctica actoral amb els esdeveniments que surten nous des de la ciència.
0: Te demano un exemple d'abans, recent, en el camp de la neurociència, que li serveixi a la pràctica de l'entrenament, diguem així, actoral.
1: Sí. Bé, un dels descobriments que va revolucionar des de principi, estem parlant del segle XXI, va ser el descobriment de les neurones mirall. Se va descobrir a Salmonès, se va descobrir en els bonobos.
0: De les quals hi parles.
1: Sí, de quals hi parles bastant. Perquè això va ser una revolució també per nosaltres. Què deien les neurones mirall? Ara s'ha descobert any després que les neurones mirall les tenim els éssers humans. Suposaven que sí, perquè som els seres imitatius. El que deia la poètica aristotèlica fa moltíssim d'anys Aristòtil, un senyor allà visionari que deia que l'home és imitatiu per naturalesa. Avui, neurofisiològicament o neurobiològicament parlant, és vera. No? I això què significa? Que jo som capaç de copiar, d'imitar el que tu fas. No? Tu estàs així, he copiat el gest que hi fa. Però alerta, és una cosa més profunda. No és només copiar, sinó entendre la teva intenció. Entendre que si jo vaig a fer un moviment, com ara he anat a cercar una botella d'aigua, entendre que aquest moviment tu entens que jo vaig a fer aquesta intenció. És a dir, que hi ha un espai d'acció compartida. Això és fonamental, perquè això és empatia.
0: Clar. I fins i tot es veig per avançar-te.
1: Totalment.
0: La qual cosa a la pràctica actoral és molt important.
1: És fonamental.
0: Saber on anirà el teu partener, on anirà, perquè tu l'has de donar una rèplica.
1: I fonamental, no anticipar. Totes les tècniques interpretatives, una de les coses bàsiques és no anticipar. Perquè, clar, quan jo veig un actor, veig un alumne d'art dramàtic que tenim, ja el vaig entrar per la porta, ja sé que matarà l'altre, com acabarà l'escena. I ho sé perquè ell ja ho ha planificat tot, i no, és aquesta idea, aquest descobriment de la neurona mirall, de la simulació mental, alerta, és tenir clar que hi ha un espai d'intencionalitat compartida. És a dir, que jo el que vull, vaig a fer una intenció, però tu has de... Jo t'he quedat aquesta atenció perquè estic fent la intenció, però no estic programant l'acció que vendrà després, sinó que hi ha el que diuen també els pràctics de l'escena, una danza de les intencions.
0: Totalment, que és un terme meravellós i que crec que és molt definitori, també.
1: Per tant, l'actor que ha de fer, doncs, si fa una acció i una intenció real, fonamental, molt interessant, s'ha demostrat que l'espectador se li activa el sistema de neurones mirall o el sistema especular. Això és molt interessant, perquè si no fas intenció real i secció real, no se li activa. És a dir, que l'actor que ha de fer accions. L'actor és cosment amb acció, però l'acció és una acció física real. Això ja ho deia un senyor que se deia Stanislavski en els anys 30, en el final de la seva recerca. Pues tenia raó. Si t'apareix... Tenia raó. Aquest Stanislavski, no tant el primer, per exemple. Si la memòria emotiva, tot això... Podem pensar des de la neurociència, això ara pot ser una bomba, el que digui, però que no és gaire eficaç. No vol dir que no sigui bé. No vol dir que no estigui... És un mecanisme d'inducció emocional per memòria autobiogràfica. Qualsevol psicòleg te dirà que és així. Si una persona que evoca una memòria autobiogràfica, és a dir, el que t'hagi passat tu fa amb una determinada persona, etc., evidentment te provoca una emoció real. Però la pregunta és eficaç pel treball de l'actor sobre l'escena? s'està demostrant
0: que no. Que no tant. Són les 6:41, entrevistant Martí Fons a partir del seu estudi d'actuació i neurociències. Jo te diria que la ciència històricament s'ha interessat per l'art, i també te diria, sense por, massa por equivocar-me, que a l'inrevés no ha estat tant així. Que a l'art li ha costat, i li costa encara interessar-se per la ciència. Això de que sí. jo som humanista, jo som d'humanitats, deixem de... En canvi, al contrari, jo crec que sí que ha hagut més exemples. No sé si estàs d'acord.
1: Sí, mem, hi ha un transversament entre una cosa i l'altra, no? Però ara està canviant-ho, perquè desgraciadament pareix que en aquell moment, fins ara, era l'art és una cosa, la ciència és una altra, no? Nosaltres avui parlam, i també com a doctor i com a professor de l'universitat, nosaltres tenim una línia d'investigació molt clara de la pràctica artística com a recerca. És a dir, practice as research, que diem a les universitats anglosaxones. No només la investigació sobre l'art, sinó l'art com a investigació. Per tant, avui en dia aquest flux és cert que en aquell moment i fins fa uns anys humanitats, arts estava més separat. O vostre és un investigador o vostre és un artista. No, és un artista investigador, per què no?
0: És que la següent pregunta, que no es pregunta, era precisament potser hauríem de començar a esborrar les fronteres entre les llicències. Absolutament. Però aquí ve la subpregunta. No tots són Hedy Lamarr, que era una excel·lent actriu i una científica, com bé saps, també molt interessant. Hi ha cervells científics i cervells artístics i fins i tot molt compartimentats, o això és cultural?
1: Uf.
0: Amigo, no has vengut aquí a...
1: Mem.
0: Si ets capaç d'escriure aquest llibre, ets capaç de respondre això.
1: Sí. És a dir, hi ha un pot de tot. És a dir, que tu pots trobar en persones que tenen una capacitat analítica molt grossa i tenen una capacitat racional, però això se compartimenta, no és vera que no. De vegades s'ha pensat inclús en el tema de la lateralització hemisfèrica, la lateralització hemisfèrica, diríem, com deim en mallorquí o en català. Doncs, clar, però no és vera que els artistes només utilitzen la part sensorial o emocional i la part racional. No, no, al contrari, s'ha demostrat ben clarament i neurocientíficament, que tot això s'entremescla. Ens al contrari. Ara bé, no tothom té per què mesclar aquestes dues coses, m'explic. És a dir, no tothom té per què treballar-ho. A mi per què? Perquè en els principis d'introducció hi ha una anècdota d'un aspirant art dramàtic, hasta me suena i tot, pot ser que el conegui tot. Però un aspirant que en un moment donat no se va demanar només el com fer, o com actuar bé, o com sector, sinó que se va demanar el per què. Si mos començam a demanar el per què, aquí canvia. Perquè hi ha una idea clara de reflexió. Ara bé, també vull dir una cosa. En els ensenyaments superiors, ja com a professor universitari, com a professor que també ha estat d'ESAT, escoles d'art dramàtic, hi ha una cosa molt important. L'ensenyament superior, nosaltres també formam les persones perquè tinguin pensament crític. Perquè això és la base. Què vull dir amb això? Que no només és fer, és saber reflexionar i tenir opinió del que tu fas. Això és la diferència entre una persona que està formada i que no. Vull dir, encara que el talent, tu m'estàs dient, el talent innat, clar que sí, tu veus una sèrie d'aptitud de persones.
0: Ara bé, el talent innat. Això
1: sí. Ara, avui en dia, el cervell humà està claríssim que no tenen per què ser compartiments separats, no és el contrari. Hi ha una interconnexió. Això està clar, i a més neurocientíficament, la interconnexió hi és. Ara, una altra cosa és que una persona desenvolupi unes potencialitats o unes altres. Però que el mateix, per exemple, tot el tema de la memòria, pensant que el circuit de la memòria no només depèn de l'hipocampo, per exemple, l'hipocampos o els hipocampos, saps que quan parlen de neurociència parlen en singular, però són dos, pensarien que és el director d'orquestra. D'acord, però el còrtex prefrontal, que és on està el meu cervell executiu, on està el meu cervell que executa, que pren la presa de decisions, també forma part d'això. I el circuit de la memòria també està totalment correlacionat amb el circuit de la imaginació. És a dir, que se mescla tot, per això és el que te volia dir.
0: Martí, on col·locar, i m'has deixat el fil i l'he agafat, òbviament, tot i que estava previst, on col·locam això del talent innat? On col·locam en tota aquesta equació, per dir-li l'equació, dir-li puzzle, que estàs dibuixant i que has integrat en aquest llibre, aquesta cosa de que, de cop i volta, molts, no només parlarem de Marlon Brando, de Bette Davis, molts d'actors i actrius tenen aquesta cosa que pràcticament sense tenir un marc teòric massa establert, sense tenir massa en compte això de les ciències i en què es pot ajudar, pràcticament sense tenir en compte gaire cosa, se posen damunt un escenari, com deia Fernan Gómez, s'aixeca el taló i ho broden. On ho col·locam, això?
1: Clar, aquí hi ha dues coses. Per exemple, Marlon Brando, en Elia Kazan, que el va descobrir en el Sartor Studio, li deia que era com treballar amb...
0: També parles del Sartor Studio.
1: Sí, sí, també en parlo. Me parlo de totes les parts de... Sí, sí, dels mètodes interpretatius i tot això. I què volia dir? El considerava com una bèstia, no? És com una bèstia. Què volen dir com una bèstia? És important. Què volen dir com una bèstia? Instint. Instint. Hi ha una part neurobiològica aquí. L'instint, l'impuls orgànic. Som actors i, per tant, som acció-reacció. I reaccionam a lo que els estímuls que morvenen. Però, de vegades, l'estímul és imaginatiu. Alerta amb el concepte de reacció. Ara, encara perquè està de moda. Però alerta, l'evidència científica mor diu altres coses. Ara, l'impuls orgànic està allà. El que realment l'impuls... hi ha tota una sèrie d'aptituds que un té. I, a més, ho veus, no importa en el dia a dia que pot fer feina amb els alumnes, per exemple, a les escoles de dramàtic. És a dir, tu veus una persona... ho veus. És a dir, tu veus una persona que funciona. Ara hem tingut un alumne a Loyola, que ara serà el protagonista de la nova pel·lícula d'un mallorquí, jo dic perquè el mallorquí, en Daniel Monzón, que ara s'estrena, sí, sí. Roga por nosotros.
0: Sí, sí.
1: Bueno, aquesta lota, jo la vaig veure des de primer, clar, té, m'entens, no necessita aquí que sigui. Ara bé, hi ha una altra part que també ha d'haver instint, però ha d'haver també intel·ligència, perquè aquest ofici també necessita i precisa d'intel·ligència. I l'intel·ligència per què m'ho serveix? Alerta, intel·ligència, bé, una cosa és el que fa a nivell pedagògic, com a doctor, com a professor, etc. Però una intel·ligència per saber controlar tots els teus processos, per saber controlar i concretar. La maduresa de l'actor també ve donada per la precisió. Si no som... Clar, és fonamental.
0: I la precisió prové de la intel·ligència.
1: I prové de la tècnica. I la tècnica és un procés també artificial.
0: Deien Kapuscinski, i t'educ ara per un moment al terreny del periodisme, que no se podia ser bon periodista sent un cínic. I, en realitat, allò que estava explicant és que per ser periodista s'havia de ser bona persona. Jo te faig una pregunta per escuda, no, però amb matisos, perquè tu parles molt de les emocions. Val?
1: Sí, exacte.
0: I clar, té més possibilitats de ser un bon actor, una bona actriu, una persona emotiva, empàtica, una bona persona? O això...
1: Bueno,
0: i això me podries explicar científicament?
1: Bueno, aquí ha fora dos nivells. També, jo també estic en una facultat que és comunicació i arts. O sigui, jo estic a la part d'arts, que me correspon com a grau d'arts escèniques, però amb els periodistes també estic totalment en contacte. Llavors, ho deia perquè, clar, una cosa és... Sí, evidentment, hi ha un tema de sensorialitat i emotivitat, que sí. Sí, és a dir, l'actor ha de ser... Però ha de saber... També ho dic aquí, el mecanisme d'autoregulació emocional. És a dir, tu pots sentir molt, però jo t'he d'entendre. Entendre escènicament parlant.
0: Sí, sí, clar.
1: És a dir, tu pots trobar, i has treballat en diferent, per exemple, jo treballava amb actors a Balears quan estava aquí, però ara en Andalusia, per exemple, els actors, molta gent me demana, i els actors, els alumnes andalusos com són? És veritat que hi ha moltíssima emotivitat. És a dir, tenen moltíssima força emotiva. És a dir, no fa falta que li cerquis memòria efectiva, però ara hi ha molta emotivitat.
0: No és un cliché, no? En el sud la gent s'emociona.
1: Hi ha un punt emocional, un punt sensorial, que ja ho donen per si mateix. Ara bé, se necessita, torna a lo mateix, se necessita concreció. Se necessita que jo t'entengui, perquè per molt que m'aploris, per molt que m'amollis, si no hi ha... Què és el que ha de fer l'actor? És a dir, el que ha de fer l'actor és transitar emocionalment per la cartografia emocional del personatge. O per les circumstàncies donades que forma la situació escènica. No? Per tant, aquest trànsit obliga una autorregulació emocional. Ara, següent punt que me deia, si és bona o mala persona, bé, això és un altre tema ètico-moral que per mi està més enllà, que potser hauríem de fer un altre llibre. Però emocionalment, des del punt de vista sensorial i emotiu, evidentment l'actor ha de tenir uns mecanismes emocionals i emotius totalment actius sobre l'escena, però que les ha de saber gestionar i autorregular perfectament perquè cada vegada que surti l'aigua ha de sortir. Però és important, l'aigua és talent, l'aigua és emoció, pot ser la sensorialitat, però si la canal no està ben posada, tenim un problema. És a dir, i per això és important que hi hagi una bona canal. I la canal, torna a repetir, és la tècnica. I la tècnica és una tècnica conscient. És molt important. És conscient, perquè si no fos conscient, és com en Laurence Olivier, que plorava, que feia de Hamlet, que veia el pare d'en Hamlet allà, però quan sortia, que flipaven els tècnics perquè deia, perdoni, aquest llum no està ben posat. Alerta, perquè aquí no està... I que s'home, que s'està morint en mig de l'escena, m'està dient tot això. Què està passant aquí? Bueno, hi ha una doble consciència de l'actor, que molta gent ha parlat així. El gran concepte de la neurociència avui en dia és la consciència, que és la consciència, no? És complexa, no?
0: T'hauria de fer la pregunta, potser d'una altra manera, i t'hauria de demanar quines condicions o quin marc neurocientífic ha de tenir un bon actor o una bona actriu.
1: Bé, jo crec que... Bé, una cosa és com l'analitzem, una altra cosa és com actui aquella persona, no? Tenim en aquests moments, i ara parlant de la nostra terra, ja, no? perquè me sento molt a gust, també està IB3, una actriu que és mallorquina, que va néixer aquí, encara que estigui per Barcelona, que la van tenir ara fa res a l'Atlàntida Film Fest, que era na Victoria Luengo.
0: Victoria
1: Luengo, per exemple, entre altres, que podem parlar de mil, no? Però ara ho dic perquè ara surt la pel·li, no és per fer... Però vull dir, com treballa ella? A mi em pareix molt, molt interessant.
0: T'ho dic, perdona, ara continues, Martí, t'ho dic, perdona el parèntesi, perquè, per exemple, Jeremy Strong, protagonista de Succession, que sí. Jo me sembla un grandíssim actor, tothom, absolutament tothom que l'ha tractat en el rodatge, diu que me permet l'expressió que està com un llum.
1: Clar, però és que aquí entrem al tema d'un altre tema meravellós, sentimental, i que, clar, o jo què sé, havia en si, però hi ha gent que pot ser molt racional i després transforma... Depèn, un ha conegut el Sergi López i una altra cosa és el Javier Bardem, per exemple, que això mos ho diria millor de Victoria Luengo que altres poden parlar. Però què vull dir? Que s'entremescla un pot tot. És a dir, alerta amb això. És evidentment una persona... Clar, quan tu entres dins un personatge, també està demostrat també neurocientíficament que te canvia tota la cartografia neuronal. És a dir, a mesura que tu fas un personatge, és totalment cert que tot neuronalment i la cartografia ment-cos canvia. I alerta, mos hem de saber deixar el personatge dins el vestuari i tornar a casa tranquil·lament. Això és fonamental. Ara, una altra cosa, hi ha gent que li costa molt llevar això. Però això seria un altre nivell que potser poden seguir...
0: I això és qüestió d'intel·ligència o més d'emocions? O m'ho tornaràs a dir, és que la intel·ligència i les emocions... O d'intel·ligència emotiva?
1: S'hauria de fer més estudis científics, en aquest cas, en ressonància magnètica funcional, per exemple, per entendre exactament què està passant allà. Qual cosa és complicat, perquè hi ha un problema, la ressonància magnètica és per estar assegut, en canvi l'actor se mou sempre. Per tant, no sabem molt bé què passa allà. Però el cert és que una cosa clara, per exemple, és el tema dels trànsits, pensant més en el ritual, quan tu entres en un estat de trànsit, no? Què li passa en el ritual en un estat de trànsit? Que el ballarí perd no és que perdi la consciència, sinó que entra en un estat alterat de la consciència, que deien des del punt de vista psicològic i neurocientífic, no? Un estat alterat de la consciència, però alerta, si entres en un estat alterat de la consciència, no pots arribar en el final de l'obra. En Daniel Day-Lewis va veure Hamlet, feia Hamlet, perdona, el National Theatre de Londres, i quan va veure son pare, va veure son pare mort, o sigui, va tenir, el que diríem avui, una al·lucinació. I què li va passar després? Que va sortir corrents, no va poder seguir, i van anar a urgències. En canvi, en Laurence Olivier se n'anava en els queixons allà en els tècnics i deia, perdoni, aquest llum no està malament, i feia també el paper. Però arribava en el final. Queda't en les dues parts, que és important.
0: Bé, queda't en les dues parts. Moltes gràcies, Martí, també per deixar-te dur per les verdixes. Sé que t'he duit cap a territoris també que no eren mal de... que no eren bons de transit.
1: Alerta, el món de les neurociències està obert. Avui en dia estem fent investigació en ciència, diguem, estem fent una investigació a temps real. Per tant, com estem fent una investigació a temps real, a lo millor d'aquí 5 anys parlaran d'altres coses.
0: D'aquí 5 anys parlaran d'altres coses i d'aquí un any o així tindràs un altre llibre, imagina.
1: Bé, encara no. Espera't. A poc a poc.
0: Deixa'm respirar.
1: La investigació se va fent, però a poc a poc.
0: Actuació i neurociències, noves perspectives per a l'estudi del procés de creació actoral d'en Martí Fons, que ha estat avui a l'Aviador. Gràcies.
1: Un plaer.
0: Moltes gràcies, que vagi bé per Sevilla. Ja vinga. Està el nou curs a tocar, no?
1: Sí, no, ja per setembre ja hem de tornar per allà.
0: Vinga, gràcies.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
3: IB3 Ràdio és història. primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
3: si a tu te dic pinta,
4: mur,
3: portada,
4: si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot?
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio.
0: Sí, 56 minuts, Mònica, hem començat el programa parlant de música, hem anat cap al teatre i la neurociència i acabem amb música avui també.
5: Exactament, i a més una de les bandes en les quals milita també el nostre company Joan Trias. La banda és Fera, se va formar el 2008 i trobam a Roberto Sastre a la guitarra, Javier Moreno al baix i en Carlos Riera, que és qui mos parlarà a sa bateria, però també hi ha Joan Trias que mos parla i mos presenta el nou tema que han publicat titulat Catch the Flame.
6: Hola, sóc en Carlos Riera, juntament amb en Javi Moreno, en Roberto Sastre i en Joan Trias, formant la banda Fera. I estàs a punt d'escoltar el nostre nou i flamant single, que tot just acaba de sortir, anomenat Catch the Flame, i que suposa la primera pedra de l'EP que estrenarem en setembre, baix el nom de The Void. Catch the Flame és una cançó enèrgica que segueix fidelment l'essència de Fera pel que fa a la crítica social en general i a la immediatesa en concret. És un tema que inspira a no deixar-se anar dintre de les corrents que ens duen a viure una vida instal·lada a la voràgine, inclús a la felicitat artificial. I, en definitiva, ser una fotocòpia d'aquells que mostren la perfecta absurdesa baix una apariència afable. Resum, no viure per la resta, viure per un mateix, que és el que més importa. Així que aquí teniu Catch the Flame, de Fera, esperant que us agradi molt, i si d'aquest petit tast en voleu un poc més, estem a plataformes digitals, en breu en físic, així com també ens podreu trobar actuant a la sala La Movida aquest dissabte, també el 4 de setembre al Gremi, la Sala Zero, i finalment en octubre a la Fira del Disc. Així que mil gràcies per recolzar l'escena local, pel suport, i deixeu que la Fera, que duis a dins, surti a lloure.
0: I d'on Fera acabem avui, Mònica?
5: Exactament, amb un dels nous temes, a l'espera que surti ja aquesta llarga durada tan esperat.
0: Efectivament, amb bona música acabem amb l'aviador d'avui. Ja sabeu que en minutet i mig arriben les notícies i que nosaltres tornem demà a les 6.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts a l'encetam setmana de converses polisèmiques. Si ens escolteu en el moment de l'emissió, avui és dilluns. Durant tota la setmana ens acompanyaran cinc grans conversadors. Donald Miranda, entrenador de salt de trampolí exolímpic. Nati Sánchez, historiadora i gran coneixedora d'Egipte. Josep Lluís Pol, professor de matemàtiques, gran divulgador. Pat Aguiló, gran actriu. Cati Llodrà, també hem de dir gran psicòloga. Les escoltareu durant tota la setmana, però trossets de 10 minuts aproximadament cada dia. És la fórmula que hem posat en pràctica aquest mes d'agost per acompanyar-vos. Començam amb una cançó que farà avui de fil conductor. Quina triaríeu vosaltres per començar una xerrada?

0: Mira com us agrada aquesta cançó, aquesta Fisherman Blues que ha escollit Napata Aguiló. Com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bones tardes. Com va?
0: Molt bé. Preparada per aquesta conversa que oferim a trossets en els nostres oients?
1: Molt preparada.
0: Que bé.
1: Amb moltes ganes.
0: Quina il·lusió compartir ràdio aquesta estona amb Napata Aguiló, que és moltes coses i ja ho anireu descobrint. Crec que és una persona difícil d'etiquetar, que tampoc fa falta etiquetar, però...
1: No cal, però, no? Però sí, seria difícil d'etiquetar.
0: Perquè ets molt completa.
1: Sí, o molt fragmentada, no ho sé. Però...
0: molt creativa.
1: Sí.
0: Això sí, eh? Napata és actriu de teatre, cinema, televisió, llicenciada en art dramàtic per l'Institut de Teatre de Barcelona. També vas fer formació a SACB Studio de Nova York. I com dic, ets moltes coses que jo crec que anirem comprovant al llarg d'aquesta conversa. De fet, tu dius que ets una eterna curiosa, aventurera, gaudidora, amant de ses sincronicitats, eh? Això són coincidències en sentit, i també de ses serendípies, que
1: sí,
0: és quan cerques o no cerques i fas un descobriment fortuit.
1: Efectivament.
0: No sé si sols viure molts episodis de sincronia.
1: No sé si visc... Les sincronies són difícils de trobar, però a mi m'agrada molt l'actitud de la sincronicitat,
0: sí, i també de la
1: serendípia. És a dir, un ha d'estar obert. I aquesta eterna curiositat que jo tenc fa que pari atenció en els detalls i que se produeixin sincronicitats o serendípies, que potser no són tan com les més famoses, però que existeixen.
0: Sí.
1: I que, a més, la sincronicitat és una cosa que mos connecta a tots, i això és el que m'agrada a mi.
0: Molt bé, molt bé. I de quan acabem aquesta xerrada, te diré una sincronicitat amb el programa, val?
1: D'acord.
0: Ara no podem fer spoiler en els oients. I has triat aquest Fisherman Blues de The Waterboys, amb què te connecta?
1: Me connecta amb moltes coses. Me connecta molt amb la mà. Me connecta molt amb pescar, que és una cosa que jo m'agrada molt, probablement perquè m'adú moltes memòries de mon pare, del capità. I també me connecta amb aquesta senzillesa de gaudir de les coses que són senzilles, com és por anar a la mà i o bé observar-la, o bé nedar, o bé perdre't, pensar, el que sigui. I això és una mica d'allò que va Fisherman's Blues, no? De com se poden disfrutar les coses més petites i més senzilles.
0: De fet, els Waterboys, que sortien a pescar ells cada dia fins que algú els descobreix i diu, això que cantau, potser molaria, no?, que ho gravéssim a un estudi,
1: sí,
0: i ho vàrem petar.
1: Sí, sí, sí, sí. Són d'aquelles serendípies, no?
0: Sí, totalment. Sí, però per petar-ho has de fer coses, has de caminar. No, no surt perquè sí, no?
1: Sí.
0: No baixa l'Esperit Sant.
1: No. Jo som molt partidària d'estar per mig. Jo crec que sempre s'ha d'estar per mig.
0: Anar fent camí.
1: Sí.
0: Que tu te dediques i t'has format en art dramàtic, i que fàcil no és aquesta professió.
1: No és gens fàcil. Jo mateixa no la puc practicar tant com voldria professionalment, és a dir, retribuïda. Un pot fer teatre tot el temps que vulgui a la vida. Lo que passa que no és un aspecte que a mi m'agradi, fer teatre fora de, no? Però sí que m'agrada molt aquesta connexió amb els sentiments, en so sentir de sa gent.
0: I sempre allò que diuen, sempre volgueres ser actriu, mama, jo de petita, de gran vull ser actriu. Això ho tenies clar o t'hi va dur aquest fer camí?
1: Mira, jo va ser molt graciós perquè jo era tan ignorant de petita que jo no sabia que això s'estudiava. Jo me pensava que tu anaves per la Rambla caminant i que de sobte te venia un senyor i te deia, vols fer una peli? I jo considerava que allò era molt difícil. Per tant, jo vaig decidir que volia ser veterinària. Fins que me vaig trobar, vaig començar a Estudi Cero quan encara no eres Teatre Sants, no existia l'escola Teatre Sants, i de sobte me varen dir que un tal Xim Vidal s'havia anat a estudiar. I jo vaig dir, però això s'estudia. I aleshores va ser quan... O sigui, sí que m'agradava molt fer teatre de petita. Amb 8 anys havia muntat una obra de teatre a l'escola, havia escollit jo el test, m'havia posat a dirigir, havia agafat els companys i m'havia posat de prota. Però, sí, clar, hombre, ja sí, que hi era.
0: Ja que tu reparties els papers.
1: I, però no me voltava pas cap guanyar-me la vida d'això. I, de fet, no me la guany.
0: Costa. A vegades passa en segons quines professions que dius, ja, però has de fer altres coses per arribar a final de mes. Sí. A vegades has de fer altres coses per arribar a final de mes. I que te va descobrir que l'Institut del Teatre i després anar a Nova York, que ja me diràs.
1: Bé, Nova York me va descobrir moltes coses, especialment perquè vaig arribar el 22 d'agost del 2001. Mm. I la primera, vamos, a la cara. Però, en fi, l'Institut del Teatre, diria que abans vaig passar pel Col·legi del Teatre i el que em va descobrir va ser una gran quantitat de gent que compartia el mateix somni, més o manco talent, amb més o manco capacitat d'esforç, i això per jo va obrir un món. De sobte me trobava en un lloc que, com era aquí a Palma, que jo estudiava amb una gent que la gent no sabia ben bé què volia fer i tal i qual, i de sobte me trobava dins d'una carrera on tothom tenia claríssim
0: que volia estar allà.
1: No?
0: Clar, és que, a veure, per anar a l'Institut del Teatre ho has de tenir quasi clar,
1: o estudiar
0: dramàtic, has de tenir clar que...
1: Ho has de tenir molt clar.
0: O te pot passar al revés, que quan hi ets, com qui aconsegueix fer medicina i és la primera gota de sang s'acuba i diu, no, això no és el meu.
1: Sí, bé, no hi ha casos en Julio Manrique o en Llum Barrera que havien fet altres estudis abans. Jo vaig fer auxiliar administratiu, perquè mon pare me va dir, primer has de tenir un títol, i jo vaig dir, i d'aquest? I va anar a la mar de bé, perquè vaig aprendre mecanografia, que després m'ha servit molt per la meva vessant de traductora. Però el més normal és que tu vulguis entrar i que de vegades no entris a la primera. Jo vaig entrar a la segona. Tenies 3 oportunitats, vaig entrar a la segona. I després vaig tenir un petit entrebanc en el primer curs que va fer que fos l'alumne que més anys ha estat a l'Institut del Teatre de tota la història.
0: O sigui, que tens aquest títol.
1: Sí. Jo vaig entrar en les Olimpiades i vaig sortir amb el mil·lenni. Així de clar. 8 anyets.
0: Bé, i de...
1: En dispensa del Ministeri.
0: Vas acumulant títols, que de fet, per sumar-ne un altre, xerres català, castellà, anglès, francès, italià, per tant també podem dir Pataguiló, políglota.
1: Sí, això de petita me sonava insult, però
0: sí. És que és una paraula lletja.
1: Mira, que és curiós, perquè ara m'acabes de recordar una cosa que me deies abans de quan era petita. Jo, ma mare diu que quan jo era petita i me deien que què volia ser de gran, no deia veterinari, deia... Yo quiero ser como el papa, que habla muchos idiomas.
0: Ho tenies clar.
1: Això sí que ho tenia molt clar. Això sí que és una cosa que me l'han ficat en vena a casa nostra, perquè la família de mo mare ve d'Albacete, mo mare mos va surar en castellà, encara xer castellà, però ella va aprendre el mallorquí i xerra mallorquí en tothom, menys en nosaltres per costum, diguéssim, i era una cosa que a ella... En un moment donat que algú se van riure d'ella quan ho va intentar xerrar.
0: Ja passa.
1: I ella va decidir que a les seves filles no els hi passaria. I jo, gràcies a això, en els 8 anys anava a classes particulars d'anglès.
0: I amb quin idioma se lliga més? Català, castellà, anglès, francès o italià?
1: Jo crec que en somriure... Vamos, jo tinc un somriure que deixa enrere en el d'en Miguel Bosé.
0: Que no fa falta dir GTM ni tonteria.
1: No.
0: Idò. Amb aquest somriure de Napata Aguiló ja han fet la primera part de la xerrada.
1: Mira,
0: volant passa, això.
1: Sí, volant.
0: I mos passarà volant, perquè hi ha persones que no els hi basta un viatge, que fan un poquet de la seva vida un viatge, i des viatge és part de la seva vida, i això també és Napata Aguiló. Així que demà més.
1: Gràcies.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Anirà sonant aquesta composició de Richard Strauss que ha triat en Josep Lluís Pol. Com estàs? Benvingut.
1: Hola, molt bé, gràcies.
0: Entrar amb, no sé si dir amb potència, amb suavitat, no sé com definim aquesta peça.
1: Sí, sí, són dos qualificatius interessants, amb molta profunditat, amb molta serenor i... Efectivament, és una música que el Manco a mi m'omple moltíssim.
0: I després anirem desenvolupant, però te presentam per qui comença a connectar amb aquesta conversa que durarà tota la setmana, que la feim a trossets, que avui començam amb una cançó que s'excusa per començar a xerrar. Un home que s'ha dedicat a la docència de les matemàtiques, que és llicenciat en ciències químiques, jubilat d'aquests, activament jubilats, perquè hi ha persones que no se poden jubilar i m'apareix que tu ets un d'ells, no?
1: Sempre hi ha coses per fer. El món és molt divers i molt interessant.
0: N'hi ha moltes. De fet, te dediques a la divulgació científica, t'hi has dedicat també sempre. Moltes coses que aniran sortint. Ets divulgador del Buit de la Seu, per exemple, impulsor de la Societat Balear de Matemàtiques. Hi ha un abans i un després per un home com tu, després d'haver vist l'eclipsi total de sol? Ets diferent, Josep Lluís Pol?
1: No, diferent no. Jo sempre dic que el caràcter que tenim de petits el molt menjam tota la vida. L'aprenem a conduir i a dur i, bueno, tots els matisos possibles, evidentment. No? Uh-huh. Però evidentment sí que hi ha un abans i un després de l'eclipsi perquè seràs únic de la nostra vida total de Mallorca. S'ha de dir tot, perquè eclipsis total n'hi ha dos cada dia. Ai, perdona.
0: Cada
1: any a la Terra, però clar, la majoria peguen ni la mà.
0: Clar. I aquesta vegada estaven tots amb una certa bogeria per poder-ho veure. Va ser un moment especial, no?
1: Jo crec que va complir totes les expectatives, ara en parlàvem amb tu, i amb molta gent que realment va ser de llibre, i la meteorologia mos ho va facilitar, i ho pogueren viure també amb molta gent, i sí, va ser molt guapo.
0: Uh-huh. Tu xerraven de química, de matemàtiques, però també t'agrada mirar el cel.
1: I tant, i qui no li agrada, no? Aquesta, el que deia Miquel Fortesa, d'aquesta gran pissarra de càlculs infinits, és... De qualque manera també sentir-se part d'aquest univers, no? Per lo petit.

0: Però aquell seria l'inversa, perquè aquí una no tapa l'altra, sinó que la reforça, no?
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí.
0: Passa i veus les dues juntes.
1: Clar, ja te deies, vull de la Seu dos pics a l'any, però no, és un, no?
0: No, no, ho has dit bé, són dos pics, que és aquell 11 de l'11
1: sí,
0: i 2 del 2.
1: Sí, sí.
0: I el que passa és que quan el sol va baixant, i llavors és per Nadal, en el solstici d'hivern, se produeix aquest altre efecte, no?, que va descobrir Dani Ruiz.
1: Val, sí, sí, exacte.
0: I, sí, sí.
1: I escolta sa música, i ara estem escoltant aquesta de Nostraus, que has triat, que se titula Im Abendrot, que és alguna cosa així com l'ocàs, no?, a l'hora baixa cap al final, no? Per què aquesta cançó?
0: Bueno, primera perquè musicalment és sublim, és espectacular. La primera vegada que la vaig descobrir vaig dir, uf, què és això? I vaig començar a cercar, no? I llavors és per moltes altres connotacions. És la quarta, bueno, és la quarta d'un ordre que va fer realment l'editor de Richard Strauss. Mm. I que, com has dit, és crepuscle, les altres són primavera, setembre, anar a dormir, i són de qualque manera el testament musical de Richard Strauss. Ell era conscient de que li quedava poc temps de vida, va viure... Això està, la va escriure l'any 48, 1948, i el 1949 moria. Va fer alguna cosa també, no és ben bé la darrera. Però bé, són uns textos que parlen d'això, del final de la vida, encaminat per les dificultats i l'alegria que fas de la mà, o vasta i silenciosa pau, no? Són textos molt suggerents. Bueno, i de qualque manera també m'identifiquen, perquè jo, passats els 60, ja sempre dic que amb una mitjana de 80 anys, això vol dir que estan visquent el nostre hivern, el nostre crepuscle, que pot ser molt llarg i pot ser molt, molt satisfactori, com fins ara, i no té cap connotació terrorífica, no? Sinó purament de bellesa, com és aquesta cançó.
1: Mira, anem a escoltar-la, uns segons.

0: Que un, quan se jubila o s'ha de jubilar o està a punt de jubilar-se, dic un, però li demanen a en Josep Lluís Pol, com ho viu? Amb angoixa, amb ganes, amb il·lusió? Com se viu una jubilació?
1: No, amb moltes ganes i amb molta il·lusió. Jo he tingut la sort, és veritat que amb altres professions no passa, però he tingut la sort de que la meva professió també ha estat la meva afició, la meva corolla, i que una vegada m'ho jubilam administrativament parlant, podem seguir fent accedint a les escoles i als instituts per fer activitats, no? I mantenc aquest contacte perquè trobo que mos enriqueix molt el contacte amb la gent jove. Hi ha molta gent jove molt bona i hi ha molta, moltíssima gent, la majoria de professorat i mestres, que confien en aquesta gent, no? I per això fan la feina. I és un plaer poder seguir fent coses, a part de tenir molt de temps per fer-ne d'altres, ja, evidentment, que també és un plus importantíssim.
0: I tant. I sabem que no atures. La teva manera d'ensenyar als alumnes, com era? Quina era?
1: Bueno, era, jo diria que normal, com la majoria de docents, no? Fas el que pots, amb moltes ganes. Jo crec que és una... Bueno, és que, ah, no sé si és un tòpic, això, de que és una carrera força vocacional, perquè n'hi ha moltíssimes que ho són, vocacionals. I això jo crec que ni li treu ni li posa cap mèrit. Però sí que és vera que a partir d'un cert moment relativament aviat ets conscient de la importància, no? D'estar davant alumnes, i això te passa després quan te trobes algun alumne pel carrer que tu no recordes... Bueno, dic evidentment en el meu cas, perquè no, la memòria passa molt gent, també, és vera.
0: Sí, també.
1: És una gran excusa. Però hi ha algun alumne que diu, sí, perquè tu un dia digueres no sé què, i tu vas dir, ai, justament. Per tant, jo ben aviat vaig arribar a la conclusió de dir, bueno, xerra, digues coses, dona consells, perquè sempre hi ha algú que està en el punt madur, en el punt clau, perquè t'agafi allò com a... I és guapo després aquest feedback de veure que efectivament... No?
0: Nosaltres, al llarg d'aquestes setmanes i d'aquestes converses, més de dos i més de tres, mos han dit aquell professor que tenia, aquella professora que tenia que mos feia fer redaccions i jo havia escrit un llibre, o aquell altre que me va obrir sa mò per ses plantes i sa botànica.

0: Tu també deus ser professor, sabia de qualcú, Josep Lluís.
1: M'agradaria molt, m'agradaria molt. Voldria dir que han fet coses ben fetes, no?
0: Les matemàtiques, però, no són fàcils, eh? T'ha tocat...
1: Bueno, això aquí ja és tema, això dona per un congrés, per 30 programes de ràdio, per... Sí, no ho sé, han fet... De qualque manera, hi havia una mica allò de que les matemàtiques havien de ser difícils, perquè són la puresa de raonament, i tots aquests dois en l'aspecte de difícils, perquè tan difícil és una història de l'art ben feta, com una matemàtica, com una literatura, com... El que passa és que és vera que, de qualque manera, hem après a viure en la rèmora aquesta de bé, les matemàtiques ja sabem que són l'assignatura difícil, no? I mos han de revelar una mica, perquè, a més, també associem molt les matemàtiques a les fórmules de pissarra. I les matemàtiques, això són un percentatge petit tot, de les matemàtiques. Tothom té un pensament matemàtic fantàstic i potser hauríem de començar per descobrir aquest pensament, no?, que tenim tots.
0: I jo crec que en Josep Lluís Pol també ha fet molta feina bé, jo crec que no, o diu la teva trajectòria, per fer fàcils les matemàtiques, per fer-les comprensibles, fins i tot per jugar amb les matemàtiques, per veure-les per allà on caminam, aixecam la vista o tot el contrari, miram en terra i veiem alguna idea matemàtica, anirem desenvolupant. Val? Avui només ha estat un petit tast, demà seguim.
1: Beníssim.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: deriva.
1: Carillo Drà, benvinguda en aquesta conversa polisèmica feta a trossets. Com estàs?
2: Bon dia, moltes gràcies, Araceli, per aquesta convidada. La veritat és que estic content ara mateix.
1: Que bé. I nosaltres també, jo crec que mos donau energia. I estic segura que la transmeteu en els oients entre avui i demà. Comencem aquesta setmana de converses polisèmiques amb nous convidats. La Cati Lladrà, psicòloga, és una d'aquestes persones que han pensat que tenia coses molt interessants que contar i que també sap com fer-ho. Ara que estic sentint aquesta cançó que has triat de Mr. Quilombo, que cabecita loca, tela, no? Sa lletra, amb aquesta lletra podríem xerrar moltíssimes coses, no, Cati?
2: I tant que sí. De fet, mira, l'he triada, per una banda, perquè té aquest ritme lleuger que fa com estiu, no? I per l'altra, perquè sa lletra, jo me connecta amb aquest punt d'humor de riure en ment de jo mateixa. Ara, potser estic un moment que he d'aprendre a aturar, anar un poc més en bones i córrer manco, però tant mateix és que tenc a prop. Ja m'ho diuen que som un cul inquiet, que som un poc cabecita loca.
1: Val, lo de cabecita loca i psicòloga no és un joc de paraules, eh?
2: Podria, però serò, sí.
1: Però ara deia aquí Mr. Quilombo que xerrava de tocar tecles. Tu en deus tocar moltes de tecles, no? Dins consulta, quan comences, avui que nosaltres fem converses, no? Quan comences a conversar amb la gent, deus tocar moltes tecles, eh?
2: És part de la nostra feina, justament, tocar tecles i afavorir a fer que puguin passar coses que d'una altra manera potser no passarien a les persones que acompanyes.
1: I per poder tocar la tecla, que m'imagino que la primera no encertes, deus haver de tenir una gran capacitat d'escolta.
2: És, jo diria, la capacitat, sense la que no podríem fer la feina que feim els psicòlegs, siguem de l'orientació que siguem o facem feina com sigui.
1: Na Cati Lladrà, psicòloga, tu a més fas psicologia caminant, en part, no només, eh? Però fas psicologia caminant. Què passa? Caminar és tan bo com xerrar? Caminar mos ajuda a la conversa? Com casen dins la psicologia i la teva manera d'entendre-la aquesta caminada i aquesta xerrada, aquest tocar la tecla?
2: El primer de tot me va casar a mi, perquè tant la muntanya i es moure't sec com la psicologia ja eren dues coses que m'interessaven molt, no? I a banda d'això, quan de forma intuïtiva hi vaig arribar a lo que és la teràpia a la natura, la teràpia d'aventura o més tard lo que seria psicologia caminant, va resultar que, val, jo hi arribava potser un poc per instint, però tot el món se practica i hi ha moltíssima recerca que posa damunt la taula tantes beneficis com tot el que pot aportar fer feina fora de les quatre parets, precisament.
1: I què aporta? Quins beneficis té?
2: Beneficis en si, per exemple, és potenciar coses tan diverses i tan que mos poden sonar properes com la creativitat mateixa. Resolem problemes de manera diferent a quan estem, entre cometes, tancades. Mos ajuda a que l'expressió, quan estàs cara a cara amb qualcú, també sigui més natural i més lleugera, perquè moltes vegades penseu anant caminant, però no mos estem mirant en els ulls de manera profunda ni res, o sigui, cadascú està pendent de no treballar també una mica i de pas camí bon passa,
1: sí.
2: A més, la natura té una cosa i és que té infinitat de metàfores que te permeten connectar-les amb allò que la persona te vol explicar o intenta entendre d'ella mateixa o d'una situació. Així que nosaltres sempre deim que la natura, de fet, és coterapeuta en aquesta relació.
1: Has fet, o has dit en aquesta conversa, ja la paraula camí un parell de vegades.

0: que me fa pensar també aquesta cançó, enllaçant-la en Nacat i Lladrà i en la teva professió de psicòloga, lo important que és anar fent camí, que mai sabem cap on mos durà, no?, aquest camí mentre caminem.
1: Mentre caminem, i a mi també me connecta en que mai no és massa tard per tornar a començar. Jo, de fet, no vaig arribar a la psicologia fins ben avant i just hi crec que no és massa tard per tornar a començar.
0: D'on venia Nacat i Lladrà?
1: Idò, mira, fins a segon de batxiller, el meu camí em duia cap a l'enginyeria, fixa't. Però és que, a més, després, ja dins de psicologia, vaig començar dins el món de recursos humans. Hi vaig estar més de 10 anys i llavors es va ser també de manera un poc intuïtiva i natural que vaig virar cap en aquest acompanyament de persones, cap a la teràpia en si.
0: I com va ser? En quin moment dius, a veure, Cati, anem a agafar aquest camí, que és un poquet diferent, un poquet igual, però un poquet diferent, en el que he estat fent fins ara? En quin moment? Què va passar?
1: Ara te'n contaré una, idò, val? El meu germà és arqueòleg.
0: Sí.
1: I jo, quan estava fent feina a Recursos Humans, Oficina, Palma, record que sortia a les Arabaixes i m'anava cap a l'Aró, d'aquí on som, me canviava les sabates a escapada i pujava corregent en el castell o partia cap a Orient per lo que és l'Oliveret, perquè per jo ja és la manera de connectar, d'estar tranquil·la, de baixar revolucions, lo que, clar, havia de fer aviat,
0: sí,
1: per poder arribar a l'hora de sopar que nostra. En canvi, dic que com que el meu germà és arqueòleg, la vaig acompanyar alguns caps de setmanes, tots sols, a preparar el que després seria un jaciment, i me'n recorda especialment un cap de setmana, jo no sé si ella hi pensa i tot, però xerràvem i li vaig dir que coneixia molta gent, és que aquella estona els faria molt de bé. I ella se va girar i em diu, idò, això és una bona idea de teràpia, no el trobes? Ja t'he dit que no sé si se'n recorda, però per mi en aquell moment, això devia ser el 2019,
0: sí,
1: va néixer, o se va sembrar de qualque forma, se llavor de lo que més tard, fixa't, ha estat la meva manera de fer feina i que avui sent que me connecta més que mai en lo que per jo és propòsit o sentit.
0: Que és aquesta connexió amb la natura. Després va venir la pandèmia i mos varen tancar i més que mai varen tenir aquella necessitat de sortir a passejar, no?
1: Justament, durant la pandèmia jo ja no estava vinculada a recursos humans, però sí que rebia moltes demandes de persones que necessitaven d'alguna manera aquest acompanyament. I va ser quan ja vaig dir, d'acord, acompanyament sí, però quan sortiguem d'aquesta època, el que més haurem de mestir precisament serà natura. Així que vaig començar a investigar, així com ja som a tope, i vaig topar, pues, tant en la que va ser després la meva mentora, que és la Natàlia, com amb el projecte d'Experiència, Pioner Espanya, com després ja amb tots els recursos i fins i tot de llocs tan, tan diferents com d'Austràlia, Nova Zelanda, d'Estats Units, de Bèlgica, i aquí ja vaig dir, això jo en vull més.
0: I de mos haurà de contar més, perquè aquesta és una conversa més llarga, però feta a trossets, i jo crec que si demà xerrant de viatge, no només hi ha el teu viatge personal i professional, sinó segur que hi ha un lloc en el món que també mos connecta amb qui, aquí on ets ara. I xerrant de camins, i breument, quan ara t'estic imaginant també, doncs, compartint teràpia, caminant per un camí, a qualque zona natural, i hi ha una cruïlla, allò que dius, quin camí agafar, aquest de la dreta, aquest de l'esquerra, seguir recte cap a on he d'anar. Això mos va plantejar, mos ho hem de plantejar, o mos hauríem de plantejar encara molt més de lo que mos plantejam.
1: A vegades aquesta cruïlla, com tu dius, ja t'acompareix a davant per circumstàncies que poden ser alienes a tu, i altres vegades sí que aquest exercici d'escolta, de quin camí estic duent, i aquest camí sabent o que jo voldria, no? Fer un poc aquesta part de reflexió, la trobo no només necessària, sinó super enriquidora. Perquè si no mos ho plantejam, és fàcil anar amb el pilot automàtic i tirar, com dic jo, a passar autopista, no? Per demostrar tots aquests camins. Ara bé, això tampoc jo crec que hagi de ser una cosa més que mos estressi, ja n'han sentit.
0: I demà partim de viatge, val? Així que ves pensant en un viatge, a veure quin mos has de contar, val? Fins demà.
1: Fins demà.

0: a IB3 Ràdio entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria.

0: torciéndose a sus pies.
1: I m'imagino que tu te planteges que sa bellesa com us afecta això en el moment en què estàs davant d'una piràmide d'Egipte, que coneixes molt bé Egipte, o en el moment en què mires la Gioconda. Si te la deixen veure, perquè hi ha un nigul de persones davant la Gioconda, allà en el Museu del Louvre. Però en quin moment tu dius això? O sigui, en quin moment te planteges que és un concepte del qual estirar a reflexionar?
2: Pues mira, a mí, por ejemplo, yo que llevo muchos viajes culturales y he visto a mucha gente llegar ante una obra de arte, pues en la Vito, y ya conocerla y intelectualmente estar familiarizado, y de repente los ves que se paran y empiezan a llorar, que no te pueden explicar lo que les pasa, y eso que no puedes explicar, eso es el espíritu de la belleza.
1: Ara m'ha posat un poc de pell de gallina na Nati Sánchez, que l'anireu coneixent al llarg d'aquesta setmana, que és llicenciada en Història, és màster en Egiptologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, però fa feina a l'àmbit de l'ensenyament privat, en la seva pròpia acadèmia, que és Idearte, que tu dius no està en un lloc, com una institució, no? Com alguna cosa que me connecta en la meva manera d'ensenyar, no?
2: Sí, exactamente. A mí me gusta presentar mi academia no como un sitio, sino como una forma de entender la cultura. De hecho, soy la única profesora de la academia, porque no le llamo academia porque hay que llamarle de algún modo, pero en realidad es mi propuesta cultural, ¿no? Mi forma de enfocar los temas, de acercarlos a la gente, de hacerlos comprensibles, i no solo comprensibles, sinó estimulantes. Mm.
1: Per exemple, que podem aprendre a través d'Idearte?
2: Pues yo doy cursos de historia del arte, de todo el arte en general, pero tengo mucha especialidad en el Renacimiento italiano, con la Florencia de los Medici, cursos también de literatura, también de todas las épocas. Ahora hemos terminado un curso sobre la Ilíada, que está ahora muy de moda todo este tema. También podemos hablar sobre todo de historia. Ahora este año haré un curso de la historia de las reinas de Castilla, Navarra y Aragón, que también es un poco otra parte de mi proyecto, visualizar a la mujer en la historia, en el arte y en la literatura. Y un poco pues es todo el mundo de las humanidades, a veces como de manera amplia, historia del arte general, y a veces muy específica.
1: Uh-huh. I escolta, ara que xerraves de les reines de Castilla, Navarra i Aragón, en aquells temps hauria molta bellesa, però també hauria molta porqueria, no? Hauria molta brutó, no?
2: És el contraste de la vida humana.
1: Totalment, totalment. Idò, na Nati, com dèiem, és una de les parts d'aquesta setmana, la conversa, han començat parlant de la bellesa. Tu que parlaves de... Jo veig quan una persona s'emociona, que plora davant el David de Miguel Ángel, per molt familiaritzar que estigui amb ella, tu on has plorat?
2: Ups.
1: Més d'una vegada o més de dues?
2: Més de dues. Sí, moltes. Jo te puc dir... Mira, una molt especial va ser, bueno, fue en Los Uffizi, que yo soy una loca de Botticelli, como sí, todo el mundo sabe que me conoce, y estuve viendo la belleza, la Venus, sí, sí, la Venus de Botticelli, y había sido el sueño de mi vida, porque era la primera vez que iba a Florencia, pero después de eso salí al corredor de Los Uffizi, que había varias estatuas romanas, y bueno, las fui viendo y de repente era un día nublado, así como estaba todo más oscuro de lo normal y el pasillo estaba oscurecido, y de repente entré en una estancia que solo había tres estatuas griegas, blancas. La habitación, yo el recuerdo que tengo es que aquello era un blancor infinito, y de repente sentí que la belleza me rodeaba y empecé a llorar desconsoladamente. Y no podía explicar, pero entendí la diferencia entre el arte romano y el griego. El griego fue el gran promotor de esa belleza. Uh-huh. El romano tiene otras cosas.
1: I d'aquella bellesa humana, en aquest cas, perquè diu que eren estàtues de persones.
2: De persones, sí.
1: Vull dir, és trobar la bellesa també en el cos humà. Bueno, també és molt Botticelli trobar la bellesa en el cos humà, no?
2: Totalment, totalment.
1: Que bo, quin impacte, no? No, no, i no la veus, però la Nati s'emociona, que això també és el bo que té la ràdio, i parlar de les coses com l'afecten. I nosaltres avui amb la Nati Sánchez hem començat xerrant de la bellesa que troba a l'art, a la literatura, bé, les arts en general, que és el que tu te mou i el que ensenyes a la gent. Avui ho deixem aquí, val? Però jo crec que serà intensa aquesta conversa, perquè després m'ho has de contar un viatge. No sé quants n'has fet tu de viatges.
2: Molts.
1: Molts, eh?
2: Més de 50, 60.
1: I sempre per anar a cercar allò hermós, no?
2: Sí.
1: I ara anirem de viatge a Nati Sánchez. Bueno, ara no, demà. Demà dimarts, i ja sabeu que sempre a la carta podeu anar recuperant aquestes xerrades.
3: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

Gràcies, Donald Miranda, entrenador de salt de trampolí, Nati Sánchez, historiadora, Josep Lluís Pol, divulgador, professor jubilat de matemàtiques, Pat Aguiló, actriu, Cati Lledrà, psicòloga, per haver convertit amb els oients d'entre avui i demà molt més que una cançó. Hem xerrat de la vida i de la professió, cadascú de la seva, però ens està encantant comprovar conversa rere conversa quants llocs comuns tenim les persones, per molt diferents que siguem. Coincidirem també en algun viatge. Demà tornem a les 10 del vespre, però recordeu que ens podeu escoltar també a l'aplicació d'IV3 Ràdio i recuperar el programa a tot IV3.

0: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Escoltau, els postres en joc, acabant de començar Xiu Xiu i vos han boicotejat.
2: Perquè estem flipant.
3: Has fet apostes, senyors i senyors.
1: Hem entrat, vos hem robat la missió.
3: Ja vos van dir que vos boicotejaríem més d'una vegada. Per tant, prepareu-vos.
1: Com esteu, company?
4: Molt bé. Acabeu, heu de saber que acabeu de tear el director
1: d'Iva Tarragona. Sí. No, ja ho
4: hem sentit. Tant, mirau ja el correu electrònic en acabar.
1: Sí. Mare meva. Tot això per informar els oients que som en el canal 2 d'Iva Tarragona i que vos cedim una vegada més les emissions, les zones radiofòniques per fer la vostra feina, que és magnífica.
5: Perquè hi ha audiència, bàsicament.
2: Inés
5: Mateu, per tercer una vegada, i espero, perquè no hem escoltat el teu tall, i espero que t'ho hagis pensat millor i que donis una millor resposta. Si el Mallorca puja a primera divisió, a què te compromets? Quina és la teva promesa?
1: Jo he dit que aniré per primera vegada a veure el Mallorca, si puja a primera divisió.
2: I no vol fer micròfons sense fills, ara deixam-me.
4: No he anat mai.
2: Però pot anar i li donem un micròfon i que faci un pot de...
4: Te compromets en això?
2: Experimenti,
4: si puja a Mallorca, Neines Mateu, un programa serà part dels postres en joc.
1: Vinga. No, me compromet perfectament. Tu, Xavi, vendràs?
3: Sí, jo vendré, clar.
2: En Xavi, menjar pipes, però.
3: Jo menjar pipes. Jo vinc fora, me'n com ho feix i ja està.
2: Ai, xiu. Sí. Vos heu colat, però...
1: Sí, no, totalment. Vos deixam continuar. Nosaltres quedem aquí en el canal 2 d'Iva Tarragona, que ja sabeu que podeu escoltar-lo a través del web o s'aplica.
5: Sí,
1: gràcies, companys.
2: Sou
1: que teniu bon partit.
4: Ja sabeu. Xiu.

0: Idò, ja m'heu sentit. Gràcies per fer la mudança en el canal 2 d'Ivetres Ràdio. Sí, o l'heu feta. Ja som aquí, ja hem arribat, xiu-xiu. I Xavi Oliver.
1: Com va, com esteu?
0: Ben tornat.
1: Moltes gràcies.
0: Escolta, t'estrenes en el canal 2 d'Ivetres Ràdio perquè avui, ho dèiem, torna el Mallorca a segona divisió, això sí.
1: Exactament. Bueno, però això vol dir que guanyaran més partits.
0: Tu creus?
1: Més alegria, clar.
0: Tu has anat a molt de partits aquesta temporada passada.
1: No, no gaire. Cap ni un. Si volia ser sincers, però per això estem aquí, xiu-xiu, i no és vostres.
0: Exacte, per això han fet aquesta promesa, jo al cap, ja ho he dit.
1: Però en qualsevol moment de la vida sí que has anat.
0: Sí, una vegada hi vaig anar amb una parella que tenia, que era molt futboler, i vaig anar a veure el Mallorca. No va per això res apassionant, la veritat.
1: No, eh?
0: No. Bé, no. I saps on vaig anar també amb ell? Bon. A veure el Pío Pío. És un equip de futbol a Canàries.
1: Ah, el Pío Pío.
0: Ja me diràs tu,
1: sí,
0: que hi pintava jo. Bueno, escolta, Xavi Oliver, com han anat aquestes vacances?
1: Molt bé, Inés, com sempre, fer moltíssima bonda i m'ha passat molt bé. I molt bé tot.
0: Que bé, no, però digueu tot.
1: Bé, no, vam de fer el camí a Santiago, de Sant Jaume, perdoneu.
0: Ah, peregrino.
1: Turigrino, turigrino. És a dir, fan la distinció.
0: Què és això de turigrino?
1: Els peregrins són aquells que van a fer de qualque manera la penitència, en un sentit espiritual estrictament religiós, i carreguen la maleta, cada pes un 10% del teu pes, dormen al berg, i jo, bueno, en certes comoditats, però també he estat un...
0: Això no val, això no val.
1: Sí, home, és a dir... Pots anar-hi de moltes maneres, a fer el camí de Sant Jaume, i jo he de dir que he passat molt de gust i m'ha agradat molt, i que hi tornaré.
0: Has fet amics i amigues?
1: He fet amics i amigues, exactament.
0: Que bé, molt, sí, bé, molt bé, no ho esperava manco de tu. No he volgut fer cap indirecte,
1: no,
0: Xavi.
1: No, que no, cap ni una, evidentment, com és natural... Som una persona sociable i bueno, ja està, no? I tu aniries a fer el camí, no?
0: Mira, no, la veritat és que no. No aniria a fer el camí de Sant Jaume, no. Tothom torna revolucionat. Jo no sé si tu has sentit aquesta il·luminació que tothom experimenta, aquest canvi de vida que s'inspira quan fa el camí.
1: No, exactament. És a dir, evidentment hi ha moments en què estàs molt bé, és a dir, moments en què camines allà entre eucaliptus... No, més no sé si són eucaliptos o eucaliptus.
0: Jo no ho sé, Xavi.
1: Bé, camines per allà tot sol, sí. Fosca negra dins el
0: bosc. Tu i el teu cos,
1: i les teves cames. Cor, i estàs connectat, i te fa mal aquí, te fa mal allà. Però, bueno, camines, i ja arribaràs, i efectivament t'arribes a puesto.
0: Bé, idò, jo no ho faria, perquè caminar m'agrada, però tampoc tant.
1: I jo t'agradaria. Crec que t'agradaria molt. Sí, t'hi vaig.
0: Però jo no sóc tan oberta com per anar fent amics durant el camí.
1: Jo pensava que tampoc. Però hi ha gent que ho és allà. Allà hi ha gent que és oberta i que te diria... Ja. I com te llames tu?
0: És que a Espanya ho som molt oberts.
1: Sí, més que nosaltres.
0: Sí, una mica.
1: Sí, i se nota. I te diré una cosa. Els tòpics...
0: Ara qualcú deu pensar que diuen aquests dos.
1: Els tòpics són certs.
0: Tampoc han de generalitzar.
1: No.
0: Aquí som molt bona gent i molt simpàtics.
1: Sí, però els tòpics són certs. La gent del sud és diferent de la gent del nord, que és diferent que la gent de Madrid.
0: I ja tu amb qui t'ajuntaves?
1: Jo m'he ajuntat amb gent de Madrid, amb gent de Puerto Llano, que no havia sentit en ma vida. Això és Ciutat Real.
0: Puf!
1: Amb gent de Villarreal,
0: mig.
1: Granada i Sevilla.
0: Una bona mescla.
1: I de mesclar-ho.
0: Molt bé, Xavi. Bé, estàs il·lusionat a tornar.
1: Estic molt content.
0: Nova temporada. A partir de dilluns que ve vendran canvis, però encara no ens ho podem dir. Ja s'anunciaran oficialment.
1: Com dirien els influencers...
0: No tornarem a tear director, que ja ho hem fet. Sí.
1: Com se deien els influencers, se venen...
0: Cosetes
1: petites.
0: Ja van fer aquesta broma quan tu no hi eres. No sap greu. Avui tenim l'Andrea Sánchez en el control tècnic.

0: La situació, dos, quan s'aneguen.
1: Coneixeu el cotxe? Bastant furios.
2: La Guàrdia Civil ha detingut un home de 52 anys acusat de robar un vaixell valorat en més d'un milió d'euros al port de Sóller i intentar embestir les patrulles que el perseguien quan fugia cap a Eivissa.
0: Els fets varen començar diumenge al matí quan el servei d'emergències, el 112, va alertar de la desaparició d'una embarcació propietat d'una empresa de lloguer nàutic. La col·laboració de la companyia va permetre conèixer-ne la posició i comprovar que navegava amb un home i una dona a bord.
2: Una vegada localitzada l'embarcació, els guàrdies civils varen ordenar reiteradament al patró que naturàs els motos.
0: Però l'home va ignorar els requeriments i, segons l'Institut Armat, va intentar embestir les patrulles durant la persecució marítima i aèrea. Al cap d'aproximadament mitja hora, el patró va deposar la seva actitud i els agents varen poder abordar i aleshores recuperar el vaixell.

0: Coneixeu el cotxe? Fast and Furious!
1: IB3 Ràdio és Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Xiu Xiu, el xiu-xiuig que arriba a tothom, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Hola, som l'Andrea i la cançó del meu estiu és Figaflaues a la fresca.

0: Ai, és estiu, que encara no se n'ha anat, per això encara vos demanam quina és la vostra cançó d'estiu per excel·lència. Ja sabeu com us podeu enviar un àudio a @xiuxiu.ivetres. I ara, Xavi, tu estàs ben content, perquè has tornat de vacances. Però, Uda, l'estiu encara és aquí, però ja va acabant.
1: Sí,
0: no,
1: sí.
0: No ho dic per res, vull dir, darrera setmana d'agost.
1: Jo fris, que arribi setembre.
0: Sí, la fresqueta.
1: Clar, fresqueta. Els dies, les temperatures davallen, els turistes comencen a partir, comencen, Els nins tornen a escola... I, bueno...
0: I també arriben èpoques, pels pagesos, per exemple. Ara és època de garroves, de plegar-les...
1: I mos en parlarà la Joana Vergés, que és fundadora d'Esgarrover i gerent de Productos Martín. Bon vespre.
0: Hola, Joana, com estàs?
2: Hola, bon vespre. Molt bé, vosaltres?
1: Molt bé, moltes gràcies aquí. Clar, desitjant ja que arribi setembre, octubre, no sé com ho dus tu, el tema de la calor, bé o no?
2: Avui millor, perquè ha pegat una bona plogudeta per aquí, per Llucmajor, i ha refrescat, perquè era com a, ha estat un estiu bastant potent.
1: I això per les Garroves com els hi va? Bé o malament?
2: Per les Garroves és que enguany ha estat un estiu atípic, i normalment les Garroves es recullen com a dues setmanes o tres després de lo que s'ha recollit enguany, degut a les altes temperatures i que la garrova ja estava com a ben rostida, no?
0: Clar, clar.
2: I també varen fer comprovacions fa dues setmanes en la IRFAP, que tenim una plantació experimental, i varen comprovar que el garrovi està intacte, però sí que es veu que la popa està un poc així afectada per una qüestió d'humitat. Clar, com més sec, menys popa,
0: Imagina't. I ja les heu aplegades, idò?
2: Nosaltres, bé, sí, a la meva finca encara estic, ja diuen, ja una dita, no? Encara no els he acabat de plegar, però les plantacions experimentals sí, que era el que feim sempre primer.
0: I a quan van enguany les garroves?
2: Les garroves van començar a 45, o sigui, les petites quantitats, sempre, més o manco tothom aquí a Mallorca i a les Illes Balears, és una línia, no? Quantitat petita es va de 45 a 48, i després ja quan són pagesos professionals, més quantitats a 50, i depèn els transports, si te'ls duen a casa teva o has d'anar a cercar-les en els camions, i després també, si és ecològica, se paguen a 53. Hi ha aquest 3 cèntim de diferència. Per si és ecològic, certificat, evidentment.
1: Clar, jo record, Joana, una època en què els peus se van enfilar barbaritat. De fet, se parlava de la febre, de la garrova, que tothom menjava bé.
2: L'oro negre, no?
0: Exacte.
2: Oro negre.
1: En fi, quan costava, aleshores? Quin preu tenia?
2: A veure, això era l'any 2021, que va ser un any abans que mon pare mos deixés, i l'any 2022 va començar a ser el que és més declive, no? Pues va quasi a 2 euros, la garrova. Sí, el que explicava és això, que va sempre en funció de lo que és el preu del garrovi, perquè la garrova sencera va en els preus del garrovi. Aquell entonces tenim un preu de garrovi de 28 a 30 euros, i ara... Ara mateix no arribant ni als 2,80 de garrovi, que aquesta és la problemàtica de poder tenir un equilibri, sobretot pels pagès, en el que són els preus, perquè depèn del mercat i del consum de la goma de garrovi, que va baixar des del 2021, ara ha baixat un 50% degut a que l'han llevat de les formulacions. Per als altres preus, clar, se substituís automàtic, que també és saps? I aquí ara tornem a estar enganxant a veure si se torna a reformular, i sempre aquest producte que és C410, que és un dels millors per nosaltres del món com a gelificant o també espessant.
0: I parlant de productes, quins estan de moda ara fer-los en la garrova?
2: Nosaltres, bé, com ja me coneixeu, des de l'any 2012 estem en investigació de la part de la popa, i sí que fa 11 anys que hi ha productes en el mercat, i ara la moda és emprar la garrova per aquesta part de la proteïna que té, i a diferents productes saludables, com són barretes, proteiques, en creatina, en fibra, batuts, la farina de tota la vida, que coneixem, que és per fer en llet, jo el recomano moltes vespres perquè té molta fibra, té un 30% de fibra, el que et s'agarrava, i 50% de sucres naturals, i és tot ecològic. A part, les cremes naturals que fem de productes d'aquí de Mallorca, de Mallo, i tot produït aquí.
0: Uh-huh. Molt bé, Joana. I ara teníem ganes de saber com va la Garrava enguany i no podríem telefonar a una altra persona que fossis tu. Joana Verger, fundadora d'Esgarrover i gerent de productes Martín. Gràcies per atendre'ns, Joana.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Salut adeu. I Garraves en l'altre. Adéu,
1: adéu. Que vagi bé. Adéu.
0: Escolta, Xavi, però digues. Tu ets més de la mà.
1: Home.
0: No enganes a ningú. Jo crec que els oients que te coneixen ja ho saben, que tu Garraves no n'aplegues gaire.
1: No gaires, no gaires. És que, clar, setembre, final d'agost, estem de Garraves, però també estem de...
3: Se llampuga, no engana mai ningú.
1: Efectivament, de llampuga.
0: De llampuga. És un pesques.
1: Que són de bones. Enguany encara no he agafat de cap.
0: Bé, però encara no ha començat.
1: Sí, no, però... No, sí. Però
0: ah, sí?
1: És que Recreativa dia 15 va començar i demà comença ja els professionals. És quan comença a veure paradetes.
0: I com anirà enguany?
1: No ho sé, jo espero que bé li demanem a qualcú.
0: Sí, per favor.
1: Bernat Ilbà, president de l'Associació Mallorquina de Pesca Recreativa, responsable, bon vespre.
4: Bon vespre.
1: Com anem?
4: Va bé.
1: Amem. Bernadí, amb quin preu creus que arribarà la primera llampuga a les peixateries demà?
0: Uepa.
4: Bueno, jo vos he dit que jo som pescador recreatiu i això és un poc dels pescadors professionals i depèn molt de les captures, si són més grosses o més petites, el primer dia sempre va més cara. Jo crec que lo normal seria que anés de 17-18 euros al quilo i després més en banda ballarà de més 10 a 12 euros al quilo. M'imagino, si va dir lo normal.
0: Tu ja n'has pescada, idò, Bernadí?
4: No. No? No, jo encara no he anat. Jo encara no he anat perquè la normativa ha canviat i, de més, jo de sempre m'estimo més que siguin un poc més grossetes.
0: I què se pot fer després en la llampuga, tu quan la pesques?
4: Bueno, la llampuga hi ha moltes maneres de menjar-la.
0: En preves?
4: N'hi ha que els agrada la llampuga frita en preves, n'hi ha que hi ha la llampuga torrada. A jo m'agrada embolicada en paper d'alumini, en pa pilota de dins el forn.
0: Wow.
4: I la manera que disfruto més és fer-li allons, tallar filets i posar-los damunt una coca de verdura.
0: Àstima de les meves.
1: Home, això és alta
0: aigua.
1: Cuina, eh?
4: Inclús si és guapa dins una espinagada, és sensacional.
0: Per favor, Bernadí.
1: Això és fantàstic. De fet, jo, la llampuga és un peix que m'agrada moltíssim, ja fris de menjar-ne. Demà començarem a veure a les peixateries, però, bueno, com a president de l'Associació Mallorquina de Pesca Recreativa Responsable, Bernadí, quines normes han de seguir els pescadors recreatius per pescar-ne responsablement?
4: Bueno, ara enguany hi ha una novedat. De la Unió Europea varen posar la llampuga a dins el llistat de les espècies de protecció diferenciada. Igual que s'ha tret un vermell, perquè mos entenguem. I a Espanya s'ha tret una aplicació mòbil, que se diu PescaRec, que estem obligats a tenir aquesta aplicació dins el mòbil si la volem agafar. S'ha de treure la llicència per les espècies de protecció diferenciada, que ho fas en la mateixa aplicació, i una vegada has anat a pescar, tens 24 hores per declarar les que has agafat. Doncs això és un poc diferent, així com se feien els altres anys. I és una aplicació que està tan ben feta que nosaltres la tenim recorrida en el Tribunal Suprem mos ho ha agafat, està en marxa. Però van acceptar la demanda que posàrem i veurem com acaba, perquè està feta per gent que no tenen ni idea de lo que la mà, de lo que se pesca i això. I han fet moltes parides, moltes coses mal fetes, i a més han fet 5 o 6 actuacions que van canviant, però no deixa de ser una locura que està molt en fora de la realitat del sector.
1: Totalment, Bernadí. I jo saps en què penso sempre, quan, evidentment, perquè és responsable s'ha de fer, però amb aquella gent que per aventura no dominen mòbils, que no són nadius digitals, que se'ls fa un món tot això, i també deu haver part de la població dels pescadors recreatius que també ho pateixen en això.
4: Bueno, això varen demanar i m'ho varen concedir, que una persona se pugui carregar l'aplicació i declarar-se com a representante d'un pescador determinat. De manera que si jo me va malament, pues puc dir al meu fill o al meu net que me faci les declaracions.
0: Clar. I, Bernadí, moltes gràcies per la feinada que feis des de l'associació. Sempre necessària la vostra feina. I te volem desitjar que vagi molt bé la temporada.
4: Bueno, esperen que sí. Jo, mentre ningú se faci mal i mos divertiguen, ja me don per sentir.
0: Exacte. I després una bona coca, en Preva i en Puga.
4: Això no pot faltar.
0: Xavi, m'enduràs?
1: Bé, si em passis, ja sort, sí, si te'n podem enganar.
0: Espera que em posquis i m'enduguis.
1: Ben, ja ho veurem, Bernadí, no és tan fàcil.
4: Bueno, fàcil. Això depèn, perquè la mà, el que nosaltres que fa anys que anàvem, coneixíem i sabíem els costums, tot ens ha canviat. Mm-hmm. Ha canviat la temperatura, han canviat els corrents, han canviat les espècies, ha canviat tot. Mm-hmm. I és un, veurem més en guany com anirà, és una incògnita.
0: Que important el teu testimoni, Bernadí. I de bé, ho veurem, bueno. Mos ho contaràs. Te tornarem
4: vale,
0: a telefonar.
4: Quan vulgueu. Eh?
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Bernadí, que vagi molt bé. Adéu.
4: A vosaltres. Adéu.
0: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. Oh. És impossible.
1: Que guapo.
0: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, mm-hmm. lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Lo nostre, cosa feixuga.
0: Uf, molt bona.
1: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
0: És impossible. Sí que és possible.
1: Cosa feixuga.
0: Home, per favor.
1: Clar que és possible, tot és possible en aquesta
0: aquest
1: vida.
0: Aquest setembre serà possible.
1: Se venen cosetes, petites.
0: Vorem.
1: O no. I en Pugues sí. O no.

0: Xiu Xiu, el xiu-xiuet que arriba a tothom. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Calor.
3: Moscars.
2: Gelats que se desfan massa ràpid.
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada,
6: si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
7: Josep, com estàs?
8: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
7: tens calor, posa'ns aire.
8: No, no, ara estic bé aquí.
7: Fa calor psicològic.
8: No ho sé jo.
9: Sí, psicològic.
8: Però quan hi ha vacances?
7: Com quan hi ha vacances?
8: Nosaltres?
7: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
8: Xiu-xiu és tot l'estiu.
7: Sí.
8: Ah, que bé.
7: Servei públic.
8: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: I acaba d'entrar a Passaporta, però amb prou feines. És col·laborador que mos ve a veure només per agafar inspiració per les seves pel·lículetes. En Josep Elorda, o el que és el mateix, en Jacob Elordi.
1: He quedat, eh?
0: Josep, estimat, que ha estat? Avui... Que ven tot nefrat.
1: Avui
0: què t'ha passat, per favor? Que ha estat?
1: Avui ven coix i nefrat.
0: No, no, però compte-ho. O sigui, primer de tot hem de dir que estàs bé.
1: Sí, sí, estic bé.
0: Però
2: relativament bé.
1: Com a mare no telefoni, però estic bé, tampoc passa res. Però com bé sabeu, estic gravant un documental. I avui, bé, ja venim d'Escaló dels Moro, vaig anar a l'Escaló dels Moro, bla, bla, bla. I ahir vespre, quan vaig per cas cotxe en el pàrquing, tens sort de tenir un pàrquing, que bé, de meu pare, ja no tens res, però vaig per cas cotxe i començo a sentir un xiu-xiueig que venia de la roda. I dic, ostres, perd aire, això.
0: Era...
1: Un xiu-xiuet del cotxe.
2: Xiu-xiu.
1: I dic, vete del món, això perd aire. I ja estava molt cansat i me'n vaig a dormir i si demà ja...
2: problema de demà.
1: Sí. I avui baix i ja m'ha dit un veïnat per l'ascensor, ui, el teu cotxe tampoc. I dic, sí, ara vaig arreglar-ho. I mira, i efectivament havia punxat la roda del cotxe.
0: On sospites que va passar?
1: Però no ho sé, perquè vaig anar a l'escola del mar de matí, bé, vaig anar per molts puestos, però vaig pegar per Manacar, vaig anar fins allà, me vaig aturar...
0: Segur que era que vares fer parxe per mort d'un pern que li havia caigut. Un guiri.
1: Sí.
0: Perquè tot és culpa seva.
1: Sí, d'una trola.
0: D'un bugui.
1: No ho sé, però jo crec que ho vaig deixar un moment donat en el polígon de... És que Manacor, en sortir de Manacor hi ha un cartell que m'aixapa, perquè surt una dona així de mans creuades i intuesc que és de real estate, perquè posa tal, però està escrit totalment en malamant i posa número 1 i deu dir agente immobiliario Mallorca, però està tot en malamant, que no hi ha res que estigui en mallorquí. I clar, vaig dir, ara gravaré aquest cartell. I vaig aturar en el polígono, vaig fer la volta, vaig aturar en el polígono i era un puesto un poc raro, dic, aquí no crec que parqui ningú mai. I jo crec que digués aquí. Però bueno, el manco m'ho va durar el cotxe de Manacor a Palma.
0: Que ja ho és.
2: Sí.
1: Que si no, m'arriba a passar a mi de l'autopista, que ja m'ho va passar una vegada, i ja m'ho. Però no, m'ho va passar, vaig arribar a casa meva i veure que perdia això, i avui pues, he canviat la roda, ho he fet jo mateix amb les meves mans, que és una cosa que, de fet, encara vaig amb morques de brutó, i és molt fàcil realment, jo ho havia fet una vegada i ho vaig fer mirant un vídeo i he tornat a mirar aquell vídeo.
0: T'ho heu trobat dificilíssim.
2: El vídeo que heu tenit per aventura, 8 milions de visites per gent com no.
1: Sí, era el tio que envia un Seat León i jo tenc un Golf, no? I bueno,
0: la veritat que
1: m'ha anat molt bé i és molt fàcil. Tu no n'has canviat mai cap, mai t'ha passat a tomar i...
0: Sí, però sempre m'ho han fet.
1: Sempre t'ho han fet qualcú. Clar. I tu, Xavi, tu?
2: No, jo no tampoc l'he canviat mai. No. Sempre de fons a grua.
1: Ja, jo l'any passat, és a dir, perquè vos fes una idea de l'horrible, és a dir, tot el que va passar jo, tampoc és que tal, però...
2: tampoc és tan horrible. O sigui...
1: No m'ho vull fer la víctima, però ara veure que l'any passat ja començava a fer molta calor, és a dir, l'estiu passat fa molta calor tal, i el meu pneumàtic passa una cosa, que el meu cotxe és el cotxe de mon pare, ja vau dir que jo no tenc res, soc un mort davant. És un cotxe de mon pare que va tenir 20 anys aturat i no va fer mai servir. I clar, jo fa 2 anys, com que vaig amb aquest cotxe, li vaig canviar 2 coses i marxa i està tot superbé, està nou, no té quasi quilòmetres.
0: Quin és?
1: És un Volkswagen Golf d'aquests que encara van en casset, vull dir, perquè jo puc escoltar i veure la ràdio, que és l'únic que ja està.
0: Home, és que no necessites res.
1: Exacte.
0: Ni Bluetooth, ni res d'això que s'adona avui en dia.
1: I si vull encendre un cigarro sí que puc, perquè això és una cosa que ara ja no tal, i en el meu cotxe sí que puc. Però bé, no fum. La qüestió és que els pneumàtics també tenien 20 anys, i jo anava amb aquell cotxe fa 2 anys, tal, no sé què, ben tranquil, i vaig dir, no, que els pneumàtics ja, si tenen fetge de caducitat, els he de canviar. I l'any passat, per no quedar aturat a mi de l'autopista amb calor, per mort del pneumàtic que haguessin rebentat i hi ha un accident i no sé què, vaig dir, i de canviar el pneumàtic, tal, no sé què, me vaig gastar, no sé si 500 euros per canviar les 4 rodes, tal, que és el que s'ha de fer, I dos dies després vaig pinxar amb el pneumàtic nou. I em va passar a mides autopista, i a mides autopista sí que no pot canviar pneumàtics, ¿vale? Perquè és perillós, no pots estar allà, tal, te cau el cotxe o el que sigui, és perillós, no? Però si és una carretera o tal, sí que se recomana, perquè si has d'esperar la grua, estàs mort. Jo aquell any me vaig morir l'any passat.
0: Després de tot això, no és per això que va anar esperat en Josep.
1: No, ara
0: sí,
1: arriba.
0: Però una raó molt més impactant.
1: Efectivament, avui de matí, claro, jo volia gravar el meu documental, no tenia cotxe, no? Perquè estava l'Edu i tenen mecànic per la roda i ja que també li canviàvem els filtres de sol i tot això. I dic, bé, idò, avui, com que fa mal temps, aniré pel centre de Palma, que segur que està estribat de gent, i gravaré un poc per allà el documental.
0: Operació Nigul,
1: avui. Efectivament, Operació Nigul, la veritat que era caòtic, hi havia moltíssima gent, però bueno, no havia tocs, per tant, genial. I he pogut gravar i tal, després he pegat a Santa Catalina i ja quedava poc per xiu-xiu i dic, bueno, és hora de tornar, estava molt cansat, la veritat. I agafo una bici, però anava en la cambra en la mà, però bueno, jo duia el manillar bé. I és un bici Palma, elèctrica, vale? És a dir, jo no sé qui és que s'encarrega d'això, però mirava els frenos bé abans de partir. Perquè jo he començat a frenar, jo anava per el passeig aquest de Santa Catalina, que és com molt per el cotonet de Blanquerna, que és tot així peatonal i molt de restaurants i terrasses i tal.
0: És carrer fàbrica, devia ser.
1: Aquest, exacte. I hi havia molta gent i jo he començat... Jo, no, clar, no sé, la meva idea no era anar damunt la bicicleta perquè jo és peatonal i no he carrer de bici, no és com Blanquerna, que és un desastre. Però bé, m'he posat damunt i m'he deixat emprendre, no? Hi ha hagut un moment que jo volia frenar bastant i el freno de mà dreta no frenava i he frenat en verd davant i aquell anava molt sensible i he caigut cap endavant, però m'he fotut un hosti, clar, en la càmera, per no espanyar la càmera com si fos un cubat, tal, no? Així, tal, i m'he frenat.
0: Mal aire.
1: El colzo...
0: Uf, dus colzo ple de sang, en sèrio.
1: El colzo ple de pus i sang.
0: I això t'ho has curat, no? T'ho has curat? Això, està ben encès, això?
1: He arribat a IB3 Ràdio, tot brut.
0: Li hem oferit un botiquí que tenim aquí com a espai institucional que som, reglamentari.
1: I bueno, m'ho he fet net en sabó, que és el que també diuen, i ara que a meva sí que m'ho faré bé. M'ho he fet net amb el sabó de Marfairi que hi ha a la cuina d'IB3 Ràdio. Moltes
0: però
1: gràcies.
0: Però quan te fan net una ferida amb Barfairi, Josep?
1: Perquè es quita grasses, va bé.
0: No.
1: Tu no saps lo bruc que estàs carrer de Santa Catalina.
0: Bé, també, a veure. Escolta, però això és molt perillós. I la càmera s'ha fet mal.
1: La càmera està... És a dir, la càmera, lenses, tot la gent ha vingut moltíssim de cambrers.
0: Tu no, el documental,
1: Sí. És a dir, jo estava, i estava com a mig envoltat en la bicicleta damunt jo.
2: Això ho hauries d'haver gravat.
1: Sí, jo t'ho hauries d'haver gravat. La bicicleta com a damunt jo, l'elèctrica, tal, i han començat a comprar això. Però moltes gràcies a tots els cambrers d'aquella zona, perquè han vingut com a de tres llocs diferents. Clar, no tenien molta feina, eren de viatge a les 7, sí, 7 i algo. I han m'han llevat la bicicleta. Estàs bé, tant, no sé què, saps? Ningú m'ha duit un aigua ni res, vale? Però bueno...
2: Home, si haguessis de pagar els preus de per allà...
1: Exacte.
0: I els turistes s'han apropat.
1: Ha hagut una dona que jo crec que era resident que estava per allà, que també s'ha apropat i m'ha ajudat. Estàs bé, tant? I jo, sí, jo el primer que he fet, que la gent devia pensar que aquest tio està loco, anava amb la càmera i jo el primer que he fet ha estat riure. Vull dir, ja estava allà desconant-me de l'hòstia que m'havia fotut.
0: Ai, però...
1: Perquè està molt graciosa.
0: Però està, o sigui, en un dia has fet parxa,
1: sí,
0: i t'has pegat una...
1: Bé, he passejat per tota Palma
0: una nata amb la bicicleta.
1: Sí, amb una bici Palma que jo sempre he estat el meu vehicle de referència. I sempre m'han dit... Bueno,
0: ara li has agafat por, la bici?
1: Bueno, però sí que és vera que hem de mirar més el manteniment del parc de les bicis de bici Palma, perquè varen pujar el preu en guany, de fet, i donaven a entendre que havia un ús...
0: Però estàs segur que era la bicicleta?
1: Sí. Jo, és a dir, jo...
0: Tu que no saps manar.
1: He caigut moltes vegades en bici, però jo sóc un conductor de primera.
0: D'acord.
1: Vull dir, ja, no sé si volen recordar, tenc un grup de música que va de ciclista.
0: Ah, sí, però...
1: Per tant, vull dir, jo la bicicleta la conec com es que més. I bé, a ningú m'han ajudat moltíssim tal, i feien bromes a ells un pot de bueno, aquí no ha passat nada tal, i tothom, i clar, hi ha hagut un moment que quan m'he aixecat tal, tenia el colze ple de sang i tothom me mirava tipo tots els guiris i em va dir, hòstia, s'ha fotut. Però bueno, moltes gràcies.
2: Humor no el perds.
1: No, la veritat que ha estat molt graciós i damunt no m'he fet mal en un sentit de, tenc el colze bastant malament, però el puc doblegar.
2: Sí.
1: El que crec que sí, que m'he fotut bastant és el dit gros del peu.
2: Amem, si el tens inflat?
1: Encara no.
0: A veure, ara en Josep Alarda...
2: Necessito comparar.
0: S'ha llevat les obarques que du.
1: Inés, pots explicar que tenc la marca de les obarques de... Saps? Sí.
0: Té la marca de les obarques...
1: El moreno.
0: De sol. Però no sé si és que ho tens inflat o que tens els peus així.
2: Ja, jo pensava el mateix. Vam comparar-ho.
1: Ui, però és que...
0: Està bastant inflat. Tu, està infladíssim.
2: A menys, Josep, que no hi
0: veig. Sí, el turmell està inflat. El pont està inflat.
2: Sí, això t'ha esquinçat, primer grau.
1: Sí.
2: No, és broma, no ho sé.
0: No, no, està inflat. Això t'hauries d'evaporar gel.
2: Hauries d'anar a fer una radiografia.
1: Sí, sí, sí.
0: No sé si serà tan necessària.
1: Això també és perquè vaig... M'ho guard que jo m'apenc que puc conquistar el món i a vegades està clar que no...
2: Amen, però Josep, ara alça't un segon. I anem fent proves, probablement si pots. Pots fer qualque cosa o no. Agafa el micro, mem. Ara agafa amb una cama...
1: Això que...
2: Com te veus?
1: Bé, mem, el problema és que vaig un poc coix de caminar. És a dir, quan he de posar la cama en terra...
2: Sí,
0: No, no, ara així ho sabeu que també són metges.
2: Home.
1: Hauria d'haver un metge de capçalera.
2: Sí, metge de guàrdia, aquí hauria d'haver.
1: Sempre venc amb bici i aquestes coses passen. La veritat que passen.
2: Bé, estàs fent mal, però no és molt greu. No és gaire greu.
1: No, jo crec que estic bé. Si un cas demà aniré al metge, si se m'infla molt i tal...
0: Esperem que no. Posa't gel ara en arribar a casa.
1: Ara me'n posaré... Tenc una xixonera a casa meva, que està d'això de color blau.
0: Sí, sí, i de perfecte. Tanta sort que tu sempre tens anècdotes,
1: sí.
0: Josep, més alegres, com per exemple mos has de contar l'anècdota teva amb en Quico Rivera.
1: Ostres, sí. La contarem avui.
0: Espera, primer posarem qui t'ha el top de fons.
1: Vinga.
3: Todo el mundo.

0: Aquesta cançó, va, aquesta cançó de l'estiu un any.
1: Sí, és sorprenent el nivell d'aquell estiu.
0: El nivell.
2: El nivell.
0: Quin nivell, Maribel.
1: Pues sí, claro, també de gravar tal, vaig gravar a Magaluf, vaig anar a Magaluf i vaig passar per BCM. Vale? I jo amb BCM tens un records amb en Quico Rivera, perquè això, aquesta anècdota crec que és la millor anècdota de la meva vida i és veritat que no l'havien contat mai. Però bé, jo conec en Quico Rivera. Vale? He xerrat amb en Quico Rivera, moltes vegades, de fet.
0: Perquè... Però amics, quin nivell?
1: No, no som amics, vull dir, jo amb aquest tio no vull sortir. No vull relacionar. Ah. Però per unes coses que no puc desvetllar avui, bé, avui ni mai, però la qüestió és que, com bé sabeu, jo soc de Sant Eugeni, no? Bé, realment soc de Palma, però a Sant Eugeni i tal, no sé què. A Sant Eugeni passa una cosa que cada X anys, vale? I per coses que no puc contar perquè si no involucraria altra gent que no s'ho mereix, vale? Però per coses que passen a Sant Eugeni, Inés, perquè te facis una idea, cada 2-3 anys veien de la faràndula, tipus d'aquest estil, en Rafa Mora, en Quico Rivera...
0: Investigarem.
2: Pipi Estrada.
1: Sí. De fet, van a un
0: carrer... I Gavis Amós i ets a convidar aquí a Xiu-Xiu?
1: No ho sé, perquè aquesta gent demana molt de dos bets, sempre. Vull dir, aquesta gent vol veure billetó i en sobra, sempre. Vull dir, no com... Però damunt van a un carrer...
2: Si estàs acusant en Pipi Estrada de cobrar dos bets
1: negres. Sí. Bueno, de cobrar, en general. Vull dir, i la majoria són negres, sí. Està clar.
0: Això haurien de contrastar.
1: No, ja t'ho dic. Aquesta gent fa feina així, eh? Aquesta gent fa feina així. I damunt van a un carrer que és on hi ha el club de la tercera edat, de Sant Eugeni, vale?
0: I això passa amb pipa.
1: I claro, imagina't ser verd de Sant Eugeni, que per cert, Sant Eugeni té una població, un perfil poblacional molt envellit, que això està molt guai, perquè això a mi m'agrada. I claro, la gent allà, tu te creus amb en Quico Rivera i la gent flipa, perquè diu...
0: Home, el coneixen des de quan va néixer.
1: Ja me diràs.
0: El fill d'en Isabel Pantoja.
1: De quan jugaven al Real Madrid.
0: Què dius?
1: En Quico Rivera va fer les proves per jugar al Real Madrid, no ho sabia.
2: No és vera.
1: No ho sabíeu?
0: No pot ser mai.
1: Ara vol mostrar una foto.
2: Però el Real Madrid de joves, els lots, els nins, oh, és bo.
0: És bo, no.
1: Hombre, quan ell era petitet va fer les proves. Va fer les proves, mira.
0: Però no el van agafar.
1: Mira, hombre, no, el van agafar, mira.
2: No, ja sé.
0: Sí, però no.
1: No és que anés vestit del Real Madrid, és que va fer les proves, oh.
2: Això crec que té un poc, com diríem, un bon mallorquí. Bé, que se diria mal, diria enxufar.
1: Mireu, aquí hi ha la notícia, és a dir, la llegiré, vale? I em posa, això és un altre cop, però el títol és El dia que el futbol perdia un crack. Però la música gana una llegenda. I posa, el títol de la notícia és Paquirri no fitxarà per el Real Madrid. Entre los chavales que acudieron a la ciudad deportiva del Real Madrid el pasado día 13, a pasar las pruebas de incorporación para sus divisiones inferiores, había uno bastante conocido. Francisco José Rivera Pantoja, hijo del desaparecido. ¿Del desaparecido? Hijo del desaparecido torrero Paquirrín.
0: Claro.
1: ¿Desaparecido que estamos?
0: Va a morir Family Lines.
2: Sí, pero yo te entenc, que si desaparecido el dibujo de esa gent que ha mort.
0: Claro.
2: Ah, vale. Yo vaig a sobre fa pot, també.
0: Ah, sí? Ho heu llegit molt poc a premsa.
2: En premsa, sí, no.
1: Però
2: en
1: castellà. Però si ja se sabia que estava mort. Perquè
0: no, però desaparecido quan se diu mort.
1: Ah, vale. Del fallecido, però no diu fallecido. Vale.
0: I del muerto, no, del desaparecido.
1: Y de la tonadillera Isabel Pantoja. El chaval, conocido como Paquirrín, de 10 años, no tuvo su día. Con el 9 a la espalda, no lució. Todo parece indicar que los técnicos desestimarán su incorporación.
0: Oh.
1: Però va fer les proves.
2: No.
1: Està allà
0: sí,
1: i no, ese dia
0: next.
1: No estava lúcido.
2: No, exacte, justament, però es titulava matat. És a dir, el dia que el futbol perdia una estrella, però com és?
0: La música gana una llegenda.
2: Boníssim.
3: Un crac.
2: I se va esplallar.
1: Sí. I d'això, en Paquirrín, tu vas allà a Sant Eugeni un dia, s'ha de tenir molta sort, però a mi se llen millor que mira aquests programes de, no, de premsa rosa i tal, i de cop te trobes amb un Pipi Estrada, no? Com, hi havia un Pipi Estrada avui a Sant Eugeni?
0: Jo m'aniré a jubilar a Sant Eugeni, doncs?
1: Claro, no, allà és on pot fer bon periodisme. Perquè, bé,
0: no, totalment.
1: Un dia l'any cada 3 anys, però aquell dia va fer... Bé, total.
0: I tu un dia vas esperar per allà.
1: Exacte.
0: I vas conèixer en Quico.
1: Jo estava amb aquesta gent, tal, no sé què, que fan una cosa, I que per mi molt sospechós, si no ho explico, però no ho puc explicar. Però va fer una cosa tal, i el tio va aprofitar, ja que venia a Mallorca a fer això, tal, no sé què, i tenia un bolo a BCM, com a DJ, amb aquella cançó, com a, no, en aquell moment, mm-hmm. que era Canción de la Nota. Mm-hmm. I me va dir, com que jo anava en la càmera, evidentment, me va dir, si vienes a BCM al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
2: A 200 euros! Ja se podria haver sigut un poc més en Paquirrin.
0: Per favor, passi el fi de la Pantoja com ha de pagar 200 euros.
2: Sí, sí, sí. Sortis dos vespes a l'hora.
1: El jugador del Real Madrid.
2: Ex-legenda.
1: És així, m'ho va dir, m'ho va oferir això i ja, a veure, en aquell moment...
0: T'ha de què veure jove, Josep?
1: Sí, jo tenia 20...
0: T'ha de voler prendre el pel en Paquirrin.
2: I t'ha de dir...
1: 20 anys, 21.
2: 200 euros?
1: Sí, sí, 200 euros. Jo cobro 400.
0: Xavi, no te pegues gens, et sent andalús.
1: Te pago 200 euros.
2: No, per a més, és que ell com una
0: beguda. Te pago
2: sí, exacte, 200
1: euros. 200 euros. Hòstia, anava amb el mànager, hi havia en Rafa Mora, també, que hi
2: havia. També,
1: hi havia en Rafa Mora, també.
0: Clar, per favor, que passa.
1: Aquell tio, en Rafa Mora, també acompanyava després de BCM en Kiko per fer un pot de sac, com si fos model, d'això de... perquè hi ha gent.
0: Per guapo.
1: Exacte, exacte. I jo vaig dir, bé, m'hagi anat a BCM a mi i cobraré, encara que sigui. I vaig anar allà, tal, no sé què, amb un amic, varen fer vídeo, el varen pujar, tal... I després de l'hora de reclamar, no, jo tenia el contacte del mànager i el dia següent, això va ser el dia següent, jo ja no treballo con ell.
2: Ai, mare! Ostres.
0: No!
2: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això hi ha cadenes de televisió... Un segon, Andrea, que hi ha cadenes de televisió, hi ha premsa, que pagaria molt de dos més per aquesta exclusiva.
1: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
2: Molt bé.
1: I ve 3-2, xiu-xiu.
0: Aquest programa és de qualitat.
1: Efectivament, feim periodisme, feim periodisme. I d'això, i el tio me passa el número d'en Kiko.
2: Ah, directament.
1: Sí, sí, el tio no vull saber res d'aquest home.
2: Sí, era en Barea aquell vespre.
1: Sí, imagina quan d'aquest que va el vespre, eh?
2: Que l'has hecho el vídeo al xaval. No preocupa't, per ventura tu vas rompre aquesta amistat.
1: No ho crec, eh? Jo crec que si a mi em devia 200, en aquest home li devia 2.000 o 20.000, Déu sap, Déu sap. I va dir, jo no trabajo más con él, i me passa el número de telèfon, privacidad de datos se la passa per forro, i jo escrivint-li al tio,
2: Era en Kiko, això, eh?
1: Sí, sí, sí, m'has de pagar, tal. I tenc un àudio, que avui no el posarem, ho reservam per...
0: No, no, és que aquesta història s'ha de tornar a explicar, perquè la sàpig tota Balears.
1: Exacte.
0: Hi haurà segona part. Tens un àudio d'en Kiko
1: Rivera. Tenim un àudio i bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
0: Per favor. I li deim que te deu 200 euros.
1: Exacte, i li tornem a recordar. Fa 10 anys...
0: El problema és que ara no està massa bé, en Kiko, vaig, en sèrio.
2: Què vol dir que no està massa bé? Ah, de salut?
1: De salut?
0: Sí, sí, sí.
2: Ai, de...
0: Bé, ho
2: nosaltres no som com aquest de... De corazón.
0: Exacte.
1: No, no, a nosaltres ens interessa que pagui. La salut, dona igual. Que li vagi el millor possible, però...
2: Perdona, quant de temps fa d'això, Josep? Ràpid.
1: Això deu fer quasi 10 anys, segur.
2: I no t'ha pagat encara.
1: I no m'ha pagat.
2: Kiko Rivera paga. I pagarà.
0: Kiko Rivera pagarà
1: gràcies... I com Oroso.
0: A xiu-xiu. Gràcies, Josep.
1: A vosaltres.
0: Hi haurà segona part, posarem l'àudio d'en Kiko la setmana que ve.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia, deixam enrere avui el cel tapat, torna el sol i, per tant, el cel destapat i en pols en suspensió a partir de l'hora baixa. Les temperatures tornaran a pujar, sobretot al nord de Mallorca, on es podran fregar els 37 graus. El vent bufarà moderat de ponent amb una situació marítima de maror generalitzada. Comença el nou curs polític amb la reunió a les 9 del Consell de Seguretat Nacional i una hora més tard a les 10 amb el primer Consell de Ministres després de les vacances d'estiu i estarà marcat per la crisi migratòria que viu a Ceuta. Està previst que s'aprovi un real decret per declarar la crisi migratòria a la ciutat autònoma com una situació d'interès per a la seguretat nacional i constituir també un comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Són declaracions del vicepresident Carlos Cuerpo durant la seva visita ahir a Ceuta.
2: Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
1: Per altra banda, avui comença la sèrie de compareixences dels ministres al Congrés. La primera serà la titular de Defensa, Margarita Robles. I de la crònica internacional, els Estats Units han iniciat l'operació pària econòmica contra l'Iran. Pretenen bloquejar les fonts d'ingressos de Teheran després de 6 mesos de l'inici de la guerra i enmig d'unes negociacions de pau que estan estancades. Les sancions se centraran en 5 sectors que l'Iran explota altres països. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, ha dit que ningú està exempt de l'objectiu de sancions indirectes per negociar amb el règim iranià.
3: This is a sustained campaign to collapse every last option for Iran.
1: Aquesta és una campanya sostinguda per anul·lar fins a la darrera opció de l'Iran, ha dit Bessent. Unes sancions econòmiques, per cert, que tindran un impacte aquí, sobretot pel que fa al preu del combustible. Avui el barril de Brent torna a superar els $90, un encariment que condiciona la temporada de la llampuga que precisament comença avui. A Solla, per cert, per exemple, són 6 les embarcacions que surten a pescar aquest peix i enguany sortiran més prest del moll perquè no poden anar tan aviat com voldrien, ja que si fan molta via consumeixen massa i el preu del gasoil no els ho permet. I aquest dimarts continuem pendents de com evoluciona la Lota ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Mateu Orfila després de patir un accident durant el jaleo de les festes de Sant Bartomeu de Ferreries. I a Mallorca també pendents de quan podran tornar a casa seva els veïnats de l'edifici incendiat ahir migdia a Can Picafort, a Santa Margalida. El foc, com dèiem, es va declarar ahir migdia i les flames varen afectar un immoble de 3 pisos i un soterrani. A causa de la virulència de les flames es varen evacuar 4 habitatges i la tenda de la planta baixa. Els aeroports de les Illes varen registrar ahir més de 500.000 de retards, tot coincidint amb l'episodi de mal temps que va afectar l'arxipèlag. El de Mallorca és el que va concentrar més incidències amb més de 500 vols retardats. Amb aquest punt arribam a les 6 i 4 minuts, tornem amb més informació. L'informatiu matí serà a les 7, avui amb Vincent López.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Xiu Xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: I com cada inici de setmana, ara és moment de tastar...
0: Coent, coent.
1: I avui, a Coent, coent...
2: Fa calor, festa'n fora.
3: Fui de mi.

Sou d'escà un notat que sa calor vos fa fer males cares, vos fa estar més mal sofrits. I com afecta això a sa parella? Heu decidit dormir separats? Vos heu hagut de comprar dos ventiladors, un per cada un o una? En el sofà marcau sa distància com si fos un divorci silenciós? Ai, sa calor i sa convivència, i els infants que ja no saben com s'han de refrescar, els adolescents que no saben a on s'han de posar. Quina calor feta en fora.

0: qui és una gran cap de família i no sabem si amb aire condicionat per protegir-la, sa bona família i sa bona convivència, és la nostra companya Joana Maroto. Joana, com estàs?
1: Bon vespre, companys, què tal? Què tal? Fuig, fuig, que fa molta calor, eh? I en Mateu?
0: Ai, sí, sí, ja sóc esquiva la resta de l'any, imagina't amb aquesta calor, Joana. Tu, a tu te passa? Mira,
1: me passa, però jo sí que sóc carinyosa. Jo sóc de les que dona ferrades i fa besades i toca, però és vera que quan fa tanta calor, fins i tot, ara estic asseguda en el sofà i sempre que qualcú s'acosta és com, ai, fet un poc més enllà, per favor, que fa calor.
0: Veus, sí. Veus.
2: I si vol venir, engegues aire, posa el ventilador i ja està. Però primer...
1: Vols dir una cosa. En aquesta casa, de la que vosaltres deis que sóc la cap, o una de les caps, perquè són dos caps, només tenim aire a la sala. Val? I jo avui he pegat un cot damunt la taula, vos ho juro, avui he pegat un cot damunt la taula i he dit, s'ha acabat. I dijous mos venen a posar aire condicionat a l'habitació.
2: Molt ben fet.
1: Això no pot ser.
2: Molt ben fet.
0: Veus com ets a cap, ets a cap i ja està.
1: Sí, fins aquí hem arribat. A l'habitació, a la meva, o a la nostra i a la nostra filla.
2: I per l'any que ve, perquè ara ja... Ara arribarà setembre...
0: No, encara no te pensis,
1: va malament, va malament. Queda molt d'estiu. I hem superat mig estiu, però és que si ja tenim calor des d'abril o maig fins a octubre o novembre... Me paga la pena posar-lo sí. Ara. O sigui, ja m'he decidit. No m'he llevat il·lusió.
2: No, Xavi. No, perdona, tens raó, Joana.
0: Joana, t'ho diu una persona que viu fora aire condicionat, jo mateixa.
1: Uah.
0: Sí, sí, insuportable. Per això, jo avui volia parlar d'això, de si tu has notat el manco que vostres, a convivència, si la gent està més mal sofrida. Vull dir, tu tens una filla adolescent, o preadolescent...
1: Vos sentia, feia introducció, i jo pensava, és que clar, han anat a parar o han anat a cridar a sa casa on hi ha més revolució d'hormones, de termostat i de tot. Perquè, clar, d'entrada hi ha, evidentment, un adolescent, com dèieu, que té ses hormones disparades, llavors hi ha una perimenopàusica, que sóc jo, que també tinc ses hormones a les totes, i clar, i després la tercera pota d'aquesta família, que... Va un altre ritme. Va un altre ritme perquè ell diu que no pensa en sa calor i no té calor, però sí, tothom sua aquí.
0: Va per de dins.
1: O sigui que...
0: Va per de dins.
1: Va per de dins. Ell du sa processó per de dins. Exacte. Però té un altre termostat. Sí, la veritat és que sí.
0: I com, per exemple, la teva filla, no sé si fa plans diferents en els que se solen fer en l'estiu, vull dir, està tot el dia que vostre, per, en l'aire, a la sala, barbareau per qui vol mirar qualque cosa a la tele, a la sala, si és que teniu tele, vull dir que, clar, que només
1: és,
0: sigui un
1: és
0: punt...
1: Mica, és una mica de tot, perquè, clar, ara aquesta adolescent ja comença a voler fer vida social i a quedar... amb amics, amb amigues, anant al cine, anar a fer una volteta, anar qualque vegada a sopar o a qualque amic, però clar, també, és aquí a casa nostra i vol veure les seves sèries, vol clar. Estar al seu temps de lectura i clar, mos com verem un poc per tenir sofà, perquè clar, com clar. Que dic, vol pujar a les habitacions i mos tornem una mica.
2: Home, això és important. Però, Joana, tu notes que aquest estiu heu estat més malhumorades, més mal lletats?
1: Totalment.
2: Com ha estat això?
1: Jo crec que la paraula és que mos pot ser mal sofridura.
2: Sí.
1: Estem irritats, estem mal sofrits, estem més sullangos, estem més aferradissos, suam. Que clar, és que són moltes coses... És que, a més, és que jo crec que com que fa tanta calor al vespre i no descanses igual, perquè si encara al vespre diguessis, si al vespre diguessis és que refresca, poden sortir a prendre la fresca, jo, quan era jove, sortia a prendre la fresca. Ara és que no pot sortir a prendre la fresca perquè no em fa de fresca. I per tant, sí, jo crec que la calor, que jo era team estiu, he de dir, jo m'encanta l'estiu, però ara veure que ara... Cada vegada pens, és que això és horrible, és que això no pot ser, tanta calor, tant de dies. Més de 80 dies de nits tòrrides han tingut. Això sabeu què és? Això és una locura.
0: I com deu afectar, si qualcú m'ho sent, aquesta crispació a la parella, Joana? Demà, en general, no en el teu cas. Bé, si mos ho vol contar, oh, si mos ho vol contar, jo encantada.
1: No, segon quina intimitat no la puc contar, però sí que ja d'entrada, ja vos ho he dit, és que no tinc aire condicionat a l'habitació.
0: Clar, tant, és que això com ja se gestiona?
1: Això se gestiona malament, perquè clar, i tampoc ventilador, perquè no en tenim posat. Però, wow, ja te dic, avui he pegat el cop damunt la taula i he dit fins aquí hem arribat, perquè clar. I també te dic que no tot la solució no és posar aires per tot, perquè clar, al final també contribuïm a l'escalfament global, però és que clar...
0: L'escalfament de s'aires, que és un peix que se menja la cor.
1: Sí, totalment. Però clar, si ja te'n vas a dormir suat, mal sofrit... Sí. Poques ganes tens de ferrer-te.
0: De qualsevol altra cosa en parella, Joana.
2: Estàs-hi qualque dia o qualque nit dormint en el sofà?
1: No he dormit en el sofà, però sí que us he de dir que qualque vespre he tingut tanta calor, que m'he anat a l'altra habitació. Perquè era una cosa com que, clar, perquè jo supos que don calor a l'altra persona i l'altra persona me la dona jo, no? Això de que els cossos estan molt a la vora un de l'altre i ja està qualque vespre de dir, mira, me'n vaig a l'altra habitació, bonament, si me fuig una mica aquesta calor que tu que damunt.
0: Sí, sí, és que som estufes. A quin consell li donaries a la gent que mos escolta i se sent identificat en que no pot pus d'aquesta convivència en parella o en família per mort de la calor?
1: Hem d'intentar relativitzar una mica les coses i supos que, clar, aquesta mal sofridura, si la... intentant-ho d'una altra manera i de pot millorar la convivència. Quin consell puc donar? Jo em puc donar pot. Jo tot el dia estic en sobentall en sa mà i ara he pres que abans d'anar a dormir-me me dono una dutxa ràpida, molt ràpida, fresqueta. I així com que me'n vaig d'una altra manera a dormir. Que hi ha gent que no ho aconsella, però mira, jo me va bé. Jo me'n vaig així com un poc fresquet a dormir i el manco aguanto un poc més.
0: Hi ha qualque frase que se repeteixi molt a casa vostra durant aquest estiu?
1: Me cup. Me acubo de tota la vida. Jo crec que és una de les frases que més hem dit aquests dies, no només jo, sinó en general tothom, però jo l'he dit molt, me cup, no puc més. Jo m'acabo d'empijamar, per dir-ho d'alguna manera, i és que jo ja vaig suada.
2: Clar, no he dret. Jo fris que arribi ja a octubre, novembre,
1: jo,
2: desembre...
1: Xavi, estimat Xavier, samurai nostre, no me pensava mai dir la frase que l'altre dia vaig dir, i és la següent. Domer fris, de posa-me un abric.
2: Exactament.
1: No me pensava mai, sorprenent, jo vull d'un abric. Passat i no llevem molt fins un maig.
2: Un abric per ventura no, però una dessuadora. Mira, jo te faré envejar, Joana, perquè jo que cap de setmana, bé, la setmana passada vaig ser per Galícia.
1: Ja t'he vist, ja t'he vist.
2: Ho has vist, eh? I ja t'he de dir que sumo, i vos ho promet, me va canviar per complet. Per ventura tenia a veure que feia vacances, però no crec que va més relacionat amb la temperatura, perquè el vespre es duia dessuadora, calçon curts, i era francament feliç. També ho som feliç, però bueno, estic molt tranquil.
0: Jo tenc una... Mira, això va relacionat amb el tema que parlam, de convivència, de família i de parella. Tenc uns amics que estan casats i que se'n van anar a un creuer a Noruega. I el seu fill, té 2 anyets, ha dormit tant i tan bé que ells han descansat més i millor i ara estan encara més enamorats. I és gràcies a la temperatura. Perquè en Nin dormia bé, tothom dormia bé, tothom estava descansat i vacances fantàstiques.
1: En el final mos haurem de creure que el fred fa que mos estimem més, fa que mos aferrem més i que mos toquem més, mos pupem més.
0: Exacte. Mira, Joana, te farem...
1: Pupar, que en l'estiu se perd.
0: Exacte. A veure. I tant, que se perd.
2: Depèn de cada persona.
0: Uf, no ho sé, jo crec que... Jo l'he perdut.
2: A veure, aire condicionat.
1: Xavi, els pupadors que paupen és perquè tenen aire per tot.
0: Sí, exacte, amb aire.
1: Ja t'ho dic.
0: A no ser que els agradin coses...
2: Més calentes.
1: Més suades.
0: És que anava a dir...

0: No, però que se n'ha comprat un altre i ara en tenen un cada un.
1: Home, és que... També... I no, aquest que va molt bé són els de sòtil.
0: Ah, sí, ho diuen, no?
1: Aquest grosso. Jo entenc d'aquests i va, va mel.
2: Exacte.
1: Però no sé si
2: fa... Això va molt bé, també.
1: Si fa molta calor ja no va tan bé. És veritat. Bé, és igual. Les qüestions relatives a les horitzontalitats... Cadascú que les faci com pugui i que va dir nines allà en funció de com t'agradin les coses. Molt bé. Dormim un peu de fora del llençol, estratègia o desesperació?
2: Ai, és el modus operandi, perquè jo tot l'any dorm com un pebet de fora.
0: Sí. Una cosa, jo ningú dorm en llençol ara mateix, no?
2: Ara no, ara no, ara no.
0: Que va.
1: I Joan, una pregunta, però aquest pebet que treus per de fora de la flaçadeta, no tens por d'aquell qualque monstre de baix de llit que te mossegui?
2: Qui sap? Per ventura m'estires a cama i m'adu de baix allí, però... no ho puc evitar. Bé.
0: També
2: t'he dit,
0: l'estratègia d'espeu és molt bona pels paupadors, pels carinyosos, que amb espeuet ja te mostren una mica el carinyo.
1: Mm-hmm.
2: Sí,
1: peuet mostra en peuet. Lleutor.
0: Sí, com espeu fa la funció i ja està, el lleure.
1: Au, bona nit, i toca. Planta, m'has dit, bé, no ho sé. Molt bé, poses aire de 9 graus, això és frescura o un crim familiar?
2: Això és un crim. Això és un crim no només familiar, sinó també laboral. Jo els dematins, a les 6 en arribar a la ràdio, ja pateix un crim criminal, perquè...
0: Un crim climàtic, companys, Joana.
2: Un crim climàtic, perquè hi ha companys que arriben a les 5, els nostres companys del matinal, i ja viuen acalorats i posen l'aire de 7 graus.
0: A veure que en aquesta ràdio fa una fretada.
2: Fa una fretada. Mira... Se nota quan presenta n'encem el nostre company, perquè sempre té l'aire a les totes. Avui de matí li he dit, no me pot deixar l'aire de l'estudi a deixar graus. Que jo aquesta enrampada, no em pots deixar.
0: No, no, jo he comprat una rebequita per tenir només aquí, a la ràdio.
1: I doncs,
2: és que no m'estranya.
1: Però s'està tan bé, també s'està tan bé. I te confessaré en Joana que de vegades l'equip de Xiu Xiu hi ha qualcú d'aquest equip que ve abans a fer feina per molt de s'aire.
0: Sí. En Jordi ja ho ha dit un parell de vegades que ho ha fet això.
2: Hi ha gent que se'n va al cine, hi ha gent que se'n va a un centre comercial, hi ha gent que se'n va a fer feina per estar frescat.
1: Exactament. I anar a un restaurant només perquè tingui aire condicionat, pla romàntic o necessitat?
2: Home, jo necessitat de sopar la tenc cada dia, per tant puc quedar que meva. Jo, l'altra opció. Mm-hmm.
1: Molt bé.
0: Romàntic. No, Joana és romàntica.
2: Romàntic.
0: Ho ets, no, Joana?
2: Sí, ho som, ho som.
1: Dir, fa calor 47 vegades en el dia, queixa legítima o violència psicològica?
0: Per favor.
2: No, és legítim. És que és legítim, me sap greu. És que... Mm-hmm. Si ja perdem el dret a queixar-nos, a sa queixa, que mos queda...
1: Mm-hmm. Joan, la veritat és que ets una entrevistada que és un goig. Sí. Com entrevistar, perquè digui el que te diguem encara no es corda.
0: Joana, la pregunta definitiva. La calor pot acabar amb una relació? Bum.
2: Bum, jo crec que una mica sí. I vos dic, abans vos comentava que a casa nostra hi ha hormones dispars que van revolucionades. I clar, jo per exemple, tota la vida m'he considerat bastant fredolera, ara no sé si és per la perimenopausa, no sé si és per el canvi d'edat, no sé si és per el canvi climàtic, però clar, la meva parella és més fredolera que jo. Uh-huh. I ell, ja m'ho he dit abans, no pensa en la calor. Tot i que sui, ell per de dins pensa no fa calor. I clar, moltes vegades entra a l'habitació a dormir i me tanca la persiana i li dic, escolta, que morirem ofegats. I no pot ser això. Per tant, podria...
0: Discussió, clar.
2: Sí, totalment.
0: Sí, sí. Jo crec que diu que no fa calor perquè les persones tranquil·les, ja ho dic, les persones tranquil·les que fan, no ho sé, meditació, no passant calor, tanta calor...
1: Com és això?
0: Que jo, com a persona tranquil·la, sí? No pas tanta calor com, per exemple, tu, Xavi. Mm,
1: que som més
0: nerviós. Accelerat.
1: Pot ser. No ho sé, aquesta vida és un món de misteris. Però, bueno, tenim la xifra i és que entre un 30 i un 40%, és així, és la xifra en què augmenten els divorcis envers la resta de l'any, durant l'estiu. Durant aquests
2: sí,
1: tres mesos...
2: perquè també passam més estona plegats i mos cansam, mos avorrim.
1: Sí.
2: Jo
1: sí,
2: dissabte
1: sí.
2: mateix vaig pensar...

0: que sigui dilluns per deixar de discutir.
1: No, clar, és que això no ets única, Joana.
2: N'hem de ser conscients.
1: Escolta, Joana, pots quedar 10 minuts més o 5 per conxiutori?
0: Vinga.
1: Vinga.
3: Xiu Xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: IB3 Ràdio és participació.
0: Calor.
2: Moscars.
0: Gelats que se desfan massa ràpid.
5: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
0: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
0: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
6: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
3: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
1: I d'això, continuem a Xiu-Xiu amb la consellera de l'amor, na Joana Marota. Joana, t'ho estàs passant bé, a Xiu-Xiu?
0: M'estic passant bom. Però la pròxima vegada m'heu de convidar a l'estudi.
1: Sí, home, la veritat és que sí.
2: Clar, però saben que t'aixeques molt pres, Joana.
0: També és vera, però bé, no passa res.
1: No, no, vendràs.
2: Ja, vendràs.
1: Havia de venir.
2: Havia de venir, vendràs, perquè... Saben en coses. Molt bé. Amem.
1: Deu tenir l'orella fregida, na Joana, del telèfon. Pobreta.
0: Bé, que no, hombre, que no.
2: Joana, sabem que ets un habitual oient d'aquest programa. Ara toques con Xiutori, en què els oients ens envien consultes romàntiques relacionades amb el tema del dia i nosaltres intentem, de la millor manera, donar consells. D'acord?
0: Vinga.
2: Molt bé, primer diu així. Hola, xiu-xiu-erillos. Com deia l'Antònia Font, fa calor perquè no ens adam una cindri. I doncs sí, calor a les totes. Pareix l'infern, diu. Bé, que me'n vaig per les verdisses. La qüestió és que, entre que ja no som una nina i que aquesta calor m'aplatana, no tinc ganes de res. I quan dic res, és res. No sé si m'enteneu. I a més, que no hem instal·lat cap aire condicionat perquè no en quedaven en es, i aquí d'una marca que no direm. A tot això, m'agradaria saber si és normal que no tingui ganes de suar més fent l'amor. Però vaja, suats, cosa complicada i totalment innecessària. És normal?
1: Demana així, no? Si és normal que no tingui ganes.
2: Sí, que no tingui ganes de res.
1: Joana, digue-ho tu, perquè...
0: Home, és que jo, per què he escrit jo aquesta consulta? Sí. És que el que vos he dit, que és que no fa ganes de res, però per ventura haurien de canviar la manera de tenir horitzontalitat. Per ventura anar a la plaça al vespre, qui sap? No sé si trobam allà la fresca.
2: A veure, un segon, Joana. Joana, Maroto, acabes de proposar. Ahir xiu-xiu, que la gent vagi a la platja.
1: No, al vespre.
0: En grup no. Ho he aconsellat en aquesta lota que està platanada i que no troba moment o ganes per fer res.
2: Molt bé.
1: Que se'n vagi a fer una volta de posposoi marítim i veurà...
2: A la platja de Can Pere Antoni.
1: Consti, li venen ses ganes.
2: Molt bé, i d'haver...
0: Exacte.
2: Proposta feta.
1: Sí.
2: Molt bé, més consultes.
1: Jo crec que és normal, estimada oient.
0: Jo també.
1: Ben normal. Ja se t'espassarà, ja vendràs hivern i ja hi trobaràs la persona.
2: Molt bé, més consultes. Diu, hola, tema calor i amor. És complicat. Mirau, aquesta primera vaig conèixer una lota que va aparèixer superinteressant i per primera vegada tot anava genial. Però he notat que a mesura que avança la calor, el nostre interès va decaure. No sé si és cosa dels temps o que simplement no mos avenim com tocaria. Què en penseu?
0: Idò, que això ja és una bandera vermella.
2: Ui.
0: Que si ja no t'aguantes en el començament, xau pescao, com diries segons qui. Uh-huh.
1: Totalment. És que na Joana és una... És una sàvia de l'amor.
2: Sí, però sí, per ventura.
0: No, una tia pràctica. En no, aquestes però... alçades ja...
1: Exacte, però ara veure que... És a dir... En parella, i si t'agrada una persona, t'ha d'agradar tot l'any. Mm. No val que si
0: Exacte.
1: Te pegues a la peresa, en la mandra, a la vessa, en l'estiu, deixis de xerrar amb aquesta persona. Tot i que jo ho entendria, eh? Ai, quina mandra ara va de fer coses i tenir cites i aquestes coses. Però t'ha d'agradar tot l'any, la persona.
0: Home, a més faltaria, no?
1: No se poden demanar vacances d'una parella.
2: Però si comença a conèixer qualcú, residus dormeros coneguent aquesta persona...
1: Però precisament t'ha d'agradar molt en el principi.
2: Ah, per ventura t'agrada després quan la acabes de conèixer.
1: Bé, no ho sé.
2: No ho sé, bueno, feis cas a Joana...
1: No ho sé.
2: Feis cas a Joana
1: que nosaltres no. Jo estic més en Joana.
2: Mira, feis cas a Joana i nines. Perquè ja no m'haureu de fer gaire d'aquest. Molt bé, què feim, nines? Més consultes?
1: Sí, vinga.
2: Aquesta diu així. El meu home i jo tenim feines que mos demanen molta implicació. Ell fa feina de matins i jo d'hora baixes. Això és així d'ençà fa 22 anys. I pensareu, i per què escriu si tot va bé? I de per què no? No va bé. I de fet, estic fart. Tots els estius mos passa el mateix. Tenc casa que nostra, aire condicionat, platges plenes de gent, amb bossos, calorades, a Instagram és preciós, però fins aquí. Sempre mos agafant les vacances junts per fer cosetes. Però el que feim és discutir. No és només aquest mes de vacances, perquè la resta es veu que estan superbé. I fins ara anava tot genial, però enguany he fet una reflexió. Per ventura no són compatibles i només vivim enganats, camuflats, entre les obligacions que mos venen imposades. I la meva pregunta és això, amor?
0: Com ho fac? M'ha fet gràcia, jo pensava que la pregunta seria trobes que han d'espaiar una mica les vacances?
1: Jo també me pensava que seria aquesta la pregunta.
0: Clar, jo li recomanaria que s'agafi una setmana conjunta i les altres cadascú per ell. Mm-hmm. Això està molt bé. I si tenen infants, això és una excusa perfecta, perquè clar, quan han d'espaiar una mica més perquè la conciliació és complicada i no pots estar per ventura pagant tot l'estiu, una escola d'estiu, doncs clar, fas 15 dies tot sol, una setmana plegats, 15 dies l'altre tot sol, i així l'infant està un mes i mig amb els pares i 15 dies a l'escola d'estiu.
1: Ideal.
0: Per exemple, una opció.
2: Ho ha acabat, eh?
1: Com se nota l'experiència aquí, eh?
0: L'experiència és un grau.
2: Sí, nosaltres haguéssim dit digue-li, però no diguis ja, comunica't, i no, home, no. Molt bé.
1: Fantàstic.
0: Jo crec que aquesta és la clau, no? Esperar una mica les vacances i que no coincidigueu molta estona.
1: Molt bé. Joana Maroto, ets la millor consellera de l'amor, per favor. La pròxima és estudi aquí en persona.
0: Com vulgueu.
1: Gràcies
2: molta
1: de tot
2: gràcies,
1: cor.
2: Moltes gràcies, Joana, que vagi bé.
0: Una besada ben grossa, xiu-xiuets.
1: I que vagi molt bé la instal·lació de l'aire condicionat dijous.
0: Ja vos ho contaré, vos enviaré fotos.
1: Adéu, Joana. Bon programa demà de matí. Te sentim al dia.

0: Xiu, xiu.
1: IB3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Josep, com
3: Hola.
2: Estàs?
3: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
2: Fes calor, posa'ns aire.
3: No, ara estic bé aquí.
2: Fa calor psicològic.
3: No ho sé jo.
4: Sí, psicològic.
3: Quan hi ha vacances?
2: Quan hi ha vacances?
3: Nosaltres?
2: Ah, no ho sé. Nosaltres no ho feim.
3: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
3: Ah, que bé.
2: Servei públic.
3: Servei públic total.
5: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Maria Antònia Miró, com estàs? Com anem? Bon vespre.
1: Molt bé. Bon vespre. Com esteu vosaltres?
2: Bé, molt bé.
0: I tant. Molt bé. En Xavi i jo tornem a les andades. A les andades.
1: Exacte. Jo fa uns segons estava maleint perquè estava intentant tornar a posar en ús una màquina d'aquestes d'escriure. I m'estava
0: pareixent... I què fas amb una màquina d'escriure?
1: He pensat, ai, no vull estar tant amb l'ordinador, menys si puc fer guions de la ràdio d'aquesta manera, ja vos a l'alt, que tardaria una setmana a redactar 5 pàgines.
0: És que, Maria, ets especial, ja no importa on siguis més. Tu tranquil·la, que no tens sí, sí. Aquest especial. No importa, facis
2: els guions... Ho pots escriure a mà.
0: En sa màquina d'escriure.
2: Si escrius una mà, ja seràs prou especial.
1: Clar, clar. Serà de decoració a l'estanteria, no? Mm-hmm. Quedarà així.
0: Sí.
1: Però, bueno, com sabeu... Digues.
0: No, digues tu.
1: No, diré que l'objecte d'estiu que us duc avui no és una màquina d'escriure. Només uns pocs pot se'ls pareixeria interessant. En tot cas, amb el vostre permís, m'he posat una miqueta patriòtica i m'he inspirat. Com alguns sabeu, avui és 24 d'agost, que és Sant Bartomeu. Molt d'anys a tots els Bartomeus.
0: No ho hem dit, molt d'anys a tots els Bartomeus. Molt d'anys a Solla, molt d'anys a Ferreries, molt d'anys a Setsalines i Montuïri.
1: Cap de Pere, també, sí. I Consell.
0: Maria Antònia, tanta sort a tu.
1: Clar, Sant Bartomeu, que de fet aquest bon home, clar, et sap perquè també, entre altres coses, va morir màrtir. I de fet el seu martiri va ser que va morir escorxat viu. Clar, per això se'l considera el patró dels oficis relacionats amb el que seria la pell, els ganivets, per tant, tota aquesta gent que són adobadors, enquadernadors, carnissers, també molts anys.
2: Enquadernadors?
1: Així que s'objecta que enquadernadors, que sigui que facin feina en la pell i amb el cosí. I l'objecte que us duc avui pot estar més relacionat amb els carnissers, perquè xerrarem de la barbacoa.

0: Aquesta cançó con molt d'estiu, de fet, un oient mos la va enviar com a cançó d'estiu per excel·lència, però, clar, no és molt nostrada perquè nosaltres aquí feim més torrades, no, Maria Antònia, que barbacoas.
1: Clar, és que, de fet, jo us volia explicar una història real de viure a Barcelona i, com sabeu, he anat a Sant Antoni de Gràcia i un amic meu m'ha dit: ai, sí, jo he anat en aquesta festa de barbacoas mallorquines. Clar, i m'he quedat petrificada. Sou fans, vosaltres, de ses barbacoas mallorquines i de ses barbacoas, anava a dir normals, però de ses barbacoas més americanes, que diguéssim.
0: Home, sí, ses torrades això m'agraden, però en hivern.
2: Sí, jo no fa llarg, perquè fent menjar a deshora, jo no m'acaben de fer. Sí.
0: A veure, jo sempre que tinc gana, a una torrada. Un fogarons.
1: Sí, és com anar molt de trull. A més, jo també us volia compartir un altre concepte, que és que en el meu grup d'amigues, ja he explicat altres vegades, que hi ha aquesta cosa de fer-se barbacoas.
2: Ah, sí.
1: És a dir, que tu estàs... Ja us ho vaig explicar,
2: sí,
1: però és que
2: sí,
1: és això,
2: sí,
1: que
0: estàs
1: coneguent una persona. Exacte, és quan tu estàs coneguent una persona, jo pot ser una, dues cites, com a molt, i ja t'imagines tu el dia que quedeu amb el seu grup d'amics que te presentarà així formalment a una barbacoa o torrada, i que tu ja t'imagines el bé que cauràs a tothom i com de molt t'agradaràs en aquest espai social, no? Llavors te fas barbacoas.
0: Mira, no ho havia sentit mai i és vera que tu ja ho havies mencionat. Tens raó. Torna'm en la qüestió gastronòmica, Maria Antònia, però perquè, clar, se preguntes, no és un tema molt refrescant, això de fer torrades per dur avui aquest objecte?
1: Clar, la cosa és que quina diferència podem trobar entre una torrada i una barbacoa? Bàsicament, les barbacoes en pots fer tot l'any perquè el que ens estem referint ara és en aquest aparell portàtil que consta d'esfogar i les graelles que serveix per això, fer-hi menjars a la brasa. Per tant, com que tot està incorporat dins un mateix sistema, és molt més controlat. En canvi, és vera que si la torrada li deien que són unes... brases que abans hi havia foc i aquesta graella pot ser més perillós. I, evidentment, per prevenir incendis, està prohibidíssim dur a terme el que serien torrades en aquestes altures de l'any. En canvi, una barbacoa, que seria aquesta maquinota que pot posar en el teu jardí, sí, ho pots fer un bon diumenge d'agost, si és que te fa ganes.
2: Ara pensava que, has dit dues paraules, una ha estat torrada i l'altra brases, que no sé per què, però se fan servir per dir indicar que algú alguna cosa és pesat. És a dir, quina torrada... O en castellà, què braces, se diu, no, això en castellà?
0: Sí, és vera.
2: Clar, s'equivalent en català no sé quin seria, però bueno, no ho sé per què, ja ho trobarem. Però bé, pot ser que aquests illencs realment feim més barbacoes o torrades en hivern que no pa en estiu, és així?
0: Jo no crec que cap illenc faci una torrada a casa seva un diumenge d'agost. Un error brut, sí, però una torrada no.
2: Jo pitjo un error brut que una torrada.
1: Però una barbacoa pot ser... Digueu-nos, oients, si feis barbacoas diumenges d'agost. Però és vera, el que deien és que, sobretot, també, ja el de Sant Bartomeu ja ha estat un poc agafat amb pinces, perquè és vera que la cançó de la barbacoa, que us hem posat en el principi, va ser l'any 94 la cançó de l'estiu. Carnaval, carnaval,
0: carnaval, febrero. Escolta, són del mateix estil, la barbacoa i carnaval, carnaval, carnaval, te quiero.
2: Bé, perdona.
0: Sí, Maria Antònia.
1: No, clar, és perquè són del mateix estil, així. No, clar, són d'aquestes...
0: T'han deixat muda.
1: Sí, sí, ja he pensat, de cop s'ha distorsionat la ràdio, s'ha sintonitzat. No, les dues són d'aquest home que s'anom Georgi Dan.
0: Ah, Georgi Dan, clar.
1: Molt de temàtiques d'estiu. En Georgi, a veure, tots són himnes d'en Georgi. Hem de dir que, pregunta, d'on va sortir exactament la barbacoa? Vos deixa adivinar, on creus que ho va pensar? Ell, aquesta cançó.
2: Ell? Com?
1: Sí, on creus que va pensar la cançó de la barbacoa?
0: Per Andalusia, per Andalusia ja s'usa molt això.
2: Como me gusta, no ho sé.
0: La barbacoa.
1: No tinc la ubicació exacta, però se compta que estava disfrutant d'unes noces d'uns amics d'un poble. I clar, és vera que el menú principal d'aquelles noces era una parrillada a l'aire lliure. I sabeu, compten...
0: Poc cutret, aquestes noces, eh?
1: Sí, no ho farien nosaltres així, la veritat. Però bé, mentre sabeu que mentre que cuinaven, barbacoa per amunt i barbacoa per avall, i de fet podria ser que algú altre començés amb aquesta cançoneta, i diuen que va agafar un torcaboques de paper i un boli i va apuntar allà mateix idees centrals de la cançó i les primeres estrofes. I, amen, de fet, diuen que va anar en els productors, i en els productors, en el principi, els van dir aquesta cançó no anirà enlloc, però mirau, en el final, de Barbacoa han menjat cada estiu.
2: Sí, però és que t'ho en Jordi Dan ara sembla que és un virtuós i un geni, i és geni i és bo, evidentment, però tampoc. El que feia agafar un concepte, una paraula, la repetia dos pics, carnaval, carnaval, la barbacoa,
0: perdona,
2: la barbacoa.
0: Perdona, és un geni per fer això.
2: Na. No.
1: Mira,
2: ho sé.
1: Jo vull que m'esmentir això. Encara l'esposam.
2: Sí, no ho sé, sí. És que me quadra, però que hagi estat escrit un torcaboques, també t'ho diré.
0: Un torcaboques brut.
1: Bé, bueno, jo vull reivindicar la figura d'aquest home, perquè vull dir que sí, que era un geni. Ell va néixer de fet ja a una família de músics i artistes i va estudiar 9 anys en el Conservatori de París.
2: Ai, doncs sí.
1: Era un Xavi.
2: Puntetes a boca.
0: Ja ho tornaràs a dir.
2: Ja ho tornaràs a dir amb en Jordi Dan. Ja tornen a entrar.
1: En Jordi Dan, clarinetista, també sabia tocar el saxofó i l'acordió. També hem de dir que se va llicenciar en magisteri i bueno, ja va començar la seva trajectòria a França i després el 65 ja ens va arribar a nosaltres perquè segur que ha representat el seu país en el Festival del Mediterrani. Quin és aquest festival? No és senzill de xerrar mai. Però bé, volia deixar dir que és un home que té molta formació musical. Com si això, vull dir, la gent que no entén que també fa música té igual de mèrit.
0: Perdona, el Festival del Mediterrani crec que era que tenia molta reputació en el seu moment.
1: O l'any 65, podria ser. Bé, es veurà que en Jordi mos va deixar ja el novembre del 2021. Però bé, volia com reivindicar un poc aquesta figura. I torcaboques o no, la barbacoa enganxa.
0: Sí, carnaval també. Vull dir, són temes que tots tenim dins la retina i del col·lectiu imaginari i jo crec que... de l'imaginari col·lectiu, perdoneu. I jo crec que passa la història ja, aquesta figura.
2: Clar, sí, sí.
0: Però bé, Maria Antònia, tu en aquestes seccions mos dus la història d'un objecte. Per tant, nosaltres volem saber quines varen ser les primeres barbecues.
1: Evidentment, les primeres barbecues les varen tenir a la prehistòria. Els esquimals que fa molts anys
0: que treuen. M'encanta perquè sempre vol anar amb la prehistòria i acabam allà mateix quan vàrem descobrir el foc. I crec que ara no m'on anirem molt lluny, perquè naturalment, si se feien torrades, era quan degueren descobrir el foc, no, Maria Antònia?
1: Així és. I de fet, el fet de coure la carn va ser com un punt d'inflexió evolutiu superfort, perquè quan veies dir diners, dominam el foc, són capaços de cuinar els aliments i, per tant, són molt més fàcils de digerir. Per tant, tota aquesta energia que dedicava el nostre cos a mastegar i digerir carn crua és l'energia que va poder dedicar a fer créixer el seu cervell. I, de fet, hi ha una de les teories fortes de l'evolució que planteja que precisament això va diferenciar-nos de la resta de les espècies i que diguéssim que arribéssim a ser més llets. Perquè és bàsicament que el nostre cos va redistribuir l'energia.
2: I només van ser els sapiens els que van fer primer?
1: Però no del tot, segur que els homos erectus també ja van començar amb el del foc i els neandertals també fan com un tipus de cuina rudimentària. Però és veritat que al final els sapiens som els que al final van tenir-ho un poc més controlat i un poc a nivell bé, més desenvolupat, que diguéssim.
0: Molt bé. Fins i tot una tècnica a nivell artístic, entenc.
1: Fins i tot, perquè hi ha gent que diu que la cuina és un art, ho podríem posar en debat, potser sí.
0: I els animals d'avui en dia, hi ha qualque altre animal que cogui el menjar o faci processos similars en els d'una torrada? O és un fet humà, el fet de cuinar, de torrar?
1: Clar, he deixat supercuriós perquè realment el de cuinar en foc és exclusivament nostre. Però he trobat diferents animals que, entre cometes, si ampliem un poc aquesta idea de cuinar, fan processos molt curiosos. Per exemple, els corbs, que són molt intel·ligents, han dit que agafen trossos de pa o menjar que està molt dur i abans els banyen a rius o torrents per estovar-lo. Com si nosaltres fessin el mateix quan bullim una patata per poder-la mastegar millor.
0: A veure, se't sopes mallorquines mateixes, que se banyen.
1: Exacte. Això ho fem les persones, els corbs, de la mateixa manera. Després també hi ha unes formigues, que són formigues fusteres, perquè bàsicament fan els nius de la fusta, que el que fan és que tant les cues dures que no se poden menjar, les enterren i fan que a partir d'aquí hi creixi un fong del qual sí que s'alimenten. Per tant, és un procés molt complex. I després tenim els ximpanzés, que són els meus preferits de tot, que sabeu que cerquen intencionalment fruita molt madura que ja ha començat a fermentar de manera natural, el que fa que sigui molt més fàcil digerir-ho de manera ràpida i energètica. A part de que hi havia un altre estudi que va trobar que hi havia molts de ximpanzés que presentaven els nivells com de d'alcoholèmia, que diguéssim, perquè les fruites fermentaven. Llavors, com el que fan la comparativa humana entre la quantitat d'alcohol que ingeren les persones i els ximpanzés, i ximoteix, però bé, res, curiositat. La pregunta que vos faig és, en escala de cuinar sou formigues, corbs o ximpanzés? És a dir, fer molta feina, bullir poc més o trobar-vos-ho fet?
0: Oh, Maria Antònia, a veure, jo diria ximpanzé, però a fer una torrada sí que ripo.
2: I t'ho trobes fet?
0: Sí, però una torrada sí que ripo. T'ho trobes fet, Inés?
2: Jo m'agradaria ser ximpanzé, però per aventura són corb. No, no m'estir gaire.
1: Corb. Sí, jo també, depèn del dia. Jo supos que el diumenge intents fer de formigota sí, i després
2: exacte.
1: Arribes a setmana i t'atropellen.
2: Exacte.
0: Però sempre intentes ser una formiga.
2: Sí, però a vegades...
0: El concepte el tenim integrat.
1: Però bé, això que comentava abans, de, va, una torrada fins aquí a Rim, no? Aquesta cosa de fer barbacoes, que també ho plantejam com una cosa a vegades lúdica, va haver un moment de la història on fer una torrada no era ni un luxe ni una decisió, sinó una manera de surar-ho.
0: O sigui, torrar per necessitat.
1: Sí, de fet, mirau, si vos dic que en els Estats Units, en llocs on la barbacoa és quasi sagrada, és a dir, que forma part de la seva gastronomia.
0: Home, si parlem de barbecues, hem de parlar d'aquestes típiques cases en jardins i la bandera dels Estats Units a la porta.
1: Exacte, i sobretot són estats com Texas, Carolina del Nord, Tennessee... Si vos dic aquests estats, com més del sud, amb quina part fosca de la seva història vos remet un poc?
2: L'esclavisme.
1: Sí, de fet, justament això, i és que allà va néixer com una necessitat d'aquestes plantacions colonials on sabeu que els esclaus, i bueno, és que no els vull dir treballadors perquè és que no eren, eren esclaus, se'ls donaven les parts més dures de la carn, llavors, com que eren molt durs, havien de trobar una manera de coure-ho a foc lent durant moltes hores perquè arribar a tenir la carn més tendra. I, de fet, d'aquí ve l'estil de torrada que és low and slow, que vol dir molt baix durant molt de temps. I és curiós com ara aquesta manera de cocció i de fer les barbacoes és identitat americana, que, de fet, el que coneixem tots nosaltres, però està arrelat a una cosa bueno, que anava molt més enllà d'això, no? Bé, i tot no sé... gent blanca que després utilitza aquest sistema, no?
0: I no sé si me votaràs jo, Maria Antònia, però hi ets argentins, si mos estan escoltant la comunitat argentina... supos que diran que els reis dels assados són ells.
1: Sí, és vera que no els he donat molt d'espai en aquest guió, pobres argentins meus, però sí, és vera que, clar, el que tenen molt, tant Argentina com Uruguai, que també fan molt d'assado, és que tenen una indústria de lo que és la carn i les vaques en concret, que és enorme. De fet, a Uruguai hi ha 7 vaques per cada persona. Per tant, com que tenen carn molt bona, fan molt bon assado. Tot el contrari que el que us estic plantejant, de que tenien la carn molt dolenta i és per això que l'havien de coure d'aquella manera, no?
2: I, de, per tant, la paraula barbacoa, barbecue, ve de l'anglès o d'on ve? De l'anglès?
1: Clar, Edo, no ve de l'anglès, sinó del caribeny, que li diguessin. Concretament, d'estaino, que, de fet, he pensat que fort, perquè ja van enxerrar d'aquest idioma... es deia que van enxerrar de samaca, no?
0: Sí.
1: De barbacoa, bàsicament, era aquest sistema de coure... Bueno, era l'estructura de fusta que utilitzaven per cuinar els aliments sobre el foc i era precisament d'aquesta comunitat no, que hi havia en el Carib. I, de fet, després de la conquesta d'Amèrica, aquesta paraula entra en el nostre vocabulari i després ja tant colons, tant espanyols com anglesos, l'adopten, que diguéssim, no?
0: Exacte. Curiós. A veure, la veritat és que quan dius barbacoa, tots mos imaginam la típica pel·lícula nord-americana que el veïnat li diu a l'altre veniu a fer una barbacoa a casa nostra.
2: Vull celebrar una barbacoa este sábado para celebrar el cumpleaños de mi hijo, Toni. Estáis en
0: picada. Que bé que ho ha fet, Xavi.
2: Seran així, és la pel·lícula.
1: Molt bé. Així és, així és. Anem a casa Matthews a fer una barbacoa, no?
0: Los Matthews nos han invitado. Val, ja està. Exacte. Perdona, Maria Antònia.
1: M'ho ha encantat, m'ho agrada massa. Estat.
2: I allà, bé, és a dir, en aquestes pel·lícules, perdona, Maria Antònia, qualsevol família sempre té una casa amb un jardí, classe mitjana, tothom té jardí, sí, sí, i una barbecue, una torradora d'aquestes. Tothom.
0: Sí.
2: O sigui, tothom com
0: i els dos veïnats, o sigui, són matrimonis hetero i estan liats sa veïnada amb el veïnat.
2: Exactament.
0: I elles són superamigues.
2: Sí, i tot és meravellós.
0: Exacte.
2: Però bueno, això és una qüestió d'una herència religiosa. Això ve del protestantisme. També, qualque dia en podem xerrar.
0: Sí, Maria Antònia.
1: En podem xerrar. Jo, deu-me dir, quines pel·lícules heu vist? Bé, ja m'ho explicareu.
2: Americanades.
1: Vull dir molt ràpid, tot. Però bé, és vera que aquesta tradició de tenir una barbacoa en el jardí de casa teva, li podem donar ses gràcies a un soldador en els anys 50.

0: El fet de tenir una torradora o una barbacoa a cases privades ve d'un soldador. Idò.
1: Sí, sabeu que el que seria la gran revolució de la barbacoa domèstica va tenir lloc a Chicago en els anys 50 gràcies a un home que serà George Stephen, que era un soldador que fa feina fabricant boies de metall per la guàrdia costanera d'una empresa que serà Weber Brother Metalworks, és a dir, com els germans Weber que fan feina amb metall.
2: Una boia de la mà.
1: Però sí, sabeu que aquest home estava fart de les greies que tenien en aquella època, així que va decidir crear una boia metàl·lica esfèrica per la meitat i va utilitzar la meitat inferior com a escobell per carbó i la meitat superior com a tapa.
0: Escolta, això m'està sonant moltíssim a quan nosaltres fèiem les bases per torrar en els fogarons, les torradores amb bidons cilíndrics de ferro.
1: Sí, sí, talment, jo crec que és la mentalitat de el que puguis quan puguis, no? I aquest home tenia boies metàl·liques i així ho va utilitzar.
0: Que curiós.
1: No ho sé. Clar, és vera que nosaltres ho tenim molt normalitzat, però segur que aquests veïnats, no, en Cassie i en Peter, quan varen veure aquella boia
0: amb dos pals
1: que li sortia. Sí, van dir, això és una... els va semblar molt raro, de fet diuen que la gent no se'n podia venir, i de fet li van donar el nom de Sputnik, perquè en aquell moment era la nau espacial soviètica que acabava de revolucionar el món, és a dir, quan els russos van enviar aquell primer satèl·lit que tenia una forma precisament d'una boia amb quatre potes, no? Clar, de fet, afegir-li les potes va ser el que després va fer que fos com molt útil, que diguéssim, no?
0: Si no fos perquè tenc associat torrar en hivern, en Santa Catalina per novembre a Bunyola, te diria que m'encantaria menjar ara carn a la brasa.
1: Clar, és vera que ara, com han dit tot el temps, torrar, barbecue, no és molt d'estiu, pot ser jo ser el que vos fa ganes, Xavines. Pot ser el que vos fa ganes és això.
2: Jo amb aquesta colorada que fa Maria Antònia no ho tenc tan clar. Eh?
0: Aquesta també és d'en George i Dan?
1: Efectivament.
2: Home, puja això.
1: Ho en George i Dan. El xiringuito, el xiringuito, el
2: xiringuito, les xiques en verano, no quisen baixar. Aquesta no és tan famosa, però. Però jo, deixa, també, si vius, que li hem de dir jo no, no, ara amb aquesta colorada que fa. Com seríem, eh? Exactament.
0: Esquiosca.
2: Ho fan molt bé, podria fer la versió.
0: Perdona, Maria Antònia, continua.
1: No, i Metro Ràdio clarament acomanarà la nova cançó de l'estiu per promocionar el català i farem esquiosca, 100%. jo ho veig.
0: No ho sé, si m'ho compraran.
1: Sí, a veure, jo aquest home l'he volgut defensar perquè dic que havia estudiat música en el conservatori, però entre el xiringuito, la barbecue i quatre més que té, es veu que té una estructura similareta. Però bé, res, vos volia acabar de rematar aquesta secció, diguem-vos, un rècord Guinness de barbacoas. Penseu, existeix això? Sí. Sabeu que el 2017, una ciutat de Bayamón, a Puerto Rico, va batre el rècord de línia de barbacoa contínua més llarga del món. Bàsicament, va aconseguir cuinar carn de manera ininterrompuda al llarg de més de 8 quilòmetres de graella. O sigui, és a dir, més enfora que de sol i d'esport.
0: No se van empassar una mica.
1: Una referència. No ho sé, i jo només me demano qui va menjar de tota aquella carn. Què en varen fer? No ho sé.
0: Mare meva. La conclusió, idò, Maria Antònia, de ses barbecues, quina seria?
1: Jo vos diria que bon Sant Bartomeu, que és vera que els illens esperant més a si van a fer torrades, però crec que el que realment vos agrada de la cançó d'en George i Dan no si hi ha una barbacoa, o si deixa d'haver-hi, si és carbó, o si és, jo què sé, un Sputnik, o quatre, el que sigui, no? El sistema que utilitzem. I normalment el que mos agrada de menjar és estar amb amics, gaudir i fer un pot de festa.
0: Clar que sí!
1: Molt bé! Això jo crec que m'han servit.
0: Tiring la barbacoa.
2: Carnaval.
0: La barbacoa. Tot sonen un poc igual, eh?
2: Sí, ja ho dic, que tenies patró agafat. Que buenas las chuletas de cordero. Una fatxuleta de cordero,
0: per favor. Home,
2: jo en aquesta hora, clar, la transmissió, no? Però nosaltres,
0: crec que avui els vegetarians i vegans mos han canviat de missió.
1: Mos han canviat de canal.
0: Sí. Maria Antònia, Miró, moltes gràcies. Mos sentim aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Mos veiem aviat i bon estiu i bon penúltim dilluns d'agost.
0: Bones festes de Sant Bartomeu, això jo, Maria Antònia.
1: Molt bé, me'n vaig cap als esclatabutzes.
2: Molt bé.
0: Adéu. I doncs mira, Xavi, podem anar als esclatabutzes, encara hi som atents, perquè hem arribat a la xiu-xiu número 458.
2: Molt bé, i que vagi molt bé, fins demà molt sentim.
0: Exacte, a vosaltres, moltes gràcies per ser-hi. Adéu, adéu.
3: Avui la joventut n'hi ha molta de sencera, però també n'hi ha molta de corrompuda.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
0: Bon dia. A les 4 i mitja ja eren els ports per sortir amb les seves barques. Són els pescadors que avui comencen la temporada de la llampuga, una de les més esperades de l'any a les Balears. Si tot va com teníem previst, en aquesta hora, coincidint pràcticament amb la sortida del sol, ja hauran arribat els capcers que tenen col·locats des de fa uns dies. Enguany van més tira a tira perquè amb la pujada del preu del gasoil, si fan molta de via, el consum es dispara. És Miquel Darder, patró del Ketama.
2: Si antes navegàvem a 10-12 milles, ara navegàvem a 8 o 9.
0: És dimarts, dia 25 d'agost. I un dels titulars d'aquestes darreres hores és esportiu perquè el Mallorca ha tingut la primera derrota. L'equip vermell va perdre per 2-0 a Granada. Gavi Fortesa, bon dia.
3: Bon dia. Inofensius en atac i de més a menys en el joc, l'equip mallorquinista va conèixer la derrota a la segona jornada. Un gol d'Alemany i el segon de Puigmal en pròpia porteria, en una acció polèmica en l'àrbitre, van sentenciar l'equip de Luis García. Queda com anècdota el debut de Josep Serrà i Adam Buxa.
0: I continua ingressada Lucy, l'atleta de 17 anys que va patir un accident amb un cavall durant el jaleo de les festes de Sant Bartomeu de Ferreries.
4: Va ser durant la primera volta del jaleo. La menor va patir un traumatisme cranioencefàlic quan va ser embestida al carrer de Sant Bartomeu, on es dirigeixen els cavalls quan surten de la plaça.
0: I a Mallorca, els veïnats de l'edifici incendiat ahir a Can Picafort, a Santa Margalida, han passat la nit a fora de casa.
4: Encara no han pogut tornar als seus habitatges. Els bombers van extingir el foc de vers les 6 de l'hora baixa després de més de 6 hores de feina. Un d'ells va patir una descàrrega elèctrica i va haver de ser traslladat a l'Hospital de Muro, on va rebre l'alta poc després.
0: I al començament del nou curs polític arriba marcat per la crisi migratòria que viu Ceuta.
4: Finalment, el govern espanyol aprovarà avui el comandament únic a la ciutat autònoma en un dia farcit de reunions. A les 9 s'ha convocat el Consell de Seguretat Nacional, que serà presidit pel cap de l'executiu espanyol Pedro Sánchez. Una hora més tard, a les 10, tindrà lloc el primer Consell de Ministres després de les vacances d'estiu.
0: I també hem sabut que la UIB necessita 500 participants per fer un macro recompte de persones sense llar a les Balears.
4: De moment ja compten amb uns 200 voluntaris. La intenció és dur-lo a terme dia 30 de setembre de manera simultània a tots els municipis de més de 20.000 habitants.
0: I dues xifres derivades les darreres hores del temps: 1 metre amb 44 centímetres.
4: Aquesta és l'oscil·lació màxima que es va arribar a produir ahir per mort de les rissagues del port de Ciutadella.
0: I més de 500 vols amb retard.
4: Aquesta va ser l'afectació als aeroports de les illes per mort del vent.
0: I d'ara és moment de conèixer quina previsió meteorològica tindrem avui. Pedro Roger, bon dia.
5: Bon dia. Avui deixem enrere ja aquesta situació de rissaga que vàrem poder veure l'anterior jornada. Així tot, el vent bufarà moderat de ponent a primeres hores del dia i això farà que la costa més exposada predomini la maror. Això sí, al llevant de les illes sí que tindrem un panorama marítim molt més tranquil. Al cel tindrem molta més presència de sol, però encara mantindrem la pols en suspensió, encara tindrem aquest cel tèrbol que ens va acompanyar ahir. D'altra banda, quant a la temperatura, avui notarem un petit augment respecte de l'anterior jornada, que es farà notar sobretot cap al llevant de Mallorca. De fet, en aquests indrets tindrem actiu avui un avís groc per alta temperatura, esperant que la temperatura màxima d'aquesta jornada giri aproximadament entre els 32 i els 37 graus. Ara mateix tenim a Menorca 26 graus a Fornells i 27 a Mahó. A les Pitiuses, 26 graus a Santa Gertrudis i 28 a la Savina, i a Mallorca, 24 graus a Consell, 25 a Alcúdia i 27 a Santanyí.
0: Són les 7 i 4 minuts, amb Romina West al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Lluís Hernández de la redacció. Comença amb l'informatiu matí.
1: Escoltau l'informatiu matí. El primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: I I allò que també comença avui és la temporada de la llampuga. Els pescadors surten prest per ser, si no fa mal temps, com avui, a Trenc d'Alba, enmig de la mà. Amb la sortida de sol, aquest peix blau tan mallorquí es posa davall dels capcers, que són uns amagatalls que preparen els pescadors i d'allà baix, amb les xarxes, les treuen. A l'hora baixa hi tornen. Aquestes instal·lacions les van preparar dies enrere. El passat dia 22 a Solla ja estaven posades.
4: Parlam amb un parell de pescadors sollerics per veure com es presenta aquesta temporada. Allà són 6 embarcacions que surten i enguany ho fan un poc més prest encara perquè no poden anar tan aviat com voldrien. Els motors turbodièsel, si fan molta via, consumeixen massa i el preu del gasoil no els ho permet. Miquel Dardés, el patró del vaixell Ketama.
2: Hombre, antes no m'ho miràvem tant en el gasoil, però ara aquest preu que està, clar que m'ho hem de mirar. Si antes navegàvem a 10 o 12 milles, ara navegàvem a 8 o 9, perquè se posen els turbos en marxa i, clar, i menja molt més.
4: Surten abans, van més a poc i fan un parell de voltes als capcers amb una xarxa especial rodona. Vicenç Mates és el patró del nou Viladea.
6: Arribàvem en els capcers, antes de rompre l'aigua, i tot d'una que poden mos posar a fer vols, a fi d'agafar el peix el més peix possible per no... per dur l'home el més fred possible en el mercat. Així, a fi d'una hora i mitja, per agafar el peix i dur-lo cap en terra.
4: Altres anys tenien més presència de pescadors recreatius amb canyes que els espantaven la captura. La normativa europea estableix pels no professionals una quota màxima de 10 quilos o 5 exemplars per persona i dia. Enguany, diuen, els respecten més, però per contra tenen des de fa uns anys un cupo. Poden gastar 150 quilos de llampuga per dia. Al principi són exemplars de mida petita o mitjana, després creixen fins a fer-se a final de temporada més grossos i la demanda és la que marca el preu.
6: El preu va damunt la demanda. Si hi ha demanda, el preu va a l'alça i si hi ha poca demanda o hi ha molt de peix que tots es posen, envien i engafen, pues té menys sortida.
2: S'aguanta damunt 3, 4, 5 euros la temporada. Això fa, si fa un global damunt 4 o 5 euros. Ara hem començat com... A 7 o 8 euros, que segur, ara el primer dia, 7 o 8 euros, s'hi farà.
4: És un peix que fa anys que es mou entre els 5 euros els dies barats i els 12 els cars, i fa molts d'anys que no puja. En tot cas, a totes les illes són un total de 35 embarcacions, totes en base a Mallorca, que participaran en la campanya que s'estendrà fins al 31 de desembre. L'any passat es varen capturar 115.000 quilos que varen generar uns ingressos de prop de 650.000 euros per al sector.
0: Si per alguna cosa però es caracteritza la segona quinzena d'agost, per la compra de llibres i materials escolars que ja funciona a ple rendiment. Enguany es calcula que les famílies gastaran fins a un 15% més que el curs passat. Les associacions de consumidors preveuen una forquilla d'entre 800 i 1.200 euros que balla en funció de si el centre és públic, concertat o privat. A més, es confirma la tornada als llibres físics per damunt dels ordinadors. Neus Mercant.
7: És una tendència que ha confirmat el portaveu del Corte Inglés de Palma, Antonio Sánchez, que ha notat com es torna a girar la truita, diu, cap als llibres de tota la vida. Això després d'anys d'apostar per la digitalització. Són declaracions a IB3 Ràdio.
8: És una tendència que s'ha aturat i que en principi el llibre de text físic es manté a les escoles amb molta preponderància.
7: Donats aquests canvis de criteri, les mares i pares exigeixen als centres que filin molt bé què demanen a les famílies. El portaveu de la Federació de Pares i Mares d'Alumnes, la FAPA, Xisco Ferriol, critica que a vegades que obliguen a comprar, per exemple, un ordinador que després gairebé no s'utilitza o llibres que es queden la meitat.
9: Encara no hem superat aquesta part de reutilització quan ja ha entrat la digitalització, no? A un ordinador, doncs ens hem de plantejar en quin moment s'ha de comprar, per què s'ha de comprar i si realment s'utilitza així com toca. Igual que llibres, perquè sabem que molt de pit, els llibres de text, acabes curs, has de follar una miqueta i veiem que han arribat a la meitat.
0: Neus, i quins consells donen les associacions de consumidors perquè les compres surtin més a compte?
7: Intentar reciclar llibres, també material, ja sigui a l'escola o a través de familiars, és el consell principal. La resta, millor comprar-ho sense els fills, per evitar que una vegada a la botiga demanin coses massa cares. I no deixar-ho tot per al final, perquè els productes es poden encarir fins a un 12% els darrers dies. Alfonso Rodríguez, president de Consubal.
10: No dejarlo para el último momento, buscar oferta, porque hay ofertas, y sobre todo para determinado material, ir solos, no ir acompañados de los niños, ¿no? Si vamos a comprar la mochila, pues vamos a ir mejor. Si vamos solos, nos va a salir un poquito más barato que si vamos con nuestros hijos que van a querer la mochila de moda.
7: De fet, una motxilla de marca pot arribar a costar entre 50 i 70 euros, molt més cara que una que no estigui de moda.
0: I una darrera recomanació molt important, i és que el govern recorda a les famílies que han de guardar les factures dels llibres de test per poder-se beneficiar de fins a 5 deduccions fiscals a la declaració de la renda.
4: Una d'elles, la de compra de llibres de test, permet deduir fins al 100% de la despesa. Les deduccions cobreixen també les despeses de conciliació per a menors de 6 anys, els estudis superiors fora de l'illa, l'aprenentatge d'idiomes i les places de difícil cobertura.
0: Són les 7 i 11 minuts. Continua ingressada la unitat de cures intensives de l'Hospital Mateu Orfila, l'atleta que va patir un accident durant el jaleo de les festes de Sant Bartomeu de Ferreries, Ramiro López.
11: Ha estat durant el transcurs de la primera volta del jaleo, quan la música s'ha interromput durant 5 minuts per facilitar l'atenció sanitària i el trasllat en llitera d'aquesta menor que pateix un traumatisme cranioencefàlic. L'accident no s'ha produït enmig de la plaça, sinó més endavant del carrer de Sant Bartomeu, on es dirigeixen els cavalls quan surten de la plaça.
0: I a Mallorca, els veïnats de l'edifici incendiat ahir a Can Picafort, a Santa Margalida, han passat la nit a fora de casa. Encara no han pogut retornar als seus habitatges, tot i que sí que han pogut entrar-hi, acompanyats de la Guàrdia Civil, de la policia local i els bombers, per recollir els seus objectes personals i la documentació. Les flames han afectat un immoble de 3 pisos i un soterrani. El material combustible del local comercial de la planta baixa, una botiga de souvenirs, ha dificultat l'extinció del foc.
4: L'incendi va declarar a mig matí d'ahir en un edifici situat a l'avinguda José Trias amb l'avinguda centre de Can Picafort. Els bombers de Solla, Artà, Alcúdia i Inca hi varen treballar durant més de 6 hores fins poc abans de les 6 del capvespre. El tècnic de bombers de Mallorca és Francisco Grimalt.
12: Tot d'una que han arribat a l'actuació, s'han trobat un incendi molt desenvolupat i s'ha practicat l'evacuació dels moradors de les vivendes de dalt, que eren 4 vivendes. De les 4 vivendes n'hi havia 2 amb gent de dins, i s'han evacuat, que hi havia un adult i 4 menors.
4: Els bombers han hagut d'actuar des de l'exterior, ja que l'esbocament de les escales ha dificultat l'accés a l'interior de l'immoble. És Manuel Gallardo, cap de la policia de Santa Margalida.
13: No sabíamos si había gente en el edificio, en la parte de arriba. El fuego era muy grande y había mucho humo. Nos han dicho en un momento dado que había una familia dentro del edificio y un compañero de la Guardia Civil y yo hemos saltado por la parte de atrás, hemos accedido a la vivienda y hemos podido sacarlos.
4: Durant les tasques d'extinció, un bomber ha patit una descàrrega elèctrica i l'han hagut de traslladar a l'Hospital de Muro. Després d'unes revisions, li han donat l'alta i una altra persona també ha hagut de rebre atenció, en aquest cas in situ, per inhalació de fum.
0: I aquestes darreres hores també hem conegut una persecució de pel·lícula, però en aquest cas no amb cotxes ni amb motos, no a la carretera, sinó a la mà. Han detingut un home de 52 anys per haver robat una llanxa de luxe valorada en 1 milió d'euros al port de Solla. Va arribar fins a prop de l'illa de Tagomago, a Eivissa, perseguit per 2 embarcacions de la Guàrdia Civil i també per l'helicòpter de la Benemèrita, el Cuco.
4: A bord de la barca hi havia un home que pilotava aquesta embarcació i una dona. Els agents els varen requerir que es detenguessin, però no els varen fer cas. Tot el contrari, varen pitjar a fons i fins i tot varen intentar embestir les barques de la Guàrdia Civil. El varen arrestar després de mitja hora de persecució a Eivissa, com han dit, i se l'investiga pels delictes de furt d'embarcació, atemptat contra l'autoritat i desobediència. Els fets varen passar aquest diumenge al matí quan el propietari de l'empresa es va assabentar que la barca no era el seu amarrament. La barca ja ha tornat a Mallorca i el propietari sospita que el lladre i la seva acompanyant varen celebrar allà una festa a bord perquè, diu, la llanxa necessita una bona neteja.
0: I el vehicle que també va ser robat va ser la moto implicada en l'accident mortal d'aquest cap de setmana setmana a Palma. El propietari va presentar una denúncia en reconèixer la seva moto.
4: El sinistre va tenir lloc també diumenge, en aquest cas al coll d'en Rabassa. Per causes que es desconeixen, el conductor de la moto va perdre el control a una corba i va xocar contra una barrera metàl·lica i el vidre de l'aparador d'un local. A banda del jove que va perdre la vida, l'altre ocupant de la moto va resultar ferit greu i va ser traslladat a l'Hospital de Son Espases.
0: I el sindicat CESIF ha denunciat davant Inspecció Laboral i demana que investigui l'episodi de cop de calor i deshidratació que va viure un vigilant de seguretat mentre feia feina a les instal·lacions de Maya a Palma. L'home va haver de ser atès per una ambulància. A més, durant la intervenció es va detectar una alerta de contaminació ambiental nivell 3 a les instal·lacions.
4: El treballador de Trablissà va haver de ser atès d'urgència i traslladat a l'hospital. El CESIF exigeix que s'investigui si existien riscos previs per a la salut dels treballadors destinats a aquest punt. També reclama que es determini si s'havien avaluat els riscos referents a altes temperatures, contaminació ambiental, així com si existien mesures preventives suficients i protocols d'actuació.
1: Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
0: Són les 7:15, 1 metre amb 44 centímetres, gairebé 1,5 metres, és l'oscil·lació màxima que es va arribar a produir ahir per mort de les rissagues al port de Ciutadella. La darrera registrada d'aquesta magnitud havia estat el 2015.
14: La rissaga també ha vingut acompanyada de pluges. Al centre de Ciutadella s'han registrat precipitacions de 3,8 litres per metre quadrat. També s'ha viscut aquest episodi meteorològic a diversos punts costaners de Mallorca. El port d'Alcúdia, on l'aigua de la mà ha envaït el passeig i les terrasses de primera línia, les rissagues han arribat també al ports d'Andratx i de Port Adriano, a Calvià. Segons ha informat l'EMET, la mà ha arribat a oscil·lar entre 50 i 90 centímetres, pràcticament un metre. Es tracta d'un fenomen que provoca una variació molt forta de la marea alta i tot això a causa de la pressió atmosfèrica.
0: Un fenomen que és un clàssic del port de Ciutadella, però com dèiem, que també se va notar ahir a altres bandes, també a Eivissa. Allà l'Ajuntament de Sant Antoni va haver de suspendre el concert de nit passada per diverses rissagues de més de mig metre que van afectar la platja de Serenal.
14: L'aigua ha malmès els equips de so que havia preparat pel concert i ha tombat també les barres i els sortidors en què es havia de vendre la beguda. Segons ha informat l'Ajuntament, han estat dos episodis de rissagues que han malmès tot aquest material que ja s'havia instal·lat i per motiu de seguretat s'ha acabat suspenent tot el concert. Ho explica Vicent Escandell de l'empresa So Sonitech.

0: les operacions per disposar de més marge de maniobra i garantir la seguretat. Les esperes han superat l'hora en alguns vols.
1: Estem aquí esperant el nostre vol, però em sembla que l'anterior s'ha cancel·lat i veurem si el nostre surt.
2: Pues con paciencia y mira, y el móvil ayuda, ¿no?, a pasar el tiempo. Con paciencia.
3: Que es por el tema meteorológico. Pensaba que era por saturación de cantidad de vuelos. Y como falta un par de horas, tampoco me había preocupado.
4: Pues en estos momentos lo veo extra lleno, extra completo, pero vamos a ver, pienso que saquen tiempo.
0: Tot i les afectacions, l'activitat a la terminal s'han desenvolupat sense incidents destacables, mentre l'operativa s'ha anat recuperant progressivament.
5: Són les 7:19. I que també ho ha...
6: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
7: Escoltau l'informatiu matí. El primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
5: Són les 7:20, el començament del nou curs polític que arriba marcat per la crisi migratòria que viu Ceuta des de fa gairebé un mes. Una agenda avui farcida de reunions que centrarà en l'actualitat. A les 9 s'ha convocat el Consell de Seguretat Nacional, que serà presidit pel cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez. Una hora més tard, a les 10, tindrà lloc el primer Consell de Ministres després de les vacances d'estiu i a les 12:30 compareix al Congrés dels Diputats la ministra de Defensa, Margarita Robles. De tot plegat, el més destacat és que durant el dia s'ha d'aprovar el comandament únic a la ciutat autònoma per gestionar aquesta crisi.
8: Però per comprendre millor com anirà la jornada, anirem per parts. La primera cita és la reunió extraordinària del Consell de Seguretat Nacional. L'objectiu és analitzar la situació que es viu a Ceuta. Arriba 3 setmanes més tard d'aquella entrada massiva de persones migrants a la ciutat. Una convocatòria criticada per part del líder del PP, d'Alberto Núñez Feijóo, qui en un missatge a les xarxes socials, ha lamentat que Pedro Sánchez s'hagi torbat gairebé un mes a convocar-ho quan el país mateix ha dit una violació de la seva integritat territorial. Un escrit que ha sentenciat amb un a bones hores.
5: Per a la trobada que deixarà més titulars és el Consell de Ministres. Està previst que es declarin zones catastròfiques en diferents comunitats afectades pels incendis forestals i també per les inundacions, però centrarà la major part de la trobada la crisi migratòria que es viu a Ceuta.
8: I està previst que s'aprovi un reial decret per declarar la crisi migratòria de la ciutat autònoma com una situació d'interès per a la seguretat nacional, d'aquesta manera adoptar mesures econòmiques, constituir un comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial, per Ángel Víctor Torres, que ajudarà a corregir tots els endarreriments tècnics i judicials actuals. Són declaracions del vicepresident Carlos Cuerpo durant la seva visita a Ceuta.
9: Y esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
8: Està previst que el govern espanyol aprovi un fons de 25 milions d'euros per atendre els menors de Ceuta amb una partida per finançar el trasllat de 500 menors a la península. Per altra banda, avui comença també la sèrie de compareixences del ministres del Congrés. En total, retran comptes a la Cambra Baixa 8 ministres i la primera serà la titular de Defensa, Margarita Robles.
5: Avanços també en matèria sanitària perquè el Ministeri i les comunitats autònomes han conclòs que finalment enviaran 45.000 vacunes a Ceuta. 15.000 dosis de la triple vírica, 10.000 de diftèria tètanus, 10.000 de la varicel·la i altres 10.000 de polio. La directora general de Salut Pública de les Balears és Elena Esteban.
10: En funció de la població de cada una de les comunitats autònomes va a mandar un número major o menor de dosis de vacuna. En este sentido, en los siguientes días nosotros vamos a revisar el stock de vacunas con el que contamos y

0: que podemos ceder a Ceuta. Y en función de este stock y del criterio que comentaba de proporcionalidad, vamos a establecer el número de vacunas.
1: El portaveu del Partit Popular, Borja Semper, ha insistit i diu que s'ha de posar damunt la taula la possibilitat de confinar els migrants amb malalties contagioses a Ceuta.
2: No van a hacer nada de verdad. ¿Van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántos casos de sarna o de tuberculosis vamos a esperar a que el gobierno tome decisiones?
1: El Ministeri de Sanitat, però, manté que Ceuta no es troba en situació d'emergència de salut pública. I aquí a les Illes també hem tingut novetats de la crònica política perquè l'entrenador de futbol, Jaume Mut, serà el candidat del PP a Manacor en les pròximes eleccions municipals del maig del 2027.
3: Ara la proposta de la Junta Local haurà de ser ratificada per la direcció autonòmica del PP Balear. Mut ha dit que Manacor necessita una gestió centrada i amb seny i un ajuntament proper i eficient i que posi els manacorins en el centre de les seves decisions. El candidat dels populars és conegut per la seva dilatada trajectòria com a entrenador de futbol. Actualment és l'entrenador de la Unió Esportiva Porreres, però ha estat especialment vinculat al Club Esportiu Manacor, que ha entrenat en diferents etapes entre el 1998 i el 2025.
1: Són les 7 i 24 minuts. La Universitat de les Illes Balears ha fet una crida perquè necessita voluntaris per fer un macrorecompte de persones sense llar a les illes. De moment, la iniciativa compta amb 200 participants. La intenció de la UIB i la Xarxa per a la Inclusió Social és fer aquest recompte el pròxim dia 30 de setembre, de manera simultània a tots els municipis de les illes de més de 20.000 habitants.
4: El coordinador del projecte i professor i investigador de la UIB, David Abril, explica que per dur endavant el projecte es necessiten unes 500 persones. Segons Abril, fins ara no s'ha duit a terme cap iniciativa d'aquest abast.
5: És un tipus de recompte, si bé se n'han fet anteriorment, que mai s'ha fet d'aquestes característiques com aquest abast. No? Tothom reconeix que la problemàtica de l'habitatge és molt important a Balears, però no tenim les dades.
4: Molts estudiants i docents s'han sumat a la iniciativa que, segons David Abril, té un doble objectiu.
5: El projecte vol complir un poc aquesta doble funció, no? De disposar de dades per prendre les decisions i apuntar cap a les polítiques que s'han de fer, i per l'altre també sensibilitzar la població sobre la complexitat d'aquest problema, que és molt més que un simplement la vivenda cara i no tothom se la pot pagar. Hi ha gent que està vivint en situació molt precària.
4: Els voluntaris que vulguin participar hauran de fer una formació perquè coneguin què és el sensellarisme, com dirigir-se de manera respectuosa a les persones que pateixen exclusió residencial. Les persones interessades es poden apuntar a través de la pàgina web de la UIB.
1: I aquest dilluns ha començat una vaga indefinida al Centre de Protecció d'Animals de Sant Reus de Palma. Una aturada que la plantilla denuncia que és molt mala de secundar perquè l'Ajuntament de Palma ha fixat uns serveis mínims del 100%.
3: Al centre fan feina una dotzena de persones contractades per Atisa, que és una empresa subcontratada per l'Ajuntament d'ençà de fa un any. El responsable del sector dels serveis públics d'UGT, Juan José del Teso, denuncia precarietat laboral i salaris baixos.
6: Bueno, las perspectivas son un poco desoladoras realmente. Hasta estos momentos todavía nadie se ha puesto en contacto con nosotros, ni la empresa ni el ayuntamiento. Los trabajadores están bastante frustrados y enfadados por este poco interés, pero bueno, perspectiva por nuestra parte, la de querer arreglar las cosas y dialogar, que es lo que hace falta, negociar y arreglar la situación.
3: Del Teso lamenta la manca de voluntat i confia que aquesta vaga serveixi per canviar l'actitud tant de l'Ajuntament com de l'empresa concessionària.
6: Que sabemos que hay vías legales para arreglarlo, hacer el esfuerzo que tienen que hacer las dos partes para poder, por lo menos, acometer un mínimo de lo que estamos reivindicando, que es unos salarios dignos y unas condiciones de trabajo seguras.
1: I quan són les 7 i 27 minuts, és moment de fer un cop d'ull a la premsa. Comencem amb l'editada Les Illes, que avui centra en les portades en la plana turística amb assumptes com les possibles limitacions de cotxes a l'arxipèlag o les conseqüències de la massificació turística a les Balears.
7: Última hora obre amb la renúncia per part dels hotels de Mallorca dels turistes de l'Imserso per 25 euros la nit. La imatge de portades per la primera derrota com a visitant del Reial Mallorca contra el Granada per 2 2-0. Diari de Mallorca destaca la denúncia de diversos espeleòlegs pel deteriorament de les coves marines de l'illa a causa de la massificació turística i la seva foto de portada és per l'incendi en un edifici a Can Picafort en què la policia local del municipi salvaran a 4 menors i un adult que es trobaven atrapats per les flames. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario recull també com un Mallorca sense punteria perd a Granada el seu primer partit de la temporada. L'Ara Balears, per la seva banda, titula «La limitació dels cotxes de Menorca ja té xifra 120.000 a partir del 2027». A Eivissa, el periòdico assegura que les patronals hoteleres vinculen l'augment de la despesa turística a la inflació i el transport. El diari destaca l'ordre del govern a Aena perquè no aboqui aigua depurada en Escodolà i el Menorca, per la seva part, diu que el Consell endurirà les multes per saltar-se la limitació de vehicles que pretén aplicar el pròxim estiu.
1: I els titulars principals de la premsa estatal continuen fent-se ressò de la crisi migratòria a Ceuta. Avui, amb la notícia que el govern central ha de constituir un comandament únic dirigit pel ministre Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma.
7: El País titula Pedro Sánchez dona un gir a la gestió de la crisi de Ceuta després de 26 dies i apunta que el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, prepara un pla d'ajudes milionari per a la ciutat autònoma. El Mundo destaca que Pedro Sánchez va prometre al president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es quedaria a la ciutat autònoma el passat 31 de juliol. ABC, per part seva, obri també amb la notícia d'atendre la crida d'auxili de Ceuta per part del govern central després d'un mes de l'inici de la crisi migratòria. I La Vanguardia es fa ressò també de la decisió de crear un comandament únic a Ceuta per part de l'executiu de Pedro Sánchez, en el que també participaran el president de la ciutat autònoma i el CNI.
1: I aquest és un dels temes que centra avui l'actualitat. Recordem el dia que hi haurà el primer Consell de Ministres del curs polític.

0: Hem arribat a les 7:30, ara repassam quins són els assumptes més destacats aquest matí de dimarts, dia en què comença la temporada de llampuga, una de les més esperades de l'any a les Balears i que enguany està marcada per l'encariment del combustible.
1: Van tira-tira perquè amb la pujada del preu del gasoil s'hi fan molta via, el consum es dispara. És Miquel Darder, patró del Ketama.
2: Si antes navegàvem a 10-12 milles, ara navegàvem a 8 o 9.
1: Si tot va com teníem previst, en aquesta hora ja hauran arribat els capcers que tenen col·locats des de fa uns dies.
0: I pendents de com evoluciona l'atleta de 17 anys que va patir un accident amb un cavall durant el jaleo de les festes de Sant Bartomeu de Ferreries i que continua ingressada a l'UCI de l'Hospital Mateu Arfila.
1: Va ser durant la primera volta del jaleo, la menor va patir un traumatisme cranioencefàlic quan va ser embestida al carrer de Sant Bartomeu on es dirigeixen els cavalls quan surten de la plaça.
0: I a Mallorca, els veïnats de l'edifici incendiat ahir a Can Picafort a Santa Margalida han passat la nit a fora de casa.
1: Encara no han pogut tornar als seus habitatges. Els bombers de Mallorca van extingir el foc de vers les 6 de l'hora baixa després de més de 6 hores de feina. El tècnic de bombers de Mallorca, Francisco Grimalt.
3: Tot d'una que han arribat a la situació, s'han trobat un incendi molt desenvolupat i s'ha practicat l'evacuació dels moradors de les vivendes de dalt, que eren 4 vivendes. De les 4 vivendes n'hi havia 2 en gent de dins i s'han evacuat, que hi havia un adult i 4 menors.
1: Un dels bombers va patir una descàrrega elèctrica i va haver de ser traslladat a l'Hospital de Muro. Va rebre l'alta poc després.
0: I el començament del nou curs polític arriba marcat per la crisi migratòria que viu Ceuta.
1: Finalment, el govern espanyol aprovarà el comandament únic a la ciutat autònoma en un dia farcit de reunions. A les 9 s'ha convocat el Consell de Seguretat Nacional, que serà presidit pel cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez. Una hora més tard, a les 10, tindrà lloc el primer Consell de Ministres després de les vacances d'estiu.
0: I també hem sabut que la UIB, la universitat, necessita 500 participants per fer un macro recompte de persones sense llar a les Balears.
1: De moment ja compten amb uns 200 voluntaris. La intenció és dur-lo a terme dia 30 de setembre de manera simultània a tots els municipis de més de 20.000 habitants. El coordinador del projecte, David Abril, explica que té un doble objectiu.
4: Disposar de dades per prendre les decisions i apuntar cap a les polítiques que s'han de fer, i per l'altre també sensibilitzar la població sobre la complexitat d'aquest problema.
0: I avui també destacam dues xifres derivades a les darreres hores del temps. La primera, 1 metre amb 44 centímetres.
1: Aquesta és l'oscil·lació màxima que es va arribar a produir ahir per mort de les rissagues al port de Ciutadella.
0: I la segona, els més de 500 vols amb retard i dues cancel·lacions.
1: Va ser l'afectació als aeroports de les illes per mort del vent.
0: Avui, però, sembla que tindrem un temps diferent al d'ahir. Pedro Roger, bon dia.
5: Bon dia, així és. Avui en general ens espera una jornada un poc més tranquil·la que la que vàrem tenir ahir. Deixam enrere ja aquest episodi de rissaga que vàrem viure l'anterior jornada, però així tot, a causa del vent que bufarà moderat de ponent, encara tindran redols de maror principalment a l'oest de cada una de les illes. Quant al cel, deixam enrere també els núvols, encara quedarà qualque traça en el sector de les Pitiuses, però en general tindrà molt més sol, però això sí, filtrat per la pols en suspensió que encara continuarà present. Això sí, aquesta calitja anirà a més en vista demà. I tot això estarà acompanyat per una temperatura que experimentarà un lleuger augment respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 32 i els 37 graus. Ara mateix tenim a les Pitiuses 26 graus a Sant Francesc, 20 i 27 a Eivissa. A Mallorca, 23 graus a Calvià, 25 a Inca i 26 a Capdepera. I a Menorca, 26 graus a Ciutadella i 27 a Es Castell.
6: Informatiu matí. Esports.
0: En els esports, primera derrota de la temporada del Mallorca, que va perdre 2-0 a Granada. Gavi Fortesa, bon dia.
7: Bon dia. El Mallorca va caure per 2-0 al Nuevo Los Cármenes en un partit en el que els de Luis García no varen tenir encert en atac i varen anar de més a menys durant el partit. A manca de 20 minuts, varen debutar Josep Cerdà i Adam Buxa. Els gols d'Alemany i Puigmal en pròpia porteria, en una jugada polèmica, varen sentenciar els mallorquinistes. El segon gol dels andalusos arriba després d'una decisió polèmica de l'àrbitre a la treta d'un córner. Sentim l'entrenador del Mallorca, Luis García.
8: La verdad que es un poco inexplicable, ¿no? Sobre todo con todas las tecnologías que tenemos hoy en día, con el VAR, con cuarto árbitro, con dos asistentes. creo que es una situación muy clara y que además creo que el sentido común, sobre todo cuando hay un equipo al completo, cuando hay un banquillo al completo, que saltan a protestar una situación tan clara y flagrante, pues poca explicación puedo dar.
7: La clau del gol rebut, segons el tècnic asturià, és que els jugadors se varen aturar.
8: Al final él pita para reanudar el juego después de un cambio, pero no está mirando en ningún momento el córner, no está en ningún momento mirando el jugador de Granada que va a golpear, y cuando él pita, el balón ya está en vuelo, ya ha salido del córner, con lo cual los jugadores se paran pensando que ha pitado una falta, que ha pitado algún tipo de situación o algo, que por eso se paran.
7: Els jugadors del Mallorca, Pablo Torre i Josep Sardà, també parlen de la decisió de l'àrbitre.
9: Bueno, sí, se ha equivocado, claramente, él lo sabe, pero bueno, tampoco podemos hacer nada, todos nos equivocamos al final, es verdad que no ha querido rectificar, no sé por qué, pero bueno.
10: Mai m'havia passat, sí, mai. Sí, crec que s'hauria de poder reconèixer un error i sense que hi hagués cap penalització, però simplement reconeixeu.
7: Dit això, els jugadors també reconeixen que s'ha de millorar, són Sardà i Torra.
10: També sóc una persona autocrítica, crec que han de millorar certs aspectes. Segur que ho començarem a treballar a partir de demà. I res, en Lluís, que és el que més en sap, segur que m'ho donarà les indicacions.
9: Que ha sido un partido feo en el que no hemos conseguido hasta tramos de la segunda parte tener el control total que queríamos, tener esa tranquilidad para poder atacar y bueno, jodidos, pero bueno, mañana seguir entrenando para preparar el partido del domingo.
7: El tècnic Lluís García lamenta sobretot la carencia ofensiva de l'equip.
8: Pero lo que menos me ha gustado, sin lugar a dudas, ha sido la determinación en área contraria. Creo que tenemos que ser muchísimo más determinantes, tenemos que ser más agresivos de cara a gol. No podemos presentarnos tantas veces en situaciones ventajosas ante un rival que defendía abajo, junto. Hemos progresado muy bien en el juego, por dentro, por fuera, hemos tirado centros. Hay que mejorar en muchas cosas a nivel de finalización, de ocupación de área, de agresividad, en definitiva, de ser más determinantes.
7: Tancada la segona jornada, el Mallorca és 13è a la classificació amb 3 punts, fruit d'una victòria i una derrota en 2 partits. Encapçalen la classificació el Tenerife i les Palmes amb 6 punts. La pròxima jornada pels vermells serà diumenge a les 7 del vespre a l'estadi de Somos contra el Ceuta. A l'altre partit d'ahir de la jornada, el Celta Fortuna va golejar per 4-2 l'Andorra. Pel que fa al mercat de fitxatges, Alberto Moreno es va convertir ahir en nou jugador del Mallorca. El lateral esquerre ha firmat fins al juny de 2027 amb l'opció d'ampliar el contracte. El jugador andalús lluirà el número 5 a l'esquena. En 34 anys, el jugador sevillà ha triat l'illa després d'acabar contracte amb el Como italià. Moreno se suma als vermells amb un únic objectiu, tornar a primera divisió.
11: Me comentaron esto del Mallorca, dije, me gusta. Me gusta este reto de poder llevar al Mallorca a donde se merece, que es Primera División, y tiene seguro, estoy convencido que tiene que ser algo súper satisfactorio, y para eso vengo aquí, para ayudar al equipo en todo lo que pueda.
7: En ciclisme, la tercera etapa de la Vuelta a Espanya es va cancel·lar ahir a 15 quilòmetres per a la meta per mort d'una forta calabruixada que va provocar que els ciclistes haguessin de refugiar-se en cases i establiments de la carretera. La direcció va decidir cancel·lar l'etapa i els temps del dia no han comptat a la general. Enric Mas ocupa la 24a posició a 37 segons del líder, Tadej Pogacar. Avui es disputarà a Andorra la quarta etapa de 105 quilòmetres i 3 ports de primera categoria. I en bàsquet, el bàsquet Menorca comença la pretemporada. Sentim el seu entrenador, Javi Zamora.
12: Pues los test físicos, médicos y con ya muchas ganas de empezar los entrenamientos técnicos y de coger el balón. Muy ilusionados.
7: Així, amb aquest punt de bàsquet, tancam la informació esportiva.
0: I d'així arribem a les 7:40. Ara faim una petita pausa i tot d'una parlam de la crònica internacional i de la nova ofensiva de Donald Trump a l'Iran, en aquest cas una ofensiva econòmica.
13: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
14: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
15: I Vetres dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
6: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
0: Ara falten 19 minuts per les 8 del matí i fem un repàs de l'actualitat internacional que avui ve carregada sobretot amb novetats econòmiques. Els Estats Units volen aïllar a l'Iran comercialment. Es tracta de l'operació Pària Econòmic i pretén bloquejar les fonts d'ingressos de Teheran després de 6 mesos de l'inici de la guerra i enmig d'unes converses de pau que estan estancades.
16: Segons el Departament del Tresor americà, aquestes sancions se centraran en 5 sectors que l'Iran explota, altres països com són els actius digitals, la tecnologia, l'oli, l'aviació i el transport marítim. El secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, ha dit que ningú ha estat exempt de ser objectiu de sancions indirectes per negociar amb el règim iranià.
17: This is a sustained campaign to collapse.
16: Aquesta és una campanya sostinguda per anul·lar fins a la darrera opció de l'Iran, que no hi hagi cap ambigüitat respecte a la postura dels Estats Units. Qualsevol tipus de relació econòmica amb aquest règim assassí, diu Bessent, es posarà als responsables a tot el pes del poder nord-americà.
0: Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit en un breu missatge a les xarxes socials que l'Iran està col·lapsat per complet un dia després de reunir-se amb el cap de l'exèrcit del Pakistan per a reprendre els contactes amb Teheran.
18: Per la seva banda, el cap del Pentàgon, Pete Hegseth, no descarta bombardejos sobre l'Iran, tot i que assegura que la pressió econòmica és la que més pot perjudicar el país persa en aquest moment. Unes paraules que arriben després d'una setmana d'aparent desescalada militar entre tots dos països.
0: Sobre aquest assumpte que ens afecta tant, sobre aquesta guerra, recordem que té molta importància el preu del petroli. I avui, a l'informatiu matí, començàvem amb els pescadors que precisament han d'anar més a poc, no poden fer retratant la jornada per mor dels elevats preus del gasoil i de sobre aquest conflicte en parlarem a les 8:30 amb Joan David Gené, que és catedràtic de Dret Internacional Públic a la UIB. I també hem sabut que Síria surt de la llista dels Estats Units de països patrocinadors del terrorisme després de 47 anys.
16: Els països inclosos en aquest llistat no poden accedir a ajudes nord-americanes a la compra d'armament americà ni importar certes mercaderies i tecnologies.
0: I la presidenta encarregada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciat que gairebé 1.100 veneçolans han estat alliberats i 12.000 persones han rebut beneficis processals d'ençà del mes de gener.
18: En un missatge a la Nació, la mandatària ha explicat que fan feina en cooperació amb el Comitè Internacional de la Creu Roja per revisar les condicions dels centres de reclusió després de la pressió exercida per ONGs i familiars de presos polítics que han demanat que es permeti l'ingrés d'aquest organisme a les presons.
19: Queremos que la comunidad internacional conozca de primera mano las mejoras y avances que queremos para nuestro sistema penitenciario.
18: Rodríguez també ha informat que Venezuela ha retirat el 28% dels enderrocs, 600.000 tones de les zones afectades pel terratrèmols del passat 24 de juny al nord del país, que deixaren, recordem-ho, al manco 6.500 morts.
0: I atents a les paraules de l'ex-alt representant de la Unió Europea d'Afers Exteriors, Josep Borrell, diu que Europa té més enemics que aliats.
16: Ha estat en un acte a la Universitat de Santander. Borrell ha defensat que Europa ha d'aspirar a ser alguna cosa més que una unió econòmica i monetària, tot això en un moment, diu, de pressió per la guerra entre Rússia i Ucraïna, la pressió comercial de la Xina i les topades amb el president dels Estats Units, Donald Trump.
20: Queremos ser algo más, queremos ser lo que se dice ahora una potencia, un poder geopolítico, tenemos la capacidad y la voluntad de llegar a serlo, y eso qué significa, qué es ser un poder geopolítico en un mundo en el que de repente nos encontramos que tenemos más enemigos o adversarios que amigos y aliados.
0: De l'actualitat nacional, destacam que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, refusa donar més explicacions sobre l'àtic de Chamberí i dona per tancada la polèmica.
18: Defensa que aquest immoble estava destinat a funcionar com a despatx i ha criticat l'oposició per intentar vincular-la, diu, amb la compra d'habitatges. A més, assegura que el pis ja està en venda.
21: Creo que ya lo hemos dicho todo. No se puede estirar más este chicle. Está en venta. Chao pescado. Está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
18: El secretari general dels socialistes de Madrid, Òscar López, ha respost així a Ayuso.
22: Más que chao pescado es que te han pescado, Isabel, y vas a tener que dar explicaciones ante los tribunales, ante la Asamblea y ante los ciudadanos, porque te has gastado el dinero de todos los madrileños para un ático de superlujo para ti.
18: L'immoble també va ser comprat inicialment per 6,3 milions d'euros i ara l'empresa pública Planifica Madrid el té a la venda amb un preu de sortida de 6,6 milions.
0: I el foc de les Tres Villes a Almeria avança amb un front de gran amplitud. Les flames han obligat a fer desallotjaments preventius i manté interrompuda la circulació ferroviària amb 7 trens afectats.
16: Un total de 95 bombers forestals han fet feina durant tota la nit per intentar estabilitzar l'incendi.
0: I quan són les 7:46, tornem aquí a les Illes perquè la temporada és irregular i amb una baixada important del turisme familiar a Santa Eulària de Riu. Els preus elevats fan que moltes famílies hagin canviat la seva destinació vacacional i opten ara per indrets més econòmics. Anna Fernández.
23: A la zona de Santa Eulària de Riu el turisme familiar sempre ha estat el més comú. Ara, però, com expliquen a Paula Rava, presidenta de l'Associació de Venedors de Santa Eulària, la tendència ha canviat.
24: El turismo este que venía, que compraba regalitos para toda la familia y tal, o ha desaparecido, lo vemos muy poquito.
23: Un dels motius, segons explica Walid Agh, director de l'hotel Duquesa Playa, han estat els elevats preus.
25: Los precios en la isla ya son insoportables, comparan estos precios con otros destinos parecidos a lo del Duques, a lo de Ibiza.
23: Una temporada que està sent bastant irregular també per als comerciants, ja que diuen que els turistes venen amb un pressupost limitat per l'oferta complementària. Escoltem el president dels comerciants de la PIMEF, José Javier Mari, i algunes comerciants.
26: Hi ha una setmana bona i llavors ve una setmana dolenta o venen uns dies dolents que a vegades ens lleven una mica aquesta rentabilitat dels altres dies, no?
24: Tienes un dia de superventes i al dia siguiente, o sea, una caja ridícula.
27: Molt irregular. Un dia treballes, l'altre no treballes, l'altre mos falla molt els boixos.
23: També han destacat que les famílies que continuen venint a Santa Eulària han reduït molt la seva estada.
0: El Sindicat Mèdic de les Balears, Cimeval, reclama un model de finançament autonòmic que permeti a les illes retenir metges. En plena negociació del Ministeri d'Hisenda amb les comunitats, reclamen que es reconegui de manera efectiva la singularitat de l'arxipèlag i financi els sobrecostos que suporten els seus serveis públics com a conseqüència de la insularitat, el creixement demogràfic i l'elevada població flotant.
18: L'organització sindical, en un comunicat, explica que les Balears han de competir amb altres comunitats autònomes per atreure i per retenir metges amb un clar desavantatge, diuen, derivat per l'elevat preu de l'habitatge, el cost de la vida i les dificultats pròpies d'un territori insular. A més, Cimeval assegura que les necessitats sanitàries de les illes no es poden calcular només en funció de la població empadronada, ja que durant bona part de l'any la població real augmenta per uns turistes que també utilitzen la sanitat illenca.
0: I el Sindicat Lliure de Treballadors Aeris denuncia el risc que pateixen els pacients de l'Hospital de Son Espases perquè la gent l'Agència Estatal de la Seguretat Aèria autoritza el trasllat de pacients amb helicòpters que no estan permesos per la normativa europea.
18: El sindicat afirma que s'han realitzat el manco de 8 trasllats amb helicòpters que només tenen un motor. Segons el representant dels treballadors, és l'únic hospital de l'Estat on tenen constància que es produeixin aquests fets. El Sindicat Lliure de Treballadors Aèris assenyala també que el reglament europeu exigeix que els vols mèdics es facin amb aparells equipats amb 2 motors. El motiu és que en cas que es produeixi una errada mecànica mecànica en aquest únic motor, el que provocaria és un aterratge forçós contra l'hospital. El secretari general del sindicat, Esteban Sánchez, explica que els helicòpters afectats són el de bombers i de Guàrdia Civil.
1: Si tienes un fallo de motor en la aproximación al helipuerto o cuando estás despegando, tú vas a poder despegar tranquilamente con un solo motor sin ningún problema. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que está entrando con un helicóptero con un solo motor y claro, se pone en riesgo. ¿Por qué? Porque si tiene un fallo de motor, lógicamente tienes que hacer un aterrizaje de emergencia.
18: Salut assegura que els helicòpters de l'IB Salut compleixen amb la normativa i disposen de dos motors.
0: I a Eivissa, una cinquantena de treballadors d'AENA s'ha concentrat a la terminal d'arribades a l'aeroport d'Escòdola en protesta per la manca de personal i la sobrecàrrega de feina que ha de suportar la plantilla. Dani Manau.
2: El d'Eivissa està entre els 10 aeroports de l'Estat amb més nombre de vols i passatgers anuals. Hi fan feina 250 treballadors, bastants menys, segons els sindicats, dels que necessita aquest aeròdrom. Calculen que en els darrers 20 anys s'han sumat 8 noves places quan el trànsit de l'aeroport ha crescut en un 75%. Això fa que les sobrecàrregues de feina siguin constants. David Torres i Jesús Pérez són representants del comitè d'empresa.
3: En el mes de juliol som el sisè aeroport d'Espanya amb més tràfic. És que ja per darrere nostra té 350 treballadors, nosaltres tenim 250.
4: El personal tiene sobrecarga de trabajo, está desmotivado, está desanimado y todo ello influye en la calidad de servicio que se da al pasajero.
2: Demanen que es programin els serveis extraordinaris amb antelació per respectar la conciliació laboral dels treballadors i no entenen que algunes àrees, com el personal d'atenció al passatger, hagin de fer vacances en hivern, quan més activitat hi ha a l'aeroport. És de nou David Torres.
3: Si ets un aeroport estacional, com és l'aeroport d'Eivissa, té una opció que és agafar-les en hivern en compensació, que és el que estaven agafant la majoria dels col·lectius. El que passa és que la política de l'empresa és anar al contrari. O sigui, no té cap sentit que tu li donis vacances a un personal quan tens més treball.
2: Si AENA no escolta les reclamacions dels treballadors, el comitè prepara una nova protesta el pròxim 31 d'agost.
0: I allà on s'hi ha hagut una entesa, hi ha hagut un acord entre la navillera baleària i els treballadors de terra dels ports d'Eivissa i Formentera per millorar els salaris.
18: Després de 2 anys de negociacions, el nou marc laboral també estableix la promoció professional a dins l'empresa, també acords de conciliació. L'empresa s'ha compromès d'aquesta manera a fixar els descansos demandats pels treballadors.
6: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:52 minuts. Les restes del vaixell Tardo Romà del segle IV després de Crist, enfonsat ara fa 1.700 anys davant la badia de Palma, han estat seleccionades com a candidates als Premis Història del National Geographic en la seva tercera edició. La nominació s'ha donat dins la categoria Millor Descobriment Històric Nacional.
18: El jaciment comparteix amb altres 4 troballes la rellevància nacional com una col·lecció epigràfica funerària localitzada a Cádiz, el Santuari Romà de la Cova de les Dones, a València, una col·lecció també de contes d'un conjunt funerari prehistòric documentat a Sevilla i l'entremà funerari al Parc Arqueològic de l'Arcos, a Ciutat Real. Va ser el dia 29 de juny passat quan aquesta institució insular va finalitzar l'extracció completa de les restes del vaixell, posant punt i final a l'operatiu arqueològic de 4 mesos que es va desenvolupar juntament entre la UIB i les universitats de Barcelona i la de Cádiz. Unes tasques que, segons la consellera de Cultura, Antònia Roca, col·loquen l'illa en un nivell molt alt d'especialització.
5: Estem a un altíssim nivell de lo que és arqueologia subaquàtica perquè se tracta d'un vaixell amb unes condicions extraordinàries. És el primer que se troba en tan bon estat de conservació. A més, també importantíssima la càrrega que se va trobar en el vaixell, aquestes més de 300 àmfores.
18: La intervenció ha permès recuperar íntegrament les restes de l'embarcació per garantir la seva conservació i estudi. Ara les fustes i la resta de materials estan en tractament. L'objectiu és tornar a muntar aquest vaixell perquè els ciutadans el puguin veure. Una tasca que podria allargar-se entre 3 i 5 anys. Mentrestant, però, el mes de novembre ja s'inaugurarà una exposició temporal a la Misericòrdia.
0: I l'Ajuntament d'Eivissa ha anunciat que iniciarà a principis de setembre les obres per crear un nou accés des de la EI10 al carrer Josep Riquet Llobre. Llobet.
18: Es crearà una nova entrada directa des d'aquesta EI10 mitjançant la substitució d'un tram de la vorera existent per un carril d'incorporació, una actuació que suposa un nou pas en l'estratègia municipal per transformar aquesta via en un espai més integrat amb la ciutat, més accessible també i més segur.
0: I en aquests moments, 9 municipis de Mallorca i Menorca ja apliquen restriccions d'aigua per la situació de prealerta per sequera que viuen les illes. El darrer, a decret Arnà, ha estat a l'Aió.
18: El consistori ha anunciat que es reduirà la durada de les dutxes de les instal·lacions municipals, també es milloraran les instal·lacions a les aixetes i també se suspendrà el rec a zones verdes amb finalitats ornamentals.
6: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: I quan falten 5 minuts per les 8 del matí, vos explicant que Mahó ha programat 122 activitats amb motiu de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. L'Ajuntament ha presentat els actes que arrencaran demà i fins a dia 12 de setembre. Fanny Mateu.
1: Les festes de Gràcia de Mahó comptaran enguany amb un reforç de 25 agents de policia local, 10 dels quals es desplaçaran des de Mallorca. Un desplegament sense precedents que també comptarà amb vigilància des de l'aire, amb un equip de drons i un helicòpter, ho explica Héctor Pons, Batlle de Mahó.
2: Enguany també, com a novetat, hem incorporat una sèrie de càmeres a la plaça Constitució que permetran fer un seguiment en directe des del centre de control operatiu, que estarà ubicat a les dependències de la policia local. Això ens ha de permetre també poder ser més ràpids en les intervencions.
1: Aquest dimecres comença el programa d'actes de les festes de Mahó amb la sortida dels gegants Antomeu i Neguida. Fins que soni per fi el primer toc de Fabiol, dia 6 de setembre, la ciutat desplegarà més d'un centenar d'activitats veïnals i esportives. L'Ajuntament s'ha proposat recuperar la tradició del repartiment d'aigua arròs per les cases de tots els barris del municipi, com explica José Manuel García, regidor de festes.
3: I s'han de fer molt fàcil. És telefonant a l'Ajuntament de Mahó, se'ls hi prendrà nota i a partir d'aquí nosaltres, els dies previs, se'ls avisarà. Han de està amb una franja d'horari que seva, que és de 5 a 7, i durant aquest període, es que aixeca li toqui aquella àrea, aquella zona, farà per anar-hi i els anirà a visitar.
1: Les banderes de les festes ja estan disponibles a l'Ajuntament per tothom que vulgui lluir-la a casa seva i els telèfons per reservar la visita dels caixers repartint el tradicional aigua arròs ja estan oberts.
0: I canviant de registre, perquè Palma ha presentat el programa de les festes de la patrona. Continuen així els preparatius dels actes commemoratius de les festes de la Mare de Déu de la Salut entre els dies 4 i 8 de setembre.
4: La segona edició idò comptarà, a més, amb dos grans noms internacionals, John Newman i aquest que sona de fons, Rudimental. Les activitats començaran a l'hora baixa de dia 4 amb diferents propostes per als més joves al Parc de la Feixina. A partir de les 8 del vespre ja hi haurà una revetlla popular amb diversos DJs. El programa continuarà el dissabte, com dèiem, amb aquest concert, el de la patrona, que se celebra per segon any consecutiu al Passeig Marítim, i ho ha explicat Lourdes Roca, que és regidora de Participació Ciutadana a l'Ajuntament de Palma.
5: Cal recordar que el dia 5 de setembre hi ha el concert de la patrona, que ja vàrem presentar divendres passat i que tornarà a omplir el Passeig Marítim de música i ambient festiu. Convidar-vos a tots i a totes a participar a les activitats i disfrutar d'aquestes festes, i vull agrair especialment a la Federació de Veïnats i a totes les entitats que hi participen la seva implicació i col·laboració.
4: I després d'aquest concert, els dies 7 i 8, es farà l'ofrena floral i la missa en honor a la Mare de Déu de la Salut.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 25 d'agost, dia en què comença la temporada de la llampuga, una de les més esperades de l'any a les Balears. Els pescadors que la fan eren al port a punt de sortir a les 4:30 de la matinada i si tot va com tenien previst en aquesta hora, ja hauran arribat els capcers que tenen col·locats des de fa dies. Enguany han d'anar més tira a tira perquè amb la pujada del preu del gasoil, si fa molta de via, el consum es dispara. És Miquel Darder, patró del Ketama.
2: Si antes navegàvem a 10-12 milles, ara navegàvem a 8 o 9.
1: L'encariment del combustible és derivat de la guerra a l'Iran, que afecta de ple el trànsit dels petroliers per l'estret d'Hormuz. Es preveu que l'impacte econòmic, propiciat pel conflicte bèl·lic, es pugui agreujar en les pròximes hores, ja que els Estats Units han posat en marxa l'operació Pària Econòmica, amb l'objectiu de bloquejar les fonts d'ingressos de Teheran. D'això en parlarem a les 8:30 amb el catedràtic de Dret Públic Internacional de la UIB, Joan David Gené, tot en una jornada en què també hi ha altres qüestions destacades. I un dels titulars de les darreres hores és esportiu. Primera derrota del Mallorca. L'equip vermell va perdre per 2-0 a Granada. Gavi Fortesa, bon dia.
3: Bon dia, inofensius en atac i de més a menys en el joc. L'equip mallorquinista va conèixer la derrota a la segona jornada. Un gol d'Alemany i el segon de Puigmal en pròpia porteria. En una acció polèmica en l'àrbitre varen sentenciar l'equip de Luis García. Queda com anècdota els debuts de Josep Cerdà i Adam Buxa.
1: I continua ingressada a l'UCI l'atleta de 17 anys que va patir un accident amb un cavall durant el jaleo de les festes de Sant Bartomeu de Ferreries.
4: Va ser durant la primera volta del jaleo. La menor va patir un traumatisme cranioencefàlic quan va ser embestida al carrer de Sant Bartomeu, on es dirigeixen els cavalls quan surten de la plaça.
1: I a Mallorca, els veïnats de l'edifici incendiat ahir a Can Picafort, a Santa Margalida, han passat la nit a fora de casa.
4: Encara no han pogut tornar als seus habitatges. Els bombers de Mallorca van extingir el foc de vers les 6 de l'hora baixa després de més de 6 hores de feina. Un d'ells, un dels bombers, va patir una descàrrega elèctrica i va haver de ser traslladat a l'Hospital de Muro, on va rebre l'alta poc després.
1: De l'agenda d'aquest dimarts, el començament del nou curs polític arriba marcat per la crisi migratòria que viu Ceuta.
4: Finalment, el govern espanyol aprovarà el comandament únic a la ciutat autònoma en un dia farcit de reunions. A les 9 s'ha convocat el Consell de Seguretat Nacional, que serà presidit pel cap de l'executiu espanyol Pedro Sánchez. Una hora més tard, a les 10, tindrà lloc el primer Consell de Ministres després de les vacances d'estiu.
1: I la UIB necessita 500 participants per fer un macro recompte de les persones sense llar a les Balears.
4: De moment compten amb 200 voluntaris. La intenció és dur-lo a terme dia 30 de setembre de manera simultània a tots els municipis de més de 20.000 habitants.
1: I avui dues xifres derivades les darreres hores del temps. La primera, 1 metre amb 44 centímetres.
4: És l'oscil·lació màxima que va arribar a produir ahir per mort de les rissagues al port de Ciutadella.
1: I més de 500 vols amb retard.
4: Va ser l'afectació als aeroports de les illes per mort del vent.
1: Avui, però, s'espera una jornada més tranquil·la. Pedro Roger, bon dia.
5: Bon dia, així és. Avui tindrem tota una sèrie de canvis. Deixem enrere aquest episodi de rissaga que vàrem viure ahir. Això sí, el vent a primeres hores del dia encara bufarà moderat, de ponent, i això farà que la costa més exposada sí que tinguem una mà més alterada, marcada per la maror. Això sí, a partir del capvespre afluixarà i tindrem unes condicions marítimes bastant més tranquil·les. Quant al cel, ja no tindrem presència de núvols, excepte en el sector de les Pitiuses, però encara continuarà present la calitja. Per tant, tindrem sol, però aquest estarà filtrat per aquesta pols en suspensió. I quant a la temperatura, notarem un petit augment respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'aquesta jornada girin aproximadament entre els 32 i els 37 graus. Ara mateix tenim a Mallorca 25 graus a Petra, 26 a Artà i 27 a Palma. A Menorca, 25 graus a Cala Morell i 26 a Alaior. I a les Pitiuses, 26 graus a Santa Eulària i 28 a la Savina.
1: Són les 8:04, amb Romina Huesta al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles, Toni Sastre i Lluís Hernández de la redacció. Escoltau l'informatiu matí.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Avui comença la temporada de la llampuga. Els pescadors surten de prest per ser a trenc d'alba enmig de la mà. Això si ho permet el temps i si fa bona mà. Amb la sortida del sol, aquest peix blau tan mallorquí es posa davall dels capcers, que són uns amagatalls que preparen els pescadors i allà baix, a les xarxes, els treuen. A l'hora baixa hi tornen, aquestes instal·lacions les van preparar dies enrere. El passat dia 22 a Solla ja estaven posades.
4: Parlam amb un parell de pescadors sollerics per veure com es presenta aquesta temporada. Allà són 6 embarcacions que surten i enguany ho fan un poc més prest encara perquè no poden anar tan aviat com voldrien. Els motors turbodièsel s'hi fan molta via, consumeixen massa i el preu del gasoil no els ho permet. Miquel Darder és el patró del vaixell Ketama.
2: Hombre, antes no m'ho miraven tant en el cas, però ara aquest preu que estarà, clar que m'ho hem de mirar. Si antes navegàvem a 10 o 12 milles, ara navegàvem a 8 o 9, perquè se posen els turbos en marxa i, clar, i menja molt més.
4: Surten abans, van més a poc i fan un parell de voltes als capcers amb una xarxa especial rodona. Vicenç Mates és el patró del nou Viladea.
6: Arribàvem en els capcers, rompuda antes de rompre l'aigua, i tot d'una que poren mos posàvem a fer vols, a fi d'agafar el peix el més fresc, el més peix possible, per no... per dur l'home el més fred possible en el mercat. Així, a fi d'una hora i mitja, per agafar el peix i dur-lo cap en terra.
4: Altres anys tenien més presència de pescadors recreatius amb canyes que els espantaven la captura. La normativa europea estableix pels no professionals una quota màxima de 10 quilos o 5 exemplars per persona i dia. Enguany, diuen, es respecten més, però per contra tenen, des de fa uns anys, un cupo. Poden agafar 150 quilos de llampuga per dia. Al principi són exemplars de mida petita o mitjana, després creixen fins a fer-se a final de temporada més grossos. La demanda és la que marca el preu.
6: El preu va damunt la demanda. Si hi ha demanda, el preu va a l'alça. I si hi ha poca demanda, o hi ha molt de peix que tots es posen, envien i engafen, pues té menys sortida.
2: S'aguanta damunt 3, 4 o 5 euros la temporada. Això, si fa un global, damunt 4 o 5 euros. Ara hem començat com a 7 o 8 euros, que hi ha segur. Ara, el primer dia, 7 o 8 euros, si farà.
4: És un peix que fa anys que es mou entre els 5 euros els dies barats i els 12 els cars i fa molts d'anys que no puja. En tot cas, a totes les illes són un total de 35 embarcacions, totes en base a Mallorca, que participaran en la campanya que s'estendrà fins al 31 de desembre. L'any passat es varen capturar 115.000 quilos que varen generar uns ingressos de prop de 650.000 euros per al sector.
1: I una altra campanya que també mou molts de diners és la compra de llibre i material escolar, que ja funciona a ple rendiment. Enguany es calcula que les famílies gastaran fins a un 15% més que el curs passat. Les associacions de consumidors preveuen una forquilla d'entre 800 i 1.200 euros que balla en funció de si el centre és públic, concertat o privat. A més, es confirma la tornada als llibres físics per damunt dels ordinadors. Neus Mercant.
7: És una tendència que ha confirmat el portaveu del Corte Inglés de Palma, Antonio Sánchez, que ha notat com es torna a girar la truita, diu, cap als llibres de tota la vida. Això després d'anys d'apostar per la digitalització. Són declaracions a IB3 Ràdio.
8: És una tendència que s'ha aturat i que en principi el llibre de text físic es manté a les escoles amb molta preponderància.
7: Donats aquests canvis de criteri, les mares i pares exigeixen als centres que filin molt bé què demanen a les famílies. El portaveu de la Federació de Pares i Mares d'Alumnes, la FAPA, Xisco Ferriol, critica que a vegades que obliguen a comprar, per exemple, un ordinador que després gairebé no s'utilitza o llibres que es queden la meitat.
9: Encara no hem superat aquesta part de reutilització quan ja ha entrat la digitalització, no? A un ordinador, doncs ens hem de plantejar en quin moment s'ha de comprar, per què s'ha de comprar i si realment s'utilitza així com toca. Igual que llibres, perquè sabem que molt de pits, els llibres de text, acabes curs, has de follar una miqueta i veiem que han arribat a la meitat.
1: I el president de l'Associació de Consumidors Consubal, Alfonso Rodríguez, li han demanat que han de tenir en compte, que han de fer perquè en surtin més a compte les compres. Diu que una de les claus és no deixar-ho tot pel final.
10: No dejarlo para el último momento, buscar ofertas, porque hay ofertas, y sobre todo para determinado material ir solo, no ir acompañados de los niños, ¿no? Si vamos a comprar la mochila, pues vamos a ir mejor. Si vamos solos, nos va a salir un poquito más barato que si vamos con nuestros hijos, que van a querer la mochila de moda.
1: I una altra recomanació important, el govern recorda les famílies que han de guardar les factures als llibres de test per poder-se beneficiar de fins a 5 deduccions fiscals a la declaració de la renda.
4: Una d'elles, la compra de llibres de test, permet deduir fins al 100% de la despesa. Les deduccions cobreixen també les despeses de conciliació per a menors de 6 anys, els estudis superiors fora de l'illa, l'aprenentatge d'idiomes i les places de difícil cobertura.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Ara són les 8:10, continua ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Mateu Orfila, l'atleta que va patir un accident durant el jaleo de les festes de Sant Bartomeu de Ferreries, Ramiro López.
11: Ha estat durant el transcurs de la primera volta del jaleo quan la música s'ha interromput durant 5 minuts per facilitar l'atenció sanitària i el trasllat en llitera d'aquesta menor que pateix un traumatisme cranioencefàlic. L'accident no s'ha produït enmig de la plaça, sinó més endavant del carrer de Sant Bartomeu, on es dirigeixen els cavalls quan surten de la plaça.
1: I a Mallorca, els veïnats de l'edifici incendiat ahir a Can Picafort, a Santa Margalida, han passat la nit a fora de casa. Encara no han pogut retornar als seus habitatges, tot i que sí que han pogut entrar-hi, acompanyats de la Guàrdia Civil, policia local i bombers, per recollir els seus objectes personals i documentació. Les flames han afectat un immoble de 3 pisos i un soterrani. El material combustible del local comercial de la planta baixa, una botiga de souvenirs, han dificultat l'extinció del foc.
4: L'incendi es va declarar a mig matí d'ahir en un edifici situat a l'avinguda José Trias amb l'avinguda Centre de Can Picafort. Els bombers de Solla, Artà, Alcúdia i Inca hi varen treballar durant més de 6 hores fins poc abans de les 6 del capvespre. El tècnic de bombers de Mallorca és Francisco Grimalt.
12: Tot d'una que han arribat les dotacions, s'han trobat un incendi molt desenvolupat i s'ha practicat l'evacuació dels moradors de les vivendes de dalt, que eren 4 vivendes. De les 4 vivendes n'hi havia 2 en gent de dins i s'han evacuat, que hi havia un adult i 4 menors.
4: Els bombers han hagut d'actuar des de l'exterior, ja que l'esbocament de les escales ha dificultat l'accés a l'interior de l'immoble. És Manuel Gallardo, cap de la policia de Santa Margalida.
13: No sabíamos si había gente en el edificio en la parte de arriba. El fuego era muy grande y había mucho humo. Nos han dicho en un momento dado que había una familia dentro del edificio y un compañero de la Guardia Civil y yo hemos saltado por la parte de atrás, hemos accedido a la vivienda y hemos podido sacarlos.
4: Durant les tasques d'extinció, un bomber ha patit una descàrrega elèctrica i l'han hagut de traslladar a l'Hospital de Muro. Després d'unes revisions, li han pogut donar d'alta. Una altra persona també ha hagut de rebre atenció, en aquest cas in situ, per inhalació de fum.
1: I la Policia Nacional ha detengut a un entrenador de vòlei per violar i deixar embarassada a una jugadora de 15 anys a Palma. Tot això, segons ha avançat última hora, ja ha pogut confirmar IB3 Ràdio.
4: Els fets tingueren lloc el passat mes de juny. L'home ha quedat en llibertat amb un ordre d'allunyament sobre la víctima.
1: I han detingut un home de 52 anys per haver robat una llanxa de luxe valorada en 1 milió d'euros al port de Solla i haver protagonitzat una persecució, podríem dir, de pel·lícula a la mà. De fet, va arribar fins a prop de l'illa de Tagamago, Eivissa, perseguit per 2 embarcacions de la Guàrdia Civil i també per un helicòpter, l'helicòpter de la Benemèrita, el Cuco.
4: A bord de la barca hi havia un home que pilotava la barca i una dona. Els agents els varen requerir que es detinguessin, però no els varen fer cas. Tot el contrari, varen pitjar a fons i fins i tot varen intentar embestir les barques de la Guàrdia Civil. Els varen arrestar després de mitja hora de persecució ja a Eivissa i se'ls investiga pels delictes de furt d'embarcació, atemptat contra l'autoritat i desobediència. Els fets varen passar aquest diumenge al matí. La nau ja torna a ser a Mallorca i el propietari sospita que el lladre i la seva acompanyant varen celebrar una festa a bord perquè la llanxa, diu, necessita una bona neteja.
1: I allò que també havia estat robat era la moto implicada en l'accident mortal d'aquest cap de setmana a Palma. El propietari del vehicle va presentar una denúncia quan va reconèixer el vehicle.
4: El sinistre va tenir lloc diumenge al coll d'en Rabassa. Per causes que es desconeixen, el conductor de la moto va perdre el control a una corba i va xocar contra una barrera metàl·lica i el vidre de l'aparador d'un local. A banda del jove mort, l'altre ocupant de la moto va resultar ferit greu i va ser traslladat a Son Espases.
1: I també hem sabut que el sindicat CESIF denuncia davant Inspecció Laboral i demana que s'investigui l'episodi de cop de calor i deshidratació viscut per un vigilant de seguretat mentre feia feina a les instal·lacions de Maia, a Palma. L'home va haver de ser atès per una ambulància. A més, durant la intervenció sanitària es va detectar una alerta de contaminació ambiental nivell 3 a les instal·lacions.
4: El treballador de Trablissà va haver de ser atès d'urgència i traslladat a l'hospital. El CESIF exigeix que s'investigui si existien riscos previs per a la salut dels treballadors destinats a aquest punt. També reclama que es determini si s'havien avaluat els riscos referents a altes temperatures, contaminació ambiental, així com si existien mesures preventives suficients com poden ser els protocols d'actuació.
1: Són les 8 i quart, 1 metre amb 44 centímetres, gairebé 1 metre i mig, és l'oscil·lació màxima que es va arribar a produir ahir per mort de les rissagues al port de Ciutadella. La darrera rissaga que s'havia produït d'aquesta magnitud havia estat el 2015.
14: La rissaga també ha vengut acompanyada de pluges. Al centre de Ciutadella s'han registrat precipitacions de 3,8 litres per metre quadrat. També s'ha viscut aquest episodi meteorològic a diversos punts costaners de Mallorca. Al port d'Alcúdia, per exemple, l'aigua de la mà ha envaït el passeig i també les terrasses de primera línia. Les rissagues han arribat també al port d'Andratx i a Port Adriano, a Calvià. Segons ha informat l'EMET, la mà ha arribat a oscil·lar entre 50 i 90 centímetres. Es tracta d'un fenomen que provoca una variació molt forta de la marea alta i tot això a causa de la pressió atmosfèrica.
1: Com sabeu, aquest és un fenomen molt propi, molt característic del port de Ciutadella, però ahir es va poder notar també, encara que amb menor magnitud, a altres indrets de les illes. Per exemple, a Eivissa, l'Ajuntament de Sant Antoni va haver de suspendre el concert que estava programat per ahir per mort de les diverses rissagues de més de mig metre que van afectar la platja de Serenal.
14: I l'aigua ha malmès els equips de so que havien preparat pel concert. També ha tombat barreres, sortidors, on s'havia de vendre la beguda. Segons ha informat l'Ajuntament, han estat dos episodis de rissagues que han malmès tot el material que ja s'hi havia instal·lat i per motiu de seguretat, evidentment, es va acabar suspenent aquest concert. Ho explica Vicent Escandell de l'empresa de so Sonitec.
15: Ha entrat una rissaga molt forta al matí a primera hora, cada rato se'n va i torna a entrar, mira com ara, que està totalment a dalt, i s'ho emporta tot, mira, els camerinos els ha mogut, tot l'equip de música tot mullat, els obreus que estaven tots bolcats, estan traient tot el que puguem, i perquè no quan pareix que seca, torna a venir la rissaga, és un desastre.
1: I més incidents ahir, derivats d'aquest temps inestable, els aeroports de les illes van registrar més de mig miler de retards coincidint amb l'episodi de mal temps. El de Mallorca és el que va concentrar més incidències, a més de 500 vols retardats, seguits d'Escodolà, Eivissa amb un centenar i el de Menorca amb una cinquantena d'incidències.
16: A Sant Joan, a part dels retards en les arribades i en les sortides, es van enregistrar també dues cancel·lacions. Segons ha informat AENA, els controladors aèris varen haver d'espaiar les operacions per disposar de més marge de maniobra i garantir la seguretat. Les esperes han superat l'hora en alguns vols.
17: Estem aquí esperant el nostre vol, però em sembla que

0: S'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
1: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: 8 i 20 minuts, el començament del nou curs polític arriba marcat per la crisi migratòria que viu Ceuta des de fa gairebé un mes. Una agenda avui ben farcida de reunions que centraran l'actualitat d'aquest dimarts. A les 9 s'ha convocat el Consell de Seguretat Nacional, que serà presidit pel cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez. Una hora més tard, a les 10, tindrà lloc el primer Consell de Ministres després de les vacances d'estiu i a partir de les 12 i mitja ha de comparèixer al Congrés dels Diputats la ministra de Defensa, Margarita Robles. De tot plegat, el més destacat és que durant el dia s'ha d'aprovar el comandament únic a la ciutat autònoma per gestionar la crisi.
1: Però per comprendre millor com anirà aquesta jornada, hem d'anar per parts. La primera cita és la reunió extraordinària del Consell de Seguretat Nacional. L'objectiu és analitzar la situació que es viu a Ceuta. Arriba 3 setmanes després d'aquella entrada massiva de persones migrants a la ciutat, una convocatòria que ha estat criticada pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en un missatge a les xarxes socials ha lamentat que Sánchez s'hagi tornat gairebé un mes a convocar-ho pel que ell considera que és una violació de la integritat territorial del país. Un escrit que ha sentenciat amb un a bones hores.
0: Per a la trobada que deixarà més titulars és la del Consell de Ministres. Està previst que es declarin zones catastròfiques en diferents comunitats afectades pels incendis forestals, també per les inundacions, però la crisi migratòria que es viu a Ceuta centrarà la major part de la trobada.
1: És així i està previst que s'aprovi un reial decret per declarar la crisi migratòria a la ciutat autònoma com una situació d'interès per a la seguretat nacional. D'aquesta manera pot adoptar mesures econòmiques, constituir un comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ajudarà a corregir tots els endarreriments tècnics i judicials que hi ha a l'actualitat. Són declaracions del vicepresident Carlos Cuerpo durant la seva visita a Ceuta.
2: Y esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
1: També està previst que el govern aprovi un fons de 25 milions d'euros per atendre els menors de Ceuta amb una partida especial destinada a finançar el trasllat de 500 menors a la península i, per altra banda, avui comença una sèrie de compareixences dels ministres del Congrés. En total, retran comptes a la cambra 8 ministres a la cambra baixa i la primera serà la titular de defensa, Margarita Robles.
0: I en matèria sanitària, el Ministeri i les comunitats autònomes han pactat que finalment enviaran 45.000 vacunes a Ceuta. La directora general de Salut Pública de les Balears es Elena Esteban.
3: En función de la población de cada una de las comunidades autónomas va a mandar un número mayor o menor de dosis de vacuna. En este sentido, en los siguientes días nosotros vamos a revisar el stock de vacunas con el que contamos y que podemos ceder a Ceuta. Y en función de este stock y del criterio que he comentado de proporcionalidad, vamos a establecer el número de vacunas.
0: També n'ha parlat el portaveu del Partit Popular, Borja Semper, qui insisteix que s'ha de posar sobre la taula la possibilitat de confinar els migrants amb malalties contagioses a Ceuta.
4: No van a hacer nada de verdad. ¿Van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántos casos de sarna o de tuberculosis vamos a esperar a que el gobierno tome decisiones?
0: El Ministeri de Sanitat, però, manté que Ceuta no es troba en situació d'emergència de salut pública. I també de la crònica política, però en aquest cas, aquí a les Illes, de la política municipal, l'entrenador de futbol Jaume Mut serà candidat del PP a Manacor en les pròximes eleccions municipals del maig del 2027.
5: Ara, la proposta de la Junta Local haurà de ser ratificada per la direcció autonòmica del PP Balear. Mut ha dit que Manacor necessita una gestió

0: gestió centrada i amb seny i un ajuntament proper i eficient i que posi els manacorins en el centre de les seves decisions. El candidat dels populars és conegut per la seva dilatada trajectòria com a entrenador de futbol. De fet, actualment dirigeix la Unió Esportiva Porreres, però ha estat especialment vinculat al Club Esportiu Manacor, a qui ha entrenat en diferents etapes entre el 1998 i el 2025.
1: I també ens han fet ressò avui d'una crida inèdita, i és que la universitat demana voluntaris per fer un macro recompte de persones sense llar a les illes. De moment ja compta amb uns 200 participants. La intenció de la UIB i la Xarxa per a la Inclusió Social és fer el recompte el 30 de setembre a la vegada als municipis de les illes de més de 20.000 habitants. El coordinador del projecte i professor i investigador de la UIB, David Abril, diu que es necessiten aquestes 500 persones i que fins ara no s'havia duit a terme cap iniciativa d'aquest abast.
2: Que és un tipus de recompte, si bé se n'han fet anteriorment, que mai s'ha fet d'aquestes característiques o amb aquest abast, no? Tothom reconeix que la problemàtica d'aquest habitatge és molt important a Balears, però no tenim les dades.
1: Són les 8 i 25 minuts, ara als esports.
3: Informatiu matí. Esports.
1: I parlam de la primera derrota de la temporada del Mallorca, que va perdre 2-0 a Granada. Gavi Fortesa, bon dia.
4: Bon dia. El Mallorca va caure per 2-0 al Núvolos Cármenes en un partit en el que els de Luis García no varen tenir encert en atac i varen anar de més a menys durant el partit. A manca de 20 minuts varen debutar Josep Cerdà i Adam Buxa. Els gols d'Alemany i Puigmal en pròpia porteria en una jugada polèmica varen sentenciar els mallorquinistes. El segon gol dels andalusos arriba després d'una decisió polèmica de l'àrbitre a la treta d'un córner. Sentim l'entrenador del Mallorca, Luis García.
5: La verdad que es un poco inexplicable, ¿no? Sobre todo con todas las tecnologías que tenemos hoy en día, con el VAR, con cuarto árbitro, con dos asistentes. Creo que es una situación muy clara y que además creo que el sentido común, sobre todo cuando hay un equipo al completo, cuando hay un banquillo al completo, que saltan a protestar una situación tan clara y flagrante, pues poca explicació em puc donar.
4: La clau del gol rebut, segons el tècnic asturià, és que els jugadors se varen aturar.
5: Al final el pita para reanudar el juego después de un cambio, pero no está mirando en ningún momento el córner, no está en ningún momento mirando el jugador de Granada que va a golpear, y cuando el pita el jugador, el balón ya está en vuelo, ya ha salido del córner, con lo cual los jugadores se paran pensando que ha pitado una falta, que ha pitado algún tipo de situación o algo, que por eso se paran.
4: Els jugadors Pablo Torre i Josep Cerdà també parlen de la decisió de l'àrbitre.
6: Bueno, sí, se ha equivocado, claramente, él lo sabe, pero bueno, tampoco podemos hacer nada, todos nos equivocamos al final, es verdad que no ha querido rectificar, no sé por qué, pero bueno.
7: Mai m'havia passat, sí, mai. Sí, crec que s'hauria de poder reconèixer un error i sense que hi hagués cap penalització, però simplement reconeixeu.
4: Pacheta, l'entrenador del Granada, tampoc sap què va pitar l'àrbitre a la jugada del segon gol del seu equip.
8: En el gol se ha oído un pito del árbitro. Lo que no sé es de qué es. Darán ellos la explicación de qué es. Porque ha podido ser para que saques, ha podido ser para que empezar a contar también, ¿no? Para eso tiene que pitar. Sí, tiene que... Entonces, no lo sé. No lo sé. ¿Por qué?
4: Dit això, els jugadors també reconeixen que s'ha de millorar. Són Cerdà i Torra.
7: També sóc una persona autocrítica, crec que han de millorar certs aspectes. Segur que ho començarem a treballar a partir de demà. I res, en Luis, que és el que més en sap, segur que m'ho donarà les indicacions.
6: Que ha sido un partido feo en el que no hemos conseguido hasta tramos de la segunda parte tener el control total que queríamos, tener esa tranquilidad para poder atacar y bueno, jodidos, pero bueno, mañana seguir entrenando para preparar el partido del domingo.
4: El tècnic Luis García lamenta sobretot la carència ofensiva de l'equip.
5: Pero lo que menos me ha gustado, sin lugar a dudas, ha sido la determinación en área contraria. Creo que tenemos que ser muchísimo más determinantes, tenemos que ser más agresivos de cara a gol. No podemos presentarnos tantas veces en situaciones ventajosas ante un rival que defendía abajo, junto. Hemos progresado muy bien en el juego, por dentro, por fuera, hemos tirado centros. Hay que mejorar en muchas cosas a nivel de finalización, de ocupación de área, de agresividad, de, en definitiva, de ser más determinantes.
4: Tancada la segona jornada, el Mallorca es 13è a la classificació amb 3 punts, fruit d'una victòria i una derrota en 2 partits. La pròxima jornada, pels vermells, serà diumenge a les 7 a l'estadi de Somos contra el Ceuta. A l'altre partit de la jornada, el Celta Fortuna va golejar per 4-2 l'Andorra. I pel que fa al mercat de fitxatges, Alberto Moreno es va convertir ahir en nou jugador del Mallorca. El lateral esquerre ha firmat fins al juny de 2027 amb l'opció d'ampliar el contracte. El jugador andalús lluirà el número 5 a l'esquena. Amb 34 anys, el jugador sevillà ha triat l'illa després d'acabar el contracte amb el Como italià. Moreno se suma als vermells amb un únic objectiu, tornar a primera divisió.
9: Me comentaron esto del Mallorca, dije, me gusta el... Este reto de poder llevar al Mallorca a donde se merece, que es Primera División, y tiene seguro, estoy convencido que tiene que ser algo súper satisfactorio, y para eso vengo aquí, para ayudar al equipo en todo lo que pueda.
4: En les paraules d'Alberto Moreno, nou fitxatge al darrer del Mallorca, tancam la informació esportiva.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Hem arribat a les 8:30, ara repassam quines seran les claus d'aquest dimarts. Avui ha començat la temporada de la llampuga, una de les més esperades a l'any a les Balears. Si tot va com teníem previst, en aquesta hora els pescadors ja hauran arribat als capcers que tenen col·locats des de fa uns dies.
2: Enguany la campanya està marcada per l'encariment del combustible, van tira-tira perquè amb la pujada del preu del gasoil, si els pescadors fan molta via, el consum es dispara. És Miquel Darder, patró del Ketama.
3: Si antes navegàvem a 10-12 milles, ara navegàvem a 8 o 9.
1: I pendents de com evoluciona l'atleta de 17 anys que va patir un accident ahir amb un cavall durant el jaleo de les festes de Sant Bartomeu de Ferreries i que continua ingressada a l'UCI del Mateu Orfila.
2: Va ser durant la primera volta del jaleo, la menor va patir un traumatisme cranioencefàlic quan va ser embestida al carrer de Sant Bartomeu, on es dirigeixen els cavalls quan surten de la plaça.
1: I a Mallorca, els veïnats de l'edifici incendiat ahir a Can Picafort, a Santa Margalida, encara no han pogut tornar als seus habitatges.
2: Els bombers de Mallorca varen extingir el foc d'havers les 6 de l'hora baixa després de 6 hores de feina. Un d'ells va patir una descàrrega elèctrica i va haver de ser traslladat a l'Hospital de Muro, on va rebre l'alta poc després.
1: I d'aquí a mitja hora se celebrarà el Consell de Seguretat Nacional que ha de presidir el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez.
2: I a les 10 tindrà lloc el primer Consell de Ministres després de les vacances d'estiu. Està previst que s'aprovi el comandament únic a Ceuta i que l'haurà de liderar el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
1: Avui també destacam que la UIB necessita 500 participants per fer un macro recompte de persones sense llar a les Balears.
2: De moment compten amb 200 voluntaris. La intenció és dur-lo a terme dia 30 de setembre i fer-ho de manera simultània a tots els municipis de més de 20.000 habitants.
1: I avui dedicam l'entrevista de l'informatiu matí a parlar de l'impacte econòmic de la guerra a l'Iran. Perquè els Estats Units volen aïllar econòmicament el país persa. Es tracta de l'operació Pària Econòmic, així l'han anomenat, i pretenen bloquejar les fonts d'ingressos de Teheran després de 6 mesos de l'inici de guerra i enmig d'unes converses de pau que es troben estancades. Així ho ha dit el secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent.
4: This is a sustained campaign to collapse. Every last option.
1: Explicava que ningú està exempt de ser objectiu de les sancions indirectes per negociar amb el règim iranià. Aquestes sancions se centraran en 5 sectors que l'Iran explota a altres països, com són els actius digitals, la tecnologia, l'or, l'aviació i el transport marítim. D'aquesta qüestió volen parlar ara amb Joan David Gené, que és catedràtic de Dret Públic Internacional a la UIB. Aquí ja tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia i moltes gràcies per atendre aquesta telefonada.
5: Hola, bon dia.
1: El pla dels Estats Units té com a objectiu clar aïllar a l'Iran i assenyala els països que tenen relacions comercials amb Teheran i relacions financeres, tot i que no els ha anomenat directament, però això podríem entendre que pot provocar un enfrontament directe entre els Estats Units i altres països com, per exemple, la Xina. Aquí sí que s'ha assenyalat de manera indirecta.
5: Des de fa 50 anys, des de que el règim de Ayatollah va arribar en el poder a Iran, els Estats Units ha imposat sistemàticament moltes sancions dins l'àmbit econòmic en l'objectiu d'aïllar el règim. No? Ara aquesta proposta, aquest anunci que va fer el govern nord-americà, el que pretén és intentar intensificar aquestes sancions. Però en tot cas són unes sancions que no s'han acabat de concretar. Se va fer l'anunci, però no s'han acabat de concretar. En tot cas, com vostè molt bé ha comentat, clar, els Estats Units el que pretén és, dins un objectiu de política exterior seva, que és allà el règim d'Iran, involucrar a altres països, com per exemple importants, com pugui ser Xina o altres països d'aquella zona del món que tenen relacions econòmiques amb Iran, no? Aleshores, el que pretén és als Estats Units a fer partícips de tercers països de la seva política exterior, el qual, evidentment, pot xocar clarament amb el que són els interessos de política exterior i els interessos econòmics de tercers països que potser no comparteixen aquesta política que també s'ha dit que està fallida dels Estats Units en relació a Iran. I un d'ells és clarament Xina, que sí que té interessos a relacions econòmiques importants amb Iran.
1: Com molt bé assenyalàveu, realment ahir es va anunciar poca cosa. Primer s'havia dit que hi hauria una roda de premsa de Scott Bessent on hi hauria grans anuncis, després va sortir i va dir que si d'aquí uns dies, sense especificar tampoc un termini clar, aquests països o empreses no deixaven de tenir contactes comercials amb l'Iran, començarien a sancionar. Per tant, és bastant inconcret. Hem de dir que allò que ha cridat l'atenció és que els mercats no han fluctuat gaire. Clar, jo no sé si amb aquesta política dels Estats Units de fer declaracions tan espectaculars, de fer rodes de premsa anunciades, amenaçant, que moltes vegades finalment no es compleixen aquestes amenaces, està perdent molta credibilitat a nivell internacional. La gent, quan surt Donald Trump o Scott Bessent a parlar, altres països, per exemple, ho posen en quarantena i no se creuen moltes d'aquestes coses que anuncia els Estats Units.
5: Jo crec que, com vostè comenta, és a dir, el que és la política exterior americana cada vegada és menys creïble i cada vegada se dona menys rellevància en aquests grans anuncis per part de l'administració americana. L'administració americana jo crec que ha deixat de ser seriosa en molt de temes, entre ells a política exterior, perquè va dient coses, se van fent afirmacions, se van anunciant grans coses, però que després a l'hora dels fets no se concreten en res. No? Aleshores, si tu vols ser creïble, el que has de fer és fer aquest anunci, però això s'ha de materialitzar en el moment o tot d'una en el que puguin ser mesures de tipus legal per fer-les efectives. No? Per tant, jo crec que els països el que estan veient és que els Estats Units fa aquests anuncis, però que aquests anuncis després segurament no se concreten en res o en comptats, o que en tot cas no són creïbles. No? Per tant, Xina, quan li diuen que s'està somes a que li imposaran sancions econòmiques per comercialitzar amb Iran, bé, Xina dirà, mira, ja, és dir, si tu fas això, pues jo evidentment te respondré augmentant els meus arancels amb tu, és una qüestió que no quedarà és dir, sense cap tipus de resposta. No? Quan Estats Units diu que s'estret d'Hormuz perquè ho decideix entrar en el territori nord-americà, bé, això ho diu, però no té, evidentment, no és creïble perquè no és així, i no té cap conseqüència, no? Per tant, la política exterior americana i el cas d'Iran és un exemple, no és molt creïble i els països no hi donen, és a dir, no s'hi fa cas fins que, evidentment, això tot això se concreti en mesures específiques. S'haurà de veure.
1: Els Estats Units, en aquest cas, volien aïllar econòmicament l'Iran, convertir-lo en un pari econòmic, com bé diu el nom de l'operació, com ja ens tenen acostumats, noms molt espectaculars, però fins a quin punt no s'està aïllant d'alguna manera ell mateix davant d'altres socis o el que es considerava socis, com és el cas d'Europa, amb aquesta manera de fer política exterior?
5: Clar, aquesta segona administració Trump, que va començar en la primera però no va ser tan descarat, diríem jo, el que ha romput bàsicament era els consensos en política exterior i bàsicament el que era l'element bàsic del multilateralisme dins les relacions internacionals. Als Estats Units el que fa és adopta una postura d'alguna manera d'imposar les seves decisions, que són en el final capricis d'una persona que és el president dels Estats Units, imposa les seves decisions de forma unilateral en molts àmbits, però sobretot en l'àmbit econòmic ho hem vist, tota aquesta guerra arancelària que ha obert, i aleshores, clar, tot això ha romput d'alguna manera la confiança, la bona relació. És a dir, que la cooperació econòmica és un exemple, però que se projecta després en moltíssim d'altres àmbits entre Estats Units i el que podrien ser els aliats clàssics d'Estats Units, no? Però en el cas de tots els països europeus. No? Però te crida molta atenció, no? Per exemple, el darrer cas que tenim, no? Resulta que un aliat clàssic d'Estats Units a Àsia era Corea del Sud, i ara resulta que desautoritza el règim de Corea del Sud, se limiten tota una sèrie d'operacions militars conjuntes a Corea del Sud per, d'alguna manera, donar rellevància a un règim autocràtic, dictatorial, que no té ni cap ni peus, com és el règim de Corea del Nord. No? Aleshores, tots aquests elements de política exterior, això és un exemple, d'alguna manera fan que Estats Units d'alguna manera s'aïlli dins el mateix, dins un context internacional que jo crec que no va enlloc i que aquesta política exterior americana en molts d'àmbits no ha duit enlloc, no? Perquè Estats Units, al contrari, tot això ha demostrat una clara debilitat d'Estats Units en molts d'àmbits, no? Aquesta guerra que fa 7 mesos que dura no ha aconseguit res, al contrari, ha perjudicat tots els interessos de, no només americans, sinó de molta gent de països.
1: Clar, Trump assegurava amb aquest segon mandat que una de les seves prioritats és no entrar en guerres llunyanes, en conflictes eterns. D'alguna manera, és cert que no hi ha hagut una gran invasió, com tal vegada se van produir algunes a principi de segle, però sí que tenim aquest conflicte a l'Iran que no s'acaba de tancar. Tal vegada pensaven que podria passar alguna cosa semblant a Venezuela, però veiem que l'Iran és un país que té molta més resistència que Venezuela. De fet, com comentàveu en un principi, històricament hi ha hagut aquest conflicte amb els ayatolars que els hi ha donat molts de problemes als Estats Units. Que els fa un país tan fort a l'Iran i tan difícil de provocar un canvi de règim des de l'exterior com entenc que d'alguna manera creiem possible des de l'administració Trump?
5: Bé, tothom sap que aquesta operació d'ús americana a Iran ha estat motivada sobretot per Israel, no? Ha estat Israel que d'alguna manera ha dut en Trump a intervenir militarment a l'Iran, pensant que era un règim feble, pensant que les coses se podien arreglar. La distància física que hi ha entre Estats Units i Iran és enorme. Moltes vegades un se demana quins interessos reals pot percebre la ciutadania nord-americana que té Estats Units en aquella zona del món, i és vera, és un règim autocràtic, és un règim totalitari, és un règim que desprecia la vida, els drets humans, els drets de les dones, tot això ho fa el règim d'Iran, és evident, no? El que passa és que aquest tipus d'operació has d'estar molt mal assessorat o has de ser un irresponsable per intentar canviar les coses des de fora, no? I ara als Estats Units, ho veiem, se troba en una situació d'impàs que no sap com n'ha de sortir, i els costos econòmics per als Estats Units cada vegada són més alts, no? I la solució per tot això sembla que passa per aquestes, és a dir, per aquests grans anuncis sense substància per part del govern nord-americà. I per tant, no hi ha un camí clar en la resolució del conflicte que, evidentment, per la via dels fets, de fet, els està guanyant Iran. És a dir, Iran és un règim que el que està fent és debilitant Estats Units en molt d'àmbits, no?
1: I tot això a les portes d'unes eleccions de mig mandat als Estats Units que seran el mes de novembre i en un moment en què, segons ha publicat avui Reuters en els seus baròmetres, en els seus sondejos, Donald Trump té el nivell d'acceptació més baix que ha tingut mai, en part vinculada amb aquesta guerra a l'Iran. No sé si aquesta situació que el posa una mica entre les cordes, contra les cordes, podria fer que en aquests pròxims mesos fes alguns anuncis una mica espectaculars, una mica com el que han viscut aquestes darreres hores per mirar de capgirar aquesta opinió pública.
5: Bé, s'haurà de veure. En tot cas, lo important són els fets, no? I la ciutadania nord-americana el que percep és que, bueno, la situació econòmica, la inflació, el preu del petroli va augment i, per tant, dins el seu dia a dia tenen una percepció de les coses que fa que qüestionin clarament l'acció de govern d'en Donald Trump, no? S'haurà de veure quin és el resultat d'aquestes eleccions del mes de novembre. Les enquestes sembla que no són favorables en el president d'Estats Units. Que, això, evidentment, Estats Units és un règim presidencialista molt fort, però que canvien les majories entre demòcrates i republicans a la cambra, a la cambra baixa, sí que té la seva rellevància feta de que el govern, de que el president dels Estats Units adopti determinades mesures legislatives, no? I en aquest sentit el pot, si hi ha un canvi de majoria demòcrata, el pot debilitar. En tot cas, el que està clar és que jo crec que el marge de maniobra del president cada vegada és més limitat, perquè cada vegada, és a dir, les opcions de redreçar aquesta qüestió a favor dels interessos dels Estats Units és molt difícil que passi, i per tant la percepció que se té és aquesta, no? Que els Estats Units està dins una situació que no té sortida i que clarament els perjudicats són els interessos nord-americans i l'economia nord-americana. El dèficit nord-americà està pujant a uns nivells altíssims. Tot això, bueno, té les seves conseqüències econòmiques, no? Se pensaven que tot seria molt ràpid i no ha estat així, evidentment, perquè Estats Units, sembla que tenim un president que no reflexiona i que no pensa les coses i pensa que tot és el que diuen en castellà, no? Un mando y ordeno i ja està. I això no és així.
1: I de veurem com evoluciona aquesta situació, que recordant també té implicacions per Europa, per les Balears, amb assumptes com l'encariment dels combustibles, que afecta tant de sectors i també a tots els ciutadans. Moltíssimes gràcies, Joan David Gené, catedràtic de Dret Internacional Públic a la UIB, per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
5: Adéu, a vosaltres, bon dia.
1: Ara són les 8:45.

0: entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
4: Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
6: Ara són les 8:46, parlant dels centres de busseig de les Balears que han experimentat un creixement en els darrers anys, segons publica l'informe del Mar Balear de Marilles. La major conscienciació de l'ecosistema marí, l'auge del turisme sostenible o la professionalització del sector poden explicar un interès més gran d'aquest esport subaquàtic. Segons la Direcció General de Pesca del Govern, a les reserves marines de les illes es van registrar el 2023 un total de 74.000 immersions de busseig recreatiu i precisament coincidint amb la Setmana Mundial de l'Aigua que se celebra aquests dies, el nostre company Lluís Hernández és en un d'aquests centres a Port Adriano, al municipi de Calvià, per conèixer de primera mà com funcionen. Bon dia, Lluís.
7: Bon dia, idò, estem just a les portes de l'empresa de busseig Mar Balear, dins del port esportiu de Port Adriano, a un dels seus molls envoltats d'embarcacions, algunes d'aquestes són grans iots de luxe. I al nostre costat està la responsable de la part formativa de Mar Balear, Andrea Gil. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Bé, a què creu que es deu aquest augment per l'interès al busseig a les illes?
8: Bueno, en gran part és degut a la conservació que tenim en quant a àrees protegides marines, però també crec que ve molt lligat a com la mar s'està apropant a la gent, per redes socials, per vídeos, per sèries de televisió, per sèries que podem trobar a altres plataformes. La mar s'està apropant visualment a la gent i a la gent li comença a cridar la curiositat per conèixer-ho.
7: Precisament les reserves marines són un dels millors espais per dur a terme una immersió i són precisament els que més reben la vostra visita. Entenc que més protecció pot ser sinònim de l'increment de persones que els interessa el busseig?
8: Sí, totalment. Al final, jo sempre faig la comparativa que la gent que ve a bussejar el que fa és buscar una miqueta el que vindria a buscar algú que va fer un safari, no? Busquem veure vida i trobar animals i veure les seves interaccions. Doncs per nosaltres això és el mateix però sota l'aigua. Llavors, contra més protegeixes una àrea, més possibilitat tens de veure aquestes espècies i aquestes interaccions. Per tant, sempre és positiu per nosaltres.
7: Seria necessari ampliar aquestes àrees per continuar preservant millor el litoral balear?
8: Totalment. O sigui, és una cosa que no hi ha dubte, hauríem d'ampliar-les i protegir-les una miqueta més estrictament, diríem.
7: Quin és el perfil que arriba per primera vegada al vostre centre per aprendre a bussejar?
8: Aquí trobem una mica de tot. Ve gent que simplement li ha picat la curiositat, venen persones que fa molt de temps que tenen passió pel mar i són molt aquàtics, ve gent que simplement vol viure una experiència i el maco de tot això és que moltíssima d'aquesta gent que viu per primera vegada l'experiència queda i segueix tenint relació amb el mar, que és el que nosaltres volem.
7: Quines són les principals competències que hauria d'adquirir una persona per arribar a ser un bon bussejador?
8: Bueno, primer, tenir una bona relació amb el mar. Al final, nosaltres el que intentem transmetre és que ha de ser una relació molt respectuosa, entendre i preservar el que estem veient i després sí que doncs, hem de ser persones segures sota l'aigua, llavors tot el que s'ensenya és tota aquesta part de seguretat i la part de respecte al medi marí.
7: Quina és la millor època per bussejar a les aigües de les illes?
8: Doncs aquí depèn del que vulguis veure. Sempre diem que tenim com la millor època d'aigua calenteta, no? Però això no és el que hauríem de buscar, sinó la pregunta és què vols veure? Perquè cada època de l'any podem trobar una cosa diferent. Si vols veure pops, doncs et diria, mira, la millor època per tu seria el maig i el juny. Si vols veure ratjades, doncs parlaríem ja de juliol. Si realment vols veure l'espectacle de la caça sota de l'aigua amb les servioles caçant unes boles de peix gegants de sardineta i boga, doncs vine't cap a final d'estiu. Llavors la pregunta és què vols veure? I aquí et podem dir, doncs mira, millor vine a una època o millor vine a una altra.
7: Gràcies, Andrea Gil.
8: Super, moltíssimes gràcies.
7: Idò, jo he sentit les paraules de la responsable de part formativa del Centre de Busseig Mar Balear, que ha apuntat la importància de la preservació del medi marí de les illes per conservar aquesta reserva marina i gaudir amb respecte del busseig a l'arxipèlag.
6: Gràcies, Lluís, per aquesta connexió en directe. Ja ho sentiu, pops, rajades, servioles, un autèntic paradís que es troba submergit, que no poden veure habitualment, però que de cada vegada fa que més gent vulgui acostar-s'hi i veure aquestes meravelles al fons dels oceans. Ara són les 8:51.
5: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
6: Aquest dilluns ha començat una vaga indefinida al Centre de Protecció d'Animals de Sant Reus, a Palma. Una aturada que la plantilla considera difícil de secundar perquè l'Ajuntament ha fixat uns serveis mínims del 100%.
2: Al centre fan feina una dotzena de persones contractades per Atisa, que és una empresa subcontratada per part de l'Ajuntament des de fa un any. El responsable del sector de serveis públics d'UGT, Juan José del Teso, denuncia precarietat laboral i salaris baixos.
3: Bueno, las perspectivas son un poco desoladoras, realmente. Hasta estos momentos todavía nadie se ha puesto en contacto con nosotros, ni la empresa ni el ayuntamiento. Los trabajadores están bastante frustrados y enfadados por este poco interés, pero bueno, perspectiva por nuestra parte, la de querer arreglar las cosas y dialogar, que es lo que hace falta, negociar y arreglar la situación.
6: I a Eivissa, una cinquantena de treballadors d'AENA s'ha concentrat a la terminal d'arribades de l'aeroport d'Escodolà en protesta per la manca de personal i la sobrecàrrega de feina que ha de suportar la plantilla.
2: El d'Eivissa està entre els 10 aeroports de l'Estat amb més nombre de vols i passatgers anuals i fan feina 250 treballadors, que són bastants mancos, segons els sindicats, del que necessita aquest aeròdrom. Calculen que en els darrers 20 anys s'han sumat 8 noves places quan el trànsit de l'aeroport ha crescut un 75%. Això fa que les sobrecàrregues de feina siguin continuades. David Torres i Jesús Pérez són representants del comitè d'empresa.
4: En el mes de juliol som el sisè aeroport d'Espanya amb més tràfic. És que ja per darrere nostra té 350 treballadors, nosaltres tenim 250.
9: El personal tiene sobrecarga de trabajo, está desmotivado, está desanimado y todo ello influye en la calidad de servicio que se da al pasajero.
6: I el Sindicat Lliure de Treballadors Aeris denuncia el risc que pateixen els pacients de l'Hospital de Son Espases perquè l'Agència Estatal de Seguretat Aèria autoritza el trasllat de pacients amb helicòpters que no estan permesos, diuen, per la normativa europea.
2: El sindicat afirma que s'han realitzat al manco de 8 trasllats amb helicòpters que només tenen un motor. Segons el representant dels treballadors, és l'únic hospital de l'Estat on es té constància que es produeixin aquests fets. El Sindicat de Treballadors Aeris assenyala que el reglament europeu exigeix que els vols es facin amb aparells amb dos motors. El motiu és que en cas que es produeixi una errada mecànica en aquest únic motor que tindrien, provocaria un aterratge forçós a l'hospital. El secretari general del sindicat és Esteban Sánchez i explica que els helicòpters afectats són el del bombers i el de la Guàrdia Civil.
10: Si tienes un fallo de motor en la aproximación al helipuerto o cuando estás despegando, tú vas a poder despegar tranquilamente con un solo motor sin ningún problema. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que está entrando con un helicóptero con un solo motor y claro, se pone en riesgo. ¿Por qué? Porque si tiene un fallo de motor, lógicamente tienes que hacer un aterrizaje de emergencia.
2: Salut assegura que els helicòpters de l'IB Salut compleixen amb la normativa i disposen d'aquests dos motors.
6: Ara són les 8:54. Ara parlàvem de meravelles naturals que poden trobar al fons de la mà, però també n'hi ha una altra que es va localitzar fa poc, que també ha estat molt espectacular. Són les restes del vaixell tardoromà del segle IV després de Crist, enfonsat fa 1.700 anys davant la badia de Palma, que recordam que el van localitzar fa no res i han estat seleccionades com a candidates als Premis d'Història National Geographic en la seva tercera edició. La nominació s'ha donat dins la categoria Millor Descobriment Històric Nacional.
2: El jaciment competeix amb altres quatre troballes de rellevància nacional, com per exemple una col·lecció epigràfica funerària que s'ha localitzat a Cadis, també el santuari romà de la Cova de les Dones a València, una col·lecció de contes d'un conjunt funerari prehistòric documentat a Sevilla i l'entramat funerari del Parc Arqueològic de l'Arcos, a Ciutat Real. En tot cas, aquest derelicte va ser el dia 29 de juny passat que l'institució insular va finalitzar l'extracció completa de les restes i va posar així punt i final a l'operatiu arqueològic de 4 mesos que es va desenvolupar juntament amb l'UIB i les universitats de Barcelona i Cádiz. Unes tasques que, segons la consellera de Cultura, Antònia Roca, col·loquen l'illa en un nivell molt alt d'especialització.
11: Estem a un altíssim nivell de lo que és arqueologia subaquàtica, perquè se tracta d'un vaixell amb unes condicions extraordinàries. És el primer que se troba en tan bon estat de conservació. A més, també importantíssima la càrrega que se va trobar en el vaixell, aquestes més de 300 àmfores.
2: Una intervenció, recordem-ho, que ha permès recuperar íntegrament les restes de l'embarcació i garantir-ne la conservació i l'estudi. Ara les fustes i la resta de materials es troben en tractament. L'objectiu és poder tornar a muntar el vaixell perquè els ciutadans el puguin veure. Una tasca que podria allargar-se, això sí, entre 3 i 5 anys. Mentrestant, aquest mes de novembre ja s'inaugurarà una exposició temporal a la Misericòrdia.
5: A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
12: Són ses festes, ses festes, ses festes. Sentiments, amistat i emoció.
6: IMAO ha programat 122 activitats amb motiu de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. L'Ajuntament ha presentat els actes que arrencaran demà i fins al dia 12 de setembre. Fanny Mateu.
13: Les festes de Gràcia de Maó comptaran enguany amb un reforç de 25 agents de policia local, 10 dels quals es desplaçaran des de Mallorca. Un desplegament sense precedents que també comptarà amb vigilància des de l'aire, amb un equip de drons i un helicòpter, ho explica Héctor Pons, Batlle de Mó.
14: Enguany també, com a novetat, hem incorporat una sèrie de càmeres a la plaça de Constitució que permetran fer un seguiment en directe des del centre de control operatiu, que estarà ubicat a les dependències de la policia local. Això ens ha de permetre també poder ser més ràpids en les intervencions.
13: Aquest dimecres comença el programa d'actes de les festes de Maó amb la sortida dels gegants Antomeu i Neguida. Fins que soni per fi el primer toc de Fabiol, dia 6 de setembre, la ciutat desplegarà més d'un centenar d'activitats veïnals i esportives. L'Ajuntament s'ha proposat recuperar la tradició del repartiment d'aigua arròs per les cases de tots els barris del municipi, com explica José Manuel García, regidor de festes.
15: I s'han de fer molt fàcil. És telefonant a l'Ajuntament de Maó, se'ls hi prendrà nota i a partir d'aquí nosaltres, els dies previs, se'ls avisarà. Han d'estar amb una franja d'horari que seva, que és de 5 a 7, i durant aquest període, el caixer que li toqui aquella àrea, aquella zona, farà per anar-hi i els anirà a visitar.
13: Les banderes de les festes ja estan disponibles a l'Ajuntament per tothom que vulgui lluir-la a casa seva i els telèfons per reservar la visita dels caixers repartint el tradicional aigua arròs ja estan oberts.
6: I d'unes festes a unes altres de més noves, perquè Palma ha presentat el programa de les festes de la patrona. Continuen els preparatius dels actes commemoratius de la Mare de Déu de la Salut entre els dies 4 i 8 de setembre.
2: És la segona edició que comptarà, a més, amb dos grans noms internacionals, John Newman i aquest que sona de fons, Rudimental. Amb un dels temes més coneguts, aquest Straight from the Heart. Les activitats començaran l'hora baixa de dia 4 en diferents propostes per als més joves al Parc de la Feixina. A partir de les 8 del vespre hi haurà diversos actes, com per exemple també una revetlla popular amb diversos DJs. El programa continuarà, com dèiem, el dissabte 5, serà amb el concert de la patrona, que se celebrarà per segon any consecutiu al Passeig Marítim, i llavors dies 7 i 8 es farà l'ofrena floral tradicional i la missa d'honor a la Mare de Déu de la Salut.

0: Hem arribat a les 9, és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts. En aquesta hora comença la reunió extraordinària del Consell de Seguretat Nacional, presidit pel cap de l'executiu espanyol Pedro Sánchez, i que ha d'abordar la crisi migratòria que afecta Ceuta des de fa gairebé un mes. Una reunió que marca l'inici del nou curs polític en una jornada en què també se celebrarà el primer Consell de Ministres posterior a les vacances d'estiu.
1: Està previst que el gabinet aprovi un real decret per declarar la crisi migratòria a Ceuta com una situació d'interès per a la seguretat nacional, adoptar mesures econòmiques i constituir un comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. És el vicepresident Carlos Cuerpo.
2: Y esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación, en aquellos casos que sea necesario, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
1: També s'encata les compareixences dels ministres al Congrés dels Diputats per retre comptes d'aquesta crisi migratòria de Ceuta. Avui és el torn de la titular de Defensa, Margarita Robles.
0: I avui ha començat també la temporada de la llampuga, que des de demà serà als mercats, ja es podrà comprar. Ha fet bona mà a alguns dels ports de les illes, allà la majoria de barques han pogut sortir, a d'altres la situació no era tan bona, no ha fet tan bon temps i hauran d'esperar fins un altre dia, fins demà o un altre dia d'aquesta setmana.
1: Això sí, els que han pogut sortir ho han hagut de fer més a poc del que feien anys anteriors, és a dir, en la barca fan menys via perquè com més ràpid van, més consumeixen i de retruc més han de pagar aquest combustible. I això, diuen, no se poden permetre perquè el preu del combustible s'ha encarit de manera considerable en els darrers mesos. És Miquel Darder, patró del Ketama.
3: Hombre, antes no m'ho miràvem tant en el cas, però ara aquest preu que està, clar que m'ho hem de mirar. Si antes navegàvem a 10-12 milles, ara navegàvem a 8 o 9. Que se posen els turbos en marxa i, clar, i menja molt més.
0: L'encariment del combustible és una conseqüència directa de la guerra a l'Iran i es preveu que l'impacte econòmic propiciat es pugui agreujar en les pròximes hores arran de l'operació pària econòmica que ha posat en marxa els Estats Units amb l'objectiu de bloquejar les fonts d'ingressos de Teheran.
1: Ara bé, el catedràtic de Dret Públic Internacional de la UIB, Joan David Gené, va més enllà i assegura que amb aquesta operació els Estats Units pretenen involucrar a tercers països com pot ser la Xina, que té relacions econòmiques i comercials importants amb l'Iran. Són declaracions de fa només uns minuts en una entrevista aquí a l'Informatiu Matí.
4: Xina, quan li diuen que s'està somes a que li imposaran sancions econòmiques per comercialitzar amb l'Iran, bé, Xina dirà, mira, ja, és dir, si tu fas això, pues jo evidentment te respondré augmentant els meus arancels amb tu. És una qüestió que no quedarà és dir, sense cap tipus de resposta, no?
0: I avui, de nou, canvi de temps, deixem enrere les rissagues que hi van provocar fins a 1 metre amb 44 centímetres d'oscil·lació màxima al port de Ciutadella. La darrera d'aquesta magnitud havia estat el 2015. També el cel tapat i les precipitacions donaran pas a una situació ben diferent.
1: Per tant, avui sol, cel ben clar i temperatures màximes que poden fregar els 37 graus a alguns indrets de Mallorca. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, ha activat l'avís groc al Llevant i al nord i nord-est de l'illa per altes temperatures.
0: Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una començarà aquí a IB3 Ràdio el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dimarts.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
3: I 4 minuts. Bon dia, benvinguts al dia. Començam jornada, començam aquest dimarts amb 28 graus de temperatura i un dia aparentment amb calma després de la tempesta, tot i que continua, com hem escoltat els nostres companys dels serveis informatius a la ràdio, aquesta alerta groga al nord-est de l'illa de Mallorca. La part més activa de les tempestes ja s'allunya i pràcticament poden donar per finalitzat l'episodi. S'han recollit precipitacions a totes les illes, a més han vingut acompanyades de fang, com més d'un ho ha pogut comprovar amb els vostres cotxes. Una jornada, com dèiem, la d'ahir, no només marcada per el mal temps, sinó per les rissagues. L'AEMET va registrar a Ciutadella una oscil·lació de 144 centímetres poc abans de la una del migdia. Feia més de 10 anys que no hi havia un episodi semblant. La darrera registrada d'aquesta magnitud va ser l'any 2015, un fenomen que va superar la intensitat esperada per l'agència meteorològica, que tenia actiu des del matí una vista taronja, però que contemplava oscil·lacions màximes de 120 centímetres. La rissaga també va venir acompanyada de pluja. Al centre de Ciutadella es van registrar precipitacions de 3,8 litres per metre quadrat. També a la resta de les illes compartim algunes de les imatges dels efectes de les rissagues al litoral de Sant Antoni de Portmany i també a Mallorca. El punt més afectat ha estat la platja de Serenal o el port d'Alcúdia, on l'aigua de la mà va envair el passeig i les terrasses de primera línia. Les rissagues també van arribar als ports d'Andratx, el de Port Adriano també, a Calvià, i segons va informar l'Agència Estatal de Meteorologia, la mà va arribar a oscil·lar entre 50 i 90 centímetres. Es tracta d'un fenomen que provoca una variació molt forta de la marea alta a causa de la pressió atmosfèrica. Avui, com deien, de moment el temps millora, i tot i que encara tenim moltíssima calor, això sí que continua igual, el termòmetre s'enfila pràcticament a quasi els 30 graus i només són les 9 del matí. És dimarts 25 d'agost, avui més calma a la mà. Ja es pot sortir a pescar llampuga, això sí, Joana, a partir d'avui.
4: A partir d'avui, bon dia, Marta. Sí, de fet, els pescadors ja han sortit, ho han fet a primera hora del dematí, amb la sortida del sol. Prèviament ja havien col·locat aquestes capçeres, o aquests capcers, que són uns amagatalls que preparen abans i que amb les xarxes les treuen. La llampuga és un peix migratori d'aigües càlides, molt valorat a Balears, especialment a Mallorca. Segur que molt de volta ja teniu ganes de comprar-la i de tastar-la. Parlarem després amb Domingo Bonnim, president de la Confraria de Pescadors, per veure com es presenta aquesta temporada d'enguany, sobretot pel que fa als preus. I en crònica de successos, la jornada d'ahir va estar marcada per un incendi a Can Picafort. El foc declarat poc abans de les 11 del dematí a una botiga del nucli urbà va obligar a desallotjar 4 habitatges i un local comercial. No hi va haver ferits, afortunadament, però sí un bon ensurt, ja que les flames es varen propagar amb molta rapidesa per la combustió ràpida de les peces de roba d'aquest establiment. Un agent de la Guàrdia Civil i un policia local varen entrar a l'edifici en flames i varen aconseguir rescatar 4 menors i a un adult. També se'n va desallotjar 4 habitatges del mateix edifici.
3: També descobrirem avui, això sí, serà en temps de tertúlia, si Astúries s'ha convertit en el nou refugi residencial per als balears. Bon dia, Maria Antònia.
5: Molt bon dia, Marta. L'escalada de preus de l'habitatge a les Balears està empenyent a una part creixent dels seus ciutadans a comprar pis en altres comunitats autònomes. És un fenomen que va a més. És el primer trimestre d'enguany, un de cada 4 compres d'immobles que van fer els residents a les illes va ser en una altra comunitat autònoma, amb Astúries com el territori preferit. Aquesta comunitat s'ha convertit per residents a les illes en el que suposa Mallorca per als alemanys. Agrupa, atenció, el 15% dels compres totals que es varen fer a una altra província durant el primer trimestre de l'any, una tendència que ha anat a més des de que va acabar la pandèmia.
3: 9 i 9 minuts en 10 segons només. Ja sabeu que és la nostra hora màgica, aquesta hora en què arribem puntuals a la reflexió. La frase del dia, per on passa avui, Joana?
4: Idò, mira, Marta Grau, avui homenatgen els seguidors de Harry Potter, especialment per la Maria Antònia nostra, que és molt seguidora de la saga de Harry Potter. També la meva filla, si m'ho permets, Anna Paula. Les dues són fans de Harry Potter. I la frase és la següent i diu així: Són les nostres decisions les que mostren qui som realment més que les nostres habilitats. Aquesta famosa frase pertany al personatge d'Albus Dumbledore i apareix al llibre Harry Potter i la Cambra Secreta, escrit, ja ho sabeu, per J.K. Rowling. I ve a dir que el talent natural defineix el nostre valor. No defineix el nostre valor, volien dir, sinó els actes o el camí que decidim per prendre i mostrar la nostra identitat. Per què han triat aquesta frase d'avui? Per què, us demanareu? No, per què? Idò, per què enguany Marta Grau et celebren 25 anys d'ençà que es va estrenar l'adaptació al cinema del primer llibre d'aquesta saga de Harry Potter?
5: Que per cert, Joana, te vaig comentar fa un parell de dies, per celebrar aquest aniversari hi ha projeccions en directe en el cinema, per qui no han tingut oportunitat de veure-ho en la gran pantalla, com m'ha passat a mi, que ho vaig haver de recuperar a qualsevol plataforma.
3: Però no perquè tenies altres plans, sinó perquè no vares néixer.
4: No havia nascut encara quan van estrenar.
5: En 22 anys podré veure Harry Potter en pantalla.
4: Per primera vegada, no? En els cinemes.
3: Home, jo les he vist totes al cine, segur que Joana Maroto
4: no,
3: també.
4: Jo, no, jo les he vist totes a casa també, eh? Jo no era... No, jo les he vist a casa.
3: I la veritat és que paga la pena, no?, que puguin gaudir d'una oportunitat de veure-les al cinema, com toca, a pantalla gran. De què parla tothom, que no és de cinema, precisament?
4: No, i de...
3: Tot i que sembla de ficció, eh? Sí, això també, eh?
4: Però ja diuen allò, no?, que a vegades la realitat supera la ficció. I de què parla tothom? I de que aquest diumenge hi ha una batalla de Fermaà, Aura a Palma. Hey girls, be boys, superstar.

0: Atenció, perquè si teniu fills, si teniu nebots o simplement alguna persona jove a prop, és possible que darrerament hagueu sentit una expressió que sona a videojocs però que en realitat té molt a veure amb el carisma, no? Que és això, farmear aura, que d'entrada no té ni traducció. I què vol dir això? Idò, farmear ve del món dels videojocs i significa acumular recursos, punts o experiència. I l'aura, òbviament ja ho sabeu, en llenguatge d'internet és aquesta espècie de carisma, d'actitud o presència o fins i tot de capacitat de quedar bé davant dels altres. Per tant, farmear aura seria bàsicament fer coses per guanyar punts imaginaris de carisma. Una mirada, una postura, una entrada espectacular, un ball, un gest inesperat. En això li diuen ara farmear aura. Però la gràcia és que aquesta tendència ja ha sortit de TikTok i d'Instagram i ha arribat al carrer amb batalles de farmear aura. Són una mica com les batalles de freestyle o de ball, però aquí no fa falta ni rapejar ni tampoc ballar. Dos participants, ho heu vist en imatges, se posen cara a cara i intenten demostrar qui té més presència, més energia, més estil o més carisma. El jurat o el mateix públic decideix qui guanya en aura. I diumenge, dia 30, que és aquest diumenge pròxim, és pròpiament diumenge, la plaça d'Espanya de Palma serà l'escenari del primer campionat de farmeo d'aura de Mallorca. Començarà a les 7 del capvespre, però les inscripcions s'obriran una hora abans. Hi haurà 16 places per participar, la inscripció costa 1 euro, molt barat, i el guanyador s'endurà 25 euros, i que haurà de fer de demostrar això davant del públic i els jutges que és la persona amb més aura. Vosaltres vos hi presentaríeu? Sobretot, quanta aura creus que teniu?
1: Jo no me presentaria, no sé si Maria Antònia per una qüestió d'edat o per una aquesta tendència al manco, ella sí que sabia que era farmear aura. Jo no tenia ni
0: però
1: idea.
0: Però fins i tot a ella li fa una mica de...
2: Me fa vergonya aliena. Voreró per xarxes, voreró en el cas de cavall passejant pel carrer i a més trob que com que és una burla, una ofensa, per dir-ho de qualque manera, cap a les batalles de ball, de veure les batalles
1: de... Sí, perquè
2: mescla
1: de... ball, no? Però és que... no és un ball en si?
2: No.
1: Aquí mescles de tot. Mescles, com deia la Joana, gestos, mescles ball, mescles mirades...
2: Sí, que tot això se sol veure a xarxes. Sí. Hem vist abans el 6-7, fet sí, amb molta rapidesa. Després han ficat un dab, que són coses també de coses de videojocs. Jo crec que és més per gent que està enganxada a les xarxes, perquè no hi ha cap part de ball que diguis... se pot salvar.
1: O sigui, tota aquesta gent que competeix du el manco 8 hores cada dia seguides aferrats al mòbil, no?
0: A mi m'ha parecut com un campionat de gent que ha vist molt en Son Goku, i jo ja he dit Son Goku perquè sóc com molt antiga.
1: No saben
0: que...
1: qui és Son Goku, aquesta
0: no,
1: gent.
0: No, segurament no ho sap. Sí, sí, ara s'ha tornat a parar molt de moda, vale. Sí. I que, no? I que fan com a... He vist qualcun que fa com un gir i com a...
1: Com un kamehame.
0: No sé, m'ha semblat o m'ha inspirat en això.
2: És
1: una mescla...
2: Però és un home de videojoc que està caminant així lentament.
1: Sí, però també com a diferents balls, un poc de breakdance, un poc de, no sé, de moviment de cames, mirades...
0: Haurem de veure, perquè fa uns mesos, bueno, recordeu que parlàvem d'aquella trobada de gent d'Asterians, que se sentien o que simulaven ser animals, i va haver una quedada... No va anar molt bé la cosa, no va anar del tot bé, i ara veurem si aquí hi ha molta de gent.
2: Espero que no vagi molt més en fora.
1: Home, el tema de l'Asterians és un capítol a part. Això, mira, jo...
0: Coses veurem, Marta Garau. Sí, no m'ho deixant de sorprendre
1: això,
0: amb aquestes coses.
1: Joana Maroto, això ho puc arribar a entendre. O sigui, una batalla del que se fa avui dia, que si un poc de 6-7, que si un poc de ball, que si un poc de... Ho puc arribar a entendre.
0: I per què li poden aquest nom? Farmear aura. És que tu escoltes...
1: Perquè no estem al dia, no estem a la moda. I supos que quan mos sorprèn és perquè en realitat, no?
0: Mos hem de preocupar, Ida, no? Mos hem de preocupar perquè encara
1: sí,
0: una mica enrere.
1: No?
2: Jo crec que no és cosa de generacions.
1: Si la representació més jove d'aquest programa mos diu que no ens hem de preocupar, jo
2: sí,
1: crec que mos, no ens hem de preocupar. I de parlarem d'això, del que és farmear aura, que no té ni traducció, ho ha explicat a Joana. De fet, li han demanat a la Pat, la lingüista, perquè han tingut un debat aquest matí sobre
0: com
1: si realment
0: traduïm?
1: Això...
0: Com ho
1: exactament,
0: això?
1: I no, ho deim no directament en castellà. Farmear aura és la nova tendència viral entre els joves. Anava a dir no tan joves, no, aquí només són joves, gent que se passa molta estona a les xarxes socials, al mòbil, i la primera batalla precisament ha arribat també aquí, a les Balears, aquest cap de setmana. Amb la bona companyia d'Iker Hernández, Robert Mercè, Alejandro Rubio, Miquel Rosselló, Francesca Mateu, Yolanda Ruiz en la producció i Àlex Fortesa encetam aquesta jornada de dimarts.

0: 9 i 17 minuts comença la nostra tertúlia. Avui amb les periodistes Nekane Don Blas, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Alicia Mateos, bon dia.
2: Bon dia.
0: I l'empresari consultor José Manuel Barquero, bon dia, José Manuel.
3: Bon dia, Marta.
0: Repassa l'actualitat que avui precisament focalitza tota l'atenció en el primer Consell de Ministres d'aquesta temporada. Ja han parlat, no? Ja ahir explicaven com en aquesta reunió s'abordaria sobretot la crisi migratòria de Ceuta, sobretot la necessitat d'aquest comandament únic a l'hora de gestionar tot el que ha passat, no? Aquestes darreres setmanes. Se declararan també o s'abordaran altres qüestions a banda de la crisi migratòria de Ceuta, com per exemple declarar zones catastròfiques, fent referència a les inundacions, a tots els episodis, no?, de meteorologia adversa que s'han viscut els darrers anys, però, evidentment, el tema central és Ceuta, o sigui que, si vos sembla, començant per aquesta qüestió. Ja el president de Ceuta deia que ell feia temps que reivindicava un comandament únic, no?, per poder gestionar tot el que ha ocorregut. Es queixava, precisament, que s'ha tardat molt en arribar a aquesta conclusió.
2: Sí, jo no sé si és que Pedro Sánchez pensava que al estar de vacaciones, quan volviese, ya estaría todo resuelto o qué ha pasado, pero a mí es que me parece de verdad totalmente inaceptable que este señor haya estado creo que 27 días de vacaciones. Ayer comentaban, únicamente Felipe González tuvo en el 88, creo que fue unas vacaciones más largas, con una crisis migratoria sin precedentes, un drama humano, y él totalmente desaparecido. Y ahora, casi un mes después, se da cuenta de que todo aquello

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. La reunió extraordinària del Consell de Seguretat Nacional, presidit pel cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, marca avui l'inici del nou curs polític, una jornada en què també se celebra el primer Consell de Ministres posterior a les vacances d'estiu, que comença a aquesta hora i que estarà centrat en la crisi migratòria de Ceuta.
2: Està previst que el gabinet aprovi un real decret per declarar la crisi com una situació d'interès per a la seguretat nacional, adoptar mesures econòmiques i constituir un comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. És el vicepresident Carlos Cuerpo.
3: Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
2: En el primer Consell de Ministres del nou curs polític també està previst que es declarin zones catastròfiques en diferents comunitats afectades pels incendis forestals i les inundacions.
1: Un dia en què també han de parlar de l'encariment de combustible com a conseqüència directa de la guerra a l'Iran. Es preveu que l'impacte econòmic s'agreugi en les pròximes hores arran de l'operació pari econòmica que han posat en marxa els Estats Units per bloquejar les fonts d'ingressos de Teheran.
2: Una operació amb què, segons el catedràtic de Dret Públic Internacional a la UIB, Joan David Gené, els Estats Units pretenen involucrar a tercers països com la Xina, que té relacions econòmiques i comercials importants amb l'Iran. Són declaracions a l'informatiu Matí.
4: Xina, quan li diuen que s'està sotmesa, que li imposaran sancions econòmiques per comercialitzar amb Iran, bé, Xina dirà, mira, ja és dir, si tu fas això, pues jo evidentment te respondré augmentant els meus arancels amb tu. És una qüestió que no quedarà és dir, sense cap tipus de resposta, no?
1: Aquesta pujada de preu del combustible afecta directament als pescadors. Avui ha començat a les Balears la temporada de la llampuga, ho ha fet amb bona mà, però amb limitacions de velocitat per a les barques que participen a la campanya.
2: Les embarcacions han de fer menys via que els anys anteriors, precisament per consumir manco combustible degut a, com dèiem, l'encariment dels preus en els darrers mesos. És Miquel Darder, patró del Ketama.
5: Hombre, antes no m'ho miraven tant en el cas, però ara aquest preu que està, clar que m'ho hem de mirar. Si antes navegàvem a 10-12 milles, ara navegàvem a 8 o 9, perquè se posen els turbos en marxa i clar, i menja molt més.
1: La jove de 17 anys que va patir un accident amb un cavall durant el jaleo de les festes de Sant Bartomeu de Ferreries continua ingressada a l'UCI.
2: L'accident va tenir lloc durant la primera volta del jaleo. La menor va patir un traumatisme cranioencefàlic quan va ser embestida al carrer de Sant Bartomeu, que és cap allà on es dirigeixen els cavalls en sortir de la plaça.
1: I els veïnats de l'edifici incendiat ahir a Can Picafort, a Santa Margalida, encara no han pogut retornar als seus habitatges. Sí que han pogut però entrar-hi acompanyats de la Guàrdia Civil, la policia local i els bombers per recollir els seus objectes personals i documentació.
2: Recordem que les flames varen afectar un immoble de 3 pisos i un soterrani. El material combustible del local comercial de la planta de baix, que era una botiga de souvenirs, va dificultar l'extinció del foc.
1: I les altes temperatures posaran avui en avís groc Mallorca. L'Agència Estatal de Meteorologia l'ha activat a Llevant, al nord i al nord-est de l'illa. Una jornada en què torna el sol, el cel clar i també deixem enrere les rissagues. Amb aquest apunt del temps arribam a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: El dia, amb Marta Grau.
2: Són les 10 i 5 minuts. Això és el dia. Continuem en aquesta segona hora de programa i, com sempre, fem mirar amb la previsió del temps, perquè l'episodi de mal temps ha deixat també una jornada complicada aquí a les Illes. Bon dia de nou,
3: Joana. Sí, Marta, bon dia de nou. Començant, si t'assembla, per Menorca, on ja sabeu ahir, la protagonista va ser la Rissaga. A Ciutadella, l'AEMET va registrar una oscil·lació de la mà de 1,44 centímetres o 1,44 centímetres poc abans de la, del migdia. Una magnitud que no registrava des de l'any 2015 i que ha superat la intensitat prevista per l'agència meteorològica, que mantenia actiu aquest avís taronja, ja sabeu que teníem ahir, per aquest fenomen i que contemplava oscil·lacions entorn als 120 centímetres.
2: Quasi un metre i mig, ja se diu aviat, no?, aquests 144 centímetres. Una rissaga que ha anat acompanyada de pluja. Al centre de Ciutadella s'han recollit 3,8 litres per metre quadrat. Molta pluja, com veiem a les imatges.
3: I els efectes s'han deixat veure també a Eivissa i a altres punts de l'arxipèlag, al centre de Ciutadella, com de la Marta, s'han recollit 3,8 litres, però aquestes són imatges que ara per mostrar del litoral de Sant Antoni de Portmany, amb la platja de Serenal com un dels punts més afectats. A Mallorca, les rissagues també han afectat diversos punts de la costa. El port d'Alcudi, per exemple, l'aigua de la mà ha entrat al passeig i ha arribat fins a les terrasses de primera línia.
2: Un fenomen que s'ha deixat notar als ports d'Andratx, el port també de Port Adriano, Calvià. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, en aquest punt la mà va arribar a oscil·lar també entre 50 i 90 centímetres.
3: Les rissagues són variacions molt fortes del nivell de la mà, provocades, entre d'altres factors, pels canvis de la pressió atmosfèrica. I avui, de fet, continuarem, Marta, pendents de l'estat de la mà.
2: Sí, de fet, pel que fa a la previsió, tindrem cel amb intervals de núvols durant la matinada, però durant el dia el cel quedarà més destapat, tot i que hi haurà pols en suspensió. Atenció, al·lèrgics, perquè de nou,
3: sí,
2: pols en suspensió.
3: La gent amb al·lèrgia ho està notant aquests dies. Però bé, les temperatures canviaran poquet. Les màximes es mouran al voltant dels 35 graus, mentre que les mínimes quedaran prop dels 23 graus. Per tant, continuarem amb nits tòrrides i una sensació de calor que se mantindrà també durant els vespres.
2: Començàvem, Marta, el programa amb 28 graus de temperatura, eh? O sigui, temperatures altíssimes. Un vent que bufarà moderat de ponent i llevant, és a dir, d'oest-sud-oest, i a la mà tindrem maror amb onatge que pot arribar als 1,3 metres. Però l'episodi de mal temps d'ahir també va deixar conseqüències als aeroports de les Illes Balears, molt de retards.
3: Sí, en total se van registrar més de mig miler de retards. El principal afectat va ser l'aeroport de Son Sant Joan, a Mallorca, més de 500 vols retardats. A Eivissa, l'aeroport d'Escodolà, n'hi va haver un centenar de vols que se varen veure alterats, varen veure afectats, mentre que a Menorca varen ser una cinquantena.
2: A Mallorca, a més dels retards en arribades i en sortides, es van haver de cancel·lar dos vols. Aena ha explicat que els controladors aeris varen haver d'espaiar les operacions per poder disposar de més marge de maniobra i garantir així la seguretat.
3: Sí, és que en algun cas les esperes varen superar l'hora, per tant, si avui també teniu previst viatjar, com bé consultar l'estat del vostre vol abans d'anar a l'aeroport.
2: Si mirem més enllà de les illes, tenim tres tifons en crònica internacional que han deixat forts vents també, pluges torrencials, tempestes elèctriques i inundacions a Taiwan, al sud de la Xina i al Vietnam.
3: Sí, ja me n'anem una mica més enfora, però mireu, aquestes són les imatges que volien compartir. A la Xina, més de 16.000 persones han estat evacuades preventivament a la zona fronterera amb el Vietnam, mentre es mantenen les alertes pel pas dels tifons a bona part del país. A Taiwan també s'han fet evacuacions de pobles sencers, diverses regions han superat les classes, han suspès les classes, i avui molts treballadors es quedaran a casa per mort de les importants inundacions que afectaran també l'illa.
2: Tornem aquí a parlar de la calor a l'arxipèlag, de la pols en suspensió de la mà, un poc moguda encara a les Balears, mentre que altres punts del món, com explicaven, els fenòmens meteorològics extrems deixen una situació molt més complicada. Aquí parlem només d'inestabilitat i de calor. Obrim les càmeres, les beauties, i explicam el temps en directe per als nostres oients. Compartim la primera càmera al Puig de Maria, Mallorca, veiem una estampa al Manco, molt diferent a la del dia d'ahir, on sí que teníem aquests nívols baixos, no?, que vaticinaven pluja, avui un dia de sol, pràcticament, o al Manco, en aquest indret en concret. Seguim viatjant, seguim recorrent
3: l'arxipèlag. Sí, d'aquesta panoràmica del Puig de Maria, que mos mostra la badia de Pollença, anant fins a les Figueretes a Eivissa, on també hi podem veure aquesta mà en calma. Sí que està una mica més, no nigulat, però sí com encara no ha acabat de sortir el sol del tot, i moltes embarcacions ja fondejades ben a prop de la platja, precisament en aquest indret, a les Figueretes d'Eivissa.
2: Sense deixar de banda la meteorologia, una darrera hora a Formentera, dos incendis, han estat declarat dos incendis forestals en aquesta illa. El Servei de Bombers del Consell ha intervingut en aquest cas aquest dimarts de matinada, segons ha informat el Consell en un comunicat. El primer avís s'ha rebut pràcticament a les 12 del vespre al camí de la Mola, i fins al lloc s'han desplaçat dos efectius, un caporal amb un vehicle d'intervenció ràpida i també una bomba rural. I després, un poc més tard, cap a les 12:30, s'han rebut un segon avís, en aquest cas el camí de Ses Vinyes. En aquest incendi han participat un bomber també, així com els efectius desplaçats a la Mola, després s'ha finalitzat aquesta intervenció cap a la matinada sense més incidents, però sí que es declaraven aquests dos incendis forestals a l'illa de Formentera de matinada, que ara estan controlats. 10:10, avui també és un dia important, ho hem anunciat a l'inici, el sumari d'aquest programa. Tornem a mirar cap a la mà amb l'arribada d'una de les campanyes més esperades per la flota artesanal, la de la Llampuga. Un total de 35 embarcacions es dedicaran fins al proper dia 31 de desembre a aquesta campanya, que resulta una de les més desitjades, esperades per al sector de la pesca aquí.
3: Sí, Marta, aquesta és una època bona per a la pesca tradicional a les Balears, però també té un pes important per a l'economia d'aquest sector. L'any passat se varen capturar més de 114.000 quilos de llampuga, que varen generar uns ingressos de prop de 646.000 euros.
2: Volen xerrar amb Domingo Bonnin, president de la Federació de Confraries de Pescadors, i així mos explicarà un poc com ha començat aquesta recent campanya de llampuga. Bon dia, Domingo.
4: Bon dia i gràcies per ser convidada.
2: Què representa per la flota artesanal de Mallorca l'inici de temporada de llampuga, el dia d'avui?
4: Nen, les barques petites, les barques d'art menors, que són embarcacions d'entre 8, 9 i 10 metres, s'han de fixar molt en les temporades que fan. Si una barca que fa llagosta, que fa sipi, i llavors pot tenir una bona temporada de llampuga, se pot dir que ha salvat l'any. O sigui que se trata d'afinar molt quines pesques faci en cada temporada. I sobretot aprofitar el bon temps, que vens en l'estiu i la tardor. Setembre, octubre, perquè més enllà del novembre ja és més complicat. Perquè això va per un reglament comunitari que, com has dit, des del dia 25 d'agost fins en el dia 31 de desembre, però una cosa és el que diu la norma i l'altra cosa és que és un peix de passada. I mentre que el tenim, el pescam, però en el moment que deixa de ser rentable pescar-lo, pues, ja mos dedicam a altres coses.
3: Sí que és vera, però, Domingo, estaràs d'acord amb jo que hi ha molta de gent que espera aquest moment. Encara hi ha molta de gent, sobretot de certa edat, perquè també ho hem de dir així, que li agrada molt aquesta llampuga amb preves, aquest tombet de llampuga, sí, aquesta llampuga també frita. Conta-mos una miqueta quines són les previsions per enguany i, sobretot, quan la tindran demà, que és el primer dia i supos que hi haurà molta de gent que voldrà anar al mercat a comprar-la.
4: Avui és un dia molt especial perquè s'inici de temporada. Jo tenia, sabia que havia de venir aquí amb vosaltres i tenia controlat dos ports, el port de Solla i el port de Calarretjada. Solla, desgraciadament, no ha pogut sortir per culpa del mal temps. Vosaltres ja heu fet 5 cèntims fins ara, sí, de la meteorologia i com estava el temps. Calarretjada, la informació que me passen és que la flota ha sortit. De totes maneres, Solla està previst que avui a Orobaixa surti a fer la prima, perquè aquesta ratxa de mal temps a Orobaixa, pues, toca anar a menys. Per tant, si tot va bé, i més enllà de les casuístiques del primer dia, que encara no saps per on hi ha els peixos i tot això, és més que segur que demà haurà llampuga per qui vulgui menjar llampuga.
2: Per qui no conegui la pesca, la metodologia, com se preparen, no?, aquests estris, els capcers, com se visiten després, el dia després, no?, el procediment de com se captura és molt interessant per qualcú que no ho ha vist mai.
4: Sí, la norma diu que la pesca de la llampuga se pot fer des del dia 25, però bé, també és cert que fa, a lo millor, dues setmanes que seient que pesca llagosta, que són normalment totes que llavors es passaran a pescar llampuga, ja fa dues setmanes que té preparació. És a dir, han d'encomanar pedrals, que pesen 70-80 quilos, escalaments, escatxers. Escatxers és qualsevol cosa que faci ombra i suri. Una setmana abans se surt a calar. Primer s'ha de fer un sorteo, perquè no hi ha problemes entre pescadors. Si assignes unes zones determinades a una sèrie de barques, i dins aquella zona el pescador cala. Ha passat la setmana i avui han sortit. El que espera la gent és que dins aquest catxés se posi el peix, perquè al final el que feim nosaltres és enganar el peix. Se posa a sombra, se pensa que està tranquil, i quan anem amb una xarxa ens revoltíem i agafam les catures. Però és la lucha de l'hombre contra el mar. O sigui...
2: Exacte. Però un mètode de pesca artesanal, no?
4: Sí, sí,
2: quantes
4: sí.
2: Quantes vegades
4: sí, sí.
2: Hem parlat també d'aquests mètodes de pesca, de la importància, no?
4: Les captures o és llampuga, o són pàmpols, o de tant en tant agafes qualque verderol. Però això no ha més. O sigui, hi ha aquests escalats a 1.000 metres de profunditat i no se pot calar a menys de 30 metres, el qual rosser sense fons és impossible. O sigui, més, sí, és la pesca artesanal per excel·lència i més sostenible que aquesta no crec que hi hagi cap.
3: Mordes, que cal arratjar de si que han sortit avui, però a Solla ho faran per ventura avui cap vespre.
4: Quasi
3: no sé
4: segur.
3: Si això a domingo pot condicionar el preu de demà, el preu de sortida, perquè, evidentment, abans ho dèiem, no? Hi ha molta de gent que té ganes de tastar-la, sí. De menjar les primeres, i sempre són les més cares. Un poc com aniran els preus enguany?
4: Els preus és complicat perquè és oferta i demanda. Si demà hi ha molt de peix a la llonja, la llampuga passarà a ser una espècie més de les que hi ha allà de dins. Si de l'altre hi ha poc i de la llampuga hi ha poc, probablement serà car perquè és oferta i demanda. Han tingut començaments de temporada en què el preu s'ha disparat, incomprensiblement, però s'ha disparat, i llavors s'han tingut inicis de temporada que el preu ha estat un preu normal. Demà tindrem la solució, no és veredicte.
3: Sí, com sigui, sembla que participaran 35 embarcacions sí. En total enguany en aquesta campanya, una xifra crec que similar a altres temporades. Sí. Vareu capturar l'any passat 114.000 quilos de llampuga, que se diu ràpid. Com se valoren aquestes dades? Per vosaltres és poc, és molt. Se varen generar uns ingressos de 646.000 euros, més o manco. Això arregla la temporada o... Si hi ha una mala temporada no hi ha cosa que ho pugui arreglar.
4: No, mirem, els números absoluts és el que hi ha. Tant de quilos s'han venut i tal preu, te surt un preu mig. Llavors se li ha de saber donar una explicació. Tenim 35 barques que pesquen a tota silla, és un peix de passada, no vol dir que tots els ports tinguem bones captures, han de saber per on passa el peix. És cert que la ratllada pues, darrerament se du la copa del mundo i és on fan les bones captures, però fa 20 i pico d'anys les bones captures se feien a Solla. Solla també em fa bones captures. Si és bon temps, si les barques poden sortir i no hi ha cap desgràcia, diguéssim, natural, la temporada està dins aquestes quantitats, 100 tonelades, 110 tonelades, 120 tonelades, en un any normal. És cert que segons quins anys pues, han pogut pegar en 75 tonelades com el 21, però també va ser un any de molt de mal temps i és evident que si les barques no poden sortir a pescar, les llampugues no se'n van per terra directament.
2: En general, Domingo, ha estat una bona temporada, a excepció ahir sí que van tenir alguns episodis de mal temps, no sobretot a la mà, però en general, tot i que l'estiu encara no ha acabat, com està anant la temporada?
4: Els números mos diuen que, per regla general, en menys barques, en menys barques i menys jornals, s'està agafant més peix. Això és el que ens diuen els nostres números i el que ens diuen els científics. I això és per posar en valor. Sobretot quan nosaltres deim que som aproximadament el 15% de tot el que se menja a Balears, és producte nostre. I d'aquest 15%, quasi el 70% ve de les barques d'arrossegament. I les barques d'arrossegament estan ficades dins un reglament de control que en 5 anys li s'han llevat el 40% dels jornals. Per tant, si les captures més o menys estan estables sempre en el mateix nivell i tenim que això se captura amb un 40% menys de jornal de les barques de bou, que és el pes important dins aquest 15%, menys barques agafen més peix.

0: és més complicada que les altres? Sí, que nosaltres de moment, perquè és estiu i en l'estiu normalment la gent aprofita per anar a pesqueres que en l'hivern no pot anar perquè estan més llunyanes i hi ha més profunditat, també és cert. Les captures han estat, diguéssim, normals, no mos podem queixar, ara la feina és diferent, eh? O sigui, fer feina allà enmig, que la gent no se cregui que allò d'allà enmig és jauja, allà també fa calor, fa humitat, els horaris que tenim no són molt bons per la feina. El que me diuen els patrons és que ha estat feixuc fer feina.
1: Tu ho has dit moltes vegades, sí, en aquest programa, sí. És una professió que s'ha d'estimar, no? S'ha d'estimar la mà, s'ha d'estimar l'ofici. Hem parlat també de la necessitat que hi hagi relleu generacional, que també és una assignatura pendent. Hem parlat de la reivindicació de consumir producte local, mira, a través de la pesca, no? Ho heu explicat, que no només quedi en el paper, sinó en la realitat. Quin és el repte més important al que feis front? Te faig aquesta darrera pregunta per acabar ara.
0: Bueno,
1: mateix.
0: Jo diria que el relleu generacional, però és multidisciplinar, per dir-ho de qualque manera. Som un cúmul de circumstàncies que jo, si l'hagués de resumir, és la mala imatge que durant molts anys, segons quines entitats medioambientalistes s'han donat del sector, que ha desengrescat a la gent. Cosa que això s'està revertint. Uh-huh. Perquè jo vull fer la penitència dels meus pecats. I quan fan segons quines campanyes te mostren un barco de 150 metres rovellat, que més un barco pesquer, però sembla un barco pirata, jo també estic en contra d'això. Però nosaltres el que reclamem, clar, és que aquí on han fet pecats, que li facin pagar la penitència. I nosaltres, que som diferents, pues que mos tratin de manera diferent. I si aconseguim revertir la mala imatge aquesta, més una cosa que ja no ve de nosaltres, que és aquesta mania o aquesta manera de veure les coses que té la joventut, de les feines que són manuals, no ponen. Tothom vol sortir per mitjans de comunicació, fer el seu postcat i tot això, i no, fusters, pagesos, pescadors, això no...
1: Ara mateix se necessita persones precisament per cobrir totes aquestes vacances.
0: I tenim-se mal acostum de menjar tres pizzas al dia.
1: Sempre reivindicau, no?, la vostra situació, sí. I és important també que se faci visible també sobre les lleis i com realment, no?, a vegades prenen des de Brussel·les en mars, en aigües que no tenen res a veure amb les nostres, no?, i això dificulta també la feina dels nostres pescadors. Avui comença la temporada de llampuga, veurem com evoluciona, veurem ja aquest peix a plaça i sobretot el podrem gaudir, que té moltíssimes propietats. Domingo, bon nit, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: A vosaltres per convidar-nos.
1: Seguim amb altres propostes que marquen l'actualitat d'aquest dimarts. Una notícia de la qual mos feien ressò ahir i que no deixa de dur coa o polèmica, si cal, vos ho explicam. El Sindicat Lliure de Treballadors Aèris denuncia el risc que pateixen els pacients de l'Hospital de Son Espases perquè l'Agència Estatal de Seguretat Aèria permet el trasllat de pacients amb helicòpters que no estan permesos per la normativa europea.
2: Així és, Marta. Segons els representants dels treballadors, és l'únic hospital, el de Son Espases, de l'Estat on tenen constància que es produeixen aquests fets. Vos explicam. El sindicat té constància que s'han realitzat el manco de 8 trasllats amb helicòpter, amb aquests helicòpters que només tinguin un motor. El Sindicat Lliure de Treballadors Aèris explica que el reglament europeu exigeix que els vols mèdics que es destinen a traslladar pacients es facin amb aparells equipats amb dos motors. El motiu és que en cas que es produeixi una errada mecànica, l'únic motor provocaria un aterratge forçós contra l'hospital. Salut assegura que els helicòpters de l'IBE Salut compleixen amb la normativa i disposen de dos motors.
1: Saludam, en aquest cas, a Esteban Sánchez, que és secretari general d'aquesta entitat. Com va, Esteban? Benvingut al dia. Bienvenido.
3: Hola, buenos días. Gracias por...
1: Para situarnos y que todo el mundo pueda entender lo que es exactamente lo que ustedes denuncian y por qué, en este caso, Son Espases sería el único hospital que utiliza este tipo de helicópteros, recordamos, de un solo motor.
3: No, vamos a ver, le explico. En principio, nosotros llevamos denunciando esto, tanto a las administraciones, a los propios gerentes de los hospitales, como a la aviación civil desde el año 2025. Tenemos constancia de 18 o 19 tomas con helicópteros de un solo motor. Y lo que estamos denunciando sencillamente es que se están utilizando helipuertos, que la normativa europea, helipuertos con un helicóptero que tiene una performance de un solo motor, ¿vale? Que solo tiene un solo motor,

0: 3 Ràdio és Dial.
1: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestro.
2: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
1: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
7: I 35 minuts, parlam d'oportunitats. 162 contractes d'inserció per a persones en situació o risc d'exclusió social. Aquesta és la xifra que resumeix l'impacte de les empreses d'inserció de la Fundació Deixalles durant l'any passat, durant el 2025.
8: Sí, Marta, però darrere aquestes xifres que has dit també hi ha una realitat complexa. Persones sense prestacions, amb dificultat d'accés a l'habitatge o amb poca formació. I des de la Fundació Deixalles reclamen més coordinació amb les administracions precisament per poder ampliar aquestes oportunitats. Avui en volen parlar, volen saber més i posar rostres en aquestes dades. Parlarem d'entrada amb la Llucia Carreras, que és gerent de Deixalles, d'inserció i triatge, i de Triam de Tot, dues de les empreses d'inserció de la Fundació Deixalles. Bon dia, què tal, com estàs?
9: Hola, bon dia.
8: Benvinguda, Llucia. I també ens acompanya os en nosaltres na Maria Jaume, que és gerent de Deixalles Serveis Ambientals, la primera empresa d'inserció de les Balears i que durant el 2025 va generar més contractes d'inserció dins l'entitat. També te volem saludar i te volem agrair que siguis aquí nosaltres, Maria.
9: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
8: Bé, d'entrada, Llucia, començant per tu, si t'assembla, vosaltres 79 contractes d'inserció entre Deixalles, inserció i Triem de Tot durant el 2025. Volen saber, no?, què hi ha darrere aquesta xifra i quin impacte tenen realment aquestes oportunitats en la vida de les persones que heu ajudat.
10: Hola, mireu, nosaltres fem feina dos serveis, que és dins Maquinsolet d'Intirme, on gestionem els nostres projectes. L'oportunitat, bueno, una empresa d'inserció sempre dona oportunitats a col·lectiu vulnerable que han tingut, que tenen problemes econòmics, d'habitatge, de capacitats laborals, capacitats socials, que també és important, tenen carències i no poden mantenir un lloc de feina normalitzat. Tenen que fer tot un procés d'acompanyament i d'una feina igual d'exigent que segueix una feina normalitzada, complim els mateixos objectius, simplement donem oportunitats. Donem oportunitat amb un tenguent el mateix sou per col·lectiu normalitzat, en el conveni de residus, i tenen les mateixes oportunitats en qüestió d'adquirir les competències sociolaborals. Tenim un tècnic productiu que està damunt de la feina del dia a dia per cobrir servei i tenim una tècnica d'acompanyament que són normalment treballadores socials o psicòlegs o pedagogues que li fan un pla de treball en el qual adaptam que ha que treballar amb ells. gent que ve rebutjat de servei normalitzat i és un col·lectiu molt vulnerable. Actualment el col·lectiu vulnerable s'incerta al mercat laboral a les Illes Balears, fa que tothom s'incerti per mínimes competències que tingui. I en altres no arriba el col·lectiu que no s'incerta al lloc, que per tant és molt baix en...
8: Per tant, són oportunitats molt valuoses aquestes que donau.
10: Són oportunitats úniques que tenen de, que poden fer des de 6 mesos a 3 anys amb nosaltres, en tot un pla de treball molt individualitzat, perquè vagin adquirint les competències i el nostre objectiu final és que se pugui insertar en un lloc de feina normalitzat. És una feina que fa deixalles en les tres empreses d'inserció molt acurada per treballar amb un col·lectiu vulnerable i donar-los una oportunitat de que surtin d'on estan. El nostre col·lectiu és molt baix, com he dit abans.
5: És una feina meravellosa, és veritat. Avui parlem d'aquestes segones oportunitats tan necessàries per a moltes persones. De fet, d'aquestes persones, un 91% no rebia cap prestació econòmica, un 40% vivia en situacions residencials precàries. Maria, parlem d'aquest perfil, no?, d'aquestes persones i, sobretot, com reben aquesta segona oportunitat, perquè les històries personals deuen ser de tot tipus i crec que cal, que mereix la pena, no?, conèixer-les.
11: Sí, en el final nosaltres aquí reflexem un número a la memòria, però a darrere, darrere aquest número hi ha persones amb unes vivències complet, molt complicades, persones que morvenen del carrer, que no tenen família, no tenen cap tipus de suport, amb problemàtiques tant de salut mental no diagnosticada com físiques, les persones estan molt deteriorades i clar, el treball social que nosaltres estem fent, pues, en el final, durant aquests anys, pues, han hagut d'invertir molt més treball i suport social en aquestes persones, per mort d'això, és veritat que no, normalment, abans Pentura estaven en un 70% que no rebien cap prestació, ara mos pugen en el 91%, abans sí que podien lloguear una vivenda, ara el 40% està en situació molt precària en el carrer, visquent davall, bueno, a on poden. Llavors, quan tu escoltes aquestes realitats...
8: Històries dures, no?
11: Sí,
8: que, a més, posen de manifest una altra cosa, i són les edats d'aquestes persones, no?, que la majoria tenen entre 45 i 65 anys. Clar, jo me demano si és especialment encara més difícil, més complicat trobar feina o entrar dins el mercat laboral a segon quina edat, no? Tenir problemes és una cosa, però també afegir-hi que per ventura tens una edat i no te volen igual que si ets jove, ho deu complicar més encara, no?
11: Ho complica més i, a més, ara han començat a veure que tenim persones de més de 65 anys. També. Ja tenim un 6%.
8: Que ja clar, no se poden jubilar.
11: Que, clar, no se poden jubilar, no tenen cotitzat lo suficient, llavors estan en altres per poder cotitzar un poc més, per relacionar-se amb els companys i companyes. Però és curiós que nosaltres sempre deim que les persones que més compleixen i que menys fallen a deixalles són les persones majors de 55 per amunt, o 45 per amunt. Llavors, clar, el mercat ordinari vol contratar persones joves, pues, per el seu motiu tindran, però en el final, en altres, molt s'il·lusionen més les persones majors.
8: Clar. Directament és una realitat també que colpeja, no? En el cas de deixalles, inserció i triatge, el 93,10% de les persones contractades no rebia cap prestació econòmica, que això també és dur d'assumir i de gestionar. Què vos diu aquesta dada sobre la situació de vulnerabilitat d'aquestes persones? Abans de, no, fins i tot no tenen ni accés a un habitatge, però això també posa de manifest que és quasi gent que no té res que menjar, no?
10: Nosaltres, si fem una mitja de les empreses d'inserció, el 14% viuen en una habitació compartida, n'hi ha que tenen càrregues familiars i viuen tots en nucli familiar a l'habitació i tenim un 7% de mitja que viuen en el carrer o en un cotxe. I tenen un sou, no poden accedir a un lloguer. Com he dit abans, gent molt vulnerable que no es ve a nosaltres a demanar feina, gent que el mercat, i ja és difícil que el mercat t'expulsi aquests treballadors, perquè ara tothom se contrata i són treballadors amb una edat que ja tenen, bueno, el major sobretot de 45, que han tingut càrregues, que ho han perdut tot, molt d'ells ho han perdut tot, ja sigui perquè tinguessin un problema de dependència de qualsevol tipus, però que volen tenir l'oportunitat i tenen l'oportunitat en nosaltres de canviar la seva vida, que això és important.
8: I teniu exemples de gent, no?, que amb aquesta mica d'ajuda, d'aquesta sempanta que els heu donat, han pogut tenir una segona oportunitat, han pogut tornar a començar de zero i d'alguna manera han pogut alçar-se i tornar-se a aixecar.
11: Sí, nosaltres des de fa un parell d'anys, si veus la nostra memòria, tenim a darrere uns codis QR que són històries de vida, perquè conegueu i poseu cara a les persones que passen per deixar-les.
5: Que és quan un realment coneix el que sí. passa, no? Quan posa cara sí. i ulls.
11: Sí, aquestes memòries les podeu trobar a la pàgina web de deixar-les, però les podeu descarregar i si vos escanegeu el QR podeu veure aquestes cares d'aquestes persones.
5: I si vos demanàssiu què falla exactament, no? Perquè deixalles, no? Hagi de donar aquestes segones oportunitats, hagi d'agilitzar la burocràcia, que a vegades altres administracions no fan, és veritat, perquè això també s'ha de dir, és molt complexa arribar a accedir a un servei en concret quan has estat expulsat del sistema, quan ho estàs passant malament, és veritat, és molt complicat. Què falla?
10: Què falla per accedir o què falla per arribar
5: falla
10: en el sistema?
5: Doncs
10: pues que està, a part de, com has dit tu, va molt burocratitzat, i això fa que la gent que no té formació, com veus les nostres estadístiques, o que ja venen d'un problema social de competències, no poden accedir. I tenim els recursos de l'administració, doncs, pues, que no són el perfil. Quan tu vas a un servei social, els nostres usuaris no són perfil de serveis socials, un poc llamatiu. Perquè són els que tindrien que ser. És el nostre banc, per poder donar accés a les nostres empreses d'inserció, la majoria, quan ve, vull dir, nosaltres per poder donar d'alta tenim que tenir un certificat de serveis socials. Podríem dir que el 80% dels nostres usuaris no estan vinculats en serveis socials.
5: Aquí ja trobam
10: això és
5: un primer obstacle important.
10: El sistema falla. Si el sistema de serveis socials, que són els que tenen que donar suport en el col·lectiu més vulnerable, no les reconeix i les expulsa, tenen un problema, no són perfil. Nosaltres, la gent que no es ve, o ve derivat d'Esquerra o ve derivat d'altres entitats, no ve derivat de serveis socials a cercar feina. I quan demanem per què, no es diuen és perquè els vostres usuaris no són perfils de serveis socials. Nosaltres no demanem què està passant. Ho estem intentant que qualcú no doni una explicació, però no l'obtenim.
11: Sí, és un poc estrany. La veritat, són nosaltres que hem de derivar a serveis socials perquè me'n faim l'acreditació. Llavors, quan tu passen tres
5: si
11: setmanes...
5: Si no t'ho expliquen, qualsevol persona seria incapaç d'entendre.
11: És un poc surrealista, perquè a les empreses normalitzades tu fas el contracte i al cap de 5 minuts et pot tenir contractat. Nosaltres necessitem dos documents, un de SOIP, un de serveis socials, més tota l'altra paperassa, i poden passar tres setmanes fins que poden contactar una persona.
5: I tu imagina't també, per les persones que tenen pocs recursos, sabre tot això,
11: clar,
5: que costa moltíssim, i que algunes d'aquestes passes s'han de fer a través del digital, no? A través de mitjans digitals, clar, tot això es complica moltíssim. De totes maneres, també m'agradaria demanar-vos què suposa per vosaltres, no? Contribuir, o sigui, que esteu a feina, tingui un sentit i ajudar a fer la vida més fàcil d'altres persones. Jo imagino que això és gratificant.
11: Bueno, jo duc 20 anys a deixar-les i la veritat que lo guapo és quan tu pots ajudar qualcú que realment vol sortir, perquè això sempre dient que és voluntari a la persona, que vol sortir d'aquesta situació en surt, i és incerta. I quan te venen a veure que cap d'un any o dos anys de dir, Maria, encara estic en aquella feina, buah, la pell de gallina. La veritat que això és lo guapo.
8: Un pot d'orgull, no, també, de fer la feina ben feta, no?
11: Sí, que bé que els han pogut ajudar.
8: Sí, i tant.
10: Jo duc menys, jo duc no ripen els dos anys fent feina de xaies, venia d'un altre món de lo social, totalment vinculat en el col·lectiu vulnerable, i jo sí que puc donar un poc aquesta diferència entre entitats, i el que podria dir és que deixar ja se preocupa molt més d'una intervenció d'un projecte social. S'ocupa de la inserció i l'autonomia de la persona una vegada que se desvincula de l'entitat, que això és única. És a dir, és una entitat que treballa molt més allà, que no vol que siguis sempre dependent del servei social ni sempre dependent de nosaltres.
5: Enhorabona. És veritat, a tots els treballadors que ho fan possible, a totes les persones que dediquen el seu temps a fer la vida millor a altres persones. Avui parlem de segones oportunitats, de xifres d'èxit, de 162 contractes d'inserció per a persones en situació o risc d'exclusió social. Enhorabona, deixalles per aquesta tasca. Lucía Maria, moltíssimes gràcies per la visita.
11: Gràcies a vosaltres.
5: I escoltem ara uns consells i parlem també de teatre, d'oci, del teatre d'abans, no? De com era Gaudí, per exemple, del teatre a l'aire lliure, i com es recuperen les tradicions, veritat?
8: I de no oblidant-les i posant-les en pràctica, no mos hem d'oblidar de les nostres coses. I una d'elles és prendre la fresca, que tot i que faci molta calor, hem de seguir reivindicant això, prendre la fresca. Ara tot on en parlarem.

0: TV3 Ràdio és música. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raúl Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Dual de les 9.
1: No, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Comença el dia amb la informació més completa.
3: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
3: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
3: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
3: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.

0: Vos en recordeu que just abans dels anuncis parlaven de prendre la fresca, i és vera que hi ha imatges d'aquestes icòniques, no?, de la gent gaudint de la fresca a l'estiu, en les seves cadiretes plegables. Home, molta fresca és vera que no hi ha aquest estiu, però avui parlam de recuperar aquestes tradicions que amb la vida, amb el tragí, a vegades i malauradament se van perdent. Parlam d'una companyia vinissalamera, Xamo Xamo, que ha volgut precisament recuperar aquesta essència tan nostra.
1: Exacte, Marta. Aquesta companyia ha arribat a finals d'estiu amb una proposta més que interessant i que vos volen contar. No hi ha seients reservants ni anuncis de bou que ens diguin que no es pot menjar durant la funció amb aquesta proposta que mos fan, sinó cadires plegables i aquelles geleretes blaves que tots mos imaginem quan anem a la platja. Doncs ja fan, ja han fet una estrena, ja han passat a dia de 8 aquesta primera estrena, però per aquells que encara en tinguin ganes, encara són atents a gaudir de la Convenció Internacional de Madones a la Fresca, la revolta dels ventalls, així, amb un bon ventall a la mà per passar aquestes calorades. Avui a les 8:30 i dimarts també dia 1 de setembre a les 8:30 els podeu veure, però recordeu que és obligatori dur aquest ventall perquè evidentment de mar tuda em fa molta de calor i no em fa molta de fresca. Per xerrar-ne avui mos acompanya en Miquel Àngel Mollà, que és guionista, director d'aquesta companyia Xamo Xamo, perquè ens conti una mica més d'aquesta convenció de madones tan especial. Bon dia, com estàs?
2: Bon dia,
1: Miquel
2: Àngel.
1: Bé, demà em ve això, perquè és vera que no fa molta fresca, però no. S'ha de reivindicar aquest,
2: sí,
1: aquest prendre la fresca, que abans a tots els pobles ves tothom a la fresca, i ara
2: sí,
1: no sé si pel tema d'internet, el ritme que duim de vida, què mos passa?
2: Són molt de factors i la veritat és que crec que el factor principal també són nosaltres, que per comoditat ja hem anat deixant que se'm morís dia a dia un poc aquesta costum que era tan nostre. Digue-li per els cotxes, per el pàrquing, per
1: sa perquè renovació... prenem la fresca en el ventilador dintre nostre i tornem individualistes també, jo crec, una mica,
2: sí,
1: o no?
2: Sí, no, i més, sobretot, una cosa que not molt aquest estiu és que, per exemple, si surts a sopar, te'n vas a un restaurant o això i te demanen terrassa o de dins, i ara, enguany, sempre de dins, en s'aire. Dius, mare de Déu, en s'estiu, que és
0: sí,
2: el guapo que tenim.
0: Buides, sí, sí.
2: És un poc alarmant. Però així tot, sobretot, el que volia reivindicar era aquest moment de contacte cara a cara, xerrar, que això sí que s'ha perdut, crec jo, ja siguin les xerxes, com que tot s'ha com industrialitzat un poc més, i aquest toc, diguem, un amic humà que li donava vida en els carrers, en el dia a dia, sobretot en els pobles. Jo, això me va inspirar, la meva dona me va dir, perquè tenim unes veïnades que encara estan prenent la fresca en el nostre carrer, però són dues.
0: Clar.
2: Dues, i veus que ja no...
0: Queden poques madones,
2: sí,
0: que prenen la fresca,
2: sí,
0: i per això vosaltres heu dit, això basta, ho hem de recuperar.
2: Sí.
0: Com
1: és una,
0: no?,
1: convenció, una,
0: exacte,
1: trobada de,
0: sí,
1: madones.
0: Exacte, les
2: bueno,
0: totes.
2: Això de convenció va ser més que res que perquè vaig escriure sobre de teatre inspirat en això, perquè deia, sí, faré qualque cosa sobre aquest tema. I se me va ocórrer la idea de dir, quin tema... Quin pot ser el fil argumental o l'estructura d'això? Va dir, ostres, una convenció que se volen juntar totes per fer saber que no estan totes soles, que per aventura dos carrers més enllà hi ha dues persones més solitàries que no tenen de què xerrar.
0: Però, per favor, si una cosa té arguments, és una convenció de madones a la,
2: sí,
0: fresca,
2: sí,
0: que pot passar de tot, que se pot parlar de tot.
2: Clar, exacte.
0: Qualsevol xiu-xiu, qualsevol...
2: Sí, sí, sí.
0: Darrera, no, hora.
2: Bueno, el que era Facebook abans.
0: Exactament,
2: no,
0: eh? Això sí que és una xarxa social.
2: Sí, sí. I clar, quan vaig idea de muntatge, quan ho vàrem anunciar, bueno, la revolta de ventalls, i vaig dir, posaré primera convenció de madones a la fresca. Què va passar? Que llavors la resposta va ser molt heavy i molta de gent va dir, ostres, una convenció de veres, i aquí ja me vaig assustar i va dir, pues mira, ara no podem fer, saps què? Ho convertirem en una convenció de veres. I així ha resultat el que és, o sigui, és una part que és obra de teatre i la segona part és on realment és estar a la fresca.
0: No m'ha convidat la gent que vagi a prendre la fresca,
2: sí,
0: avui,
2: sí,
0: que passarà a les 8:30?
2: Sí,
0: i on?
2: Sí. Bueno, nosaltres avui esperam bastanta de gent, vàrem estrenar el dilluns passat i la veritat que va venir molta gent, i la gent com que van queixar molt bé amb això, sobretot la part segona, que és la part més experimental, que no sabia quan aniria, que era que fèiem que el públic se seguin enrotlades de 10 persones màxim.
0: Que no coneixen, clar.
2: Que no coneixen, qualcun sí, qualcun no, bueno, sí, i sobretot el que li fèiem era donar-los un tema a cada rotllo. Per exemple, vosaltres xerrareu del tema de les botigues d'abans contra el súper d'ara, d'avui en dia.
0: Molt bé, temes de debat interessants.
2: Sí, sí, un altre sobre oficis que ja no existeixen. Una altra massificació turística, quan no, és un tema que no se pot obviar. I clar, jo aquí, jo passava pena i dic, aquí és quan la gent s'anirà, perquè dirà, bé, ja
1: no s'atreviran.
2: No s'atreviran.
1: I sí, s'han mullat, s'han mullat.
2: No, no, va quedar tothom i el problema fins i tot va ser que llavors miràvem el rellotge i dèiem hem de fer un pensament, saps? Perquè dic, partem a veïnats i això, perquè si no...
0: Ja no podem que quedar-nos més.
2: I durant aquestes horetes va ser, ostres, quan tornant és passat.
0: Però quin èxit.
2: Sí, sí.
0: De sobte, no?
1: I escolta, sí. Això està molt enfocat en Binissalem, perquè xamo de Binissalem, tot i que és veritat que fos mostres i representacions de diferent lloc, però això va d'exportar. Hem de tornar a veure carrers de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa plen de gent prenent la fresca.
2: Sí, de fet, també, lo que, quan nosaltres acabam, el que nosaltres convidam també és que la gent ho faci, mos imiti. Per exemple, dic, ara on heu anat, amb ganes de xerrar més, no? I dic, pues, aprofitau, demà o passat demà, junteu-vos en el vostre carrer amb un grup d'amics, d'amigues i que torni a reviure tot això.
1: Clar, perquè tu planteges com un debat, no?, de temes actuals, d'actualitat, sí. Però també una cosa que donen les xerradetes de la fresca és enterar-se d'escobar-vos, no? Sí. Un pot de les xafarderies d'espoble.
2: Sí, bueno, una de les normes, quan fem la segona part, és no marmudar a ningú.
1: Ja,
2: vale?
1: Sí, això em respecta sempre.
2: Sí, a veure, sempre per marmudar has d'esperar que aquesta persona se n'hagi anat i no sigui. Però sobretot, volia direccionar cap a tractar temes de com ha canviat, diguem, en 30 anys, 40 anys, tot aquest estil de vida. De fet, també lo que una particularitat que tenim és que nosaltres apuntam el que van dient i segons el que m'ho diguin ho afegim en la següent representació. I avui, que és el segon dia, hem afegit coses, hem modificat coses arrel de tot el que m'ho van dir.
0: És interessant, perquè són participatius, els assistents,
2: exacte, exacte.
0: Clar.
2: Vull dir, l'espectador que vengui... Bueno, no és un espectador, acabarà siguent un membre
1: més. Un tertulià.
2: Sí,
1: un tertulià.
2: Sí, sí, de fet, una de les propostes de la setmana passada va ser fer qualque cosa sobre les expressions que ja no emprem, que estan en desús, que abans un pleu i ara ja no... I se mos va ocórrer la idea d'afegir avui un Trivial Pursuit sobre expressions que ja estan en desús.
1: M'encanta.
2: Serà un altre experiment avui, veurem ben com va.
1: A les 8 i mitja, a la plaça.
2: A les 8 i mitja, sí, sí.
0: Esperem que siguin moltes les persones que se puguin acostar i a reivindicar, sobretot, aquests estius d'abans, on se prenia la fresca, on se podia gaudir de la vida de carrer.
1: Posem de moda prendre la fresca.
0: Per favor, m'encanta. Sí, sí. Bon ventall, per favor, i tothom ha puesto a plaça avui a partir de les 8 i mitja per prendre la fresca com un temps i gaudir d'aquesta proposta teatral, d'aquesta convenció de modar-se la fresca. Moltíssimes gràcies, Miquel Àngel.
2: A vosaltres, per convidar-nos.
1: Que, per cert, perdona, Madonna, sobretot, però homes també, eh?
0: Sí, sí, homes. Exactament,
1: ah,
0: molt bé aquest matís.
2: I fins i tot, el que m'oferia molta il·lusió, però això, la gent que vulgui, m'encantaria que fossin pares, mares, amb fills. O sigui...
1: Noves generacions.
2: Exacte, boomers and millennials.
0: Se'ls mata, idò, totes les edats. Queda dit, Miquel Àngel, de nou, idò, moltes gràcies.
2: Vale, vosaltres...
0: Arribem ara sí a les 11, escoltam els informatius a la ràdio, publicitat a la part televisada i tot d'una començam la tercera hora de programa, l'hora de Magazine.
3: IB3 Ràdio, les notícies de les 11.
4: Bon dia. La Policia Nacional ha detingut un entrenador de volei per violar i deixar embarassada a una jugadora de 15 anys a Palma. Tot això, segons ha avançat última hora i ha pogut confirmar IB3 Ràdio.
5: Els fets van tenir lloc el passat mes de juny. L'home ha quedat en llibertat amb un ordre d'allunyament damunt la víctima. L'entrenador té 23 anys i va convidar la jove a casa seva a dinar i la va forçar a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment. La tia de la víctima va notar que la jove havia canviat el seu comportament, afegit al fet que es trobava malament, amb vòmits i malestar. Quan la va acompanyar a Son Espases, després de diverses proves, va donar positiu al test d'embaràs.
4: Els veïnats del barri de Pere Grau de Palma demanen més presència policial davant una onada de robatoris dins vehicles amb les balises de senyalització com a principal objectiu.
5: La plataforma veïnal Flipau en Pere Grau ha fet una crida a extremar les precaucions i ha alertat que la problemàtica està afectant especialment les classes treballadores que no poden permetre's el cost d'una plaça d'aparcament. Recomanen no deixar objectes a la vista dins dels vehicles, anotar i conservar els números de geolocalització de les balises i deixar dins la guantera oberta i buida, a més de denunciar qualsevol incident davant la policia local.
4: El sindicat CESIF denuncia davant Inspecció Laboral i demana que investigui l'episodi de cop de calor i deshidratació viscut per un vigilant de seguretat mentre feia feina a les instal·lacions de Maia a Palma. L'home va haver de ser atès per una ambulància. A més, durant la intervenció sanitària es va detectar una alerta de contaminació ambiental nivell 3 a les instal·lacions.
5: El treballador de Trablissa va haver de ser atès d'urgència i traslladat a l'hospital. El sindicat CESIF exigeix que s'investigui si existien riscos de previs per la salut dels treballadors destinats a aquest punt. També reclama que es determini si havien avaluat els riscos referents a altes temperatures, contaminació ambiental, així com si existien mesures preventives suficients com protocols d'actuació.
4: L'IBE Salut i l'Estat han firmat un conveni per cedir les dades d'afiliació dels pacients perquè els metges tinguin més informació a l'hora de designar les baixes mèdiques.
5: D'aquesta manera, els metges de capçalera i atenció primària de les Illes disposaran de dades precises sobre lloc i ocupació i treball habitual del pacient en el moment de fer l'avaluació. Fins ara, el facultatiu depenia gairebé exclusivament de la informació verbal aportada pel propi treballador sobre la seva activitat laboral.
4: Els centres de busseig de les Illes han experimentat un creixement en els darrers anys. La major conscienciació de l'ecosistema marí, l'auge del turisme sostenible o la professionalització del sector poden explicar un interès més gran d'aquest esport subaquàtic. Segons la Direcció General de Pesca del Govern, a les reserves marines de les Illes es registraren el 2023 un total de 74.000 immersions de busseig recreatiu.

0: Amb aquesta informació arribarem a les 11 i 4 minuts. Més notícies a partir de les 12.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
1: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
2: Bienvenidos a Segunda Divisió.
0: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
3: Jo sabia tant que encara m'he fet aquesta idea.
4: En Tomàs,
2: ho pot dir.
0: David Gui, bon dia.
3: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
0: Company Fuster, bon dia.
5: S'ha de fer feina. Sí.
1: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: 11:05, tercera hora de programa, s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i recuperem aquella notícia curiosa, la notícia que més ens ha cridat l'atenció a les 9. Diumenge, allà, aquí, a les Balears, una batalla, no us preocupeu si no sabeu el que és, ara ho explicarem, una batalla de Farmear Aura a Palma. Here we go!
1: No us preocupeu perquè ni nosaltres sabíem què era, però bé, atenció, perquè si teniu fills, si teniu nebots o simplement alguna persona jove a prop, és possible que darrerament hagueu sentit una expressió que sona a videojocs, però que en realitat té molt a veure amb el carisma. Farmear aura, farmear aura, que d'entrada no té ni traducció per ser normatius, però vendria a ser una mica això, farmear aura.
2: I què vol dir això? No me n'enninxo a la veure. Idò, i farmear ve del món dels videojocs i significa acumular recursos, punts o fins i tot experiència. I l'aura, en el llenguatge d'internet, és aquesta espècie de carisma, d'actitud, de fins i tot presència o capacitat de quedar bé davant dels altres. Per tant, farmear aura seria, perdoneu, bàsicament fer coses per guanyar punts imaginaris de carisma.
1: És a dir, una mirada, una postura, una entrada espectacular, un ball, un gest inesperat, qualsevol cosa que faci pensar, uau, aquesta persona té aura, té carisma, i si la cosa surt malament, passa just al contrari, que perds aura. I fins i tot hi ha qui diu que si no tens aura, que tens, Maria Antònia?
2: Laura.
1: Laura, també fan aquest joc de paraules per fer sa broma. Però la gràcia és que aquesta tendència ja ha sortit de TikTok i d'Instagram i ha arribat en el carrer amb batalles d'això, de farmear aura. Són una mica com les batalles de freestyle o de ball, però aquí no fa falta ni rapejar ni saber de ball. Dos participants se posen cara a cara, com podeu veure en aquestes imatges que compartim amb els nostres espectadors, i intenten demostrar qui té més presència, qui té més estil o qui té més carisma. Un jurat o el mateix públic decideix qui guanya en aura.
2: I pensava que no passaria mai, però aquesta moda arriba també a Mallorca. De fet, anotau bé si voleu participar, i diumenge 30 d'agost a la plaça d'Espanya de Palma serà l'escenari del primer campionat de farmeo d'aura a Mallorca. Començarà a les 7 del vespre, però les inscripcions s'obriran una hora abans. Hi haurà 16 places per participar, ja sabeu, places limitades. La inscripció costa 1 euro i el guanyador s'endurà 25 euros. Què haurà de fer? Idò, i mirau, demostrar davant el públic i els jutges que és la persona amb més aura, una posa, una mirada, un moviment, un ball, i aquí la imaginació és importantíssima.
1: Clar, així que ja ho sabeu, si diumenge no teniu res a fer, a Palma podeu anar a inscriure-vos en aquest concurs i qui sap si trobam la persona de Mallorca o de les Balears que té més aura. La pregunta seria ara per les meves companyes si vos hi presentaríeu. No, Maria Antònia és balladora, però no sé si seria capaç de reproduir aquests gests que fan en aquestes batalles, i sobretot quanta aura creus que teniu per poder participar a un concurs d'aquests.
2: M'ha pareix surrealista tenir aquesta conversa. A veure, no sé quant d'aura tenc, tampoc sé si tens la capacitat de fer aquests passos de baix, se poden considerar així, però ajut de veure el panorama, jo crec, amb companyes, que ho deixaria fer.
1: Clar, mos recordava abans, a les 9, quan hem parlat d'aquesta notícia curiosa, en aquell moment en què parlaven també de trobades de Therians, no? Recordeu, no? Quan se va posar de moda aquestes trobades, clar, que no varen tenir molt d'èxit aquí a Palma, en aquest cas.
0: Tant
1: no
0: de bo, sé, perquè era ben surrealista.
2: Espero que passi el mateix amb el farmear aura.
1: No sé si passarà igual.
0: Ja t'he dit no, que no, que tindrà molt d'èxit.
2: Trobes?
0: Sí. Jo crec que sí, perquè basta veure les imatges de tots els llocs on s'ha celebrat, no?, aquesta batalla de farmear aura, que estaven a les totes, de gent que contempla, que grava amb el mòbil la batalla. No, jo crec que tindrà èxit. Una cosa que ens agradi a nosaltres, no? Però jo crec que
1: jo
0: sí, que això té molt d'èxit.
1: Jo me sento un poc major veient aquestes coses, però clar, si la Maria Antònia, que té 20 anys, també...
2: Jo em fa vergonya liant. M'imagino el meu germà començant a fer així davant d'una universitat
1: això
2: sencera.
1: Això vol dir èxit seven, no?
2: Sí,
1: seven.
2: Es que però,
0: mira, ara faré un poc d'advocat del diable. Què té de diferent? Quan se varen descobrir, per exemple, nous balls, no?, i se feien al carrer, bueno, anàvem als carrers, sí, de Brooklyn dels anys 70, o el boom del hip-hop quan sortia, que ningú en tenia, no?, aquestes noves formes de ballar. En el fons, no?, és una nova manera de comunicar-se que tenen els joves a través de gestos, balls, expressions, no sé. Per què no?
2: Una cosa que hi ha amb els ballarins és que de cada pit més tenim alumnes que en lloc de ser ballarins, que els agrada ballar, aprendre estils, noves passes i de més, són tiktokers. Només també anen aprenent les quatre passes de ball que hi ha.
1: Aquell trosset de ball que dura 15 segons i que puja
2: no
1: per tenir... Exacte, no. No.
2: Aquí estàs punt. Aquí espero estàs que no s'adopti aquestes batalles en el ball de vores, que li diria jo.
0: Aquesta és una de les notícies curioses del dia, ja sabeu, aquest cap de setmana a Palma, però en tenim més, tenim altres propostes que explicam tot d'una.
1: Sí, Marta, perquè Festa no coneix la Vendella.
0: No, és vera,
1: I mira
0: que
1: ha
0: estrany,
1: estat en el top,
0: estrany.
1: En el
0: sí,
1: top
0: sí, sí.
1: 3 de que parla tothom en aquest programa. Però bé, Bad Bunny posa punt i final a la seva gira a casa seva, que és Puerto Rico.

0: I doncs, si la gira de David Tirar Más Fotos finalitza amb unes xifres espectaculars, 3,1 milions d'entrades venudes arreu del món. L'artista porto-riqueny ha oferit 55 concerts a 22 ciutats de 4 continents, duent la música i la cultura del seu país per Europa, Amèrica Llatina, Àsia i també Austràlia.
1: La gira ha acabat precisament a casa seva amb dos concerts amb totes les entrades exaurides a Sant Juan, que varen reunir, atenció, unes 70.000. Damunt l'escenari, Bad Bunny va reivindicar el seu orgull de porto-riqueny i va comptar amb artistes convidats com Rauw Alejandro, Arcángel, Farruko o Víctor Manuele.

0: Hem de dir que aquest final de gira també va tenir un vessant una mica reivindicatiu. El cantant va llançar missatges crítics sobre els talls de llum, el racionament d'aigua i un projecte turístic de luxe que genera oposició entre part de la població i també entre activistes ambientals. Tot això després d'un any especialment intens per aquest cantant, residència a Puerto Rico, actuació també que recorden va fer a la Super Bowl i un Grammy l'àlbum de l'any pel seu disc, convertint-se en el primer àlbum íntegrament en castellà que aconsegueix aquest guardó. Ja vull saber si vosaltres vos heu quedat amb les ganes, després d'haver-ne parlat tant en aquest programa, d'anar-lo a veure i de ballar, qui sap, a la seva casita.
1: Tant com això, no.
0: No?
1: Però sí que te diria que m'ha acabat agradant.
0: Sí.
1: Sí, que ja és molt, eh? Perquè obrir-te la ment, obrir-te a noves experiències i incorporar reggaeton a la teva vida, no te dic que ho estigui escoltant cada dia, eh? Ni molt manco, però té mazos, que m'agraden moltíssim.
2: Jo per ventura ara defraudaré en el jovent, però jo em va bonir. No m'hi diu res.
0: No t'agrada.
2: De festa i ja està.
1: O sigui, jo estic de part del jovent i aquí la nostra veu més jove del programa no li agrada Bad Bunny.
2: Jo no pagaria una entrada per anar a veure en Bad Bunny. M'agrada l'espectacle. Sabeu per què hi aniria, realment?
0: Per veure ballarins.
2: Ah, sí, aquí està. Per veure ballarins i ballarines.
0: Mem, jo sempre ho he dit, eh? Jo sa música és veritat que hi ha qualque cançó més aferradissa. Ara m'escoltàvem...
1: Home, que devia tirar més fotos. És meravellosa.
0: Setonada, però... Jo ara sé que quedaré...
1: Le deixen sonar? Només 10 segons. Vinga, 10 segons.

0: al final tothom balla, però fins i tot en Bernat Nadal, que no crec que li agradi molt,
1: mos agrada a tots.
0: Ballo un poquet amb Bad Bunny, però jo he de reconèixer que a mi, ara si fos aquí na Marta Sampa em renyaria, però troc que no se l'entén. I ara na Marta me diria, però si tu cantes segurament cançons en anglès que no saps ni què diuen. A veure, però a veure que aquesta veu que té...
1: Però tu costumes, te l'aprens, sí, a més te l'aprens ja malament. Ja me l'aprens malament, no? Exactament, i supos que agrada. Però bé,
0: per ballar, sí, per ballar, que no m'ho llevin una mica de...
1: Però un moment, què està passant? Que sigui jo l'única defensora de Bad Bunny, aquí falla alguna
0: avui
1: cosa en aquest programa.
0: Avui s'han girat
1: falla alguna cosa. Tenim moltes propostes que contar-vos, això és només un principi, aquesta segur que serà del vostre interès. Mireu, hem parlat moltes vegades del preu per quilo de sagarroba, de que ha augmentat 5 cèntims respecte a la temporada passada, de que la seva recollida cada vegada es complica més, i d'aquesta situació se n'adonen contra els pagesos. Les altes temperatures, també la necessitat de recollir ràpid aquest fruit, han duit iniciatives molt curioses, com la de Nakika Márquez. Mireu i ho comentat tot d'una, escoltau.
2: Si vives en Mallorca i busques una experiència rural diferente, este es tu plan. Estamos pensando en organizar una recogida voluntaria de algarrobas para que después tengamos para dar a los animales, porque este año, como todos por sorpresa de nadie, el precio está por los suelos. Entonces no podemos permitirnos pagar a nadie.
0: Però aquesta jove que veus és una pagesa de Mallorca que fa unes setmanes va publicar aquest vídeo al seu perfil d'Instagram on convidava a tot aquell que volgués a viure una experiència rural sense postureig a la seva finca. La proposta era clara, recollir les garrobes al camp on fa feina en aquí cans, sa mare, amb sa seva família, i després van anar conjuntament d'un pa amb oliet.
3: I Joana, per sorpresa de ningú, aquesta iniciativa va triomfar. Moltes persones van acudir els passats 8 i 20 d'agost a recollir garrobes i gaudir junts d'una experiència més que interessant. Avui, de fet, la tenim aquí en l'altre estudi i xerrem amb ella perquè ens conti un poc com va ser aquesta experiència. Molt bon dia.
4: Bon dia.
3: A veure, de bon ve s'iniciativa?
4: S'iniciativa ve de que era mo mare ja totes sales coïn garrobes i mo mare diu, men, Quica, i si fessis un vídeo menys si s'apunta qualcú? I jo dic, però mama, no podem pagar ningú, ens es preu que dur. No, no, amb un berenar que nosaltres donaríem. I van dir, bé, però no m'aprovaró. Per sorpresa va venir un munt de gent, eren de vés 15, tant un dia com l'altre. Perdó.
0: I que creus que venien per pa amb oli o per tenir aquesta experiència de saber...
1: I quina bona idea sa mare, per cert.
0: Sí, ta mare una visionària, també t'estic.
4: No, mira, realment jo crec que venien, molta gent me deia que era pues, perquè no toquen fora vila, perquè estan a ciutat, a més, i el pa amb oli, bé, la veritat que se va posar en contacte en altres fonts de la Creu del Gaida, és un pa espectacular, i gent que havia vengut el primer dia va repetir el segon dia i el berenar era la que un pa em movia més, i també això de passar pues, una bona estona entre mig, no? Que al final mos han fet amics i bé, mirarem de fer com un tardeït o algo de Bayer que robés, tots els que van, però només els que van fer feina.
3: M'ha encantat. I com creus que sí. Va respondre la gent davant d'aquesta situació? Se va costar un pa més en el camp? Vareu recollir de vora garrobes o vareu més xerrar i conèixer-vos?
4: No, mira, varen fer una feinada, el primer dia hi havia 3 del lots i els nins també feien una feinada, el segon dia només en varen venir 2 perquè no va poder venir els que havien vengut l'altra vegada, però varen recollir un munt, de fet, ma mare deia, buah, hem acabat la primera finca, anem a la segona, i llavors varen anar a la tercera, i l'altre dia, que va ser de 23 el darrer dia, doncs varen anar a una altra finca més grossa i els garrobers eren més petits i mos costava un pa més, però fan una feinada aquesta gent.
1: Ostres, Quica, estic pensant que bé que les xarxes socials puguin servir per acostar la gent a la pagesia, perquè tingui un contacte amb el camp de forma directa, perquè conegui les preocupacions dels pagesos, la realitat, no? Se vos... Vau arribar a pensar... Això se mos ha anat un poc de les mans, perquè m'imagino que no vos esperàveu aquest èxit, no?
4: No sabia què esperen-me. És a dir, jo m'esperava que vengués a la millor, sí, unes 5 personetes, això, però vaig haver d'arribar a dir a gent, me sap greu, però no hi caben més, perquè no podíem ficar a tothom a dintre nostre... Clar. Amb un descontrol, no, havien de controlar una mica, mirar qui sí, qui no, però m'ha sorprès un munt que la gent s'organitzés en venir encotxades i que facessin tanta feina, que ningú se queixés, que fa una calorada i l'única fanera tirat l'aigua a pescar, però no se queixaven i seguien fent feina, tot això crec que va ser molt guapo, i sobretot ciutadans que no havien pogut tocar terra de prop.
1: Que mai havien anat a recollir garrobes, per exemple.
0: Sí, i que no tenen brucs. Tant en fora, perquè al final de Palma o d'allà on siga en el camp, no fa falta ser de Palma, per aventurar gent que és de poble, que tampoc ha estat a una finca mai, però bé, sí, com sigui, és veritat que s'excusa era aquest vídeo, però al final allò que se cercava era un poc posar en valor aquesta feina i poder replegar, recollir les garrobes perquè no se perdin, no? Perquè teniu dificultats actualment per recollir la garrobes. pagava, el preu no és el que hi havia fa un parell d'anys, que se pagava a un preu bastant elevat. Sí. Com ha canviat aquesta recollida en aquests darrers anys? Un poc com és per vosaltres, pels pagesos, una miqueta haver de fer-se càrrec del camp, que no s'aturi, que no se perdi, però que també surti rendible.
4: Clar. Bueno, la diferència està en que l'any que anava a 2 euros i pico mos robaven les garroves, cosa que no s'havia vist mai, es dinaven i te'ls acuïen, i enguany no, enguany ningú roba res, enguany s'obren. Tot i la diferència està un poc això, ara la feina és la mateixa. Tots els han de regar, els han de mantenir, els han de saquear, han d'anar a preparar el terreno perquè sigui més senzill, han de fer les hores de feina, i jo al final jo de, mira, si jo hi vaig sense cobrar un duro ajudant a ma mare, pues perquè m'ho pas bé, segur que hi ha gent que també. I aunque han rebut moltíssimes crítiques, però una barbaritat, n'hi ha hagut moltíssims que, pues, que, hater, que els hi ha agradat.
1: Sempre, ara t'anava a dir, de haters sempre n'hi ha a les xarxes socials, i una ha de saber gestionar
0: que
1: també.
0: Que critiquen, perquè en el final...
4: Bueno, pues perquè deien que mos aprofitaven de la gent, d'altres deien que vinguin a casa nostra quan acabin, pel carrer no sabeu ser de gent que m'ha xerrat de les garroves, jo al·lucint, és a dir, no m'aixerren de res, ni desplàtano ni repassar les garroves, ha estat la gràcia.
0: Ha estat la gràcia de l'estiu, perquè clar, tu ets pagesa, també fas feina en publicitat, és veritat que ta mare és la que se dedica de manera més professional a la pagesia o en el camp, però també ets creadora de contingut, no? I tot això ha estat com un còctel perquè això triomfas, no? D'on sorgeix aquesta passió per les dues coses? Perquè tu dius també que passes gut d'anar a ajudar i de feinejar, sí. I com és que te decideixes també a fer contingut referit en el camp? Perquè aquest és un vídeo, però n'hi ha molt d'altres que tu expliques coses de canvi de la pagesia.
4: Sí, bueno, a veure, jo em dedico a publicitat, però de tota la vida he viscut a casa nostra, entonces tota la vida he hagut d'anar a fer feina, s'agarrava les malets les olives, tot mos hem menjat i ja hem estat suant. Què passa? Que me'n vaig adonar compte de que no hi havia ningú que

0: i vaixells i embarcacions perquè són de l'any 1949, del 1950, del 75, molt ben
1: No,
0: conservats.
1: de
0: I de
1: 1846 allà el
0: 1846,
1: clariat,
0: sí,
1: barcos de
0: encariat, encariat.
1: 35 metres, el clariat, vull dir, hi ha barcos realment antics, 912, l'Eidian, vull dir, són barcos antics a haver, i el que és més fantàstic és restaurats i mantinguts com eren originàriament. És a dir, inclús allà els barcos que es deien Espíritu Tradición, que són barcos més moderns, dels anys 70, abans dels 70 per entrar dins la classe, però són rèpliques de barcos antics i clàssics, i també són meravellosos veure'ls.
0: I d'un espectacle en esport de mò aquests dies, que a més de l'espectacularitat que podem veure, Sa Regata representa una iniciativa important per a l'economia de Menorca.
1: Hombre, agraïm totalment com a natural l'apoyo dels Consells Insulars i Ajuntament fa venir. Nosaltres volem fer açò per promocionar Menorca, reconeixent que nosaltres com a club, gràcies a aquests esdeveniments, és quan hem aconseguit nom en el Mediterrani, açò bé, açò i els èxits dels deportistes nostres, com a natural, que és bàsic. Però també l'economia que du a Menorca i du a esport aquesta setmana és una economia important amb una cosa que és totalment ecològica neta, vull dir, no podem fer malmets l'ecologia ni res, ni molt manco, però és el que dona vida en aquesta setmana. Agraïm sempre, volem deixar marques a Repsol, que se mos apoya cada any de forma important i entre ells mos fan possible aquest esdeveniment. Amb altres col·laboradors més modestos, que tots els modestos són els que col·laboren. El club és un club relativament petit, és un gran petit club, però aconseguim fer això gràcies a l'empenta i la col·laboració de tots.
0: En alguna ocasió fins i tot ha rebut la visita del rei Felip. Avui ja confirmada la visita de la presidenta del govern balear, Marga Provenç.
1: Sí, Marga Provença us ha confirmat que avui vespre l'acte de benvinguda que faim a tots els participants us acompanyarà, ja que és a Menorca, que estem superagraïts i com a natural les portes obertes.
0: Basili, ja que hi som, com està anant la temporada turística, la demanda d'amarraments en esport de mò?
1: Bé, també en sabem com està. Vull dir, la temporada turística funciona, hi ha molt de barques. Han notat un poc de diferència d'eslores i de mides, però bé, els temps també ens ho ha respectat molt, salvo la tormenta de la setmana passada, assistiu, ha estat des del maig cap aquí, espectacular. El tema d'amarraments, nosaltres estem immersos en una nova licitació que hem presentat el projecte d'autoritat portuària que està en tràmits, està en estudi, que és el nostre futur i el futur dels clubs de poder donar viabilitat, una esperança que tenim de poder donar al final una viabilitat a llarg plaç. I això ens dona també en el gran esdeveniment que tenim nosaltres per d'aquí 2 setmanes, d'aquí quasi un mes, que és que hem aconseguit fer el Campionat del Món d'Snipes, que es diu Ràpid, l'han duit aquí a Mó. És a dir, a partir de dia 19 tindrem aquí el millor del món de la vela de l'Snipe.
0: Serà un altre
1: I el
0: dels
1: que més
0: reptes.
1: orgullós ens fa és que som d'orgull, són 94 tripulacions nostres de Mó, que sense mentir tenim esperances de fer un bon paper perquè tenim un nivell espectacular. Campions d'Europa, ara Campions d'Europa femení fa 2 setmanes, és a dir, tenim un nivell i unes esperances de fer mínimament un bon paper, sinó intentar que aquest campionat quedi aquí.
0: Un campionat que fa estona que feis feina amb ell i que teníeu moltes ganes de dur aquí a Menorca, un campionat important que també ens situarà dins del món de l'esnaip, d'aquesta modalitat.
1: Sí, nosaltres fa molts anys que volíem, luchàvem per dos campionats d'Espanya o el campionat d'Europa i no va poder ser, i per diverses circumstàncies hem aconseguit, repeteix, que amb el prestigi de la classe d'anai nostra, que fa tota la vida és la classe de vela del club, hem aconseguit dur aquest mundial aquí i crec que serà algo volem que sigui espectacular perquè la gent de molt pugui aprofitar i pugui fer aquest disfrutar d'aquest esdeveniment, que és una vela ja més no és professional perquè és amateur, però d'un nivell ja de navegació realment important i vol dir valuosa.
0: A més de l'equip i dels que formen part de la competició, tots els que fan classe i que són més joves, que també estan dins de l'Sniper, que van a classe dins en el Club Marítim, també estaran ben contents de poder gaudir d'aquest campionat intermundial i, a més, professional.
1: No, és que nosaltres estem superorgullosos, molta feina, fa anys que duim luchant amb això, agafant, i clar, tots els al·lots de la cantera, veure, repeteix, els seus companys, els seus monitors, els seus que veuen aquí, en

0: Rita, la Marta Torner, en Damià Borràs, tots en navegant amb aquest mundial, és algú, en Jordi Triay, campió d'Europa 3 anys seguits, és a dir, són... És exposar el Lís, la seva esperança i veure que si lluiten, aquí hi són. I aquí tenim el club que ens apoya en tot.
1: Quin dia comença la competició de Snipe?
0: Dia de nou comença el muntatge, saps? Les medicions i tot, que és dissabte, i dilluns, després de presentació, i dilluns dimarts ja comença cada dia les regates.
1: De setembre, això?
0: Sí, de setembre. Sí. Tenim aquesta Copa del Rei, les festes d'amor i acabar de muntar la infraestructura i tot, i ja és mundial. És a dir, el mes d'octubre crec que haurem d'anar al balear i a descansar tots.
1: A descansar un poc.
0: Esperem que tot hagi sortit.
1: Màxima activitat i dones Club Marítim d'Amor.
0: Màxima activitat i esperem que sigui amor, esport d'amor, i convidam a tothom, a unesos i visitants, per supost a vosaltres, que vingueu a disfrutar i a gaudir d'això.
1: En qualque moment vindrem, i tant que sí. Avui, dia d'inscripcions, demà comença la regata, que s'allargarà fins a dissabte. Vent, meteorologia, acompanyarà demà, el primer dia de competició?
0: Es parte es vol, que així com estem aquestes setmanes, com hem vist en la tormenta, és molt, molt, molt variable. És a dir, hem d'anar dia a dia, tenim contracte ja i contactes amb l'AEMET, que ens fa uns estudis específics d'aquesta setmana a la zona de Mó, per tenir-ho, per no poder no patir, intentar no patir el problema que vam tenir l'any passat, sense m'atxusto, però ja dic, és molt variable, molt variable. Confiem que sí que puguem dur a terme els 4 dies de regata com es mereixen les classes i com volem.
1: I del que així sigui, Basili Ferrer, president del Club Marítim de Mó, gràcies, feliç regata i una salutació a tots els que ho feis possible, tots els mitjans de premsa internacional i especialitzats que també posen Menorca en el mapa, perquè estan tots en aquests moments en el port de Mó per donar difusió a nivell mundial d'aquesta regata amb 12 països que hi participen. Per tant, en diferents revistes i mitjans especialitzats en regates també hi serem presents. Forta abraçada.
0: Moltes gràcies per tot i quan vulgueu aquí som.
2: El dia Menorca, fet a casa.

0: que...
1: Idò, ara veureu quin equip de persones que vos presentam. Aquest mes IB3 ha volgut donar visibilitat a través del programa Tots donam una mà a la tasca que fa el Club Vidalba, una entitat menorquina sense ànim de lucre que des de fa 3 dècades fa feina perquè les persones amb diversitat funcional puguin gaudir de l'esport, del lleure i de la vida social en igualtat d'oportunitats. Tu sé que tot anirà rodat, m'empenys en mai no havia imaginat i és que com tu no hi ha ningú. Una entitat que basa l'organització de seves activitats en el voluntariat de pares, mares, amics i de tots i totes els que es vulguin sumar amb les seves mans i el seu cor. Això és un gran equip, així que volem posar el focus en la importància de la feina de tots els equips humans i voluntaris que fan feina a entitats com el Club Vidalba. Ens acompanya en José Jiménez, president de l'entitat. José, bon dia, com va?
2: Bon dia, com va?
1: Benvingut.
2: Moltes gràcies per convidar-nos, és un plaer ser aquí.
1: Igualment per nosaltres, vens molt ben acompanyat d'una voluntària, Anna Dània Teixidor, com estàs?
3: Hola, bon dia.
1: Benvinguda.
3: Molt bé. Gràcies.
1: Bueno, sentíem cançó de Suc i Sopes, que és el meu equip. Valtros en sou un bon d'equip, o no, José?
2: Sí, que som un bon equip. Estem encantats. Vidalba, som un grup... Valtros vegades deien que aquest inclús som una família, una petita família. Som un grup de pares, mares, voluntaris, usuaris, que el que intentem és que joves amb diversitat funcional puguin gaudir d'activitats com qualsevol altra persona. Només procurant ser, jo sempre dic el mateix i sempre el repeteix, ser un mes, no volem res més que ser un mes.
1: Dius que sou petita família, però jo de petita petita no ho veig tant, perquè només a començar la conversa fora micro, i dic, bueno, quantes persones usuàries teniu? I m'has dit que quantes?
2: Mos atracam a 100.
1: Idò, petita família, què me dius? 100 persones usuàries, i a més tots els que els acompanyeu.
2: Sí, mos atracam en els 200 socis.
1: Idò, què et sembla? Quina família més petita, Tània? Bueno, la Dània és voluntària del Club Vidalba. Quan va ser que vas començar i vas dir, bueno, aniré allà a veure què passa i a veure què puc fer?
3: Pues fa quasi un poc més d'un any que sí. Vaig arribar aquí a Menorca i, bueno, cercant, vaig trobar un poc d'informació sobre el Club Vidalba i vaig dir, passar, m'interessa, m'agrada. I res, me vaig posar en contacte amb en José i poc després ja formava part d'aquesta família, com diu ell. I supercontenta i superagraïda.
1: Què hi fas com a voluntària del Club Vidalba, vam?
3: Bueno, pues, durant aquest hivern he estat a diferents seccions, tenen part d'esport, on he tocat un poc, i també estic duent el grup d'oci del Club Vidalba, que intentam fer una sortida cada setmana, ja sigui anant al cine, anant al teatre, anar a la platja, anar a prendre cosa... Un poc el que faria un grup d'amics, pues nosaltres també som el grup d'amics i també anem per dins molt i fem diverses sortides.
1: Sou grup d'amics que teniu un nom fins i tot, o no?
3: Sí.
1: Quin és el nom del grup d'amic, vam?
3: Nosaltres ens dèiem Los Gamberretes.
1: Ah, això m'agrada, Los Gamberretes, què et sembla? Sí. Qui l'ha posat aquest nom? N'hi ha qualcun?
3: Bueno, tots? Sí. tots som un poc gamberretes i gamberretes.
2: La veritat és que el va posar un dels usuaris. Que no sé com un dia mos va agafar i diu, los gamberretes, gamberretes. Dic, perfecte, ja esteu batiats.
1: I va, perfecte. I què és de nom? Es que va batejar?
2: En Miquel.
1: En Miquel, des d'aquí li enviem una salutació, una forta abraçada a tots els amics i amigues del Club Vidalba. Bé, José, en feis moltes de coses en el Club Vidalba, perquè feis des d'esport i el club de bàsquet del Club Vidalba i a més totes aquestes activitats de lleure que poden semblar molt senzilles, però si dus una cadira de rodes es complica poder en el cinema.
2: Bueno, nosaltres sempre mos en desenvolupar més esports, però hi ha un grup de persones amb discapacitats més importants per les quals qualsevol activitat d'oci que per nosaltres podria ser el més normal, com és anar al cine, resulta hasta complexa. Jo solet dir que la logística mai és fàcil, però has d'intentar cercar fórmules que te permetessin que aquestes persones puguin tenir un oci. I això és una de les noves apostes, uns nous projectes que té Vidalba. És permetre a persones que tenen discapacitats importants poder tenir una sortida com qualsevol de nosaltres, o sigui, que puguin anar a Xina, que puguin anar a bolos, que puguin anar a fer una pizza, que puguin celebrar el seu cumpleaños. Al final, no és res especial, ni una cosa que necessitis escriure 40 folios ni fer un projecte immens, sinó senzillament, no, és que avui anem a fer una pizza, tan simple i senzill com això, i tan difícil, perquè no és fàcil dur 4 cadires de rodes, no és fàcil tratar amb persones que tenen problemes conductuals, i aquí surten la figura bàsica de que això funcioni, que són persones entusiastes, com la Dània, com la Anna, com la...
3: La Montse,
2: com l'Isabel, com tants d'altres, ja no en vull dir més perquè si en dic més m'enfadaran molts en jo. Així no és que no el diré. Però ells fan possible que el difícil sigui fàcil. Perquè sembla molt fàcil, però quan arribes a una escala, tens 4 persones que necessiten ajuda i tens 4 voluntaris, pues ja us podeu imaginar, no fa falta que us ho expliqui.
1: Que com a tota societat, cada persona és diferent i dins del Club Vidalba hi ha persones que són diferents, que tenen diferents discapacitats, que tenen unes necessitats, que en tenen unes altres i que, per tant, alguns deuen ser més autònoms que altres també i, per tant, evidentment, sí, necessiten moltes mans.
2: Riba que és polir qualque vegada veure com una persona que... és físicament potent, però a vegades té una capacitat intel·lectual més petita, li encanta venir i ajudar la cadira en rodes. Això m'ho hem trobat més d'una vegada. Però aquí el que intentam és animar a que gent sigui sempre m'ho demanant, què podem fer? Doncs pues mira, a vegades és tan senzill fer de voluntari que no importa anar a cercar grans coses. Mira, basta que un dia venguis a fer una pizza amb nosaltres. Estan...
1: Dània, què és el que t'aporta tu com a voluntària tot aquest contacte, totes aquestes activitats que són de lleure en aquesta activitat d'oci assistit que esteu en aquests moments potenciant des del Club Vidalba? Què t'aporta tu personalment ser voluntària i el teu dia a dia?
3: Pues això m'aporta molt, perquè jo quan estic amb ells és com una via d'escap, com dir, de no estar pensant en les meves coses, sinó simplement estar en el present, estar amb ells. I bueno, és un poc el que dèiem, que per jo són com els meus grup d'amics i anar a fer una volta amb ells o anar al cine o anar als bolos és com si n'haguessin les meves amigues i és que m'ho pas molt bé, és que quasi m'ho pas millor jo, com aquell qui diu. I la veritat és que m'aporta això, el fet de desconnectar, d'estar a gust, de veure que ells s'ho passen bé, que això també jo m'omple el cor i... no sé, m'ho pas molt bé, la veritat.
1: Clar, és d'on estar superagraïts, no?, de poder compartir aquests moments, perquè ells mateixos també deuen patir les barreres que hi ha encara a la societat per les persones que, per exemple, tenen que el seu dia a dia estar amb una cadira de rodes.
3: Sí, és que realment és el que deia en José, que són petites coses, pues anar al cine quasi no costa res i per nosaltres és un petit esforç i per ells és un moment que esperen tota la setmana que arribi aquest dia. A vegades te trobes, per exemple, en Miquel mateix pel carrer i te diu, ai, quin dia toca agafar retes? I és com, sí, organitza i te dic, vull dir que ells esperen aquest moment.
1: Quin dia toca agafar retes,
3: sí,
1: eh? M'agrada això.
3: És així, és així.
2: Sí, aquesta setmana van a veure el pica-pica en el... Quest, pica-pica.
3: Sí, en el teatre
1: principal de Mo, sí.
2: Van
1: sí,
2: en el teatre principal de Mo a veure el pica-pica.
3: I això és algo que m'ho van demanar ells. Vull dir que ells també, ai, m'havia de gust anar a fer això, o treuen aquesta pel·li en el cine, podríem anar a veure-la. I vull dir que no és que siguin activitats perquè sí, sinó que totes tenen un sentit que a ells els agradi i ells puguin disfrutar.
2: És que aquest grup és per veure-lo, per emocionar-te. Pensa que aquí tenim una lota que té... Bueno, ets jove.
1: No crec que es molesti si li dius l'edat.
3: 26.
1: Només mos passa en els que ja hem superat uns anys. 26 però anys que
2: una,
1: té.
2: Una alta voluntària...
3: 70.
2: Sí, imagina, té 70 anys. I una altra voluntària està dins de 50. I l'Isabel en té 60. I els joves en tenen entre 25 i 30. Mira quina barreja de generacions. I saps què? S'ho passen bé.
1: Segur.
2: S'ho passen bé. Tenc una foto que l'he posada a un puesto que m'agrada molt, perquè la veig de tant molt a menut, que és un dia que van anar al circo. I veus allà la barreja de generacions, de possibilitats i de capacitats, i realment penses, és que està bé que faguem això. I la gent ho volia de conèixer més. La gent volia de trobar més jo el dic moltes vegades, és que no fa falta fer grans coses. A vegades petits gestos fan grans canvis. O sigui, no fa falta alçar una muntanya, proposar-nos canviar la fama en el món, perquè no ho aconseguirem. Però petites coses, petits gestos, ho dic, per exemple, jo ara que som de l'Inserso, que us l'he dit, pues, m'agradaria animar a persones de la meva edat a que se relacionin amb gent jove. I això és una bona manera de fer-ho. En vez de passar el dissabte de que vespre, el divendres de que vespre, mirant la tele, el darrer culebron o Déu sap què, perquè qualque vegada quan te mires el programa de Netflix arriba que te fiques el que te ponen, pues, tal vegada sortir amb aquest grup te permet també tenir una relació intergeneracional. O sigui, veure què pensen els joves al costat teu, gent de distintes edats, quines són les seves inquietuds. I mentre fas això, ajudes a un altre que no té aquestes possibilitats perquè pugui fer... I mira que tan senzill és, perquè sempre te repeteix el mateix. És que vull anar amb les boles. Mira que fàcil que és posar una mà.
1: Al final és aquesta, és recíproc, no, això? Vull dir, tu ajudes en un sentit, però ells també t'ajuden a tu, sí. Perquè tots tenim necessitats, tots tenim motivacions, i al final és un compartir, no? És ells ens donen una cosa i tu en reps una altra, i al revés.
2: Ells t'ajuden a... Jo crec que te fan millor. Jo crec que te fan... que ets més persona, te dones compte... de lo que tu a vegades penses, això no ho aclariré mai, això no pot ser, que mos obsecamen, Déu sap què. Tots mos omplim el cap en coses, però quan barates es foco, jo s'ho he dit, si tu te mires sempre el mateix puesto i sempre veus el mateix, veus el mateix. Per veure aquesta taula, si la mires de l'altra banda, la veus diferent. I això és gran, i sobretot la relació amb la gent. Vamos, jo animo a la gent que no es quedi a casa, que surtin petites coses així.
1: Va, com animam els nostres oients? Si tenen ganes de posar-se en contacte amb el Club Vidalba, què els hi diries?
3: Jo els hi diria que no s'ho pensin, que es posin en contacte, que vinguin un dia, que vinguin a provar, i si els hi agrada, pues després ja... que segueix qui vinguin, però almenys que no se tanquin i que almenys ho provin. Que qualsevol sortida estan convidats. A venir nosaltres.
2: Jo, per exemple, a Dània, com me va enviar el seu missatge, me'n record que mos van trobar a una cafeteria a fer un refresc, i li vaig dir, és que no sé com t'ho tinc que explicar. Dic, saps què? Vine avui de que vespre i estàs una estona amb nosaltres, perquè és que no sé com t'ho tinc que explicar. Va ser així, no?
3: Sí, sí, del qual.
1: I com recordes aquella experiència, aquell primer moment?
3: Doncs pues molt bé, jo vaig anar allà, troc que eren els bàsquets, si no vaig equivocada, i vaig dir... Jo ja m'he quedat aquí, m'ho vaig passar molt bé, i és el que dèiem, ells són superagraïts, i que a nosaltres no mos costa res, és fer un petit esforç, i per ell és, bueno, el millor que tenen quasi la setmana, i vaig dir, pues sí, pues sí, si me voleu aquí m'he quedat.
2: És que és més, per exemple, una voluntària que té 70 m'ho sol telefonar, bueno, i aquesta setmana què fem? Ja som part del grup. Ara que aquí ve, qualque vegada també va bé que qualcú mos passi idees, perquè arriba un punt que se mos acaben les idees.
1: Bueno, i aquesta setmana què feis?
3: Aquesta setmana, dijous anaven al teatre principal, que fan un concert pica-pica, que és de músiques infantils, i com que m'ho van demanar ells, van dir, pues sí, clar, que pega, i vam contactar amb el teatre, i allà anarem dijous.
1: I després suposo que també temporada a la vista, perquè el nou curs polític, escolar, esportiu, tot arranca d'aquí res,
2: dia,
1: al setembre.
2: Dia 28 començam, amb activitats a Mó i a Ciutadella.
1: Bueno, les festes de Mó també hi sereu ben presents.
2: No, enguany no, enguany
1: bueno,
2: no.
1: Bueno, vull dir, però fent activitats, sí. Vau ser pregoners, vau ser pregoners, però activitats segur que no organitzeu. O
2: sí,
1: participeu en elles.
2: Organitzam, enguany organitzam el campionat de petanca, que ja té solera, té més de 30 anys.
1: Ja us veus, que sempre hi són
2: i
1: presents.
2: I també col·laborarem amb els tres porters de Salcàsser. Sé que un grup anarà a la tarima de ses Jaleo. Bueno, i ells són sempre presents per tot, com a un mes més, que ja ho vaig dir l'any passat. jo me tocarà anar en espregó, perquè clar, tinc que fer la part institucional que sempre me toca, enguany sense suar, perquè l'any passat...
1: Va ser una suada.
2: Sí, l'any passat vaig suar i molt. Però bueno, va ser...
1: Una bona experiència.
2: Sí, va ser molt
1: polit. Un reconeixement important.
2: I jo me penso que la gent va començar a donar-se compte de qui era Vidalba.
1: Idò, qui és Vidalba i com ho feim si volem posar-nos en contacte amb altres? José, vam, maneres, vies, Instagram...
2: O WhatsApp...
1: On us trobam? Perquè això el WhatsApp... Vam, agafeu paper i boli, ràpid, os mòbil, que apuntin. Ara donaràs el teu telèfon aquí en directe?
2: Sí, ho intentaré.
1: Va, ho intentarà. I si no, el local no el teniu?
2: No, el local...
1: No hi ha local o...
2: Tenim local, però no hi són sempre. El més fàcil és un WhatsApp.
1: Un WhatsApp, en el telèfon.
2: En el telèfon, si el trob.
1: Vam, si el troba. Tirit, titit.
2: Això m'havies d'haver avisat.
1: Ara, veus, és que no l'he avisat. Ai, ai, ai, vam. Traiem el telèfon.
2: Més... 686.
1: 686.
2: 535.
1: 535.
2: 406.
1: 406. Ho penjarem a xarxes socials del programa, també.
2: I també me poden passar un correu electrònic a vidalba@vidalba.org.es.
1: Facilíssim. Moltes gràcies, José i Dània. Forta abraçada a tots els usuaris del Club Vidalba, amics, familiars i tothom que hi sigui en aquesta petita família de 200 persones.
3: Gràcies.
2: Gràcies.
0: El dia Menorca. Ara tornem.
4: IB3 Ràdio és esport.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaler o desbord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
6: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
0: El dia Menorca. Fet a casa.
7: I amb tots vostès, Antoni Tudorí, vingut des del castell.
8: Ara em toca jo.
9: Atenció.
8: Paguen bé, paguen bé. Don, diuen gràcies, gràcies.
10: Vengan chicos, vengan chicas a bailar. Todo el mundo viene ahora sin pensar.
11: Esto es muy fácil lo que hacemos aquí.
1: I ja el tenim aquí avui, dimarts. Toni Tudorí, bon dia, com va? Un, dos, tres, que hi ets o no hi ets o estàs ballant? Toni? Sembla que no em sent, Toni. No em sents, però sí. Yes, yes, perquè nosaltres l'hem sentit.

Toni Tudurí, com estàs? Sembla que tenim problemes tècnics per aconseguir ratllar amb el nostre genealogista de capçalera, en Toni Tudurí. Estem mirant d'arreglar-los, avanci, o potser és que està ballant, no ho sabem.

0: ara ja ho entenc tot. Tocava sorga, per això no deia res.
1: No, no, no, el que passa són les qüestions del directe.
0: Això són els problemes tècnics del directe.
1: Sí, això de la taula i tot això, res, tu. Al segle XVIII, quan en Bach escrivia aquestes coses, no hi havia transmissions.
0: I no tenien aquests problemes, en tenien d'altres, però aquests no.
1: I a 1810, quan inauguren, estrenen l'orgue de Santa Maria de Mor, tampoc hi havia aquests problemes.
0: Mira tu, i escolta'm, com és que m'ho anam fins al 1810 amb aquest orgue monumental de Santa Maria de Mor?
1: No, pues mira, perquè hi havia un pacorro, que deien malcriats en castellà, el parro, que era un mallorquí que es deia Gabriel Alanyà, que això que tenia possibles. I es va cap allà l'any 1807, una cosa així, es va posar en contacte amb dos organers que hi havia a Barcelona, un d'alemany, que ara no tinc el nom al davant, però l'altre era suís, que eren en Kibbutz, i encarrega un orgue per si a la violència. Clar, que passava per aquell temps? Que estaven en plena guerra del francès. Guerra d'independència, que diuen a vegades maldita, perquè va ser la guerra de l'independència dels països sud-americans, que es van independitzar de la metròpoli. Aquí era un problema de la guerra contra els francesos, contra Napoleó, i aquí es coneix com la guerra del francès. No ens hem d'enganyar. D'independència, res. Va tot plegat, que es fabrica l'orgue, l'alemany es mor abans d'acabar-lo de fer, i quan cap allà l'any 1807-1808 tenia que venir cap aquí, no podia venir perquè hi havia la guerra. I què diuen que va fer aquest pàrroc, aquest Alanyà? Lligar-se a tothom, els britànics, els francesos i els espanyols, fins al punt que hi ha qui diu de que un parell de barcos britànics van escoltar, van acompanyar en el barco, que no sabem qui era, que va portar a l'Òrgamo. Allà, clar, es va muntar a lo llarg de, jo calculo que un any i pico, i el novembre, que era el 20, no estic segur, el novembre de l'any 1810, el capità Roca escriu 4 línies només, dient, avisant que després de fetes les proves a través de 4 organistes que hi havia per Mor, i xerren plorar, aleshores que hi havia un orgue gran i qualcun de petit, això no ho podem sabre, es dona per inaugurat aquest orgue, amb un gran tedeum. Bueno, és un dels orgues monumentals de més de 3.000 tubs, que ja té 216 anys en aquest moment, que hi ha a Espanya, fins al punt que tot un seguit d'organistes, homes i dones, en Montserrat, una de les tantes, han vingut a enregistrar discos de música, d'orgue, aquí a l'orgue de Santa Maria de Mor, que encara està en plena vigència després de 2 o 3, diguem-ne, restauracions. Jo me'n recordo una dels anys 60, aproximadament, que crec que va financiar en Fernando Rubio i Tudurí, amb en Blancafort, segurament, i després veig gent que va venir, tot plegat, que estan perfectes condicions, i està en funcionament pràcticament cada dia.
0: I escolta'm, totes les persones que van estar en la construcció d'aquest orgue, tu tens fet els seus arbres genealògics, o saps en qui es casa un i en qui es casa altre, perquè ho va fer un suís i un alemany.
1: Sí, l'alemany va morir antes de venir a Mor, i el suís, el Kibbutz, ja no ho sabia, i l'altre dia, revisant actes, vaig trobar que si ell estava aquí l'any 1810, l'any 1819 va a Ciutadella i es casa amb una dona italiana.
0: Mira.
1: Que, sí, que el nom, digue'm qui podria ser, doncs, quin nom t'assembla com a músic italià?
0: Paganini.
1: Paganini, sí senyora. Vinga, has guanyat.
0: Tinc xuleta, eh? Ja t'ho dic
1: calla,
0: ara.
1: Va, per això.
0: És que no puc negar-ho perquè ho tinc escrit aquí davant.
1: Li he posat en el Pere, sí. És que això surt avui a la meva columna diària de Capita Roca, no? Sí, i aquí és curiós perquè aquesta era filla d'un tenent coronel italià, que no sé què pintava per Ciutadella, això ja veurem, eh? I la veritat és que tampoc sabem, no tenim documentació de que justifiqui que tingués fills, perquè aquesta dona es casa amb 24 anys, però en quibuts, si 10 anys, 10 anys antes, i 15 anys antes començava a fer l'orgue, a lo millor ja en tenia 50 per aquell temps. Això és un tema que qualcú ha estudiat, jo no, era un tema que desconeixia. Però, aviam, aquí l'interessant és que el que comenta la columna d'avui és que quatre retxes que escriuen en Capità Roca, en Joan Roca i Vinent, me dóna peu a un fet que ha passat ara fa pocs dies i que l'explicaré ràpidament.
0: Vamos.
1: L'any 90, bueno, aquest home havia estat aquí tocant a l'orgue algunes vegades, i l'any 90, aquest quibuts suís, com el constructor de l'orgue, va enregistrar un disc de música espanyola d'orgue aquí, i que circula, bueno, està publicat, és un long play, va fer més de 50. Aquest home, ara farà 10 o 12 dies, i li escriu en el que era capellà, era espàrroc de Santa Maria, que és un amic meu, que és en Xisco Huguet, és de la meva quinta, que és un cosí bo d'en Ramon Coll Huguet, el pianista. I me telefona i me diu: escolta, Toni, que en saps d'Antoni Vidal? Que, per cert, és cosí meu, encara que l'altre dia el citéssiu i no li deixeu com a gran importància el fet de que és cosí meu, Antoni Vidal, i que té
0: Sí.
1: 92 anys i mig.
0: 92 anys, sí.
1: I resulta que, clar, jo dic: home, està una mica vellet, però és viu, està bé, anam. I és a Barcelona, i vaig passar el telèfon a l'Urgent, que és la dona d'Antoni, jo vaig avisar, vaig ser a telèfon i un organista, sí, me sona molt d'en fora, clar, han passat 20, 36, 37 anys d'això. Perquè Antoni va fer unes fotos que es veu que li van agradar molt i va utilitzar per la seva publicitat personal. Ai, més era com. Bueno, tot plegat. Que telefona, aquest home resulta que té 88 anys i deu estar escrivint unes memòries o alguna cosa similar. O
0: Mira
1: sigui
0: tu.
1: que aquí es tanca un cercle virtuós, que és que, curiosament, el dia que ja estava mirant les quatre retxes del Capità Roca, ens apareix l'organista que va gravar, enregistrar un disc a Guillemot. I això...
0: Meravellós tancament,
1: Bueno,
0: perquè ja m'ho anam,
1: sí,
0: senyor Toni Todolia.
1: bueno, bé. Bam, bam, bam, bam.
0: I saps on aniré jo avui que vespre, Toni?
1: No.
0: A Sant Lluís, que ja està de festa i que a les 9 d'esfosquet està el grup popular Cevessa Moscanta.
1: Aquesta, no és Cevessa Moscot.
0: És aquesta Moscanta.
1: Aquesta
0: Moscanta. Escolta'm, que són festes a Sant Lluís aquest cap de setmana. Toni, gràcies, fins demà.
1: Feliços a tots els lluïsos.
0: Açò, açò. Família, demà tornar, amb forta abraçada.
1: Vinga.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Els ciutadans de les Illes han de destinar gairebé el 57% de la seva renda disponible al pagament d'una hipoteca, mentre que la mitjana nacional se situa en el 44%. Ho diu el darrer informe del mercat immobiliari de l'OBS Business School, que apunta que el dèficit d'habitatge a Espanya no es corregirà fins com a mínim d'aquí a 8 anys.
2: Això només a un ritme de construcció rècord amb una promoció que hauria de superar a partir d'ara els 230.000 habitatges a l'any. Una xifra que suposa més del doble del que es va registrar l'any 2024, màxim històric de la darrera dècada. L'informe exposa que les llars de les Balears han de destinar el 56,8% de la seva renda disponible al pagament del primer any d'hipoteca, enfront del 35% que es considera habitualment un llindar raonable.
1: La ministra de Defensa, Margarita Robles, compareix de fa mitja hora al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la situació a Ceuta en la crisi migratòria que marca la jornada d'avui.
2: Robles ha començat la seva intervenció amb un record a les persones que varen morir durant l'entrada massiva de persones del Marroc a Ceuta a finals de juliol. Robles se centra en el paper de les Forces Armades i del Servei d'Intel·ligència tant els dies dels fets com les setmanes posteriors.
3: Que operativamente en Ceuta, nuestras Fuerzas Armadas, los Servicios de Inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible, y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno.
1: La calor torna avui a l'arxipèlag després d'un dia de pluges i tot apunta que les temperatures continuaran elevades com a mínim fins d'aquí 3 setmanes, però la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia a mitjà termini va més enllà perquè afirma que hi ha una probabilitat d'un 70% que els mesos de setembre i octubre siguin més càlids del que és habitual. L'AEMET diu que hi ha una probabilitat del 50% que entre l'agost i l'octubre hi hagi més pluges del que és normal.
2: En declaracions a IB3 Ràdio, la delegada de l'AEMET de les Balears, María José Guerrero, ha explicat que les previsions per les pròximes setmanes és que l'ambient càlid continuï fins a mitjans del pròxim mes de setembre. A curt termini, per les pròximes setmanes, diu Guerrero, es preveuen poques pluges.
4: Pues de que continuemos con el ambiente cálido, más cálido de lo normal, por lo menos hasta mitad de septiembre, y en cuanto a precipitaciones que sean normales, y normales pero casi tirando a seco.
1: I Capdepera ha viscut el dia gran en honor a Sant Bartomeu amb motiu de les festes patronals. Ho ha fet amb centenars de persones i recuperant la tradicional baixada de carretons pels carrers del poble després de 18 anys. Enguany n'han participat 14.
2: Tot un espectacle que els gavellins no vivien des del 2008. El regidor de Fires i Festes de Capdepera és Joan Campins.
5: Crec que l'any 2008 va ser el darrer any que s'ha de fer una baixada de carretons aquí en el municipi. Ja hi havia lots que li feien a Estonerofe i enguany mos han decidit.
1: I continua ingressada a l'UCI de l'Hospital Mateu Orfila de Maó la jove que va patir un accident a les festes de Sant Bartomeu de Ferreries. El diagnòstic és traumatisme cranioencefàlic. Segons l'atestat de la Guàrdia Civil, durant el jaleo i migdia, un cavall hauria envestit la menor de 17 anys mentre es trobava d'escanar els animals. Amb aquest punt arribam a la 1:04, actualitzant notícies a partir de les 2 a l'informatiu migdia amb Juan Luis Marcos.
0: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dimarts 25 d'agost. Bon dia. El Mallorca va patir a Granada la primera derrota de la temporada. Amb Iker Hernández al control tècnic, començam les portes d'avui. El Mallorca va caure a nit per 2-0 al camp del Granada, a Los Cármenes, primera derrota que arriba prest, ha arribat prest a la segona jornada en el primer desplaçament del conjunt de Luis García, i doncs el Mallorca no va poder sumar cap punt a terres andaluses. Un partit envoltat de polèmica, polèmica de les grosses, en el segon gol de la Granada, després d'un servei de corna, l'àrbitre del partit, el col·legiat, després de treure el corna al jugador del Granada, i de l'àrbitre, Nice Rage, va xiular els jugadors del Mallorca. Se pensaven que havia xiulat qualque falta dins l'àrea i van quedar mig aturats, amb tanta mala sort que l'esfèrica va rebotar en un Puigmal i va entrar dins la porteria del Granada. Una errada clamorosa de l'àrbitre, que no va voler rectificar i no va voler fer repetir el corna, va donar el gol, indignació a la banqueta del Mallorca, també entre els jugadors, una diana que va significar el 2-0 del Granada i va sentenciar el partit. És cert que aquesta errada no justifica la derrota del Mallorca, que ja perdia per 1-0 quan va succeir aquesta acció, però també és cert que aquesta decisió de l'àrbitre del partit va prohibir en el Mallorca poder intentar empatar el partit a 1 en els 10 minuts més l'afegit que restava per acabar el partit. Tot no parlàvem d'aquesta acció tan polèmica. Anem a escoltar el que deia el tècnic del Mallorca, Luis García, d'aquest segon gol del Granada que va sentenciar aquesta derrota del conjunt mallorquinista.
1: La verdad que es un poco inexplicable, ¿no? Sobre todo con todas las tecnologías que tenemos hoy en día, con el VAR, con cuarto árbitro, con dos asistentes. Creo que es una situación muy clara y que, además, creo que el sentido común, sobre todo cuando hay un equipo al completo, cuando hay un banquillo al completo, que saltan a protestar una situación tan clara y flagrante, pues poca explicación puedo dar.
0: Idò, poca explicació pot donar Luis García, tampoc l'àrbitre, que no va voler rectificar, no va voler assumir la seva errada, va tirar cap al mig del camp, gol 2-0 del Granada. Un partit que va perdre el Mallorca, el primer de la temporada, que analitzava així un dels seus jugadors, el migcampista Pablo Torre.
2: Que ha sido un partido feo en el que no hemos conseguido hasta tramos de la segunda parte tener el control total que queríamos, tener esa tranquilidad para poder atacar jodidos, pero bueno, mañana seguir entrenando para preparar el partido del domingo.
0: I de com diu en Pablo Torres, serà setmana curta, el Mallorca torna a jugar diumenge, som moix contra el COE de la segona divisió, el Ceuta, a les 7, una bona oportunitat per refer-se d'aquesta derrota contra el Granada. Tot d'un analitzam aquest partit, aquesta travelada del Mallorca, la polèmica a Los Cármenes, amb Antoni Fuster, Miqui Verger, també en David Gui i en Tomàs Llibert. També la segona divisió, com és aquesta categoria, mare meva, l'Andorra va perdre 4-2 al camp del Celta Promesa, un partit que el conjunt andorrà guanyava per 0-2 al minut 52, i do en aquest temps fins al 90 el Celta, el filial del Celta, va capgirar el marcador i va guanyar per 4-2 el partit. I a la primera divisió, ahir també varen tenir jornada, dos empats, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. Pel que fa al bàsquet, l'Azulmarino ha fet la primera passa de la pretemporada, les proves mèdiques avui de matí en una clínica de Palma, l'equip mallorquí que debutarà a la màxima categoria del bàsquet nacional femení, una temporada històrica que la plantilla afronta amb il·lusió, però això sí, també amb molta prudència. És una de les jugadores més importants de la plantilla, la mallorquina Maria Espanya.
3: Sí, no, les revisions han anat molt bé i amb moltes ganes, no, de trobar-nos totes, de fer equip, de començar a estar a la pista, de crear aquestes connexions, no, i veure que tot funciona i tornar a estar a la pista, que és el que ens agrada. Bueno, jo crec que el primer objectiu ha de ser la permanència, no? Després, quan vagi rodant i quan vagi funcionant la temporada, se posen uns objectius o uns altres, no? Ara és molt prest, és el primer dia, estic fent en revisió amb metge, no hem tocat valor encara, així que d'això pues, a lo millor en podem xerrar un poc més endavant.
0: I en ciclisme, a la Vuelta, després de la cancel·lació de l'etapa d'ahir, la tercera, per mort del mal temps, quina que la bruixada, mare meva. Els ciclistes se van haver de refugiar a casa i també establiments de la carretera, no va poder continuar aquesta etapa. I d'avui, quarta etapa de la Vuelta, si el temps ho permet, una etapa de 105 quilòmetres, i atenció perquè ja arriba l'alta muntanya, tres ports de primera categoria. Actualment el mallorquí Enric Mas ocupa la 24a posició, a 37 segons del líder de la general, Tadej Pogačar. 1:11 minuts.

0: 11 minutes passen de la una. Començam aquesta segona edició de la setmana d'Esport 3 Migdia i Vetres Ràdio. Avui dimarts de ressaca després de la derrota primera del Mallorca a la segona divisió. Ho comentàvem, 2-0 al camp del Granada. Tot d'una, analitzam amb els nostres companys Toni Fuster, Miqui Verger i també els nostres analistes, en David Gui i en Tomàs Llibert, aquesta derrota i tota la polèmica que varen viure ahir al camp de los Cármenes de Granada. Però abans, per posar una miqueta en perspectiva, anem a escoltar com varen viure aquest partit, aquesta derrota i la polèmica del segon gol del Granada aquí a IB3 Ràdio. Així ho va contar el nostre company Toni Fuster.
1: El partit arranca la segona jornada que tancarà aquest Granada Mallorca al nou Los Cármenes. Llarga, bon control, Fuente encara pot marcar i la pilota surt fora! L'oportunitat de gol d'Adrián Fuentes, que ha encarat tot sol, que ha arribat a l'àrea, sortint en posició
2: fora de joc.
1: Alerta de Granada dintre l'àrea i gol! I gol de Pedro Alemany! Ha rebut una pilota dintre de l'àrea, com s'ha girat i ha cercat el pal llarg per rematar. No ha arribat Arnau a derbiar aquesta pilota i transforma el primer gol del partit al 20 minut de la primera part.
3: Entrarà Buxa i en Cerdà.
1: Sergio López,
3: serà doble debut.
1: Canvis.
3: Se'n va Pablo Torre, entra Adam Buxa i se'n va Fuentes i entra Josep Cerdà.
1: Treu el córner, Granada, gol!
3: No, no, ha xiulat. Però havia xiulat, no?
1: A pròpia porta.
3: Havia xiulat. Havia xiulat el col·legiat.
4: Veido, ha marcat el Granada, perd el Mallorca 2-0.
3: Ja t'ho veu per Borlans, però és que ell havia xiulat i és el que està protestant tothom.
5: I això però entra
3: clar,
5: valorant,
3: això, aquí no pot entrar al bar ni ningú, clar, és gol.
1: Final, s'acaba el partit a Granada. Al maleït estadi de los Cármenes, amb aquest resultat de Granada 2, Mallorca 0.
0: Així va narrar, així m'ho va contar en Toni Fuster, aquesta derrota del Mallorca a Granada. Ràpidament anant cap a l'aeroport de Granada, perquè els nostres companys Toni Fuster i també Miqui Verger es troben a punt d'agafar ja el vol, que els ha de tornar cap a Mallorca, i m'agradaria saber la seva opinió d'aquesta derrota, d'aquesta treballada del conjunt de Luis García i també d'aquesta acció tan polèmica del segon gol del Granada que va sentenciar aquest partit, que va significar la primera derrota del conjunt mallorquinista. Anant cap a l'aeroport de Granada, allà ja mos escolten en Toni Fuster i en Miqui Verger. Toni, Miqui, com esteu? Molt bon dia.
6: Bon dia, Miqui Tous. Bon dia a tothom.
7: Bon dia, Miqui.
0: Bon dia. Bé, no sé com heu despertat avui a Granada després de la primera derrota del Mallorca. Un partit, tot d'una també ho analitzarem amb en David Gui i amb en Tomàs Llibert, però un partit que va tenir absolutament de tot i marcat per aquesta jugada tan polèmica a 10 minuts pel final amb aquest segon gol del Granada. Anem per parts, la jugada polèmica. No sé com ho vareu veure des de l'estadi.
6: Jugada polèmica, com va dir Luis García Fernández, inexplicable en les tecnologies que s'estan emprant avui en el segon gol del Granada. A veure, man, quan l'àrbitre xiula, la pilota ja està en joc, ja havia sortit. Jo crec que aquest home no estava d'esquena en el corna, no se n'ona compte, ell pita, com ho va dir, endavant, i clar, com ell ja han tret, hi ha una rematada, va de dins, però clar, el jugador se queda aturat perquè xiula indica, en aquest cas, que s'aturi qualque cosa ha passat allà, no? I l'àrbit no entén perquè no accepta que s'ha equivocat, la seva errada, que no havia de pitar perquè la pilota havia sortida, i dona gol. És a dir, jo no sé si hagués canviat o no el resultat, però que sí que molt va desquiciar, això està clar, molt va desquiciar, perquè ja jugadors d'estem que quedava per acabar el partit, encara hi havia minut per davant, però ja no era el mateix, ja no jugues igual, has de fer dos gols, per exemple, per empatar, no sé, penso que sí que va... Va
0: llevar l'opció, no?, de poder lluitar per l'empat a una que és 15 minuts, 10 minuts més l'afegit que quedaven.
6: Pues va perjudicar, és a dir, va intervenir, en aquest cas, no sé per què no va intervenir en línia de pintura, perquè en línia és que estava a prop de sessió, no?, d'aquesta jugada, més que el VAR no ni ha sentit a pitar, però sí el línia, no?
0: Que no ho sé, escolta'm un mica, jo crec que aquí no ha d'avisar a ningú, l'àrbitre sap perfectament que ha xiulat quan la pilota ja estava en joc. El tema és que l'àrbitre tingui dos dits de seny i vulgui rectificar quan sap que s'ha equivocat, no ho sé, perquè no, l'àrbitre estic segur que sabia que quan va xiular la pilota, perquè ell la veu, ell mira també la pilota, ja estava en l'aire, no?
3: És que, Miqui, xerres de seny, jo estic amb en Toni, mai sabrem què hagués passat amb aquest partit sense el segon gol, però li lleva l'opció, i ho has dit tu també, li lleva l'opció d'empatar el Mallorca en un partit que, tot i el corna, s'estava jugant i hagués acabat més a la porteria del Granada que, òbviament, a la porteria del Mallorca, perquè el resultat era d'1-0. Això és així. Segon, el gol de xerres de seny, jo crec que és falta d'humilitat per part del col·legiat. És un col·legiat que sempre ha estat molt polèmic, 12 anys a segona divisió, no sé per què... encara xiula la primera divisió, a segona divisió, el que mai ha fet és pujar, és a dir, el nivell que té
7: tot
3: és el...
7: Tot, sí,
3: és
7: sí.
3: El, sí, sí, és el que té. I xerrava amb en José Sanchís, que ell ha xerrat amb Antonio, amb en Mateu Lahoz, per mort de si el VAR, si ens han perdut qualque cosa que impedeixi el VAR entrar, i no. No perquè les imatges, que nosaltres no hem vist les imatges, es veu perfectament com el col·legiat es du el xiulet a la boca, perquè, clar, el xiulet pot estar d'empatxeta. Però, clar, si escoltes el xiulet, que s'escolta, és que és diàfan. Tan diàfan que nosaltres...
6: Sí, perquè m'agafa, a més, en altres, damunt d'escorda que se va treure.
3: Clar, però això, és que jo he pensat, nosaltres érem de vora. Llavors, li vaig demanar a la nostra càmera, en Xisco Vilchez, que estava a l'altra punta del canvi, el va escoltar perfectament. És a dir, tothom va escoltar el xiulet i me diuen que per la tele també es va escoltar de manera diàfana. És a dir, no hi ha cap excusa. I si el VAR damunt pot entrar, això ja sí que és totalment inexplicable i, òbviament, Nice Reig i el del VAR aniran a la gelera, però bé, ja seran dues o tres setmanes, no més, perquè l'errada es cridanera i òbviament, és molt greu.
0: Sí, va cridar l'atenció i, a més, també, si saps que t'has equivocat i no rectifiques, també va començar a treure targetes, també, que jo no sé què és Tomo, quan no li sabia greu treure targetes quan sabia que s'havia equivocat d'aquesta manera, però bé.
6: Sobretot s'ha d'en Jurat Cerdà.
0: Sí.
6: És a dir, Jurat Cerdà va en carrera, cau dintre de l'àrea, no?, i l'àrbitre entenc que se tira, no?
0: Sí,
6: jo
0: sí,
6: no, que se tira, que duia una inèrcia, que en aquest cas el fa caure, no?, i un bon Mallor, que ja ha desquiciat aquí també, mos comencen a treure amonestacions.
3: Jo el que veig ahir, per això torna a xerrar de falta d'humilitat d'aquest col·legiat, és que un intent de demostració i, per tant, una sobreactuació d'aquesta decisió, encara que sigui polèmica, no podrà amb mi i si t'he de xiular una targeta groga, encara que no ho sigui, te la trauré tranquil·lament. Així que jo crec que és un poc aquesta també sobreactuació d'un col·legiat que el que demostra és que té falta d'humilitat i, òbviament, de criteri per xiular un partit d'aquestes alçades de nivell.
0: Sí, que és magre, que aquest àrbitre ho ha demostrat durant la seva trajectòria a segona divisió, que en tant d'any no ha estat capaç de pujar a primera cap temporada. A més enllà d'aquesta polèmica, d'aquest gol del Granada, el segon després d'aquest servei de corna en tanta polèmica, el partit, Miqui, Toni, ha arribat la primera derrota, ha arribat molt prest en el primer desplaçament, segona jornada, el Mallorca va tenir opcions al començament del partit, Nadri Fuentes, pobret, encara no ho portaria, i després el Granada que va marcar aquest 1-0, no sé quina valoració feia d'aquesta primera derrota del partit, de Luis García, que el Mallorca li va agradar inclús més que en el partit contra el Valladolid, però que va perdre.
6: Sí, molt bé quan el Mallorca té la pilota, quan toca, quan juga, quan el deixen jugar, una mica. Crec que encara ens pensàvem un poquet que estem a primera divisió, i no era així. És a dir, la segona té cores, més cores, i cores que ara mateix el Mallorca necessita millorar molt. Hi ha marge, clar que n'hi ha de marge millora, no me'n faltaria, perquè si no, se mor fuma 700, no? Hi ha jugadors que no podem encara valorar, com Butsa, que va entrar ja pràcticament quan les cores estaven molt desquiciades, Jurat Cerdà, Adrián Liso, però jo crec que Luis García Fernández ha de seguir fent feina, ha de seguir mentalitzant que l'equip és de segona divisió i que se trobaran moltes dificultats, sobretot fora de casa, sobretot fora de casa.
3: Jo crec que, no sé qui m'ho va dir, però no és cosa meva, i però sí que penso talment, i crec que el d'ell és un gran reflex, és que la diferència, la gran diferència entre la primera divisió i la segona divisió és que a segona divisió hi ha molts de partits dins un mateix partit. El Mallorca podria haver sentenciat els dos primers minuts amb Nadri Fuentes, que fica el gol que està en fora de lloc i falla la que encara que li xulen fora de lloc no hi era, és a dir, hauria pujat el marcador. Aquí se podria haver acabat el partit. Després t'arriba un gol que el Mallorca no sap reaccionar bé. Jo crec que és el moment més complicat del partit pel Mallorca, que podria haver fins i tot sentenciat el Granada, que és quan xuten un parell de vegades, una d'elles entre els pals. Però jo crec que el Mallorca torna a sortir bé a la segona part.

0: del Mallorca no haurien estat massa encertats, trobeu?
1: Hi ha coses que no han canviat de segona, de primera a segona divisió, i una és que el Mallorca es continua designant de les centrals laterals, sobretot les que van al segon pal. És a dir, si passen per Mbali i Anton Rayo, aquí tenim dos centrals autènticament inexpugnables. Però si passen aquesta tanca i arriben al segon pal, si qui ha d'evitar el gol és en Lato, no, en Lato va jugar poc l'any passat i ja li va fer molt de mal al Mallorca aquestes rematades al segon pal. Teníem en Mafeo, que també va patir qualque gol en aquestes entrades al segon pal. De moment continua la història tal qual, i després que li rematen molt al Mallorca... Jo crec que és incapaç d'aturar el moment en què està patint molt durant el partit. I després jo crec que en Arnau Tenas crec que també pot fer més. És a dir, no és una cantada grollera, no és una errada grollera segurament, però jo crec que pot fer més en Arnau Tenas, que jo hauria de ser una de les figures d'aquest equip.
0: Sí, sí, es pot fer una miqueta més, perquè la pilota no anava tampoc molt col·locada de vol el pal, anava fluixeta, va porar la mà, la va arribar a tocar, però la pilota va acabar al fons de la porteria. Ja per anar acabant, el centre del camp no va jugar en Sergi Darder, no va poder viatjar, Àlex Sala va ocupar la seva posició, no sé si vos va convèncer, i també, si trobeu que d'aquí en el final del mercat d'hivern és feina, no sé si exigir-li a Pablo Ortells que dugui un migcentre defensiu o no importa.
1: Jo crec que el Mallorca hauria de fitxar... No tenc tan clar que hagi de ser un pivot defensiu, però si no és un Omar Mascarell, ha de fitxar un Samu Costa. És a dir, jo crec que un poquet més de vigor físic al mig del camp sí que fa falta. Sobretot si no comptes amb l'Antonio, que les dues estones que ha jugat... Bé, ahir va jugar poquet, però va jugar en diferents posicions, però el va tornar a treure com a extrem dretà.
2: Necessiten un jugador més estraler. És a dir, tenim massa tècnica en el mig del camp. Tenim a Morlanes, Alex Sala, Pablo Torres, Sergi Darder, Antonio... Tenim jugadors molt tècnics i necessites un poc més de físic, un poc més de donar branca, de recuperar pilotes, un recuperador.
1: Sí, per això no sé si és tant quan defenses en bloc baix la teva necessitat o més un Samu Costa que te pot anar a cercar la pressió i a tallar jugades que puguin treure per ell, però més que te doni més solucions en camp contrari. Però no sé, però en tot cas jo crec que sí que fa falta una figura d'un dels dos estils.
0: Ho va passar malament en Calatayud ahir, eh?
2: Li van agafar, és que en Arnaiz sobretot se'n va anar un parell de vegades de Calatayud, a la primera de canvi ja va veure la targeta groga, una forta entrada,
0: sí, sí.
2: Això ja el condiciona, perquè ja en havia vist una en el partit contra el Valladolid, és a dir, un jugador que ha de créixer, ha d'aprendre, ha de créixer, té bones, se li veu actituds i se li veu que amb el temps pot arribar a ser un bon jugador, un bon lateral, però falta experiència, a Calatayud li falta experiència.
1: Sí. Però sobretot també és que podem tornar a xerrar del mateix, una altra vegada al mig del camp, per xerrar d'en Calatayud, perquè un lateral que necessita normalment són ajudes,
0: sí.
1: I en Zito no li ajuda molt, i al mig del camp no té aquesta figura també per donar-li un poquet més de suport a les seves accions defensives. Bé, ofensivament jo crec que sí que està creixent, que és un jugador molt, molt útil i òbviament, pues, jo crec que l'equip li ha d'ajudar a créixer defensivament i, òbviament, ell també, clar.
0: Parlaven de la possible arribada, ara sí, ja per anar tancant en Granada, la possible arribada d'un migcampista, no sé si defensiu o un estil Samu Costa, però el que està clar que la rampa de sortida, i ahir va quedar una miqueta més també demostrat, estan en Mate i en Antonio Sánchez, no? Perquè en Antonio Sánchez és cert que va jugar, però va jugar ja pràcticament res, un parell de minuts amb el 2-0 en el marcador. La cara d'Antonio Sánchez quan Luis García xerrava amb ell a la banda era tot un poema, i en Mate ni tan sols va jugar. Són dos futbolistes que d'aquí la setmana que ve, falta una setmana justa, tenen molta opció de sortir, no ho trobau?
2: Veurem si arriben a diumenge, en el partit contra el Ceuta. A veure, el pitjor que li podria passar a Antonio Sánchez és que fos ara titular contra el Ceuta, no? I acabes com que el convencessin perquè se quedés aquí en el Mallorca. Jo crec que Antonio no tendrà el minut suficient que ell demana, que ell vol tenir en tanta gent en el mig del camp i gent de qualitat i que s'ha fitxat. Sí, jo ho veig difícil. Dir, si Antonio Sánchez el que vol són minuts i vol jugar, jo crec que el que ha de fer és partir. Si vol quedar al Mallorca, vol ajudar, perfecte, que continuï, i encantat de la vida, no? Però no crec que sigui ara mateix, no veig el mateix que ha anat Don Prat, per exemple. No veig que vulgui aparèixer una espècie de ser una simple figura representativa del mallorquinisme, no? I que jugui poquet.
1: Jo crec que

0: estic amb Antoni. Si en Antonio el que vol és jugar 30 partits de titular, no els tindrà. Si vols important, jo crec que sí que ho pot ser i que ho seria, però jo crec que ja no li és suficient. I el tema Mata, m'agradaria tenir el 100% d'informació, però si imaginant que si pensant que normal, que només és una tria de Luis García entre en Mata o en Arnau, Mata està mort.
1: Sí.
0: Ara, si és que ja han xerrat, que escolta, que en Arnau sembla que sí que se'n va en el València i que el Girona en vol i que, escolta, si vull no jugar... És una especulació, a mi aquí no vull dir que en Mata es negués a jugar ni res d'això. Però que aquestes coses se poden xerrar i...
1: Sí, en el vestidor se poden xerrar i poden arribar a un acord, no? En l'entrenador, no ho sé.
0: Sí. Però, vaja, de moment el que sabem és que és una decisió tècnica i jo crec que aquesta decisió tècnica ha matat el futur d'en Mata amb el Mallorca.
1: I doncs res, veurem què passa. Setmana curta, companys, diumenge se pot refer d'aquesta derrota al Mallorca a Somos contra el Ceuta. Veurement si torna a sumar altres punts al conjunt de Luis García. Ha arribat la primera derrota, el Mallorca ja ha tocat de ple la segona divisió, tant amb una derrota com també amb un arbitratge molt però que molt dolent. Per tant, a seguir, que queda molt, queda moltes jornades, 40.
2: Esperem que sí, Miqui, perquè ves colista, ves coer classificat de la Lliga, que han queixat molt de gols, ho va fer la primera jornada contra Andorra, va perdre l'altre dia contra la Palmes, jo crec que el Mallorca no ha de tenir problemes, no?, per guanyar aquest partit, no?, i tornar a recuperar un poquet d'aquesta part alta de la classificació. Però tots els partits s'han de jugar, s'han de disputar, i això és la Liga Hypermotion.
0: Sí, jo crec que si miram un poc el calendari, el partit que es podia perdre era aquest, i que era fins i tot no lògica, però que tampoc era una sorpresa exagerada, perdre aquest partit al Núvol Los Carmes. El que passa és que ara sí que ve un calendari on el Mallorca hauria de minimitzar molt les errades, perquè té 3-4 partits que per sumar els 3 punts, tot i que llevat del Ceuta, els altres rivals sí que han donat la cara, sobretot el Sabadell, però bé, jo crec que Ceuta, Aldense i Sabadell són, i després Real Societat B, són partits per treure un bon grapat de punts.
1: Esperem que sí, la Liga Hypermotion, com diu en Fuster, que li diguin a l'Andorra ahir, que guanyava 0-2 en el minut 60 i va perdre 4-2 en el camp del Celta Promeses, mare meva.
2: Va sortir escaldat,
1: sí, sí. És tremenda la segona divisió, mare de Déu. Res, companys, bon viatge de tornada i vos escoltam diumenge des de Sant Moix amb aquesta Mallorca-Ceuta que començarà a les 7 del capvespre. Que vagi molt bé, eh?
2: Vinga, gràcies, bona tertúlia.
1: Adéu, una ferrada molt forta, Miqui, també, adéu. Toni Fuster, adéu, bon viatge de tornada cap a Mallorca. Nosaltres faim la primera aturada per la publicitat. Hem valorat aquesta derrota del Mallorca amb els nostres companys Toni Fuster i Miqui Verger, però hem d'aprofundir una miqueta més en tot el que va passar ahir a Los Cármenes amb els nostres habituals, amb en David Gui i també en Tomàs Gibert. Aturada ràpida i tornant tot d'una aquí a Esport 3 migdia.
3: IB3 Ràdio és història.
4: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 79 céntimos kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,95 euros kilo, la merluza de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
3: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.

0: Avui, de dos minuts, passen de la 1:30 del migdia. Continuem Esports 3 amb aquestes valoracions i anàlisi de la derrota del Mallorca contra el Granada a Los Cármenes. Hem escoltat les opinions d'Antoni Fuster i de Miqui Verger, i també m'agradaria escoltar les opinions dels nostres habituals, com són en David Gui i en Tomàs Llibert. Tomàs, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què te va semblar ahir el partit? Primera derrota, ha arribat prestat.
1: Aviat.
0: Ara entrarem en detalls de sí. Lluís García, canvis, alineacions, jugadors, polèmica, però així en general, què te va semblar aquesta primera derrota del Mallorca, que ha arribat a la segona jornada?
1: Bueno, que hi ha molt de renou en el tema del segon gol, que evidentment és una errada de l'àrbitre importantíssima, val? Que si hagués estat 1-0 o més de 2-0 estaríem parlant d'una altra cosa, però sí que és vera que aquesta errada no ha de fer deixar de veure que el Mallorca no va estar bé. Uh-huh. Vale? El Mallorca no va estar bé, duint dos partits amb dos gols a pilota aturada, no estan creant ocasions, a veure que varen tenir dues només començar, que el millor hagués canviat el partit, però també era el minut 1 encerrada d'en Fuentes. I bé, de veres que per ser un equip que se li està posant l'etiqueta d'equip que et sentirà, de moment...
0: De clar favorit, sí.
1: De clar favorit, de moment no ho està demostrant, i m'ho va sorprendre un Granada, que jo tenia la lectura de la temporada passada, i ahir, pues, la veritat que m'ho va sorprendre en quant a agressivitat i voler anar a cercar el partit.
0: Uh-huh. David Gui, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui, ha arribat la primera derrota, el Mallorca ha tocat amb els peus a terra a la segona divisió, tant amb el partit com també l'arbitratge, també en línies generals d'aquesta derrota, amb què te quedes o que s'ha de millorar?
2: Bé, jo crec que portaria 0 amb un equip que te va xutar 0 vegades, primer partit de Lliga, 2-0 amb un equip que te va xutar crec que 11 vegades. Difícil lectura per l'entrenador, perquè evidentment ell crec que ha dit que el partit va ser millor inclús que el dia de la victòria. Uh-huh. Però és difícil la lectura, perquè ho xerràvem en el principi, te penses que el Valladolid és el Valladolid d'aquell d'antanyo, insistes, 0 tirs a porta, va perdre, i el Granada a mi també me va sorprendre, sobretot perquè ens trobarem equips que pareixen que no són ningú, però tenen ganes, i sobretot en aquesta part primera de Lliga, perquè hi ha equips que no estan a les quinieles, com podia ser Depor, com podia ser Racing, no? Que han estat a Màlaga inclús, que han ascendit, i volen intentar estar sortir el antes possible del pou. Mm-hmm. Perquè després el pou, ojo,
1: és llarg.
2: Fotut quan estàs a baix,
0: Si quedes en el pou i vas baixant, després...
2: Jo ho dic perquè venga el partit del Ceuta com un regalo. Vius, que això és segona divisió, l'Andorra i 0-2, guanyant, em va fotre 5 la setmana passada i va acabar perdent.
0: La segona divisió és això, ja mos havien avisat, i és així, també ho veiem cada temporada, ho veiem una miqueta més d'en fora, perquè el Mallorca estava primera, però cada temporada és així, aquí les revelacions que després pugen, aquí que amb un pressupost meravellós, que no t'esperes, i cau una mitja taula, baixen.
2: El Maria és un exemple, que és un equip fort, també.
1: Sí, va perdre en Tenerife.
2: Però va perdre, fixa't, quin pressupost té, quin equip té, guanya la primera jornada relativament fàcil.
1: Se'n va a Tenerife i perd.
2: Se'n va a Tenerife, que és recient ascendit.
1: Ascendit.
2: Uh-huh. I te pinten la cara.
0: Serà llarg. Vinga, jugada polèmica. També hem escoltat en Miqui i en Toni les seves opinions. Ha estat una jugada molt, molt comentada, ha estat un escàndol el que va fer l'àrbitre del partit. Anem a escoltar, però, en Manu Morlanes, que quan va acabar el partit va explicar una miqueta com es va viure damunt la gespa aquesta jugada, i jo crec que ho explica molt bé, migcampista del Mallorca.
3: Me parece inentendible, o sea, saca el córner y pita, y de hecho creo que menciona mi nombre, no sé si avisándome de algo de la acción, ni él está viendo cuándo ha sacado la jugada, y en vez de asumir el error, que creo que es algo que desde arriba deberían, bueno, intentar ayudarles, porque parece que les sale muy caro asumir que se equivocan. Él mismo lo sabe, o sea, no pasa nada, somos personas, somos humanos, todos nos equivocamos, y entiendo que tenemos que dejar que se equivoquen, y cuando tú dejas que alguien se equivoque, pues a veces lo asume. Y podía haber tomado la decisión de que eso se repitiera. Si veis la jugada, nos quedamos quietos porque él pita cuando ya ha sacado el córner.
0: Manu Morlanes explicava com es va viure aquesta jugada tan polèmica. En David Elena Fort, no sé, David, com vas veure aquesta jugada, que jo crec que en aquesta acció sí que tots tres coincidim que és un escàndol i l'àrbitre, si no s'allera, no sé on ha d'anar, però no pot ser que demà, que la setmana que ve o l'altra, arbitri un partit, o no?
1: Però jo de jutjat de guàrdia. És a dir, era tan fàcil anul·lar i fer repetir el corna que no donar gol. És que dones gol i tu saps que has fet una errada, perquè ell, en sots gestos, ell reconeix que s'ha equivocat. Quan se'n va xerrar amb en Luis García...
0: sí, però treu targetes com un pistolero en els jugadors del Mallorca, sí, per protestar,
1: perquè,
0: no?
1: Sí, però jo crec que és una errada molt greu, molt greu. Tant de bo, entre cometes, que era 2-0, sí. No, que si hagués estat 1-0 hagués estat molt més greu, i jo crec que això ha de ser sancionador. Si pot entrar en aquest tipus de jugada o no, pues no ho sé. No ho sé, la veritat que no ho sé, una decisió de l'àrbitre, però crec que ell és molt més fàcil menjar-te el marron de tornar a fer repetir es corna a no donar gol. Un pic que tu has pitat, perquè va estar a punt de pitar, com ho han comentat, dues vegades. Mm. Mm-hmm. Dues vegades, la mateixa jugada.
2: Sí, sí. És certament estrany, i és vera que el més net, o el més lògic, era aturar la jugada i tornar a treure... Però també igual de sorprenent me va ser que no es pulsessin en cas de tallut en centrada,
0: no,
2: que...
0: David...
2: No és igual, no és igual des del teu punt de vista, però és que si centrada d'en Calatayud...
0: El tema d'en Calatayud és un criteri de l'àrbitre que ho pot veure d'una manera, d'una altra, des d'un costat,
2: d'una
0: altra.
2: I es bar també.
0: El gol del Granada no té volta de fulla. L'àrbitre que trebuca i pita quan no ha de pitar.
2: Però dona gol. I es bar també pot entrar, se juga en Calatayud i no entra.
0: No és comparable, David, no és comparable.
2: No és comparable, és el criteri de l'àrbitre.
0: No
2: és el criteri d'àrbit.
0: No, això és...
2: El criteri d'àrbit
0: és... El criteri d'àrbit és en Calatayud. El tema de el segon gol del Granada, jo crec que és l'àrbitre que perrut i no vol rectificar.
2: És el seu criteri. No. Perquè decideix no repetir... Hombre, decideix no repetir
0: escorna. No assumeix una errada.
2: No assumeix una errada, exactament. No. Però no l'assumeix, o el seu criteri és que per ell valia la jugada. Con lo cual, hombre, si ell...
0: Si ell s'ha capitat quan la pilota havia sortit, ell sap perfectament
2: Miqui,
0: que s'ha jugat.
2: El que no podem evitar és que si hi ha un ser humà pitant
0: quan toca
2: un partit de... Vale. M'ha d'igual que sigui quan toca. Ah. Un partit de futbol, que el sometiguem a que sigui un ordenador. I justifiquem la pèrdua. Perquè és que ho veurem cada setmana.
1: Errades com aquestes, jo n'he vist poques.
2: Bueno, jo mai ho havia vist.
1: Jo no ho havia vist mai.
2: Per tant,
1: jo crec que era molt més normal. Escolta, fa repetir. Es corna i s'ha acabat.
2: Evidentment, Tomàs, evidentment. Però no podem estar...
0: Però no volen que siguin ordenadors, però,
2: no, però és que
0: aquesta acció no és un ordenador, no?
2: Ha d'entrar al bar.
0: És com si tu ara xerres en el micro obert quan has de xerrar en el micro obert. I tu ho saps que xerrar en el micro obert, diries, mira, me sap greu, he xerrat en el micro obert, ara tornaré a començar, o el que sigui.
2: Però jo no estic dient que lo, jo ho he dit, lo més normal és, i lo més fàcil per ell hagués estat repetir la treta de corna. No hi ha més. Però, insisteix, segons el seu criteri, decideix que la jugada és vàlida. I no vol assumir la raó, el que tu vulguis. M'és igual el context on el vulguis posar. La qüestió és que va pitar gol.
1: Aquest home, anem a veure, quan t'expulsen un jugador, te ponen tres partits, no és vera? Perquè t'has equivocat.
2: Però jo no dic que no el sancionin.
1: Les que l'han de sancionar... Vamos,
2: però jo lo que, no. Tomàs, jo lo que vull és que vull expressar és que cada setmana ho veurem, perquè hi ha una persona que està arbitrant. Mm-hmm. I un dia, tu te creus lo de fora de lloc semiautomàtic aquest?
0: Jo ja no ho sé.
2: Lo desbar quan tiren ses línies, jo no m'ho he cregut mai.
0: Però crec
2: perquè
0: David,
2: no m'ho mostren mai.
0: Aquesta jugada a un sac de jugades que no és comparable.
2: Perquè l'àrbitre és igual de dolent per la jugada aquesta que per les altres, Miqui. Hi havia faltes que jo deia, però si és que ni l'ha tocat.
1: No, va ser desastrós l'àrbitre.
2: A mi l'àrbitre no me va agradar. No només per aquella jugada, sinó per durant tot el partit.
0: Se queda en Toni Fuster, la targeta groga, que li mostren en Juret Cerdà, quan va cap a la porteria o cap a la àrea contrària i cau perquè un jugador del Granada no li fa penal, ni li fa falta, però sí que li carregui una miqueta i el jugador va tan ràpid que cau. I l'àrbitre no té més nassos que mostrar-li
2: que
0: una
2: droga. Ni li reclama que l'han espitjat. Mm-hmm. Vull dir que per jo, l'àrbit no va ser bo, no només per aquella jugada, sinó en general no me va agradar. Ara bé, estem a segona divisió i ho veurem cada dissabte.
0: Mare meva, no
2: podem... Ho veurem cada dissabte. I l'expulsió que se'n va dur l'entrenador de porters també, per protestar, no li va
1: lògica
2: donar...
1: perquè li deia mullar el carro.
2: Però, escolta, però ja venia d'inèrcia de targetes.
0: Sí,
2: ja
0: sí,
2: te duies a mà totes. Sí. I va començar a mullar targetes per allà i aquell home pues, va enganxar. A mi no m'ha agradat en general. Uh-huh. Perquè els àrbits són el que són.
0: Sí, però la jugada aquesta és clamorosa, perquè és un àrbitre que no assumeix una errada que ell sap que com és.
1: I era
0: perquè
1: tan fàcil.
0: Pot no xiular un penal, perquè tu estàs 100% segur que no ha estat penal, però després te diu no, ho ha estat i ja
1: el
0: està.
1: Moment, el problema és que hauria d'haver fet en el moment. El moment que dona gol, sí, ell sap que s'ha equivocat, però ja ha donat gol, sí, ja, i no pot tornar enrere. És en el moment, però ja li, que hauria d'haver...
0: Jo, perquè va col·lapsar i no
1: sí, va saber què havia de fer, va dir que gol. Ell en el moment va donar gol, i el moment que dona gol va voler insistir en que era gol. Hauria d'haver fet en el moment. Quan xiula, escolta, se repeteix el corna. A partir de que van passar uns segons, va donar gol, ja no hi havia marxa enrere.
4: Jo crec, Tomàs, que ell... que no veu la jugada, Morlanes ho descriu bé. I
1: està d'esquena quan treu.
4: No se veu. Se gira un moment que pareix que va tornar a pitar i acaba en gol.
1: Sí, sí, la pilota ja està volant.
4: De fet, se remata i és el rebot de remata que fa que sigui gol. Mm-hmm. Però és que no n'hi ha més. O sigui, no, ja és que no n'hi ha no, més. Que volen treure d'aquest senyor?
1: No, treure el reloj.
0: I dos anys de segona i no ha pujat cap any a primera.
4: Però és el millor per això.
1: Fixeu-vos que només s'estàvem parlant d'aquesta jugada. Aquesta jugada és vera, que se va equivocar, però anem a veure, a mirar-nos un poc cap endedins, què és el que va fer.
0: Anem a mirar cap endedins, Tomàs. Què te va semblar que va fer malament el Mallorca, que ha de canviar? Lluís García va dir després del partit que li va agradar més aquest Mallorca contra Valladolid, que no era molt complicat tampoc.
1: No.
0: Què te va semblar?
1: Jo crec que li va faltar contundència a les àrees, tant en defensa com en atac. Sobretot en atac. La primera jugada que tens has de finalitzar en gol. És que és clara, és claríssima. La segona és veure que és fora de joc i la oportunitat que tens, poques o moltes, has d'intentar fer gol. I després en defensa varen tenir, per jo crec que el primer gol el se menja
4: en Arnau,
1: se'l menja, i després el segon, és veure què passa, tot el que passa, però tampoc està encertat, no sé si ja s'havia aturat o no s'havia aturat, jo crec que han d'estar molt més encertats tant en defensa com en atac. I sí que és veure que potser ja estem parlant que potser un centrocampista més defensiu per intentar equilibrar un poquet el joc del Mallorca. Sí, correcte.
0: David?
4: Falta per jo que sigui un equip primer, ho duc des del primer dia dient, crec que el Mallorca, si no aconsegueix ser un equip, està unit i que cadascú remi cap a una direcció, aquest equip no
0: trobes que els jugadors fan la guerra una miqueta per seu? Com toca?
4: Encara no. Encara no.
0: Ho vol venir, no?
4: Encara no. Però té pinta. Per què? Per jo, aquestes sessions haurien de ser contadíssimes. Contadíssimes. Si fixa't, si és que tenen problemes els altres equips en jugadors en contracte, imagina't quan dus unes sessions. Que a vegades són voluntàries, a vegades són involuntàries perquè no tens equip i te diu el representant que acabes...

0: correosos i molts exigents.
1: Bandes,
0: Tomàs, bandes. I després un
1: Mascarell. Arriba en Alberto Moreno, que serà substitut, supòs, titular a la banda esquerra, i a la dreta tenim això, encara Tallut.
0: Després un Mascarell, jo crec que mos hagués encaixat molt bé, no?
1: Queda una setmana de mercat encara, ja hi haurà moviments.
0: I després jo també, ojalà m'equivoqui, és que tot el que dic és que m'ho vull equivocar. Perquè...
2: Sí, però si veiem els fitxatges que hem fet, és d'on desentro.
0: Claro, aquí està. Si, insistem, m'ho vull equivocar perquè mos duria primera divisió, però a mi me costa creure que els dos davanters titulars, per dir-ho de qualque manera, mos duguin a primera divisió.
2: Bueno, l'Adrià Fuentes, el que li falta és marcar quan tantes. Sí. Està desesperat. Fins que no li entres primer gol...
0: Però n'ha de fer
2: perquè n'ha tengudes, molts, En dos partits, n'ha tengudes sí. clares.
0: N'ha de fer molts, Tomàs.
2: Sí. I
0: és polaco...
1: Certa, i són claríssimes. La primera part, és per portar-te de cap. 0-2, la primera part, en els primers 20 minuts.
2: I se de cap.
1: Que no, de cap.
2: Que sí. Molt bona centrada en Calatallut, que no s'aixeca massa, o no sé.
0: Jo, l'esperança que tinc, de moment, no he... És que no l'he vist com en Larin, que jo ja en Larin m'ha apareixut un poc des del primer dia. No. Tècnicament, no el veig tant... El veig un poc superior en Larin. Però el que han duit... És que un dia que vulguis jugar amb 4-4-2, clar... Primera, que tens els dos perfils, que són bastant parescuts, no? Perquè és un perfil alt...
2: És que m'ha sorprendre el canvi. El canvi de que el llevàs en Fuentes, per diguent, me va sorprendre.
0: Però jo no sé, Tomàs, si és que poden jugar tots dos, perquè són tan...
2: Tan iguals.
0: Per lo que veiem, no hem vist entrenos, no? Són bastant perescuts. No. Llavors, jugant amb aquests dos jugadors tan perescuts...
2: Bueno, hem d'esperar un poquet. Hem d'esperar un poquet que vagin passant les jornades. És veritat que ara té tres partits que també ho comentàvem.
0: Per sumar.
2: Ceuta, Elda i després el Sabadell. Aquí ha de fer 9 de 9. Si realment vols aspirar el que vols aspirar, de treure 9 de 9.
1: Ho comentaves, David, temes centrals en Valien i en Raillo. No t'acaba de convèncer ja aquesta parella per segona divisió?
0: No és una falta de confiança, perquè es veterania duita, a més, amb un estat físic, de moment, bo, però jo els veig justets.
1: Que tinguin un substitut de garanties, perquè és molt llarg, és la segona, 42 jornades, Copa del Rei, i tiri
0: per
1: endavant.
0: La diferència, per exemple, d'ahir, de marcar en la tassa, es diu el Valladolid, molt posicional, un jugador
2: estàtic.
0: Ahir, uns jugadors que tenies com el Granada, on hi ha jugadors que tenen molta caiguda a l'espai.
2: Més mobilitat.
0: Tenen, efectivament. I van veure un Valladolid molt exigit amb una carrera en banda. I això, no vull dir que no estiguin, però pot produir més lesions en el moment que els equips t'exigeixin més. I has de tenir un central en garanties. I jo tampoc veig en David López com per assumir aquest rol de substitut en garanties. Ojalà m'equivoqui, però crec que hi ha tres posicions, i tornem a lo mateix, central, mig pivot, si volem dir un pivot,
2: defensiu.
0: I un davanter centre, que jo crec que són necessaris.
1: També dependrà de les sortides que hi pugui haver d'aquí a dimarts que ve, que se tanca aquest mercat de fitxatge. Ara parlant del mercat, però en el mig del centre del camp hi va una novetat obligada, la presència d'Àlex Sala per en Sergi Darder, que no va poder viatjar a Granada. Sala va agradar com va jugar en el partit d'ahir, haguéssiu optat, com deia Miqui Vergé la prèvia, tal vegada per Antonio Sánchez, un Antonio Sánchez que va quedar demostrat que no tindrà el protagonisme. També ho dèiem amb Antoni i amb Miqui, que supos que ell vol, no? a segona divisió, va sortir, no ho sé, en el minut 84.
0: Bueno, jo ho he dit, i crec que és una... Aparentment... Àlex Sala és titular, aparentment. Però hi ha la discussió de si posaràs en sèrie o no, jo vaig amb Morlanes. Jo en Darder no el veig titular. I me la lluc.
2: Jo sí.
0: Me la lluc.
2: Jo el veig titular.
0: No el veig titular.
1: Has vengut avui amb aquesta idea? Jo no sé ara per què li ha pegat així en David.
0: No. Jo t'he donat els meus arguments.
1: No ho sé, però va ser titular la primera jornada i ell no va jugar perquè no va viatjar.
0: Però jo t'he donat els meus arguments.
1: Tu no el veus...
0: Jo crec que avui aquest equip, veient en Morlanes en el nivell que està, perquè si hagués mort l'Anes, no l'hagués vist en aquests dos partits. Ahir va jugar, francament, bastant bé.
2: Sí, va estar bé, va estar bé.
0: Tot sol, és a dir, que a vegades s'entrenó i diu, ostres, aquest tio juga millor tot sol que acompanyat. Perquè té més protagonisme, en vol tenir. Crec que no té la posició agafada, perquè, insisteix, Pablo Torre, Alex Sala...
2: Sí, però i... Pablo Torre ahir, què te va fer?
0: Res. No, no.
2: Estan xerrant de...
0: Bueno, però s'ha quedat per jugar.
2: Sí, sí. No? I en Sergi jo crec que també. I jo crec que serà titular. Vamos, no tinc...
0: jo i no després, tinc si jo en Sergi el ves més Mascarell, evidentment, titularíssim, a no tenir aquesta peça, no ho sé. Perquè en el primer partit del Valladolid, recordeu que baixaven moltíssim a recollir pilota, tant Morlanes com Darder, i no sé si és la voluntat de l'entrenador que segueix aquesta dinàmica. I si hagués d'apostar per un dels dos, és a dir, si juga només amb un que vengui i recolli la pilota darrere, avui està Morlanes per davant d'Arder. Avui.
2: Bueno.
0: Home, no, no. Hem de jugar alguna cosa, també.
2: No, no,
0: que,
2: no,
0: sinó,
2: no. Jo
0: faré molt avorrit.
1: Jo no sé si...
3: No,
1: si jo crec que jo entenc, però me sorprèn que no vegin Arder de titular, no
2: sí,
1: ho sé.
2: Sí, jo vull titular indiscutible.
1: No ho sé, me sorprèn que en Sergi Darder, que ha quedat, tu deies que en... que era en Pablo Torre, que ha quedat per ser titular, en Darder també, un jugador... És cert que aquí en el Mallorca no ha tingut molta sort, no ha estat gaire encertat, no ha tingut partits molt brillants, però en Sergi Darder suposo que ha quedat també per ser titular.
0: Jo és que crec que ara té més competència que mai en posicions on...
2: Sí, però això li pot anar bé, eh?
0: Ojalà, ojalà.
2: Jo crec que li pot anar bé.
0: Ojalà.
1: I en Luis García també, suposo que l'entrenador vol tenir molts jugadors per poder triar, no?
2: Sí.
0: Sí.
1: Vols una papereta? Sí. Va de triar entre en Pablo Torre
0: depen
1: i en Darder, en Alex Sala...
2: No fa gràcia quan tens entrenadors de... No, et volen no, dos jugadors per puesto. Però és que després, si són molt iguals, tens un marró, no?
0: Claro, però si és una castanya, sí, està fàcil.
2: Sí. Si és una castanya, fàcil.
0: Si
2: però
0: segon és una
2: castanya,
0: ho tens fàcil.
2: Sí, sí,
0: però
2: si
0: no, se te
1: les
0: ironies.
1: Ah, mare meva, mare meva.
0: Bueno, tens hora de fer sons, ho tens fàcil. Lleves la castanya i la poses en el banquet.
2: Però quan tens dos per escut, dos iguals...
0: I a més, sempre passa després que sempre dius, hòstia, que sigues posat l'altre, que té el millor aquesta petita qualitat que no té l'altre.
2: Això passa quan perds.
0: Efectivament. Quan guanyes, vamos...
1: Una setmana te queda per tancar el mercat de fitxatges. Anem amb això. Va arribar en Alberto Moreno ahir. Ho vàrem parlar amb... va arribar en Alberto Moreno. Ho analitzàvem ja amb en Tomàs Givert a la prèvia del partit del Mallorca. David, t'agrada aquest jugador? Un jugador veterà, un jugador que ha jugat amb equips importants com el Liverpool, el Sevilla, ha guanyat Copes d'Europa, Europa Leagues... No sé si t'agrada aquest futbolista per ser titular i per ser el referent a la banda esquerra defensivament del Mallorca.
0: És que per currículum deu ser millor que en Duitara.
2: Millor fitxatge.
0: Millor fitxatge per currículum. Per rendiment, pues, mos ho demostrarà. Evidentment, si tu agafes el currículum de Moreno, dius, el vull. El vull i aplaudeixes.
2: Però no sabem en quines condicions.
0: A la secretaria tècnica aplaudeixes perquè dius, escolta, m'has duit un tio amb experiència i garanties i tal, vale.
1: Va tenir minuts també en el Como, la lliga italiana, no?
0: Sí. Estàvem aquí...
1: Però que arriba lliure, que no tenia...
0: És que la segona divisió... En sèrio, és que a part que és una castanya, és difícil de veure i difícil d'analitzar. No, és que a vegades la gent diu, no, te poses a la ràdio. Escolta'm, si has d'analitzar...
1: Ja, partit de primera, que són infumables.
0: Per això t'ho dic.
1: De partit de primera, imagina't de segona.
0: No és fàcil analitzar, perquè un equip... Ahir, i ho xerràvem, Tomàs, és que tu veus ahir el Granada... I jo el pos entre els meus favorits per pujar.
1: Ai, meu també, David.
2: Sí. Sí, bueno, va fer un bon partit, va estar bé, va competir.
1: No, no va fer res que no fes... Sí, gols, dos gols, sí.
0: Però m'ha apareixer un equip de dins, de no tenir res de l'altre món, amb gent de 19 anys i molt jove, molt competitiu. I és a dir, un equip atrevit. És a dir, vull dir que el perfil m'encaixa. Sí, la setmana passada hagués dit l'Almeria sobrat, però se'n va a Tenerife i li pinten sa cara.
2: Però el que diu, jo també crec que és... tenir enfront en el Mallorca que l'estan donant de favorit també te dona aquest plus de Nerí.
0: Sí,
2: això és el que va passar en el Gran. També, clar, amb el Ceuta, perquè després pinxarà la millor amb equips així. És que el Mallorca en aquest moment serà un caramel en quant...
1: Arribar a batre, no? A la segona divisió.
0: Però si jo t'hagués dit, escolta, digue'm quatre jugadors del Racing. No... A mitjan temporada m'hagués dit en Mboula, que ja no és.
2: Sí.
0: I no en conec cap més.
1: Sí, sí, sí. No, està clar.
0: I va acabar primer.
1: Va acabar primer, va acabar...
2: El Màlaga.
0: El Màlaga mateix. Vull dir, que aquests, aquesta segona divisió...
1: La segona divisió és així, serà, serà una bogeria que durarà 40,
0: no?
1: 40, sí, jornades, 40 jornades.
0: 40, no?
1: 40 jornades 40 més. Merci, 40, 40.
0: No me'l fais analitzar arribar, tu.
1: 40 jornades i un possible play-off, imagina't. Això acaba mitjan juny.
3: Exacte.
1: Mare meva, sí, sí, és llarguíssima. Deia en David que seria necessari un central, per la seva opinió, un central, un migcampista i també un davanter més golejador que els dos que han arribat. En quantes sortides? Una que se'n parla molt, un jugador mallorquí que ha estat a primera divisió, que no ha tingut molt de protagonisme, com és Antonio Sánchez. Ho dèiem, ho tocàvem una miqueta per damunt. Va jugar 5 minuts, 10 minuts ahir, va sortir amb el 2-0 en el marcador. No ho sé, si fóssiu el representant, el germà semit d'en Antonio Sánchez, què li aconsellaríeu en el jugador? Que se'n vagi, que intenti lluitar una miqueta més per tenir més protagonisme, no ho sé.
2: Jo el que crec és que en Antonio Sánchez és un jugador de segona divisió i crec que el Mallorca li pot treure molt de profit. Sempre i quan ell, evidentment, posi el seu 100%, no?
1: Sí.
0: És que a mi m'ha
1: passat... sempre sol donar tot quan surt, sí, no? Sí, sempre s'ho deixa tot en el damunt del camp, però no acaba de tenir aquest protagonisme i regularitat que ell voldria, supos.
0: Allò m'ha passat en Antonio Sánchez i en Dani Rodríguez, que si jo fos entrenador no els ho voldria, però he de reconèixer...
1: Perquè, però, per la forma, per la manera, sí, perquè, de jugar...
0: Perquè,
1: per...
0: Sí, perquè no crec que tècnicament tenen moltíssimes
1: carències.
0: Dani Rodríguez
1: va donar coses importants, sí, no, mare meva, assistències...
0: Però estic dient que jo no els ho voldria en el meu equip, però he de reconèixer que...
2: Que sumen, en el final.
0: Que sumen.
2: Sí.
0: I has de veure que en Aguirre li va llevar el dorsal, va dir públicament que se n'és...
1: Perdeu, no?
0: I va acabar jugant.
2: I el va menjar. Sí, sí, sí, sí,
0: i va acabar jugant.
1: Sí, sí. Fins i tot en Aguirre va sortir, no sé si demanant disculpes, però sí, sí, jugant i...
0: Per això t'he dit que jo, a priori, són jugadors que a mi no me transmeten absolutament res.
2: Perquè al final te rendeixen.
0: Però que després te dona aquest rendiment. Per tant, si s'hauria de quedar, això dependrà molt d'ell. Si té una oferta per jugar habitualment... Però jo crec que li pot donar... Perquè és un jugador també molt versàtil.
1: Sí, això sí.
0: I això a l'entrenador li agrada.
2: Sí,
1: sí, sí, mira, ahir va sortir per band. Per...
0: És que ha jugat de tot, crec, pràcticament, no?
1: Sí, sí.
0: I això a l'entrenador en el final, per ell és un plus. I tenir un jugador així, que a més, també hem de dir una cosa a favor d'ell, no se li coneix cap tipus de problema en el vestidor, no, dir, no és un follonero, no. Vull dir, con lo qual jo crec que... Si se queda, no crec que li molestin a Luis García.
1: Sí, però també ha de ser dur per ell després de no tenir protagonisme, de no jugar molt a primera divisió, baixar a segona, jo crec que ell pensant que ell a segona sí que tindria aquesta plus i protagonisme i titularitats que no va tenir primera i de moment veu que ho tindrà molt complicat, no?
0: També, bastant complicat, però aquí, per això moltes vegades la xerra entre l'entrenador i el jugador és fonamental, no? Perquè en el final és qui te pot donar la clau de dir, mira, Antonio, hi ha molta gent, saps que no tindràs protagonisme i aquí el jugador ser conscient de poder partir.
1: I també Mateu Morell, que també estàs en aquesta rampa de sortida perquè Inclat a Juli va passar per davant una vegada més, per tant també és un dels jugadors...
0: No ha tingut sort,
1: que aquesta, no ha tingut gaire sort, que aquesta setmaneta tal vegada hi hagi novetats en el seu cas. Res, un minutet gairebé per arribar a les dues. Ha donat de sí el Mallorca-Granada, no? No ho trobeu? Segona divisió, Granada-Mallorca, però
2: tant.
1: Ha donat...
0: I
1: entra suc,
0: I si Andardé no és titular aquest diumenge?
1: No ho sé. Jo estic amb en Tomàs. Tomàs diu que sí, també, no?
0: Ja saps que dos contra un, sí, per sí. Un, no?
2: Qualcú s'equivocarà.
1: Tu també vas dir l'any passat que n'hi havia tres més dolent que el Mallorca i mira on som. Segon, no, mare meva. I no has pagat ni un sopar ni has pagat res, encara esperam.
0: És el meu optimisme. Sí.
1: Res, Tomàs Givert, dilluns, amb els escoltants, si te va
2: bé.
1: Perfecte. D'aquest Mallorca Ceuta de diumenge a baixa. I també, David Gui, com sempre, un plaer.
0: Igualment.
1: Molt bé, que vagi molt bé. Bona setmana. Res, segons per arribar a les dues, així acabam aquesta edició d'Esportres Migdia a IB3 Ràdio, tornant demà, com sempre, puntuals a partir de la 1:05. Acabeu de passar un bon dimarts, que vagi molt bé. Adeu!

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
0: Bon dia. Setembre i octubre continuaran la tendència d'un estiu de rècords i seran més càlids del que és habitual. La MET xifra en un 70% aquesta probabilitat a mitjà termini. De fet, les pròximes 3 setmanes seran seques i amb poques precipitacions, però a la vegada l'agència adverteix que hi ha un 50% de probabilitats que el trimestre entre agost i octubre sigui més plujós del normal. L'impacte climàtic preocupa greument el científic. En el pitjor dels escenaris, els experts s'alerten de la desaparició d'algunes plantes i espècies de les illes. A tot d'un en parlar, abans, però, destacam altres notícies d'aquest dimarts 25 d'agost. Ho fem amb Bernat Nadal, al control tècnic titulars. Titulars amb Neus Pericàs, bon dia.
2: Bon dia.
0: Detingut un entrenador de voleibol a Palma per violar una jugadora de 15 anys i deixar-la embarassada.
2: La detenció es va produir la setmana passada i el sospitós va passar a disposició judicial el dissabte. Després de comparèixer davant el jutge, l'entrenador de 23 anys va quedar en llibertat amb càrrecs subjecte a més una ordre d'allunyament de la víctima.
0: A Eivissa, en la Direcció General de Recursos Hídrics, s'ha requerit a ENA que l'aeroport d'Escodolà aturi els vessaments d'aigua depurada al torrent de Safont, que torna a presentar indicis de contaminació. Dani Manau, bon dia.
3: Bon dia. És una mesura cautelar mentre continua la tramitació de l'expedient obert fa un mes per la presència de restes fecals. L'Ajuntament de Sant Josep descarta que hagi afectat la platja que manté oberta. El Consell d'Eivissa, al seu torn, trasllada a ENA les queixes pel mal funcionament dels banys de la terminal i reclama a revisi el sistema de depuració de l'aeròdrom.
0: Mentrestant, a Maó, Recursos Hídrics fa feina contrarrellotge als vergers de Sant Joan per desembossar el principal torrent de Maó. Les culpables són les canyes invasores que creixen sense control, també els residus que s'hi han abocat durant anys. Fanny Mateu, bon dia.
4: Bon dia. L'aigua de pluja no desemboca com tocaria el port de Maó. És impossible que corri pel torrent per l'espessor de les canyes que creixen sense control a tot el llit dels vergers de Sant Joan. Ara hi ha un pla d'erradicació d'aquí a 3 anys i les feines passen per arrencar les arrels a mà per evitar que es reprodueixin.
0: Bones perspectives a l'inici de la campanya de la llampuga a Cala Ratjada, mentre que la mala mà impedeix sortir a la flota de Solla.
2: Els primers pescadors professionals han sortit avui matí a feinejar i les barques de Cala Ratjada ja han complert la quota màxima de 150 quilos per embarcació. La creu de la jornada és al port de Solla, on el mal temps ha deixat la flota a terra en un inici de temporada restringit de moment a la pesca professional.
0: I el Congrés Robles en reitera que Ceuta i Melilla són Espanya.
2: La ministra de Defensa ha obert avui la ronda de compareixences de ministres en la cambra per la crisi de Ceuta. Robles ha defensat l'actuació del CNI i ha demanat disculpes als veïns de Ceuta que s'hagin pogut sentir abandonats durant la crisi migratòria.
0: A la informació esportiva, primera derrota de la temporada del Mallorca, que va perdre 2-0 a Granada. Marta Sampas, bon dia.
5: Bon dia. En el primer partit a domicili del curs, els vermells no varen poder superar el Granada al Nuevo Los Cármenes. El primer gol va arribar a la primera part, al minut 20, obra de Pedro Alemany, i a la segona part s'encetava la polèmica del partit amb el 2-0. Un gol en pròpia porta d'Arnau Puigmal, que va arribar d'una treta de cantonada del Granada i després d'un xiulet de l'àrbitre que va fer que el jugador s'aturés. Sigui com sigui, el Mallorca acaba la segona jornada 13 a la classificació amb 3 punts i diumenge rebrà el Ceuta a Somos. I en bàsquet, l'Azul Marino ha passat avui les proves mèdiques i demà encetarà la pretemporada més il·lusionant de la seva història amb el debut a la Lliga Femenina Endesa a l'Horitzó.
0: I ara és el moment de conèixer la previsió del temps per a les pròximes hores. Xesca Cifra, bon dia.
6: Bon dia. Avui tindrem un temps tranquil. Avui que a vespre el cel estarà pràcticament destapat, només amb una mica de pols en suspensió que torna a progressar cap a l'arxipèlag. La temperatura puja respecte a la d'ahir, avui amb màximes que arriben als 35-36 graus, a punts de l'interior i també del nord de Mallorca i el nord-est. Avui a Menorca tenim termòmetres que ja s'enfilen fins als 33, també a punts d'Eivissa, i ara a Formentera el termòmetre és de 32 graus. Continuarem així aquestes pròximes hores amb vent en conjunt de component sud, entre sud i sud-oest, amb una situació a la mà que estarà dominada per redols de maró. Per demà el temps torna a canviar, progressa més aquesta pols en suspensió, per tant, cel ja ben enterbolit i els núvols han d'anar a més. S'ha d'anar tapant el cel, així

0: Fins a mitjan del pròxim mes de setembre. A curt termini, per les pròximes 3 setmanes, diu Guerrero, es preveuen poques pluges.
1: Pues de que continuemos con el ambiente cálido, más cálido de lo normal, por lo menos hasta mitad de septiembre, y en cuanto a precipitaciones, que sean normales. Y normales, pero casi tirando a seco.
0: María José Guerrero ha demanat a la ciutadania que estigui pendent de les previsions i avisos de l'AEMET que es puguin activar a causa de les fortes pluges i ventades.
1: La primera parte del otoño se espera probable que haya ese tipo de precipitación. Luego ya en la segunda mitad del otoño, pues ya las precipitaciones suelen ser más generalizadas, más continuas, bien diferentes de las de final de verano y principios de otoño, que contamos pues con esa diferencia del mar, de la temperatura del mar que nos rodea.
2: El laboratori sobre el canvi climàtic de la UB analitza les diferents estacions de l'any. Les darreres dades recollides pel Departament de la Universitat apunten que la passada primavera la temperatura a escala global va ser molt alta. Fou la tercera més càlida.
0: Sí, segons Copernicus, respecte de l'any 1991 al 2020, la temperatura fou un mig grau més elevada. Tot i la relativa moderació de la primavera, les Balears no s'han alliberat de patir períodes de calor extrema com el mes d'abril i part de maig, però no ha estat una calor extrema continuada com s'hi ha passat a la península.
2: El laboratori de canvi climàtic de la universitat també té el focus posat en com el canvi climàtic pot afectar els arbres i plantes de les illes. Les espècies endèmiques de la Serra Tramuntana i els cultius de secà, que representen el 85% de l'agricultura, són alguns dels més amenaçats per la calor extrema. En un escenari pessimista, els experts parlen fins i tot de la desaparició d'algunes plantes i espècies.
0: La professora d'investigació del CSIC i la Universitat i també cap d'Ecologia Terrestre, l'IMEDEA, Anna Travesset, explica que els efectes del canvi climàtic sobre la vegetació són múltiples. Més risc d'incendis, un menor creixement de les plantes, més mortalitat i més risc de plagues. En declaracions i Beta Ràdio, Travesset també detalla algunes de les espècies més amenaçades.
3: Llavors, la flora de les zones altes de la Serra de Tramuntana també es pot veure més afectada. Bé, són espècies vulnerables perquè viuen en zones elevades i si puja la temperatura, doncs, tenen poc marge per pujar encara més, no? Tenen un límit. Després hi ha les espècies, les plantes litorals, i aquestes poden patir la pujada del nivell del mar i temporals també intensos.
0: El pi blanc i l'alzina tenen més tolerància al canvi climàtic, però Travesset apunta que hi ha altres plantes que poden morir a causa de l'estrès provocat pel canvi climàtic i, en alguns casos més estrens, fins i tot desaparèixer.
3: Algunes espècies disminuirien la seva distribució o desapareixerien del tot, mentre que altres més resistents ocuparien el seu lloc. Aquest procés no seria necessàriament ràpid ni automàtic, dependria de la capacitat de cada espècie per adaptar-se. Les illes, el problema és especialment important perquè les espècies tenen poc espai per a desplaçar-se, no? cap a zones amb un clima més favorable.
0: La cap d'Ecologia Terrestre de l'IMEDEA assenyala que els pagesots s'hauran d'adaptar a aquesta nova realitat on alguns cultius seran manco rendibles. Segons Travesset, els cultius s'hauran de diversificar, canviar les dates pel que fa a la sembra de plantes i arbres i gestionar també l'aigua perquè l'agricultura sigui viable.
4: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: 2:11. Atenció ara a aquesta notícia. Sant Eulari ingressa 1.780.000 euros per una sanció urbanística interposada l'any 2023. La propietat va fer obres sense llicència a una edificació protegida. Enguany, el municipi ha cobrat més de 5 milions d'euros en irregularitats detectades pels tècnics. Elena Gregori.
5: Les obres il·legals es van fer a una casa anterior a l'any 1956, protegida pel Pla Territorial Insular d'Eivissa, prop del polígon de Canapalava. Es va iniciar una reforma integral sense llicència. El consistori va aturar les obres en diverses ocasions, però la propietat en va fer cas omís. Els fets, segons explica l'alcaldessa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, van derivar en 3 infraccions urbanístiques que, juntant amb el pagament d'un recàrrec, ascendeixen a 1.780.000 euros.
6: La infracció és perquè darrere unes comunicacions prèvies i darrere una sèrie de llicències que apareixien menors, hi havia actuacions integrals d'una vivenda afectada per PTI i, a més, d'abans del 56, també afectada per patrimoni, doncs tenim aquí dos infraccions greus i una molt greu. I això és una part que hem de ressaltar del Departament de Supervisió de les llicències que s'adonen i després, per una altra part, el Departament de Cobrament, de seguiment, de declarar aquesta infracció i després cobrar-la.
5: És la multa més elevada que ha cobrat mai el consistori d'un únic expedient sancionador. Des de gener fins dia 20 d'agost, Santa Eulària ha cobrat d'aquesta i d'altres multes més de 5 milions d'euros.
6: Hi ha molts de contribuents que fan les coses bé i no podem dar la sensació ni d'impunitat ni des que fa malament és el mateix que ho fa bé.
5: Aquest 2026 esperen recaptar en sancions urbanístiques prop de 7 milions d'euros.
2: Seguim a Eivissa perquè la Direcció General de Recursos Hídrics ha requerit a ENA que l'aeroport d'Eivissa aturi com a mesura cautelar els vessaments d'aigua depurada al torrent de Sa Font que ha causat les darreres setmanes la presència de matèria fecal a la platja d'Escodolà.
7: Recursos Hídrics ha recordat a l'aeròdrom eivissenc no té autorització per vessar aigües depurades al torrent i que continua amb la tramitació de l'expedient obert fa un mes, tot i que encara no disposa dels resultats de les mostres recollides per agents de Medi Ambient el 27 de juliol i pel CEPRONA l'11 d'agost. Aquest cap de setmana el torrent ha tornat a presentar signes de contaminació. L'Ajuntament de Sant Josep, però, descarta que hagi arribat a la platja cap element nociu i per això la manté oberta al bany. Les darreres analítiques a la platja són negatives i se'n continuarà fent.
2: Sobre aquesta qüestió, el Consell d'Eivissa ha traslladat a ENA les queixes pel mal funcionament dels banys de la terminal i ha suggerit que abans de plantejar-se qualque ampliació caldria que revisés el seu sistema d'operació d'aigües per evitar més vessaments. Escoltem el president Vicent Marí.
8: L'aeroport té un problema molt greu en el que és el funcionament de la seva depuradora. Per tant, hi ha que prendre les mesures necessàries per part d'AENA per evitar aquests vessaments a un parc natural. No és de rebut que en ple segle XXI passin aquestes qüestions i d'altres estem insistint a AENA perquè millori les condicions de la infraestructura internes i externes. Antes de parlar de grans ampliacions, el que ha de fer és millorar el funcionament i modernitzar un aeroport pues, que s'ha quedat antiquat.
2: I feina contrarellotge als vergers de Sant Joan de Maó per desembossar el torrent més gran del municipi. Les culpables, les canyes invasores que creixen sense control i també els residus abocats durant anys. Fanny Mateu.
9: El torrent encara té aigua de les darreres pluges que hauria d'haver desembocat al port de Maó, però l'aigua no corre pel torrent per l'espessor de les canyes que creixen sense control a tot el llit dels vergers de Sant Joan. Feia prop de 10 anys que no s'hi intervenia i una mostra n'és la quantitat ingent de residus que interrompen les tasques de desbrossat. Pedro Saez és tècnic de la Direcció General de Recursos Hídrics.
10: Trobant neveres, trobant congeladors, trobant barandilles, somiers i qualsevol cosa tirar per qualsevol banda. I a nosaltres tècnicament és un problema molt greu perquè no veus aquestes coses que estan tapades de canya i brossa anant triturant i a vegades en romp un material pues, que se podia haver evitat.
9: Les màquines que polen les canyes a contrarrellotge al darrer pont del torrent per desembossar-lo abans que arribin més tempestes, però el pla per a l'erradicació d'aquesta planta invasora voraç és a 3 anys vista. La Direcció de Recursos Hídrics ha inclòs la zona dels vergers de Sant Joan en la darrera campanya de neteja de torrents que ha triplicat el seu pressupost a Menorca.
2: I seguim a Menorca perquè Ciutadella presenta els nous contractes de neteja viària i recollida de residus amb una inversió anual de més de 4 milions d'euros. Tenen 60 treballadors, incorporen nova maquinària, contenidors accessibles i també sistemes de seguiment i control.
9: 21 dels treballadors són del servei de recollida de residus i 39 del de neteja viària. També es preveu la incorporació de nous vehicles i maquinària que haurà d'estar operativa abans de 12 mesos. Mentrestant, es continua emprant la flota dels contractes anteriors que quedarà com a reserva a mesura que s'incorporin els nous vehicles. El consistori ja planeja l'arribada de la recollida de fems porta a porta, com explica la batlessa Maria Jesús Begur.
11: La cuida de residus és un contracte pont, perquè aquí s'hi ha d'involucrar el consorci de residus, que ha de fer tots els amidaments i tots els estudis per acabar anant un porta a porta. Per això també és important haver separat neteja per una banda, que sí que és aquesta competència totalment municipal i que ho gestiona directament l'Ajuntament, i subjectiu és que el Consorci de Residus també sigui present a la recollida de residus amb aquest porta a porta.
9: L'Ajuntament, que destinarà anualment més de 17.000 euros a campanyes de conscienciació, assenyala que fins i tot amb els nous contractes, durant les setmanes de més activitat del mes d'agost, els serveis es poden veure desbordats per l'afluència de visitants.
4: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2: 2:18, ho dèiem en titulars. La Policia Nacional ha detingut un entrenador de voleibol per violar i deixar embarassada una jugadora de 15 anys a Palma. Tot això, segons s'ha avançat el diari Última Hora, ja pogut confirmar IB3 Ràdio.
0: El fet s'atenguera en lloc el passat mes de juny. L'home ha quedat en llibertat amb un ordre d'allunyament sobre la víctima. L'entrenador de 23 anys va convidar la jove a casa seva a dinar i la va forçar a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment. La tia de la víctima va notar que la jove havia canviat el seu comportament, afegit al fet que es trobava malament, amb vòmits i malestar. La va acompanyar a son espases i després de diverses proves va donar positiu en el test d'embaràs.
2: Mentrestant, el Tribunal Suprem ha confirmat la sentència de 5 anys de presó per a un padrí que va agredir sexualment la neta Palma entre 2009 i 2020. La pena la va imposar en primera instància l'Audiència Provincial de les Balears.
7: L'alt tribunal ha desestimat el recurs presentat per l'acusat i li ratifica la condemna en donar veracitat al testimoni de la víctima i a les proves presentades. Segons ha confirmat el Suprem, l'home aprofitava els caps de setmana i les vacances per sotmetre a tocaments la neta de 13 anys. A banda de condemnar-lo a 5 anys de presó, el jutge li ha prohibit apropar-se a la menor durant 7 anys.
2: I l'edifici incendiat de Can Picafort continua precintat. Fins demà al matí no s'hi podrà entrar. Els veïnats saben que encara tardaran a tornar a entrar als seus domicilis. Per part seva, els investigadors continuen intentant esclarir les causes del foc.
0: A aquesta hora, la policia judicial de la Guàrdia Civil pren declaració al propietari del comerç per determinar què va causar el foc. El pis està precintat per ordre dels bombers. Fins les 8 del matí de demà, una empresa de construcció apuntalarà el sòtil i la planta baixa per assegurar l'estructura que, segons els tècnics de l'Ajuntament de Santa Margalida, no està tan afectada com es preveia. Avui a les 7 de l'hora baixa hi ha una reunió de propietaris per posar en comú que els han dit les asseguradores.
2: I aquesta nit a Formentera s'han declarat dos incendis en gairebé de manera simultània. Un a prop de Sapujols i l'altre a prop de Sant Francesc. Tots dos han afectat únicament masses forestals. Per les característiques, se sospita que haurien pogut ser intencionats.
12: El primer avís es va rebre passades les 11:30 de la nit. Es tractava d'un incendi forestal declarat al camí vell de la Mola, a prop del camp de futbol. Fins al lloc dels fets s'hi desplaçaren els bombers que amb un vehicle d'intervenció ràpida i una bomba rural iniciaren les tasques d'extinció. 45 minuts després es rebia un segon avís per un altre incendi forestal, en aquest cas al camí de Ses Vinyes. Borja Cerra és caporal dels bombers de Formentera.
13: Como estábamos apagando el incendio de campo de fútbol, se tuvo que llamar a compañeros que estaban en su casa. Es verdad que la zona de Ses Vinyes era una zona complicada y por suerte había una piscina y eso facilitó la cosa porque veníamos sin agua del anterior incendio. Entonces ahí hubo un poco de problemática.
12: També hi van intervenir efectius de l'IBANAT, policia local, protecció civil i la Guàrdia Civil. Les característiques d'aquests dos focs fan sospitar que podrien haver estat intencionats.
13: Es verdad que en el primer incendio se pensaba que era un incendio normal, pero ya al haber un segundo y encima del segundo tenía dos o tres focos distintos, se puede pensar que a lo mejor ha habido algo de mano por ahí.
12: Una nit intensa de feina contra les flames que ha conclòs amb 200 metres quadrats cremats al camí vell de la Mola i gairebé 3.000 metres al camí de Ses Vinyes. Per sort, no s'han hagut de lamentar danys personals.
2: 2:21.
14: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
15: Calor?
16: Moscars?
15: Gelats que se desfan massa ràpid?
17: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
16: Com les ganes de passar-ho bé.
15: I les converses que enganxen.
16: Les rialles.
15: La bona companyia.
17: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
14: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment.

0: i adolescents afectats.
1: Cada equip estarà integrat per un treballador social, un psicòleg, un educador i un integrador social, un equip multidisciplinari que pretén actuar sobre totes les dimensions que afecten el desenvolupament dels menors. Es farà feina durant damunt tres principis bàsics: prevenció, cooperació municipal i preservació familiar. Ho explica el president de l'IMAS i conseller de Benestar Social, Guillermo Sánchez.
2: Nos permite acompañar a las familias cuando todavía existe margen para recuperar capacidades, modificar dinámicas y construir un entorno más seguro para los niños y adolescentes.
1: Els equips es distribueixen en 5 comarques i treballen directament als municipis, cosa que permet una intervenció personalitzada, més propera i adaptada a la realitat de cada territori.
3: Partim de la detecció i valoració dels serveis socials municipals. A partir d'aquí, els equips fan una valoració conjunta de la situació de l'infant i de la família, identificant tant el factor de risc com les seves fortaleses i capacitats. I després se dissenya, com he dit, un pla d'intervenció individualitzat amb objectius concrets i adaptat a cada realitat, amb una temporalitat que també depèn de la necessitat de la intervenció i els objectius que se proposen als equips.
1: En definitiva, uns equips de treball que actuen de manera precoç en situacions lleus per evitar que s'agreugin.
0: 2:25, ho dèiem en titulars. Bones perspectives a l'inici de la temporada de pesca professional de la Llampuga. Els primers pescadors han sortit avui matí del port de Cala Ratjada i han completat la quota de 150 quilos per embarcació. El port de Solla, en canvi, no han pogut sortir per la mala mà.
4: A les 10:30 de matí arribaven al port de Cala Rajada les primeres llampugues de la temporada. La mà, volem dir, ha complicat l'inici de la jornada, però finalment, segons han explicat alguns pescadors, han pogut completar la quota de 150 quilos per barca.
5: De moment, per el primer dia, no pot treure moltes conclusions, però pinta bé, pareix. El tamany també és guapo i... Ara veurem si es preu acompanya i ja serà l'hòstia.
6: Per el primer dia he trobat que hi havia un bon tamany. Hi ha hagut anys que era molt més petita i enguany pues, hi ha un bon tamany.
4: La campanya de la Llampuga és una de les més esperades de la flota artesanal de les Illes. Enguany hi participaran 35 embarcacions de Mallorca, mentre que per als recreatius la veda s'aixeca dia 1 de setembre.
0: Seguim a la mà perquè l'Institut Espanyol d'Oceanografia comença avui la quarta i darrera fase de la campanya Medits 2026 a les aigües de les Pitiüses. La campanya té l'objectiu d'estudiar la biologia i l'estat d'explotació de les poblacions marines i l'impacte de la pesca de bou als ecosistemes de la Mediterrània. A aquesta darrera fase, que serà fins al dia 7 de setembre, un equip de 7 científics farà 55 pesques per valorar l'estat del fons marí, un escenari que des de l'Institut ens remarquen que s'està desenvolupant favorablement.
1: Ho faran a bord del Miquel Oliver, un vaixell d'investigació pesquera de la Secretaria General de Pesca, on l'equip científic fa aquestes pesques per capturar organismes demersals, aquells que viuen a la part més profunda de la mà, i així avaluar l'impacte de la pesqueria de bou. La tendència aquests darrers anys és optimista, segons ha explicat el cap de la campanya, Francesc Ordines, que diu que aquests darrers anys s'ha vist un augment de la presència d'algunes espècies.
7: Hem observat aquests darrers anys és que alguns organismes, alguns peixos, sobretot els hemobranquis, hi ha un increment bastant important de l'abundància. Jo crec que és un escenari optimista. Primer, que de fa uns anys cap aquí hi ha hagut una reducció important de la mida de la flota. I, a més, des del 2020 s'ha aplicat el pla plurianual per la pesca demersal, que implicava un 40% de reducció en dies de pesca d'aquesta flota.
1: Emperò remarca que els desafiaments són presents. Els resultats de la campanya duen a l'assessorament per futures mesures de gestió pesquera, com la regulació dels mètodes de pesca, encara que també s'han de tenir en compte els reptes climàtics.
7: Tenim diversos estudis en marxa i alguns estudis ja publicats que demostren que hi ha un efecte de l'encalentiment de l'aigua sobre alguns dels recursos pesquers. Hi ha espècies que són d'aigües més fredes i, per tant, se veuran més perjudicades. Per exemple, un recurs que està en retrocés és l'escamardà.
1: L'objectiu final és que totes aquestes dades serveixin per conèixer millor l'estat dels recursos pesquers i ajudar a prendre decisions sobre la gestió de la pesca, també en el marc de la política pesquera comuna.
8: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: I abans d'arribar a les 2:30, parlant de...

0: mobilitat perquè el servei Bici Palma ja té més de 53.000 usuaris. D'aquests, prop de 31.000 són usuaris actius. És una de les dades que ha remarcat avui el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palma, Antoni Deudero.
1: L'edil de mobilitat ha destacat també la instal·lació de 6 noves estacions a la Universitat de les Illes Balears i la universalització del servei des del mes de maig de l'any passat, la qual cosa ha ocasionat, ha explicat el regidor, un increment molt notable de nous usuaris.
2: Desde el momento en que hemos universalizado el servicio, hemos tenido 30.654 nuevas altas. Aquí es de relevancia que el 80,78% son residentes de aquí, de Baleares, de Mallorca.
0: Amb aquesta notícia arribarem a les 2:30. Serà moment per fer un repàs als titulars de la jornada.

0: Repàs dels titulars d'aquest dimarts 25 d'agost, setembre i octubre continuaran la tendència d'un estiu de rècords i seran més càlids del que és habitual. L'EMET xifra en un 70% aquesta probabilitat a mitjà termini.
1: Les pròximes 3 setmanes seran seques i amb poques precipitacions, però l'agència adverteix que hi ha un 50% de probabilitats que el trimestre entre agost i octubre sigui més plujós del normal. L'impacte climàtic preocupa greument els científics. En el pitjor dels escenaris, els experts alerten de la desaparició d'algunes plantes i espècies de les illes.
0: Detengut un entrenador de voleibol a Palma per violar una jugadora de 15 anys i deixar-la embarassada.
1: La detenció es va produir la setmana passada i el sospitós va passar a disposició judicial dissabte. Després de comparèixer davant el jutge, l'entrenador, de 23 anys, va quedar en llibertat amb càrrec subjecte, a més, a una ordre d'allunyament de la víctima.
0: A Maó, Recursos Hídrics fa feina contrarellotge als vergers de Sant Joan per desembossar el principal torrent de Maó. Les culpables són les canyes invasores que creixen sense control i els residus que s'hi han abocat durant anys.
1: L'aigua de pluja no desemboca quan tocaria el port de Maó. És impossible que corri pel torrent pel gruix de les canyes que creixen sense control a tot el llit dels vergers de Sant Joan. Ara hi ha un pla d'erradicació d'aquí a 3 anys i les feines exigeixen arrencar les arrels a mà per evitar que es reprodueixin.
0: Mentrestant, a Eivissa, la Direcció General de Recursos Hídrics ha requerit a Aena que l'aeroport de Socodolà aturi els vessaments d'aigua depurada al torrent de Safont, que torna a presentar indicis de contaminació. I bones perspectives a l'inici de la campanya de la llampuga a Calarratjada.
1: Els primers pescadors professionals han sortit avui matí a feinejar i les barques de Calarratjada ja han complit la quota màxima de 150 quilos per embarcació. La creu de la jornada és el Port de Solla, on el mal temps ha deixat la flota a terra en un inici de temporada restringit de moment a la pesca professional.
0: I el Congrés en Robles en reitera que Ceuta i Melilla són Espanya.
1: La ministra de Defensa ha obert avui la ronda de compareixences de ministres en la cambra per la crisi de Ceuta. Robles ha defensat l'actuació del CNI i ha demanat disculpes als veïns de Ceuta que s'hagin pogut sentir abandonats durant la crisi migratòria.
0: Són les 2:32, temps ara per a la informació esportiva.
2: Informatiu migdia. Esports.
0: Informació esportiva que avui passa per la primera derrota de la temporada del Mallorca, que ahir va perdre per 2-0 a Granada. Marta Sampas, bon dia.
3: Bon dia. En el primer partit a domicili del curs, els vermells no varen poder superar el Granada al Nuevo Los Cármenes. El primer gol va arribar a la primera part, el minut 20, obra de Pedro Alemany, i ja a la segona part s'encetava la polèmica del partit amb el 2-0. Un gol en pròpia porta d'Arnau Puigmal, que va arribar d'una treta de cantonada i tot just després d'un xiulet de l'àrbitre que va fer que els jugadors s'aturassin. Sentim el que deia l'entrenador del Mallorca, Luis García.
4: Al final él pita para reanudar el juego después de un cambio, pero no está mirando en ningún momento el córner, no está en ningún momento mirando el jugador del Granada que va a golpear. Y cuando él pita, el balón ya está en vuelo, ya ha salido del córner, con lo cual los jugadores se paran pensando que ha pitado una falta, que ha pitado algún tipo de situación o algo, que por eso se paran. El sentido común, sobre todo cuando hay un equipo al completo, cuando hay un banquillo al completo, que saltan a protestar una situación tan clara y flagrante, pues poca explicación puedo dar.
3: El jugador Pablo Torre també parla de la decisió arbitral.
5: Bueno, sí, se ha equivocado, claramente, él lo sabe, pero bueno, tampoco podemos hacer nada, todos nos equivocamos al final, es verdad que no ha querido rectificar, no sé por qué, pero bueno.
3: Per la seva banda, Pacheta, l'entrenador del Granada, tampoc va entendre que va xiular l'àrbitre a la jugada del segon gol del seu equip.
6: En el gol se ha oído un pito del árbitro. Lo que no sé es de qué es. Darán ellos la explicación de qué es. Porque ha podido ser para que saques, ha podido ser para que empezara a contar también, ¿no? Para eso tiene que pitar. Sí, tiene que... Entonces, no lo sé. No lo sé. ¿Por qué?
3: Sí, com sigui, i a banda de la polèmica, Luis García també va fer autocrítica del partit, destacant la carència ofensiva del seu equip.
4: Pero lo que menos me ha gustado, sin lugar a dudas, ha sido la determinación en área contraria. Creo que tenemos que ser muchísimo más determinantes, tenemos que ser más agresivos de cara a gol. No podemos presentarnos tantas veces en situaciones ventajosas ante un rival que defendía abajo, junto. Hemos progresado muy bien en el juego, por dentro, por fuera, hemos tirado centros. Hay que mejorar en muchas cosas a nivel de finalización, de ocupación de área, de agresividad, en definitiva, de ser más determinantes.
3: Tot i l'autocrítica, a Luis García li va agradar més el seu equip ahir davant el Granada que la victòria aconseguida la primera jornada.
4: El partido de hoy en líneas generales es mejor que el de la semana pasada, y la semana pasada ganamos y esta semana perdimos. Así que imagínate un poco la idea que tengo. No me fijo única y exclusivamente en el resultado, porque creo que el resultado es una consecuencia de muchas cosas, pero creo que estamos más cerca de poder ganar partidos de esta manera que de la semana pasada.
3: El partit d'ahir va suposar un doble debut, el del mallorquí Josep Sardà i del davanter Adam Buxa. Tots dos varen jugar poc més de 20 minuts. Sardà va parlar després del seu primer partit com a mallorquinista, el que va ser, sens dubte, un debut agradol. Sentim Sardà.
7: Content per una part, però trist per una altra, perquè acabo de debutar amb el Mallorca i és algo que sempre he volgut. Però bueno, estic trist perquè no podem dur 3 punts cap a Mallorca. És veritat que llevo poco tiempo, però he entrado en un vestuario magnífico, donde todos sabemos que son 42 partidos, queda mucho, mucho, mucho, y hay que seguir sumando y apoyándonos, porque vendrán momentos malos y momentos buenos.
3: El Mallorca, que ha tornat avui de Granada, entrenarà a les 7 del capvespre i demà descansarà. Tancarà la segona jornada, 13, la classificació general amb 3 punts, fruit d'una victòria i de la derrota d'ahir. La pròxima jornada pels vermells serà diumenge a les 7 a l'estadi de Son Moix contra el Ceuta, que encara no ha puntuat i que és el coé de la classificació. Una classificació de segona que està encapçalada de moment pels dos equips canaris, el Tenerife i les Palmes, que són els únics que han guanyat els dos partits. I ahir, a més d'aquest Granada-Mallorca, es va jugar el Celta B4 Andorra 2, un partit que el conjunt gallec va començar perdent per 0-2. El Mallorca-Ceuta, el partit de diumenge, el podreu seguir en directe, serà a partir de les 5 del capvespre aquí a Ivetra Ràdio amb el programa Esports 3 en Joc. I a la primera federació queda una setmana pel tancament del mercat de fitxatges i l'EU d'Eivissa vol tancar 3 posicions. Víctor Sancho, bon dia.
8: Bon dia. La direcció esportiva que comanda Michel Sanz fa feina a tota màquina els darrers dies. És més, l'aragonès no ha presenciat les dues darreres sessions d'entrenament, la d'ahir i la d'avui, una situació poc habitual des que es va iniciar la pretemporada. El lateral esquerre que busca podria estar a punt de ser anunciat. Tal i com va avançar el periodista Ángel García en les seves xarxes, Víctor García, que la temporada passada va estar al Màlaga, en qui va aconseguir l'ascensa primera, seria el lateral amb experiència que ja hauria arribat a un acord amb els Blaucel, un home veterà de 32 anys que contrasta amb Hugo Sanz, el jove lateral esquerre arribat del Valladolid. Però el que més preocupa a Michel Sanz i Raúl John ara mateix és el que està costant tancar, el central esquerrà i el tercer davanter. No és un secret que Jesús de Miguel era l'altra punta que volia el club, però la passada jornada va jugar 20 minuts amb el Tenerife a segona i ell vol continuar a la categoria de plata. Ara es busca una alternativa, potser més jove, a un jugador que ha estat una garantia de gol a Primera Federació. El central està també donant molta feina a Sanz, perquè també es busca un jugador que pugui ser important, un altre home de jerarquia que pugui acompanyar Eric Curbelo en el centre de la rereguarda. Ara mateix la parella Curbelo i Genaro podria sortir d'inici diumenge a Antequera, tot i que Genaro va ser incorporat en principi per jugar més de mig centre.
3: Gràcies, Víctor. I pel que fa a la primera divisió, tancar en plana futbolística en la màxima categoria, perquè ahir es va tancar la segona jornada amb l'empat a 1 entre el Màlaga i el Deportivo i l'empat sense gols entre Osasuna i Llevant. Avui es jugarà un partit corresponent a la primera jornada. El València rebrà el Betis a les 9 del vespre. En bàsquet, l'Azul Marino ha fet el primer pas de la pretemporada, les proves mèdiques. L'equip mallorquí, que debutarà a la màxima categoria del bàsquet nacional femení, ha encetat la preparació per a una temporada il·lusionant. Els entrenaments començaran demà a Pollença amb les baixes de les internacionals Alba Torrent, Sika Koné, Dembélé, Kyle Alexander i Lydia Rivers. Una de les peces claus del projecte, la mallorquina Maria Espanya, parla de les ganes que tenen de trepitjar la pista.
9: Sí, no, les revisions han anat molt bé i amb moltes ganes, no, de trobar-nos totes. de fer equip, de començar a estar a la pista, de crear aquestes connexions, no? I veure que tot funciona i tornar a estar a la pista, que és el que ens agrada.
3: La confecció de l'equip fa que les jugadores siguin molt optimistes. Sentim el que deia la jugadora Carmen Grande.
10: Bueno, creo que a priori tenemos una plantilla que va a ser muy divertida. Creo que queda mucho trabajo por hacer y que todas tenemos un poco los pies a la tierra de que todo empieza desde el trabajo, pero obviamente ves los nombres, ves la veteranía de la gente, son muchas jugadoras ya han estado en esta liga, ya tienen su caché, ¿no? Y entonces emociona poder compartir vestuario con esta gente y poder construir, que ojalá construyamos un proyecto muy, muy chulo.
3: Tot i això, encara es prest per marcar-se objectius, ho diu Maria Espanya.
9: Bueno, jo crec que el primer objectiu ha de ser la permanència, no? Després, quan vagi rodant i quan vagi funcionant la temporada, se posen uns objectius o uns altres, no? Ara és molt prest, és el primer dia, estic fent en revisió amb metge, no hem tocat valor encara, així que d'això, pues, a lo millor en podem xerrar un poc més endavant.
3: L'equip que encetarà la temporada el 3 d'octubre amb la visita del València a Somos també jugarà contra el conjunt Che el 17 de setembre en un torneig de presentació davant l'afició de l'Azul Marino. D'altra banda, també en bàsquet, el bàsquet Menorca ha anunciat avui el fitxatge de l'escorta dominicà Jerónimo Rubio. Arriba procedent dels Mexico City Capitanes, fa 1,88 d'alçada i té 25 anys. També pot jugar de base. És la desena incorporació del conjunt de Javi Zamora per a la pròxima temporada. El conjunt menorquí, que precisament ha encetat ja aquesta setmana la pretemporada. Sentim el que deia l'entrenador, Javi Zamora.
11: Pues los test físicos, médicos y con ya muchas ganas de empezar los entrenamientos técnicos y de coger el balón. Muy ilusionados.
3: També ha encetat la pretemporada el Palmer Bàsquet, que a més ha anunciat avui que Alberto Villalobos és el nou director esportiu del club. El nou projecte, liderat des de la banqueta pel tècnic Íñigo Núñez, ha començat a entrenar, pendent encara, això sí, de tancar la plantilla. El club no es vol marcar objectius en la que és la seva segona temporada a primera FEB. Sentim l'entrenador Núñez.
12: No, nosotros no nos vamos a poner ni techos, ni barreras, ni absolutamente nada. Obviamente queremos ser un equipo competitivo, un equipo con el que la gente se ilusione, un equipo con el que la gente se identifique muy pronto, pero para ello pues pasa por lo que vamos a empezar a hacer ahora, que es entrenar fuerte, entrenar muy duro y comportarnos desde el primer día como un equipo.
3: I acabam amb ciclisme. La tercera etapa de la Vuelta a Espanya es va cancel·lar ahir a 15 quilòmetres per a la meta, per mort d'una forta calabruixada que va provocar que els ciclistes haguessin de refugiar-se en cases i establiments de la carretera. La direcció va decidir cancel·lar l'etapa i els temps del dia, per tant, no han comptat a la general. Enric Mas continua així ocupant la 24a posició, a 37 segons del líder, que és Pogacar. En uns minuts es disputarà a Andorra la quarta etapa amb un total de 105 quilòmetres i 3 ports de primera categoria. Amb ciclisme, posant punt i final a la informació esportiva.
2: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
13: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
2: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
14: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
15: Tentol.
16: Tentol.
15: Tentol.
14: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
13: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
2: Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Du 2:44. Anem ara amb la informació relacionada amb la crisi migratòria de Ceuta, perquè la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la ronda de compareixences ministerials al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la situació a la ciutat autònoma.
1: Ha començat la seva intervenció amb un record de les persones que varen morir durant l'entrada massiva de persones des del Marroc a Ceuta a finals de juliol. Ha insistit en la necessitat de comptar amb la Unió Europea en la protecció de les fronteres i ha demanat disculpes si la població de Ceuta s'ha sentit abandonada, ben igual que durant la seva visita ha reivindicat l'espanyolitat de les ciutats autònomes.
15: Que nadie siembre la menor duda. Ceuta y Melilla son España. Me han oído decir que no es que sean españolas, son españolísimas.
1: Robles s'ha centrat en el paper de les Forces Armades i del Servei d'Intel·ligència tant els dies dels fets com les setmanes posteriors. En aquest sentit, ha reconegut que l'increment de la presència de les Forces Armades pot haver evitat un segon intent d'entrada massiva en Edant.
15: Ante las llamadas, los llamamientos que había a través de redes, igual que en casos anteriores, para otra invasión a nado de Ceuta. Las labores de disuasión que realizaron las Fuerzas Armadas en apoyo de esas fuerzas de seguridad del Estado en el control de las fronteras determinó, entre otras circunstancias, que ese publicitado asalto no tuviera lugar.
1: El PP ha estat el primer grup en qüestionar l'acció del govern tant en l'entrada massiva de persones com en la crisi posterior. La portaveu popular, Esther Muñoz, considera que no s'ha fet prou en cap dels casos.
16: No sabemos si es por incompetencia o porque el gobierno está sometido tras el hackeo de sus móviles. Quizás por ambas. En cualquiera de las tres lo que tiene que hacer es dar explicaciones, asumir responsabilidades y convocar elecciones. Hoy estamos en el primer paso, en dar explicaciones. Y usted todavía no ha dado ninguna, señora Robles.
0: I el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, estarà al capdavant del comandament únic que ha d'ajudar Ceuta a recuperar la normalitat després de l'arribada el 30 de juliol passat de 72.000 migrants irregulars provinents del Marroc, dels quals 8.000 queden encara a la ciutat autònoma.
1: El president Pedro Sánchez ha convocat el Consell de Seguretat Nacional previ al Consell de Ministres en què s'ha aprovat el decret llei que permetrà que tots els recursos de l'Estat intervenguin de manera coordinada, sobretot per habilitar nous espais pels migrants, molts dels quals malviuen en condicions insalubres. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha començat la seva intervenció davant dels mitjans assegurant que el govern de l'Estat és a Ceuta i no amollarà fins a la situació no estigui controlada.
17: Ceuta es hoy el corazón de España. Por eso el gobierno de España ha estado, está y va a seguir estando en la ciudad el tiempo que haga falta con los recursos que hagan falta. Estamos ante una situación extraordinaria que requiere una respuesta extraordinaria que ha ido desplegándose en distintas fases.
1: A més, el Consell de Ministres ha aprovat un avantprojecte de llei d'asil i un de reforma de la llei d'estrangeria. L'objectiu és garantir la seguretat de l'Estat i, alhora, respectar els drets de les persones migrants.
0: Per part seva, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha demanat ajuda al govern central i a Europa i ha agraït a la presidenta de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que hagi inclòs la ciutat autònoma en el comitè de les regions.
18: Porque aquí, como en pocos lugares dentro de Europa, se está demostrando que hay quien utiliza la presión migratoria como un instrumento con fines políticos. Y por tanto Europa, a través de su normativa, y España también, tienen que desactivar ese instrumento que se puede utilizar con fines políticos sin importar el sufrimiento de las personas.
2: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Més qüestions. L'incendi forestal de les Tres Villes, Almeria, supera ja les 300 hectàrees de superfície afectades. Això mentre els bombers intenten controlar l'incendi forestal de Sogorb a Castelló després de 6 dies.
1: L'incendi del municipi de les Tres Villes es va originar a Llora Baixa i es va propagar ràpidament cap a la localitat veïna de Nacimiento. Amb tot, després de les tasques d'extinció d'aquesta nit, evoluciona de manera favorable. Mentrestant, a Sogorb, Castelló, els mitjans terrestres han reprès avui les tasques per intentar controlar l'incendi forestal declarat dijous passat, un foc que es troba estabilitzat des de diumenge després d'arrasar unes 630 hectàrees.
0: En l'àmbit internacional, els Estats Units endureixen la guerra comercial contra l'Iran, ara amb sancions en directes a 60 entitats, a persones i embarcacions vinculades al país persa, i també amenaça els països que hi tenen relació, com la Xina.
1: Ho ha anunciat el secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, que ha definit el Dia D econòmic com l'ofensiva financera més gran que s'ha llançat mai. Les noves sancions se centren en actius digitals, la tecnologia, l'or, l'aviació i el transport marítim, i arriben després que no s'hagi assolit un acord sobre el control de l'estret d'Hormuz i el programa nuclear. El govern iranià assegura que està preparat per afrontar les sancions i ha llevat pes a l'ofensiva econòmica.
0: D'altra banda, Venezuela eleva a 6.500 les persones mortes pels dos terratrèmols enregistrats al país a finals de juny. Són pràcticament el mateix nombre que els serveis d'emergència han aconseguit rescatar i que ja supera les 6.400.
1: També s'han actualitzat les dades del nombre d'habitatges afectats. De les més de 60.000 inspeccions que s'han fet, 11.000 immobles han estat catalogats d'alt risc per a les persones que hi viuen, i això obliga a fer-hi intervencions o a desallotjar-los urgentment.
0: Això a Venezuela. Colòmbia, la xifra de morts pel terratrèmol que va sacsejar el departament del Chocó fa dues setmanes ha pujat a 331.
1: A més, hi ha prop de 4.500 ferits i 240 persones desaparegudes. El sisme amb epicentre en el municipi de San José del Palmar va afectar unes 500 poblacions. Durant la seva visita a la regió més perjudicada, el president Abelardo de la Espirella ha anunciat que el govern colombià ha començat la fase de reconstrucció de les zones afectades.
2: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: 2:52, tornem aquí a les Balears perquè els centres de bussatge de les illes han experimentat un creixement en els darrers anys. La major conscienciació de l'ecosistema marí, l'auge del turisme sostenible o la professionalització del sector poden explicar un interès més gran d'aquest esport subaquàtic. Segons la Direcció General de Pesca del Govern, a les reserves marines de les illes es registraren el 2023 un total de 74.000 immersions de busseig recreatiu. Lluís Hernández.
3: Un dels centres que concentra durant tot l'estiu molta activitat submarina és l'empresa Mar Balear, ubicada a un dels molls del port esportiu de Port Adriano, al municipi de Calvià. Un indret estratègic, ja que té a només 2 milles nàutiques la reserva marina de l'illa del Toro, amb la concentració més gran d'espècies de les illes. La responsable de la part formativa del centre Mar Balear, Andrea Gil, ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Matí la necessitat d'ampliar les reserves marines del litoral balear per tal d'assegurar la biodiversitat del fons marí de les illes.
4: Al final tens molta més possibilitat de poder veure les espècies que vens a buscar. Tot això fa que el fet de tenir més protecció a sota de l'aigua en una reserva marina creixi la biomassa, creixi la biodiversitat, i tot això és positiu per nosaltres.
3: Aquest esport subaquàtic, segons Gil, recull perfils molt variats, des de nins fins a persones més adultes, i tant aquells que els agrada el mar a usuaris que a través del busseig poden perdre la por a l'aigua. Molts d'ells venen expressament de fora de les illes al centre Mar Balear per gaudir de jornades submarines, sobretot a la reserva de l'illa del Toro.
5: Buceo desde hace 8 o 9, es decir, empecé con más de 50, pues porque lo probé y bueno, pues me encantó.
6: La sensació és fantàstica, després veure els peixos, veure el fons, és que és increïble. Mira, per exemple, hi ha una sensació que a mi m'agrada molt, que és quan ens envolten les barracudes. es como hipnotizante.
7: En el momento que te tiras de la Zodiac, ya en el momento que te tiras al agua, ya es perfecto para mí.
3: I segons la Direcció General de Pesca del Govern, la xifra més elevada d'immersions el 2023 a les illes va ser precisament la Reserva Marina de l'Illa del Toro, amb més de 26.000. Actualment hi ha uns 67 centres de busseig recreatiu a les Balears.
2: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: I ara anem amb una notícia divertida i també arriscada, perquè Gat de Pere ha recuperat enguany la tradicional baixada de carretons pels carrers del poble. Aina Morales, bon dia.
8: Bon dia, va ser ahir cap vespre, motiu de les festes de Sant Bartomeu. 14 carretons varen protagonitzar un espectacle que feia anys que no es vivia. Ho ha explicat el regidor de Fires i Festes de Gat de Pere, Joan Campins.
9: Crec que l'any 2008 va ser el darrer any que s'ha fet una baixada de carretons aquí en el municipi. Ja hi havia lots que li feien el Tonerofe, i enguany mos hem decidit.
8: Al poble alguns s'han estrenat en aquesta tradició, mentre que d'altres ja tenen experiència en la fabricació dels carretons.
10: Normalment en plan peces de cotxes, de desguasse. De fem, els de coplam, els de... se munta, se salda, se prova i se fan 50.000 proves.
11: Té un xassís fet d'alumini i plaques de fusta per reforçar més.
12: Sí, és la primera vegada que venc i me fa molta il·lusió.
8: Ha estat tot un èxit. 18 anys després, els carretons han reconegut els principals carrers de Cap de Pere en un acte que ha congregat centenars de persones.

0: Talents locals i artistes nacionals i internacionals es reuniran un any més al Festival Internacional Eivissa Jazz, que enguany compleix la seva 38a edició i es durà a terme entre l'1 i el 5 de setembre. Anna Fernández.
1: Un any més, el Festival Internacional Eivissa Jazz mesclarà talents sobre l'escenari i, així com explica el seu director artístic, en Vicent Tur, continua apostant pels joves.
2: Se segueix apostant per grups que moltes vegades, de les primeres oportunitats que tenen per tocar fora dels seus llocs on de residència habituals, és a Eivissa. I això és polit i és d'agrair, que allò veus artistes que s'acaben consagrant i recorden que la primera oportunitat que varen tenir per tocar fora de Caseu i tal va ser Eivissa.
1: La programació començarà al centre de la ciutat amb concerts d'artistes com Sinet Cormican, la Big Band Ciutat d'Eivissa o Ibosim Flamenco. L'agrupació Gospel Lab, explica Arantxa Fernández, serà enguany l'encarregada de juntar aquests dos gèneres sobre l'escenari.
3: Nosotros pretendemos que el público no solamente esté ahí mirando, disfrutando del concierto, sino que también de alguna manera participe con nosotros, se sienta con nosotros dentro del escenario y lata con nuestro pulso.
1: L'Up Trio, considerat un dels grups emergents del jazz europeu i guanyadors al Festival de Getxo, seran els encarregats d'arrencar les jornades musicals al Baluart de Santa Llúcia. Compartiran cartell amb els eivissencs de Illusions, l'Eivissa Jazz Experience, projecte impulsat pel pianista gallec Abé Rabade, o Michael Pipoquinha, considerat un dels baixistes més brillants de la nova generació i que serà l'encarregat de clausurar el festival.

0: ya. Tú me repites una y otra vez. Que ens acostem al final de l'estiu és innegable i és alhora tan cert com que encara queda estiu per endavant, Aina.
1: I avui un dels fets que constata aquestes dues realitats és la darrera cita de les nits de Sant Carles amb l'Habitació Roja i L.A. en concert. Dos noms referencials del pop-rock independent que posaran el punt i final a aquest cicle estiuenc. El Castell de Sant Carles obriran portes a les 8, a les 9 està previst que comenci el concert de l'A, i a partir de les 10 serà el torn de l'Habitació Roja que escolten de fons.

0: Són les 3, moment ara per repassar els principals titulars d'aquest dimarts 25 d'agost. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu que de setembre a octubre siguin més càlids de l'habitual a les illes i xifra en un 70% aquesta probabilitat a mitjà termini. Continua així la tendència d'un estiu de rècord de temperatures. Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. L'AEMET diu que les pròximes 3 setmanes seran seques, però adverteix que hi ha un 50% de probabilitats que entre agost i octubre plogui més del que és habitual. La delegada de l'agència a les Balears, Maria José Guerrero, destaca que les previsions apunten que les pròximes setmanes l'ambient càlid continuarà al manco fins a mitjans del pròxim mes de setembre.
2: De que continuemos con el ambiente cálido, más cálido de lo normal, por lo menos hasta mitad de septiembre, y en cuanto a precipitaciones, que sean normales. Sí, normales, pero casi tirando a seco.
0: L'impacte climàtic preocupa, argumenta els científics. En el pitjor dels escenaris, els experts alerten de la desaparició d'algunes plantes i espècies de les illes.
1: La professora d'investigació del CSIC i la Universitat i cap d'Ecologia Terrestre a l'IMEDEA, Anna Travessat, indica que hi ha plantes que poden morir a causa de l'estrès del canvi climàtic i, en alguns casos, més extrems, fins i tot desaparèixer.
3: Aquest procés no seria necessàriament ràpid ni automàtic, dependria de la capacitat de cada espècie per adaptar-se. Les illes, el problema és especialment important perquè les espècies tenen poc espai per a desplaçar-se, no? cap a zones amb un clima més favorable.
0: Detingut un entrenador de voleibol a Palma per violar una jugadora de 15 anys i deixar-la embarassada.
1: La detenció es va produir la setmana passada i el sospitós va passar a disposició judicial dissabte. Després de comparèixer davant el jutge, l'entrenador de 23 anys va quedar en llibertat en càrrecs, subjecte a més a una ordre d'allunyament de la víctima.
0: L'edifici incendiat ahir a Can Picafort encara està precintat i fins demà els veïnats no podran entrar als seus domicilis. Mentrestant, els investigadors continuen intentant esclarir les causes del foc.
1: Una empresa de construcció apuntarà el sòtil i la planta baixa per assegurar-ne l'estructura que, segons els tècnics de l'Ajuntament de Santa Margalida, no està tan afectada com es preveia. Avui a les 7 de l'hora baixa hi haurà una reunió de propietaris per posar en comú què els han dit les asseguradores.
0: Bones perspectives a l'inici de la campanya de la llampuga a Calarratjada, mentre que la mala mà impedeix sortir a la flota de Solla.
1: Els primers pescadors professionals han sortit avui matí a feinejar i les barques de Calarratjada ja han complit la quota màxima de 150 quilos per embarcació. La creu de la jornada és al port de Solla, on el mal temps ha deixat la flota a terra en un inici de temporada restringit de moment a la pesca professional.
0: El Congrés en Robles en reitera que Ceuta i Melilla són Espanya.
1: La ministra de Defensa ha obert avui la ronda de compareixences de ministres en la cambra per la crisi de Ceuta. Robles ha defensat l'actuació del CNI i ha demanat disculpes als veïnats de Ceuta que s'hagin pogut sentir abandonats durant la crisi migratòria.
4: Que nadie siembre la menor duda. Ceuta y Melilla son España. Me han oído decir que no es que sean españolas, son españolísimas.
0: Això mentre el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha assumit el comandament únic que ha d'ajudar a Ceuta a recuperar la normalitat després de l'arribada dels 72.000 migrants irregulars provenients del Marroc, dels quals 8.000 són encara a la ciutat autònoma.
1: El Consell de Ministres ha adoptat aquesta decisió en una reunió celebrada després del Consell de Seguretat Nacional presidit pel cap de l'executiu central, Pedro Sánchez.
0: Amb aquest apunt hem arribat a les 3 i 4 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio, els butlletins horaris de l'hora baixa i també l'informatiu vespre a partir de les 7 amb Aina Sureda. Ara fem un tentor.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Idò, amb aquesta llampuga que canta Pere Andreo i ho sentiu amb els companys dels serveis informatius, avui ha començat la temporada de la llampuga, un dels peixos més preuats de les Illes Balears. 35 barques a partir d'avui i fins a final d'any es dedicaran a la pesca de la llampuga. Ha començat una de les temporades professionals més esperades, tant per la seva tradició com per la importància comercial del sector de la pesca. Es preveu que les captures enguany siguin semblants a les de l'any passat, quan es comercialitzaren prop de 114.500 quilos i hi va haver uns 650.000 euros de benefici per al sector. Les captures habituals se situen entre els 80 i les 120 tones, entre les 80 i les 120 tones, i les confraries de Cala Ratjada i d'Alcúdia són les més destacades pel que fa al volum de captures. El sector pesquer pot pescar fins a un màxim diari de 150 quilos de llampuga per embarcació, i pel que fa a la pesca d'esbarjo, fins a 10 quilos, 100 no, 100 serien molts, fins a 10 quilos màxim o 5 exemplars de qualsevol mida pot pescar per persona i dia. Començant.

Foi-me um tentol. Tentol, en Celestí Oliver.

Ben retrobats a Tental, com cada dia de dilluns a divendres. Vos acompanyam sempre puntuals en aquesta hora, quan són ara les 3:07, ja i 8, ara mateix. Un programa que vos acompanya fins a les 6, aquí a IB3 Ràdio. A qui li agrada la llampuga, esperem que a tots, ara en xerrarem, perquè també hem de xerrar de què hem dinat avui, tots tres. Hem compartit un poquet de dinar, sí, com a bons germans. I bé, un programa Tental, que en sabem de llampuga, en sabem de paraules, d'actualitat i de lletres. I, en definitiva, qui saben totes les lletres són, com sempre, no em faltaria d'altre, na Maria Pons i en Miquel Junc.

0: Bon dia, Miquel. Bon dia, Maria.
1: Com
2: esteu?
1: Bon dia,
0: Sou les llampugues d'avui, de Tentol.
1: Ai, m'encanta la llampuga,
0: sí?
1: Ho has dit.
0: Com t'agrada, mem?
1: En tombet.
0: En tombet?
1: Tombet de llampuga.
0: Bona tria, eh? Tombet de llampuga. I tu, Miquel?
3: Jo crec que m'agrada de totes les maneres. És bona.
1: Bé, no fem feix res.
3: Sí. No, aquí no.
1: Sí.
3: A Tentol mos agrada tot.
0: Mos agrada tot, sí. No fem lletjos, no. I la llampuga, sí, en tombet, o com sigui. Jo també m'agrada.
3: Sushi de llampuga.
0: Sushi de llampuga.
1: Això no ho he menjat mai, però...
0: I de, jo no sé si te diria que sí que n'he menjat.
1: Ah.
0: A qualque sushi...
1: És que a nivells i nivells, clar,
3: sí,
1: no...
3: Sí,
1: no...
3: Sí.
0: Bé, però en Miquel ho deia, tirava aquest ham...
3: Mai
0: per picar,
3: dit.
0: Sí, mai millor dit. Perquè... Gràcies, Maria.
3: No,
0: Maria. La Maria avui mos ha duit sushi per dinar.
3: Sí.
0: Sí.
1: Bé, mem, és un
0: no
1: sushi
0: llampuga,
1: que
0: no.
1: Ha arribat per part de ma mare i en Tolo, el meu padrastre, per tant, gràcies a ells que han compartit això amb nosaltres. Sushi d'Inca, tot sigui dit.
3: Era bo.
0: Sushi d'Inca. Sí.
1: Com que per ser d'Inca?
0: Sushi d'Inca.
1: I estem en plens.
0: Bueno, anava a dir, clar... no hauria bastat per dinar tots.
1: Clar. Ah? Però teníeu vergonya d'agafar-ne i llavors hi heu aferrat.
3: Eh? M'hauria quedat plena i després m'ho ha dit.
1: Bueno, quan heu obert...
3: S'obren...
1: Sí. Quan heu obert la carmanyola...
0: En Miquel i jo anava a dir, hem fet una picadeta.
1: Quan
0: però
1: heu...
0: no,
1: m'heu dit que no, com a tres vegades.
0: Perquè els duia el seu dinar, duia la seva carmanyola.
1: Però si vos ofereixen sushi, no pot dir que no.
3: No pot dir que no, mai.
0: No.
1: Vos he hagut d'insistir, encara empagaït en aquestes dues hores de la pel·lícula, ja m'ho diràs.
3: Ha estat ben bo. No, és que no podem dir res més.
0: Sí, bé. ha estat bo, em passa gust, eh?
1: Per ser dimarts.
0: Bueno, gràcies a que teva.
1: Clar que sí.
0: Sí, ta mare.
1: Mami, Tori, un besito.
0: Això mateix, eh? I molt d'anys per ahir, eh?
1: I molt d'anys.
0: Perquè és per Bartomeu.
1: Clar. Eh?
0: Això mateix. Idò, i Maria, en què començarem avui?
1: Idò, començarem Tentol, com sempre, com fem cada dia aquest estiu, jugant a la batussa, i avui ens endinsarem en la figura de la pollancina Xesca Ensenyat, i és que en el Club Pollança es pot veure fins a l'octubre una exposició dedicada a l'escriptora i activista cultural pollancina que ens va deixar el 2009 i és declarada, fou declarada, filla il·lustre del municipi.
0: Idò, i de l'obra de Xesca Ensenyat, que fa memòria col·lectiva d'aquesta Mallorca a la segona meitat del segle XX, també de la cultura popular, i les conseqüències de l'expansió turística sobre el territori, en parlarem amb un historiador, com és en Miquel Amengual, que és membre del grup impulsor d'aquest nomenament com a fill il·lustre de Xesca Ensenyat, que, per cert, no sé si ja el té, però ha de tenir un carrer a Pollença. Tem per
1: sí?
0: mi que, que sí que ja el té. Eh?
1: A banda d'aquest homenatge que li han fet al Club Pollença, també volen posar un carrer
0: un
1: non
0: carrer.
1: Seu, que no sabem si ja s'ha donat o no s'ha donat, però en Miquel mos ho contarà.
0: Exacte, en xerrarem amb ell. I avui, l'endemà que fes festa, en Tomeu Canyelles ens du una efemèride del segle XVII.
4: Tal dia com avui, per a l'any 1609, l'astrònom Galileu presentava el seu primer telescopi davant del Senat. Aprofitam aquesta efemèride per oferir-vos una breu panoràmica de la vida i l'obra d'un personatge clau a la història de la ciència. Ai, ai, que...

0: I d'ahir parlarem de Galileu en aquesta secció que brostatge en la història en Tomeu Canyelles cada dimarts. I que tindrem avui, Miquel, també?
1: Avui és la notícia del dia, xerrarem d'en Joan Taltavull, que és un jove cuiner de Menorca, només té 19 anys. L'any passat va quedar tercer classificat a una competició de joves xefs europeus.
2: Europeus?
1: Sí.
2: L'any passat en 18 anys.
1: En 18 anyets.
0: 18 anyets, eh? Mm.
1: I ara en 19 protagonitza un curtmetratge que va sobre Menorca, sobre la cuina tradicional, i bé, mos explicarà un poquet sobre què xerra aquest documental.

0: profit.
1: Havia sonat natiu, eh? Després d'en Tomeu Penya, ve natiu.
2: Sí, sempre que xerram de cuina sí. Manca una cançó de natiu.
1: Exacte, ha de sonar, perquè té jingles també per tot, si és per xerrar de cuina. Mm-hmm. I amb aquest jove cuiner menorquí parlarem i coneixerem una mica més la seva intensa trajectòria tan jove i tots els èxits que arrossega ja.
2: Mm-hmm. I el futur, també l'havien demanat pel seu futur.
0: Quins plans té?
2: Encara és per Barcelona, men si torna per Menorca qualque dia.
0: Ah, això també és una bona pregunta, clar.
1: Encara no té 20, eh? Bé, en xerrarem a partir de les 4 i a partir de les 5, ja en tercera i darrera hora, sentirem Gustav Mahler, que és el concert que es viurà aquest mateix dissabte en el Castell de Bellver de Palma.
0: Així és, perquè l'Orquestra de Cambra de Mallorca hi du una nit dedicada a Gustav Mahler amb més de 80 músics.

0: interpretaran aquest adagio de la sinfonia número 10 de Gustav Mahler, o també la sinfonia número 1, Tità. En parlarem amb el director d'aquesta orquestra de cambra de Mallorca, en Bernat Kegles.
1: I d'això serà a partir de les 5, en què ens visitarà en Bernat Kegles i parlarem d'aquest programa, d'aquest concert dedicat a Mahler en el Castell de Bellver i també del present i futur de l'orquestra de cambra de Mallorca. I avui ens visiten les Marines i atenció perquè xerrarem ja de la recta final d'aquest estiu.
2: Amb el final d'agost, la tornada a l'escola se fa cada vegada més a prop. Però què podem fer per ajudar els nostres infants a tornar en aquesta rutina? Avui a Janedam, la tornada a l'escola abans de la tornada a l'escola.

0: crema.
1: Clar, després d'un etern infinit estiu, quan éreu petits, com arribàveu en aquests dies?
2: Molt malament.
1: Sí?
2: Trist.
1: Trist.
2: Qui vol tornar a l'escola?
1: Clar, també s'acompanyava de mal temps, no?
2: Sí.
1: Començaven aquells dies de pluges, sí, de primeres tempestes...
3: Mm. Bé, nens que estan contents de tornar a escola,
2: sí,
3: o perquè
2: hi deu haver nens que no veuen tots els seus amics durant tot l'estiu.
3: Ah, sí. O s'avorreixen.
2: O s'avorreixen, però no era el meu cas.
3: Tu t'ho passaves pipes a poble, sí, o Can Picafort.
2: Sí, Can Picafort, sobretot, sí, sí.
1: Clar, i ara...
2: Que nedaven, sí,
3: clar,
2: sí,
3: sos grans i tot.
2: Mm. Exacte.
1: Ara de grans, i ja ha passat l'estiu, i per què ha durat dos dies, no?
3: S'ha fet llarg aquest estiu,
1: ah, sí?
3: Tanta
2: calor. Sí, jo m'ha passat rapidíssim.
1: Sí, jo m'ha passat volant.
2: Fem molta calor, sí, però l'estiu...
1: Tot passa més aviat, com més gran un se fa, no?
2: Sabeu que sí.
3: Ara per això,
1: per dins. Sabeu que sí. Bueno, ja ho tenim tot per aconseguir-ho tot, com deia, no? Tres hores de Tento, que no han fet més que començar, i tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
2: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tento en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, o també al Facebook de Tento.
3: O bé el correu electrònic.
5: Oh, sorpresa!
3: Que nosaltres, que Tento, @ivetresradio.com.
1: Què t'ha fet tanta gràcia?
2: No ho sé.
3: Perquè està com molt coral.
1: Sempre, eh?
3: Ho hem agafat en sèrio.
1: Sobretot
3: no,
1: després d'aquest sushi. I si hagués estat de llampuga, ja, Maria,
3: bueno,
1: crec que n'hi podríem xerrar.
2: Demà em pot dur de sushi.
1: Crec que n'hi podríem xerrar.
3: T'imagines? Que l'he de fer jo, Miquel? Estem arreglats,
2: sí,
3: o?
1: Petició feta.
3: Oi, no. Però esperar així segudets com estàu. No.
2: Jo tampoc.
1: No ho fem mai. De sushi, sí.
2: Sí, una vegada amb els amics, però...
1: Sí,
3: sempre accidentat, tu?
1: Accidentat, per què?
3: No sé, és difícil fer
1: sushi. Ah, perquè se desfassa arròs, perquè no t'aquens les peces guapes.
3: Es punt de l'arròs, estall
1: de peix... És difícil, no el vol de fer.
3: La forma de...
1: Jo ho he provat de fer tres pit màxim. Però no és que sigui un gran expert.
3: I no me l'has convidat cap.
1: No.
2: Cap
3: me l'ha convidat.
1: Però mira, per una banda la convidada, a fer sushi plegats, per una altra la llampuga.
3: Sí.
1: Bé, tenim feina, no ho sé. Mos hi haurem de posar.
3: Bé, i de mans a l'obra, vinga.
1: Això mateix. Bé, i qui està a mans a l'obra és el nostre tècnic que farà aquesta primera hora. No sé si la segona i la tercera. I si n'hi hagués quatre, també en faria quatre. No, diu que li basta i bé aquesta primera hora. En Joan Jiménez, moltes gràcies, Joan, per ser-hi. Són les 3:20, moment de començar.
4: La rabiosa actualitat.

0: Com si no haguéssim començat, però com que tenim tanta de xerrera i ens agrada xerrar... Bé, ja sabeu que a partir d'ara, i com fem cada dia d'aquest mes d'agost o durant tot aquest estiu, jugarem a la batussa, és a dir, als pobles d'arreu de les illes. Veniu a concursar amb l'objectiu de fer el màxim número de puntuació i a principis de setembre, és a dir, la setmana que ve, a partir ja de la setmana que ve, reunirem els millors pobles en els quarts de final per saber quin serà el poble més tèntol de tot Balears. I la classificació és la següent. En tercer lloc es manté igual, Muro amb 83 punts. En segon lloc, Porreres i Capdepera empatats amb 85. I en primer lloc d'aquesta classificació, per ara, és el millor poble de totes les Illes Balears. Bé, poble,
1: no és el
0: millor municipi.
1: Poble. És el municipi més tèntol, no? Perquè millors són tots.
0: Ai, sí.
1: No sé.
0: Amb 88 punts, el poble més tèntol de Balears, el municipi, però que també és un poble.
1: Que si no, si Miquel són te dirà que...
0: És Marratxí.
1: És millor poble de poble.
0: Ah, no, això està clar.
2: I tu diràs que és inco.
0: Bé, ja ha arribat el moment, vinga, de conèixer quin és el poble que juga avui a la batussa de Tèntol.
2: I el poble que passa avui per la batussa de Tèntol és... Maria de la Salut.

0: M'he imaginat les Mariandes i Mariandos caminant pel carrer, al ritme d'aquesta cançó, d'en Santana. Sí. Bé, idò, avui juguem amb el poble de Maria la Salut. Ja sabeu que és un municipi mallorquí situat en el centre de l'illa, a la comarca del Pla i al nord-est de la capital. Limita amb els municipis de Llubí, Santa Margalida, Ariany i Sineu. I el seu gentilici, ja ho dèiem, és Marianda i Mariando, i Maria té un total de 2.461 habitants clavats, segons dades, però, de l'INE del 2025.
1: Dins el municipi destaquen les possessions de Roqueta, Déu-lo-Sal i Montblanc, així com altres finques.

0: àrab amb una cristianització posterior de la població de Maria.
1: Sí, aquest nom tan singular, no? Tan, que és més llarg de lo normal, segons els estudis filològics, la primera part del nom Maria no feia referència originalment a la figura bíblica, la Verge Maria, sinó que en realitat prové de l'àrab i deriva del verb ra, que significa veure o mirar.
2: Després de la conquesta de Jaume I, al segle XIII, la similitud fonètica va fer que els nous pobladors catalans associessin el nom a la Verge Maria. D'altra banda, l'afegit de la salut és una incorporació molt posterior que respon a motius religiosos, concretament per la devoció a la Mare de Déu de la Salut a l'oratori local. El municipi va adoptar aquest nom, compost de manera oficial l'any 1916, amb l'objectiu de distingir-lo d'altres pobles de l'estat.

0: Avui, Maria, t'ha lluit, eh?
1: Totes les cançons que sonen avui me les han cantades durant 30 anys.
0: Sí? A Maria?
2: No, no, Maria. Jo no, però no, Maria. Jo no, Maria, així que...
0: Clar,
2: sí.
0: Bé,
2: sí,
0: clar, sí, sí. Tu fes aquesta tria, perquè avui feim Maria la Salut, i evidentment na Maria havia de triar clar. Aquestes cançons,
2: sí.
0: Com aquesta Maria d'en Ricky Martin. Bé, i Maria la Salut, és un poble tradicionalment agrícola.
2: Sí, destaquen els conreus herbacis extensius i la ramaderia ovina, així com els alls, els melons, les cindris, les tomàtigues, sobretot les de Ramallet, són les més valorades en aquest municipi, i en zones marginals els ametlers. Així mateix, en els darrers anys, han proliferat diferents empreses dedicades a la construcció, ja sigui materials de construcció, com obra pública i civil. Han existit i existeixen encara menestrals de la fusta i del ferro.
0: I pel que fa a la seva història, abans de la conquesta cristiana, les terres de Maria integraven el districte islàmic de Muro, és a dir, de Muro.
2: Exacte.
1: Després, però, Maria no devia ser més que un alqueria, un llogaret, i per això depenia de Santa Margalida. Any després, el 1836, Maria de la Salut es va segregar de Santa Margalida per constituir un municipi propi.

0: Quantes cançons no nostrades que canten a Maria, a Maria la Salut.
1: És que
0: de demanar a en Tomeu,
1: magnífic, magnífic.
0: De demanar a en Tomeu que em faci una, si és que no la té ja.
2: En Tomeu Penya.
0: En té tantes.
1: Pots
0: que...
1: enter, oi? No
2: sí, en tenia una no de Maria, no, però que era una persona, no és poble, m'apareix.
0: Bé, i les festes patronals de Maria de la Salut se celebren en torn del 8 de setembre, que és el dia central en honor a la seva patrona, la Mare de Déu de la Salut, també coneguda històricament com la Mare de Déu dels Missatges.
1: Ara bé, una festa ben coneguda i que de fet enguany fa 30 anys és el Rock en Rostoi. És un festival rural i de música alternativa que sempre ha estat caracteritzat pel seu rock al camp de blat segat i també per l'escenari d'electrònica dins un safareig, 100% autogestionat, i té lloc el darrer dissabte d'agost, és a dir, aquest dissabte serà.
0: Aquest dissabte,
1: sí, sí, sí.
0: Guany que fa 30 anys de que és Rock and Rostoi, hi anireu?
1: Jo hi he anat molt d'anys i crec que hi pegaré un vot.
0: Sí? Sí,
2: voleu ficar dins el safareig?
1: Sí, sí, també.
2: Sí. Ah, sí, oh? Sí.
1: Ja que hi vas, ho veus tot, clar.
0: Completa. I hem acabat ben prest.
1: O tard, sí. Depèn
0: o tard,
1: de com
0: bé,
1: miris.
0: Sí. Sí. Ja, ja,
1: hi ha gent que ja va berenar i tu encara de tomacar teva. Sí. Mm. Mm.
0: Jo fa anys que no he tornat, però sí, hi vaig passar un parell d'estius. Bé, és dir, que se fa, no? No és que hi anés a passar l'estiu.
1: Quedava ja
0: a
1: campar.
2: Va anar a Rostoll i va quedar...
0: Rock and Rostoll, 30 anys, aquesta setmana, per cert, en xerrarem.
1: Demà, crec, demà si no mateix. Malament, sí, sí, sí.
0: Molt bé, i jo tinc un refrany de Maria que diu així... A veure si vos agrada. Ariany es viu bé tot l'any i a Maria tot l'odia.
1: Clar.
2: Aquest tot l'odia.
1: Jo tindria una altra que no sé si agradarà tant.
2: Ai, ai.
1: El rector de Manacor anava a boixar Maria.
0: Ai, ui.
1: Ui.
2: Jo no l'he trobat.
1: Jo no l'he polat, jo.
0: Pegàvem fora. Bé, fora.
2: Va, Manacor, Maria no està tan a fora, no?
0: No, però bé.
2: Va, li devia agradar una Mariando o un Mariando. Idò, mira, jo en tinc una altra. Acabar amb la processó de Maria, que no sé si ho havíeu sentit mai, això.
1: Jo he sentit acabar

0: que anava a concerts completes del Cudi.
1: Ah, sí?
2: Uau!
0: Jo crec que un any deuen acabar tots. Perquè...
2: Sí, sí, sí, això és la processó de
0: Maria. La processó de Maria també, no?
2: Vol dir que cau malament, que és un fracàs, sí. O que hi ha brega, perquè sabeu que una processó hi va a brega.
1: Com la processó de la moixeta.
2: Quina moixeta?
1: No ho sé, això també hauríem de cercar. D'una moixeta, puntura va acabar rapinyades. Bé, idò, dit i fet, avui jugam amb el poble de Maria de la Salut. Penta.

Però abans, ja ho sabeu, vos han de fer la pregunta que diu així. Aquest estiu vos demanam pel pare gentilici, és a dir, el malnom que reben els habitants d'aquell poble que ve a concursar. Avui concursam a Maria de la Salut i, per tant, vos demanam quin malnom reben els mariandos i mariandes.

0: crec que ara per festes, Maria, contrataran a Maria.
1: Sí, sí. Per la cançons que no me diguin sí. Maria.
2: Ja atura, ja atura, ja no n'hi ha més.
1: Ja basta.
0: De Maria Pons, DJ. Ha posat un nom.
1: DJ Maria.
0: Bé, no sé si el tens ja.
2: No, la veritat que hauria de pensar, però jo crec que se m'adonaria bé.
0: Ave Maria.
1: DJ Puríssima. En el safrei de rostó, jo la veig.
2: DJ Puríssima.
0: Sí. Molt bona tria, molt bona tria. Ara sentim
2: en
0: Bisbal.
2: PD.
0: PD.
1: Posdata
0: Maria.
2: PD
0: Maria.
2: PD Puríssima.
0: Sí. I de quin mal nom reben els mariandos i mariandes és la pregunta que feim avui i com ho podeu fer?
1: I ens poden enviar la seva resposta a l'story de l'Instagram del programa.
2: Pot en català, si vols.
1: Sí, no me facis riure, Maria.
0: És que ho podrien dir.
1: Ens podeu telefonar al 971-13-99-00 per entrar en directe a Tentol.
0: I d'ahí, vinga, ja ho sabeu, o per telèfon o per Instagram. Quin mal nom reben els mariandos i mariandes? Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és patrimoni. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.

0: Passen 5 minuts de les 3 i mitja. Sou a Tèntol demanant pels pares gentilicis aquest estiu d'aquells pobles que venen a concursar. Avui concursam amb Maria, Maria de la Salut, i per tant demanam si sabeu quin mal nom reben els mariandos i mariandes més enllà del gentilici, que és mariando i marianda. Per tant, no sé si han rebut...
1: No han rebut una de resposta.
0: Cap resposta.
1: En Pau Ferrer mos diu sí? Telecons.
0: Telecons.
1: Després m'ho explicaran els convidats.
0: Telecons, per tant, en apuntar amunt, telecons. Molt bé, idò, i dit i fet, avui juguem amb Maria de la Salut.
2: Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: Però abans, i ells ho saben, i són dos, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
3: El qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sou?
8: No m'heu dit el nom.
4: Noms i adreces.
9: Enric Pozo. O Joan Carbonell.
4: Som parents? Som casats?
9: No, no, som amics. Sí, som amics.
10: Necessito una mica d'informació. Per començar, parli'm una mica de vostè.
9: Bé, jo som professor jubilat i me dedico a fer activitats culturals i també estic un par dins del món del cooperativisme.
11: Bé, jo també sóc mestre jubilat i me dedico a les meves corolles a fer assajos damunt productes d'embotits mallorquins.
12: Li agrada veure la televisió?
9: Sí, estones.
11: Sí.
13: A part del clavegueram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolç i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
9: Hombre, els romans, sobretot, van fer, a donar-nos idees importants de pensar, va haver grans pensadors, i sobretot van ser persones que van lluitar molt per aconseguir altres territoris.
11: Bé, bàsicament també, sobretot l'obra pública hidràulica, de conducció d'aigua, i a més els seus útils que empleaven per les carreteres per fer aquest tipus d'instruments són els mateixos que ara s'estan empleant en els GPS i els de Jones.
14: T'agrada viatjar?
9: Moltíssim m'agrada viatjar.
11: Sí, és punt flac.
15: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
9: Jo practic senderisme i també escacs.
11: Jo ara anar a caminar.
16: Una actuació extraordinària.
17: Deixem-ho per avui.
18: Moltes gràcies.

0: Idò, i avui concursam amb dos mariandos, en Enric Pozo i en Joan Carbonell, que en saben i molt, ja ho veurem, perquè, de fet, saben fins i tot aquesta dita que han dit.
1: De ser processó de Maria, que va contra sí. Processó de Maria, men. Contumós.
0: Què vol dir això?
2: Bé, a veure, segons em van contar, supos que la persona que va contar sí que tenia aquesta molt bona informació, va sorgir arrel d'una processó que es va fer, i quan ja estaven a l'església, el capellà damunt la trona va demanar silenci, etc. I seguint en sol xipeu, i va baixar la trona.
0: Ui.
1: I va ser ahir que va...
0: Què va passar, llavors?
2: Bueno, aquí m'atur.
3: Ah, com passar a repartir llenya.
0: I va batots. Tenia gènic. Tenia gènic i rector.
2: I va ser un manco.
0: I sabem quina data era, més o manco, això?
2: Sí, no fa tant de temps, de dir això, dins els 1950, dins els anys 50.
4: Ah, sí, el segle passat.
0: O sigui, tenim nom i llinatges de rector. No fa falta que el diguem,
4: no? No fa ni 100 anys, vaja.
2: Sí, no fa ni 100 anys.
3: Que ja vaja. Ja no és viu el rector.
2: No.
4: Bé, no l'anomenarem, no, pel que pugui ser.
1: També m'ho han dit que vos diuen telecons de mal nom en els mariandos. Per què, aquest?
2: Bona pregunta. Pues...
3: Jo crec que bàsicament és una relació que teníem a Santa Margalida, com ha estat fins a l'any 1916, vull dir, 36, no van, 1836, no vàrem a ser independents, a estar a la compra, així que anaven darrere sempre dels vileros, i aquí van aconseguir, i sempre ens han dit, sempre ha hagut aquesta rivalitat.
1: Sí. No vols dur i vam ir amb els vileros.
3: Hombre, ara ja millor, però quan hi havia el futbol d'un temps, hi havia tots, normalment també.
4: És per dalt, jo m'hauria d'home repartiu.
2: També arreplegam.
0: I en Muro, com vols dur? Perquè clar, Muro formava part de Maria.
4: Sí, per això fa molts anys.
0: Sí, clar, bé, però...
2: Beníssim, cap problema.
0: Arrossegam història.
2: És l'única cosa que en Enric i jo avui tenim ganes de quedar davant de la vila.
4: Ah, idò, mira, encara és aquesta
1: realitat. Muro va en tercers, eh? Bueno, abans també el dureu de passar.
2: Ho intentarem, però si quedem davant la vila...
3: Ja haurem complit.
4: Això és el més important.
1: Bueno. Enric, bé, la informació que mos donen cada dia sí. Els nostres concursants mos ha posat que divulga el joc de cartes Terceti, que només se juga sí. A Maria. Com se juga? Com és aquest
0: bé,
1: joc?
0: Què és Terceti?
3: El Terceti és un joc que se, bé, se diu que se va dur d'Itàlia, però els italians diuen que se va dur la corona d'Aragó, per tant, en plan del segle XIII-XIV. A Itàlia encara juguen molt. És un joc que a Mallorca només se juga en aquest moment a Maria, s'havia jugat a molts de municipis, se manté a Maria, ara per cert que venen les festes del poble, i dia 2 fem una diada, sobretot per ensenyar als joves del poble a jugar a Terceti perquè es vulgui mantenir.
0: Dia 2.
3: Dia 2 de setembre. I bàsicament és un joc en el qual se juga. No se pot xerrar, o sigui, es juguen per parells, se reparteixen les 40 cartes de les cartes espanyoles, on la carta més important és el 3, la segona és el 2, s'as, llavors ve rei, cavall, etc. I si un té 3-3-2 té 3 punts, si un té 3-2 també té 3 punts extres, i després tu has d'anar jugant amb el teu company, així com vas jugant amb les cartes, t'han de servir sempre que sigui possible, i quan el teu company no te serveix, t'ha de marcar un poquet el que vols que tu li tiris quan tu vulguis que ell entri. I per tant, és un joc de pensament, és un joc de reflexió, i és un joc del qual, durant les 10 jugades que hi ha, que dura cada jugada, i llavors hi ha 3 cantons, s'han de fer 30 punts, sempre els 3, va relacionat molt. Durant aquest temps no se pot parlar, i després quan s'acaba se comença a barrejar. O sigui, llavors tu has fet mal fet aquesta jugada, no has dit que jo he tirat un cavall perquè tu me tirassis en vez de copes oros i tal.
0: Per barrejar, llavors em feia festa, també.
3: Sí, home, al final és que perd, paga el bonus.
0: Com és que arriba... Sí. Com és que arriba a Maria i només se juga a Maria, de tot Balears?
3: O sigui, se jugava a Mallorca, se jugava molt de municipi. El que passa que és un joc en el qual, per una banda, s'ha perdut molt el sentiment de jugar en el cafè, cada vegada ja n'hi ha més gent que juga en el cafè, i després hi ha hagut una altra cosa, i és que avui en dia les persones majors, un temps, anaven en el cafè, però ara van a la tercera edat, i ara és que s'envia més, s'havien tots els jocs ancestrals d'aquí, i aquests jocs, a poc a poc, cada municipi s'ha anat perdent a poc a poc. Ara, se pot dir que només s'hi juga truc, i a qualque estona, a qualque bar.
0: Els joves no en saben tant. No, o sigui, a poc a poc.
3: Sí, Struc sí, però no, és vera que ara està sortint un grup de joves que tenen ganes d'aprendre a jugar a terceti.
0: Molt bé.
3: I a més, l'any que ve...
1: Sí. La setmana que ve poden
0: enxerrar,
1: de dedicar un programa a això.
0: Sí, sí, sí.
3: I a més s'està preparant, s'està intentant preparar perquè l'any que ve, de mes d'abril, fer un campionat, diríem quasi mundial, intentar que venguin els italians i tres municipis que juguen a la península, concretament una a València, una a Albacete i un altre poble també a Guadalajara, que també és molt curiós.
4: I després tenim en Joan, que està molt interessat en els embotits mallorquins, com així?
2: Bueno, perquè me ve ja de família. I sempre ha estat aquesta coralla.
4: De fer matances, o...?
2: Sí, bueno, sí, de les matances. Ma mare ja va començar, i els meus padrins, i els temes de la carn, els embotits, i sempre m'ha triat la coralla de com es fan, per què es fan, i totes aquestes receptes ancestrals, i que moltes vegades se fan sense per què se fan, i anar gretant, i fins a arribar als nostres dies, no? I bàsicament és això.
4: Molt bé.
0: I això, anar xerrat, fa reculls de llibres.
2: Sí, ja tenim una publicació que era va ser de Montes Camarot, la trilogia d'esport, Clomami del Pallós o Camarot. Ara, el mes de novembre, suposo que sortirà la sobrassada, la penicilina del Pallós, molt curiós perquè la penicilina del Pallós, i el següent any després seria de Montes 5, que seria la trilogia d'aquests tres embotits, i cada un té un per què, no?
0: Tenim un altre, què? Mes de novembre poden xerrar sobre sala. Exacte, quan traguis el llibre, l'han de tastar, aquesta sobrassada de Maria, sobretot. Bueno, mos hi hem de posar. Heu vingut a concursar?
2: Sí.
0: I sobretot en sabeu de participar, de dinamitzar, cooperativisme, activisme, d'això en sabeu, eh?
2: Sí.
0: Vinga, idò, som-hi.
5: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Idò, tot és començar i ens hi posam amb aquesta primera prova que, com ja sabeu, consisteix en lligar paraules. Sí, n'heu d'encadenar.
1: Heu d'encadenar paraules. Heu de dir una paraula que comenci amb la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. I tindreu un minut i obtindreu un punt per cada paraula que encadeneu.
0: Idò, i avui han decidit que començarem per la paraula Rostoi. Què en teniu de Rostoi per Maria?
1: És a dir, amb una L.
0: Sí, preparats? Avui, el tens.
3: Lloc.
2: Casa.
3: Asa.
2: Alemany.
0: Asa.
3: Alemany amb ell grega.
4: Ja me'l va passar ahir, això.
1: Ahir va passar, canviar la paraula.
2: Alaró.
4: Vinga.
3: Os.
2: Sopa.
3: Ànima.
2: Alava.
3: L'hava dit. Ungla.
2: Antoni.
4: Tot et serà.
3: Illa.
4: Un altre.
2: El bo. Rostoi.
3: Lloc.
2: Coloma.
3: Ara.
2: Avui.
3: Illa.
2: Entre polaca.
0: Molt bé. No heu repetit un parell? Heu repetit lloc, per exemple?
1: I sí. Rostoi, que és el que han començat.
0: Rostoi també, justament. I tem per mi que... Illa, pot ser?
4: Illa
0: també. També apuntades de 8.
1: Jo n'he comptades de 9.
0: De 9.
1: Però no sé si n'he... Compta de més
4: de 9. Jo n'he comptades 20, però fora dels comptes repetides.
0: Clar, en restant 3.
1: Són de 7, de 8, sí. Maria? Maria? De set.
0: Vinga, idò, de set puntets que sumam en aquest marcador per començar, que està molt bé.
1: Sí.
0: Està bé per començar. Idò, de set punts i ara, vinga, hem de fer la segona prova.
5: D'on m'has dit que és?
0: Juguem amb Maria de la Salut, avui amb n'Enric Pozo i en Joan Carbonell, i ara haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentirem xerrar. Són 10 punts 5 si encertau l'illa i 5 si encertau el municipi. Es va de fer, eh?
1: Es va de fer, es va de fer. Menys i sabeu dones aquesta persona que sentireu ara.
6: Sobretot quan vaig venir a Barcelona a estudiar, fruit de passar més moments tota sola, de mudar-me a una ciutat nova. Em vaig refugiar una mica amb això i me va néixer la primera ídol que vaig tenir. De petita va ser la Maria Isabel. Era bastant increïble, perquè crec que a més se va presentar a Eurovisió Junior i tal. I jo me vaig obsessionar una mica, sí.
3: Jo crec que són d'aquí, eh? Mallorca. Aquestes lotes d'aquí, crec. De Mallorca.
0: Sí?
3: Sí, Mallorca.
0: De Mallorca.
1: Heu sentit característiques de qualque poble en concret?
2: Ha de ser un poble que ho fan ser, eh?
4: Sí.
2: Per tant, jo no aniria molt tan fort, i per dir que qualcuna aquí diries, Enric.
3: Home, que el tema de ser sempre és complicat, el tema de ser. Nosaltres, per exemple, no la feim. Nosaltres no en feim cap.
2: No la feim.
3: Feim neutra.
2: No la feta.
1: És veritat que Walton no...
3: Nosaltres feim ser neutra.
1: Només feim ser neutra.
2: No la feta.
3: Per tant, aquesta no l'ha feta.
2: No.
3: Bé, anem a tirar un poc...
2: Ho tira per...
3: Per a bo que tirem. Tirem per... Vinga, anem a dir Sant Eugeni.
0: Sant Eugeni.
2: Va bé, vinga.
0: Heu dit a prop. Heu dit a prop, bé.
2: No.
0: Està un parell de passes, de Maria. Sant Eugeni, eh?
4: No l'ha sonat sa veu, no ha conegut qui era, no.
1: Va.
4: Vinga.
0: Mallorca. Sí, sí, sí, a Mallorca. I Sant Eugeni, ets Sant Eugeni?
1: No.
2: No
0: ets Sant Eugeni.
1: A Mallorca, però no ets Sant Eugeni.
0: Però no ets Sant Eugeni.
1: Era de
0: Tampoc
1: Lloret.
0: Tampoc no fora.
3: De Lloret.
0: Sí.
3: Això que era de Vicent Felip, no?
0: Això era na Maria Jaume.
3: Na Maria Jaume
0: era això. Sí.
1: Na Maria Jaume, sí, sí.
3: És que sí. Jo veig que era un poc pesplà, però no...
2: Sí.
3: Sí, era aquella zona.
1: Sí.
3: Era la nostra zona.
1: La nostra zona, però és veritat que és complicat a vegades triar de quin poble és, perquè la diferència tampoc... És complicat.
0: Sí, sí. Bé, però han sumat 5 punts, eh?
1: 5 punts, ja
0: que bon son, eh? 5 puntets que sumam, per tant en tenim...
4: 22 punts.
0: 22 punts. Vinga, ara ve la prova més divertida.
5: L'embarbussament.
0: Ah, oi, ja ho sabeu. Ara,
4: en Joan ja tanca els ulls i mira per avall.
0: D'això en sabeu, clar. Sentirem un embarbussament. I el de dir sense interrupcions ni errades, també en podeu dir, d'errades.
1: Bé, millor que no. Són 10 punts, si el deix perfecte i si hi ha errades, en Joan, el nostre tècnic, vol baixar la puntuació.
0: Sí,
1: es va anar al bat, però sí, exacte. Va anar al bat, en Joan.
0: El sentim?
2: El sentim.
0: Idò, endavant.
6: Ala, no.
7: Ho ha que li digui jo.
6: Sí.
7: Un tigre, dos tigres...
6: Que no me'l sap.
8: Ara sí que tornem a l'escola. Un tigre, dos tigres, tres tigres...
9: Un tigre.
10: Un tigre, dos tigres...
11: Tres tigres.
12: Un tigre, dos tigres, tres tigres.
13: Un tigre, dos tigres, tres tigres.
14: Un tigre, dos tigres, tres tigres.
15: Tres tigres.
16: Tres tigres.
17: Un tigre, dos tigres, tres tigres.
18: Tres trigues.
19: Tres tristos tigres.
20: Tres tristos tigres.
21: Tres tristos, tres tristos.
22: Tres tristos tigres.
23: Tres tristos. Tres tristos tigres.
24: Tres tristos tigres corren per la selva.
25: Tres tristos tigres corren per la selva. I ja anirà bé.
26: Aquest també és de més escala.
27: Un tigre, dos tigres, tres tigres. Tres tristos tigres corren per la selva.
4: Com ho veus?
1: Que ningú ho vol dir.
3: Ho intentem.
1: Va.
3: Un tigre, dos tigres, tres tigres. Tres tristos tigres, anaven per la selva.
2: Tres tigres,
1: anaven per
2: la selva.
1: Molt bé,
4: eh? Joan, ho vols intentar, tu?
1: Intentam, eh?
2: Un tigre, dos tigres, tres tristos tigres, tres tigres, anaven per la selva.
0: Ui, l'hem embullat un poc, ara.
1: Crec que ho ha fet millor en Enric.
2: Sí, de molt, de molt.
4: Bé.
1: Ben Joan... Un 7.
4: Un 7, diu?
0: Un 7, molt bé, un 7. Molt bé, clar, l'hem embuiat i heu dit anàvem per la selva.
1: I era corren per la selva.
0: Corren.
1: No passa res, no passa res.
0: Va fer
1: molt bé.
0: Però molt bé, 7 puntets i per tant en tenim...
4: 29.
0: Molt bé.

0: Guanya qui la sap més llarga.
1: Idò, i ara vos farem dues preguntes, Enric i Joan, relacionades amb Maria, evidentment, amb diferents opcions de resposta, amb dues opcions, que en cas de resposta correcta tindreu dos punts. I començam i ho fem parlant de Maria de la Salut, i hem d'explicar que el vostre municipi va pertànyer durant molt de temps als vostres veïnats, ho dèiem, a Santa Maria Lida.
2: Però aquest vareu... Aquest sempre, segur.
1: Sí.
3: Ja l'ha dit en Enric, de fet.
1: Sí. Clar, vareu aconseguir independitzar-vos durant el segle XIX. Sabeu, però, a quin any es va independitzar definitivament Maria de Santa Maria Lida?
2: Bé, jo esperava per dir les respostes, menys si les sabien, però...
3: Voleu les opcions?
1: Ja, o opcions o no?
2: Jo crec que no els hi fan falta.
4: Poden dir directament.
3: Vinga.
2: Directament.
4: 1836.
2: Exacte.
3: Correcte.
1: 1836.
2: Ho saben perfectament.
4: En guany farà 190 anys.
1: Mm. 190 anys.
2: D'aquí 10 anys fareu festa grossa. No? Sí. La cosa, però, és que entre el 1813 i el 1836 hi va haver com a va i vents, no?
5: Hi va haver 3 intents.
2: 3 intents, però no... No acabàveu d'independitzar-vos fins que el 1836 sí que va assolir definitivament aquesta independència. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Molt bé, idò, sumam dos punts i ara parlarem del Rocan Rostoi. Mm-hmm. Clar, no sé si hi nau.
4: Hem anat vegades. I en Joan encara té una altra història.
3: Ah, sí?
1: Conta.
5: Des començament de Rocan Rostoi.
1: Sí?
3: Sí.
5: Era Tirant de Val, no? Aleshores, sí. I un grup va demanar per fer un rock així, fora de vila, no? S'ha fet llavors camp de futbol i va demanar un rocador així del poble, un grufador. Jo no sabia ni que era un grufador. Resultava que era fer un clot, tiraria aigua, igual que els pobles en l'estiu se tiraven per allà de dins.
1: Sí.
5: I va començar aquí. Després, ja molt més en van, ja se va...
2: Demanen de xerrar de rock en Rostoi.
1: Clar.
2: Te demanarem un àudio.
1: El grufador va ser s'inici, de Rostoi.
5: S'inici.
1: Bueno, llavors volem demanar, perquè enguany, clar, a Rock and Rostoi celebra el seu 30 aniversari. Sabeu, però, quin d'aquests grups que vos direm actua enguany en aquests 30 anys del Rock and Rostoi?
2: És Rudimentari o Ànimos Perrec?
4: Rudimentari.
1: Molt bé.
3: Idò.
1: Sí.
2: Grup de Rigui de Menorca.
1: No hi van, però en saben, eh? Encara hi sou temps, d'anar-hi.
4: Sí, avui hi anirem.
1: Bueno, idò, i ara ja hem arribat en aquesta recta final, darrera prova i definitiva. Aquí podeu sumar molt de punts. Ara quants en duim?
3: Ara en duim 33.
1: 33, que està...
5: Han passat els
1: 30. Està molt bé.
4: Era l'objectiu.
1: Preparats?
5: Sí.
1: Idò, vinga.
6: Amb la paraula a la boca.
1: Concursam avui amb en Joan Carbonell i en Enric Pozo, Mariandos, de Maria de la Salut, i ara en aquesta darrera prova i definitiva tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb Maria.
2: Ara elegirem a l'atzant quines paraules jugueu. Vos poden tocar mal nom, topònim, nom de carrers, personatges del poble, nom de comerços o llinatges, men que toca avui.
7: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Topònims.
1: Topònims.
2: Topònims
1: que bé,
2: teniu.
3: Teniu moltíssims.
2: Moltíssims. Començant per allà on se celebra el Rostoi.
1: Però ho fem molta puntuació.
3: Per dir possessions, el que vols.
2: Qualsevol cosa.
1: Cada topònim és un punt. D'acord? Au, idò. Tens.
4: De l'Ossal, Banderola, Son Rabassa, Son Bats,
5: Son Fial,
4: El Rafal,
5: La Torre, Son Parot, Son Parot a l'Homà,
4: tu segueix? els gassons,
5: El Rebostès, El Campàs,
4: Davant El Raval,
5: Arrai de Saigo, Roqueta,
4: Mm.
8: Tenta.
1: 15, n'hem apuntat, 15 clavats, 15.
2: Davant el micro,
1: sí, i en Enric Pozo i en Joan Carbonell, quant de punts han fet per Maria?
3: I han fet un total de 48 punts.
1: 48 puntets, molt bé, molt bé.
2: Està molt bé,
1: sí, està molt bé.
5: No m'he quedat a 0.
1: Bona nau, contents, cap a Maria.
9: Ah, que sí.
2: A 0 difícil quedaria, també.
1: Moltes gràcies, i enhorabona.
5: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: I bones festes.
5: Igualment. Gràcies. Esteu convidats
9: a venir.
5: Sí, a venir.
10: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
11: Bon dia. Ha quedat en llibertat amb una ordre d'allunyament l'entrenador de vòlei acusat de violar i deixar embarassada una jugadora de 15 anys a Palma.
12: Els fets tingueren lloc el passat mes de juny. L'home, de 23 anys, va convidar la jove a casa seva a dinar i la va forçar a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment.
11: Els veïns de l'edifici incendiat a Can Picafort no podran entrar als seus domicilis fins demà al matí. L'immoble encara està precintat i els investigadors intenten esclarir les causes del foc que podria haver estat provocat pel mal contacte d'un endoll d'un aire condicionat.
12: A aquesta hora baixa hi ha una reunió de propietaris per posar en comú que el que els han dit les asseguradores. Un d'ells, Joan Cantarelles, lamenta que encara trigaran a poder tornar a la normalitat.
13: Sotano i la planta baixa, això demà a les 8 de matí vendran en Mendozas, ho apuntalaran i a partir d'aquí, en teoria, ja se podria entrar a la finca. Bueno, hi entrar, el que passa és que, evidentment, viure no.
11: I al barri de Pere Garau, a Palma, els veïns demanen més presència policial davant una onada de robatoris dins vehicles que tenen com a objectiu les balises de senyalització.
12: La plataforma veïnal Flipau en Pere Garau ha fet una crida a extremar les precaucions. Recomanen no deixar objectes a la vista, anotar i conservar els números de geolocalització de les balises, deixar la guantera oberta i buida i denunciar qualsevol incident davant la policia local. Joana Ferrà és membre de la plataforma.
14: Darrerament, per exemple, aquest vespre n'hi ha hagut 6, vull dir, que mos han arribat. El que roben són les balisses, ara, en aquest moment, que després se venen a 5 o 10 euros.
11: El servei Bici Palma té ja més de 53.000 usuaris. D'aquests, prop de 31.000 són usuaris actius. Així ho ha explicat el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palma, Antoni Deudero.
12: Ha destacat també la instal·lació de 6 noves estacions a la Universitat de les Illes Balears i la universalització del servei des del maig de l'any passat, la qual cosa ha ocasionat, diu, un increment molt notable de nous usuaris.
15: Desde el momento en que hemos universalizado el servicio, hemos tenido 30.654 nuevas altas. Aquí es de relevancia que el 80,78% son residentes de aquí, de Baleares, de Mallorca.
11: En l'àmbit estatal, l'executiu ha aprovat via decret llei el registre de lobbies.
12: L'objectiu és crear un registre estatal, públic i obligatori dels grups d'interès, una mesura que està inclosa en el projecte de llei que es va enviar fa més d'un any i mig al Congrés i que està bloquejat per manca de suports parlamentaris. Així n'ha parlat la portaveu del govern, Elma Saïd, després de la reunió del Consell de Ministres.
16: Con él se regula en la Administración del Estado la relación entre los grupos de interés y el personal público susceptible de recibir influencia. Este registro es obligatorio y estará gestionado y supervisado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que llevará su gobernanza y también su gestión.
11: En la plana internacional, els Estats Units endureixen la guerra comercial contra l'Iran, planteja sancions directes a 60 entitats, persones i embarcacions vinculades al país persa. També amenaça els països si tenen relació com la Xina.
12: Les noves sancions se centren en actius digitals, la tecnologia, l'or, l'aviació i el transport marítim i arriben després que no s'hagi assolit un acord sobre el control de l'estret d'Hormuz i el programa nuclear. El govern iranià assegura que està preparat per afrontar les sancions.
11: Amb aquest apunt en la plana internacional arribem a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí informatiu de les 5.
10: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que el jove cuiner menorquí Joan Taltavull protagonitza, veurement si ho direm, un curtmetratge titulat Tot el que neix primer es trenca.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.
0: I ja poden començar aquesta segona hora, si la poden començar, no ho sé, no sé si...
2: Ara ja has arrencat.
0: Sí, ara ja he arrencat, eh? Sí. Que m'ha parat aquesta corda, ja, sí, ja dut llis. Bueno, han jugat amb Maria, de la Salut, i bons concursants, han fet una bona puntuació, 48 punts.
3: Mm-hmm. Sobretot, sabien moltes coses.
2: Sí. Moltes coses.
0: Ja, moltes coses.
3: Baixar de ser professor de Maria ja... Sí. Ja m'han guanyat.
0: Que va acabar, en principi sabem que tots.
3: A tots i que vas escapar allà.
2: Sí, no? Sí, qui va rector, sí, han dit, rector
0: va començar. No sabem si eren man balleta, no sabem si eren cot de puny, no sabem si varen volar banys, no ho sabem. I no fa tant d'això.
3: Anys 50.
0: Sí. Anys 50. Sí. Se compta gros, perquè ha arribat fins aquí, fins a l'estudi d'IB3 Ràdio. Dia 25 d'agost del 2026, i que se recorda i bé.
2: Jo ho he sentit a dir abans, però sí, és una frase que se diu bastant, crec. El manco pas pla.
0: Bueno, s'ha transformat en dita, sí, en dita popular.
2: Un refrany.
0: Bueno, i d'ahir hem jugat amb Maria, i ara és moment de conèixer aquesta notícia del dia que vos dèiem d'aquest jove cuiner menorquí que és en Joan Taltavull.

0: I saludant primer de tot en Lluís Fortesa, que és qui s'ha incorporat. Ui.
1: Ui. Com així? Ui.
2: Avui no xiulo.
1: Ets però... un Terian.
2: S'ha convertit en un Terian, no? Clar. Cosa.
0: El de Marí mos han contat que Rostoi, clar, va començar amb un grufador, amb un grufador de parts, crec que no n'hi havia de parts. Eren joves que demanaven un grufador.
2: Això pas que no aquest Renau...
0: I clar, en Lluís sap que li agrada un festival.
1: Segur que s'ha ficat dins els safarets de rock.
0: Sí, sí. Diu que no.
1: No,
0: diu que no.
1: No diguin
2: mentides. Ell és més de rock.
0: Ell diu que no.
2: Que de safarets.
1: I d'ahir estava en el Rostoi.
0: Ah, diu que tenia exàmens al setembre. Però vas tenir exàmens.
1: Bé, durant 30 anys has tingut exàmens.
0: D'anys.
2: Ara fa un parell d'any que no en tens.
0: Diu que sí. Clar, anaves a repesca, no? Sempre. Anaves a setembre. Passava. No? Bueno, Maria, Miquel, com estàu?
2: Bé,
1: beníssim.
2: No mos hem mogut d'aquesta cadira.
1: Digerint el sushi.
0: El sushi d'abans, no? Esperant que arribi el sushi de Llampuga.
2: Sí, sí, qualque dia arribarà.
0: Ara que ja s'ha obert sa veda.
2: També li poden demanar a en Joan tot avui.
0: També.
1: Per xerrant de cuina.
0: Clar, perquè avui anam fins a Menorca per parlar d'aquest jove cuiner, en Joan Taltavull, i del seu curtmetratge que es titula Tot el que neix primer es trenca.

0: En només 19 anys, el cuiner Joan Taltavull ja comença a guanyar prestigi dins el món de la gastronomia. L'any passat va representar a Menorca l'European Young Chef Award, un concurs dels millors joves cuiners.
1: Mm-hmm. I allà va quedar tercer, presentant un arròs a la terra i un plat de creació pròpia inspirat amb aquesta recepta tradicional de Menorca.
0: No menjat mai d'arròs a la terra?
1: No.
0: Jo tampoc.
1: Però...
0: Aquí poc aniré a Menorca, així que potser...
2: Ara, vinga, sí. Ah. Ja no ho sé.
0: Vos en duc un tàper.
2: Me ressona,
1: no sé com arribarà això, però... He tastat la caldereta, però aquest
0: no,
1: arròs,
0: no? No, mateix,
1: no,
0: segur
1: que és bo.
2: Vas segur. A Menorca, en duràs, també el compartirem.
0: Clar.
2: D'acord.
0: Sí, sí, sin dubte, sí.
2: D'acord, sí.
0: Jo, bé, jo això, no n'he menjat poc el que dia el tastaré. Va, per si hi ha algú com nosaltres que no sap que és aquest arròs a la terra, no l'he menjat mai, vos explicant que és un poquet així per damunt. Diuen que es tractaria d'una herència culinària àrab que s'hauria redactat. Tradicionalment a Menorca aquest plat se feia el dia de les porquetjades o les matances.
1: Mira, ho van queixerrar de ports. I tot és que ho veu venir. I tot i que el nom del plat menciona l'arròs, no en du d'arròs, l'ingredient principal és el blat trencat en morter, però també du tomàtiga, ais, costella i diferents embotits de porc. Mm-hmm.

0: I això, un plat que es diu arròs a la terra, però que no du arròs. Sí. És un poc curiós. És sí. blat així, és micolat.
1: Blat malt, dir, sí.
0: Sí, sí, sí. I de la història d'aquest plat que va fer inspirat amb l'arròs a la terra i amb el qual va quedar tercer en aquest European Young Chef Award, n'ha nascut un curtmetratge. L'ha titulat Tot el que neix primer es trenca i en podem escoltar un petit fragment.
2: Tot el que neix, primer s'arró. Sa terra. Sa llavor. Es gra. Sa meu ànim. Jo també vaig haver de rompre esquemes per trobar sa meva veritat. Rompre'ns idea de lo que havia de ser. Rompre'm lo fàcil. Lo esperat. Lo segur. Meravellat. Hipnotitzat per esforç, submergit fins aquell caliu, el caliu de la meva família. Vaig intentar seguir un altre camí, però la terra me va cridar de tornada. La mateixa terra, on el blat xeixa, es fa fort amb el vent, on el gra se mola en les mans, on el porc negre es cria en llibertat i les carabasses renyeixen de sol.
3: Idò, aquest curtmetratge que s'ha presentat en el festival Food Film Menú, allà ha guanyat en la categoria de vies regeneratives i també aspira a aconseguir la votació del públic.
0: Aquesta producció parteix de la curta trajectòria d'aquest jove cuiner i posa en valor la relació que hi ha entre gastronomia, territori i l'origen dels aliments, dels productes. Mm.
3: Un curtmetratge que ha estat impulsat per la Fundació Foment del Turisme de Menorca, produït per Be Creative, i té la intenció de reflexar la passió per la cuina i la terra.

0: En Joan Taltavull justament avui no mos pot atendre en directe perquè fa feina cada dia en aquestes hores, normal,
1: clar, feina de cuiner. De cuina.
0: Sí, sí,
1: cuiners.
0: De cuina. Sí. Però hem aconseguit parlar amb ell abans, avui de matí, i hem volgut aprofitar aquest curtmetratge per repassar la seva trajectòria. Començant però pel principi, diu que ell va començar la cuina gràcies a que el seu pare es pastisser.
2: Jo vaig començar en el món de la cuina gràcies a mon pare, perquè mon pare fa feina a una pastisseria i jo ara entenc de nou, però amb 16 d'allò que has de començar a fer feina i no saps prou de què, i bueno, al final, per fer uns mesos d'estiu, i vaig entrar allà a la pastisseria a fer feina i me va agradar, i bueno, vaig començar a estudiar el grau mitjà de cuina aquí en el Maria Àngels Cardona. I quan vaig acabar allà, pues, ja tenia ben clar el que m'agradava i pues, ara mira, som a Barcelona, en el Sant Ignasi, i estic estudiant direcció de cuina.

0: I què és el que va captivar Joan Tortavull de la cuiner? I d'això també ens ho ha explicat.
1: El que més m'agrada, i crec que qualsevol cuiner, és veure en el client satisfet i que realment li agrada el que s'està menjant o l'experiència que està visquent. No? Jo crec que no hi ha res més públic que això quan tu és cuiner que veure un client o un comensal satisfet i agraït.

0: I com vos hem explicat, tot i la seva curta trajectòria, en Joan Toltavull l'any passat va quedar tercer en aquest European Young Chef Award i mos ha contat quin va ser el plat que hi va presentar.
1: European Young Chef, el que van presentar va ser una versió tradicional i una versió innovadora de l'arròs de la terra, que és un dels plats més icònics de la cuina menorquina. I bueno, el que va destacar molt el jurat, sobretot, va ser el gust que tenia, perquè realment els dos plats a simple vista pues no tenien molt a veure, però després amb el conjunt i quan te'l menjaves, pues, la veritat és que els sabors eren quasi idèntics, no? I això és el que van destacar.

0: I arran d'aquesta innovació de la Rosa de la Terra que va fer per aquest concurs, li han pogut demanar a en Joan Taltavull com ho fa ell per fusionar l'alta cuina amb els plats més tradicionals.
1: L'alta cuina amb la cuina d'arrel es pot fusionar sempre i quan mantenguis un respecte en aquella recepta tradicional i en aquests productes que la creen, no? Jo porto des de la base aquesta d'agafar un plat tradicional i dur-lo cap a una mirada més moderna, me miro els ingredients, segueix aquells ingredients, no n'hi afegeix ni llef i procur que el sabor sigui el màxim de parescut.

0: Jenkes on tätä rangea.
1: Siinä on jorasta.
0: Se on jaras.
1: No me siellä kanssa on arras, ennen kuin reportaatio siis sempre.
2: Valentia.
1: Partito que esta rosa la terra modernitzat, com han dit, n'ha sortit un curtmetratge sobre la seva trajectòria.
0: En 19 anyots,
1: eh? En 19 anyots.
2: Ja me diràs.
1: Sí, sí. I en Joan Taltavull m'ho ha explicat més coses sobre aquesta producció que hi podem veure en aquest curtmetratge.
3: Aquest curtmetratge simplement explica un poc la meva història de la manera en què jo me mir Menorca i probablement de la manera en què se la miren molt de menorquins. Total respecte cap al nostre producte, cap a les nostres terres i cap a les persones també que dediquen la seva vida a produir. I la veritat és que cercaven una mica... rendir com un homenatge a totes aquestes persones que cuidant de Menorca i que feien que realment sigui una illa única.

0: I d'aquest respecte i aquest homenatge cap a la tradició, la cuina de Menorca i tots els cuiners també que l'han conservada i l'han ensenyada, però com que és tan jove, en Joan tot això ho fa molt bé i volien saber com, a través d'aquest reportatge, com veu el seu futur? Com és que una persona tan jovenet, en 19 anys, es veu d'aquí uns anys? I aquest xef ens ha contestat això.
1: Bueno, pues, sincerament, ara mateix estic acabant d'estudiar, m'hi queda un any, i no penso en un futur bastant, bastant proper, no m'agrada tampoc pensar en un futur molt llunyà, sincerament. M'agrada més viure una mica el dia a dia, però sí que es veu que, òbviament, m'agradaria fer feina a qualque puesto amb renom i òbviament, quan senti que és el moment de tornar, tornaré i perquè sempre ha estat el meu somni acabar aquí a Menorca i viure sempre aquí a Menorca.

0: Quina enveja, sí. Quina enveja, aquesta passió per sa cuina d'en Joan Taltavull, i sobretot, bé, clar, passió i dedicació, perquè té 19 anys, però de ben jovenet, de ben prest s'hi ha dedicat. I, clar, són moltes hores de formació, de dedicació, i sobretot ara que li queda aquest darrer any.
1: Sí, és que és això, és tan jove que encara li queda el darrer any d'estudiar.
2: Direcció de cuina,
1: direcció
2: ha dit.
1: De cuina, sí,
2: no,
1: sí, sí.
2: No va de bromes. No.
1: I clar, ell en seu futur no sap encara com l'ha d'encarar, no sap cap a on ha d'anar, però ha dit que en qualque moment, després de fer feina a llocs bons, vol tornar a Menorca, per poder-se dedicar a fer plats així més d'alta cuina, però també sempre inspirats en la cuina tradicional local, que és això que a ell li agrada, per això va fer aquest arròs a la terra l'any passat en aquest concurs i va quedar tercer, que ja em diràs, és el tercer millor xef jove d'Europa. Són paraules majors.
2: I tot això, a banda de la tradició menorquina, amb els productes menorquins,
1: exacte,
2: que també ho ha remarcat, que són molts i que són molt bons. Per tant, és que en 19 anys qui sap el que vol fer. No, li pot passar qualsevol
1: jo,
2: cosa encara.
1: Jo amb 28 te'n pot ser que vull fer.
2: Ara figura't.
0: No està tot perdut.
1: No
0: ha futur.
1: Res.
2: I tant, que
0: I
2: sí.
0: I sobretot, compromís. Que això ho demostra i amb les seves paraules en Joan Taltavull i sobretot també en les seves creacions, en la seva cuina, d'alta cuina, de sofisticació, però arrelada en la tradició.
1: Jo el que m'ha cridat l'atenció és que el jurat, l'any passat en aquest concurs, va veure dos plats i diu que visualment no s'assemblaven en res, però que després quan els varen tastar varen dir que són iguals. I clar, eren dos arrosses a la terra, un fet de la manera tradicional i l'altre reinventat i modernitzat, i aquí és quan se nota que és bo, no? Si visualment no se nota que sigui el mateix, però després els tastes tots dos i són exactament iguals. Això és el que s'hauria de cercar, no?, en l'alta cuina, que amb aquests productes d'aquí.
0: Curiós, també.
1: Curiós així.
0: Sí, poder arribar en el mateix resultat. I d'ahir veurem quin camí fa en Joan Taltavull per ara, una carrera emergent i d'èxit, perquè ja ha guanyat un període...
1: Protagonista d'un curtmetratge,
2: sí, sí?
1: Que això...
2: Sí. No m'ho ha passat.
1: No m'ho ha passat. No,
2: no. Encara no.
0: I ja, sí.
1: No crec que passi.
2: Bé, no.
0: I ja fa temps que n'hi ha que han passat els 19 anys, que aquest arròs ja s'ha passat. Bueno, amb una carrera ascendent i ja ha passat per certàmens, n'ha guanyat amb bones posicions i sobretot amb aquest curtmetratge que se pot veure i també se pot saber més sobre la seva vida i la seva trajectòria com a cuiner. Fem una pausa després d'haver conegut en Joan Taltavull.

0: tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: tens calor? Posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Sí, psicològic.
2: Quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Els records turístics clàssics. Quan entram en una botiga de records, hi trobam objectes petits, econòmics i fàcils de transportar. Però us heu demanat mai quin és el record turístic més venut del món? Idò sí, és el típic imant decoratiu, per a la gelera o per a qualsevol superfície metàl·lica que tinguem a casa nostra. Els més habituals són els que duen el nom del lloc que hem visitat, o la imatge d'un monument conegut. I una petita observació lingüística. Recordeu que imant acaba amb T. I un altre clàssic són els clauers. Com els imants, sovint duen noms de llocs, monuments o símbols relacionats amb la destinació turística. I espero que ja hagin deixat enrere aquell castellanisme tan estès. Llavero. En català en deim clauer. Però si hi ha un objecte que desperta més nostàlgia és, sens dubte, la postal. Té un component personal i emocional que encara associam al turisme més tradicional i cultural. Qui no recorda aquell feix de postals, fermades amb un elàstic dins un calaix, que ens han acompanyat durant anys? I amb aquest recorda les postals, acabam el temps per avui. I terme explicat, terme acabat.
1: Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.

0: Les 4 i 28 minuts i ja tenim en Tomeu Canyelles per aquí. Tomeu, com estàs?
1: Com anem?
0: Bé, i tu?
1: Beníssim, content de tornar.
0: Avui tenim una celebració, perquè sabeu que tal dia com avui...
2: Una festa.
1: Però bé, sempre trobam alguna cosa a celebrar. Si no són els ventiladors...
0: Més d'una.
1: Si no són els ventiladors, són personatges com els d'avui, no?
0: Ventiladors la setmana passada, però avui tal dia com avui, però del 1609...
1: Correcte.
0: En Galileu presentava el seu primer telescopi.
1: Quasi res.
3: Una fita.
2: Oh, en Lluís s'ho ha preparat,
0: sí. Avui amb molt Lluïm, sí.
1: Jo no l'he abans, aquesta no l'havia vist venir.
4: No, mai el veu venir en Lluís Fortesa.
0: No. Bueno, i això va ser davant el Senat, que va presentar aquest primer telescopi.
1: Sí, sí, tenia una idea que mostrar, la va compartir, la va provar, va convèncer la gent, evidentment, i va ser com aquell moment en què encara no era una figura, podien dir, excessivament incòmoda per les autoritats polítiques o eclesiàstiques.
0: I d'aquí era en Galileu? Vinga, primer comencem per aquí, perquè és tan important per la història de la ciència.
1: Jo per començar diria que va ser un molt bon exemple d'home del Renaixement i una peça clau per la revolució científica dels segles XVI i XVII. La raó bàsicament és perquè gràcies al seu telescopi els humans van poder conèixer millor els misteris de la Lluna, és a dir, els seus cràters, les seves muntanyes, o els satèl·lits de Júpiter, no? També se'l coneix per haver desmentit les teories d'Aristòtil respecte a la rapidesa, la caiguda dels cossos, i també per demostrar i defensar l'heliocentrisme, és a dir, que la Terra, com altres planetes del nostre sistema, gira al voltant del Sol, no? Pensem que les seves idees s'oposaven a la visió geocèntrica tradicional, no? Cosa que li provoca més d'un disgust, no? De fet, en Galileu, que va néixer l'any 1564 i va morir el 1642, investigà també altres pautes fonamentals del coneixement científic, com, per exemple, l'observació i l'experimentació. De fet, que el converteix com un referent per científic posteriors, no? De fet, en una ocasió, que això m'ha agradat veure, no? El científic o físic més aviat, Stephen Hawking, digué que en Galileu va

0: és responsable dels naixements de la física moderna, i de fet, així se l'ha reconegut en els darrers segles, no? Per això mateix, encara avui se'l considera, pues, això, no? com un símbol del pensament crític, de la llibertat d'investigació i també de la curiositat innata que rodeja el món de la ciència.
1: El 25 d'agost de 1609, en Galileu presentava públicament el seu telescopi, però, Tomeu, com se feia abans per estudiar els secrets que hi havia en el nostre firmament?
0: Mami, abans dels telescopis, les persones havien d'observar els astres a ull nu. Vull dir que jo suposo que també qualcú, quan deia mirar els eclipsis, la cosa sí. No li va anar massa bé.
2: Ara que venim d'això...
0: Sí, precisament, no? Imagina't. Vull dir que un moment era una ofici d'alt risc.
2: Tothom devia quedar tocat.
0: No? Però sí que és vera que també tenien els seus primers enginys, no? Els seus primers aparells, no? Per fixar-se en la posició del Sol, de la Lluna, dels planetes o de les estrelles, no? I, de fet, aquests aparells tan bàsics, quins podrien ser? Hi ha, per exemple, els astrolabis, els quadrants o els gnòmons, que eren com una espècie de varetes o columnes que projectaven una ombra i permetia estudiar el moviment aparent del Sol, no? Aquestes primeres eines, això, bàsicament, permetien calcular hores, angles i orientacions amb l'objectiu d'elaborar calendaris i, en alguns casos, preveure eclipsis, no? Que ara en parlàvem fa just un moment, no? És clar que aquesta forma d'observació tan bàsica limitava l'estudi en els objectes més brillants i més propers al nostre planeta, això sí, fins a l'aparició del telescopi. No? Mm-hmm. És possible que existissin instruments semblants abans, però no se'n coneix amb certesa la seva autoria. No? Tampoc poden dir que en Galileu fos l'inventor pròpiament dit del telescopi, no? Perquè aquest o no correspon habitualment a un senyor, un holandès anomenat Hans Lippershey, un fabricant de lents que va sol·licitar una patent l'any 1608, no? Per una ouera que permetia observar objectes llunyans com si fossin més propers. No?
2: És a dir, un any abans.
0: Un any abans, okay. Exacte. I el que va passar és que en Galileu sí que se'l coneix perquè va perfeccionar aquest instrument i el va orientar cap a una nova funció, que era l'estudi del cel nocturn, o que és el mateix, no? Aquest inici del camí cap a l'astronomia moderna.
3: Tot i així, però, quina recepció i impacte va tenir el primer telescopi d'en Galileu? Perquè, per aventura, la gent va al·lucinar.
0: Sí, jo crec que sí. No? Allà, com aquesta escena, no? Sí. Venècia, de pujar amb aquests aparells. A més, m'imagino que devia ser un aparell d'importants dimensions. Mm, no? Clar, en aquells moments, no una cosa petita.
1: Estim acostumats a telescopis petits, però en aquella època...
0: M'imagino que en aquella època, a més, pujar per unes escaletes petites, allò devia ser una autèntica aventura. No? En aquest cas, és que va succeir una cosa, és que en Galileu s'assabentà, com deien, gràcies a la carta un antic alumne seu, que un holandès havia creat un potentíssim objecte d'observació. Això li va interessar molt fins al punt de que s'engrescà construint-ne un. I això sí, també ho hem de dir que va ser la seva manera, no? I de fet aquesta decisió va ser fonamental perquè el telescopi d'en Galileu de 20 augments era molt més potent i com a aparell també presentava moltes millores, no? Més important és que en Galileu definia en claretat la missió d'aquest aparell que fins aleshores servia per veure coses de lluny, no? De fet, el telescopi havia de ser la primera passa per estudiar i comprendre el cel, no? Dies abans de la presentació, diguem-ne oficial, d'aquest primer telescopi, va ser testat amb membres d'aquest senat de Venècia que situats des del campanil de la plaça Sant Marc van poden veure ben a prop l'illa de Murano, no? Situada uns 2 quilòmetres. Per tant, un cop els va convèncer, a poc va anar orientant cap al cel i veure que era possible veure coses que fins aleshores ningú més havia vist. No? Mm-hmm. Aquesta demostració pràctica, per tant, va confirmar l'eficàcia de l'instrument i va obrir la porta a una nova era en l'observació astronòmica en què l'instrument deixava de ser una simple curiositat o raresa per esdevenir una eina científica absolutament necessària.
2: Mm-hmm. I en Galileu, que ha passat a la història no només com un referent de la ciència, sinó també com a víctima d'un moment.
0: Sí, com molt d'altres, ho hem de dir. No? Perquè el punt més conflictiu que condenar socialment en Galileu va ser la seva defensa de l'heliocentrisme, no? Una visió que xocava de ple pues, amb l'oficialitat eclesiàstica de les hores i que en aquella època defensava el geocentrisme, és a dir, que la Terra era el centre de l'univers i, tal efecte, tots els cossos celestes movien al seu voltant. I com que aquesta oficialitat era inqüestionable, des de qualsevol punt de vista, no? L'any 1616, Inquisició va declarar que l'heliocentrisme era contrari a la doctrina cristiana i que, per tant, era herètica. No? Aquí comença, per tant, el primer xoc, no? Quan l'Església adverteix en Galileu que ell no pot defensar ni ensenyar l'heliocentrisme com una realitat demostrada. Ho podia parlar d'allò com una simple curiositat, però en cap cas afirmar que realment era així. No? Això, per descomptat, indignant Galileu, que lluny d'aturar-se, va continuar amb els seus experiments fins al punt de publicar alguns textos que desmuntaven aquesta idea de del geocentrisme i que, per contra, confirmaven el seu punt de vista. No? Això va arribar un moment màxim de tensió que va ser el 1633, no? És a dir, dues dècades i mitja després d'haver presentat el telescopi, quan va ser jutjat per un tribunal que el declarava sospitós d'heretgia. No? I a tal efecte, bueno, hi va haver una sèrie de conseqüències. No? Les seves obres se varen prohibir, se'l va condemnar a un arrest domiciliari que es va mantenir fins a la seva mort, és a dir, fins l'any 1642. I també, que això forma part un poc d'aquella demostració pública de poder, no? Se li va exigir que renunciés davant la gent, davant la societat, de les seves idees, no? Que renunciés, que retractés.
1: No ho ha intentat dins casa seva.
0: Vaja, però bueno, el va aprofitar. Vull dir, aquest home va seguir fent els seus experiments. Hombre, si tu tens també un telescopi,
1: va seguir fent
0: coses, vull dir, saps?
2: Que no m'acreguin.
0: No, no està tancat tampoc dins una cel·la fosca, humida, no. Hi havia de certa... Dins aquest càstig sí que hi havia petits avantatges, com en aquesta casa.
1: Però bé, per cloure aquesta efemèride d'avui, te volíem demanar també de quina manera se va poder rehabilitar i reivindicar la memòria d'en Galileu després d'una repressió tan ferotge com la que va haver de viure.
0: Bé, man, si la comunitat científica que va reconeguent la contribució en Galileu a la ciència va ser perquè precisament els investigadors posteriors confirmaren la validesa de l'heliocentrisme i la mesquinesa d'un procés judicial que condemnà i humilià públicament una de les ments més privilegiades de la seva època, no? Aquest redescobriment posterior a la vida d'en Galileu va ser importantíssim perquè influiria en el pensament de científics posteriors, com seria el cas d'en Kepler o de Newton, no? També passava una cosa, i és que no se podien posar portes en el camp. Vull dir que l'empirisme científic s'acabaria imposant en molts aspectes sobre la visió tradicional, màgica o supersticiosa de segles i aleshores, no? Tot així, el procés de rehabilitació entorn a la seva figura va ser relativament lent, perquè, per fer-nos una idea, no? El seu llibre El diàleg sobre els dos màxims sistemes del món, de l'any 1632, és a dir, el llibre que el va convertir en ulls de segles i en heretge, va deixar formar part de l'índex de llibres prohibits l'any 1835, és a dir, 200 anys després d'haver estat publicat.
2: Ja n'hi ha.
0: Sí, ja n'hi ha. De fet, hi ha una altra dada que a mi m'ha sorprès bastant, i és que l'any 1979 el papa Joan Pau II va crear una comissió formada per teòlegs, historiadors i científics per revisar aquest cas, no? I la comissió va arribar a un acord a l'octubre de l'any 92, on es van reconèixer els errors com a sospes i glesi en el procés contra en Galileu, no? Vull dir que així mateix va arribar bastant tard.
3: Justícia,
0: és una any que anava carregat, no? Olimpiades, Expo, no?
2: Sí.
0: Totes les commemoracions del descobriment, l'arribada en Colón Amèrica, el tractat de Maastricht, i al mig de tot això, mira, l'absolució, no?, d'en Galileu.
2: I d'ahir era just que avui enxerràssim, avui que precisament, que sí. Tal dia com avui, però del 1609, en Galileu presentava aquest primer telescopi davant el senat de Venècia, per molt que no el creguessin o que el vessin com a... Sí, que fos incrèdul, o que el vessin com a... Sí, com una incredulitat, o com una heretgia.
0: Sí, vull dir, també forma part d'aquesta època tan convulsa en què cada descobriment sempre està acompanyat de qualcuna polèmica.
2: I doncs, molt bé, Tomeu, gràcies per fer aquest repàs en aquesta història, en aquesta efemèride de tal dia com avui, de Galileu com a astrònom. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio és actualitat. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
3: si a tu te dic mare.
1: Si a tu te dic pinta,
2: mur,
3: portada.
2: Si a tu te dic gra,
3: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: De 8 i 47 minuts.
6: Són les 8.
7: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
4: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

De 9 minuts per arribar a les 5 en punt i heu de saber que el Club Pollença té una mostra dedicada a la filla il·lustre del poble com es naixes que ensenyat.

0: I d'aquest espai emblemàtic com és el Club Pollença del municipi acull fins a l'octubre una exposició dedicada a Xesca Ensenyat i Seguí, escriptora i activista cultural pollencina. La proposta recupera escrits, objectes personals i la memòria d'una figura pionera que va centrar la seva obra literària en la memòria col·lectiva de Mallorca de la segona meitat del segle XX, la cultura popular i les conseqüències de l'expansió turística sobre el territori.
1: I en volen xerrar de Xesca Ensenyat i ho fem amb en Miquel Amengual. Ell és historiador i membre d'aquell grup impulsor del nomenament com a filla il·lustre de na Xesca Ensenyat. Miquel, com estàu?
2: Hola, què tal? Bé.
1: Molt bé. Per no iniciats en l'obra de na Xesca Ensenyat, com la definiries?
2: La definiria, a veure, no som experts en literatura, però la definiria com una obra molt com dir, autocentrada i alhora universal, perquè no és que descriu uns canvis socials, uns canvis econòmics, uns canvis demogràfics que varen tenir lloc en el port de Pollença dels anys 50, 60, 70, però que en realitat varen tenir lloc també tot Mallorca i més enllà, i també descriu, ella descriu un caràcter que és purament mediterrani, o es podríem situar a qualsevol indret del Mediterrani, per exemple.
1: Per quines obres la destacaries?
2: La seva obra més reconeguda és Quan venia l'esquadra, que en aquest cas no és una novel·la, sinó que són una espècie de memòries on que parteix de la seva pròpia vida, però també on hi ha molta literatura, realment. Després hi ha una sèrie de novel·les, de les quals jo destacaria Una altra vida, que ja va ser editada pòstumament, el 2012, si no vaig errat. També destacaria Vila Coppola, que va ser Premi Ciutat de Palma. O la més diferent de totes, que és Massa vi per un sol calze, que també és un retrat així una mica irònic. No és un retrat, perquè ella diu que qualsevol semblança en la realitat és pura casualitat, però està basada en la figura d'en Costa i Llobera, ho deixarem així.
0: Xesca Ensenyat i Seguí, filla il·lustre de Pollença, que són paraules majors, des de quan i per què? Perquè, clar, Miquel, tu hi vas estar implicat dins aquest nomenament com a filla il·lustre de

0: Xesc, que ha ensenyat.
1: Sí, és un nomenament recent, d'ara, que s'estiu ha fet un any, que se va ser declarada filla il·lustre per l'Ajuntament de Pollença, i és un nomenament que ha tingut el recolzament de l'Ajuntament, però que podien dir que surt d'una iniciativa popular i del món cultural, si voleu dir així. Uh-huh. Hi havia hagut qualque intent, s'havia fet qualque petició allà a l'Ajuntament, d'un grup d'artistes, sobretot pollencins, però ara fa una mica més d'un any vàrem decidir, per una part, ampliar la nòmina de signants i vàrem fer una recerca tant de gent de Pollença que sobresortís del món purament cultural, però també, més enllà de Pollença, una sèrie d'escriptors, artistes i això, vam presentar més d'un centenar de firmes, però també ja amb el recolzament de l'Ajuntament. I amb aquestes dues coses se va poder aprovar per unanimitat aquest nomenament fa a juliol de l'any passat, va fer un any. Sí, a juliol va fer un any.
2: Ara fa un moment parlàvem de la seva obra, però com us podries dir del seu llegat? En quins aspectes va ser pionera, en Xesca?
1: En Xesca, una persona que, per una part, té aquest llegat literari que és allò que la posa al capdavant de la literatura catalana feta a Mallorca, sense cap dubte, tota aquesta obra, però a part, és que era un activista cultural molt important per al poble de Pollença i més enllà, va ser fundadora i primera presidenta de l'Obra Cultural Balear, va crear la primera, va ser també del grup impulsor, que va crear la primera publicació local després de la dictadura, ja en democràcia, que era el Gall. Després encara va fer una altra revista, que seria l'Espira. Per exemple, un fet poc conegut i que ara ha entrat a la llum, sobretot ho recordava enviar el Marc, president del Club Pollença, que ha organitzat ara l'exposició,
0: sí.
1: És que naixés que va ser de les primeres dones que se va vestir en la camisa cristiana per les festes de la patrona. Sí. Perquè ara ja està totalment normalitzat, per exemple, però als anys 70 no ho era tant.
3: Clar, per tant, va obrir camins, va donar importància a la cultura popular i la va defensar, no?, en un moment en què això no era massa comú.
1: Totalment, totalment. Ella era una gran defensora de la cultura popular. De fet, un aspecte que destaca molt de les seves novel·les, el seu vocabulari, deixes que ha ensenyat, era filla de família marinera i pescadora, i recull un vocabulari, per exemple, de tot aquest món, un lèxic espectacular que s'està perdent. I una cosa que feia, que se pot veure a l'exposició també, és un recull de fitxes de tot aquest vocabulari, frases fetes, que moltes són recollides ja, les coneixem per diversos corpus o l'Alcove Moll, però n'hi ha qualcunes que no hi són, per exemple.
3: Què hi poden veure en aquesta exposició, a part d'aquests 5 cèntims que mos feies, i de quina manera reivindica la figura de Naixés que ha ensenyat?
1: L'exposició, he de dir que és iniciativa del Club Pollença. Sí, després del nomenament com a fill il·lustre, enguany se va declarar l'Ajuntament any Xesc que ha ensenyat, i dins aquest any el Club Pollença ha impulsat aquesta exposició, sobretot ja dic, enviar el Marc ha estat el principal impulsor, i veiem una sèrie, un recorregut que per tota la seva obra i llegat han de donar les gràcies també a la seva família, que ha deixat molt de material. Veiem, per exemple, com se relacionava amb altres escriptors de l'època, veiem correspondència amb en Blai Bonet, amb en Miquel Bauçà, veiem la seva amistat amb na Maria Barbal, per exemple. Veiem, coneixent la seva faceta d'articulista, perquè també va escriure premsa bastant de temps, hi ha una selecció d'articles. Veiem també una cosa molt interessant, que són dues sessions de fotografies, una ni més no manco que amb en Toni Catany i una altra amb Nicolita, vull dir que són dos fotògrafs també de primer ordre, i veiem com que li donaven valor a Naixesca com a escriptora. I bé, veiem també una mica el reconeixement posterior que s'hi han fet. Sí, crec que és tot un recorregut per tota aquella gent que no coneix una figura que va quedar un poc oblidada.
0: Per tant, dèiem que pionera en moltes coses, no? Com per exemple xerrar, fer reculls de la cultura popular, temes de llengua, després també en la participació femenina, en les festes de la patrona dins Pollença, però també va xerrar molt, va donar un enfocament al turisme que no sé si en aquell moment va crear molta polèmica, no? O va tenir conseqüències per ella, que xerrava de com se desfeia el paisatge arrel del turisme.
1: Sí, a veure, la gran majoria de les seves novel·les, com deia, demostren, descriuen tot aquest món canviant, el món turístic dels anys 60. Ella ho fa d'una manera, sense prejudicis, ell mostra les interaccions entre la gent mallorquina, la gent, la immigració peninsular, els estrangers que se van establir, no? I però sí que després fa una lectura crítica d'això i ella fa una defensa del territori, fa una defensa de la llengua i la cultura i posa davant el mirall el perill que representa tot això també, tots aquests canvis. I ho posa sense embut, ho posa a les novel·les i ho posava en els articles que crec que jo això encara no conec tant, perquè és veritat que és una figura per estudiar, però qualque polèmica, i molta gent que la va conèixer sí que ho sap millor que jo, però qualque polèmica li va dur, i tant. No se mossegava la llengua, això és ben segur.
2: Clar. Si va tenir qualque conseqüència, això, aquesta polèmica, la seva carrera crítica. Clar que femenina, crítica, sí, una cosa que no era molt normal en aquella època.
0: O que no era una figura tan estudiada, no, Miquel? Comentaves, també.
1: No, ja dic, jo no som expert de literatura i costa trobar, poder informar-se sobre la seva obra. Costa una mica, si no, anar directament i cercar encara qualcuna de les edicions que encara circulen una mica. És vera que ara la darrera que s'ha publicat és el 2012, Una altra vida, i Babalús a la Medusa, que va publicar el Gall Editor, que era el 23, fa 4 o 5 anys, de quan venia l'esquadra, perquè encara se pot trobar, però sí, no és fàcil accedir-hi. I per això una mica la idea de fer tots aquests actes de l'any Ses que ha ensenyat.
3: Clar, és l'any Ses que ha ensenyat, des de l'any passat filla il·lustre de Pollença. Ha costat, però, que se reivindiqui la seva figura, també més enllà del municipi de Pollença.
1: Sí, la veritat és que estem contents perquè aquests dos darrers anys se n'ha xerrat bastant. Ha anat sortint qualque cosa de fora de Pollença, en mitjans, però costa. Costa posar-lo. Crec que, ja que sé, per exemple, en Carles Rabassa, que fa poc ha guanyat el Premi Sant Jordi, és un gran defensor en això que ha ensenyat, i ell sempre diu que hauria de ser una figura de primera línia en la literatura catalana, i costa realment, costa que sorti més enllà, perquè sé, posar-la a nivell, no vull dir ara enguany, que tenim és any Blai Bonet, per exemple, no vull dir el mateix nivell que en Blai, perquè no és qüestió d'una competició, però que s'enxerri més, sí, i crec que quan anem tan mancats, sobretot de figures femenines, seria una gran oportunitat que se la conegués més.
3: I el fet de que el fill en Marc Cerdó hagi tret el llibre Una llum submergida sobre sa mare també ha ajudat?
1: Sí, sens dubte que ha ajudat. El llibre d'en Marc s'ha llegit, s'ha presentat i sens dubte que també ha donat una mà. I tant, crec que la feina que fa en Marc és important també. I difícil, perquè ell també suposa que té aquests reptes com a escriptor i poder dedicar aquest temps més a sa mare que en ell mateix també és d'agrair, i tant.
2: Mos comentaves que en Xesca que ha ensenyat també era articulista, a part d'escriptora, va impulsar publicacions com el Gai Editor, l'Espira Magazine, importantíssimes per Pollença i per la dinamització cultural del poble. Però una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és que va ser pionera també de la literatura digital en català, gràcies a un blog, l'Hidrovió Apagafots, que va crear a principis d'aquest segle. En què consistia aquest blog? Perquè jo, per exemple, no l'he visitat mai.
1: L'Hidrovió és obert, se pot visitar encara, si posava a Google l'Hidrovió Apagafots, és un blog de VilaWeb, i va ser dels primers, certament, ja no t'he dit exactament quin any va començar, però sí, era bueno, de fa, ell va morir el 2009, per tant, d'aquests anys anteriors, quan va morir el tenia actiu, sabeu, la darrera entrada, hi ha tots els comentaris de la gent quan va saber que havia mort, són allà, i se poden llegir, i sabeu, de fet, la comunitat que havia creat. Clar, això a ella li permetia diverses coses, li permetia, per una part, ella considerava que havia estat certament exclosa de cercles literaris i allà publicava capítols de novel·les sencers. I, de fet, Babalusa la Medusa, que és la darrera que se va publicar en llibre, ja havia sortit en el blog, després s'hi va fer una feina d'edició, però ja havia aparegut. I llavors era un espai de... Sí, de boquerí, de tot. Més visceral, tal vegada, que els articles que s'havien de revisar més, i allà escrivia a raig i poden trobar tots els seus temes d'interès, sobretot que eren de Mallorca, de la societat mallorquina, però també de feminisme, de llengua, de literatura, etc.
2: Suposo que també era una manera de poder comunicar-se amb la gent que la llegia.
1: Sí, i tant, i sabeu que feia comunitat, com dic, aquests comentaris, i quan va morir, el primer que se va fer va ser un acte, una jornada sobre blogs i literatura a Buges, si no vaig malament, a la Fundació ACA, i va venir gent de Catalunya, del País Valencià, va venir Vicent Partal, que és el director de VilaWeb, en aquestes jornades d'homenatge a ella.
3: Moria el 2009, n'aixes que ha ensenyat, el passat 16 de juliol de l'any passat, el 2025, Pollança la feia filla il·lustre, i a banda d'aquest any, n'aixes que ha ensenyat, d'aquesta exposició que fins l'octubre es pot veure a Pollança, tenim entès que Pollança ha de dedicar un carrer a la seva memòria. Quin serà? Quan serà?
1: Bé, això ja depèn més de l'Ajuntament. Jo no estem molt clar que sigui un carrer. Crec que l'acord de ple de que se li havia de dedicar un espai permanent. Perquè no sé si ha hagut... No sé si està clar que sigui un carrer, no sé això. Hi ha una comissió de nomenclàtor de Pollença i supos que això encara és un tema que crec que està una mica pendent de confirmar-se. Si no vos ho puc dir ara mateix. Però vaja, que el compromís és i que se farà qualque cosa, segur. Si no és un carrer, serà una plaça, un edifici, qualque cosa.
3: Saben si seria enguany, no se sap encara.
1: Clar, l'ideal seria que se fes dins l'any, però bé, suposo que aquestes coses també s'han d'anar tramitant i duen el seu procés, com més aviat se pugui, millor. Però bé, també és vera... Sí, no, anava a dir això, que també ara és oficialment l'any que es que ensenyat, però han sortit idees que tal vegada no se faran dins aquest any, però... Però bé, que ja està bé que se vagin allargant perquè no se deixi de xerrar d'ella, també.
0: Clar.
2: Exacte, el que anava a dir jo, que si finalment se li dedica un carrer o un espai, servirà perquè futures generacions manco se demanin qui és en aquest que ha ensenyat i puguin conèixer més sobre la seva vida, la seva obra i tot el llegat que va deixar per Pollença.
1: Totalment, totalment, és així. Sí, jo crec que ho hem aconseguit, que com a mi s'enxerri més aquests dos darrers anys, i a veure si aconseguim que no baixi.
3: Al voltant d'aquesta exposició hi haurà qualque activitat més sobre això que ha ensenyat? Ho saps, Miquel?
1: Sí, que hi ha previst que se faci un petit cicle de xerrades, suposo que ja serà més de cada setembre o octubre, però diria que encara està per anunciar.
3: Per tant, en xerrarem més endavant. Avui hem volgut destacar aquesta exposició que des de fa ja un grapat de setmanes es pot veure al Club Pollança i que encara hi sou atents de visitar-la perquè es podrà veure més enllà d'aquest estiu fins al mes d'octubre una mostra dedicada a qui és la filla il·lustre de Pollança, Naixesca Ensenyà, que ens deixava el 2009. N'hem volgut xerrar amb en Miquel Amengual, historiador i també un dels qui va impulsar aquest nomenament com a filla il·lustre d'en Xesca Ensenyà, que va ser l'any passat. Moltes gràcies, Miquel.
1: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
3: Gràcies. I ara arribem a les 5, arriben els companys dels serveis informatius amb la darrera actualitat i després hi tornem en la tercera i darrera hora de Tentot.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. Palma és la segona capital de l'estat espanyol on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons un estudi publicat pel portal immobiliari Idealista.
2: El preu d'una habitació a Palma és de 550 euros de mitjana al mes. Són 125 euros més que la mitjana espanyola. Uns preus que asseguren els agents de la propietat immobiliària de les Balears fa que surti més a compte llogar l'habitatge sencer en el cas de poder-se permetre. Una situació que, diuen els residents, és insostenible.
3: Tots els meus amistats, els qui no estan ara tant un pis a una casa, no tenen altra manera de fer-ho.
4: I com no t'ho pots pagar per un tot sol o en la teva parella, doncs l'has de compartir i acabes habitacions de 500 euros o més.
1: Treballadors de la residència Sa Fontsanta Son Armadams a Palma denuncien una manca de personal que perjudica, diuen, l'atenció dels residents.
2: Asseguren que falten treballadors en totes les categories i ressalten, per exemple, el cas del torn de cap de setmana, on una única infermera dona atenció a 150 residents. La falta de contractacions i de personal també asseguren que genera una sobrecàrrega laboral a les professionals. El sindicat USAE ha traslladat el reclam a la gerència del centre.
1: I a Eivissa, a partir de demà, s'haurà de pagar de forma anticipada per demanar cita a la ITB. Així ho ha establert el Consell Insular per tal de reduir l'absentisme, que supera el 40%, i evitar així l'ús fraudulent del sistema de reserves.
2: L'actuació forma part de les diferents mesures que està impulsant la institució insular per millorar el funcionament de la ITB i reduir el temps d'espera. També contempla l'adjudicació de dues noves unitats d'inspecció que permetran incrementar la capacitat actual en prop de 30.000 inspeccions anuals més.
1: Més qüestions. Els primers pescadors de Llampuga han sortit avui matí del port de Cala Rajada i han completat la quota de 150 quilos per embarcació. Al port de Soia no han pogut sortir per la mala mar, tampoc n'han capturat els pescadors de Palma, Andratx i Alcúdia, que continuen amb la temporada de llagosta.
2: A les 10:30 del matí arribaven al port de Cala Rajada les primeres llampugues de la temporada. La mala mar havia complicat l'inici de la jornada, però finalment, segons han explicat alguns pescadors, han pogut completar la quota de 150 quilos per barca.
5: De moment, per ser primer dia, no pot treure moltes conclusions, però pinta bé, pareix. El tamany també és guapo i ara volen si es preu acompanya i ja serà l'hòstia.
6: Per ser primer dia, he trobat que hi havia un bon tamany. Hi ha hagut anys que era molt més petita i enguany, pues, hi ha un bon tamany.
1: I multa de 2.000 euros a un pescador per fer feina a una zona protegida a Calvià.
2: La Direcció General de Pesca ha imposat la sanció perquè el pescador professional va estendre una xarxa de 500 metres de llargària a la reserva marina protegida de l'illa del Toro. Aquesta modalitat de pesca està estrictament prohibida en aquesta zona i va ser denunciat per bussejadors aficionats.
1: En crònica de successos a Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública quan el van enxampar amb una cinquantena de pastilles de MDMA i altres drogues a Eivissa.
2: Una patrulla va detectar que l'home actuava de forma inquieta i va intentar ocultar-se al portal d'un habitatge. L'home duia damunt mig centenar de pastilles, com també dosis d'heroïna, marihuana, haixís i cocaïna.
1: I en la plana estatal, el fum de l'incendi al Parc Natural de Collserola ha obligat a confinar dos barris a Barcelona.
2: Són els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Un ampli dispositiu de bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen per controlar el foc. De moment, treballen en una superfície d'unes 8 hectàrees.
1: Amb aquest apunt arribem a les 5:04. Tornem amb més notícies al butlletí informatiu de les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: títol.
1: Heu de saber que aquest dissabte el Castell de Bellver viurà una nit dedicada a Gustav Mahler per part de l'Orquestra de Cambra de Mallorca.
2: Tèntol, en Celestí Oliver.
1: I doncs atam ja la tercera i darrera hora de Tèntol amb en Lluís Fortesa, que xiula, no el sentiu, però és darrere el control tècnic. Ara sí que l'heu sentit. I ara amb la companyia d'en Bernat Kegles, que és director i fundador de l'Orquestra de Cambra de Mallorca.

0: Aquesta adagio, la sinfonia número 10 de Gustav Mahler, es farà sentir aquest dissabte a partir de les 9 del vespre en el Castell de Bellver per part de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, així com també la sinfonia número 1 Tità, i seran més de 80 músics damunt l'escenari.
1: En profunditat.
2: I en profunditat en volem xerrar perquè Mahler és tot un món. Bernat Kegles, com estàs?
3: Emocionat ara d'escoltar aquesta bocinant d'aquesta adagio, de la Novena Sinfonia, la darrera pàgina que va escriure Mahler en vida. I és una pàgina de despedida, d'acceptació d'aquest trànsit cap a no sabem cap a on. I bé, moltes ganes d'aquest concert, d'aquest dissabte, i molt content d'estar amb aquesta bona companyia, com sempre.
2: Clar, tot un món de Mahler és immens, sobretot també aquesta sinfonia número 10, feta el 1910. Clar, una nit dedicada a Mahler, fareu, però, dues sinfonies, és així?
3: Bé, realment, són dues sinfonies perquè realment aquesta adagio és tot el que va deixar escrit. Hi ha hagut autors que l'han provat de completar, però vulguis que no, se nota quan l'escriptura no és la mateixa. Hi ha hagut molt de musicòlegs, molt de compositors que han treballat intentant fer la resta de moviments a partir d'alguns esqueixos que havia, alguns esborranys que havia deixat ell, però aquesta adagio és el darrer que va escriure i és el que tocarem. Llavors, no sé si és una sinfonia completa, perquè se la coneix com inacabada, però després sí que escoltarem la primera sinfonia de Mahler, la Tità, que és un llenguatge completament diferent, parlant dels inicis com a compositor, i en canvi tenim després aquesta sinfonia que és un poc el testament. Llavors tenim un arc vital dins aquest vespre, en qüestió d'una hora i mitja de concert que durarà, podrem escoltar tant els seus inicis com també el llegat que ens va deixar.
2: Clar, inici i final, com les descriuries a cada una d'elles?
3: Bé, la desena, com us he dit, a mi és una partitura que m'emociona perquè és una obra que escriu sabent que ell li queda poc temps de vida. Ell sap que té una afectació en el cor, que morirà aviat. Ell és conscient d'això. I en cert, ja passa un poc a la Novena Sinfonia, que sempre fa. Això en Mahler és una cosa que crec jo que és el que fa tan gran, que tota la seva música és autobiogràfica, amb el cert de el que li està passant a sa vida, o fins i tot alguna vegada, fins i tot amb un cert sentit premonitari del que li passarà. I en aquest sentit, en aquestes darreres pàgines, xerrant d'un llenguatge avançat, perquè és un llenguatge que ja transita cap a ben entrat al segle XX, que ja passa de lo que se coneix com la música tonal cap a la música tonal, que seria el mateix pas que fa l'art pictòric de lo figuratiu el cert abstracte, estem parlant d'un canvi similar, i en aquests moments de transició jo crec que és on l'artista gaudeix d'una gran llibertat, perquè les regles comencen a créixer de sentit, i el fet de no haver-se de fermar en aquestes regles permet treure el que un du més endins d'un mateix, i per això crec que és una pàgina d'una sinceritat i una honestitat increïble.
4: Són molt diferents, i d'altre sí, hi ha molta diferència entre aquestes dues sinfonies.
3: Mahler és un autor que sempre pot reconèixer que és Mahler, però sí, parlant d'un obra que va escriure 20, quasi 30 anys, a finals de la vintena, i un obra que escriu això un any abans de la seva mort. Llavors, el trànsit vital que ha hagut, i com vos deia, té aquesta capacitat, perquè tot el que li passa a nivell vital ell podrà traslladar amb música, que a mi m'apareix increïble, i per això és un dels autors que més m'agraden a mi personalment.
4: I és per això que l'heu triat per fer aquest concert? O...
3: Bé, aquest concert és un poc un preludi de lo que vendrà després del mes de setembre a Pollença, on dedicam des de fa 7 anys un petit festival monogràfic. Vosaltres sabeu que hi ha Festival de Pollença, que es fa el mes d'agost, que organitza l'Ajuntament de Pollença, un festival a nivell internacional, però des de fa 7 anys que nosaltres al mes de setembre allargàvem un poc la vida musical de l'estiu pollencí, i fem un festival sempre dedicat a un autor, que crec que és un format molt interessant, i crec que també és un poc el que ha fet que hagi tingut èxit, perquè ens desmarcam del format més tradicional de festival de música clàssica, com és de Segó de Pollença, i nosaltres el que fem és una experiència immersiva, que dic jo, no?
4: També pots entendre millor
3: l'autor,
4: no?
3: Exacte. Molta vegada molta gent ens ho comenta en els concerts, de que quan coneixen més l'autor, l'escolten d'una altra manera.
2: Clar.
3: I d'aquesta manera el que aconseguim amb aquest festival monogràfic és poder fer un tast de diferents gèneres, ho solem acompanyar també d'audicions comentades o de conferències al voltant d'aquest autor, i fa que s'experiència per aquells que la viven de manera completa no se'n puguin anar a final de mes amb una idea més profunda de com és aquest autor, i també fan que els concerts se gaudeixin d'una altra manera. Llavors, aquest concert d'aquest dissabte és un preludi d'aquest festival Mahler, que fem en guany allà a Pollença, comptarà amb dues audicions comentades, que fa el musicòleg Joan Estrany, i de tres concerts, un dels quals és la repetició d'aquest que fem a Palma, dia 27 de setembre a Pollença.
2: I els altres dos?
3: Ja els altres
2: som,
3: dos.
2: Ja que en serram.
3: Ja que hem obert el meló.
4: Sí, sí.
3: Els altres dos, el primer serà dia 12 de setembre, en l'orquestra jove Castellers Balears, que es diu Encontro Orquestral Castellers Balears. És una iniciativa més molt guapa, perquè neix de mateixos músics, són els mateixos joves músics que fa, crec que 7 o 6 anys organitzen aquests encontres, i enguany ho van fer venir bé perquè poguessin tenir aquest espai dins el festival, i amb ells faran la sinfonia número 6, coneguda com a Tràgica. Una sinfonia, com vos deia abans, és curiosa perquè com que és una premonició, o això deia la seva dona, Nalma Mahler, deia que era una espècie de premonició del que vendria després. Perquè la va escriure un moment positiu per la seva vida. Ell era director de l'Òpera de Viena, diríem, a nivell laboral havia arribat a un dels cims que se podria arribar en aquella època. Tenia dues filles, estava casat, tot funcionava. I en aquesta sinfonia, una sinfonia completament obscura, dramàtica, i podríem dir, això de bon surt, no ho sabem, però el fet és que al cap d'uns anys, al cap de 2 anys, crec, de sobte tota la seva vida se'n va per terra. Se mor una filla seva, sa dona s'enamora d'un arquitecte, d'en Gropius, un arquitecte famós, ell ho descobreix, també descobreix que té aquest problema en el cor. Llavors, se diu que aquesta sinfonia va ser com una premonició de tot el desastre vital que el seguiria al cap d'un pocs anys. Mm-hmm. I el segon dels concerts, central, torna a ser un concert interessant, sobretot en el seu format, és un format de concert un poc diferent, surt un poc de lo tradicional, és una espècie de biòpic de lo que era la vida de Mahler. Com fèiem això? Com fèiem aquest experiment? Amb més de música, que serà un concert de música de cambra, també hi haurà una lectura de cartes que va escriure Mahler, o que van escriure gent que envoltava la figura de Mahler, que estaven associades en les obres que es tocaran. De fet, no només se tocarà Mahler, que es tocarà el quartet, que és l'única peça de música de cambra que va deixar escrita, que és un quartet en la menor, sinó que també es tocaran algunes cançons de la seva dona, de Nalma Mahler, que també era compositora, un poc tapada per la figura del seu home, que de fet no, ni la deixava escriure massa música, coses d'aquell temps. I a la vegada també s'interpretarà música de Johannes Brahms, que era un poquet un de grans referents del qual ell va veure. D'aquesta manera, mos dirigirem un poc cap al seu pare musical, que és en Brahms, i cap a la figura d'aquesta Alma Mahler, que va ser una persona tan influent en aquella Viena de principis del segle XX, una Viena que va transformar la música, la pintura, que va transformar un poquet l'art europeu en aquell moment. Llavors, aquesta és un poquet la idea, fer-nos un tast d'aquesta Viena en ebullició de principis del segle XX.
2: Complet. I com descriuries la composició de sa dona, eclipsada per...
3: Per aquest adjectiu, per eclipsada. El fet és que no hem pogut arribar a conèixer més, només tenim petites pinzellades que són realment molt prometedores, però, clar, el que no sabem és si realment hi havia més música escrita i s'ha perdut o s'ha destruït, fins i tot, o si tan sols van quedar aquestes petites cançons, aquestes petites peces i res més. És una incògnita, però crec que és un poc el nostre deure intentar rescatar aquesta música que ha estat oblidada o que ha estat marginada almenys en aquell moment històric.
0: Perquè no hi ha constància de que, per exemple, Mahler se nodrís d'aquestes coses que feia la seva... o composicions que feia la seva dona...
3: Mai ho sabrem del tot, però són molt de casos allà de la música clàssica. Per exemple, el cas de Mendelssohn, Felix Mendelssohn, tenia la seva germana Fanny Mendelssohn, que també era compositora. Hi ha algunes peces que diuen fins i tot que lo millor eren seues.
0: Vaja.
3: I no d'en Felix. I amb Mozart tant de lo mateix, la seva germana també, en Anner, també se sap que va compondre algunes peces. Podria ser que algunes peces de joventut de Mozart fins i tot tinguessin inspiració, fins i tot fossin directament de la seva germana. Són coses que musicòlegs investiguen, però clar, tot i tenir molt algunes complicat. Referències de cartes i d'alguns escrits, és molt complicat saber una certesa.
2: Ha passat a molta disciplina, més enllà de...
3: Autors de literatura, no?, que havien de firmar en pseudònims d'homo per poder publicar. És un poquet la mateixa història.
4: Tornant en Mahler, com descriuries la seva obra? Perquè, així com m'ho ha explicat la seva història, pareix com a música feta, inspirada a través de les desgràcies, quasi.
3: Bé, hi ha desgràcies i també hi ha alegries. Per exemple, aquesta primera sinfonia és una sinfonia amb un final enèrgic, amb un final optimista, sens dubte.
4: Perquè encara era jove.
3: Perquè encara era jove, probablement, i també perquè tenia una visió de molt romàntica, no?, d'aquest heroi que lluita contra totes les dificultats. I és el que mos plasma en aquesta primera sinfonia. La primera sinfonia també mos xerra, en certa manera, de tragèdia, perquè té una primera part de la sinfonia que comença... Ell va deixar unes notes descriptives que després va dir que no els volia que se publiquessin, però les tenim. Llavors podem imaginar un poc el que pensava quan ho escrivia. Mos parla d'aquesta primera sinfonia en el seu inici com un despertar de la naturalesa, on se senten sons de la natura, dels animals, de la vegetació... Després mos parla d'un segon moviment on hi ha tota aquesta energia juvenil, tot aquest impuls, tota aquesta força, un tercer moviment que, en canvi, mos xerra ja de sa mort, i és que sa mort el va acompanyar sempre dins la vida. Ell, de molt petit, va perdre 4 germans, alguns de naixement i alguns quan eren molt, molt petitons, però a la vegada ho tracta, aquest tercer moviment, que és una espècie de funeral, el tracta amb una ironia que és molt pròpia seva. Hi ha qui diuen que és perquè ell era jueu, perquè venia d'aquesta cultura jueva on s'ironia sempre un element, o es doble sentit, més ben dit, sempre és un element molt, molt propi, seu, i tracta aquesta mort, però que la tracta d'una manera un tant banal, i és perquè aquests 4 germans que va perdre, els va perdre mentre que a la vegada havia de conviure en que son pare i sa mare eren taverners. Llavors no hi havia espai, no hi havia temps per tenir un dol, sinó que mentre hi havia lots petits que sortien amb un bubul per la porta darrere, hi havia son pare i sa mare servint cerveses, hi havia música popular, hi havia festa dins una altra part de casa seva. Aquest contrast entre lo tràgic i lo festiu mos ho ven un poc en aquest tercer moviment, que és una espècie de marxa fúnebre irònica. I després d'aquesta mort, però ell, com probablement perquè ara encara jove, mos posa un darrer moviment que li diu de l'inferno al paradiso, que és una espècie de resurrecció d'aquest heroi en contra de les adversitats, que també defineix un poc el moment vital seu, que va haver de lluitar contra moltes dificultats precisament per aquest origen jueu, dins una Viena que, tot i que era un espai d'ebullició cultural, també era una Viena ja molt antisemita, i de fet ell s'havia de convertir en el cristianisme per optar a segons quins càrrecs de feina. I això és un poc aquest heroi que lluita contra les dificultats per tot i així per fer arribar el seu missatge.
2: I fa obres monumentals. De fet, en aquest preludi que fareu dissabte, aquest preludi d'aquest programa tan extens i complet a Pollença, sereu més de 80 músics.
3: Sí, això sí que passa un poc en tots els autors de final de segle IX, principi de XX. Se va instaurar una moda de treballar a la gran orquestra, que fa que tot el repertori que s'eleva d'aquests autors sigui

0: i per orquestres molt grosses. Això va obrir un món d'exploració tímbrica molt interessant. És a dir, fins llavors l'orquestra s'havia tractat d'una manera més escolàstica, diríem. En aquest moment, on acabes incorporant tant de músics, també te dona la possibilitat de jugar amb efectes que mai s'havien creat. Per exemple, en aquesta sisena simfonia que comentava abans, que interpretam dia 12, incorpora picarols, picarols d'animals, incorpora campanes d'iglesi, i fins i tot una gran massa, un martell gegant que ha d'impactar amb una capsa de fusta que el que genera és un renou com un tro que realment és aterrador i que allà sembla que ha quedat de sa tràgica que havia dit. Tota aquesta
1: I
0: exploració
1: com fareu aquest
0: tímbrica
1: martell? Amb un martell?
0: és un martell de fusta gegant. L'estan fent.
2: Sí,
0: L'han
2: vol
0: de
2: fer
0: fer
2: altre,
0: propòsit, l'han de fer
2: no
0: propòsit.
2: existeix
0: L'han de
2: instrument.
0: fer propòsit. O l'han de llogar una orquestra a Alemanya.
2: Clar.
0: I són pocs lutiers que se dediquin a fer aquests
1: I on
0: instruments.
1: pegàvem amb aquest martell?
0: És una capsa de
1: Una
0: fusta
1: capsa de
0: gegant
1: fusta.
0: de més d'un metre. I s'ha d'impactar sobre això per generar aquest tipus. Un instrument que va inventar mal era a propòsit per aquesta
1: Clar, però
0: simfonia.
1: els músics hauran d'estar protegits, de qualque manera, perquè si t'arriba una
0: Home,
1: estrella...
0: anem a esperar que sa casa mos aguanti. No, que sa casa mos aguanti.
3: Bernat, jo te volia demanar, ara tornarem en aquest concert, però com a maleròleg, perquè te veig que estàs
0: Sí,
3: molt
0: sí, sí,
3: posat
0: sí,
3: amb
0: sí.
3: el Mahler.
0: Mahler fílic,
3: És
0: sí,
3: com el
0: sí, sí.
3: teu, no sé, fill predilecte, germà. Què diries que té Mahler com a autor fonamental de la transició entre el segle XIX i XX i com vares arribar tu a ell? Perquè és una passió el que tens cap a aquest compositor.
0: Sí, Mahler és un compositor que marca. De fet, un de les persones que ha treballat més per la difusió d'aquest autor, perquè hem de recordar que és un autor que durant bona part del segle XX va ser oblidat, o va ser fins i tot evitat, a segons quines sales de concert,
1: Sabem per què?
0: probablement per ser origen com a jueu. I s'ha de lluitar molt per recuperar. I una de les figures que va lluitar perquè se recuperés va ser un britànic, un multimilionari britànic, que després d'escoltar la seva segona simfonia va quedar tan captivat, tan embogit per aquesta música, que va dir, jo me'n poso a estudiar música fins que sigui capaç de poder dirigir una orquestra i poder dirigir aquesta segona simfonia.
3: Wow.
0: Clar, comptava amb tots els recursos
1: Quina
0: econòmics
1: gesta.
0: per poder-ho fer i ho va aconseguir. I aquesta mateixa persona ha fet una sèrie de donacions gegantines perquè els musicòlegs poguessin recuperar totes les partitures, perquè se poguessin fer noves edicions de la seva música i perquè també se divulgués la figura d'aquest compositor. Llavors, sí, és una figura, és un compositor que captiva i jo crec que és per aquesta capacitat de comunicar sense barreres. És a dir, és un missatge tan sincer, tan honest, tan directe. És vera que a vegades, sobretot per la gent que s'hi atraca per primera vegada, li pot resultar dens, sobretot si la interpretació no acaba de ser bona, cosa que això nosaltres ens ocuparem que no sigui així.
3: No serà així, evidentment.
0: Però que passa això, quan realment tu n'escolta bé aquesta música, li arriba en el cor d'una manera molt directa. Jo sempre poso l'anècdota de que mo mare, no, que no és música, jo l'havia provat de dur concerts, i sí, està bé, no està malament. I una vegada que érem a
1: D'altres
0: Amsterdam,
1: autors,
0: d'altres autors,
1: compositors.
0: i una vegada que érem a Amsterdam, escoltant una de les millors orquestres del món, Concert Gebouw, d'allà d'Amsterdam, tocaven precisament aquesta primera simfonia, aquesta tità, i jo no vaig dir res, estàvem asseguts un de vora l'altre i anàvem escoltant el concert i va arribar un punt que el Magiel li vaig veure que li caia la llagrimeta. I sens dubte, des de llavors, l'afició que ha tingut ella per la música ha estat molt diferent. I és que Mahler té aquesta capacitat, quan està ben interpretat, quan està ben entès i arriba, és realment captivador, realment captivador.
1: Clar, quan s'arriba en aquest moment emotiu, ja està tot dit.
0: Clar, és a dir, quan una pel·lícula, quan una música, quan un llibre és capaç de fer-te riure sol, o és capaç d'emocionar-te, o és capaç de fer-te plorar, això ja passa a ser un amic teu, no? Ja té un bocinat del teu cor que sempre serà seu.
1: Clar, sereu una vuitantena de músics.
0: Sí, més de... crec que són 86 en total.
1: Més o manco, com serà aquest equip?
0: Bé, és un equip molt gros, però fantàstic. Avui de matí hem començat els assajos i ja ha estat una experiència preciosa, preciosa. Tothom està motivadíssim. Com a orquestra de cambra de Mallorca, clar, aquesta vegada l'orquestra de cambra normalment sol implicar que som 30 o 40 músics i aquesta vegada som ben sinfònics.

0: en sinfonies, a lo millor als Estats Units sí, perquè hi ha tot això de Hollywood i aquestes coses, però que Europa no se'n fan, i per això en Mahler era una de les referències. Se pot tenir com a referència en el segle XXI un autor com ell, un compositor com ell?
1: Jo crec que sobretot un autor com en Joan, que és un autor que veu molt de lo cinematogràfic, no? I és que tota la música de Hollywood dels anys 30 i 40 heu de pensar que la gran majoria eren autors alemanys que havien hagut d'emigrar d'Àustria a Alemanya, perquè allà la cosa s'havia fet un poc complicada i vam haver de partir cap a on? Cap als Estats Units. Molts d'ells eren músics que havien estat alumnes de compositors com Gustav Mahler o Richard Strauss. Llavors, clar, el llenguatge de Mahler és el llenguatge que escoltarem a les primeres bandes sonores. Si tu escoltes fins i tot Star Wars, que és posterior...
0: Bé, és que ara el que sentim de
1: escoltes,
0: fons...
1: Escoltes John Williams, Star Wars, Indiana Jones, Superman, estàs escoltant Gustav Mahler, estàs escoltant Richard Strauss, estàs escoltant Stravinsky, Prokofiev... Tots aquests autors de principi del segle XX són els que els seus alumnes generen les primeres bandes sonores. I és per això que la influència que tenen sobre el món cinematogràfic, sobretot, és gegantina, i a compositors encara a dia d'avui, quan escrius per una orquestra, vulguis que no, acabaràs pensant en figures com aquestes, perquè, com he dit abans, són un dels grans experimentadors de l'orquestra, són un dels grans orquestradors, i és per això que són referents.
2: I per què han deixat de fer sinfonies a Europa?
1: Bueno, jo crec que se'n segueixen fent.
0: Sí, ajuda com que...
1: No, però per ordre general no se'n fa. Terra, en certa part, s'han cercat altres tipus de formats que no són tant sinfònic. És veritat que als Estats Units, tal vegada... Ara, és que sona molt malament dir-ho, però han quedat un poquet més en una faceta més conservadora, ens dedicant a conservar més els... el format de la sinfonia. En canvi, Europa s'ha optat per altres formats, com són obres curtes, com són obres experimentals on passen coses interactuant amb el públic. Crec que s'ha, també, que cobrir noves portes, que provem nous llenguatges i altres formats, però no s'ha acabat del tot de les sinfonies i... tornaran a fer-se'n i se'n seguiran fent de ben segur.
0: Sí.
2: I per aquestes dues sinfonies de dissabte, ho has experimentat? T'has permès qualque llicència?
1: Sí, més de dues. És a dir, jo això sempre ho cerc quan he d'interpretar una partitura. No fer una cosa nova per fer una cosa nova, o voler fer una cosa que sigui diferent per simplement per fet de ser diferent als altres. Però que el que sempre és cert, que és tot i tenir versions de referència que escolt, quan, sobretot quan comença estudi, no quan ja estic ficat de veres, trobes moltes vegades a partitura coses que dius, i per què aquí aquest director ho fa així? Per què aquest director ho fa d'aquesta altra manera si no has res escrit? I en aquest intent de cercar la fidelitat d'aquesta partitura, en aquest intent de posar-te a la pell de Mahler, clar, mai serà igual com me fiqui jo dins del personatge que com ho feia Claudio Abbado, que com ho feia Leonard Bernstein. Cadascú té unes pròpies oberes quan te poses dins la pell de Mahler, sempre hi ha les oberes d'en Bernat, les oberes d'en Bernstein, les oberes d'en Abbado, a partir de lo que un ha viscut, a partir de lo que un ha conegut, estudiat, i també en funció de l'orquestra que té al capdavant. Llavors, sempre intentam, els directors, com es posen davant d'una partitura, redescobrir-la, des d'un prisma personal i a la vegada fidel amb la visió que tenia Mahler.
3: Clar, és una gran responsabilitat. No sé com la dus, perquè les ganes els atents i la seguretat també, perquè has dit que ho fareu beníssim i la gent s'emocionarà, però la responsabilitat com la dus?
1: Bé, és una responsabilitat que un quan se vol dedicar a fer director d'orquestra té clar que la vol assumir, no? És igual que quan una persona se posa un banquet d'un equip de futbol, sap que ell serà qui li plouran totes les coses bones i totes les coses dolentes. També és una responsabilitat que assumeixes en el moment que te'n dius, me vull dedicar a això... És una responsabilitat que assumeixes, però des de s'il·lusió, des de ses ganes de fer això, de voler redescobrir aquesta música. És a dir, jo el moment en què estic estudiant, quan és música que realment m'agrada, és que m'ho pas beníssim. És a dir, estic a meva tot sol, jo, amb una pàgina, jo imaginant-me com vull que soni això, i a vegades també se me posa la pell de gallina no, tan sols imaginant-me el que me transmet la partitura i el que jo vull intentar després construir amb tota la resta de músics.
3: Que bé.
2: I amb un concert tan monumental com aquest de dissabte, més de 80 músics, que si no ho entenc malament avui, vos heu posat a assetjar, a, clar, a contrarrellotge. Clar, tothom deu venir les feines fetes.
1: Efectivament. La feina, no feina de música és totalment un iceberg, no? El que sabeu, que és el concert, no té res que veure en tot el que hi ha darrere. Després vendrien aquests assajos col·lectius, aquests assajos

0: La seva orquestra, que els capellans solen ser sempre 4 o 5 assajos, excepcionalment 6, no solen ser massa assajos. El que hi ha darrere, que és el que no se veu, són totes aquelles hores d'estudi individual que fan els músics a casa seva, d'aquesta partitura, tots els que han fet abans en el conservatori fent tècnica, i el mateix per director, no? Tota aquesta feina que hi ha d'estar amb aquesta partitura, intentant interioritzar-la, conèixer-la, memoritzar-la, i després tota una formació global que hi ha d'harmonia, de contrapunt, d'aquestes parts més tècniques i també d'una part artística, una part més general que et permet poder contextualitzar aquesta obra. Aquesta obra és important conèixer què li va passar a Mahler, què passava Viena en aquests moments. Tot això és el que acaba després construint aquesta estructura que dota de sentit la feina que fas.
1: Concert dedicat a Gustav Mahler aquest dissabte al Castell de Bellver a partir de les 9. Serà un preludi d'aquest programa més extens de setembre, però en Bernat Kegles, com comença aquest nou curs, aquesta nova temporada,
0: amb més projectes? Aquest setembre i finals d'agost amb Malarià, i després m'espera, bé, per suposat, una nova temporada amb l'orquestra de cambra, que allà en el Teatre d'Inca començarem a partir del mes de gener. Ja vos anirem donant notícies, per suposat. Serà una temporada especial, perquè seran 10 anys de l'orquestra.
1: 10 anys.
0: Llavors també hi haurà alguna sorpresa també al llarg del curs, també fent aquesta celebració. I després algun concert fora també de Silla. Ara el primer que tenc és el mes de novembre, que celebrem també una efemèride molt important, que és la de Manuel de Falla. I vaig de nou, que ja hi vaig anar fa 2 anys, a l'Orquestra Nacional de Perú, a fer un programa 100% Falla, per commemorar també aquest any Manuel de Falla.
1: Que bé, i diferents anys, i sobretot aquesta celebració dels 10 anys de l'Orquestra de Cambra.
0: Sí, estem tots
1: que ho celebrarem plegats. Vinga, ara farem un paraulòmetre.
0: Vinga, a veure.
1: Vinga.
2: El paraulòmetre.
1: Com si no l'haguessin fet moltes preguntes, Jana, en Bernat Kegles, però bé.
3: Moltes. Ah,
1: sí, ara venen aquestes preguntes més fresques.
4: Vinga, Bernat, primera pregunta. On passes l'estiu?
0: Enguany a Mallorca. Enguany.
4: Davant partitures o davant la mà?
1: Enfeinat.
0: Enguany ha estat amb tots aquests preparatius d'aquestes simfonies de Mahler, perquè són algunes de 500 pàgines. Vaja. Llavors hi ha hagut molta feina, però m'ha anat molt bé passar aquests mesos aquí, perquè per la meva feina estic molt massa acostumat a haver de passar aeroport. Llavors, poder passar un mes i mig sense agafar un avió s'agraeix molt, encara que siguin unes temperatures un poc tòrrides.
4: I quina simfonia és la que m'està acompanyat aquest estiu? És la de Mahler?
0: Sí. Són aquestes 3 simfonies de Mahler, sens dubte, que interpretarem ara aquest mes que ve.
4: I què escoltes dins el cotxe? Intentes desconnectar un poc o segueixes immers dins aquest...
0: Escolt molt la ràdio, la veritat. Escolt molt la ràdio. És una manera... Hi ha gent que necessita de fugir de l'actualitat per estar tranquil. Jo ho faig a l'enrevés. Jo necessito fugir de la música, i a vegades l'actualitat és un bon entreteniment, a vegades fins i tot per riure un poc.
4: I ja darrere pregunta, què llegeixes? Si estàs llegint qualque cosa.
0: Bé, justament aquest estiu he estat llegint dos llibres sobre Mahler, un dels quals que és molt interessant, fins i tot per gent que no sigui música, que és de Norman Lebrecht, que és Per què Mahler? Que és un llibre que un poc... mos desvetlla tots aquests misteris, totes aquestes petits detalls que envolten la figura d'aquest compositor. Com vos dic, és un llibre que probablement jo com a músic li trec més suc, però és molt apte per tots els públics.
4: Estàs molt temàtic, clar, el que toca, no? T'has de preparar bé, t'has de documentar bé.
0: És el que me toca. Si m'he passat de pell, és el que me toca. No fa falta que se mori ningú, esper, ni que hagi cap tragèdia, però mos toca ficar-me dins el pell.
3: Sí, sí.
1: I de Bernat Kegles, moltes gràcies per venir fins aquí, fins a Tentol, sobretot per celebrar Gustav Mahler aquest dissabte en el Castell de Bellver, en aquest preludi d'aquests concerts que vendran d'aquesta programació pollança, i ja te tornarem a convidar, perquè arriben aquests 10 anys de l'Orquestra de Cambra de Mallorca i no haurem de xerrar.
0: Serà, com sempre, un plaer estar amb vosaltres i compartir una estona, més si és per xerrar d'autors que m'encanten, espera haver-vos trallat un poquet de samor que tenc cap a ell.
4: Molt.
0: I tant sols convidar-vos als concerts. Per dissabte queden poquíssimes entrades
1: ja encara
0: a la web de Palma Cultura, I per Festival Mahler, és molt senzill, festivalmahler.com, i trobareu tota la informació també.
1: I d'ahir va un concert.
0: Moltíssimes gràcies.
4: I enhorabona.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre o...?
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
8: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
3: Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
9: Au, idò, ja hi som, en Marina Huguet i en Marina Bennàsser. Com estàu?
10: Jo estic cansada de tenir l'atenció baixa.
11: Mira, sí, de ser meves.
9: Però, clar.
10: Necessito que vingui fred.
9: Però això té calor.
10: Bueno, m'és igual.
11: Ets l'única persona de tot Mallorca que s'està queixant de la calor.
10: Aquí som, som original.
11: Bé, no se queixava de la calor només, se queixava de l'atenció
10: baixa.
11: Que això no li passa a tothom. Molt de cafè, molt de sucre, molta sal, és que clar, tot lo dolent,
10: clar,
11: lo que te recomanen que facis.
10: Una persona que té el cul en punta com jo, si se pren cafè, imagina't tu quin desastre.
12: No, no, no li para d'anar a cafè, que estigui sucre, però... sal, lo que te deia Maria.
10: Però és que no, Marina m'ha vist, m'ha vist passada de rosca.
12: És com un nit petit en sucre.
11: Ah, sí, i d'olives, d'olives.
9: I ara, clar, heu d'aprofitar en el màxim aquestes darreres hores.
10: Minuts, segons.
9: Que queden en aquesta recta final, eh?
12: Darrere setmana, ja està. Dimarts de la setmana que ve serà dia 1 de setembre.
10: Xan, xan, xan.
9: Dimarts, però, començava un dimarts.
13: Sí.
9: Que també està bé,
12: és una alegria,
9: eh? No començant dilluns.
11: No. És un dia manco, la setmana.
9: Podria ser divendres, però...
12: I a més, lo del dilluns té com una mala premsa ja intrínseca. Que encara que te fessin començant dimarts i acabant dissabte, no sonaria tan malament com començant dilluns.
11: Igualment, acabant dissabte?
12: No, seria terrible, evidentíssimament. Mos hem de convèncer. Jo fa molt de temps, jo fa molt d'any que ho dic, jo quan arriben aquestes dates començo a fer coses com per fer-me ganes per tornar.
11: Per exemple?
12: Ara estic fent titelles. Perquè l'any passat vaig començar una catsa, un cançoner, fet en titelles de dit, i com que es pressupost que tenim,
10: i jo les he vistes,
12: faig les titelles jo.
13: Les has de fer tu.
12: I ara, enguany, estic ampliant l'estoc de titelles. I els vespres, com que no tens res més per fer, i d'ai, me pare fer titelles abans de no m'anar a dormir.
9: Tu ja series a escola.
12: No.
9: Sí,
12: no.
9: Classe,
12: és a dir,
9: ja
12: això és la meva mesura per fer-me ganes per tornar. Perquè és com, mira que bé que queden aquestes
10: això
12: titelles.
10: Això és enganat cervell. Exacte, és enganat cervell.
12: Sí. Que és una mica el que venim a proposar-vos avui.
9: A veure, mare.
12: Tècniques i propostes perquè aquesta tornada en el setembre sigui una mica també en fuixó.
9: Més bona de tu.
10: La més lleugera possible.
13: Jo ho duia molt malament.
10: Tu ho deies malament.
13: Quan era nin i havia de tornar a escola.
12: Allà, han contemplat aquesta possibilitat.
9: Sí, jo crec que tots.
12: Perquè hi ha més d'una persona. No és vera.
10: No, hi ha persones
9: que no. No, bé, Maria fa, quan diu no.
13: Jo no m'hi havia fet ganes d'anar a estudiar.
11: No ho record gaire.
9: Jo no ho record tràgic, però faré peresa.
11: També depèn de com de màgic hagi estat el teu estiu, la teva infància, i de lo molt que enyoris els amics.
10: I de l'edat. També de l'edat, no és el mateix tornar a escola, que a infantil o primària. Què és això? Crec que no és exactament el mateix.
11: Home, això ja no me feia
13: no.
11: Això sí que me'n recordo.
12: Però de totes maneres...
13: I vaig a la universitat en manco.
10: No me diguis. A més, en l'estiu ni alguns feien feina també. O sigui, sí, sí, era sí, com no, un... No. Bé, no,
12: ja no t'havies d'aturar.
13: Però crec que a vegades m'estimava més fer feina que no estudiar.
10: Crec que sí,
11: vaja.
12: Però és aquella part, no?, que sempre hi havia com aquell costat positiu de tornar a veure la gent, de... en el millor secundari ja t'havies vist en l'estiu i no te compensava de la mateixa manera. Però infantil i primari, quan diu una Marina, per aventura en l'estiu perds una mica el contacte. I en canvi, quan tornes a escola, tornes a estar cada dia 5 hores compartint espai amb aquella gent que tu tant estimes i adores.
10: Jo pensava, anaves a dir, perds una mica el control.
12: També, que segurament també.
10: que també, però no us preocupeu, perquè nosaltres venim amb un llistat de propostes. Vengui perquè se, sigui suau, la tornada.
12: Torna-se'n d'aquell líder d'agafar plegueta, que és anar predint el llapis, i anar apuntant.
13: Com us hem de preparar? No, que si torna a examen en guany, haurem de...
12: Sí. Oh, sí. No tireu després dels punts.
9: Clar, com arribarem...
13: És que la Maria no ho sap, en això, però sí. Hi va haver un examen.
9: Hi va haver examen.
13: En Celestí va suspendre.
11: Ah, sí, és una temporada d'informacions que s'havien dit aquí.
12: Efectivament. Sí. Era un tipus de test.
11: Sí. Era un tipus de test i no ho sabia.
12: A Miquel va tenir molt bona nota.
13: Sí, per sí. Sí.
9: Jo no.
12: A Miquel realment, com que va deixar guanyar en Xisco perquè eres comiat.
13: Sí, perquè si no...
10: També sí,
13: perquè si no hauria rebut fòria.
12: Li havia passat la mà per la cara.
10: Si haguessin de fer bé com toqui, ara hauria d'haver-hi un examen entre cometes.
12: De recuperació.
10: No, per sondejar quin és el nivell de l'alumnat, per sondejar quins són els vostres coneixements i a partir d'aquí...
9: Ah, perquè anava a dir, si fos de recuperació, el faria jo. I no fa falta.
13: Sí, ens l'ha dit el pal.
12: Heu de pensar que nosaltres ara, quan comencen les primeres setmanes, a totes les escoles se farà una mica això que diu ara la Marina, sí. Que és uns exàmens, uns sondejos de coneixement previs. Llavors és el millor a tornar a venir per començar a ves curs.
11: Ara ja li heu donat una idea.
10: Podria ser una idea.
12: Podríem fer
10: el
12: coneixement previs.
10: Sí.
12: Començarem així aquest curs 26-27.
11: El coneixement previs?
12: Ja ho tenim. Coneixement previs.
10: Sobre educació i infància.
12: De ja anem.
9: Per començar el curs.
13: Dic que fatal.
11: Anava a dir jo. Perquè
10: aquest estiu he
11: escoltat moltíssim i jo soc una alumna molt aplicada.
10: Sí.
11: No tinc cap por.
12: Que Joana Maria és la que veig com a més...
13: Sí, més preparada.
12: Encara en sintonia amb els seus records de alumna.
10: Exacte.
12: Sí. Et sé que menys de Robert Nas quan xerram de segon quines experiències.
11: Jo encara som-hi que faig exàmens i ho parlo malament, això sí que és veró, de matemàtiques.
10: Ostres, bueno, aquí jo no t'ho puc
13: ajudar. De matemàtiques.
9: Sí, això és un tema. Això és un tema.
13: Tema de les experiències.
9: Això és un tema.
11: Així que no m'ho demaneu per números.
12: És com una fòbia, no?
13: Sí.
12: Vull dir, hi ha poca gent que recordi amb amor i amb alegria el moment de ser matemàtiques.
13: Jo tenc trauma en ser matemàtiques.
10: Mm. Ara està canviant la cosa. Un dia em podrien xerrar, perquè ara les matemàtiques, l'aproximació infantil i primària és bastant diferent de com ho feien altres de petits. Un dia en podrien xerrar-ne.
12: Oh, un dia vos poden dur materials manipulatius de matemàtica.
10: Llàstima que això sigui
9: un dia
11: quan de temes, el treu voltes
9: ja no
11: en
9: blanc. Que ja no són matemàtiques.
12: Sí, de recuperar la sessió i començar a apuntar. D'acord, a lo que anàvem avui.
9: Com hem de fer aquest entrenament? Com us hem de preparar per aquest curs?
12: Aquesta preparació per aquest setembre i la tornada en aquestes rutines que tenim associades en els curs no siguin tan tremendament feixugues.
10: Amem, com que seran tot ditades de mel a partir d'ara, la primera serà una miqueta una curada de vinagre, d'acord? Perquè jo el primer que voldria demanar és, familiars, no amenaceu uns infants de que si ens estiu se porten malament, el primer que fareu en setembre serà xerrant sa mestra.
13: Com si fóssiu policies.
10: Perquè nosaltres som bones persones. No.
12: Què he de dir? Que ara això ho hem posat en aquesta secció d'avui, però escolta, que era vàlid durant tot l'any.
10: Sí, amenaçar sa mestra, perquè si el nen faci el que tu vols, no és vàlid, per favor. Que nosaltres aquí estem fent l'ensenyament assertiu, intentant no ser el coco, diguéssim, i després m'amenacen amb nosaltres. No, per favor. No amenaceu en què direu a sa mestra.
12: Llavors, hi ha aquelles frases que són molt desafortunades, que surten del fons del coi de l'ànima.
10: Sabem que és així i que ho sentiu, però igualment davant dels nens, no. Gràcies.
12: Que
10: quines són, Marina?
12: Quines ganes que tenen de que comenci ja l'escola.
10: S'està fent llarguíssim, això s'està fent llarguíssim.
13: Jo crec que m'ho han fet moltes vegades.
10: Aviat seràs problema de la mestra.
12: Que nosaltres entenem la base que promou aquests comentaris, però allò d'intentar no fer-los davant les criatures i ja està.
10: Més que res, perquè si el que volem és que els nens i les nines tornin il·lusionats a escola, clar, aquestes frases no ajuden. La idea que donen és totalment contrària a la que nosaltres volem transmetre, no?
12: i que allò de l'autoestima no et surt gaire reforçat.
10: Exacte. Però una vegada hem dit això, ja està, fins aquí, no us preocupeu, no rebreu més. Ara sí, començam amb algunes apuntes. Un seria tornar a fer a la rutina de principi de curs, o bé, durant tot el curs, i per fer-ho s'hauria de fer un canvi, perquè tots sabem que durant l'estiu les rutines se dilaten, se latxen, es començam més tard anant al llit, o ens aixequem molt més tard també, el menjar, el puntura no sempre a l'hora que tocava, i el que nosaltres recomanam és que el dia antes d'anar a escola, no. No, el dia antes d'anar a escola, dues. No. Una setmana o dues bones antes de començar a anar a escola...
12: Ara, avui perquè no teniu molt de marge
9: si,
12: més.
9: Si no mos hi hem posat...
10: Si no mos hi heu posat, posau-vos-hi ja, perquè aneu un pot tard.
13: A partir d'avui, va.
12: Teniu demà passat demà.
13: Tornar a la rutina.
10: Exacte, tornar a la rutina és molt més fàcil. Anar avançant o traçant les hores d'anar a dormir o les hores d'aixecar-se 5 minuts cada dia... 5, 10, 15, progressiu, que d'un dia per un altre aquell infant que està acostumat a aixecar-se a les 10, de cop s'ha d'aixecar
12: a les 7.
10: Jo, això ho he de fer jo com a adulta i me peia plorera. Imagineu-vos un infant.
12: La Marina m'estava confessant davant d'entrar que ella ja ha començat a ratear el meu horari des de mateix aquest semestre.
10: Jo vaig fer tota la vida, jo vaig fer-ho sempre infantil, de primària, a ESO, a universitat, i jo encara ho estic fent. Quan he de tornar a la feina, una setmana antes o una cosa així, ja comença a intentar tornar una miqueta en el carrer de Condret.
12: Que sabem que segurament encara hi ha festes, encara hi ha sortides, encara hi ha trobades, però en la mesura de lo possible intentar a poc, sense nervis, però tornar en aquests horaris que seran els que tindrem la resta d'any.
10: Exacte, perquè canvis bruscos en els infants ja sabem que no els hi funcionen.
12: Mm. I en els adults tampoc.
10: I en els adults tampoc.
12: Molt fas la mateixa per a aquells.
10: Exacte.
12: Una altra de les coses que se pot fer, a no ser que trobeu un rebuig frontal, és començar a xerrar de quin temps falta per tornar a començar a escola. Si no teniu, com deia abans en Miquel, infants que tinguin realment un problema amb això de tornada, no millor podeu aprofitar i si teniu un calendari, pues, cercar el dia, marcar-lo, poden fer un dibuix, poden anar fent...
13: Escolta,
12: si els fa molta il·lusió, es compta enrere. Nosaltres no diríem tant, però hi ha infants que em passen gust d'anar tatxant els dies que queden i d'aquesta manera se fan una idea aproximada. Però bé, com a mínim sabre que, escolta, d'aquí poquet, d'aquí dues setmanetes... perquè famílies començant dia 10 de setembre, si no ho sabeu.
10: Atenció.
12: Ja tornem a escola i és una manera d'anar posant-nos ja en...
10: Anar obrint boca.
12: En sintonia, exacte.
10: Exacte. Una altra cosa que se pot fer és anar recordant tenir a l'infant totes aquelles coses divertides que s'han fet a l'escola, el curs passat. Si és possible, també quedar amb alguns amics que siguin de l'escola per anar-los vegent. I sobretot avui en dia, que ser mestres... feim moltes fotos de tots els processos, de les activitats, que segurament totes les famílies tenen algunes imatges de coses que han fet els nens a classe, doncs revisar aquestes imatges i recordar els bons moments que s'han passat, que segur que també n'hi ha. Miquel,
13: sí,
10: el que m'ha movent.
9: Sí, tant.
13: Qualcun n'hi ha.
10: Qualcun n'hi havia, anar-los recordant i així també pues, anant fent com a més ganes de tornar a l'escola.
12: Una altra cosa que s'ha de fer il·lusió és el tema de preparar tot el material.
9: Ah,
12: si teniu aquella llista famosa de coses que s'han d'anar a comprar, s'ha de preparar la motxilla, s'han de forrar o s'han d'escriure els noms en els materials, pot ser una bona ocasió per implicar-los dins el procés en coses que normalment els hi fan ganes.
10: I dins un sentit comú, que ara que és sentit comú, és menys comú de sentir, deixar-los triar una mica el material que han de dur a classe, deixar-los triar la motxilla, deixar-los triar els quaderns o algun tipus de decoració o qualque cosa per posar les motxilles. Nosaltres l'any passat vam tenir un festival de clouers, jo no sé què ha passat, però hi havia un festival de clouers.
12: Això és una moda que ja fa un parell d'anys que va començar.
10: Fa un parell d'anys i cada vegada n'hi ha més. De clouers i més grans.
12: Jo he dit clouers que duien motxilles.
10: Que sí. Ai, això està bé, però dins un ordre, per favor. Si es clouer acaba arrossellant a l'infant en terra...
13: Millor.
12: Aquí no era aquest, que havien de dur.
10: No. Però sí que està molt bé, com ha dit la Marina, que ajudin a preparar el material i si el poden triar, pues més que millor.
12: Per aquells infants més grans, també podríeu aprofitar i dissenyar un espai d'estudi, que serà el que després emplearan per poder fer les feinetes o els deures que tinguin, o revisar fins i tot el pla d'estudis amb aquell alumnat que sigui encara més gran. D'aquesta manera ja se van fent també una idea de què és el que veuran enguany.
9: I s'engresca.
10: Clar. I de passada també aprenen a organitzar-se, que està molt bé. una altra cosa que se pot fer és mirar les activitats extraescolars o extracurriculars que se vulguin fer amb els infants. Sabem que les activitats extraescolars tenen moltes coses positives, com per exemple la socialització, aprendre coneixements nous, però no hem d'oblidar que no hem de saturar els infants amb activitats extracurriculars, ja passen moltes hores en el centre i no se tracta d'estressar-los ni agobiar-los més. Crec que en varen xerrar a un episodi.
6: En varen fer una secció.
10: En varen fer una secció que no fa falta agobiar. Per tant, la recomanació és que si n'ha de fer una o dues, com a mínim una, que la triï ell, que li faci, que li vengui de gust. Mm.
12: I recordar que no perquè comencis curs s'hauria d'acabar el temps mort, el temps lliure, el temps de joc sense supervisió i sense organització, que és una mica allò que xerràvem la setmana passada, l'avorriment.
10: Exacte.
12: Han de tenir, encara que sigui durant el curs, una mica de temps per avorrir-se.
10: Exacte. I altres coses que se poden fer, que són molt senzilles, per exemple, seria berenar amb els infants, ja que hem dit que hem de tornar a la rutina i en els horaris d'hivern, diguéssim, o de durant el curs, aprofitar per berenar amb els nens, per poder xerrar amb ells, i en aquest serà un bon moment pues, per poder transmetre tot lo que tot el que és seguretat i perquè els puguin explicar si tenen alguna ansietat o alguna preocupació de que ara en el curs que ve.
12: I si això passés, aprofitar i posar nom en aquests sentiments, en aquestes sensacions, aprofitar per fer un acompanyament, no? Cercar conjuntament, si ho necessiten, algunes estratègies perquè se puguin sentir millor i fer-los saber que tenen el nostre suport, tant si els hi fa moltíssimes ganes i no s'aguanten que ja n'haurien de tornar demà, com si els hi fa molta, molta peresa i necessiten una empenteta i una mica d'ànims per tornar una altra vegada en el curs.
10: I segurament nosaltres com a adults tenim moltes experiències que els hi podem contar de com varen viure nosaltres la tornada en el centre. No fa falta vestir-ho tot de color de rosa, si nosaltres, com en Miquel, no passàvem curt de tornar a classe, també és una cosa que els hi podem explicar i és una manera de que ells, bueno, que nosaltres empatitzem amb ells i que ells vegin que és una cosa que és normal, que no passa res.
12: O si han tingut vacances, com estem vivint nosaltres ara, la tornada a la feina després d'esperar de vacances.
10: Exacte. I això ja és exclusiu per les famílies sense tenir en compte els infants, la comunicació en l'escola. La comunicació en l'escola és molt important durant tot el curs, però sobretot en el principi de curs i encara més si són infants que s'estan escolaritzant per primera vegada o que comencen primer de primària, primer d'ESO, 3 anys d'infantil. La comunicació és importantíssima.
12: Bordonaran cites, entrevistes, reunions de grup, totes aquestes trobades són moments capdals, ja no només per ara encarar el principi de curs, sinó per la resta de l'escolarització.
10: I recordeu que les mestres estem aquí per servir, per informar, per comunicar i també per tranquil·litzar-vos. Si teniu qualsevol dubte, no passeu pena demanar una cita o feu de xerrar amb la vostra mestra de referència, que segurament vos atendrà encantada. Mm-hmm.
9: Molt bé, hi ha feina. No,
13: bones recomanacions. Fer,
11: eh? Això eren els 10 mandaments.
13: Sí. 12, però sí.
9: 12, sí.
11: Més 2, a plus.
9: Clar, ja feim tard, si no mos hi hem posat.
10: No, però... no. Hombre, el dia 10, que comença neu.
12: Són aquestes dues setmanes que han dit de Rigo.
9: Sí. Exacte, bé, si no...
10: Sí.
9: Han d'anar per feina.
10: Vull dir, les mestres comencen dia 1, però dia 10 són els infants.
9: Ah, clar.
10: Encara va, tenen marge.
9: Ja tenen marge, sí. Va, família, lots i mestres.
10: I ànims a tothom.
9: Això mateix. Gràcies, Marines.
10: A vosaltres.
9: I acabeu de passar gust d'aquest final d'estiu.
11: Però no aneu a dormir tard, eh?
9: No.
11: Que vos heu de besar.
9: A quina hora hi aneu?
10: A les 10 i mitja hi hem d'anar.
9: Ja, vinga.
11: Vinga.
9: Vinga.
11: Gràcies.
12: Deixaré les titelles.

aquest cap de setmana s'ha celebrat l'aniversari d'aquest disc de Dummy, del grup Portishead, publicat el 22 d'agost de 1994. I Portishead són una de les bandes clau del gènere conegut com trip-hop.

0: ara la Maria me demanava que és trip hop.
1: És que no puc, ara, jo amb els dubtes els he
0: ara t'ho explicaré. És un gènere musical nascut a Bristol, al Regne Unit, a principis de la dècada dels 90, i iniciat per grups com Massive Attack o Tricky. És un gènere que neix en un moment que la música britànica estava dominada per el Britpop, aquest sí que te sona. Oasis, Blur, aquestes coses.
1: Pop britànic, vols dir? Britpop. Mm-hmm.
0: Britpop, se diu. Molt bé.
1: Bingo.
0: I enmig de tot això hi ha diversos grups que decideixen barrejar l'electrònica, el hip-hop amb moltes influències de soul, funk, jazz o música d'app. Soul.

I el Dummy de Portishead és considerat un dels discos clau dins aquest gènere musical. Aquest trio de Bristol va començar a fer una música amb bases fetes a partir de samples d'altres cançons, amb melodies molt fosques i una veu que transmetia tristesa i fragilitat. Hi ha cançons de Portishead que semblen tretes d'una banda sonora d'una pel·lícula de cinema negre o d'un thriller dels anys 60 o 70, i això s'explica perquè en Geoff Barrow, DJ i bateria d'aquesta banda, estava obsessionat amb aquestes bandes sonores, també amb els discos de vinils antics, i sona també a vinil antic, i això donava en aquesta música un toc com a vintage.

0: I doncs, repassat aquest Dummy de Portishead, un disc imprescindible per entendre aquest moviment de strip-hop que va néixer a Bristol, en el Regne Unit.
1: Un discàs preciós i dens, eh? I un disc a tenir molt en compte. Dummy, amb ell hem arribat al final d'aquest Tentol. Adeu a tots i fins demà.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bon dia. La Guàrdia Civil continua investigant les causes de l'incendi d'un edifici a Can Picafort per tal de determinar-ne l'origen. Una de les hipòtesis apunta a un mal contacte de l'endoll on hi havia connectat l'aire condicionat.
4: D'aquí a una hora hi ha prevista una reunió entre propietaris per posar en comú el que han dit les asseguradores. De moment, fins demà al matí, no podran entrar a l'edifici. Ho explica Joan Cantarelles, un dels propietaris afectats.
5: La finca ben que havia estat tot vellat, en teoria avui i vespre, demà i de matí ja hi podem entrar i realment veure més com està, com no està. Però vamos, instal·lació elèctrica, instal·lació de fontaneria, tot està res, capolat.
3: I a Formentera s'investiga si els dos incendis gairebé simultanis d'aquesta nit podrien ser intencionats.
4: Un està a prop d'Espujols i l'altre a prop de Sant Francesc. Tots dos han afectat únicament masses forestals. Les característiques del foc fan sospitar que podrien haver estat intencionats.
3: Més temes. El Servei d'Inspecció de Transports del Consell d'Eivissa ha dut a terme aquest cap de setmana 11 actes de sanció que inclouen dos casos de taxis pirates, tres cotxes de lloguer irregular i dos BTC que actuaven il·legalment.
4: El Consell adverteix que no tots els BTC actuen de manera legal, tot i que duguin la retolació identificativa correcta, fet que pot produir confusió entre els usuaris. És Mariano Juan, conseller insular de Mobilitat i Lluita contra l'Intrusisme.
6: La llicència de VTC no la té Uber, no la té Cabify, no la té qualsevol d'aquestes empreses. La llicència de VTC la té l'empresa que està explotant aquell viatge i que es pot publicitar o no amb aquestes plataformes. Per tant, més enllà de que en el seu cotxe tinguin un logo d'alguna plataforma digital, el que ells tenen que tenir és la seva llicència al dia i ben documentada.
3: Encara a Eivissa, la companyia estatunidenca United Airlines connectarà l'illa amb Nova York a partir de l'estiu que ve.
4: La ruta s'estrenarà a finals de maig de 2027 i tindrà una freqüència de 4 dies setmanals.
3: Fem ara alguns apunts en la plana de successos. Una dona ha mort a la piscina d'una urbanització de Vinixeca, al terme municipal de Maó. La Policia Nacional n'investiga les causes.
4: Va passar diumenge, la família va donar l'avís, però els serveis sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida.
3: Això a Menorca i a Mallorca, localitzat un cadàver en avançat estat de descomposició en aigües de Port Adriano, a Calvià.
4: Una de les hipòtesis és que sigui una persona migrant d'una embarcació naufragada que tractava d'arribar a les illes.
3: I a Alcúdia, localitzada la jove de 24 anys que estava desapareguda des de principis de mes.
4: La dona presentava un perfil d'alta vulnerabilitat. L'entitat SOS Desapareguts va alertar-ne la desaparició ahir.
3: En la plana estatal continua la polèmica per la gestió a Ceuta. La màxima responsable de defensa, Margarita Robles, i el d'interior, Fernando Grande Marlaska, es contradiuen i no es posen d'acord sobre si el CNI va avisar sobre l'arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma.
4: Ella diu que sí i ell que no. La ministra de Defensa ha estat la primera a compareixer al Congrés per donar explicacions sobre el que ha passat a la ciutat autònoma d'ençà de finals de juliol i ha defensat la tasca de l'exèrcit espanyol. Després del Consell de Ministres, Marlaska també ha lloat la tasca dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, però ha contradit a Robles, tot i repetir diverses vegades que no ho feia.
7: El dia 29, esos funcionarios que están allí, los que la identidad no las puedo decir aquí, pero trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente.
8: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
3: Hem arribat així a les 6 i 4 minuts. Més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
2: Més informació a ib3noticies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està l'arquitectura, art i llibres conformen el menú cultural d'avui a l'Aviador? Benvinguts.

0: Començam avui parlant d'actualitat urbanística i també dels temes de debat entre arquitectes i urbanistes. Ho feim amb Cristina Llorente, al Paisatge Invisible. Avui mos parlarà de les cabanes. Després, l'artista Pell Llambies ens parlarà de l'exposició que fa poc ha inaugurat a l'Ayor i també dels projectes en els quals hi fa feina en aquests mesos. I la llibretera Maria Cuenet ens proposa també novetats editorials. Avui mos parlarà d'una col·lecció literària sobre literatura eròtica en català. I per acabar també parlarem o sentirem les recomanacions i les lectures d'estiu del galerista i músic Xavier Fiol.
1: I de comença la cultura i IB3 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: I ho deien a Mònica, les cabanes són les protagonistes de la nostra secció d'arquitectura d'avui.

0: Saludam ja a Cristina Llorente. Com estàs, Cristina?
1: Bones tardes, molt bé.
0: Les cabanes que poden servir per a moltes coses, no sé quin viatge li donem avui en aquestes construccions, moltes vegades també molt pràctiques, clar.
1: Sí, clar, de fet, acabarem el mes d'agost amb un tema, jo diria que molt estiuà, no? Perquè crec que quan pensam en cabanyes, tothom pensa en aquests boscos, no?, que visitàvem igual en l'estiu, i a on construïen precisament aquests petits refugis. I tot això ve que en aquesta darrera setmana m'he llegit un llibre que m'ha parescut meravellós i que m'ha parescut igual una cabanya en si mateix, no? Mm-hmm. Que se titula Refugio, una història de cabanyes, escrit per Eva Morell i il·lustrat per Eduard Begur, que fa un recorregut per totes aquestes cabanyes físiques i cabanyes, direm, també espirituals, no?, que ella s'ha anat trobant. I, de fet, avui de matí, quan he comentat, un amic m'ha demanat i avui arribes de què xerraràs a la ràdio. I he dit, de xerraré de cabanyes. I m'ha dit, ostres, diu, s'estiu, diria que és la cabanya de l'any, no? I he estat com molt d'acord, m'ha encantat aquesta afirmació, no? Perquè realment s'estiu és aquesta època de l'any en què qui més no se refugia, no?, de tota la resta dels mesos, de la feina i, diguem, un poc de l'estrès i de les preocupacions de la resta de l'any. Perquè realment, qui no ha construït cabanyes, no?, a la seva infantesa? Segur que tu, Rafa, també construïs
0: sí,
1: cabanyes
0: més,
1: de petit.
0: Molt, molt elaborades, eh? De fet, me deien que anava per arquitecte perquè jo les dissenyava i jo, això sí, l'executaven uns altres perquè jo era així, però sí, jo tenia en el cap perfectament com havia de ser la cabanya, sí.
1: Perfecte, perfecte. Jo també en volia una, la tenia en el cap, en volia una de fusta. També vaig demanar per activa i per passiva a mon pare que me construís una cabanya de fusta. Aquesta cabanya no va arribar mai i en el final me vaig decidir a fer-la jo, no? I la vaig fer amb un parell de troncs i molta imaginació. Jo crec que també ja apuntava maneres en aquesta visió espaial amb aquesta protocabanya que me vaig construir a un bosc que estava a prop de casa. I una altra cabanya que tenia jo, de petita, era de Valls i Camilla. Jo tenia a la meva habitació una camilla on escrivia, on m'amagava, no?, de Valls espaldes d'aquesta camilla, escriure contes. Val? Mm-hmm. Per tant, jo crec que poden dir que cabanyes, qualsevol espai confortable, segur i un poc secret, no?, que trobem en el nostre voltant. No fa falta que sigui un gran disseny arquitectònic.
0: Te,
1: no?,
0: faig una pregunta, prèvia, sí, al teu desenvolupament del tema. Sempre ha de ser de fusta una cabanya o ha de predominar la fusta?
1: Jo crec que les cabanyes que tenim en el cap són de fusta, no?, perquè és un poc l'imaginari que tenim, ara en xerrarem, però penso que no, no? Realment se pot construir una cabanya amb un llençol, no? Bé, jo quan me despertava de petites caps de setmana m'anava en el llit dels meus pares i els deia si jugàvem a cabanyes, i això consistia en que un dels dos aixecats les cames i fes com una espècie de tenda de campanya amb els llençols del llit, i allà de vall pues, era com un refugi segur i secret que tenia de petita. Per tant, no, o sigui, no ha de predominar la fusta, no? Tot i que, dèiem, en aquest imaginari infantil tinguem aquesta idea d'aquest material en fusta, no? Mm-hmm. De fet, si pensam en les cabanyes que hem vist des de petits, des de petites, a la televisió, en els contes, mos pot venir al cap, per exemple, la cabanya de sabre de Bart Simpson, no? Sí. O una altra que a mi me genera bastant més calentoreta és aquella cabanya de Punky Brewster. No sé si tu eres fan de Punky Brewster, jo era molt fan de Punky Brewster. No,
0: no, que no.
1: Tu...
0: De l'Oso Yogi.
1: El Oso Yogi però vivia una cova, no?, si no m'equivoc.
0: Bueno,
1: no,
0: ell vivia en un bosc que era tota una cabanya gegant per ell tot sol. Bueno, per ell tot sol i per altres, sí.
1: Punky Brewster, per la gent de principis dels 80, jo crec que la recordarà tothom, no? La cabanya de Punky Brewster tenia unes escales de colors meravelloses, tenia un balcó i tenia fins i tot un ascensor per fer-hi pujar el seu cap, que per cert no hi ha Brandon, i que jo crec que era el somni de tots els nens i nines, ja t'he dit, de principis dels 80. no? I després altres cabanyes que també tenim als caps són aquestes d'escondes tradicionals, no? Hansel i Gretel, que recorden que estava feta de llepolies i que en realitat era una trampa mortal moltes vegades pels doncs, infants que s'hi acostaven, o ses de la Caputxeta Vermella, on vivien la seva predina, o ses de Blancaneus i els nanats, o un poquet més desafortunades ses dels Tres Porquets, no? Que ses dels Tres Porquets jo crec que va ser la primera classe d'estructures que hem tingut tots els nins i nines, no? D'aprendre que amb paia no se pot fer, només amb paia no se pot fer una cabanya, no? I llavors jo crec que altres cabanyes també super paradigmàtiques de la ficció són les cabanyes dels Ewoks, no? En el retorn del jet, no? Aquella aldea, no? De cabanyes a Endor amb una estructura que realment estava super ben organitzada, no? Perquè tenia en el cap de la tribu i en els ancians del poble que vivien en el centre, no? D'aquesta aldea. Després tenien la família, les famílies i les dones fadrines que quedaven just fora d'aquesta primera àrea, i després els homes fadrins, era graciós aquesta distinció que se feia entre dones i homes fadrins i les famílies, i deien que els homes fadrins vivien com més lluny, no? I després, dalt de tot, més, diguem, la part més amunt dels arbres, hi havia les cabanyes de vigilants. I una altra curiositat era que moltes d'aquestes cabanyes estaven adossades en els arbres, però d'altres estaven excavades directament en els troncs. I tenien ximenea, i a més havien pensat en tot, no? Perquè resultava que la fusta de les coníferes, que eren els arbres, les coníferes de sequoies, on hi havia aquestes cabanyes, aguantaven perfectament la calor d'aquestes ximenees, per tot estava tot molt, molt ben pensat, i realment, si tenim en el cap una imatge d'aquesta aldea dels Ewoks, jo crec que a poca gent no li agradaria dormir un vespre allà, no? Però anem als inicis, no? Anem de on surt aquest concepte de cabanya? La resulta que el pioner en definir aquest terme de cabanya va ser Vitruvi, que recordem que va escriure el primer tractat d'arquitectura de la història, aquells 10 llibres d'arquitectura, era precisament Vitruvi va dir que la cabanya era la construcció primitiva de l'ésser humà, i de qualque manera era el naixement de l'habitatge i també de l'arquitectura. I Vitruvi associava aquestes cabanyes en el descobriment del foc, no? Després ampliarem una miqueta més aquesta idea. Però les primeres cabanyes, que eren bàsicament estructures de troncs, estan documentades en el nord d'Europa i són de l'edat de bronze, allà als anys 3000 abans de Crist, perquè abans, en el paleolític, aquestes cabanyes, abans de tenir aquestes cabanyes, teníem refugis que estaven excavats directament de la roca i que ja se cobrien amb branques i amb fullets seques, no? I aquest va ser, diríem, el pas, podríem definir un poquet en aquestes construccions el pas del nomadisme en el sedentarisme, no? Perquè realment això, quan les persones comencen a assentar-se en un lloc concret, clar, el primer que han de fer és construir-se aquestes cabanyes, aquests refugis, no? I quines construccions, quines agrupacions trobam en el paleolític? Trobam colònies que estaven formades per assentaments petits amb unes cabanyes que se construïen amb ossos i pedres i que tenien planta circular. La planta circular és la forma geomètrica que permet aprofitar millor l'espai. Pensant també en els iglús, que a part de tenir aquesta planta circular, també són semiesfèrics, i això té una explicació física, no? I és que l'esfera és la forma geomètrica, el volum, diguem, geomètric, que té més superfície interior per menys superfície en contacte amb l'exterior. És a dir, hi ha més espai a l'interior i menys superfície en contacte amb l'exterior, el que afavoreix que no se refredi tan aviat o que estigui una miqueta més protegida de la fredor, no? Per tant, aquesta planta circular també respon a aquesta necessitat d'aprofitar l'espai interior d'aquestes cabanyes primitives de les que estan xerrant, no? I si xerrant de plantes circulars i de cabanyes, també ens venen en els caps espallofats. Espallofats són construccions tradicionals que trobam sobretot la part nord i nord-oest d'Espanya, Galícia, Astúries i també Lleó, que també tenen aquesta planta circular i que també les trobam agrupades en petits assentaments, no? Aquestes pallofes tenien una coberta vegetal, bàsicament amb civada, se cobrien, i com a curiositat dir que en el poblat d'Astèrix moltes de les
0: Hombre,
1: construccions
0: clar.
1: eren també aquest tipus de pallofes, no? Per tant, fixa't quantes referències, no, tenim a la ficció també d'aquestes primeres construccions com a refugis, no? Podem xerrar de moltes altres construccions i cabanyes amb plantes circulars, com per exemple les iurtes mongoles, que en aquest cas no eren de pedra, com les pallofes, sinó que tenien un recobriment tèxtil, no?
0: Sí, estan fetes de teles, també tenen troncs, tenen fusta. T'he de corregir, si m'ho permets, perquè a Mongòlia són hers. Les iurtes és el nom que reben a l'Àsia Central, més cap a Kirguistan i Tajikistan i de més, però jo pròpiament a Mongòlia són hers. Ja
1: Perdó, perdó.
0: està.
1: Gràcies,
0: T'he perdonat,
1: gràcies
0: t'he
1: per la
0: perdonat.
1: correcció.
0: Els mongols mateixos, quan s'adrecen als guiris, els diuen iurtes perquè no s'aliïn, però sí, entre ells...
1: Veus, veus, he fet de guiri a Mongòlia. Vale,
0: Efectivament, entre ells són hers, sí. Ja està.
1: vale, gràcies. Bé, seguim i hem de destacar aquí el paper que tenia la dona en la construcció de totes aquestes cabanyes i d'aquests refugis, diguem, tradicionals, no? Per què? Perquè elles eren les que s'encarregaven de l'acondicionament de les cabanyes i després de la pròpia construcció d'aquests refugis i d'aquestes cabanyes, no? Per tant, podríem dir que les dones eren les principals arquitectes d'aquests poblats i també les primeres arquitectes de les cultures nòmades, no? Perquè mentre els homes s'anaven a caçar, elles se dedicaven a triar l'emplaçament i a construir aquestes cabanyes amb materials que trobaven, evidentment, en el voltant. I com les construïen? Clavaven troncs en cercle al seu voltant, elles diuen que quedaven al mig d'aquest cercle de troncs, i quan ja els arribaven, diguem, per l'alçada dels caps, les doblegaven, les torçaven i entrecreuaven les branques fins formar l'estructura. No? Per tant, era una manera ben curiosa de construir i de pensar això amb la dona com aquesta primera arquitecta d'aquests poblats nòmades. No? I a propòsit d'aquestes cabanyes de pedres, les que xerràvem, fent referència a les pallofes, també mos venen en el cap les cabanyes pessigues, no? Les cabanyes que trobam a la Vega del Pas, a Cantàbria, les que poden xerrar d'una arquitectura popular mixta, en aquest cas no són circulars, val? Són de planta quadrada, rectangular, i deien que és una arquitectura mixta perquè funcionaven tant com a habitatge com a graner i com a estable. I com a particularitat, diguem que tenien una calefacció natural perquè justament col·locaven l'estable a la part baixa de la casa, de tal manera que el propi alè dels animals encalentia, diguem, l'estança que funcionava com a habitatge que estava immediatament damunt aquest estable, no? Aquí recordar una altra vegada com aquesta intel·ligència, no?, de l'arquitectura tradicional i d'aquest aprofitament tant de recursos com de l'emplaçament com dels materials, no?, que tenia aquesta arquitectura tradicional i que malauradament hem anat perdent, no? Ara confiem, diguem, tot el confort tèrmic per ells aire condicionat quan realment solucions que tenen molt més a veure amb la natura bé, podríem millorar moltíssim el confort, en aquest cas climàtic, dels habitatges i amb això no vull dir que hem de posar els tapes davall les nostres cases, val? Però sí que podríem retornar, no?, recuperar tots aquests sabers tradicionals que aprofitaven molt millor els recursos i ens estalviarien també molts de dolors, no?
0: Sí, i anem a la definició de cabanya, que diu a la RAE construcció, bueno, ho diu en castellà, però jo llegeixo en català, construcció rústica petita de materials pobres, és a dir, materials més aviat naturals, destinada a refugi o habitatge. Perquè, clar, moltes vegades, jo crec que tots i totes veiem una cabanya I dèiem, això és una cabanya, però una altra cosa és també les fronteres, no? Entre allò que és cabanya i no cabanya, i jo crec que mos podem aferrar en aquesta definició.
1: Sí, perquè és vera que després al llarg de la història se difuminen bastant aquestes fronteres d'allò que passa a anomenar-se cabanya. N'anirem xerrant i en seguirem xerrant també la setmana que ve, perquè ja us dic, m'ha entusiasmat aquest llibre. I vos ho vull contar, allò que hi surt, però veurem com realment s'ha anat difuminant aquesta frontera que tu deies, fins que, bé, després van aparèixer els famosos cotars, no? Que ja són cabanyes però molt més grosses, i llavors ja a l'actualitat passaríem un poc en aquesta, diguem, si vols, monetització, no? De les cabanyes i de la pròpia natura amb aquests glampings, no? Que reconec que ho he visitat, val? Jo reconec que he pagat per dormir una cabanya d'una hora.
0: Sofisticada, no?
1: No massa sofisticada.
0: No dic la teva, però la sofisticació de les cabanyes també està amb finalitats turístiques, òbviament. Hi ha cabanyes que costarien mig milió d'euros avui en dia pels materials que tenen, que precisament no són pobres, com deia la definició, no? La mateixa cabanya...
1: I dormir-hi també, no? Sí, dormir-hi. De fet, hi ha cabanyes mítiques, no? Cabanyes construïdes, no sé, per arquitectes del metabolisme, no? Que estan a Airbnb i pues, que se paguen milers d'euros per nit per dormir-hi, no?
0: Imagina't. I de la setmana que ve, ja, per cert, a nou horari, l'aviador, començam a dir-ho ja, aquest dia és a canviar d'horari, mos anam a les 10 de la vespre, des 10 a 11, però continuarem, òbviament, amb Cristina Llorente, i crec que continuarem amb aquest tema, o un remall, com a mínim, no?
1: Sí, seguirem xerrant de cabanya.
0: Gràcies, Cristina, fins dimarts.
1: A vosaltres, adéu.

0: Cotes for Sale, el tema d'en Roberta Flac, que són les 6 i 25. Continuem parlant d'art aquí a l'Aviador.
1: L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: L'Aitor Love de Florence ens serveix per començar parlant l'artista Pet Llambies. Com estàs?
1: Hola, què tal? Com estàs? Bones tardes.
0: Molt bé. L'Aitor Love perquè a l'aire...

0: i d'arquitectes, on la
1: Mm-hmm.
0: paraula agafava el protagonisme, en realitat la paraula transita per la teva obra, no? Especialment en els darrers anys, però Pet Genvies i la paraula ja som un binomi claríssim, no? Què hi ha també per aquells que tinguin aquesta exposició del Col·legi d'Arquitectes encara a la retina, què hi ha d'allò en aquesta proposta de Menorca?
1: Bueno, tot és, jo segueix que ens mateix missatge, o sigui que estèticament no el mateix exactament que puguin veure les coses d'arquitectes que venen aquí, que puguin veure però sí que té el mateix missatge, o sigui, jo estic entenent paraules i damunt d'aquesta paraula l'únic que faig és agafar una idea i transcriure-la, de fet, el que faig és transcriure-la i la faig pues, quasi tridimensional, que se pugui agafar. Però pràcticament el missatge és el mateix.
0: Clar, estem convençuts que Pet Genvies utilitza l'espai i a més vols posar en diàleg aquest espai sempre que fas una intervenció en les persones que ho visiten i la teva proposta, no? I no sé si en aquest convent se diu de manera especial perquè és un espai que crec que hi viu, no? Perquè el
1: Sí.
0: públic pugui, diguem, integrar-se pràcticament en la teva proposta.
1: Sí, bueno, l'espai és preciós,
0: És
1: la
0: per això que
1: veritat, que
0: dic,
1: el
0: clar.
1: convent de Sant Diego, que és una meravella quan entres en el claustre, és impressionant, la veritat. I jo estic fent la història meva està feta dins una capilla celda, allà on hi ha dues peces que he col·locades, on, he posat les tres tenen dibuixos, bueno, jo els dic dibuixos, que són tres papers, que damunt la paraula xau t'he fet tres, és una dualitat damunt la paraula xaut, amb tres significats, xaut, out i xot. O sigui, són tres peces diferents. El que els he posat és en terra, per fer un crit, de qualque manera, a l'espai. O sigui, sense voler guanyar l'espai, però sí, donar un toc d'atenció cap a l'espai, que és una meravella, jo ho dic. I l'altra són dues burres, una que posa molt, fent molt aquest vincul que tinc jo de cap a la persona i de cap a el paisatge i de cap a l'ecosistema i de cap a una reflexió damunt tot això. I l'altra és l'espera, que aquesta l'espera ja havia presentat l'any passat a Madrid amb el Xavier Fiol, ja havia presentat un individual.
0: Clar, cada peça té el seu relat i un relat que posen en connexió precisament en l'espai, no? Això ho penses abans bueno, quan res la proposta d'inaugurar, per exemple, el Convent de Sant Diego.
1: Sempre m'agrada fer feina per l'espai.
0: Clar.
1: Sempre m'ha agradat perquè sí que és cert que pot agafar peces i se poden integrar, si tu vols, en un espai. Però quan me donen l'espai m'agrada mirar el plan, m'agrada mirar les imatges de l'espai i damunt d'aquest espai ja intenta feina. I si hi ha peces que realment jo la puguin començar per dir qualque cosa més en aquest espai o que jo me puguin que me puguin transportar les meves peces per dir qualsevol cosa en aquest espai, doncs perfecte. La veritat que sí que m'agrada fer feina per l'espai en concret. De fet, estic preparant altres coses en espais en concret i ja faig feina per aquesta idea.
0: Clar. Quin és el corpus, diguem, ideològic, artístic, cultural que te serveix per després anar del concepte, diguem, a la matèria? Quins són les fonts d'inspiració, allò que llegeixes, allò que veus al cinema?
1: Bueno, sí, la veritat, a vegades coses que llegesc, jo sóc una persona que s'ha de fixar bastant, però de tota manera sóc una persona molt despistada, però sí que hi ha qualque cosa, jo sol caminar pràcticament cada dia, i el que no m'inspira és la naturalesa. Som la meva proposta, surt pràcticament, no és l'ansat, sinó que cada, jo sempre dic que el duc a l'enrevés, que la naturalesa s'impregna, si, té la planta damunt les meves peces. I és més que el que, hòstia, que mirant la televisió o xerrant de qualcú llegint un llibre, però sempre agafant idees, apuntant, i després el que faig és transcriure-les i després els faig palpables, que diríem.
0: Descartes, Pep, descartes propostes, dius que primer ve l'espai i després la proposta, no sé si en aquests moments t'has tornat més selectiu, que, per exemple, hi ha espais en els quals tu no t'hi veus per allò que sigui, i ja dius que no,
1: Bueno,
0: o intentes sempre adaptar-te.

0: non è selectiu, no? Que m'he tornat molta exigent i molt insegur, també. Ses
1: Més
0: dubtes...
1: insegur que abans.
0: Sí,
1: Ostres.
0: perquè ses dubtes, jo crec que ses dubtes sempre se s'acentuen molt més que abans. I clar, i amb un ses dubtes, pues, m'estiré a ser molt caut. Però sí que hi ha espais que, pues, sí que no te diuen res, per suposat, però hi ha espais que te transmeten una energia brutal i és allà on te tires sense cap mà. Ara, per exemple, tinc una exposició a Madrid de gener, una galeria grossa realment, i l'espai pues, me faig fina, i aleshores faig feina per aquest espai, i l'espai sí que me diu, me dona unes pautes, o sigui, no vol dir que tingui, altres coses que hi pugui anar perfectament bé, però sí que me donen unes pautes de seguir i faig feina realment per aquest espai, i sobretot fent feina moltes vegades ja per un tema en concret. I així sí que me trobo més, molt, molt més còmode, però sempre amb aquesta dubte, clar, no.
1: M'has dit Madrid el gener.
0: Per gener, per gener. Bueno, tinc una exposició aquí a Baró, en el meu poble,
1: Sí.
0: per desembre, i després aquesta la mando com el gener a Madrid.
1: I se pot dir l'espai concret o encara no?
0: Bueno, l'espai de Madrid és Marc Vidalón, aquest senyor de Madrid,
1: molt bé, clar.
0: I després aquí a Baró faig uns espais on tu veuràs, que vull presentar aquí, no tota l'exposició, però sí un bon tret d'exposició.
1: En la mateixa línia que
0: en
1: estàs.
0: La mateixa línia, en la mateixa línia. En la mateixa línia, però... però jo tot és cíclic, o sigui, jo som una persona que dona volta sempre allà mateix i crec que he tornat a enllaçar en lo més primerenc de la meva iconografia d'abans, que era molt, ficar molta naturalesa a dins la meva obra, i jo l'estic aconseguint ara.
1: Tornar un
0: De més
1: poquet
0: altres formes, d'una altra manera, però sí que tot és cíclic per jo.
1: No, te deia, Pep, que tornar un poquet a l'essència, no? A la senzillesa, a la simplicitat, en tota la càrrega positiva que té el terme, no?
0: Bueno, sí, ja sabem que menys és més. Jo som una persona que a vegades... Bueno, que sí, que dic paraules, perquè la paraula per jo ja basta. Però darrere la paraula hi ha una feina constant, que potser ja he fet un dibuix previ, potser d'una rosa, per exemple, quan pos rosa, doncs ja puc posar la paraula rosa, perquè potser de dibuixar d'abans, sé aquest significat que me pot donar jo, per exemple. Però sí que no sé, que tot ja té aquesta essència de la paraula, doncs ja, no sé, ja és una altra història. A vegades li donen massa pa a coses que no la tenen.
1: Pep Llambier, recorda'm, fins al 13 de setembre aquesta exposició a un espai que em paga molt la pena, el Centre Cultural Sant Diego de l'O, a Menorca. I Pep Llambier, que continua en forma, diu que ha tornat insegur, evidentment això no es destil·la, però...
0: No sé, dubtar com sempre, que per jo és fantàstic.
1: Bueno, saps
0: si
1: que...
0: Si tingués clar, seria bueno, estaria com a part de dir-ho. No.
1: Que la frase preferida...
0: No tinc més dubte.
1: La frase preferida en Karl Marx era dubte sempre de tot, o sigui que...
0: Sí,
1: i era un gran pensador.
0: I en Bukowski també
1: tenia una merescuda o venia. Pep Llambier, és un plaer parlant-ho sempre.
0: Moltes gràcies.
1: Una ferrada.
0: Una ferrada.

0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: L'Aviador. IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanat.
4: Sí, 38 minuts. Avui dediquem la nostra secció de llibres a l'erotisme.

0: Bonic, Juanet, com estàs?
1: Molt bé, i tu, Rafel?
0: Molt bé, benvingut. Et sembla eròtica aquesta cançó?
1: No? Sí, no? Una
0: sí?
1: mica.
0: Sí, envolvente, que diuen castellà.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Sí, sí. Com va?
0: Molt bé, avui un tema... Crec que hem parlat qualque pit ja
1: sí,
0: de literatura eròtica.
1: Sí, n'hem parlat i també dins altre... Bé, vam fer un sobre desig.
0: Sí.
1: Però el vàrem fer bastant... Era més lligat a assaig.
0: Correcte.
1: I aquesta avui, jo tinc una proposta i tu després no, la completa, i la meva proposta és molt concreta d'una col·lecció d'un editorial.
0: Aprofitem, no?, que ha sortit ara.
1: Bé, la col·lecció té un parell d'anyets.
0: Ah, ja té un parell d'anyets.
1: Sí, ja té un parell d'anyets. I és, la col·lecció se diu Idilis i és de l'editorial Edicions de l'Ella Geminada, que és una editorial de Girona, que té un catàleg bastant ampli. Hi ha literatura universal, literatura catalana, pensament clàssic, és a dir, assaig, i té una biblioteca dedicada a Prudenci Bertran, és a dir, ha editat molt de Prudenci Bertran, també ha editat molta Natalia Ginzburg en català, i aquesta col·lecció que se diu Idilis i que vol reivindicar aquest gènere en català. No?
0: Molt bé.
1: I no són només llibres per encalentir-se, també són llibres que incomoden.
0: Perquè... Amagam l'expressió, per encalentir-se.
1: Són llibres que també sí. incomoden, perquè el plaer i el desig també està molt travessat per la incomoditat.
0: Efectivament. I un tema o una narració que pot encalentir algú o alguna pot incomodar un altre.
1: Exactament. I també són llibres que aposten molt per la qualitat literària, més enllà de la temàtica de l'erotisme. No? Tenen, segons elles mateixes ens diuen, tenen com a objectiu a contribuir a enriquir la comprensió de la diversitat eròtica i sexual, però sobretot divertir-nos.
0: Molt bé, clar
1: aquesta
0: que sí.
1: Línia. Fins ara han publicat 11 títols, traduccions i originals en català. En varen xerrar d'un aquí fa ja uns quants mesos que es diu Confessions d'una Sugar Baby, que era un relat anònim però real sobre les vivències d'una Sugar Baby. I jo ara m'estic llegint Lluenta, d'Anna Marta R. Gustems, que és un recull de relats. I res, era una mica proposar aquestes... Bé, també la filosofia El tocador, del Marquès de Sade. També Manuel de Pedrolo, Obres públiques, Jaume Creus, Les experteses, i bueno, també un recull de poesia, Un llum i la llengua. I també volia com aprofitar per dir que ara han convocat un premi que se diu Idilis, i que és un premi de relats d'eròtica en català, clar, literatura d'eròtica en català, i els 10 relats finalistes publicaran després en un llibre de literatura eròtica en català. Així que si us voleu presentar, teniu fins i 1 de novembre, ho podeu mirar.
0: Jo vaig una temporada escrivia relats eròtics.
1: I te'l presenten
0: català,
1: un?
0: En català.
1: Rafel, presenten un?
0: Ah, doncs pues mira.
1: Ara, fins i 1 de novembre.
0: Passen les baixes. Vinga. No sigui que perdem allà una oportunitat.
1: Clar.
0: En Jaume Creus, que per cert acaba de treure Lleonard Muntaner, l'ha publicat, tenim novetat seva, no? D'aquí poc, sí. Ja t'ho dic jo ara. M'ha arribat el mail corresponent i el tindrem d'aquí poc, una vegada que m'hagi arribat i l'he pogut haver llegit.
1: I de mira que bé.
0: Vale, són títols molt diversos, Delta de Venus de Nais Ning, que se podia considerar una clàssica.
1: També.
0: Manuel Pedrolo ja has dit, Nou animal, de la Baxter, Lluenta, també de na Marta Gustems, que t'estàs llegint, Odile l'estiu d'Emma Becker... Becker, La filosofia del tocador de Marquès de Sade, també l'has dit, Les experteses, En Creus, un altre de Nais Ning, Ocellets, Confessions d'una Sugar Baby, Un llum i la llengua, sí, i Afamada, de Milsa Broder, no? Són
1: aquest...
0: les 11, ja publica, cada quan publica, més o menys?
1: Cada quan, la veritat és que no ho sé,
0: m'han traient.
1: Mira, jo des que estic a la llibreria, que fa 3 anys, n'he vist el manco 4 o 5, així que jo crec que van més d'un per any.
0: Molt bé.
1: I tu com adus?
0: Jo t'aduc a, bueno, clàssics o... Sí, dos clàssics, evidentment, els tròpics d'en Henry Miller, de Càncer i de Capricorni, ja són clàssics. És vera que la relectura que crec que és necessària en tots els àmbits de la cultura, de l'art i la literatura, òbviament, no li està ajudant perquè se pot interpretar que són narracions amb una càrrega patriarcal bastant forta.
1: Clar, però jo crec que això passa,
0: Passa, o sigui,
1: passa
0: no
1: moltíssim.
0: passarien els sedars de les ulleres liles a
1: Ja.
0: moltíssim de títols que tenim com a...
1: Sí, com a referents clàssics. Però jo crec que no hem de jutjar una obra des de la perspectiva del present. Vull dir, l'obra està totalment contextualitzada en el seu moment i clar, pot deixar d'interessar i pot
0: Ah,
1: deixar de
0: efectivament.
1: caure del cànon,
0: Sí,
1: però...
0: no importa ni censurar-les, ni apartar-les,
1: Exacte.
0: ni cremar-les, però és vera que ara tornes a llegir, hi ha coses que te grinyolen,
1: Que
0: no?
1: ho
0: Per exemple,
1: entenc,
0: passa molt
1: sí.
0: amb el cinema, que
1: També.
0: penses, ja no és que hi tornis, a segons quines pel·lícules, és que només pensar en elles dius, uau.
1: Sí,
0: I això
1: totalment.
0: jo m'ho va entusiasmar, i ara, clar,
1: Ja.
0: me grinyolaria per tots els costats.
1: Segurament com Lolita,
0: Afortunadament,
1: que
0: Lolita, per
1: grinyola
0: exemple.
1: també
0: Lolita
1: moltíssim,
0: grinyola
1: no?
0: molt, Lolita grinyola moltíssim. Després té Duc a Cáceres Milet, que ja vam parlar, crec que quan parlàvem del Desig, que és un llibre autorreferencial, La vida sexual de Catherine M, que és ella mateixa. Aquí està feta per una dona. Aquí hi ha dolor, també, amb situacions desagradables, i hi ha desig, també, i situacions eròtiques, i crec que pots entrar i sortir perfectament, i és un llibre bastant ben escrit, guió, traduït, perquè ella és francesa i el està traduït, en aquest cas jo l'he llegit en castellà, publicat per Anagrama, i crec que val la pena. I després, mira, quan m'has proposat el tema, he mirat cap a la meva biblioteca, sí, ràpidament, perquè no tenia molt de temps, i he trobat una col·lecció que va treure Tusquets, la Sonrisa Vertical, que es deia Cuentos Eróticos de, o de Navidad, que és el que t'he dit, o també van treure de Verano. I Tusquets el que va fer és demanar-li diferents autors i autores, això, un relat eròtic. I jo no sé per què, però tinc la idea de que era que havia de ser un poquet a explicar alguna cosa que t'hagués passat. O sigui, que havia de ser un poquet autobiogràfic. Potser
1: Vale.
0: m'estic equivocant, eh?
1: D'acord.
0: I li va demanar a Mayra Montero, a Manuel Talens, Mercedes Sabal, Leonardo Padura, Javier Cercas, Mendicuti, José María Álvarez, Felipe Benítez Reyes, Ana María Moix, Luis Antonio de Villena, Andrés de Luna, Emilio Estevez, Irene González, Frei, tots ells i elles. I bueno, hi ha de tot, hi ha això, no? Bueno, tots ben escrits, òbviament. N'hi ha com tu deies abans, que te poden calentir, n'hi ha que te deixen més indiferents des del punt de vista de la temperatura. Però tots he trobat que estaven ben seleccionats, ben triats.
1: No, que bé. Jo crec que com tu has dit ara amb el tròpic de càncer, com que el desig va canviant al llarg de set generacions i el que mos erotitza pot canviar dins una vida mateix, òbviament, espero que canviï,
0: Però sí.
1: i també dins això, al llarg de la història i per tant cada època té una mirada diferent damunt l'eròtic. Per tant, crec que hi hagi col·leccions com la d'Idilis que actualitzen aquest sentit eròtic, crec que és interessant. Perquè a mi jo tinc un també de la Sonrisa Vertical que se diu també, no sé, un recull de contes eròtics, que recordo llegir-lo i dir, pues, no sé, perquè pues, no sé, ara mira aquest llibre de quin any deu ser, no sé, dels 80, 90, del 99, aquell que tu m'has dit. I de clar, són... Pues potser ja no m'apel·len tant a mi, no? I es mai sentir un poc així, mira, estic llegint un conte eròtic d'una generació que no és la meva i no m'apel·la tant. Per tant, això, bueno, per mi
0: Tu
1: bones
0: creus que
1: notícies.
0: el desig, o quan s'ha canalitzat el desig, també varia amb els anys, amb les èpoques, que...
1: Dins una mateixa vida o...?
0: No, que allò que es podia erotitzar apel·lant un poquet a
1: Sí.
0: l'imaginari col·lectiu,
1: Sí.
0: als anys que els podia erotitzar als 70, o allò que ens erotitzava als 90, o allò que
1: Sí,
0: t'erotitza a
1: sí.
0: tu, va canviar.
1: Jo crec que sí, que té un component tan cultural, el
0: Clar.
1: desig, però això, a una capa sí, a una altra és possible que hi hagi algunes coses perquè al final el desig va molt de la mà de l'instint i l'animalitat de l'ésser humà, per tant, aquesta part no canvia tant. I d'una altra banda sí que hi deu haver coses que un poc que erotitzen sempre, no?
0: Clar. T'ho dic perquè, per exemple, jo he tornat no fa molt, fa un parell d'anys, a relats eròtics de Guy de Maupassant, i jo no recordo, es va llegir fa temps, jo no record si me van erotitzar o no, però ara mateix m'erotitzen zero. Són escrits, òbviament, fa moltíssims anys, eh?
1: Clar.
0: I crec que me podria passar la mateixa història de o les meves pel·lícules s'aventura un poquet més. En canvi, llibres més recents, com i t'he dit dos exemples, Una mujer difícil de John Irving, que en principi no està pensat com perquè sigui novel·la eròtica, sí. Però hi ha molts de passatges que el manco jo m'anotitzen molt. I després Antigua luz de John Bunville, que és deliciós. I a més és com una estructura eròtica que jo m'agrada molt. Que aquests sí, no? Estan escrits en els darrers ja 20 anys, segurament amb dos. I clar, no sé si per l'escriptura, per referents, perquè traten temes més contemporanis, sí que me connecten més, no?
1: Clar.
0: Amb aquest univers.
1: Sí, jo he de dir que també avui duim literatura eròtica i que se declara explícitament eròtica, però jo, la veritat és que quan més me suggereix una literatura eròtica és quan està marcada dins una literatura que no té per què ser-ho.
0: Efectivament, sí.
1: Quan de cop igual que una pel·lícula.
0: Efectivament, quan de cop i volta hi ha una escena. Ja, exacte. Si l'etiqueta és literatura eròtica...
1: Clar, ja hi vas amb unes expectatives molt altes. Molt altes, exacte. En canvi, tu estàs llegint una novel·la i de sobte hi ha una escena eròtica, o no només una escena, sinó com un erotisme dins la novel·la. Per mi és quan és més suggerent. I a mi això me passa amb La mà de Lady Chatterley, que en el seu moment se va considerar una novel·la eròtica, tot i que per l'autor no ho era. I després, a dia d'avui, jo crec que no se... Bueno, no se publicita així, no se té fins dins d'aquesta categoria. I té una càrrega eròtica molt gran, que i és antic, i a mi encara m'erotitza, vull dir... Però sí, i això ho trasllat en el cinema igual, vull dir, si una pel·lícula eròtica jo, sincerament, en general no aniré a veure-la, però quan dins una pel·lícula normal, amb una història bé, normal, dins una pel·lícula que hi ha una història, una trama tal, de sobte hi ha un erotisme, trob que, perquè al final és això sa vida, tu no vas per sa vida tot estem dins erotisme, però quan l'erotisme se desperta, i més si ho fa de sorpresa.
0: Te volia demanar pel fenomen mainstream i que mos connecta amb allò que deies abans, que dèiem, no? Que cadascú té el seu erotisme, òbviament, però sí que una part bastant, no sé si dir-li universal, cultural, òbviament, no? Que és el fenomen de 50 sombres de Grey, que va ser un fenomen literari abans que...
1: Sí, sí.
0: De fet, va ser més fenomen literari
1: que pel·lícula.
0: Que pel·lícula, sí. Que era bastant fluixeta, la veritat. Sí. Jo no he llegit...
1: Que jo tampoc.
0: Però no, te volia... Clar, com a fenomen, de cop i volta se comença a dir, passa un poquet com Sex a Nova York, que les dones se poden connectar molt amb aquestes històries i que fan que la seva sexualitat se pugui visibilitzar. I comencen a parlar molt.
1: Sí,
0: sobretot elles comencen a parlar molt d'aquest fenomen.
1: Sí, clar, pot tenir servei en el sentit de fer saber que les dones tenim un erotisme que jo crec que no fa falta ni equiparar-lo amb els dels homes, vull dir, és erotisme i ja està, no? I com que això ho veiem amb l'assaig de la Gur de l'aniquilació fallida, no?
0: Sí.
1: Que aquest títol diu exactament això. És a dir, no entrarem aquí molt profundament, però per qüestions culturals, polítiques, el que sigui, era estratègic d'alguna manera fer creure que les dones no són més gaire eròtics. I el títol de l'assaig d'Anna Carlota Gurt crec que és molt clar en l'aniquilació fallida. Ho he intentat deserotitzar-nos, però són molt eròtiques i, per tant,
0: clar, el que passa és que 50 sombres de Grey se canalitza a través de la submissió.
1: Sí, sí, sí. Però això, sí, jo per lo que sé és que hi ha un debat entre si és feminista o no, que bueno, el manco fa que xerrem de desig femení, però bueno, és de la submissió. I amb això jo em fa pensar en Despentes, que també ella havia estat víctima d'una violació i li seguia posant això, escenes un poc violentes i de submissió, i deies que no s'ha d'entendre el desig. Saps? El desig té un punt fosc, té un punt violent.
0: Però té un punt polític, també. Se pot parlar.
1: Exacte,
0: jo t'ho puc entendre, que a tu t'agrada qualsevol cosa. I ja t'he dit jo que ho entendré.
1: L'escala fosca del desig no té barana, no? Que això ho deia, no?
0: No. Qui
1: Maria,
0: era?
1: Crec que és que t'ho estava demanant. Anna Montserrat Roig o Anna Maria Mercè Marçal, una d'aquestes...
0: Li pega més a Anna Roig, a la millor, no?
1: Crec que sí que és Anna Montserrat Roig. això com que té un punt fosc que no s'ha d'explicar i
0: però si
1: i
0: ho poses
1: ja
0: enmig
1: però...
0: d'una taula en un bar o enmig de l'arena pública
1: com estan fent nosaltres,
0: com estem fent nosaltres està bé parlar-ne, no? I...
1: clar, sí, no, totalment el que és misteri no se pot explicar no vol dir que no se pugui xerrar i donar voltes al voltant, no?
0: I criticar fins i tot, només faltaria del punt
1: tot.
0: De vista
1: sí.
0: polític.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, idò, la setmana que ve més.
1: Exacte.
0: Més llibres.
1: Coses. Sí, sí. Moltes gràcies i fins la setmana.
0: Canvi d'horari, també. La galerada, que caurà a partir de les 10:30, més o manco.
1: Molt bé.
0: Ara són les 6:53, pràcticament. Continuem a l'Aviador.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. IB3 Ràdio.
3: IB3 Ràdio és formació.
2: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
4: Si a tu te dic pinta,
5: mur,
4: portada.
5: Si a tu te dic gra,
4: que te venes cap primer de tot.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
0: I entre llibreries, biblioteques i lectors, avui hem triat lector. Avui l'han demanat al galerista Xavier Fiol que ens recomani un llibre i ha triat un volum icònic de la música a les Illes Balears.
6: Hola, Mònica. Idò, mira, jo ara mateix, aquest mes d'agost, he recuperat un llibre que vaig llegir fa molt de temps d'en Fernando Merino, que se diu Cabello de Ángel, que és un repàs de... Tu supos que tu el deus conèixer, és un repàs de la història d'esport rock i llenc a partir de l'any 77, no? I bueno, fa un recorregut pels inicis de la nostra moguda, de la qual pues, jo vaig tenir pues, una petita pàgina, no? En els escrocodats, com tu saps. I bé, m'ha interessat molt, sobretot perquè, com que hem vist el programa, el documental d'en Pinxo, de la moguda, que se diu... Signes en l'arena, no? de l'any 83, la pel·lícula que jo també he participat, m'ho feia il·lusió pues, tornar a llegir aquell llibre que vaig llegir pues, fa 20 anys d'en Fernando i una bona. He disfrutat molt amb anècdotes i coses que van contar en aquella època i m'he entretengut aquest estiu una mica amb aquest i llavors també ja una mica més apropat a la meva feina, com que he estat el director del Festival de Fotografia del FOF enguany, que hem començat des de l'associació, pues estic aprenent molt en temes de fotografia. I m'havien recomanat un llibre que se diu Espais Fotogràfics Públics, d'una exposició que se va fer al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MACBA. I he començat a llegir-lo perquè és molt interessant com, a, pues, una, com s'organitza la fotografia dins el que és els nous plantejaments dels museus, i bueno, és un projecte d'historiografia social i cultural de l'art i la fotografia, no? I bé, crec que és bastant interessant i bastant recomanable a la gent que li agrada la fotografia. Això és un poc el que està llegint aquest mes d'agost i a part de disfrutar de llegir diaris amb un cafetet bon dematí al bar del barri. Vinga, una abraçada.

I aprofitant que hem tingut la recomanació de Xavier Fiol, posam un tema seu per acabar el programa d'avui de la banda S Crocodiles del 2024. Estem parlant d'Orange Album. Violeta és el tema que ens serveix avui per acomiadar-nos de tots vosaltres. Demà més aviador a partir de les 6. Ja sabeu que en dos minutets arriben les notícies amb Aina Soré de tot l'equip d'informatius d'aquesta casa.

0: Els veïns de l'edifici incendiat a Can Picafort no podran entrar als seus domicilis fins demà al matí. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: L'immoble roman precintat i els investigadors intenten esclarir les causes del foc que podria haver estat provocat pel mal combustible, el mal contacte d'un endoll d'un aire condicionat. A aquesta hora comença una reunió entre els propietaris per posar en comú què els han dit les asseguradores. Tot d'una serem en directe a aquest nucli costaner de Santa Margalida. Abans, però, repassam altres titulars d'aquest dimarts, 25 d'agost. Victòria Morell, bon vespre.
2: Bon vespre, Aina.
0: L'entrenador de vòlei acusat de violar i deixar embarassada una jugadora de 15 anys a Palma ha quedat en llibertat amb un ordre d'allunyament.
2: Els fets van passar al juny. El jove de 23 anys va convidar l'atleta a casa seva a dinar i la va forçar a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment.
0: I l'AEMET apunta que hi ha una probabilitat del 50% que els mesos d'agost, setembre i octubre siguin més plujosos que l'habitual.
2: Setembre i octubre continuaran la tendència d'un estiu de rècords i seran més càlids del que és habitual. L'impacte climàtic preocupa greument els científics. En el pitjor dels escenaris, els experts alerten de la desaparició d'algunes plantes i espècies de les illes, ho explica la professora d'investigació del CSIC a la UIP, Anna Travesset.
3: Llavors, la flora de les zones altes de la Serra de Tramuntana també es pot veure més afectada. Bé, són espècies vulnerables perquè viuen en zones elevades i si puja la temperatura, doncs, tenen poc marge per pujar encara més, no? Després hi ha les espècies, les plantes litorals, i aquestes poden patir la pujada del nivell del mar i temporals també intensos.
0: I Menorca modificarà la llei de reserva de la biosfera per regular l'entrada de vehicles a l'illa.
2: Una modificació que s'haurà d'aprovar dilluns que ven el ple del Consell. La darrera proposta fixa un topall de 120.000 vehicles circulant de manera simultània, quedant exemptes el resident. La regulació està prevista que entri en vigor l'any que ve.
0: I Eivissa obligarà a pagar de manera anticipada la inspecció tècnica de vehicles per reduir l'absentisme.
2: I és que 4 de cada 10 persones que tenen cita concertada no es presenten. La mesura entra en vigor a partir de demà amb les noves tarifes.
0: Contradiccions en el govern central sobre els informes del CNI previs a la crisi migratòria.
2: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat al Congrés que el CNI va avisar de l'entrada massiva a la ciutat autònoma, un fet que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negat taxativament, assegurant que no s'ha elaborat cap informe.
4: El dia 29, esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente.
5: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
0: I en els esports, en futbol, cop de realitat per al Reial Mallorca després de caure al Granada. Xisco Ribas, bon vespre.
6: Bon vespre. Primera derrota de la temporada per al conjunt vermell, que va perdre per 2-0 a l'estadi Nuevo Los Cármenes en gols de Pedro Alemany al minut 20 i Arnau Puigmal en pròpia porteria al 81. Un segon gol en polèmica, ja que l'àrbitre va xiular la pilota en joc i tot i això va acabar assenyalant gol. El Mallorca és ara 13 a la classificació en 3 punts, mentre que Tenerife i Las Palmas són líders amb 6. L'Udivisa ha fitxat el lateral esquerrà Víctor García, de 32 anys. El bàsquet Menorca, de la primera FEB, ha fitxat l'escorta dominicà Jerónimo Rubio i en ciclisme, la Vuelta a Espanya, Enric Mas, puja a la tercera posició a la general. Pogacar continua líder després de conquistar la quarta etapa.
0: I sí, ahir parlàvem de la ressaga més important que havia tingut Ciutadella en els darrers 11 anys. Precisament a Menorca se'n tornaran a esperar demà i dijous. Dani Capó, bon vespre.
7: Bon vespre, Aina. Sí, ben pendents d'aquestes rissagues per les pròximes hores. Veure que dijous les condicions són, pensant, més favorables que demà. De fet, demà l'avís és groc i dijous és taronja per rissagues que, segons l'AEMET, poden arribar a superar el metre i mig. Per tant, molt atents en això. I després, quant a la resta de factors a comentar. Demà esperant bastant més de nígols que avui. Avui han tingut un dia bastant destapat, però al cap vespre ja ha començat a arribar una miqueta de pols en suspensió. Demà tindrem molta pols en suspensió i també nígols. Nígols que sobretot notarem al dematí. No descartam que arribin a deixar caure qualque gota puntualment, però allà on caiguin ja vendrien clarament acompanyades de fang. Les temperatures no canviaran gaire, poden pujar una mica cap al ponent de cada una de les illes i baixar cap al llevant per mort d'aquest vent de component est que bufarà entre fluix i moderat. A la mà, més enllà de la rissaga, esperam algunes àrees de maror cap a punts de Menorca, la resta la mantindrem tranquil·la.
0: Gràcies, Dani. L'Habitació Roja actuarà a nit d'aquí a 3 hores al darrer concert del cicle Nits de Sant Carles a Palma.
2: La banda valenciana arriba avui a les 10 al Castell de Sant Carles després de més de 30 anys de trajectòria, convertida ja en un dels noms imprescindibles de l'escena independent. Serà en format duo acústic i precedits de la banda mallorquina L.A.
0: Els escoltarem per acabar l'informatiu, que és possible gràcies a la feina de Joan Jiménez al control tècnic.
1: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Són les 7:06. L'edifici incendiat a Can Picafort, a Santa Margalida, continua precintat. Els investigadors encara intenten esclarir les causes del foc, tot i que les primeres hipòtesis apunten a un mal contacte de l'endoll on hi havia connectat l'aire condicionat. Els propietaris estan reunits des de fa uns minuts per posar en comú el que els han dit les asseguradores. A Can Picafort hi ha Francesca Mas. Francesca, bon vespre. Quina és la darrera hora?
8: Bon vespre. Els propietaris fa just uns minuts que han començat una reunió aquí a un local a Can Picafort. Volen parlar dels desperfectes causats per mort de l'incendi i dels costos que això suposa. Joan Cantarelles, el propietari d'una vivenda del segon pis, ha pogut fer-nos 5 cèntims abans d'entrar del que diran a la reunió. L'escoltam.
9: Si tots els propietaris tenen segura, el seu és que tots els seguros passen part, evidentment, hem mal avengut del local de baix. I, clar, el meu seguro, tot d'una que li he telefonat avui, m'ha dit l'incendi de bon ha vengut. I, clar, li he dit la veritat, li he dit, evidentment, del local de baix. I després ja serà un tema de guerra de seguros, o, perquè, clar, s'hora de pagar tot en sa mà, que s'hora de cobrar tot en posa sa mà, però s'hora de pagar diferent.
8: Fins demà a les 8 del matí els veïnats no podran entrar a l'edifici. Una empresa de construcció apunta l'alarm sòtil i la planta baixa per assegurar l'estructura, que segons els tècnics de l'Ajuntament de Santa Margalida no està tan afectada com es preveia. Joan Cantarelles també ha explicat que propietaris trigaran a poder tornar a la normalitat. L'escoltam.
9: La finca ben que havia estat tot vellat, en teoria avui i vespre, demà i dematí ja hi podem entrar i realment veure més com està, com no està. Però vamos, instal·lació elèctrica, instal·lació de fontaneria, tot està res, capolat.
8: Avui de matí la policia judicial de la Guàrdia Civil ha pres declaració del propietari del comerç per determinar què va causar la causa del foc, que podria haver estat provocat pel mal contacte d'un endoll d'un aire acondicionat.
0: Gràcies, Francesc, en directe des de Can Picafort. I a Formentera s'investiga si els dos incendis gairebé simultanis d'aquesta nit podrien ser intencionats. Un està a prop d'Espujols i l'altre a prop de Sant Francesc. Tots dos han afectat únicament masses forestals. Regina Mayans.
10: El primer avís es va rebre passades les 11:30 de la nit. Es tractava d'un incendi forestal declarat al camí vell de la Mola, a prop del camp de futbol. Fins al lloc dels fets s'hi desplaçaren els bombers que amb un vehicle d'intervenció ràpida i una bomba rural iniciaren les tasques d'extinció. 45 minuts després es rebia un segon avís per un altre incendi forestal, en aquest cas al camí de Ses Vinyes. Borja Cerra és caporal dels bombers de Formentera.
11: Como estábamos apagando el incendio de campo de fútbol, se tuvo que llamar a compañeros que estaban en su casa. Es verdad que la zona de Ses Vinyes era una zona complicada y por suerte había una piscina y eso facilitó la cosa porque veníamos sin agua del anterior incendio. Entonces ahí hubo un poco de problemática.
10: També hi van intervenir efectius de l'Ibanat, policia local, protecció civil i la Guàrdia Civil. Les característiques d'aquests dos focs fan sospitar que podrien haver estat intencionats.
11: Es verdad que en el primer incendio se pensaba que era un incendio normal, pero ya al haber un segundo y encima del segundo tenía dos o tres focos distintos, se puede pensar que a lo mejor ha habido algo de mano por ahí.
10: Una nit intensa de feina contra les flames que ha conclòs amb 200 metres quadrats cremats al camí vell de la Mola i gairebé 3.000 metres al camí de Ses Vinyes. Per sort, no s'han hagut de lamentar danys personals.
0: 7:09, canviant de qüestió. Ha quedat en llibertat amb un ordre d'allunyament l'entrenador de vòlei acusat de violar i deixar embarassada una jugadora de 15 anys a Palma.
2: Els fets tingueren lloc el passat mes de juny. L'home de 23 anys va convidar la jove a casa seva a dinar i la va forçar a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment. La tia de la víctima va notar que la jove havia canviat el seu comportament, afegit al fet que es trobava malament, amb vòmits i malestar, la va acompanyar a Son Espases i després de diverses proves va donar positiu en el test d'embaràs.
0: I s'investiguen les causes de la possible mort d'un cos que ha estat localitzat a Port Adriano Calvià, ha estat localitzat, Victòria, en avançat estat de descomposició.
2: Així és una de les hipòtesis, és que sigui una persona migrant d'una embarcació naufragada que tractava d'arribar a les illes.
0: I la Policia Nacional desarticula un grup criminal itinerant dedicat a cometre robatoris a l'aeroport de Palma. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
12: Bon vespre. Varen ser interceptats al port quan fugien de l'illa amb objectes robats per valor de 35.000 euros. Aquestes imatges, que varen recórrer les càmeres de seguretat de l'aeroport, a les que ha tingut accés i altres notícies, mostren com els autors aprofitaven la distracció de les víctimes per robar-los les pertinences. Se'ls acusa del delicte de furts, atemptat contra el patrimoni i pertinença a grup criminal.
0: I al barri de Pere Grau a Palma, els veïns demanen més presència policial davant una onada de robatoris d'invehicles que tenen com a objectiu les balises de senyalització.
2: La plataforma veïnal Flipau en Pere Grau ha fet una crida a extremar les precaucions. Recomanen no deixar objectes a la vista, notar i conservar els números de geolocalització de les balisses, deixar la guantera oberta i buida i també denunciar qualsevol incident davant la policia local. Joana Ferrà és membre de la plataforma.
13: Darrerament, per exemple, aquest vespre n'hi ha hagut 6, vull dir, que mos han arribat. El que roben són les balisses, ara en aquest moment, que després se venen a 5 o 10 euros.
0: El mes que ve i l'altre pot fer més calor del que estem avesats per un mes de setembre i octubre. L'Agència Estatal de Meteorologia ja ha apuntat que hi ha un 70% de probabilitat que els mesos de setembre i octubre siguin més càlids del que és habitual. 10 cèntims del mateix passa amb les pluges. L'AEMET diu que hi ha probabilitat del 50% que d'aquí a l'octubre plogui més del que és normal. Són canvis de tendència quan aquest estiu, Carme Moreno, s'han viscut rècords de temperatures.
14: En declaracions i Beta Ràdio, la delegada de l'AEMET a les Balears, Maria José Guerrero, ha explicat que les previsions per les pròximes setmanes és que l'ambient càlid continuï fins a mitjans del pròxim mes de setembre. A curt termini, per les pròximes 3 setmanes, diu Guerrero, es preveuen poques pluges.
15: Pues de que continuemos con el ambiente cálido, más cálido de lo normal, por lo menos hasta mitad de septiembre, y en cuanto a precipitaciones que sean normales. Sí, normales, pero casi tirando a seco.
14: Maria José Guerrero ha demanat a la ciutadania que estigui pendent de les previsions i avisos de l'AEMET que es preveuen que es puguin activar a causa de fortes pluges i ventades.
15: La primera parte del otoño se espera probable que haya ese tipo de precipitación. Luego ya en la segunda mitad del otoño, pues ya las precipitaciones suelen ser más generalizadas, más continuas, bien diferentes de las de final de verano y principios de otoño, que contamos pues con esa diferencia del mar, de la temperatura del mar que nos rodea.
0: El laboratori sobre el canvi climàtic de la UIB analitza les diferents estacions de l'any. Les darreres dades recollides pel Departament de la Universitat apunten que la passada primavera la temperatura a escala global va ser molt alta, fou la tercera més càlida.
14: Sí, segons Copernicus, respecte de l'any 1991 al 2020, la temperatura fou mig grau més elevada. Tot i la relativa moderació de la primavera, les Balears no s'han alliberat de patir períodes de calor extrema, com fou el mes d'abril i també part de maig. Però no ha estat una calor extrema continuada, com si ha passat a la península.
0: Precisament aquest laboratori de la UIB posa el focus en com el canvi climàtic pot afectar els arbres i plantes de les illes, les espècies endèmiques de la Serra de Tramuntana i els cultius de secà, que representen el 85% de l'agricultura són algun dels més amenaçats per la calor extrema. Carme, tot això en un escenari pessimista, els experts parlen fins i tot de la desaparició d'algunes plantes i espècies.
14: La professora d'investigació del CSIC i la Universitat i també cap d'Ecologia Terrestre, l'IMEDEA, Anna Travesset, explica que els efectes del canvi climàtic sobre la vegetació són múltiples: més risc d'incendis, un menor creixement de les plantes, més mortalitat i més risc de plagues. En declaracions i Beta Ràdio, Travesset també detalla algunes de les espècies més amenaçades.
3: Llavors, la flora de les zones altes de la serra de Tramuntana també es pot veure més afectada. Bé, són espècies vulnerables perquè viuen en zones elevades i si puja la temperatura doncs, tenen poc marge per pujar encara més, no? Tenen un límit. Després hi ha les espècies, les plantes litorals, i aquestes poden patir la pujada del nivell del mar i temporals també intensos.
14: El pi blanc i l'alzina tenen més tolerància al canvi climàtic, però Travesset apunta que hi ha altres plantes que poden morir a causa de l'estrès del canvi climàtic i, en alguns casos més extrems, fins i tot desaparèixer.
3: Algunes espècies disminuirien la seva distribució o desapareixerien del tot, mentre que altres més resistents ocuparien el seu lloc. Aquest procés no seria necessàriament ràpid ni automàtic, dependria de la capacitat de cada espècie per adaptar-se. Les illes, el problema és especialment important perquè les espècies tenen poc espai per a desplaçar-se, no? cap a zones amb un clima més favorable.
14: La CAT d'Ecologia Terrestre de l'IMEDEA assenyala que els pagesots s'hauran d'adaptar a aquesta nova realitat on algun cultiu seran manco rendibles. Segons Travesset, els cultius s'hauran de diversificar, canviar les dates pel que fa a la sembra de plantes i arbres i també gestionar l'aigua perquè l'agricultura sigui viable.
1: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: I avui han conegut més detalls de com el Consell de Menorca vol gestionar l'entrada de vehicles a l'illa. Dilluns es presentarà una modificació de la llei de la reserva de la biosfera que permetrà a Ramiro López adaptar el topall a diferents situacions.
16: Amb aquesta proposta, la llei de la reserva de la biosfera funcionaria com un marc general per donar flexibilitat al Consell per aplicar i modificar la mesura amb garanties legals. Qüestions com el límit de cotxes o el període d'aplicació es revisarien cada un o dos anys en sessions plenàries i en cas de voler aplicar canvis s'haurien de justificar a través d'estudis de càrrega. Els vehicles propietat de residents queden exempts del topall que s'estableixi en aquests plens, mentre que els no residents però amb un habitatge a l'illa se'ls limitarà a un vehicle per propietat. També n'estan exempts els vehicles de persones que s'hagin de desplaçar a l'illa per qüestions laborals, vehicles de persones amb mobilitat reduïda, vehicles oficials, d'emergències, de transport de mercaderies i de transport públic. Per als altres casos, s'haurà de tramitar una autorització prèvia que s'expedirà fins a completar el límit establert. Per facilitar les inspeccions, les navilieres hauran d'informar de les matrícules i el període d'estada dels seus clients. Pel que fa a les empreses de lloguer de cotxes, el nombre d'autoritzacions i la seva distribució també es debatrà als plens, però ja s'ha avançat que els vehicles elèctrics o no contaminants tindran preferència.
0: I a partir de demà s'haurà de pagar de manera anticipada per demanar cita a la inspecció tècnica de vehicles d'Eivissa. Així ho ha establit el Consell Insular per reduir l'absentisme que supera el 40% de les cites concertades i evitar l'ús fraudulent del sistema de reserves.
12: Demà entren en vigor les noves tarifes. Així, els usuaris hauran d'abonar la taxa corresponent en el mateix moment de sol·licitar la cita. Sense aquest pagament, la reserva no quedarà confirmada. La institució insular explica que aquesta actuació forma part de les diferents mesures que impulsa el Consell per millorar el funcionament de l'ITB i reduir el temps d'espera, com són l'adjudicació del servei addicional de dues noves unitats d'inspecció que estaran ubicades al polígon de Montecristo i permetran incrementar la capacitat actual en prop de 30.000 inspeccions anual més.
0: I el Servei d'Inspecció de Transports del Consell d'Eivissa ha duit a terme aquest cap de setmana 11 actes de sanció que inclouen dos casos de taxis pirata, tres cotxes de lloguer irregular i dues VTC que actuaven il·legalment.
2: adverteix al Consell que no tots els BTC actuen de manera legal, tot i que duguin la retolació identificativa correcta, fet que pot produir confusió entre els usuaris. És Mariano Juan, conseller insular de mobilitat i lluita contra l'intrusisme.
17: La llicència de VTC no la té Uber, no la té Cabify, no la té qualsevol d'aquestes empreses. La llicència de VTC la té l'empresa que està explotant aquell viatge i que es pot publicitar o no amb aquestes plataformes. Per tant, més enllà de que en el seu cotxe tinguin un logo d'alguna plataforma digital, el que ells tenen que tenir és la seva llicència al dia i ben documentada.
0: I encara en qüestions relacionades amb la mobilitat, la companyia estatunidenca United Airlines connectarà a Eivissa, en Nova York. Serà a partir de l'estiu que ve.
12: La ruta s'estrenarà a finals de maig del 2027 i tindrà una freqüència de 4 dies setmanals. Serà l'única aerolínia dels Estats Units en volar directament a l'illa.
0: I a Mallorca, el servei Bici Palma té ja més de 53.000 usuaris, d'aquest prop de 31.000 són usuaris actius. És una de les dades que ha facilitat avui el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palma, Antoni Deudero.
2: Ha destacat també la instal·lació de 6 noves estacions a la Universitat de les Illes Balears i la universalització del servei des del mes de maig de l'any passat, la qual cosa ha ocasionat, ha explicat, un increment molt notable de nous usuaris.
18: Desde el momento en que hemos universalizado el servicio, hemos tenido 30.654 nuevas altas. Aquí es de relevancia que el 80,78% son residentes de aquí, de Baleares, de Mallorca.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: El municipi de Santa Eulària de Riu ha ingressat 1.780.000 euros per una sanció urbanística interposada l'any 2023. La propietat va fer obres sense llicència a una edificació protegida. Enguany, el municipi ha cobrat més de 5 milions d'euros en irregularitats detectades pel tècnic. Ens ho explica Elena Gregori.
19: Les obres il·legals es van fer a una casa anterior a l'any 1956, protegida pel Pla Territorial Insular d'Eivissa, prop del polígon de Canapalava. Es va iniciar una reforma integral sense llicència. El consistori va aturar les obres en diverses ocasions, però la propietat en va fer cas omís. Els fets, segons explica l'alcaldessa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, van derivar en 3 infraccions urbanístiques que, juntant amb el pagament d'un recàrrec, ascendeixen a 1.780.000 euros.
20: La infracció és perquè darrere unes comunicacions prèvies i darrere una sèrie de llicències que apareixien menors, hi havia actuacions integrals d'una vivenda afectada per PTI i, a més, d'abans del 56, també afectada per patrimoni. Doncs tenim aquí 2 infraccions greus i una molt greu. I això és una part que hem de ressaltar del Departament de Supervisió de les llicències que s'adonen. I després, per una altra part, el Departament de Cobrament, de seguiment, de declarar aquesta infracció i després cobrar-la.
19: És la multa més elevada que ha cobrat mai el consistori d'un únic expedient sancionador. Des de gener fins dia 20 d'agost, Santa Eulària ha cobrat d'aquesta i d'altres multes més de 5 milions d'euros.
20: Hi ha molts de contribuents que fan les coses bé i no podem dar la sensació ni d'impunitat ni des que fa malament és el mateix que ho fa bé.
19: Aquest 2026 esperen recaptar en sancions urbanístiques prop de 7 milions d'euros.
0: I Palma és la segona capital de l'estat espanyol on surt més que llogar una habitació en un pis compartit, segons un estudi publicat pel portal immobiliari Idealista.
12: El preu d'una habitació a Palma és de 550 euros de mitjana al mes. Són 125 euros més que la mitjana espanyola, un preu que asseguren els agents de la propietat immobiliària de les Balears, fa que surti més a compte llogar l'habitatge sencer en el cas de poder-s'ho permetre. Una situació que, diuen els residents, és insostenible.
21: Totes les meves amistats, els qui no estan ara tant un pis o una casa, no tenen altra manera de fer-ho.
22: I com no t'ho pots pagar per un tot sol o en la teva parella, doncs l'has de compartir i acabes habitacions de 500 euros o més.
12: El president dels agents de la propietat immobiliària, José Miguel Artieda, explica que ja no hi ha un perfil concret que cerqui habitació, sinó que són molts ciutadans que se veuen abocats per mor de l'increment del preu de l'habitatge.
23: Se reduïa a l'estudiant, o si hem que venir aquí un parell de setmanes a fer feina, avui en dia afecta moltíssima població.
12: Segons els APIs, el preu mitjà per llogar un pis a les Balears és de 1.200 euros si té 2 habitacions i de 1.600 si en té 3.
0: El Consell de Mallorca activa a través de l'IMAS 5 equips per prevenir situacions de risc social que afectin menors i també les seves famílies. En total es tracta de 27 professionals que tenen com a objectiu detectar i abordar situacions de vulnerabilitat abans que s'agreugin o calguin adoptar mesures de protecció de més intensitat per als infants i adolescents vulnerables. Laura Marcos.
4: Cada equip estarà integrat per un treballador social, un psicòleg, un educador i un integrador social. Un equip multidisciplinari que pretén actuar sobre les dimensions que afecten el desenvolupament dels menors. Es farà feina damunt tres principis bàsics: prevenció, cooperació municipal i preservació familiar. Ho explica el president de l'IMAS i conseller de Benestar Social, Guillermo Sánchez.
5: Nos permite acompañar a las familias cuando todavía existe margen para recuperar capacidades, modificar dinámicas y construir un entorno más seguro para los niños y adolescentes.
4: Els equips es distribueixen en 5 comarques i treballen directament als municipis, un fet que permetrà una intervenció personalitzada, més propera i adaptada a la realitat de cada territori. Apolònia Socias és directora insular de Serveis Socials de Mallorca.
6: Partim de la detecció i valoració dels serveis socials municipals. A partir d'aquí, els equips fan una valoració conjunta de la situació de l'infant i la família, identificant tant el factor de risc com les seves fortaleses i capacitats. I després se dissenya, com he dit, un pla d'intervenció individualitzat, amb objectius concrets i adaptat a cada realitat, amb una temporalitat que també depèn de la necessitat de la intervenció i els objectius que se proposen als equips.
4: Uns equips de treball que actuen de manera precoç en situacions lleus per evitar que s'agreugin.
0: I el govern vol estendre els anomenats murs de la dignitat en més municipis de les Illes després de la inauguració del primer a Palma el passat dia 27 de juliol. L'executiu s'ha posat en contacte amb els ajuntaments d'Artà, Inca, Santa Maria, Set Salines, Solla, Maó i Eivissa per començar a coordinar la instal·lació d'aquests símbols en record de les víctimes dels bombardejos de la Guerra Civil.
2: En total s'han identificat i documentat 150

0: democràtica d'Esporles.
1: La memòria no s'ha de perdre, pensant que és un acte de dignitat i de drets humans que se sàpiga el que ha de passar, sobretot perquè aprenguem d'una punyetera vegada d'aquestes coses i serem capaços de que no se tornin a repetir, però no podem negar que forma part de la nostra història. I remarcar, a Mallorca no hi va haver guerra, només hi va haver 12 dies de desembarc d'en Ball, que va ser un desastre.
0: Des de l'any 1936, 32 esportlerins romanien empresonats a Can Mir, l'actual cinema Augusta. Tots varen ser jutjats per un delicte d'adhesió a auxili a la rebel·lió contra la Falange i varen ser sentenciats a mort. 3 anys després, la comandància militar va comunicar que 27 de les penes eren commutades per 30 anys de presó i per a les 5 restants en mantenia la pena de mort. I demà l'Ajuntament d'Inca instal·larà un altre símbol, una pedra de la memòria en homenatge a Antoni Bastard, afusellat pel franquisme. La pedra estarà ubicada al carrer Sant Antoni.
2: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
3: IB3 es dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. Els veïns de 4 domicilis de l'edifici incendiat a Can Picafort, a Santa Margalida, continuen desallotjats i no podran tornar a casa fins demà al matí. El foc podria haver estat provocat pel mal contacte d'un endoll d'un aire condicionat.
2: Diversos propietaris s'han reunit per parlar dels desperfectes causats per mort de l'incendi i els costos que suposarà. L'objectiu es posa en comú que els han dit les asseguradores. Demà al matí una empresa de construcció entrarà a l'edifici per apuntalar-lo. Ho explica Joan Cantarelles, un dels propietaris afectats.
3: Demà en van de matí, a les 8 de matí ja venen els picapedrers, apuntalaran el que és el sòtan a la planta baixa i després, si Déu vol, ja podem entrar. L'esperit de la comunitat ja vendrà demà de matí, ven que dir el tema de la façana, l'escala, tot el que és comunitari de tots els pisos i, bueno, per avaluar ja més o menys com està tot, bueno, com està tot, tot està fatal.
1: I la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver en avançat estat de descomposició en aigües del port d'Adriano a Calvià.
2: Una de les hipòtesis és que sigui una persona migrant d'una embarcació naufragada que tractava d'arribar a les illes.
1: L'AEMET apunta que hi haurà una probabilitat del 50% que els mesos d'agost, setembre i octubre siguin més plujosos que l'habitual.
2: Setembre i octubre continuaran la tendència d'un estiu de rècords i seran més càlids del que és habitual. L'impacte climàtic preocupa greument els científics. En el pitjor dels escenaris, els experts alerten de la desaparició d'algunes plantes i espècies de les illes. Ho explica la professora d'investigació del CSIC i la UIB, Anna Travessat.
4: Llavors, la flora de les zones altes de la serra de Tramuntana també es pot veure més afectada. Bé, són espècies vulnerables perquè viuen en zones elevades i si puja la temperatura doncs, tenen poc marge per pujar encara més. No? Després hi ha les espècies, les plantes litorals, i aquestes poden patir la pujada del nivell del mar i temporals també intensos.
1: I Menorca modificarà la llei de la reserva de la biosfera per regular l'entrada de vehicles a l'illa.
2: Una modificació que s'haurà d'aprovar dilluns que ven el Pla del Consell. La darrera proposta fixa un topall de 120.000 vehicles.
1: Eivissa obliga a pagar de manera anticipada la inspecció tècnica de vehicles per reduir l'absentisme.
2: I és que 4 de cada

0: Cada 10 persones que tenen cita concertada no es presenten. La mesura entra en vigor a partir de demà amb les noves tarifes.
1: La companyia estatunidenca United Airlines connectarà l'illa a Nova York a partir de l'estiu que ve.
0: La ruta s'estrenarà a finals de maig de 2027 i tindrà una freqüència de 4 dies setmanals.
1: Multa de 2.000 euros a un pescador per fer feina a una zona protegida a Calvià.
0: La Direcció General de Pesca ha imposat la sanció perquè el pescador professional va estendre una xarxa de 500 metres de llargària a la reserva marina protegida de l'illa del Toro.
1: Contradiccions en el govern central sobre els informes del CNI previs a la crisi migratòria.
0: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat al Congrés que el CNI va avisar de l'entrada massiva a la ciutat autònoma, un fet que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negat taxativament. Assegura que no s'ha elaborat cap informe.
2: El dia 29, esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente.
3: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
1: A la següent mitja hora de l'informatiu ampliarem aquesta informació que, com dèiem, passa per els informes del CNI a la crisi migratòria viscuda a Ceuta. Passen 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
4: Informatiu vespre. Esports.
1: Esports que Xisco Ribas començant parlant de futbol perquè hi ha un cop de realitat per part del Reial Mallorca després de caure a Granada.
5: Primera derrota de la temporada per Vermell, que va perdre per 2-0 a l'estadi Nuevo Los Cármenes en gols de Pedro Alemany al minut 20 i també d'Arnau Puigmal en pròpia porteria al minut 81. Precisament a la jugada d'aquest segon gol es va produir la polèmica de la nit. El Granada treu un corna, l'àrbitre xiula, els jugadors del Reial Mallorca s'aturen i quan Puigmal es fa gol en pròpia, el col·legiat assenyala immediatament gol. Luis García, tècnic del conjunt mallorquinista, ha parlat d'aquesta jugada.
6: La verdad que es un poco inexplicable, ¿no? Sobre todo con todas las tecnologías que tenemos hoy en día, con el VAR, con cuarto árbitro, con dos asistentes. Creo que es una situación muy clara y que, además, creo que el sentido común, sobre todo cuando hay un equipo al completo, cuando hay un banquillo al completo, que saltan a protestar una situación tan clara y flagrante, pues poca explicación puedo dar.
5: Si bé restaven gairebé 10 minuts per al final del partit, aquesta decisió de l'àrbitre va fer que el Mallorca ni tan sols tingués opció de lluitar per l'empat. Fins i tot Pacheta, l'entrenador del Granada, no li troba explicació.
7: En el gol se ha oído un pito del árbitro. Lo que no sé es de qué es. Darán ellos la explicación de qué es. Porque ha podido ser para que saques, ha podido ser para que empezar a contar también, ¿no? Para eso tiene que pitar. Sí, tiene que... Entonces, no lo sé. No lo sé.
5: I a banda de la polèmica, el tècnic del Mallorca, Luis García, tot i que es va mostrar més satisfet pel partit d'ahir que pel de la primera jornada, va destacar les carències ofensives del seu equip.
6: Pero lo que menos me ha gustado, sin lugar a dudas, ha sido la determinación en área contraria. Creo que tenemos que ser muchísimo más determinantes, tenemos que ser más agresivos de cara a gol. No podemos presentarnos tantas veces en situaciones ventajosas ante un rival que defendía abajo, junto. Hemos progresado muy bien en el juego, por dentro, por fuera, hemos tirado centros. Hay que mejorar en muchas cosas a nivel de finalización, de ocupación de área, de agresividad, en definitiva, de ser más determinantes.
5: I ahir a Granada van debutar dos nous jugadors en la camiseta del Mallorca. El davanter polonès Adam Buxa i també l'extrem mallorquí Josep Sardà, que varen jugar tots dos poc més de 20 minuts. El Pollancí va parlar d'un debut agradós.
8: Estic un poc content per una part però trist per una altra, perquè acabo de debutar amb el Mallorca i és algo que sempre he volgut. Però bueno, estic trist perquè no podem dur 3 punts cap a Mallorca.
5: I ahir també es va jugar el Celta Fortuna 4 Andorra 2, un partit en què el conjunt gallec perdia per 0-2 al minut 54. Tancada i dol la segona jornada de la Liga Hypermotion, el Mallorca es 13 a la classificació en 3 punts, amb una victòria i una derrota, i els líders són els dos equips canaris, Tenerife i Las Palmas, en 6 punts cadascun. Sigui com sigui, el Mallorca està realitzant en aquest moments el primer entrenament de la setmana, una sessió que ha començat fa mitja hora a Sant Bibiloni i demà la plantilla descansarà. Tot això per a preparar el partit corresponent a la tercera jornada de Lliga que es disputarà Sant Mos diumenge a les 7 del capvespre contra el COE, el Ceuta, que encara no ha puntuat. Pel que fa a la primera divisió, ahir es va tancar la segona jornada en dos empats. Màlaga 1, Deportivo de Coruña 1, el porter Vicent Leo Román va jugar tot el partit i Aubameyang va tornar a marcar i Osasuna 0, Llevant 0. I avui a les 9 del vespre, València i Real Betis disputaran a Mestalla el partit corresponent a la primera jornada. A la primera federació, l'Udivisa ha anunciat el fitxatge del lateral esquerrà Víctor García. El jugador de 32 anys arriba lliure després d'acabar el passat mes de juliol el seu contracte amb el Màlaga, l'equip amb el qual va ascendir a primera divisió. Tot i així, a una setmana del tancament del mercat i a 5 dies de l'inici de la Lliga, l'equip blau-cel continua fent feina per incorporar encara un central esquerrà i un tercer davanter. Parlem ara de bàsquet perquè l'Azul Marino ha començat la pretemporada avui en les proves mèdiques. L'equip mallorquí, que debutarà a la màxima categoria del bàsquet nacional femení, ha encetat la preparació per una temporada ben il·lusionant. La jugadora Carmen Grande ha parlat d'ambició.
9: Cuando empecemos a trabajar en pista y cuando veamos un poco las sinergias que se crean, creo que podremos hablar un poco más de esto, pero obviamente somos ambiciosas, vemos la plantilla que tenemos, vemos la veteranía y creo que podemos aspirar, yo como siempre digo, a ganar cada partido. Entonces creo que tenemos que ir a por todos los que podamos, pero obviamente partido a partido.
5: Els entrenaments començaran demà a Pollença. Les baixes de les internacionals, Alba Torrent, Sika Kone, Dembélé, Kyle Alexander i Lídia Rivers. Una de les peces claus del projecte, la mallorquina Maria Espanya, s'ha mostrat satisfeta amb l'equip que han format.
10: La plantilla està ben configurada. Ara, bueno, hem d'esperar que totes acabin les seves competicions, les seves seleccions, per poder ajuntar-nos i fer equip, no? Després ja veurem com funciona tot, però contenta amb les companyes que hi ha, són totes molt bones jugadores i amb moltes ganes.
5: L'Azul Marino encetarà la temporada el 3 d'octubre la visita del València. D'altra banda, pel que fa a la primera FEP, el Palmer Bàsquet ha començat a entrenar pendent encara de tancar la plantilla. Això sí, el club turquesa ja té un nou director general, és Adrián Villalobos. L'executiu mexicà compta amb una àmplia trajectòria en el bàsquet del seu país i qui també ha encetat la pretemporada és el bàsquet Menorca, que a més ha anunciat avui el fitxatge de l'escorta dominicà de 25 anys, Jerónimo Rubio. I acabam en ciclisme perquè la quarta etapa de la Vuelta a Espanya, Tadej Pogacar ha conquistat a Andorra la primera cursa de muntanya amb una superioritat indiscutible. L'artenenc Enric Mas ha arribat sisè, 2 minuts i 39 segons després de l'eslova. L'escoltam.
11: Oh, ya veis que peleamos por el segundo puesto, por el podium y la realidad, ¿no? Ya sabíamos un poco así. Por mi parte, bueno, primero el equipo ha estado de 10. Es verdad que de Caldón pues ha puesto un ritmo muy, muy duro, pero el equipo, repito, ha estado de 10. Y después yo, pues, no he podido sacar segundos hoy. Pero bueno, contento con las sensaciones y como dije el día a día, paso a paso y contento.
5: I amb aquest resultat, Enric Mas és ara tercer a la general a 3 minuts i 32 segons del líder Pogacar.
1: Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
12: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
4: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: multa de 2.000 euros a un pescador per fer feina a una zona protegida a Calvià.
0: La Direcció General de Pesca ha imposat la sanció perquè el pescador professional va estendre una xarxa de 500 metres de llargària a la reserva marina protegida de l'illa del Toro. Aquesta modalitat de pesca està estrictament prohibida en aquesta zona i va ser denunciat per bussejadors aficionats.
1: I demà ja hi haurà llampuga a les peixateries de les illes. Els primers pescadors han sortit avui matí des de Cala Ratjada i, tot i això, la mala mà ha complicat l'inici de la jornada. Han aconseguit completar la quota màxima de 150 quilos per embarcació.
0: A les 10 i mitja del matí arribaven al port de Cala Ratjada les primeres llampugues de la temporada, una estrena condicionada per l'estat de la mà, però que finalment ha deixat bones captures. Ho explica Rubén García, pescador de la barca Nova Princesa.
13: De moment, per ser primer dia, no pot treure moltes conclusions, però pinta bé, pareix. El tamany també és guapo i ara veurem si es preu acompanya i ja serà l'hòstia.
14: Per ser primer dia, trobar que hi havia un bon tamany. Hi ha hagut anys que era molt més petita i enguany pues, hi ha un bon tamany.
0: No tots els ports, però, s'ha pogut donar avui els surts a la campanya. Solla, la mala mar ha impedit sortir a pescar, mentre que Palma, Andràs i Alcúdia encara no n'han capturat perquè les embarcacions continuen centrades en la temporada de llagosta. La llampuga és una de les campanyes més esperades per la flota artesanal de les illes. Enguany hi participaran 35 embarcacions de Mallorca. Per als pescadors recreatius, en canvi, caldrà esperar fins a la primera de setembre. Toni Femenies és patró de Llobriga.
14: Al principi ha costat un poquet, però després ha anat un poc millor i han arribat a fer cupo i bueno, ha anat bastant bé. Ara veurem demà si segueix igual o m'has curat avui.
0: Amb aquestes primeres captures, la temporada ja està en marxa i ja ho hem avançat. Demà la llampuga farà la seva primera aparició als taulers de les peixateries.
1: La Direcció General de Recursos Hídrics ha requerit a Aena que l'aeroport d'Eivissa aturi com a mesura cautelar el vessament d'aigua depurada al torrent de Sa Font, que ha causat les darreres setmanes la presència de matèria fecal a la platja d'Escòdola.
15: Recursos Hídrics ha recordat que l'aeròdrom eivissenc no té autorització per vessar aigües depurades al torrent i que continua en la tramitació de l'expedient obert fa un mes, tot i que encara no disposa dels resultats de les mostres recollides per agents de Medi Ambient el 27 de juliol i pel Seprona l'11 d'agost. Aquest cap de setmana, el corrent ha tornat a presentar signes de contaminació. L'Ajuntament de Sant Josep, però, descarta que hagi arribat a la platja cap element nociu i per això la manté oberta al bany. Les darreres analítiques a la platja són negatives i se'n continuarà fent.
1: I a Menorca, feina contrarrellotge els vergers de Sant Joan de Maó per desembossar el torrent més gran del municipi. Les culpables, les canyes invasores que creixen sense control i els residus abocats durant anys. Fanny Mateu.
16: El torrent encara té aigua de les darreres pluges que hauria d'haver desembocat al port de Maó, però l'aigua no corre pel torrent per l'espessor de les canyes que creixen sense control a tot el llit dels vergers de Sant Joan. Feia prop de 10 anys que no s'hi intervenia i una mostra n'és la quantitat ingent de residus que interrompen les tasques de desbrossat. Pedro Saez és tècnic de la Direcció General de Recursos Hídrics.
17: Trobant neveres, trobant congeladors, trobant barandilles, somiers i qualsevol cosa tirat per qualsevol banda. I a nosaltres, tècnicament, és un problema molt greu perquè no veus aquestes coses que estan tapades de canya i brossa, anant triturant i a vegades en romp un material pues, que se podia haver evitat.
16: Les màquines que polen les canyes a contrarrellotge al darrer pont del torrent per desembossar-lo abans que arribin més tempestes, però el pla per a l'erradicació d'aquesta planta invasora voraç és a 3 anys vista. La Direcció de Recursos Hídrics ha inclòs la zona dels vergers de Sant Joan en la darrera campanya de neteja de torrents que ha triplicat el seu pressupost a Menorca.
1: I Ciutadella ha presentat els nous contractes de neteja viària i recollida de residus amb una inversió anual de més de 4 milions d'euros. Tenen 60 treballadors i incorporen nova maquinària, contenidors accessibles i sistemes de seguiment i control, Fanny.
16: 21 dels treballadors són del servei de recollida de residus i 39 del de neteja viària. També es preveu la incorporació de nous vehicles i maquinària que haurà d'estar operativa abans de 12 mesos. Mentrestant, es continua emprant la flota dels contractes anteriors, que quedarà com a reserva a mesura que s'incorporin els nous vehicles. El consistori ja planeja l'arribada de la recollida de fems porta a porta, com explica la batlessa Maria Jesús Begur.
18: Cuida de residus és un contracte pont, perquè aquí s'hi ha d'involucrar el Consorci de Residus, que ha de fer tots els amidaments i tots els estudis per acabar anant un porta a porta. Per això també és important haver separat neteja, per una banda, que sí que és aquesta competència totalment municipal i que ho gestiona directament l'Ajuntament, i subjectiu és que el Consorci de Residus també sigui present a la recuida de residus amb aquest porta a porta.
16: L'Ajuntament, que destinarà anualment més de 17.000 euros a campanyes de conscienciació, assenyala que fins i tot amb els nous contractes, durant les setmanes de més activitat del mes d'agost, els serveis es poden veure desbordats per l'afluència de visitants.
1: I xoc de versions entre el govern central. La màxima responsable de defensa, Margarita Robles, i el d'interior, Fernando Grande Marlaska, es contradiuen i no es posen d'acord sobre si el CNI va avisar sobre l'arribada massiva de migrants a Ceuta.
19: Ella diu que sí i ell que no. La ministra de Defensa ha estat la primera a compareixer en el Congrés per donar explicacions sobre el que ha passat a la ciutat autònoma d'ençà de final de juliol i ha defensat la tasca de l'exèrcit espanyol. Després del Consell de Ministres, Marlaska també ha lloat la tasca dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, però ha contradit a Robles, tot i repetir diverses vegades que no ho feia.
2: El dia 29, esos funcionarios que están allí, los que la identidad no las puedo decir aquí, pero trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente.
3: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
1: Per tot això, l'oposició es demana quin del dos diu mentides.
19: Durant les rèpliques a la compareixença de Robles, la portaveu parlamentària del PP, Esther Muñoz, ha sentenciat que qualcú no diu la veritat.
20: ¿Quién miente, señora Robles? ¿El CNI? ¿El CIFAS? ¿La Policía Nacional? ¿O Marlaska? Que dijo que no había recibido ninguna información.
1: La compareixença de Robles encara durava l'hora que es produïa la roda de premsa del Consell de Ministres, que ha aprovat els avantprojectes de llei d'asil i de reforma de la llei d'estrangeria.
19: És un primer pas, encara s'ha de tornar a analitzar abans que surti cap al Congrés dels Diputats. Marlaska ha explicat que regulen la figura del triatge, el procés de recollida d'informació de les persones que travessen les fronteres sense haver estat sotmesos al control d'entrada.
1: I en aquest Consell de Ministres, el primer després de les vacances d'estiu, també s'ha oficialitzat el nomenament del titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a màxim responsable del comandament únic que ha d'ajudar a Ceuta a recuperar la normalitat.
19: Prèviament, el president Pedro Sánchez ha convocat el Consell de Seguretat Nacional i en aquest Consell de Ministres s'ha aprovat un decret llei que permetrà que tots els recursos de l'Estat intervenguin de manera coordinada, sobretot per habilitar nous espais pels migrants, molt del quals malviuen en condicions insalubres. La ministra portaveu, Elba Sáiz, ha assegurat que el govern de l'Estat és a Ceuta i que no mollarà fins que la situació no estigui controlada.
21: Ceuta es hoy el corazón de España. Por eso el gobierno de España ha estado, está y va a seguir estando en la ciudad el tiempo que haga falta con los recursos que hagan falta. Estamos ante una situación extraordinaria que requiere una respuesta extraordinaria que ha ido desplegándose en distintas fases.
19: El nou comandament únic assegura que més del 90% de les 70.000 persones que varen entrar nedant a Ceuta l'endemà passat tornaren al Marroc. Per això, dona per fet Torres que la crisi migratòria ha entrat a una segona fase, tot i que les premisses són les mateixes.
22: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, teniendo en cuenta que hay que hacerlo respetando el ordenamiento jurídico, los derechos, en este caso de los menores, el derecho superior del menor, que exige para su repatriación una serie de condiciones, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados.
19: Torres ha demanat la compareixença urgent al Congrés per donar explicacions del nou càrrec i de tot el que veurà d'avui a dijous a Ceuta. En total passaran 8 ministres per la Cambra Baixa aquesta setmana. El president del Govern Central també ho haurà de fer. Ho ha aprovat la Diputació Permanent del Congrés. La qüestió ara és quan.
1: Molt crític en la gestió a Ceuta s'ha mostrat el president de Melilla, Juan José Imbroda, qui considera que el comandament únic arriba tard.
0: Lamenta que s'activi gairebé un mes després de l'arribada massiva. Diu que davant la situació extrema i excepcional calen mesures excepcionals.
6: Era importante, tal com havia pedido el presidente Viva, un mando único y la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional también para que todas las administraciones confluyeran bajo un mandato único para que fuera más operativo. Esto no se ha hecho. Se puede haber hecho el día siguiente de ver la barbaridad y la hecatombe que había en Ceuta. No se ha hecho. Se ha hecho a los 26, 27 días después de cuando ha acabado la vacación el señor Sánchez.
1: L'altra gran cita política de la setmana és la conferència sectorial d'infància que està prevista per dijous.
19: S'haurà de parlar del repartiment de migrants menors no acompanyats, també d'enviar les 500 nines a la península, tot i que no forma part de l'ordre del dia inicial, malgrat l'intenció de fer-ho del Ministeri de Sira Rego. La delegació balear encara no ha confirmat ni ha denegat la seva participació a la reunió ministerial en les comunitats. Per cert, que el Consell de Ministres d'avui ha aprovat un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a l'atenció de l'infància migrant ceutí.
1: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. El fum de l'incendi al Parc Natural de Collserola ha obligat a confinar dos barris a Barcelona.
0: Són els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Un ampli dispositiu de bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen per controlar el foc. El foc ja ha afectat una superfície de 25 hectàrees de terreny forestal. A més, s'han activat protocols de seguretat per l'alt risc de pesta porcina a la zona.
1: Ja ha quedat estabilitzat l'incendi forestal de les Tres Villes, Almeria, a més de 300 hectàrees de superfície cremades. Això mentre els bombers intenten controlar l'incendi forestal de Sogorb, a Castelló, després de 6 dies.
0: El foc es troba estabilitzat des de diumenge després d'arrasar unes 630 hectàrees. Els mitjans terrestres han reprès les tasques per intentar controlar-ho.
1: I la ràdio informativa està de dol. Ha mort el director d'Onda Madrid, Alfonso Nasarre.
0: Periodista de raça i lligat a la informació política, Nasarre va desenvolupar quasi tota la seva carrera periodística a la ràdio, primer a la COPE, on va tornar després d'una etapa a la Moncloa en tasques comunicatives al govern d'Aznar. Tot i estar al costat obscur de la informació, com es diu a l'argot periodístic, sempre es va caracteritzar pel rigor i l'honestitat a l'hora de fer feina. Dels micròfons de la COPE va anar a Ràdio Nacional. Ara, des de l'any 2021, era el director de la Ràdio Pública de la Comunitat de Madrid.
1: I en l'àmbit internacional, els Estats Units endureixen la guerra comercial contra l'Iran, ara amb sancions directes a 60 entitats, persones i embarcacions vinculades al país persa. També amenaça els països si hi tenen relació com la Xina.
0: Ho ha anunciat el secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, que ha definit el dia D econòmic com l'ofensiva financera més gran que s'ha llançat mai. Les noves sancions se centren en actius digitals, la tecnologia, l'or, l'aviació i el transport marítim, i arriben després que no s'hagi assolit un acord sobre el control de l'estret d'Hormuz i el programa nuclear. El govern iranià assegura que està preparat per afrontar les sancions i ha llevat pes a l'ofensiva econòmica.
1: 4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. Talents locals, artistes nacionals i internacionals es reuniran un any més al Festival Internacional Eivissa Jazz, que enguany arriba a la 38a edició i que se celebrarà des de dia 1 fins dia 5 de setembre. Ana Fernández.
7: Un any més, el Festival Internacional Eivissa Jazz mesclarà talents sobre l'escenari i, així com explica el seu director artístic, en Vicent Tur, continua apostant pels joves.
8: Se segueix apostant per grups que moltes vegades, de les primeres oportunitats que tenen per tocar fora dels seus llocs on de residència habituals, és Eivissa. I això és polit i és d'agrair, que allò veus artistes que s'acaben consagrant i recorden que la primera oportunitat que varen tenir per tocar fora de Caseu i tal va ser Ibiza.
7: La programació començarà al centre de la ciutat amb concerts d'artistes com Sinet Cormican, la Big Band Ciutat d'Eivissa o Ibosim Flamenco. L'agrupació Gospel Lab, explica Arantxa Fernández, serà enguany l'encarregada de juntar aquests dos gèneres sobre l'escenari.
9: Nosotros pretendemos que el público no solamente esté ahí mirando, disfrutando del concierto, sino que también de alguna manera participe con nosotros, se sienta con nosotros dentro del escenario y lata con nuestro pulso.
7: L'App Trio, considerat un dels grups emergents del jazz europeu i guanyadors al Festival de Getxo, seran els encarregats d'arrencar les jornades musicals al Baluart de Santa Llúcia. Compartiran cartell amb els eivissencs de Illusions, l'Eivissa Jazz Experience, projecte impulsat pel pianista gallec Abe Rabade, o Michael Pipoquinha, considerat un dels baixistes més brillants de la nova generació i que serà l'encarregat de clausurar el festival.
10: Lo recuerdan ni los viejos de Luca. Nuestros gobiernos no aciertan a concretar.
1: L'Habitació Roja abaixa avui a les 10 del vespre al taló de les nits de Sant Carles amb un concert en format de duo acústic precedit pel grup mallorquí L.A.
0: La banda valenciana arriba al castell de Sant Carles de Palma després de més de 30 anys de trajectòria, convertida ja en un dels noms imprescindibles de l'escena independent. Jorge Martí és el cantant i guitarrista de l'Habitació Roja.
11: És que és bonic, no? En una època al món en què tot és efímer i tot dura molt poquet i no n'hi ha temps per a consolidar propostes. Hem fet grup, hem fet família i com una família, no? Hem tirat endavant, no? Perquè som feliços fent música, no?
0: Una manera d'entendre la música que comparteix també Pau Roca, guitarrista del grup, que reivindica precisament aquesta constància i el privilegi de continuar fent tres dècades després allò que més els agrada.
23: Estàs veient les cares, si el públic s'emociona, tu t'emociones el doble. Sempre creguem que el millor disc és el que estem fent, encara que a vegades no és veritat, però ara ja creguem que el segon disc és el millor que tenim perquè estem immers en ell, estem treguent cançons, duem 6 o 7 gravades. Days
1: passing by the crowd. I Felanitx es prepara per rebre demà dimecres un dels noms imprescindibles de l'indie estatal.
0: L'Ofos Lesbian durà al Parc Municipal de Sa Torre el seu pop carregat d'ironia, emoció i aquella única manera de convertir les crisis quotidianes en cançons.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts 25 d'agost, en què l'edifici incendiat a Camp Picafort, al municipi de Santa Margalida, continua precintat i fins demà els veïnats no podran entrar-hi. En aquests moments estan reunits per valorar els costos dels desperfectes. Allà hi ha la nostra companya Francesca Mas. Francesca, bon vespre.
1: Bon vespre. Els propietaris continuen reunits en aquests moments per parlar dels acords que han d'arribar amb les asseguradores. Encara no es coneixen les causes del foc que va originar-se al local comercial. Demà al matí els veïnats podran accedir a l'edifici i una empresa de construcció apuntalarà el sòtil i la planta baixa per assegurar-ne l'estructura. Joan Cantarelles, propietari d'un habitatge del segon pis, ho ha explicat fa uns minuts en declaracions a IB3 Ràdio.
2: Demà en van de matí, a les 8 de matí ja venen els picapedrers, apuntalaran el que és el sòtan a la planta baixa i després, si Déu vol, ja podem entrar. L'esperit de la comunitat ja vendrà demà de matí, ven que li pastem a la façana, a l'escala, tot el que és comunitari de tots els pisos i, bueno, per avaluar ja més o menys com està tot, bueno, com està tot, tot està fatal.
0: Gràcies, Francesca. Ja ha quedat en llibertat amb un ordre d'allunyament l'entrenador de vòlei acusat de violar i deixar embarassada una jugadora de 15 anys a Palma, Clàudia Malià. Bon vespre.
3: Bon vespre. Els fets varen passar al juny. El jove de 23 anys va convidar la Lota a casa seva i la va forçar a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment.
0: I avui hem conegut que, segons l'AEMET, hi ha un 50% de probabilitats que els mesos d'agost, setembre i octubre siguin més plujosos que l'habitual.
3: Setembre i octubre continuaran la tendència d'un estiu de rècords i seran més càlids que habitualment. L'impacte climàtic preocupa greument els científics. En el pitjor dels escenaris, els experts alerten de la desaparició d'algunes plantes i espècies de les illes. Ho explica la professora d'investigació del CSIC i la UIB, Anna Travasset.
4: Llavors, la flora de les zones altes de la serra de Tramuntana també es pot veure més afectada. Bé, són espècies vulnerables perquè viuen en zones elevades i si puja la temperatura doncs, tenen poc marge per pujar encara més. No? Després hi ha les espècies, les plantes litorals, i aquestes poden patir la pujada del nivell del mar i temporals també intensos.
0: Menorca modificarà la llei de reserva de la biosfera per regular l'entrada de vehicles a l'illa.
3: Una modificació que s'haurà de aprovar dilluns que ve en el ple del Consell. La darrera proposta fixa un topall de 120.000 vehicles circulant de manera simultània, quedant exempts als residents. La regulació de l'entrada de vehicles preveu sancions de fins a 100.000 euros i entraria en vigor l'any que ve.
0: I a partir de demà, Eivissa obligarà a pagar de manera anticipada la inspecció tècnica de vehicles per reduir l'absentisme.
3: Tot plegat perquè 4 de cada 10 persones que tenen cita concertada no es presenten.
0: Contradiccions en el govern central sobre els informes del CNI previs a la crisi migratòria a Ceuta.
3: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat al Congrés que el CNI va avisar de l'entrada massiva a la ciutat autònoma, un fet que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negat taxativament, assegura que no s'ha elaborat cap informe.
5: El dia 29, esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente.
6: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
0: Qui també s'ha mostrat molt crític en la gestió de la crisi migratòria a Ceuta és el president de Melilla, Juan José Imbroda.
3: Lamenta que el comandament únic s'activi gairebé un mes després de l'arribada massiva.
7: Esto no se ha hecho. Se puede haber hecho el día siguiente de ver la barbaridad y la hecatombe que había en Ceuta. No se ha hecho. Se ha hecho a los 26, 27 días después de cuando ha acabado la vacación el señor Sánchez.
0: Arribem així a les 8 i 4 minuts. La informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu, xiu.

0: no vau pols, que no vagi cero.
1: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem, com esteu?
0: Com esteu, com esteu?
1: Molt bé.
0: Avui estrenam setmana, que no, perquè un poc et sí.
1: Sí, no?
0: Ahir.
1: Quan?
0: Ahir estrenant en setmana, però en el Canal 2 d'IB3 Ràdio, perquè jugava el Mallorca.
1: Efectivament, i com és habitual, quan estem al Canal 2, el Mallorca va perdre. No és culpa nostra.
0: M'han dit que va ser un robo.
1: Estic segur que els oients que m'ho escoltaren no van empatir tant com amb el partit, sinó al contrari.
0: A veure, exacte. Els oients que hi m'ho escoltaren degueren passar molt de gust, perquè una historieta d'en Josep Alorda alegra el dia a qualsevol.
2: Jo conec en Quico Rivera. He xerrat amb en Quico Rivera, moltes vegades, de fet.
0: Quin nivell, manivell.
1: Quin nivell, senyors.
2: Una cosa tal, i el tio va aprofitar, ja que venia a Mallorca a fer això, tal, no sé què, i tenia un bolo a BCM, com a DJ, amb aquella cançó, com a, no, en aquell moment, que era Canción del Verano. I me va dir, com que jo anava en la càmera, evidentment, me va dir, si vienes a BCM al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
1: A 200 euros? Ja se podria haver estat un poc més en Paqui Rín.
0: Per favor, passis el fi de la Pantoja com ha de pagar 200 euros.
1: Sí, sí, sí. Sortis dos vespes a hores.
2: I vaig anar allà, tal, no sé què, amb un amic, varen fer vídeo, el varen pujar, tal, i després de l'hora de reclamar, no, jo tenia el contacte del mànager, i el dia següent, això va ser el dia següent, jo ja no treballo con él.
0: Atenció, perquè hi haurà segona part d'aquesta història.
1: Sí, i tindrem un àudio.
0: Exacte.
1: En exclusiva.
0: D'en Quico Rivera.
1: Efectivament, cap en Josep Alorda.
0: Exacte, veurement que li va dir quan li va voler denegar aquests 200 euros.
1: Comença dient, niño.
0: Això no ho sabem. No ho sabem, però aquest àudio l'escoltarem a la nova temporada de Xiu Xiu. És que, clar, són tan i tan bones les historietes d'en Josep Alorda que... Atenció, estem a punt d'anunciar un fet important pels nostres oients habituals.
1: Atenció, perquè fins ara hem brevejat que, i ho han dit, venien cosetes. Així talment ho han dit. Venien cosetes. I venien cosetes per la nova temporada de Xiu Xiu, que comença dilluns que ve. I ho han dit, i ho hem anunciat. Ja ha arribat el moment... Ha arribat el moment de descobrir aquests canvis.
0: Sí.
1: Ja tenim l'okay de direcció d'aquesta casa per fer-ho públic.
0: Atenció, perquè a partir de dia 31 d'agost, dia en el qual les ràdios de tot l'estat estrenen temporada, Xiu Xiu, passa a hores baixes. A partir de dilluns 31, Xiu Xiu vos acompanyarà a l'hora baixa de dilluns a divendres de 5 a 7 de l'hora baixa de fosquet en directe per entretenir-vos. Per entretenir-vos, jo que sé, quan duis els vostres fills a les activitats extraescolars.
1: Per exemple, quan feis un panet de pan sobrassada.
0: Per berenar.
1: Qualsevol cosa.
0: Per quan sortiu de la feina.
1: O simplement, sí, no ho sé, qualsevol moment del dia és bo.
0: Quan aneu al gimnàs.
1: Exacte, i si no vos aplega perquè esteu basats en aquest horari, a les 8, de 8 a 10, bueno, la carta sempre hi serem.
0: Exacte, o simplement per posar-vos en substitució de qualsevol altra cosa, una lectura, que sempre es va llegir, però millor escoltar Xiu Xiu.
1: A quina hora començarem?
0: Qualsevol programa de televisió. Nosaltres aquí, de 5 a 7, per entretenir-vos de dilluns a divendres. Esperem que passeu molt bones estones amb nosaltres, com heu fet fins ara. Nosaltres mos ho passem molt bé, eh, que sí, Xavi?
1: Beníssim, exactament.
0: Bé, hi haurà en Jordi i tots els col·laboradors, clar, que ja ets a conèixer i que continuaran amb nosaltres.
1: Quin nervis, Inés,
0: però ara, de 5 a 7 a partir de dilluns 31.
1: Molt bé, molt bé.
0: Ai, avui tenim en Lluís Fortesa en el control tècnic.

Meida, ara que començam xiu-xiu, hem de anunciar una notícia que acabam de conèixer, que s'acaba de fer pública, i és que ha mort a 80 anys la cantant Dolly Parton, cantant de cançons mítiques com aquesta mateixa.

0: Aquesta cançó que nosaltres coneixem la versió d'en Tomeu, però l'original la canta ella.
1: Exactament, i efectivament, amor, Dolly Parton, a 80 anys, ho ha anunciat sa família a través d'un vídeo a X, a la xarxa social X, i fa molt poc, és una notícia, ho dèiem, de darrera hora, ho ha anunciat a les 9:54 minuts, per tant, volíem fer aquesta
0: notícia de darrera hora.
1: Que ho sapigueu.
0: M'ho sap molt de greu, a 80 anys. Xavi, a tu t'agradaria ser, no ho sé, eternament jove, per exemple?
1: D'esperit sempre ho serem, tu també.
0: Clar, a veure això. Sempre s'intentarà. L'actitud i l'esperança són allò darrer que se perd.
1: Home, jo crec que estic segur que jo i tu també arribarem als 100 anys.
0: Sí, en salut.
1: En salut.
0: No ho sé jo. Realment és possible. I és que un equip d'investigadors de la Universitat d'Osaka, del Japó, ha presentat un estudi en el qual s'han analitzat persones de més de 110 anys i atenció perquè han identificat un mecanisme fins ara inèdit que podria explicar la longevitat extraordinària d'aquestes persones.
1: Home, per favor, il·lumina'ns en quin és aquest secret de la longevitat.
0: I doncs, mireu, se tracta d'una remodelació del sistema immunitari que se posa en marxa una vegada superat els 100 anys. Mm-hmm. Bàsicament, aquesta remodelació del sistema immunitari posa en marxa cèl·lules i defenses que fins en els 100 no tenim. És a dir, les defenses se reorganitzen de qualque manera per fer front a la vellesa extrema. Mm-hmm. Tot això no ho dic jo. Només,
1: jo
0: només faltaria.
1: Ah, jo pensava que havia elaborat la teoria.
0: No. Ho ha recollit la revista científica Cell Reports i jo tinc bones fonts i he recollit aquesta font científica.
1: Evidentment, i segons tenim entès la hipòtesi que diu que a mesura que mos feim grans augmenten les cèl·lules anormals del sistema immunitari i, bueno, això ja era una idea que s'havia posat damunt la taula en qualsevol
0: moment. Sí, i ara cada vegada agafa més força aquesta teoria. Mm-hmm. Igualment, Xavi, a veure'm. Mm. El secret de la longevitat fa anys que s'investiga. Però jo crec que en la senzillesa està la resposta, com sempre dic. Ja sabeu que dins línies generals està en la nostra mà cuidar-nos. No és així, doctor Josep Corcoll? Bon vespre.
2: Hola, bon vespre a tots. Inés i Ràdio Vients, així o així, de V3 Ràdio.
0: Moltes gràcies per atendre'ns, doctor. És metge de família, per tant, no sé si vostè coneix algun truc per això de la longevitat?
2: Bueno, jo he tingut la sort ara fa uns 42 anys que treballo com a metge de família a Esporles i bueno, crec que ho has esmentat, Inés, és a dir, ja coneixem quines coses faciliten que visquem més anys, però sobretot que les visquem en salut. Són uns hàbits que depenen en un 80% de què fem, de què mengem, de com ens movem, etc. Aquest estudi que explicaves sí que és molt, molt interessant i obre una porta, una finestra, no? Que el que ens demostra és que encara no coneixem moltes coses, però aquesta és molt interessant. Mira, té a veure amb el fet de reparar. El cos humà és una màquina extraordinària en la qual hi han les cèl·lules constantment es divideixen, es multipliquen, hi han errors, hi han petits errors que el cos els va reparant. Aquesta reparació té a veure amb aquest mecanisme, és a dir, quan xerrem de defenses, crec que has emprat aquest terme,
0: sí,
2: aquest terme
0: sí.
2: Tots tenim al cap les infeccions, no? Mm-hmm. Que si es vacunes, davant les defenses davant del grip, davant de les pneumonies, etc, no? Però les defenses, el sistema immunitari, també serveix per reparar i eliminar les cèl·lules que podrien tornar-se amb un càncer, no? Les cèl·lules benignes. I aquest estudi el que demostra és que amb els anys, les persones més longeves, que viuen més anys, el seu sistema és capaç de detectar les cèl·lules defectuoses i eliminar-les, evitant que es transformin en un càncer o que ens escurcin la salut i la vida, no? Uh-huh. Llavors, reparar, no? Un cop dit això, sí que m'agradaria, ja que també ha sortit, que la longevitat, els anys de salut que vivim i amb salut, depenen de què fem, d'una cosa que són els hàbits. Uh-huh. Què mengem i quins són el que en dinem determinants de salut? Pues, bueno, en primer lloc està l'herència genètica que rebem, però sobretot què mengem, el que diem nutrició, no? Uh-huh. Proteïnes, menjar menys, menjar fins no quedar-se ple. Aquest concepte de menjar estic ple, no? Ple. Hem de menjar adequadament peix, cap proteïnes, no? menys sucres elaborats, aquests productes que avui dia hi ha poc temps per cuinar i es mengen, no? Fruita, verdura, aigua abundant i un gran determinant de salut. Mira que és fàcil, i a més a Mallorca, que tenim un entorn extraordinàriament preciós, és l'activitat física. Caminar, córrer, dur vida activa. Aquest seria un altre determinant. Mm-hmm. El quart seria les relacions socials.
0: Ah, evitar l'aïllament
2: quan ens fem gran, eh? Mm-hmm. O sigui, l'accés a la cultura, les activitats, tots els ajuntaments, la majoria de tots, eh, dels pobles de Mallorca, tenen instal·lacions deportives, allà on te pots fer clubs socials. Pues això facilita que visquem més anys i amb salut. Evitar l'aïllament, evitar la soledat.
1: Molt, molt, molt important, sobretot aquesta solitud no desitjada, però jo tinc un dubte, doctor Josep Corcoll, si nosaltres mos fixam en els nostres pares, els nostres padrins o repadrins, i veiem com ells han envellit, això podria ser per nosaltres un bon indicador de com nosaltres també envellirem?
2: Les circumstàncies han canviat, eh? Hem de pensar que la generació, dues generacions anteriors, no es menjava cada dia en excés. Es feia molt més feina física, hi havia més exercici físic i es menjava menys calories. Ara tenim tendència... Nosaltres, els models que tenim dels nostres predins i repredins, en general hi havia menys obesitat. Es menjava menys quantitat de carn, es menjava lo just, bueno, lo just, diguem-ne. No es menjava tant, no era tan fàcil l'accés. Hi havia molta més activitat física. I tenim en compte una cosa. Dels repredins, que han viscut molt d'anys, penseu que l'esperança de vida a Espanya ara està xifrada en les dones amb 85,7 anys i en els homes amb 80,4, és a dir, de les més altes del món. Uh-huh. Què passa? Que els nostres majors són persones que van sobreviure el més forts. Uh-huh. El que hem de veure és, no, la mitjana de vida, no?, que ha anat augmentant, no? Per tant, jo crec que dels predins, en referència a el que deies, el que hem de copiar és la vida activa, la dieta sana, l'oli d'oliva, que el tenim aquí extraordinari, l'activitat física, no menjar en excés, la relació... dormir. Uh-huh. Ara frissem molt, no? Tot el dia corrent,
0: tot el dia frissam, tot.
2: I de l'estrès és una cosa que no és, ens fa envellir. L'estrès, no? És a dir, dormir, poder descansar, una altra cosa importantíssima, no? Uh-huh. Però si us fixem, tot està relacionat. Menjar
0: totalment
2: adequadament, no en excés, uh-huh, moure'ns, relacionar-nos, uh-huh, ballar és una activitat extraordinària perquè et permet relacionar-te, desencadena emocions positives, uh-huh, perds calories i millora l'activitat metabòlica, l'excés de pes fa que les cèl·lules s'inflamin i s'espenyin abans, no?
0: I ja ho sabeu, si voleu arribar en el 100, balleu. Molt important. De fet, doctor, en els darrers dies hem conegut la mort de Catalina Escandell Riera. Ella és la darrera gonella que quedava a Eivissa. És a dir, una gonella és una d'aquestes darreres dones que duen la vestimenta tradicional pagesa a Eivissa. Mm. I na Catalina Escandell va morir ara fa uns dies, passat dijous, i per juliol havia fet 102 anys. Havia tingut ella una vida dedicada en el camp i deia que ella anava caminant a missa des de Sant Llorenç, al seu poble, fins a Santa Eulàlia, que són 10 quilòmetres, pràcticament cada setmana. Per tant, entre camp i caminar i missa, supòs, vida llarga assegurada, en aquest cas. No sé si la podem agafar d'exemple.
2: Mira, es movia, caminava. Estava en un entorn rural, és a dir, hi havia menys contaminació, segur. Segur que en un centre d'una ciutat. Feia una activitat social, anava a missa, allà es relacionava. Però mira un detall, segurament aquesta senyora anava molt tapada.
0: Sí,
2: i això
0: correcte.
2: A les vegades és important, perquè l'excés d'exposició solar, escolteu-me bé, envelleix molt, no només la pell, sinó tot el cos. I a més, és acumulatiu. És a dir, els anys que hi ha d'un de sobreexposició s'acumulen i van danyant les cèl·lules. Per tant, aquesta senyora d'Eivissa segurament tota sa vida va anar bastant tapada. El sol és bo, però amb excés, i aquí tenim un excés de sol, ens hem de protegir, doncs aquesta senyora segurament anava bastant tapada, no? Per tant, activitat física, relació social, l'entorn, que no era de... Vivia un poble, no? M'has dit? O a Pagès,
0: sí, sí,
2: no?
0: A Sant Llorenç. Sí, sí.
2: A Sant Llorenç, no? I l'activitat i la relació. Aquesta senyora complia quatre determinants, no? Vull dir que molt probablement això la va ajudar no solament a viure tants anys, sinó a viure'ls en salut, probablement fins a una llargada edat va relacionar-se, va anar a missa a peu, etc. No?
0: Sí.
2: Vull dir, però això és el que hem de tenir en compte dels nostres predins i les nostres persones majors.
0: Ara bé, jo només li veig un problema, això de la longevitat, i mireu, el problema el deia també a Catalina Escandell, a veure menys si l'enteneu.
3: Tot canviat, gent i coses, tot canviat. Però com que el món és així, jo com d'aquí. Nosaltres no canviarem gaire.
0: Diu, tot ha canviat, gent i coses, però el món és així. Nosaltres no canviarem gaire, ha dit, referint-se a ella. Per tant, hi ha una cosa de la longevitat, un aspecte bé, que cada un ha d'agafar com... com ell sembli, l'actitud és molt important, vull dir, el món cada vegada hi ha més gent, va canviant, doctor, això també s'ha de sostenir, s'ha de sobresostenir.
2: Correcte, canvia molt aviat, si mirem les notícies tenim tanta informació que ens costa pair-la, no? Per tant, una mica de sossec i cuidar-nos, no? És a dir, és com ara com felicitem alguns anys, no? Molts anys i bons.
1: Sí.
0: És a dir, exacte.
2: Anys amb salut, que puguem estar bé fins al darrer dia, no? I quan el dia que ens n'anem, si pot ser que ens puguem anar des de casa nostra, des del nostre llit, amb tranquil·litat, amb la família, no? El sistema de salut també té, és un determinant, eh? Vull dir, jo com a metge de família, vull dir que tenir un centre de salut, com tenim a les Balears, a unitat bàsica, a tots els pobles, molts amb pa cobert, amb atenció, vull dir, i continuïtat, això també, que no hi hagi tants canvis de metges, en el sentit de que puguis tenir un metge, o un enfermer, ja dic metge, però un enfermer, un fisioterapeuta, un pediatre, que te segueixi durant molts anys, això, mireu, hi ha estudis que ja demostren que això allarga la vida, perquè et coneix, hi ha una confiança, i no perdem de vista que la gran tecnologia, passada dels TACs, dels trasplants, tot això, consisteix en acollir i escoltar el pacient.
0: I tant, això i tant. I això ho fan qui millor, els metges de família.
2: Bueno, estem més entrenats. Jo crec que tots els metges, el que passa que els de família sí que tenim una família, com diu el nom, de referència, i els acompanyem al llarg de la vida. No? Quan tenen problemes els escoltem, busquem això, i també adaptem les seves preferències, això és molt important, tenir en compte els seus valors, no? Això també ajuda molt, no? Sentir-se acollit i comprès, no? Si haguéssiu pensant, bueno, no, segur que fem convençut i practico, pues el que és acollir el pacient i escoltar-lo, això és la gran tecnologia, no? I després, evidentment, pues explorar-lo, demanar les proves complementàries, però recordeu-vos que el 80% de lo que viurem depèn de com fem. Què mengem, com ens movem, com ens relacionem i l'actitud, no?
0: I tant. Edo, jo crec que mos has donat ses claus, doctor, per intentar cuidar-nos el millor possible en salut, sobretot molt d'anys i en salut, com bé de ara. Doctor Josep Corcoll, d'Atenció Primària de l'IPSalut, moltes gràcies per atendre'ns.
2: Moltes gràcies a vosaltres i a tots els radiodins de Jiu-Jiu. Una forta abraçada.
1: Que vagi bé. Adéu.

0: La situació, expedient tancat.
1: Berrina, boixa.
2: L'Ajuntament de Santa Eulàlia ha posat una multa històrica de gairebé 1.800.000 euros per una reforma il·legal a un habitatge protegit situat prop del polígon de Cana Pelava.
0: Les obres executades sense llicència incloïen la reforma integral de més de 400 metres quadrats, la renovació de la coberta i les instal·lacions, el canvi d'ús d'un garatge i l'ampliació d'un annex. A més, els treballs varen continuar, malgrat les ordres municipals, de paralització. La sanció principal era d'uns 1,4 milions d'euros, però els recàrrecs, els interessos, la demora i les costes han elevat la quantitat a final fins a 1,8 milions.
2: Amb el cobrament íntegre del deute, l'Ajuntament ara dona l'expedient per tancat.
1: Berrina, boixa.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.

0: Està molt bé aquesta cançó de l'estiu per excel·lència. Ja sabeu que mos podeu fer arribar els vostres àudios de quina és la cançó de l'estiu per excel·lència per vosaltres. En el 646-93-4501 envieu-mos un àudio, diguem-nos, oi, vos posaran la cançó. 646-93-4501.
1: Molt bé.
0: Yeah. Queda poc per demanar la cançó de l'estiu, perquè l'estiu ja acaba.
1: Sí, ja acaba, però bé,
0: ja acaba el balcó per nosaltres, que tornem a dir dilluns 31, estrenant nova temporada de Xiu Xiu, que passam a Zora Baixes, a IB3 Ràdio, de 5 a 7 de dilluns a divendres. Vos acompanyarem a Zora Baixes, ara, de fosquet, de 5 a 7. Bé, i doncs deia que aquesta cançó a mi m'agrada molt, és vera, Dancing Queen Forever, però jo en tinc una altra proposta, jo tinc una cançó millor.
1: Amem. Sorprèn-mos.
0: Mem, que vol dir mostra-m'ho.
1: És vera.
0: Tomost.
1: Hey,
0: que soni, atenció, la cançó de Sant Agustí d'Escoso 2026.
2: Me veu entrant a la Raval a les 9 des de matí. La gent tota nerviosa, tot el poble és aquí. Merda. Un guiri ha comprat un altre pis.

0: Super, Quico!
1: Està molt, molt ben filada, aquesta cançó.
0: Molt bé, molt bé. Aquesta cançó que versiona Superestrella sí. d'Aitana, però nosaltres ens estimem més una Super Quico. I qui... Bé, la Quico, que fa referència, per descomptat, a la Quico, que se ressuscita...
1: Però una Superestrella en aquesta cançó.
0: Ah, sí?
1: Clar.
0: Exacte. Exacte, exacte, però sí. sa Quico, per sí, qui no ho sapi, no. sa Quico que ressuscita sa colla dels cossos dia de Sant Agustí a Falanitges de matí. I ho des, què des?
1: Que hi ha una superestrella.
0: Hi ha
1: una superquica i una superestrella. Una superestrella i una superquica.
0: Qui és una superestrella? És qui posa veu en aquesta cançó, que és sa falanitxera Maria Hein, que no en podia ser d'altra. Això és el que anava a dir. Maria Hein, bon vespre, com estàs?
2: Bon vespre, molt bé, vosaltres.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, ja és tradició que cantis la cançó anual de les festes de Sant Agustí, no, Àrbara?
2: Cada any, sí, sí, ara ja deu fer 4 anys.
0: I enguany ha tocat la Super Quico. Com ha anat
2: Exacte.
0: Això?
2: Pues mira, cada any tenim com cançons pensades, no? Les cançons que més haguin sonat aquell mateix estiu. I pues, enguany trobàvem que Superestrella és una cançó que bueno, pues, s'ha acompanyat tot l'any en general. I jo, el primer que se m'ha venint és que quan va venir, quan vam pensar lo de Superestrella va ser amb una superquica. I en què la cançó pues, estés un poc pues, com si la quica escrivit la cançó a ella i mos la cantàs a tot nosaltres, saps?
0: Clar, és la quica que és la raval, que després, clar, ressuscita.
2: Exacte.
0: Que bona. Exacte.
2: I vam pensar això, que havia de ser com si ella mos cantés a nosaltres aquesta cançó.
1: Però, digues, perdona.
2: No, això que és dir mateix, ja fa un parell d'anys. 2021 o 2022, ara no estic segura.
1: Sí, però ets la superquica, que si us cançó va, també deu tenir ajuda. No sé si la lletra la poses tu o ho feis entre tots una mica.
2: Sí, la lletra la feim a mitges en Llorenç Pocoví, en Dani Illan, que també canta. Enguany ha cantat menys, ha estat decisió seva. I jo, cantàvem nosaltres dos i produeix en Poco i tots tres feim aquesta lletra.
0: Molt bé, una lletra que enguany heu anat directes, perquè feis referències a altres pobles i les seves festes, però bé, la competència sí. sempre et sana, Maria.
2: Sí, he de dir que no mos hem passat tant com mos pensàvem que mos passaríem. Imagina't.

0: Però sí, també, o sigui, bueno, lo que el Muc mos copia, òbviament, tothom ho sap, però també els estimam molt, per tant, bueno, pues, també és això, no? També feim homenatge en aquestes festes que del nostre voltant, del voltant de Felanitx, en aquesta cançó també.
1: Clar que sí.
0: Que nostre és millor, però bueno.
1: Clar que sí, clar que sí. També feia referència a Sant Roc de Porreres, etc.
0: Sí.
1: Està molt bé. I Maria, tu com vius la festa, veurem?
0: Bé, jo, pues, això és el dia més important de l'any, però jo comença l'any dia 28 d'agost i acaba dia 27 d'agost, per lo tant, sempre comença dia 28, per jo és un dia molt especial, crec que per molt de felanitxers i felanitxeres és un dia, bueno, que jo ja estic nerviosa, només vol dir això, i estic a dia 25, i he dut nerviosa tot aquest mes d'agost.
1: Que bé, nerviosa d'emoció, eh?
0: Sí, sí, sí, nervis d'emoció, també de que tot estigui a punt, de que el poble disfruti i per això, per això dia 28 és el dia més feliç.
1: Perquè tu tens un paper especial, no sé si en el pregó des de matí, bé, com a cantant i figura pública, sobretot del teu poble, no sé si tenim a fer qualque cosa de...
0: Sí, jo estic dins l'organització i cada any pues, organitzam tots. Bueno, normalment és darrer mes perquè és quan hi són tots, però ara ja duim un període de mesos preparant el que serà el pregó, cimnes, sí que és veritat que el vàrem fer ara fa res, sempre ho deixem per lo darrer, però sí, jo com a felanitxera m'agrada estar a dins l'organització, amb els meus amics. Al final és la festa que sempre he disfrutada i també en els joves mos toca com fer relevo, diguéssim, en els grans que ja han partit de, com a organitzadors. Òbviament, cosero mai ho deixar de ser, però organitzar la festa sí que és una feina que du bastanta feina. I com més som, pues, per millor se du.
2: Clar.
0: I m'agrada sempre ser-hi. Ara vinc de vendre les camisetes, la darrera tongada que hi havia, que ja s'han ergotades totes, quasi totes, per cert. I res, això, sempre m'agrada fer poble.
2: Clar que sí, recorda-mos un poc, Maria, què passa dia 28 a Felanitx?
0: Bueno, dia 28 comença tot a les 7 i quart, anem en el petit país, antigament s'anava a un altre bar, però ara se va en el petit país i allà fent la concentració, no? Juntant tots allà, feim una rasca, un rebentat, o el més animat ja comencen en la pomada, a primera hora del matí, i després agafant rumbo cap a la font de Santa Maria Lida, i allà despertam la Quica, de Muller 8, més a manco, i després a les 9, 9 i quart, sol començar el pregó, feim aquest pregó que cada any s'encomana qualcú de Felanitx conegut i que nosaltres, pues, mos faci il·lusió que facis pregó. Cada
1: tot
0: any
1: secret, això t'anava a dir, no saben qui serà en guany, haurem d'esperar divendres.
0: Ja ho sé, però no ho puc dir. Sí, cada any és molt secret, sí que és veritat que al final el poble ho acaba endivinant, els acaba arribant, però bueno, això és una altra cosa. I després se fa el pregó, que és una espècie de, bueno, pregó. En part també se fa un pot de teatre, se comenten i se monarren de les coses que passen a la vila durant aquell any. I una vegada que bates pregó, pues, se canta cimne, això és nou de fa un parell d'anys. Bueno, se solia cantar cimne, però cimne de Felanitx, i ara se canta cimne modernitzat. I després d'això, pues, hi ha els cavallets i bueno,
1: el pali, també, molt famós.
0: El pali, exacte. El pas per davall el pali de les autoritats. Això és després de missa, que nosaltres a missa no hi anem, però bueno, esperam allà que
1: esperau
0: surtin.
1: Esperau de fora.
0: Sí, esperam que surtin allà, a veure ballar els cavallets i els gegants i els caporrots i tot. I després ja, damunt la una, comencen els concerts que organitzam amb el Cosa també, que enguany hi ha tres grups. I, bueno, i antes d'això que vam a l'Ajuntament fent trull, en el mercat i tot això, que també és molt, molt especial. I això, i a la una, de una a quatre hi sol haver concerts que organitzant nosaltres.
1: Fantàstic. I de Maria, resta, volíem donar l'enhorabona per aquesta cançó anual, que crec que cada any hem xerrat amb tu, d'ençà que som aquí a Xiu-Xiu, perquè a nosaltres ens agraden molt les festes i sobretot ens agrada molt Felanitx i Sant Agustí. Així que molt d'anys en el poble de Felanitx i Maria, en concret també a tu, que t'ho passis molt bé.
0: Moltes gràcies i gràcies per pensar en nosaltres cada any.
1: Escolta, la tornem a posar
0: la
1: super Quica, que mos ha encantat. Gràcies, Maria, que vagi
2: bé.
1: Molt bé. Una
0: ferrada. Moltes gràcies.
1: Bones festes. Adéu.
3: matí. La gent tota nerviosa, tot el poble és aquí, merda. Un guiri ha comprat un altre pis.

0: Voi non posso le offerte, o non devo rossi agli
1: occhi,
0: la o non devo pagare, non posso, non posso, non posso.
2: IB3 Radio es diversió. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caib.es. Govern de les Illes Balears. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a Segunda División.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs,
4: ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: Continuem així, i abans parlàvem de les festes de Sant Agustí. Anna Maria Hein, quina ambaixadora del seu poble de Felanitx.
1: És superquica.
0: Exacte, tu has anat a Sant Agustí?
1: Fa molt d'anys.
0: Sí. Però com aquests pel més sanos,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exactament, sí, me sap greu, però sí.
0: com diria Antonio Rac.
1: No, Antonio Rac diria esquillos.
0: No, i és pel més sano.
1: Ho de fica tot dins del mateix sac?
0: Sí, jo crec que Antoni...
1: Me fan que sí per aquí.
0: Antoni...
1: Sí, Antoni Rat, sí.
0: Antoni Rat ens fica...
1: Sí, tots allà mateix.
0: Tot allò que no sigui de Campanat. Exactament. Ara parlam d'ell i sense la seva presència.
1: Serà bé.
0: Sí, l'estima molt en Antoni i ell ho sap. Bé, i de, qui no se'n perd ni una de festa és Nana Gallardo. Anna, com estàs?
2: Hola, pues tornada d'Eslovènia i molt bé.
0: Això mateix, varen connectar amb tu que eres a Eslovènia, que t'anaves a una festa romana, perquè Nana ha fet una investigació enguany, aquest estiu, sobre festes d'Espanya i del món, i te'n vas anar a fer el treball in situ
2: a Eslovènia.
0: Eslovènia.
2: M'ho vaig passar superbé. Vi 1,50 €.
0: Uf,
2: això ja m'ha pareixer bon preu, increïble. La gent vestia de romana.
0: Tu te vas vestir també de romana?
2: No. En el final no, me va fer vergonya.
0: I no, però no cridaves l'atenció vestida normal?
2: No. Bueno, un poc. Era de les úniques que no anava vestida.
0: Home.
2: Però bé, jo anava allà a passar-me bé, allà... Bueno, va ser molt guai. Com que feien un pregó, un eslot cantava, no molt bé, tocava una arpa, perquè cantava en llatí, i en tot temps no s'entenia res.
0: Que curiós, cantar en llatí.
2: Sí, però bé, m'ho vaig passar molt
0: bé. Com a missa.
1: Sí.
0: I després, un temps.
1: Sí.
2: Va haver com a lluites de gladiadors, també, però vestits, eh? I
1: sí.
2: Duien la seva armadura.
1: I l'espasa, que era de fusta, de ferro?
2: Jo crec que era d'un ferro que no el deava.
1: Era plàstic.
2: No plàstic. Era com de ferro.
1: Alumini.
2: Sí, pot ser. Et donaves pego, eh? O sigui, estava...
0: Una bona espasa té per Eslovènia.
1: Exacte, bones espases.
2: Però, dic, he de tornar a venir amb festes bones.
1: Clar.
2: I és que ara comença una festa que té més de 150 tones de tomàtigues.
0: Home, famosíssima.
2: Però jo no sabia això. Ja he après aquest cap de setmana. Uh-huh. He après, perquè jo no sabia que la festa no comença fins que qualcú puja un pal ensabonat i agafa un pernil.
0: Ah, mira.
2: Jo això no sabia.
0: Jo tampoc ho sabia.
2: I allà és quan comença la tomatina. Allà comença i fan el pistoletazo de salida i allà comença la gent durant una hora a tirar-se un munt de tomàtigues.
0: Vos agradaria anar a la tomatina de Buñuel?
2: Sí. Jo sí, allà m'encanta.
1: Això em faria molta gràcia.
0: Jo, la veritat, que no.
1: Home, tomàtiga per amunt i per avall. Bé, va bé.
2: Ja, però
0: com te agraden les festes brutes, Xavi Oliver.
1: Sí,
0: a mi
1: sí,
0: també, però
1: molt.
0: Massa gent.
2: No, està molt bé, i són 15 euros. Està bé.
0: Ah,
1: que te cobren
0: entrada.
1: Per les tomàtigues.
2: Sí, sí, perquè...
1: Ara ja no hi buena.
0: Jo tampoc, me pensava que era allà a plaça.
2: Hi ha 20.000 entrades.
1: En principi.
0: Clar, per s'aforament, perquè s'ha fet una festa tan famosa que supos que ho han hagut de fer així, pobrets.
1: Vull pensar que la gent d'allà hi té preferència.
2: Sí, supos que sí.
0: T'imagines?
2: Dic jo. I també hi ha dutxes públiques.
0: Ah, sí? Posen dutxes?
2: Important. Sí, clar, perquè estàs allà tot brut.
1: On és que ho fan, això?
0: A València,
2: a Buñuel.
1: A Buñuel. Buñuel.
2: Sí.
1: Buñuel. Com és això?
2: A Buñuel.
1: A Buñuel. Sí, deu ser com a germanat de Buñuel. No? Bé, igual.
0: Ves que l'altre dia tinc una família alemanya que va dir, mira, sabeu que fan una festa amb un toro. I va dir, això ha passat a Bunyola. I no és a Bunyola, és a Buñuel.
1: A Buñuel.
0: Que no sé el topònim exactament com se pronuncia, però...
1: Un Buñol, deu ser, no?
0: Buñuel, Buñol...
1: Cerca-ho.
0: Bueno, bé, comunitat valenciana.
2: Si és valencià, qualque valenciana, com s'escolta, perdó, des d'aquí.
0: 971-13-9900, telèfon de l'Udits, 971-13-9900, telefoneu-nos en directe.
1: I enfadau-vos, si fa falta. Anna, sí. En temes estomàtiques, però estomàtiques són...
2: No, són aptes per consum humà.
0: Buñol. Perdonau.
1: Si Nana t'ho ha dit dos pits, t'ho ha dit.
2: Ben preparada.
0: Buñol.
2: Jo me preparo aquesta secció, m'estava jugant la renovació. Jo m'he preparada. No, són tomàtiques no aptes per consum humà. Són 120 tones, entre 120 i 150.000 tones.
1: I no són aptes perquè són bordes o com
2: perquè així? Estan molt madures, supos. O estan molt madures o estan molt dolentes.
0: Deuen fer mal, no? Però quan
1: no. Si és una tomàtica verda...
2: Les has de pelar abans.
1: No,
0: no,
1: no,
0: no.
1: Per molt que pelis una tomàtica, si t'hi ve una tomàtica de la cara...
0: A més, com han de pelar uns centenars de tones.
2: Ho podem posar a la nostra festa que estàvem plantejant.
1: M'agrada.
2: Posar tomàtiques també, no?
1: Molt bé.
2: Però bé, si no vos agraden els tomàtics i vos agrada el formatge,
1: sí,
2: no passa res, que a Astúries, a Cabrales, hi ha una festa també per vosaltres, on podeu pues, entrar dins coves de muntanya i participar en una subhasta de milers d'euros per un formatge Cabrales.
0: Home, jo per un Cabrales vaig a Cabrales.
1: Home, ja
0: m'encanta el formatge i m'encanta Astúries.
2: No, no,
0: i el
2: no.
0: Nord.
1: Ja pot ser
0: tant,
1: clar
0: que sí.
2: Però a subhasta de milers d'euros, ja m'he quedat boja, en plan...
0: És que el Cabrales és famosíssim.
2: Però a més, en aquesta festa és molt important que hi ha seguretat. Mm-hmm. Això m'ha parecut molt curiós, per això l'he posada. I és que hi ha punts sanitaris per la manipulació de productes lactis.
1: Clar, perquè si no fan una inspecció...
2: No,
1: i
2: perquè
1: genera...
2: si el formatge està cru pot generar bacteris i te pot fer mal de panxa.
1: Ah,
2: hi ha sanitaris allà que te tallen el que tinguis.
1: Oh. Ah, està molt bé.
2: Ja, no. Perquè no te caguis a damunt.
1: Ah, què?
2: Perdó, perdó per ser
0: l'infantil. No, està bé, o sigui, han de xerrar clar.
2: Uh-huh. Clar. També hi ha a Ourense una festa d'història. Història? Sí.
0: D'història?
2: Però sense H.
0: Ah,
2: se'ls diu així. Des 28 en els 30, el centre històric de la ciutat de Rivadavia es converteix en el barri jueu medieval. Mm-hmm. Perquè va ser en 1693, quan varen expulsar els jueus allà, i fan una boda, també unes noces mm-hmm. allà, jueves, amb tota la cultura, hi ha duels de cavallers, hi ha escacs vivents, m'ha parecut increïble, jo vull anar a Ourense dia 28.
0: Recreant una mica aquesta època,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, però que dia curiós. 28 comencen els de matí, s'obri les portes del castell i allà tot el cap de setmana.
0: Molt bé. Increïble. De moment vaig a Cabrales.
1: Jo a la tomatina.
0: Com t'agrada, eh?
1: Home.
0: És que en Xavi va allà on va sa massa.
1: Exacte, jo som, com se diu, aquest passiot.
0: Exacte.
1: Exacte, ell és més nínxol, jo som més xarca, què diuen els joves?
2: No sé, jo crec que t'hagués agradat ser el Cipotegato.
0: Cipotegato?
1: A menys que mos contarà,
2: crec,
1: ara, Anna.
2: Jo crec que qualcú podria fer un sticker d'en Xavi amb un Cipotegato, la seva cara allà.
0: Que és un Cipotegato, m'estic assustant.
1: Jo m'estic imaginant moltes de coses ara mateix.
0: Jo també.
2: Un Cipotegato és un...
1: Exactament.
2: És un home vestit de, com un arlequí que corre per Tarassona mentre una multitud li tira tomàtiques.
0: Uf,
1: ja crec que això... És un Cipotegato.
2: Sí, és un home vestit com d'arlequín, de
0: però
2: pallasso,
0: això
2: tal.
0: Sona molt violent, eh?
2: No, està molt bé. És una tomatina, però només una persona.
1: Si tu, a un de fora li contes que hi ha un dimoni, que, per exemple, que te pega llenderades amb un làtigo, li deia, hi ha un senyor vestit de demoni que en un poble te pega con un làtigo.
0: Sí, però...
1: Jo, però és un poc violent, també.
2: Claro, la nostra companya Nora, vamos, estava tota sí. plena de cops.
0: Sí, però... Sí, ja ho sé, que hi ha dimonis que peguen, que donen llandera, però... Que, per cert, divendres també hi ha dimonis de Sant Joan, que surt el dimoni gat.
2: Mm-hmm. No, però el Cipotegato és imposat.
0: Anna...
2: O sigui, jo vull ser un Cipotegato.
0: És a dir, els dimonis són una figura que... Vull dir, ha una relació de tu a tu, vull dir, s'entén.
1: Sí.
0: I, a més, són un parell, normalment, a lo millor... Hi ha un respecte, mm-hmm. però un arlequí, que ja de per si és una figura de burla, mm-hmm. que tothom li comenci a tirar domàtiques...
1: Ja, això és vera, pot ser que tingui raó.
2: No, però està bé, és una celebració... No,
1: ho hem d'entendre.
2: Des del segle XVI. No, de VII, perdó. Segle de VII.
0: Quan
2: I quan el personatge que perseguia i pegava infants amb una vara formada amb una bufeta de moix.
0: Ah... I ara li peguen a ell.
2: I ara li peguen a ell, està molt bé.
1: Sí.
2: És divertit.
1: Men,
0: pobra
1: clar.
0: Persona que fa de Cipotegato.
1: Però Inés, no ho hem de jutjar de la nostra cultura. És a dir, segur que per allà, però estic convençut que és una nosa el Cipotegato aquell any.
0: No, no, sabeu que és famosíssim, eh?
2: Sí.
0: Programa completo de les fiestes de Tarazona 2026.
2: Claro.
0: A les 12 surt el Cipotegato.
1: Me mostra'm aquest Cipotegato.
2: I a més, Tarazona està molt bé perquè fa molta comèdia allà, en plan, la comèdia espanyola està molt arraigada en aquest poble, perquè són els forts festival de cine de comèdia.
0: I a més,
2: allà.
0: El Cipotegato no és que faci un passacarret, sinó que se posa al mig de la plaça, vestit d'arlequí, com si un temps penjaven a la gent.
2: Claro.
0: No? Se posen com a un pedestal i diu, tirau-me coses.
1: Això t'ha convençut o no?
2: Ja m'encanta.
1: Ara que però a mi és que no li agradava el tipus de gato, ja te va bé.
0: Ara que he vist les fotos ho puc entendre un poc millor.
2: I potser si haguessis viscut allà podries haver participat en el sorteig de 150 joves que poden ser el tipus de gato.
1: Clar, això no, aquí vaig jo.
2: I a més, no només homes, perquè en el 1993 li va tocar a un lot i aquest va dir, no, no, li deixa la meva amiga Loreto Velilla, que amb 18 anys va ser la primera tipo de gato.
0: Ah, m'agrada, m'agrada. Ja estic acceptant la festa.
2: Està molt bé.
0: I a més, voten, eh? Voten a tipo de gato.
2: Sí, és increïble.
0: I jo crec... Visca Tarazo.
1: Jo no entenc el nom encara d'on surt. Això... És un còmic, no un nom còmic.
0: És d'Aragó, això?
2: A Tarazona, que està...
0: Sí, Aragó.
2: Sí, Aragó.
0: Curiós.
2: Jo és que geografia, m'encanta la festa, però geografia sóc un poc dolenta.
0: No, Anna, no pot ser.
2: Ja ho sé, però el que sí que m'agradaria és que avui hagués estat el nostre amic Jordi.
0: Per què?
2: Perquè...
0: Pobret, se n'ha anat de vacances, se l'hi mereix.
2: No, perquè a Finlàndia és la Air Guitar World Championship.
0: Què és això?
2: Que hi ha un concurs que fan d'això de guitarra invisible.
1: Ah, sí, guitarra... Com ho dius, guitarra... Té un nom, això, però...
2: Guitarra invisible. Sí, ell ho sap perquè ell juga molt.
0: Air Guitar.
2: Air Guitar.
0: Però és un videojoc?
2: No. Ah. Bueno, sí, hi ha un videojoc de guitarra de mentida.
0: És a dir, quan
2: mentida,
0: tu fas que tens però... una guitarra i no la tens.
2: Sí, i ara hi ha una festa d'això. Hi ha un munt de participants. Hi ha 20 finalistes d'arreu de tot el planeta que han de donar tot tocant aquesta guitarra invisible durant 60 segons. Durant 3 nits hi ha més de 10.000 persones per nit i els organitzadors pues, construeixen aquest escenari i bé, es van establir a la ciutat fa més de 450 anys.
0: Has de ser molt bon actor i actriu.
2: No, increïble. Sí. Jo vull anar a aquest puesto.
0: Això on es has dit?
2: A Finlàndia, a Oulu.
0: Són un poc avorrits, també t'ho dic. A veure, que la festa consisteixi en fer que tens una guitarra...
1: Sí. S'han de lluir molt en l'oferta complementària.
0: Sí.
1: Hi ha moltes paradetes per menjar, per firar...
2: Sí. Està molt bé, està molt bé. Ja m'encanta. I si vols participar, i tu també, que vos estàs escoltant...
0: Com si tinguessin aquestes guitarres, com si les toquessin.
2: Exacte.
0: Clar.
1: Això és Dover, o no?
0: Però sense...
1: Van Halen.
0: Sense música, entenc. Posa'm música.
2: No, sense música.
0: Clar, la música és també imaginativa.
2: Claro, i bé, però actualment no hi ha organitzador a Espanya. O sigui, un espanyol no pot participar. Bueno, pots anar a Alemanya i te pots apuntar i després participar. A Espanya no hi ha com a organitzador.
0: Bé, sí, perquè no mos atreu aquesta fe.
1: Això no, i crec que nines tampoc.
0: No.
2: Ja m'ha agradat aquesta.
1: A menys, sí, però si per festes n'hi ha...
2: Bueno, vos agrades menjar.
1: Sí.
2: Doncs després anem a Xipre. A Xipre hi ha un festival gastronòmic dedicat al xot. Moltes de les festes d'aquesta setmana, d'aquest darrer mes, són per al xot.
0: Això mos agrada.
1: Sí.
2: Tot per al xot.
0: Costelletes.
2: Xipre, molt bé. Xipre està molt bé. I es fa una cuina durant hores dins un fons de fang subterrani,
0: uau,
2: com es feia antigament, sí, i posen el xot embolicat amb terra per cuinar-lo com es feia abans.
1: Això deu ser ben bo, veus?
2: Això deu estar.
1: Sí. Si deu desfer.
0: Deu ser bo.
2: No, deu ser boníssim. I
0: se deu fondre sa boca.
2: I les famílies se posen un turó a menjar-lo tots junts.
0: Quina imatge, eh?
2: M'ha pres increïble. El que no m'ha pres tan increïble és la festa de la cabra que es fa a Nepal el 30 d'agost. No ho volia ni dir. O sigui, jo estic molt en contra d'aquesta festa, m'ho dono igual. Es maltrata animal perquè joves locals empenyen una cabra viva dins un estany sagrat,
1: yeah,
2: i la volen sacrificar entre els joves dins l'estany. No
0: sí,
2: m'agraden aquestes festes.
0: No és gaire agradable.
2: No és gaire agradable, ho havia de dir, perquè és una tradició de Nepal.
0: És que hi ha moltes tradicions amb animals que s'han reinventat a Mallorca mateix, a les illes mateix, per actualitzar-les a la moral actual, que és millor.
2: Claro.
0: Vull dir que és més respecte cap a els animals, faltaria més.
2: Sí, però a Nepal encara no se fa així i maten aquest animal d'una forma molt desagradable i, a més, no es permeten estrangers per participar en aquest ritual.
0: Clar.
2: I allà me quedaré perquè no m'importa molt. Continuaré.
0: No, mos agrada. Vinga, acabem amb una més alegre.
2: Una alegre. Pues no sé quina dir-vos. Pues ara mateix hi ha Gales...
1: Totes són tristes.
2: No, a Gales, per exemple, hi ha un concurs de snorkeling i la gent es fica dins un pantà amb aletes i tubs disfressats. He duit una foto d'un senyor fent snorkel com un vàter de mentida en el cap.
0: Que busegen i, sí, i clar, si se posen un vàter damunt... Però i que el vàter va tot sol.
2: Claro.
0: Agressió.
1: Ah, està molt bé, també.
2: Són com 50 metres o més de 50 metres i la gent fa snorkel o un pantà, un gegat superbrut, ple de fang.
0: També t'ho dic, això apareix al riu...
1: El Gran Prix, per això. Es dius escena.
0: Escena durant les Olimpiades.
1: Ara ja tornen, bé, fa estona que hi tornen a nedar.
2: Sí.
1: Però jo no hi nedaria. Tenim les aigües que tenim aquí.
0: Igual que tampoc nedaria en aquest pantà.
2: En aquest pantà de Gales no, la veritat.
0: En aquesta festa no hi participaria.
1: Brutatge molt, algunes festes. Però aquí mos creiem que tenim autoritat com per jutjar les festes que no són nostres.
0: Perquè tenim les millors.
1: Trobes?
0: Per tot arreu.
1: Podria ser.
2: Claro.
0: Exacte.
2: Hi ha algunes molt divertides. Ja he de dir que hi ha algunes que ja aniria... Vamos... L'any que ve jo me fico un altre pic, jo agafo un avió i me'n vaig.
1: Clar, i mos fas de reporter i mos entra en directe i mos lo contes in situ.
2: Sí, jo, però ja increïble. Que no estigui en un pàrquing.
0: Exacte, que l'altre dia la nana era a Eslovènia i això, van connectar amb ella a un aparcament. Però ella se'n anava a la festa romana.
1: Clar, no? Home.
0: Bé, però avui jo me quedaria en Cabrales, vosaltres?
1: Tomatina.
2: Jo tomatina.
3: Espanya és una fiesta.
1: Venirem nosaltres i te deixarem a tu amb els formatges.
0: Me'n pareix fantàstic. Passau bé la tomatina que comença demà. Demà. Bé, comença i acaba. És un dia, no?
1: Sí, no ho sé.
2: Sí, és un dia. Sí.
0: Bunyol.
1: Bunyol. València. Només per això ja hauries d'anar, tu.
2: I a veure aigua de València.
0: És molt millor Bunyola que Bunyol. Tot segur.
1: Pot ser.
0: I perquè no parlem de la correguda en roba interior en aquesta
1: ja
0: secció.
1: Ja en parlarem. És que ja sempre que pot, Bunyola que queden, fica en calçador i molt estrany.
0: 25 dies per la roba interior.
1: 25, encara queden 25 dies, Inés. Ei, per favor, un pot una treva.
0: I ja en parlem.
1: I ja en parles. I els oients escolten, perquè no li queda més remei. Però bé...
0: Justament, tenc un micròfon
1: que és, precisament esteu durant dues hores en el teu programa.
0: Visca Bunyol.
1: I visca Bunyol. No Bunyol. Bunyol també, pobre. Sí.
2: Visquen totes les festes. Sí.
1: Mancos
2: de Nepal.
1: Cancelats.
2: Aquest no mos agrada.
1: Cancelats.
2: No.
0: Per cert, és que justament aquesta setmana hi ha moltes festes senyalades a les illes. Sí. Jaleos, Ferreries per Sant Bartomeu... també, bé, els dimonis Sant Joan, Sant Agustí a Felanitx, vull dir que moltes festes, moltes festes aquest mes d'agost a les illes, però Anna sempre m'ho adu d'arreu del món. Gràcies, sí. Anna.
2: Adéu, gràcies.
0: Adéu.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
5: Bon vespre. L'AEMET activarà a partir de demà l'avís groc per rissagues a Menorca. Les oscil·lacions del nivell del mar podran arribar als 90 centímetres, però atenció perquè a partir de dijous podran arribar fins a un metre i mig. Per això l'avís passarà a ser taronja. Tot això quan avui hem conegut prediccions de l'AEMET que estimen que hi ha un 50% de probabilitats que els mesos d'agost, setembre i octubre siguin més plujosos que l'habitual. Setembre i octubre continuaran la tendència d'un estiu de rècords i seran més càlids que habitualment. Un impacte climàtic que preocupa els científics, ho explica la professora d'investigació del CSIC i la UIB, Anna Travasset.
6: Llavors, la flora de les zones altes de la serra de Tramuntana també es pot veure més afectada. Bé, són espècies vulnerables perquè viuen en zones elevades i si puja la temperatura doncs, tenen poc marge per pujar encara més. No? Després hi ha les espècies, les plantes litorals, i aquestes poden patir la pujada del nivell del mar i temporals també intensos.
5: Finalitzada la reunió entre els propietaris de l'edifici afectat per un incendi a Can Picafort, s'hi han tractat temes com ara la gestió que hauran de fer ara les diverses assegurances o les obres que s'hauran de fer per fer habitables els pisos i també el local on es va originar el foc. Un dels propietaris afectats ha explicat que els picapedrers començaran a fer feina demà per apuntalar l'edifici.
7: Demà en van de matí, les 8 de matí ja venen els picapedrers, apuntalaran el que és el sòtan a la planta baixa i després, si Déu vol, ja podem entrar. L'esperit de la comunitat ja vendrà demà de matí, ven que li pastem a la façana, s'escala tot el que és comunitari de tots els pisos i, bueno, per avaluar ja més o menys com està tot, bueno, com està tot, tot està fatal.
5: I a Castelló ha quedat controlat l'incendi forestal de Segorb després de cremar més de 630 hectàrees. Diversos equips terrestres han reprès avui les tasques d'extinció del foc que fa 6 dies que és actiu. A partir de demà, Eivissa obligarà a pagar de manera anticipada la inspecció tècnica de vehicles per reduir l'absentisme. Tot plegat perquè 4 de cada 10 persones que tenen cita concertada no es presenten. Més qüestions de mobilitat a Eivissa. La companyia estatunidenca United Airlines connectarà l'illa amb Nova York a partir de l'estiu que ve. La ruta s'estrenarà a finals de maig i tindrà una freqüència de 4 dies setmanals. Contradiccions en el govern central sobre els informes del CNI previs a la crisi migratòria a Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat al Congrés que el CNI va avisar de l'entrada massiva a la ciutat autònoma, un fet que nega el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
8: El dia 29, esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente.
9: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
5: Molt crítica amb la gestió a Ceuta s'ha mostrat també el president de Melilla, Juan José Imbroda, qui considera que el comandament únic arriba tard.
10: Esto no se ha hecho. Se podía haber hecho el día siguiente de ver la barbaridad y la hecatombe que había en Ceuta. No se ha hecho. Se ha hecho a los 26, 27 días después de cuando ha acabado la vacación el señor Sánchez.
5: En la plana cultural, l'estrella del country, Dolly Parton, ha mort als 80 anys. La família ho ha comunicat a través d'un vídeo compartit al compte d'X de l'artista. Durant 6 dècades de trajectòria, la cantant va guanyar 11 premis Grammy i va ser una de les artistes amb més discos venuts, amb cançons com la que acabem de sentir, Jolene, o d'altres com Coat of Many Colors o I Will Always Love You. Amb aquest apunt cultural arribem a les 9 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí informatiu de les 10.
4: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: 12 tan segona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez on es control tècnic. I si sona aquesta sintonia, què passa, Xavi?
1: Que arriba un home molt estimat, a qui la darrera vegada li vaig dir per ventura 10 pits, Joan Francesc.
2: Sí, això sí, correcte.
0: Molta gent se confon. Oients d'aquest programa, perquè tots dos sou Joan Compost, però ell és únic, inconfusible... En Joan Rafael Coves!
3: Hola, què tal?
2: Som Joans i Pico. Joans i alguna cosa més.
1: No, Joan, m'ha sap greu per la...
0: Joan Rafael, jo ho trobo un nom preciós.
2: Sí, que jo també, m'agrada. És bueno, estic content de dur-lo.
1: És molt guapo.
2: Això ha d'opredir-nos i aquestes
0: coses. Sí, Joan i Rafael.
2: Joan i Rafael. Era super, va de sempre. Era molt d'opredir-nos, Joan i Rafael.
0: Sí. Exacte.
2: Que ara quan els dos germans, un nom Joan i l'altre Rafael, i sempre es fa la broma.
0: Ah, mira.
2: Tu noms tu, jo Joan, i jo Joan Rafael. Ja llança, però bueno.
1: No, està bé.
0: Està bé, està bé. Bé, en Joan Rafael, que és ell...
4: Aquells il·lustres idèntics a nosaltres.
0: Continuaràs amb nosaltres la pròxima temporada, que comença dia 31...
1: Dilluns.
0: Que passam a hora baixa. Estava millor aquest horari.
2: La vuelta al cole.
0: La vuelta al cole. Tu estàs preparat per començar el
2: curs? Jo estic preparat per tot. Per xiu-xiu i per la tornada a l'escola. Sí,
0: molt bé. I de 5 a 7, a partir de dia 31, de dilluns a divendres, vos acompanyarem.
2: És prime time. Ho saps, ho saps.
0: És un... És millor, jo crec, per...
1: Per, home.
2: Per Balears.
1: Per...
2: El millor per Balears.
1: Per nosaltres, volem de confessar.
0: Per nosaltres és millor perquè no acabarem a les 10
1: del
0: vespre. I sortim a les 10
1: del vespre aquí, vulguis o no, està bé un anyet.
0: Que, per cert, la gent se demanarà, i a la vostra hora que posaran? I de, entre avui i demà, en Araceli Bosch. I el seu equip, que faran un programa son directe.
2: Serà menys entre avui i demà, perquè serà més prest.
0: Una hora abans.
2: No, broma, no, broma. Estan xerrant, jo t'ha hagut de pensar.
0: Sóc tan dislèxica que ja he hagut de fer càlculs.
1: Però si avui és demà...
2: Serà més avui que demà, volia dir jo.
0: Clar, entre avui i demà, què hi ha entre avui i demà? I d'en Araceli Bosch.
2: Aixinam.
1: Com aquella cançó d'Antònia Font que diu com és un dia just a punt d'acabar, com és?
2: Com és?
1: Quan toca a les 12, quan es fa fosca...
0: Home, un dia a punt d'acabar és quan se fa de nit.
1: Ah, això ho dius tu?
0: Ja, en veure... Joan Rafael,
2: jo, agafa la batuta. Podríem començar.
0: Agafa la batuta.
2: Començam.
0: Dali, dali.

0: Any 1929, després d'una fatídica crisi sacsejada per tot el món, el fàstig, l'avorriment, la desídia es va instal·lar en la moral de pràcticament tot el planeta, excepte en la d'un home, l'argentí Adán Diel, que va arribar fins a un recòndit racó de Mallorca i va decidir que allà, a les entranyes del Xat de Formentor, hi hauria d'haver un hotel. I dit i fet, perquè així és, més o menys, com en el cor d'un exuberant pinar i en una ubicació d'en Somni va néixer l'hotel Formentor.
1: Ja hi tornem a ser. En Joan Rafael Coves ha començat el curs pràcticament i, com no podria ser d'una altra manera, tornem a xerrar de Formentor. Ja quan has dit Adán Diel, ja ho sabia. Ja n'hem parlat.
0: Me sona.
1: No, me sona no. Ja sé ja perfectament qui és.
0: No tornarem a fer Adán Diel, evidentment. Però jo vull que t'anar a donar compte d'una cosa.
1: Digues.
0: Ja dius, te dirigeixes a l'hotel Formentor, com ho fem a Pollensin, ja. Que és Formentor.
1: Ja.
0: Sí, nosaltres quan ens referim a l'hotel, ja per exemple, si diem, nines, fa feina a Formentor.
1: Ja la gent sap que fa feina a l'hotel.
0: No te fas feina una finca de Formentor, sinó a l'hotel. O sigui, nosaltres a l'hotel li deim Formentor.
1: No, és que estic jo apollensinitzada.
0: Ja te veig,
1: gràcies a en Joan Rafael.
0: És bo, no es retxerat.
1: No estic notant res estrany.
0: Bé, el tema és que mentre Adán Diel construïa el somni, el Xat de Formentor, el 4 de maio del 1929, també naixia a les Eixells, que per la gent que no està tan parlada en altres en geografia com la companya que teníem abans, que mos ha dit que no s'ho ubicava massa, és un poble molt a prop de Brussel·les. Allà hi naixia Naudry Kathleen van Hemstra.
2: Està... Audrey Kathleen van Hemstra.
0: Que no és un moble, dic.
2: Mira, manco, però jo no entenc ni el que estic convençut és que no sé qui és.
0: I si jo ara te digués que ella era la filla única d'un anglès, en Joseph Victor Anthony Ruston, i la seva segona esposa, la baronesa Ella van Hemstra, un aristòcrata, ja amb aquest nom, un aristòcrata neerlandesa, perquè ara que hem de dir Països Baixos, com seria, gentilici? País bagística?
1: Molt bona pregunta, Joan Rafael.
0: Neerlandesa.
1: Aquestes preguntes les hem de tenir preparades.
0: Tu apunteu, perquè hi ha una lota aquí d'això de normalització, crec.
1: Sí, clar. Tenim lingüistes a la casa, clar que sí.
0: Bé, tampoc vos sonarà, suposa, si vols dir això, que no.
2: No.
0: I si vols dir que son pare, en Josep Víctor Antoni Gest, va afegir més endavant en el seu cognom, el cognom de la seva àvia materna, i així es va convertir en Hepburn Ruston, convertint-te la nina en Audrey Hepburn.

0: Molt bé, confirmatge neerlandès.
1: Neerlandès, estopònim de Països Baixos. És gentilici,
0: clar,
1: perdona.
0: Per exemple, dèiem holandès.
1: Gentilici de era, Països Baixos, neerlandès.
0: És holandès, i ja estava, i tothom s'entenia. Però ara no m'ho deixen dir Holanda. No. Hem de dir Països Baixos.
1: Exacte.
0: En anglès, o en neerlandès, Netherlands.
1: M'encanta que hagis tornat amb força de les teves vacances.
0: Això m'estic preparant per fer de mestre, perquè clar, aquestes coses... Aquest dubte, te'ls demanen els alumnes, i ara d'estar preparat per tot.
1: Aixeca'ns-se mai. Gentilici de Països Baixos, neerlandès.
0: Baixet. No, vinga. Bueno.
1: Nadri Hepburn, quina dona més elegant.
0: Molt. I guapa. Era molt guapa. No sé, jo...
1: Sí, sí. Jo la conec pel quadro, i sí.
0: Però el quadro ja ven en Ikea.
2: Exactament.
0: I se diu quadro Van Heemstraan. Clar, això ja ho veuràs.
1: Bé,
0: com et deia, ella era descendent d'una família d'aristòcrates d'Holanda, els Van Heemstraan, i el seu pare va ser un banquer. També va ser governador de Surinam, a la Guaiana holandesa. Això ja m'hauria agradat veure un holandès dient Guaiana. Perquè no crec que els hi vagi massa bé. I la seva mare era baronesa dels Països Baixos.
2: Així pareix que ha de ser d'aquella gent que no passarà una bona infantesa i que no passarà gana.
0: Plàcida, clar, no de plàcida, els desgraciats. Sí. No, és una nina que no serà una desgraciadeta. Bueno, fins aquí pareix això, que serà una nina que tindrà bona infantesa, però ja sabem que les coses a ballar no són com pareixen. Arriba el 1935 i tot se comença a torcer. Els seus pares es van divorciar. Han de dir, a més, que tots dos eren simpatitzants del partit nazi.
1: What?
0: I Nodri va definir aquests anys, a la seva infància, com el moment més traumàtic de la seva vida.
3: Meine Arbeit für Richtigkeit. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich nicht in dieses Jahr...
0: Aquest no és el Hitler meu,
1: Quina por.
0: Però el meu Hitler diu sigan. I no tots seguim. Quan ell ho diu, però no li farem el contrari, tampoc. Però bé, és igual. Primerament, ella i els dos germanastres d'un matrimoni interior de la seva mare foren enviats a un internat d'Anglaterra. Posteriorment van passar a la Segona Guerra Mundial entre Bèlgica i Holanda, amb el nom d'Eda Van Heemstra, per allò d'ocultar un poquet el seu veritable nom, que sonava com a massa anglès. Ja saben que en aquella època...
1: No?
0: Clar, en aquella època havien d'anar alerta.
1: Sí, sí.
0: Perquè t'ajutjava molt per la descendència. El 1944 ja treballaven, de dir, com a ballarina i donava dos bes a la resistència holandesa contra els nazis. Això sí,
1: d'amagat de sa
0: seva, evidentment, sobretot de sa mare.
1: Però quina por si l'haguessin aplegada, no?
2: Sí, era un acte de rebel·lia que l'honora, totalment, imagina't.
0: Sí, de fet, aquest període va ser força difícil per na Hepburn, que va arribar a patir de malnutrició i es va refugiar sovint en el dibuix i també en l'estudi. Va estudiar piano i ballet clàssic. Hem de dir que, a més, parlava anglès, francès, neerlandès, italià i una mica d'alemany i també d'espanyol. Aquest període de guerra, com ja han dit, la va marxar de per vida. Per exemple, més endavant, confessaria que el llibre del diari d'Anna Frank la va marxar molt, ja que hi va trobar cert paral·lelismes en la seva pròpia història.
1: Clar.
0: Nana i Nodri tenien la mateixa edat quan va començar la guerra. A més, en el llibre hi ha un passatge on Anna Frank relata l'afusellament de 5 rehens. El mateix dia que surt en un llibre d'aquest assassinat, Nodri també va perdre el seu tio en un afusellament.
1: Mare meva. És que, clar, per nosaltres, que per sort no hem viscut cap guerra de prop, no en som conscients, però gràcies als teus personatges, Joan Rafel, en els il·lustres, anem coneixent que marca profundament la seva vida d'una manera o d'una altra, les grans guerres, la mateixa guerra civil espanyola.
0: Exacte. Hem de dir que, a més, ella, en el 48 se'n va anar a Londres i va seguir amb el ballet. Tenia molt de talent per ballar i podria haver arribat a ser una gran ballarina, però la seva precària situació econòmica va fer que hagués de deixar els estudis i va començar a fer feina a un restaurant de primera línia de la platja de Muro. No, això no és vera.
1: Clar, és que jo he dit, sí? No, he tot...
0: No, això ja és passat si ja has estat d'aquí, si ja has estat mallorquina. Ja sabeu això de que la gent estudia, fa feina al restaurant, bo, que guanya molt de dòmer, i diu, saps que no estudiarem més i farem de gembrer. No, però han de dir que ell és a Londres, no és vera. Així, Chenodri es va plantejar començar a actuar, ja que va veure que guanyava més dòmer actuant que ballant. Va actuar en diverses obres de teatres musicals, però, gràcies a la seva figura esbelta, alta i prima, també es va introduir en el món de la moda. Va començar la seva carrera com a actriu treballant en un film educatiu, un documental neerlandès, allò que sé, aquí, per fer un paral·lelisme amb Illes Balears, un rotllo... Com anem? No, O sigui,
1: no,
0: metres...
1: jo crec que seria més memòria negra d'això que fan que hi ha actrius i actors que simulen.
0: Exacte.
1: Les
0: protagonistes de les històries. Jo m'he fixat que sempre maten la mateixa gent.
1: I d'ella, com a actriu, treballant en un film educatiu.
0: Home, clar, sí. No, no massa d'objectiu, però està bé. Jo deia, clar, jo deia, ho acabaran per
1: no, història de les Illes Balears, a lo millor.
0: Clar, o Tèntol,
1: sí,
2: per exemple.
1: Més, però no actors i actrius, a Tèntol.
0: Bueno, però...
1: Hi ha grans presentadors, de presentadora, però actors i actrius, no?
0: Podríem haver fet de presentadora. Sí. Men Morena.
1: Xena
0: Mateu nostre.
1: Exacte.
2: Que de fet t'han vist Atento-la tu aquesta temporada.
0: Ho he fet bé, ara.
2: Molt bé. Es pot llençar il·lustre, ben acompanyat.
0: Jo m'envien vídeo a la gent de Pollença per fotre-se'n de Jota, fa por.
1: Per què fotre-se'n?
0: Perquè ho feia aquests muntatges, que no mirava ningú, segons que vaig a fer trossos que jo de més animalades.
2: Home, però...
0: Que ja està bé, ja me va bé, jo, perquè... He dit moltes. Bueno, tornem a l'Otge Stau, perquè ara jo ja m'he perdut.
1: Naudri
0: feia, va debutar, diguéssim, fent aquest com a sèrie documental, i va ser triada, a més, per protagonitzar el musical de Broadway Gigi, el 1951. Gràcies a aquest treball va guanyar, atenció, el Theatre World Awards. Crec que ho he dit bé.
1: Ha millorat bastant el teu anglès aquest estiu,
0: He anat a repàs.
1: No, se nota.
2: Amb els repàs que li pegaven en hora cada vegada que l'envestia. Com no, que fia,
0: bueno, ja, al final només en la mirada de xatge de tu. En hora, ojo.
2: I començava, ho fa molt bé,
0: Molt.
2: Ruixines, clar, i tot el que li posis. Sí.
0: Per ells de Google. Google Translator. Dime la neurxera. I ho diu i tot.
1: Ha estat un gran fitxatge aquest estiu.
0: I tant. Bueno, hem de dir que aquest premi vendrien a ser com els Oscars, però de teatre, en més de les pel·lícules. Sí o no?
1: Sí.
0: Bé, de teatre no, de comèdia. Sí. Per exemple, a Mallorca tenim comèdia.
1: Exacte.
0: O no, pobles. Sí, vaig a veure la comèdia. Sí o no?
1: És una paraula que ja s'està...
0: S'està perdent teatre,
1: per
0: però en un
1: Mallorca
0: mos agrada, això. Exacte. Coses tipus rotllo aixa fortesa.
1: Sí.
0: Això modern està molt bé.
1: Sobretot en festes.
0: Això modern està bé, però hi va la gent i diu... No mos... No ho entes.
1: Diuen
0: no ho entes.
1: Sí.
0: I aquest nou entès ho diu tot. Dona entès de tot. Però ja m'ha agradat veure l'ella, una comèdia costumbrista. T'imagines
1: a Audrey
0: Hepburn, per exemple, en un paper de Napatita de Ai Quatin, t'has vengut de prim. Jo crec que li pella bastant.
1: No l'imagino.
0: A més, xerrant amb Manacori, ella. I ha estat molt bé. Però, si coneixen l'Audrey nostra, és per les pel·lícules. El seu primer paper important va ser interpretar a una ballarina prodigi a la pel·lícula Secret People.
1: És que, clar, amb una dona tan elegant, com ha d'arribar a interpretar a Paquita?
0: Tu saps què és Paquita?
1: No, és veritat, és que no.
0: És una pija que ve a viure a Palma i torna a un poble.
1: Ja.
0: Per això li pega.
1: Li pego.
0: Li pegava perquè és de simpàtic.
1: Ja, però no me l'imagino, a lo millor pegant crits.
0: No, home, no, és diferent. És diferent.
1: És molt fina, ella, n'Andriu.
0: Sí. Bueno, jo no la conec, però no la vaig conèixer, no vaig tenir gust, però sí, pareixia. Bé, després, en William Wyler li va oferir el paper que la portaria a la fama a la pel·lícula Vacances a Roma. Aquesta la coneixeu totes, perquè és la culpable, aquesta pel·lícula, de que hi hagi tant d'italians a Formentera, en vespa. No ho sabíeu, ja tot van en vespes per aquesta pel·lícula. Després, Audrey va protagonitzar més d'una vintena de pel·lícules i es va convertir en una de les majors estrelles de Hollywood. Era molt admirada pel públic, com ho demostra el Globus d'Or, a l'actriu més estimada a tot el món.
1: Uau.
0: Això ho va revelar l'any 55. I tot el món?
1: És tot el món.
0: És molt gran,
1: és
0: molt gran el món.
1: Sí, sí.
0: Però, bueno, ella va rebre aquesta distinció. Gairebé tots els seus films es convertirien en grans clàssics, com Sabrina, Com robar un milió, My Fair Lady, Charada, La calúnia, Robin i Marian, i quina trobava faltar a vosaltres aquí?
2: Home!
1: Desayuno con diamantes! I tots amb una banda sonora esplèndida.
0: Molt xula. Els d'aquestes bandes sonores que diuen cine clàssic, tothom.
1: Sí, sí.
0: Te venen sempre les seves. Breakfast at Tiffany, és el títol original. En català, a la tercera, ve la tercera d'un temps, perquè ara la tercera és IB3. Però a la tercera d'un temps, que era TV3, la traduïren com Esmorzant diamants.
1: Esmorzant diamants.
0: Perd un pot de glamour, ho hem de dir.
2: Imagina, berenar amb diamants encara pitjor.
0: Hombre, bueno, no. Jo, berenet, jo hi ve tres...
1: Berenet en diamants.
0: No,
2: berenet
0: tres,
2: no.
0: no diríem esmorzar, estem d'acord.
2: Ah, té clar. Uh-huh.
0: No diríem esmorzar, i vetres.
2: No.
0: No ho entendria ningú.
2: Berenar, diríem berenar, bereneta.
1: Exacte.
0: Hombre, la gent de Palma fa breakfast. Ja,
2: això ja no, branches.
1: Branch.
2: Que és breakfast and lunch.
0: Molt bé. I s'està veient una menjada. Eh?
2: Clar, directament.
0: Un berenar sopat. Oh, d'un altre fem berenar sopat.
2: Si has de pagar el que t'acosta, més o manco, són les dues coses.
1: Quin però robo, per això t'has d'aixecar tard. Vull dir, tot està enfilat. És a dir, la gent que fa brunch s'aixeca tard perquè se pot permetre aixecar-se tard.
0: Sí, però se pot permetre perquè ja s'està veient una menjada. Que són uns rates.
1: No, però se va permetre perquè no fa feina i no s'ha deixat.
0: Però ja no dinen, no? Ja no fan lunch.
2: Clar, després se'n van a jaure una altra vegada.
0: Clar, a fer l'hora. Mm-hmm. Bueno, és igual, no són naltros.
1: Bé, berenar.
0: Berenar
1: en
0: diamants.
1: O
0: millor encara, per allò de potenciar lo nostre, mm-hmm. jo proposaria berenar a Perler Majòrica. O, millor encara, per allò més així de glamour, més xic, des dijuni a Pinya i Grau. Perquè no hi ha pila fi, el diuen breakfast at Tiffany. At Tiffany, mm-hmm. en aquell moment, és una joieria, no? Mm-hmm.
1: Sí, sí. Bé,
0: però
1: i ara?
0: Jo duria, bé, sí, però jo duria un potget en aquest terreny, no?
1: Sí, m'agrada, m'agrada.
0: De Melo Nostro. Bé, no mos entendem massa més a la seva conegudíssima i llarga carrera cinematogràfica. Basta dir que el seu últim treball al cinema va ser l'any 1989 a mans d'en Steven Spielberg. Feia d'Ete? No. A la pel·lícula Always, només farem una petita ressenya més que ens ensenyarà com va ser Nodri, especialment els seus darrers anys, que precisament serà quan es convertirà en turista, ja vos ho davant. Però a ella el millor paper de la seva carrera va ser el de la germana Luc, en Història d'una monja. Ella el va reconèixer molt amb el seu personatge com a real. Les seves similituds, en dues eren belges, havien sofert la guerra, va fer que Nodri recapacités molt i el lliurés a tasques humanitàries que ja el dir que va guanyar que tot el que va guanyar les seves darreres feines els va dir ja en això. A tàrcies humanitàries.
1: Una persona solidària, no?
0: Correcte. Es va casar en dues ocasions. Primer amb l'actor Mel Ferrer, amb el qual va tenir un fill i en qui va treballar en el cinema, a Guerra i Pau i a Trobada a París. Ell era natural de Puerto Rico, però diuen que pot ser fort descendent de Mallorca.
1: És que Ferrer?
0: El diuen Mel Ferrer, però nosaltres deim Ferrer. Perquè això és com Camper, que devia ser Camper.
1: És Camper.
0: És Camper.
1: És a dir, bé, nosaltres a que nostre deim Camper.
0: Clar, és Camper.
1: Però, clar, confirmadíssim, Ferrer...
0: Era Mallorca.
1: D'aquí, de les Illes.
0: Mm-hmm. Bueno, pot ser. Tot i, hem de dir que tot i ser tots dos actors no estaven fets un per l'altre. De fet...
1: No tenim proves, però tampoc dubtes.
0: Però, de fet, hem de dir que ella, a la seva bellesa, pot ser, no estava feta per ningú. Però és que Mel Ferrer...
1: Era guapo.
0: Home, no. No era un Humphrey Bogart, que digués això. Eh? No sé si teniu la seva imatge, per exemple, Falcon Crest.
1: Jo no.
0: Clar, això referents meus no són vostres, però...
1: Però ara el cercaré.
0: Si se'n Falcon Crest, i cercheu, perquè jo li veig una petita retirada al rei Carlos d'Inglaterra.
1: A veure, si sembla.
0: Perquè allà, a Falcon Crest,
1: no
0: especialment, s'havia tornat major, a Falcon Crest ja era gran, tot eren hores. Tot.
1: Sí, però no era lleig, se'l veu un home molt abans.
0: Bueno. Hem de dir que el segon matrimoni va ser en Andrea Dotti.
1: No, la veritat és que no.
0: És que lleig. Ja està, ho podem dir així. Tenen nom.
1: Té una cara peculiar. Així, molt ovalada, encara d'ou, i es veureu unes hores molt grosses.
0: Bueno, Andrea Dotti, un menys italià, que va tenir el seu segon fill, Nodri va confessar que el fracàs dels seus dos matrimonis la va fer sofrir molt. Jo me conten que n'hi ha d'altres que els fan sofrir precisament són els seus matrimonis. No el fracàs, el matrimoni en si.
1: Ja.
0: M'ho han contat una mica.
1: Sol passar.
0: Jo no. Me sent carinyo, jo no. Per acabar, en la seva, vida sentimental, la seva darrera parella va ser l'actor holandès Robert Waltz, amb el qual comparteixen labors humanitàries i el seu grup per coses senzilles. Viven en un petit poble de Suïssa i conreaven el seu propi hort.
1: No! Ha arribat el moment de que mori, ja.
0: Ja l'han mort, sí.
1: Mm-hmm. Ha fet via.
0: Els seus últims anys els va dedicar per complet a ajudar a les necessitats com a ambaixador d'UNICEF. Va arribar a posar en perill la seva vida visitant Somàlia i El Salvador com una voluntària més, i quan ja comptava amb més de 60 anys. 3 mesos abans de la seva mort, va realitzar el seu últim viatge a Somàlia per ajudar els nens que moren de fam. Els seus fills, de fet, van crear i gestionen encara una fundació que porta el seu nom per continuar la seva labor humanitària. Va morir de càncer de colon, a casa seva, a Suïssa, el 20 de gener del 1993 als 63 anys. Han de dir que en el seu funeral els seus 5 homes l'acompanyaren.
1: Wow.
0: En Waltz, aquest darrer, els seus dos fills, però també en Mel Ferrer i n'Andrea Dotti.
1: Molt bé, això se diu. Bé, l'has enterrada, però de moment jo no he vist que sigui turista nostre.
0: Ja. Primer havíem de conèixer el personatge. Ja ho hem fet. I en segon, el que mor visitarà ja de molt gran. I per això no m'anava bé matar la mitjana d'això.
1: Clar, però que va venir a Mallorca.
0: Va venir a Mallorca l'any 1983. Jo encara no era nat. És una dada que vull donar aquí. Vaig treballar esperit molt més vell que vosaltres. No de Hepburn, com ja havien fet altres estrelles de la constel·lació de Hollywood anteriorment. Chaplin, Gary Cooper, Cary Grant, John Wayne. Arriba a Mallorca i on s'hospedarà?
1: A l'Hotel Formentor.
0: Molt bé!
1: Que, per cert, aquesta gent devia tenir WhatsApp que se digués un grup Formentor.
0: Formentor Peoples.
1: I anaven reservant any rere
0: claro,
1: any.
0: Claro, tu quan iràs? És per no coincidir contigo.
1: Sí,
0: no,
1: sí.
0: Si a mi mujer no la caigui bien. Bé, de fet, no serà la darrera vegada que visitarà l'hotel, el seu fill Sen. Sen, deu ser Sean.
1: Sean,
0: eh?
1: Sí.
0: Sí, perquè entenc una mica, no, en Sean. El que va tenir amb en Mel assegurava que per sa mare només existien dos hotels en tot el món. Un, del qual no recordava el nom, que es situava a la gran barrera de corall australiana, i Formentor. De fet, assegurava que quan ella xerrava de les seves estances a Formentor, ho feia amb aquells preciosos ulls que tenia com si estaven submergits en un somni.
1: Wow.
0: Recordant el pinar, la tranquil·litat dels passejos pels seus jardins, les postres de sol i les meravelloses visites que tenia des de la seva suite. Visites, no, vistes, perdoneu, des de la seva suite.
1: I visites, i visites.
0: La, també, la 229.
1: Que
0: d'aquesta no tenim constància.
1: Ah, no li han posat el nom.
0: No tenim constància que us reconegudíssim a tit de marketing de Formentor la batiés amb el seu nom. Com si ja va passar, per exemple,
1: en Grace
0: Kelly, amb en Churchill. Si tu no eres, ho dius de la classe d'en Churchill.
1: Quantes coses he après en aquesta secció, mare meva.
0: Us empleat de Formentor, que jo en conec un xerveïnat meu, que té 83, 4,
2: ara, eh?
0: Us la fa aquesta setmana.

0: Mans.
1: Ojo, que ara fliparàs. Recordes si al principi hem fet venir bé Ditch and Audrey i el nostre hotel eren quintos?
0: Sí.
1: Eh? I doncs mira, el darrer any de funcionament de l'hotel abans de la reforma, l'any 2009, jo quan tots dos, haurien complit 90 anys, l'hotel va fer venir bé a fer un homenatge a possiblement la clienta més especial en qüestió de desdijunis. Nodri. Quan s'allotjava a Formentor, sempre berenava de lo mateix i sempre demanava que li pujassin a l'habitació. No era de bufet. O bufet, baratatge. Ella, a l'habitació.
0: I què era?
1: Per això, el 2009, l'hotel va promocionar Breakfast at Formentor.
0: Ai, que bona.
1: Un servei de desdijuni molt especial que, com es feia amb ella, només se servia a l'habitació en demanda prèvia.
0: Qualité, eh?
1: El nom, evidentment, feia una clotjada d'ulls, un guinyo, al film Breakfast at Tiffany, que va protagonitzar ella. Com no podia ser d'altra manera, el berenar estava inspirat en el desdijuni preferit de l'actriu quan visitava Formentor. Estava compost per productes de rebosteria mallorquina, cotxa de patata,
0: tenia bon gust,
1: encimada, cotxa de quarto, supòs, coses així. Ous al gust.
0: Com són ous al gust?
1: Així com tu vulguis.
0: Ah, al gust.
1: Diferent varietats
0: com
1: de pa.
0: Està clar que no he berenat un diamant, jo.
1: No, no. Diferent varietat de pa. Sí. Sud de taronja. De taronja és de Formentor. Fruita fresca de temporada, juntament amb mitja aranja, que per un mallorquí normal seria pomelo.
0: D'acord.
1: Presentada en gel pitjat, llesta per menjar amb cuereta.
0: Uau.
1: Recreant la forma en la qual se servia el desdijuni a l'hotel durant l'època. Tot això, acompanyat per un ram de tulipes blanques, la flor preferida de Nodri, i pel modi preu de 350 euros.
0: No, diré que ho val.
1: Això sí. Sobretot... Se van en contractar aquest Breakfast at Formentor, disposaven d'un majordom que estava pendent d'ells en tot moment. En tot moment, ho tenen de berenar, perquè en tot moment ja estat incòmode.
0: Per si, el majordom els havia de torcar sa boca. Sí,
1: o donar-los la boca i també ho menjar.
0: Mare meva, m'hagués encantat tot estar aquest Breakfast.
2: Home, imagina't.
0: Tot i que el podem recrear nosaltres a casa nostra, tampoc importa pagar 350 euros.
1: El fem un dia aquí.
0: Escolta,
1: i serà
0: un parell de rebosteria
1: un berenar sopar a xiu-xiu.
0: Per favor. A més, nosaltres ara, a partir d'ara, farem xiu-xiu hora de berenar.
1: Claro.
0: Vull dir que millor serà el berenar d'hora baixa.
1: De pan
0: però...
1: xocolata.
2: Clar.
0: Exacte.
1: Que és un berenar.
0: Exacte.
2: A la mateixa hora que feien Doraemon les catres.
0: Sí, a la mateixa hora que menjàveu el pan xocolata. A partir de dilluns 31... toca xiu-xiu.
1: Molt bé.
0: Amb nosaltres i en Joan Rafael Coves,
1: claro,
0: que mos continuarà acompanyant cada setmana.
1: I d'ahir sí.
0: Que bé. Gràcies, Joan Rafael.
1: A vosaltres.
2: Que vagi bé.

0: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia.
1: I de tres ràdios, humor.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net.

més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Avui és a quin dia és, Inés?
1: 25 d'agost.
0: Però quin dia és?
1: Mm.
0: No ho saps, eh? Avui, dia 25 d'agost, és el Dia Internacional Mundial dels Perruquers.
1: Ah, mira.
0: S'arret d'aquest homenatge a una de les professions que contribueix a millorar la nostra aparença física, cura personal, i per tant se celebra aquest Dia Internacional.
1: Ses puntes.
0: Sí.
1: Mai són ses puntes.
0: Ah, sempre és un poc en més, sempre és un poc en més. Bueno, aquesta commemoració se va originar, atenció, al segle XVII. Tot comença allà, quan la professió de perruquer era exercida exclusivament per homes plebeus, per la gent del poble.
1: Per clar, treballadors, no?
0: Exactament, sí. I aquesta tasca principal consistia a mantenir i cuidar els cabells de les perruques que utilitzava la noblesa. I se va escollir dia 25 d'agost per celebrar aquesta efemèride amb motiu de la canonització de Lluís IX, rei de França, per part de l'Església Catòlica.
1: I per què Lluís IX?
0: Home, va ser durant el seu regnat en què va dignificar aquesta professió en declarar el seu perruquer oficial home lliure. I el va equiparar als cavallers, als jutges, metges, magistrats, i també el va autoritzar a dur un espasí com a part de la seva indumentària. És això, se considerava un símbol d'aquesta distinció. Això ho explicam perquè, entre altres antecedents destacats, també han de recordar, bé, han d'assenyalar que l'antiga Grècia i l'antic Egipte, els esclaus, eren els esclaus els encarregats de cuidar els cabells dels seus amos. Per tant, imagina tot el tragí, tota la història que ha duit a la qüestió de les perruquers. La cultura egípcia, se considerava els cabells un element fonamental de la bellesa física i tenia també una funció social i religiosa. I d'altra banda, els grecs van convertir el culte a la bellesa en un pilar fonamental de la seva cultura. I destacava l'elaboració de pentinats, cabelleres llargues, rínxols, ones, tal com reflecteixen les estàtues i els monuments històrics.
1: És cert que els cabells, la cabellera, sempre han tingut un paper fonamental en les religions i també és història, però me sap greu, Xavi, això no és història, això és nostàlgia.
0: Sí.
1: No sé, és a dir, m'ha encantat aquesta classe d'història, però clar...
0: Això és nostàlgia.
1: Això és nostàlgia. T'has equivocat.
0: Sí, m'he equivocat. Però tens raó. Però bueno, els hem demanat als nostres oients. Quins records en teniu, oients, d'anar en el perruquer?
2: Jo això de tenir 15 o 16 anys i començar a tenir ja l'edat aquesta que pots anar tot sol en el perruquer i digue-li tu el que vols, la veritat que ho record com un esport d'alt risc. Jo crec que hi ha ràpels que no te fan desprendre tanta adrenalina com anar en el perruquer i digue-li el que vols i que t'ho faci o no. Perquè la veritat, amb aquesta edat ets capaç de fer qualsevol bajanada. I ho record això, com un esport del risc, que veurem avui que sortirà, veurem si m'anirà bé o no. I sobretot el tema aquest dels colors, ara no, però jo me'n record que en 16 anys el màxim era quan te podries posar un banyo color, que en deien, d'un color tipus berenjena o caoba. Jo no sé si aquests colors encara estan de moda o no, però allò era el màxim. I sorties d'allà amb un cabell que, bueno, que ni el canvi d'imatge més gros aconseguir això. O sigui que jo ho record com un esport d'alt risc.
1: A veure, que anar en el perruquer és un esport d'alt risc, eh? És cert. Tu, Xavi, t'agradava anar en el perruquer
0: no,
1: quan eres petit?
0: En no, el barber. No,
1: no. El barber, se deia.
0: No, mai. No m'agradava gens. No, està allà assegut, a més te tallem els cabells.
1: Has de tenir molta paciència.
0: Jo
1: estar
0: sempre...
1: assegut, esperant que sí. Te toqui, que després... que te facin.
0: Jo quan feia calor me'n rapava el cap, me'l rapaven.
1: I llestos.
0: I ja està, i fora.
1: I molt bé.
0: I fora tu segur que t'has tenyit qualque vegada, t'has posat
1: no
0: ses californianes.
1: No m'he tenyit aquesta... mai, jo.
0: No t'has posat ses californianes.
1: Alguna metge sí que m'he fet.
0: Sí.
1: Però parlant de sa nostàlgia, jo era veure que no m'agradava gens anar a sa perruqueria quan era petita perquè me feien mal.
0: Sí,
1: me ploraven els ulls perquè era molt... No m'agradava que me tocassin els cabells, però ni que nostre, ni mon pare ni mon mare.
0: I del que li agradava moltíssim era Sei Vicenç i amic d'aquest programa, en Xavi Xinxó.
3: Em dic Xavi Arribas, som de Sant Agustí, som d'Eivissa, i el record que tinc és que em va fer molta gassugueta i era un home molt entranyable i, sobretot, tenia molta parla, molta conversa i molt primmirat i molt perficat a l'hora de tallar els cabells, que no surti res, que ha estat ben ordenat tot. I sobretot el que més desitjava era que em passés el cepillo pel gust de taco al final de tot, que era un gust. Gràcies, adéu.
0: Volen sentir les històries que teniu per nosaltres, oients? 971-1399-00, 971-1399-00. Hem de retre homenatge als nostres perruquers, perruqueres, que mos han cuidat el cabell sempre. Telefoneu i explicau-mos en aquesta clau nostàlgica, en aquesta secció d'avui, com ho recordeu. Bon record.
1: I, de fet, com en Xavi Xinxó d'Eivissa, molta gent passa gust d'anar al barber, perquè arriba un moment, com en Xavi li passava, que passaven el cepillo, sí. Ha dit, la pinta amb polvos de talco, ha dit. Idò, molta gent ara li agrada anar-hi quan li fan el massatge, aquell que te fan, sí, quan te renten el cap.
0: Sí, sí, sí, que poden ser aigua calenta, molt calenta. Sí.
1: A mi no m'agrada, gent.
0: I tu, Inés,
1: a mi no m'agrada.
0: Quan vas en el perruquer, és d'aquella gent que xerra, que dona conversa.
1: No. Però és vera que el perruquer, perruquera de confiança, és un element essencial de veïnatjar, no? Sap pràcticament tota la seva vida. El manco fingeix que ho sap, que t'escolta, i clar que és una espècie de confessionari, no?, la perruqueria.
0: Sí, ho saben tot. Exacte. Ho saben tot.
1: 971-13-99-00, si voleu enviar un missatge en directe al vostre perruquer, perruquera, perquè li estimeu molt. Avui és el Dia Internacional dels Perruquers.
0: Exactament, i m'han arribat més àudios d'aquesta, que és molt bé, de part d'en Pau, que és precisament Inés del teu poble, de Bunyola.
1: Ah, sí?
4: Som en Pau, de Bunyola. Jo he tingut dues perruqueres de confiança, una a Palma i una a Esporles. He estat visquent bastant d'anys, tant a Palma com a Esporles. Esporles anava a Marga, a Salamanca, i a Palma, en Antònia Crespí. I han estat dues grans perruqueres de confiança, en sos que han xerrat de mil coses. I no sé, ja no queda. Ara, cada vegada menys, més perruquers de... Es fa mal dir-ho, que bueno, que ja no és la mateixa perruqueria que anys enrere, no? I la veritat que senyora.
1: És que ara hi ha moltes perruqueries modernes, sí, que te fan aquest pentinat. Però que crec que hem parlat poc del massatge de la perruqueria.
0: A mi, com és aquest
1: tu ets partidari o no d'aquest massatge?
0: Sí.
1: De cap?
0: Sí.
1: A tu t'agrada?
0: Sí.
1: Sí? I què fas? Tanques els ulls?
0: Home, a men...
1: És que això el trobo innecessari.
0: A men, jo t'he de dir que jo soc molt alt i el coll de vegades me fa un pot de mal.
1: Clar, exacte.
0: Bé, mal, menys estic incòmode. I entre que estar incòmode, però que mentre
1: està
0: còmode...
1: No és còmode aquella posició.
0: A men, però explica'm quin massatge te fan a tu. Vull dir, ja, sí, però com, amb aigua freda...
1: Qui m'han de fer,
0: no, amb el cap, evidentment. Però com que el parles com si fos un massatge, no sé, històric...
1: No, però, a veure, és clàssic que quan te renten el sí. cap, te facin així...
0: I a tu t'incomoda, això. No
1: sí, m'incomoda moltíssim. En el cap, bé, ja m'enteneu, sí. tots haureu anat a la sí. perruqueria en el barber. Jo en aquell moment no estic còmode, no. perquè, m'està tocant una persona que no
0: ja,
1: conec.
0: Ja, és que és això, també.
1: Dos, la posició no és còmode. El ribell aquell on tu has de posar el coll és de ceràmica, d'això fort, vull dir, no és fluix. Hi ha una tavala, però no... No.
0: No te va bé, eh? I a més, si t'entén malament els cabells, ja ho comences a veure.
1: I és el que dèiem, que si no vols el massatge, no ho pot dir, perquè, clar, és incòmode. Generes una situació incòmode.
0: Sí, jo també m'incòmode un poc en el moment en què hem de triar... Poses aigua o molt calenta o molt freda.
1: Ah, sí.
0: I diu, està bé així. Sí, està bé. La freda és igual, però per favor. Sí, coses que passen.
1: Anècdotes de perruquer.
0: Quan ets petit això te passa, però o sigui, clar, jo quan, a mesura que te fas gran, jo he hagut de canviar de perruquer. I jo en el principi anava bé en Jordi, en Escoi, en Rabassa, tota la vida. Després va canviar un altre en Escoi també, en Cristina Torres, etc. I finalment, per coses de sa vida, ara vaig a una Palma, que és un argentí. De l'Argentina, bé, mos hem fet amics, però bueno, xerra molt. I també me demana que xerri. Me demana moltes de coses. I he de confessar una cosa que te la vaig dir en directe un dia.
1: Sí,
0: és que un dia
1: ho vas dir, me'n recordo.
0: Estic tan cansat. Perquè és veres, no tens xerreres, jo. Xerrava molt aquí tot el dia a la ràdio. Li vaig dir que m'havien llevat un estremer. No hi era, vera.
1: I que no podia xerrar.
0: No podia xerrar, però ho vaig fer servir com a excusa.
1: Però
0: per tant,
1: el
0: vaig
1: enganar. Però t'ho vaig dir, si mos escolta.
0: No mos escolta. No ho crec que mos escolti. Però bueno, ja està. Això que són coses que passen. Però és que, de vegades, ho dèiem, anar al perruquer pot ser una aventura bona, com fins ara, però també una aventura, com ho explica el nostre oient, en Joan, més feixuga.
5: Hola, sóc en Joan, sóc de Palma, i jo me'n record perfectament del meu perruquer de quan era petit. Santi, la nomia, ja se va jubilar, ja va tancar. I me'n record perfectament d'ell, no per com matés el cabell, sinó perquè tenia una sèrie de bromes un poc pesades. Una d'elles era que feia garbilotes. Ell era d'Albacete i per lo vist garbilote és una paraula típica d'allà i que allà se sol fer, que és que en sos dits fas com una espècie de ganxo i pegues a la cara. Jo me pegava a la galta. I clar, ell suposava que no ho feia molt fort, però jo la veritat és que era petit i me feia un malè. I havia d'estar allà aguantant les bromes pesades d'aquest home mentre me teava els cabells, que no m'agradava gens, anant al perruquer. I més que ell, quan te teava els cabells, de vegades com que estirava els cabells en les estidores. Ja, per jo era un martiri, però bé, ara ho record amb melancolia. I realment és un bon record, però en aquell moment no m'ho passava tan bé amb aquest Garbi López que m'ho pegava.
1: És que jo crec que la definició de nostàlgia pel que fa a la perruqueria, els barbers, són les estirades.
0: Pot ser, sí.
1: Quan som petits ho sentim sí. Tot, mm-hmm. Encara més. Mm-hmm. Bona secció, au. Xavi. No, no te'n vagis, no te'n vagis, que encara mos queden 10 minuts de programa.
0: No, però han de fer aturada, o no?
1: A més, agafar un avió.
0: Sí.

0: Xiu Xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
3: Si a tu te dic pinta, mur, portada.
4: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Idò, això mateix, ja ho heu sentit, cada dimarts pujam a l'avió des de l'estudi 1 d'Ivetra Ràdio i mos anem a visitar qualque amic amiga del programa que viu fora de les illes.
1: I avui visitam la ciutat de la pluja, de les preses, dels autobusos, dels dos pisos, les cabines vermelles, la gent que camina ràpid sense els del costat, la ciutat de la reina eterna i la de l'hora del te.
0: Avui, a Illencs pel món, Londres.

0: Ja, ja, en Bernat Cloquet. I Bernat, bon vespre, com estàs? Hi ha molt de retard, crec, en aquest vol.
1: Jo pensava que hi havia puntualitat anglesa.
0: Bernat, bon vespre, m'ho sents? No m'ho sents, sí? Bernat? No. Vinga, i tal, London Calling.

0: Bernat, ara m'ho sents?
1: Hola, jo ho sent.
0: Ara sí,
1: bon
0: ara
1: vespre.
0: Sí. Bon vespre, Bernat. Escolta, on ets ara mateix? A Londres?
1: No, ara estic a l'aeroport de Palma, de Sant Joan.
0: A punt
1: d'agafar un vol per anar cap a Londres.
0: Per tornar a casa, valgui la redundància, clar. No sé ara què consideres més casa, a Mallorca o a Londres, Bernat? Crec que l'aeroport de Palma hi ha poca cobertura, és la veritat. Bernat, m'ho sents? No, hi ha poca cobertura. L'intentarem tornar a cridar, veurem si ara funciona. Bernat, tornem a telefonar.

0: Renat, veurem si ara mos sentim.
1: Ja vos sent bé, vosaltres me sentiu.
0: Sí, perfectament. Te demanava, veurem què consideres ara que teva, si Mallorca, Palma, perquè tu ets de Palma, o Londres, que ara te n'hi tornes.
1: És una pregunta un poc difícil. Sabe, ara ja fa 6 anys que estic vivint a Londres i ara mateix per mi la que casa és Londres, tot i que mai he descartat potser tornar cap aquí en algun moment.
0: Escolta, Bernat, i que t'ha aplegat que de Londres perquè hagis estat 6 anys, què hi fas allà?
1: Bé, jo primer vaig anar-hi cercant oportunitats laborals i una experiència fora. I vaig començar treballant d'enginyer i des d'aquell moment, doncs, per motius laborals i després per ser que socials que he fet allà a Anglaterra, doncs m'he quedat.
0: Que bé, que bé. Idò, vas trobar el que cercaves, bones oportunitats professionals?
1: Sí, en general està bastant satisfet. Ara fa mig any vaig canviar de feina i tot i així segueix bastant content amb les oportunitats laborals. Realment el mercat laboral a Anglaterra per mi està bastant millor que a Mallorca.
0: Sé que has viscut també a Austràlia, per tant, la cosa va de parlar anglès i de la Commonwealth, com ho diuen allà, no?
1: Sí, bé, una mica per la capacitat de l'idioma. Jo, bé, he estudiat anglès des que soc petit, no? I Austràlia va ser més per un tema de fer un any sabàtic viatjant i estar una mica amunt. Mai va ser per tema de cercar noves oportunitats laborals. I després, a Anglaterra, doncs, va ser per la proximitat que hi ha cap a Mallorca i degut a la capacitat de l'idioma, sí.
2: Bernat, quant d'any tens?
1: 32.
2: 32, i com estàs vivint allà? Teniu vida social i surts? Has fet una bona xarxa d'amistats? Com ets de vida social allà?
1: Doncs jo ara ja fa 4 anys que estic a un equip de vòlei i realment la meva vida estava bastant abordant del vòlei ara mateix. I així mateix també tenc un grup d'amics amb els que juguem a jocs de rol cada dimecres.
2: Ah, molt bé. Podries importar algun joc de rol que a Mallorca n'han fet qualcun de bo? Esporc mort, per exemple, els podries dur i sorprendries amb aquest joc.
0: Sí, ara ho era, en conceptes, en personatges de rondalles...
2: Els teus amics són tots de Londres o n'hi ha un pot de raó?
1: Els de rol són tots anglesos, sí, i l'equip de vòlei és bastant internacional. Hi ha uns quants italians, francesos, iranis...
0: Wow.
1: Realment, anglesos són una minoria a l'equip de vòlei.
2: I quan els dius que ets de Mallorca, què te diuen? Com us veuen en altres?
1: La pregunta que més em fan és per què he vengut a Anglaterra. És a dir, què faig aquí, podent estar amb el bon temps i el bon menjar.
2: I què els hi dius?
1: Els hi dic que no tinc una bona resposta en aquesta pregunta.
2: El mateix que has dit.
0: Escolta, Bernat, això de la puntualitat anglesa, és un mite o és vera?
1: Per fer quedades amb els anglesos és bastant cert. Ara, els trens van igual de malament que la Renfe de Barcelona.
0: I l'humor anglès també és un estereotip que se comenta molt. És cert? Com és l'humor anglès?
1: Bé, és bastant irònic. És vera que els anglesos, quan intenten fer humor, intenten mantenir una postura bastant sèria i esperar que sigui l'altre el que rigui moltes vegades. Com que intenten mostrar una postura com a vegades una mica de, no sé si superioritat, o com que ells volen ser qui condueixin la conversa.
0: Que interessant. Escolta, Bernat, te farem les preguntes claus d'aquesta secció. Una d'elles és aquesta.
3: I t'enyores?
0: T'enyores?
1: Com? Perdona?
0: Si t'enyores d'aquí. O que és el que enyores, millor dit.
1: Sí, creiem enyor. Jo ara enguany crec que ja he vengut 6 vegades.
0: Uau.
1: També he de dir que he tingut dues bodes. Clar, he hagut d'assistir, però sí, cada vegada realment estic venint més per Mallorca. I mai que vaig a descartar la possibilitat de potser algun dia tornar cap aquí.
0: És que això mos du a la següent pregunta que sempre feim, que és aquesta.
3: Però hi tornaràs?
0: Si tornaràs per quedar?
1: Ara mateix no tinc una resposta clara en això. La meva intenció actual és aconseguir el passaport anglès per poder tenir la doble nacionalitat i potser més endavant, quan ja tingui això, igual ja miraria de tornar a Mallorca, però no tinc cap data ni cap pla completament definit per això.
0: Molt bé, Bernat. Aquí t'esperarem. Ara te deixam agafar aquest vol que t'ha durat de tornada al que ara és que teva a Londres. Gràcies, Bernat. Bon viatge.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Que vagi bé.
1: Que tinguem molt vespre.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu.
0: I nosaltres també mos hem d'acomiadar, Xavi, perquè hem arribat en el xiu-xiu número 459.
2: Bona nit a tothom i bon dia per als que escolten la transmissió.
0: Exacte. Tornant demà. Adéu, adéu. Adéu. Gràcies per ser-hi.
4: Qui no vol pols, que no vagi zero.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Els veïns de 4 domicilis de l'edifici incendiat a Can Picafort continuen desallotjats i hauran de passar la nit fora de casa. Demà al matí els picapedrers començaran les tasques per apuntalar l'immoble. És Joan Vives, de Construccions Mendoza, l'empresa encarregada.
2: Damunt de les 8 vendrem i durant i farem neteja, perquè la principal és fer neteja i després anirem al sotanal, també hem de buidar el sotanal per apuntalar. Jo aquí damunt no he vist molt malament, en el sotanau encara sento l'olor de fons i val més esperar demà. Hi ha molta feina, mal de calcular. Mirarem si demà pot quedar apuntalat.
1: Les primeres hipòtesis apunten que el foc es podria haver originat pel mal contacte d'un endoll d'un aire condicionat. I a Barcelona, dos barris continuen confinats per un incendi declarat al Parc Natural de Collserola, que ja ha cremat 35 hectàrees. Una trentena de veïns també estan desallotjats. Mentrestant, ha quedat controlat el foc a Castelló, que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Menorca modificarà la llei de reserva de la biosfera per regular l'entrada de vehicles a l'illa. La darrera proposta fixa un topall de 120.000 vehicles, quedant exempts als residents. La regulació preveu sancions de fins a 100.000 euros i entraria en vigor l'any que ve. El govern vol estendre els anomenats murs de la dignitat en record de les víctimes dels bombardejos de la Guerra Civil a més municipis de les illes després de la inauguració del primer a Palma. Coincidint amb aquest anunci, l'Associació per la Memòria Històrica de Mallorca ha volgut recordar l'afusellament de 5 veïnats a Esporles la matinada del 25 d'agost de 1939. Guillem Mir és membre de Memòria Democràtica d'Esporles.
3: La memòria no s'ha de perdre, pensant que és un acte de dignitat i de drets humans que se sàpiga el que ha de passar, sobretot perquè aprenguem d'una punyetera vegada d'aquestes coses i serem capaços de que no se tornin a repetir.
1: Més qüestions. El Consell de Mallorca activa a través de l'IMES 5 equips per prevenir situacions de risc social que afectin menors i les seves famílies. Seran 27 professionals que tenen com a objectiu detectar i abordar situacions de vulnerabilitat abans que s'agreugin i que calgui adoptar mesures de protecció. N'ha parlat el president de l'IMES i conseller de Benestar Social, Guillermo Sánchez.
4: Nos permite acompañar a las familias cuando todavía existe margen para recuperar capacidades, modificar dinámicas y construir un entorno más seguro para los niños y adolescentes.
1: Ha quedat en llibertat amb una ordre d'allunyament l'entrenador de vòlei acusat de violar i deixar embarassada una jugadora de 15 anys a Palma. Els fets varen passar al juny. El jove de 23 anys va convidar l'atleta a casa seva i la va forçar a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment. Talents locals i artistes nacionals i internacionals es reuniran un any més al Festival Internacional Eivissa Jazz, que enguany arriba a la 38a edició i que se celebrarà de l'1 al 5 de setembre. Un any més mesclarà talents sobre l'escenari i, així com explica el seu director artístic, Vicent Tur, continua apostant pels joves.
5: Se segueix apostant per grups que moltes vegades, de les primeres oportunitats que tenen per tocar fora dels seus llocs on de residència habituals, és a Eivissa. I això és polit i és d'agrair, que llavors veus artistes que s'acaben consagrant i recorden que la primera oportunitat que varen tenir per tocar fora de casa i tal va ser a Eivissa.
1: L'AEMET activarà a partir de demà l'avís groc per rissagues a Menorca, que poden arribar als 90 centímetres. I a partir de dijous podrien arribar fins a 1,5 metres, per això l'avís passarà a ser taronja. Així hem arribat a les 10:04. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Agost és un mes que molts aprofitau o aprofitant per fer un viatge. Qui sap si ara connectau amb IB3 Ràdio des de fora de les Illes Balears? Ens agrada la idea, també perquè els viatges són experiències que solen quedar en la memòria. Quina ens proposaran Napat Aguiló, actriu, Donald Miranda, entrenador de salt de trampolí, exolímpic, Nati Sánchez, historiadora i egiptòloga, Cati Llodrà, psicòloga, caminant, Josep Lluís Pol, divulgador, professor de matemàtiques, jubilat? Deixeu-vos dur per la conversa i parau l'orella i la imaginació.
2: Hi ha mil històries en els teus ulls, van fent camins desconeguts, reunint memòries que t'han romput, vas dissenyant un nou futur. Plena d'eufòria, te deixes dur els somnis que no has viscut. Agafa força, partirem junts fins on mos dugui aquest impuls.

0: I viatjarem que canta Xanguito, mos encanta aquesta cançó, i Ana Cati Lladrà també, com estàs?
1: Hola, molt bé, Roseli.
0: Avui mos toca partir de viatge, però abans d'anar a un lloc físic, que sé que tens un lloc on varen canviar moltes coses, més fred del que estem ara, fa molt més fred del que tenim ara. Ara, una altra vegada, igual que ahir amb Mr. Quilombo, estic escoltant Xanguito, i també podríem xerrar molt d'aquesta lletra i de la teva professió, perquè tu també fas agafar impuls a la gent en la que estàs com a psicòloga, no?
1: Ja ho provam, ja, d'agafar un impuls i sobretot d'obrir aquest viatge. Nosaltres li deim procés, però és cert que a mi la paraula viatge ja m'agrada i sobretot quan és un viatge cap a tu mateix.
0: És que és un viatge. Pensam en viatjar, agafar un avió, un vaixell o un lloc físic, el cotxe, però els viatges també són interiors, no? N'hi ha molts de viatges interiors.
1: N'hi ha molt de viatges interns, inclús alguns que t'atraquen més a tu mateixa i alguns que pareix que te fan un poc en fora.
0: Per anar a un lloc físic, on mos duna Cati Lladrà, psicòloga de viatge, que quin viatge de la teva vida, que sé que n'hi ha més d'un, triaries?
1: Vinga, anem. Per aquest viatge m'on hem d'anar a un lloc que fa molt de fred. M'on anàvem a Transilvània, a Romania, el gener del 2022.
0: Sí.
1: Estàvem amb menys 20 graus.
0: Molt bé, molt bé.
1: Aquest viatge, a més, el t'explicaria perquè per jo va ser un abans i un després, no només físicament. Jo feia bé, més d'un any que ja estudiava a fons el tema de teràpia a la natura, com acompanyar persones fora de les quatre parets, i un dia me va telefonar la meva mentora, la Natàlia,
0: sí.
1: I me va dir, escolta, això tanmateix tu ho has de viure, però a nivell avançat.
0: Sí.
1: Te'n vols anar 10 dies a Romania a format-te amb els millors? Que jo no sé què se devia pensar que li diria, però va ser un sí, i tant. I llavors ja vaig mirar on anava, no? Ara, de cel, t'imagines? Una mallorquina com jo, preparant una motxilla d'autosuficiència, o sigui, amb tot el que hagués de mestè, per travessar muntanyes amb més d'un metre de neu i, com te dic, a 20 graus baix zero. Però jo el repte i el viatge ja havia començat quan
0: sí,
1: em vaig
0: i
1: dar
0: tant.
1: Compte de tot això.
0: Moltes camisetes interiors hagueres ficat dins la maleta.
1: Vaig aprendre el que era la Lana Merino.
0: I què va passar a Romania? Qui eren els millors i com era aquest paisatge tan extrem, amb aquestes temperatures tan extremes, perquè canviessin coses i perquè l'hagis escollit com a viatge?
1: Idò, en aquest cas, l'organització que ho duia era Outward Bound Romania, que són part d'una associació internacional amb moltíssims anys d'experiència en tot el que és l'aprenentatge experiencial, o sigui, que vas de viure. Jo vaig tornar amb moltíssimes imatges de postal,
0: sí,
1: que sé que no s'esborraran, crec que mai. També vaig fer companys de professió que avui ja són amigues i inclouen moltes eines que em play de cara a plantejar reptes, que és com ells fan feina. De fet, jo mateixa vaig tornar coneguent-me d'una altra manera. Recordo especialment pujar coronat cim de lo que és la muntanya més alta d'aquells Carpats, el Monte Sacamare, i estàvem a 1.700 metres, una cosa així, però en les raquetes de neu el que estaven trepitjant nosaltres pensaven que eren terra. Però no eren terra. De fet, anaven per damunt dels arbustos, de tant que havia nevat. I els arbres mos pareixien baixos, però perquè ja estàvem
0: a la
1: meitat.
0: Nosaltres estàvem molt amunt.
1: Exacte. De fet, tot això no ho vaig saber fins que això era gener i de passada la primavera, amb verd de gel, mos enviaren les fotos de qui on havíem passat. I jo sempre dic que, per tant, això era un viatge que primer vaig viure en so cos, però que després vaig anar component i donant-me en compte.
0: I tot això és una metàfora d'alguna cosa o no hi hem de cercar simbolisme o respostes en el fet de que estiguis caminant molt més amunt, que aquests arbres t'apareixin molt més petits, de que siguis capaç d'arribar al cim?
1: Primer de tot ja me vaig quedar en la perspectiva. Tu eres microscòpic allà, que és algo que la natura ja t'ho fa sentir, no? Te treballa la teva humilitat a força de simplement estar allà. Però, a més, després sí que hi havia moltes eines sobre com plantejar reptes a algú perquè aquests reptes l'ajudin a créixer, no? Que aquest viatge interior te dugui a tu mateixa i no t'hi facin fora, no? Que a vegades sí que va en pràctiques una mica fora de lloc o no cobrint tot el que s'ha de cobrir en quant als riscos, en quant a com conèixer que una persona està preparada per assumir un repte i no plantejant amenaces que puguin fer que les persones col·lapsin
0: Ja.
1: després de créixer.
0: I això tu com ho vas fent? Com fa teràpia en Cat i Lladrà? Com ets fent teràpia?
1: Un pot pellassa, lo primer.
0: Sí.
1: Això és el primer, sí. A més, quan estàs a la natura, també hi ha tot un principi de liminalitat que el que fa és que, perquè si tu i jo mos seiem en terra,
0: Sí.
1: no tindrem una forma correcta de seure en terra. Aleshores, tot això elimina un poc la teràpia com a espai desigual,
0: Val.
1: no? I si plou i tu i jo estem fent teràpia, mos banyarem totes dues.
0: Val.
1: Aleshores, la figura del terapeuta en aquest sentit ja parteix d'un punt molt més humà, molt més proper, i que en el final de lo que se tracta és de que facilitis que l'altra persona pugui obrir-se. Això és el primer. Evidentment, ens escolta activa i feim moltíssima feina, ja ho diguérem, però fins i tot a la natura, allò que pots observar té molt més que veure en com una persona se mou, respira, interactua amb el que té al voltant, coses que si estàs assegut a un sofà o a una butaca ja costa un poc més de veure,
0: I
1: no?
0: tot això també te dona pistes, tot aquell llenguatge corporal, perquè ho és, no? No, al final és aquest llenguatge corporal, també te dona pistes de com està la persona en la que estàs, de fins a on pots estirar, de si és moment de demanar o no, si és moment de callar.
1: I tant. I per això també treballem molt quan fem feina en reptes, els que siguin seqüencials. Primer proposes una cosa més petita o una caminada més curta, després allò pot anar creixent, i m'he trobat persones que mai haurien pensat caminar 5 quilòmetres, per exemple, i que realment quan ho descobreixen, com que desbloquegen una part d'elles en el sentit de que, ostres, no sabia que jo podia fer això. Els nostres límits a vegades també els tenim bits molt més a prop de lo que estan. I sempre, això sí, procurant una seguretat tant física com psicològica a la muntanya. Important.
0: I és lloc que tu tries a Caçadeu, perquè tries un lloc per on caminar i no un altre, si ho tens pensat, si depèn de sa persona.
1: A Mallorca hi ha un aspecte que és la logística, purament, que també tenim a altres indrets, però que aquí el que cercam és poder estar el més tranquils possible. Per tant, no me n'aniem a Esborn, és cert, però espais naturals com el Bot de Bellver, com està a vora de la mar, o tota la serra, les comunes que tenim encara, les
0: Sí,
1: terres comunals,
0: sí, sí.
1: són llocs ideals per poder-hi fer feines.
0: Val. I tu fas aquestes teràpies caminant, en contacte amb la natura, però també dins el despatx. Demanes a la persona que triï o tries tu per ell?
1: És supercuriós, perquè hi ha persones que quan contacten amb jo ja s'han assabentat de la meva manera de fer feina i directament ho fan per aquest motiu. I te diuen a vegades, no, és que jo me plantejava, però no me veig a dins una consulta. O jo he estat amb algun procés psicològic, però m'agobiava molt anar-hi. Aleshores ja contacten amb jo directament en la demanda oberta. I d'altres persones que sí que una vegada que puc veure la consulta me'n dono compte de que potser estarien obertes o els hi podria interessar, sempre els ho present. No és per tothom, i hi ha persones que realment decideixen que no, però sovint les que ho proven hi queden. En el format d'estar a natura. I fins i tot, jo que sé, quan plou, hi ha
0: Sí.
1: persones que em diuen, Cati, m'estim més que canviem el dia que no que mos vegem
0: A de dins.
1: a de dins,
0: Sí.
1: exacte.
0: Algun viatge previst?
1: Sí.
0: El vols
1: Sí,
0: compartir?
1: i tant. Me'n vaig, de fet, d'aquí molt poquets dies a fer una travessa que tenc molt... pot ser un poc idealitzada, és cert, ja m'ho trobaré, però que és el Tour del Mont Blanc, així que suposa en 10 etapes fent 170 quilòmetres per rodejar el cim del Mont Blanc. Són tres països i en aquest cas en semiautosuficiència. És a dir,
0: Noi
1: dormint en terra sí, però anant rescabalant menjar pel camí.
0: do. Ets aventurera.
1: Són les meves vacances ideals. Sí que físicament tornaré cansada, però això és algo que a mi m'acarrega les piles a poc a
0: Físicament
1: poc.
0: és un repte.
1: És un repte, sí, però com te dic, un repte assumible.
0: Molt
1: No és
0: bé,
1: cap
0: molt
1: bogeria.
0: bé. Bé, tranquils, si penseu telefonant a Cati, lladrà, que no necessàriament vos durà a fer cim del Mont Blanc, però ella està preparada per fer-ho perquè físicament i mentalment hi estàs. Demà mos toca obrir un llibre, el vas pensant?
1: Pensant.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.

0: Sabem que és complicat escollir viatge per una persona com Pat Aguiló. Com estàs?
1: Què tal? Bones tardes.
0: Perquè tu vas fent això, trossets de la teva vida també amb viatges que fas, molt especials.
1: Sí.
0: Molt especials i molt viscuts. Na Pat Aguiló és actriu i moltes coses més que ja anem comentant i xerrarem al llarg d'aquesta conversa. Mm-hmm. Conversa polisèmica, podríem dir, perquè és vera que aquí una paraula pot ser molt diferent per cadascuna de les persones que mos acompanyeu. I això, In My Life, de Los Beatles, que hi ha molt de llocs, no?
1: Sí.
0: Que els hi toquen escoret. Quin viatge, per quin viatge començaríem que t'hagi tocat a tu escoret?
1: Jo me va tocar molt escor. L'única vegada que jo he estat a Àfrica, que és Tanzània.
0: Sí.
1: M'hi vaig llançar de cap. O sigui, ni provatures amb Egipte, amb Marroc, ni... No. Pum! A Tanzània, a la banda esquerra de tot, tocant Uganda... res a veure en Zanzíbar, res a veure en turisme. Només te dic que la regió se diu Caguera. O sigui, això és veritat.
0: Sí.
1: La regió es diu Caguera. I vaig anar... I tot va néixer d'una serendípia. Això ja va ser engrescador.
0: Mira, i si no vareu sentir la xerrada, el trosset d'ahir, d'ahir també, i na Pat mos ha dit que ella està feta de sincronicitats i de serendípies.
1: Sí.
0: I quina serendípia, quin descobriment fortuit va ser aquest perquè acabassis a Tanzània?
1: Mira, una bona amiga me va... Conec una amiga seva, que és Nester, me va dir, diu, anem a un aniversari de Nester, vols venir? I jo vaig dir, d'acord. I aleshores, s'amiga de s'amiga de s'amiga...
0: Un moment, un aniversari...
1: Aquí,
0: ah,
1: aquí.
0: Ah, val, sí, no a Tanzània. Sí.
1: No, anem a un aniversari a un
0: Mallorca.
1: Bar.
0: Sí, sí.
1: I s'amiga de s'amiga de s'amiga era en Amèlia Fornés. Lo conec ja gairebé partint de la festa i me diu, hola, què tal? Jo som n'Amèlia, dic, ah, i què tal, i què fas? I me diu, jo som coordinadora dels projectes de la Fundació Barceló a Àfrica. I jo vaig dir, ostres, que interessant això. I me va dir, sí, t'interessa? Dic, moltíssim. I me diu, tu parles anglès? Dic, sí. I me diu, tu no voldries venir a ensenyar anglès a Àfrica, a Etiòpia o tal? Dic, home, sí. I me diu, bé, ara mateix, diu, però, vull dir, ho dius en sèrio? Jo, sí, jo venc. I me diu, bé, ara mateix estem amb un altre projecte que és una cosa que els hi donem esports i els hi hem d'ensenyar a fer tal. I jo vaig dir, home, jo som filla i net de carnisser. I me diu, ja, però és que això és en 3 setmanes. I jo vaig dir, val. I, o sigui, vaig arribar a casa nostra i vaig dir, hola, què tal? Me'n vaig a Tanzània. Uh-huh. I, clar, i va ser molt graciós, perquè jo li vaig dir a Amèlia, dic, ets la troballa de la festa, saps? I me diu, no, la troballa ets tu, perquè quan dic que me'n vaig a Àfrica, ja, tothom diu que guai,
0: ja,
1: però després li dius, vols venir?
0: Recullen.
1: I te diuen, no.
0: Ja.
1: I va ser meravellós, efectivament, des de 3 setmanes me'n vaig anar un mes a ensenyar a fer botifarrons enmig de Tanzània.
0: Per favor, te n'adones això de que res és casualitat tampoc,
1: res,
0: eh?
1: Res.
0: I tot el que tu tens aquí formant part de na Pat Aguiló, i això és el que deies de les sincronicitats i de serendípies.
1: Ha.
0: Té sentit, de sobte.
1: Sí.
0: I què va passar aquell mes? I com vas tornar? Quina Pat se'n va anar i quina Pat va tornar?
1: Va tornar una Pat més humil, més conscienciada de que sa vida són moltes petites coses, de que sa felicitat no ve donada per tot allò que tenim. I que hi ha gent que fa molt i que no és famosa. Mm-hmm. Això per un actor, per una actriu, a nivell d'ego... jo penso que és molt important. O sigui, a mi n'Amèlia em sembla una heroïcitat allò que fa, saps? I se'n parla poc.
0: Ja.
1: Saps? Uh-huh. I bé, i va ser un descobriment de tot un món que jo desconeixia. Les referències culturals, que nosaltres estem tan acostumats, no? O sigui, nosaltres constantment creuem referències culturals, no? A nivell lingüístic, a nivell... Veus tele, veus teatre. Jo me'n recordo un dia que estava i tenien ells els vidres, tenien com un reflexe. I aleshores els ocells venien i se veien i picaven i tu estaves a un pam del vidre i tenies un ocell que t'estava picant a la cara. I clar, i jo me vaig girar i els hi vaig dir que graciós, sembles los pájaros de Hitchcock. I tothom me va mirar així, com que dir, què?
0: Ja, sí, sí.
1: I clar, i de sobte, aquell dia me'n vaig adonar de que no hi havia cap referent cultural, ni a nivell musical, ni a nivell de cinema. O sigui, a mi me fas dir una pel·li africana de Tanzània, no tinc ni idea.
0: Per tant, que vos connectava?
1: Que ens això és molt bona pregunta. Va ser quan vaig començar a observar, no? Jo crec que ens connectava la diferència. A mi m'atreia molt la seva forma de vida, a ell els hi atreia molt la meva forma de vida. No? I això és el que te connecta, a fi de comptes. Te n'adones que són gent que tenen uns sentiments, que tenen unes aspiracions i tal, però que l'entorn on estan ells és ben diferent.
0: Els botifarrons com varen sortir?
1: Bueno, uns botifarrons que els fèiem amb piripiri.
0: Que és piripiri?
1: El piripiri és el que nosaltres li dèiem es prova de cirereta.
0: Ah, val.
1: Vale? Ell li diuen piripiri. I clar, i com que botifarrons hi costava molt, els hi varen dir boti-boti. I sortiren unes coses...
0: Força uns boti-botis amb piripiri, sí, boníssims.
1: Varen fer llomensal, també, que és molt típic de Menorca, i era una cosa senzilla de fer. Tu els ficaves... Has de tenir en compte que ells tenen talls de llum constants, i clar, i aquella càmera de sobte se converteix en una sauna, no? I clar, i aquesta era la intenció, trobar productes que ells poguessin envasar al buit i...
0: Res, no mos basta una conversa amb Pat Aguiló, perquè som a Tanzània, però jo em volia anar també per Àsia.
1: Per Àsia,
0: venga,
1: també.
0: Vinga, ja, ràpid, així, però tu també has fet una bona travessia pel continent asiàtic.
1: Sí, això va ser un moment vital per jo, molt important. Jo vaig patir un trastorn alimentari, que durant 3 anys i mig vaig estar en tractament amb el Gregorio Marañón, que té una TCA, que és trastorns de conducta alimentària, molt bo, i quan vaig aconseguir treure una mica de força, 3 anys de psiquiatre, de psicòleg, de teràpia en grup i tot, vaig decidir que jo necessitava perdonar-me moltes coses. I aleshores me'n vaig anar 3 mesos a Tailàndia, Laos i Myanmar, que és antigament se li deia Birmània, Myanmar. I allà vaig descobrir grans coses, també, en referència. Era molt graciós, perquè la gent me trobava i te tocaven i te deien... Estàs grassa, tu. Però t'ho deien amb una cara de satisfacció, perquè per ells allò era meravellós, no? I en canvi, per tu, era el pitjor monstre a qui te podies... Jo tenia trastorn per atracón, que és una semblant en la bulímia, i de sobte vaig aprendre a conviure que la teva percepció moltes vegades és molt diferent a la dels altres.
0: No? Sí. Allò de que tot és segons el vidre com miram, segons els... Sí, segons com miram les coses, no?
1: Molt.
0: Però que difícil és el que tu has dit, ma vida, perdona.
1: Clar, i me va servir molt per perdonar-me, per conèixer gent que no coneixia, per parlar de mi, per parlar de coses que havien succeït a la meva vida, a les quals no hi entraré perquè no cal, però que m'havien portat en aquest trastorn i en aquesta agressió en el meu cos. I clar, i de sobte por a verbalitzar amb externs, amb gent que no coneixes, amb gent que te trobes. I me va passar, de fet, una sincronicitat, una lota que jo vaig conèixer, que me va demanar, has estat mai enamorada? Els 10 minuts de conèixer, i jo vaig dir sí, me va passar això, amb això, això, això, això, això, i jo vaig arribar en aquest tractament per això, perquè jo havia patit uns abusos i tal. I de sobte, quan vàrem marxar, d'escat de 20 minuts, aquella lota me va dir, te puc fer una abraçada? Jo vaig dir sí. I ella me va abraçar i me va dir a l'oïda, tu saps que el meu germà no m'ha tractat gaire bé. I jo de sobte, mira, se me posa la pell de gallina encara, li vaig dir, tu saps que no és culpa teva? I me va dir, gràcies a tu, ara ho sé. I en aquell moment, aquells 3 mesos de viatge solitari van prendre sentit.
0: Guapat.
1: Sí. Això són sincronicitats, eh?
0: Sí. I ja veus que la de sa cançó i es viatge i es llibre és una excusa per xerrar, sí, però com es du a llocs
1: sí,
0: meravellosos. Pat Aguiló, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies per compartir-ho. Crec que demà mos toca obrir llibre, però a mi això ja se m'està fent massa curt. Fins demà.
1: Fins demà.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Vinga, Josep Lluís Pol, mos posàvem una motxilla a l'esquena i començàvem a caminar?
1: Sí, això sempre.
0: Sempre, no?
1: Sempre.
0: T'agrada?
1: I tant.
0: Contacte amb la natura?
1: I tant. Això és un vici que m'han donat de petit a l'escola i ja no l'hem mullat.
0: Jo t'he posat projecte mut perquè una de les darreres vegades que vàrem xerrar te vaig trobar per Eivissa caminant.
1: Ah, efectivament, sí, sí. Enguany un dels petits projectes que tenia

0: És que t'hipnotitza aquell
1: Uf,
0: ball, eh?
1: uf,
0: T'aquest hipnotitzat,
1: sí.
0: aquell festejar que sembla entre l'home i la dona, que no sé, és
1: És una de les altres
0: fantàstica.
1: coses que he de fer, cercar dies ara que hi hagi alguna trobada de balls, a Pous o el que sigui, i anar-hi, perquè realment el que has dit tu és hipnòtic.
0: És hipnòtic, ho és, ho és. En Josep Lluís Pol, vàrem començar la xerrada i a partir d'una cançó, d'una peça, a més d'en Strauss, i avui continuem caminant amb aquest professor de matemàtiques jubilat, que se va especialitzar en química, que dèiem ahir que també has fet estimar molta gent les matemàtiques, a perdre por a les matemàtiques, i que se pot, a més, aprendre matemàtiques jugant i mirant al nostre voltant, no?
1: Sí, és el que dèiem, no? Que les matemàtiques són molt més que fórmules damunt d'una pissarra. Matemàtiques és mirar el rellotge quan saps a on vas i acceleràs pas, sense cap fórmula. Matemàtiques és reconèixer una persona, diu, tu ets fill i estàs fent una comparació geomètrica, però no de ser fàcil, de ser difícils, eh? Estàs fent un estudi antropomètric d'aquella persona en 12 segons. Tenim un capet molt ben amoblat, ja de fàbrica, tots.
0: Quan vas fer aquesta passejada, aquests 5 dies de caminar per Eivissa, en aquest entorn natural, patrimoni, etc., en veies també de matemàtiques?
1: Sí, i tant, i tant. Mira, un doia, no?, de matemàtiques, per exemple, les sitges a Mallorca són més o menys, els podríem assimilar a un con. I a Eivissa són mig con. Una sitja se fa arrebatada sempre una marejada. O sigui que, mira,
0: I aquí tenim una figura
1: aquí tenim una
0: geomètrica, no?
1: figura
0: I
1: geomètica
0: ja...
1: diferent de les nostres.
0: Que bo. I avui m'ho anant de viatge, jo ja t'he posat com a fàcil fer aquesta caminada per Eivissa, però crec que en tens altres de viatges, encara que dius que no ets molt viatjador. Ets més excursionista, més caminador que viatjador.
1: Sí, se pot, evidentment, se pot combinar tot. La meva dona està enamorada d'Escòcia, per exemple, i jo també, i ara supos que aviat bon, anirem precisament a fer camí, que també és una de les aficions que compartim, no?
0: Què te dona la natura i la muntanya?
1: No ho sé, no ho sé. A mi sent molt, molt a gust. Jo sempre dic que si mos sentíssim més natura, no tindríem el món fet aquesta olla de caragols que el tenim.
0: I parlant de GRs, és de Còrsega l'has fet o el vols
1: El
0: fer?
1: temps pendent, el
0: El
1: temps
0: tens
1: pendent,
0: pendent.
1: sí. El que passa és que són 15 dies durets. Per fer tot sol o no, no ho sé. El Perventura és una mica en bona companyia.
0: Tot sol també t'agrada, però?
1: Tot, sí. Si tot sol és un altre ritme, normalment més ràpid. Te va molt bé per pensar, per generar projectes, però en companyia també és una meravella, la muntanya.
0: Còrsega és un projecte i crec que n'hi ha d'altres que, a més, estan relacionats amb tot el que adores, que són les matemàtiques, la ciència i les muntanyes, no?
1: Sí, n'hi ha un que fa uns anyets pots que me balla pel cap, que seria recórrer muntanyes que estiguin lligades en la història de la ciència, no? I en tenim molts. Per començar, no sé si és una excusa perquè també me fa ganes o no, però la ciència quan comença? Comença desmuntant supersticions. O, en el fons, la ciència intentam explicar l'univers. I les primeres explicacions de l'univers eren que si Zeus i que si Gaia i que si l'Olimp i tot això. Per tant, pensava que un bon principi de viatge seria el Mont Olimp de Grècia, no?
0: Per connectar allà amb els déus i amb la mitologia,
1: Exacte. I que
0: que, perdona, seguim explicant-ho tot en el segle XXI també en relació amb aquests grans mites, no? No, no han
1: Sí,
0: mort,
1: sí, sí.
0: però
1: A
0: aquí estan.
1: més, això també en podríem parlar molt, però en el fons, o la base de molt de mites, també hi ha observació i ciència.
0: Sí.
1: El que després els vestim d'una manera, mos quedem sobrevestits, però és molt fàcil d'adjectar o riure-se'n de segon quines supersticions o mites, i si grates, descobreixes coses.
0: L'eclipsi de dia 12 d'agost, no sé, jo ho pensava quan el veia, quan ara som capaços de dir exactament el minut exacte en què s'acobrirà, en què baixarà, que tocarà la mar, som capaços de prevenir això, de preveure això, de calcular-ho. Però en aquells altres temps, si veien un eclipsi total de sol, jo deia, cremaran sa curandera del poble, per si de cas, no?
1: Sí, sí. De totes maneres, parlant amb astrònoms, amb en Lluc Mas, amb en Pep Marcús, en Àngel, amb en Gaspar, molta gent que en sap molt d'això, tampoc mos han de fer idea de que aquestes previsions que hem pogut fer minut per minut, segon per segon, pràcticament ara, abans, quan no hi havia internet, no se podia fer res. Hi ha l'anècdota aquella, bueno,

0: anècdota que recull en el diari Incolón, no sé si te sona,
1: No.
0: que estaven a Jamaica, els tenien ses naus desfetes i havien d'estar molt de temps, i els d'allà els cansaren de donar-los menjar i els van dir no, bueno, donant pus, i tenien un problema greu. I ell duia a bord ses efemèrides astronòmiques d'en Regiomontanus, clar, parlant de 1500 i
1: Sí,
0: poquíssim, ara
1: sí.
0: no record l'any. I els va dir, doncs, Déu s'enfadarà i taparan el sol, no sé què. I gràcies a això van dir, ui, això són paraules majors. No, no, aquí teniu menjar, i els varen tornar a vestir, eh? Vull dir que...
1: Es control, de desinformació
0: Sí,
1: i
0: aquí hi ha
1: del
0: tota
1: cel, sí.
0: una història paral·lela, evidentment,
1: I que me
0: molt
1: segueix
0: dura.
1: fascinant, el cel, ara que xerraves amb Pep Marcús, que l'hem tingut molt de temps de col·laborador i la seva secció era mirar amb el cel. Vull dir, mirar el cel és que mos fascina.
0: És un gran divulgador, sí, i el cel és fascinant, efectivament.
1: I doncs, res, uns segons, perquè érem a l'Olimp, però crec que hi ha alguna altra zona que podries
0: Sí,
1: anar.
0: per exemple, hi ha coses que són increïbles. És a dir, en Albert Michelson, a Amèrica, a la serralada de Sant Gabriel de Califòrnia, va fer, això ho recordarà molts de quan ho estudiàvem, l'experiment de Michelson, dèiem en aquell temps, entre el Mont Wilson i el Mont de Sant Antonio, que
1: Sí.
0: només estan a 35 quilòmetres de distància,
1: Sí.
0: mitjançant unes rodes dentades, un pols de llum i un mirall, va aconseguir quantificar la velocitat de la llum amb una precisió de més del 99% d'encert. Estan parlant de 300.000 quilòmetres per segon.
1: Ja.
0: I tu dius, i com dimonis en aquell temps s'ho va fer per trobar això? I sí, ho va fer, no? Serien dues muntanyes, no travessant mai l'Atlàntic. Però si qualque diu a través, lo millor seria una bona excusa per anar-hi. Tampoc són muntanyes. Bé, el Wilson no arriba a 2.000 i el Sant Antonio ja és un 3.000. Però, bueno, són assequibles.
1: Però series allà.
0: Sí, i
1: I ho
0: tant.
1: connectes amb l'aprenentatge, les matemàtiques i amb l'abans de la ciència. I d'això també avança, ja han passat els 10 minutets. Així que demà el que farem és obrir un llibre, si t'apareix.
0: Fantàstic.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: A IV3 Ràdio, entre avui i demà.
1: IV3 Ràdio és memòria.
2: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batac de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.

Gràcies per dur-nos de viatge a Catillo Drà, Donald Miranda, Josep Lluís Pol, Pat Aguiló, Nati Sánchez, per sumar-vos a aquesta conversa polisèmica presentada a trossets en què vos acompanyam, oients, aquest mes d'agost. Demà tornarem a les 10 del vespre, però recordeu que ens podeu escoltar també a l'aplicació i recuperar els programes que vulgueu a tot i vetres.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Si us recordeu, fa poc més d'un mes vos vaig presentar una producció del Festival de Jazz de Montreux, en la que recollia diverses intervencions en el festival del pianista jamaicà Monty Alexander. I d'haver aquest passat mes de febrer, el segell discogràfic del festival acaba de llançar un nou lliurament, aquesta vegada protagonitzat per Paco de Lucía, qui també hi ha participat en diverses edicions. De Montreux Years és el títol general de tots aquests àlbums que ben segur ens donaran moltes alegries. De moment, sense anar més lluny, i com vos deia, aquest àlbum dedicat a la participació del guitarrista del Jazzires. Han començat amb una intervenció del 1984 que recollia Solo quiero caminar en la companyia, entre altres, de Jorge Pardo a la flauta, Carles Benavent al baix i Rubén Dantes a les percussions. També hi són, en aquest Wanna Wanna King Kong.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
3: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Del 1984 han passat al 2006 per tornar a sentir una altra de les participacions del mestre Paco de Lucía en el Festival de Jazz de Montreux, actuació que es dugué a terme al Casino Barrière. La Barrosa, tot un icona guitarrístic en el que es llueix el d'Algeciras, és el que acabem de sentir. També el 2006 era l'any en el qual Paco de Lucía i la seva banda interpretava El Tresillo, peça que queda recollida també en aquest àlbum.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

flamenc al Festival de Jazz de Montreux en diverses edicions. Ja sabeu que es tracta d'un festival estilísticament ampli i, per tant, dona cabuda a altres registres que no són estrictament jazzístics. Variaciones de Minera, el que acabem de sentir, no és un exemple, però ho són també tots els temes que haurem sentit a la sessió de l'Eclèctic d'avui. Tinc preparat un tema llarg, sí, encara més llarg dels que hem sentit fins ara i, per tant, serà amb el que ens acomiadarà. S'enregistrà a l'edició del 2006. Thiriap va ser un poeta, gastrònom, músic i cantant musulmà que solia un important reconeixement a la cort abbasí a Bagdad i és el títol del tema amb el que acomiadarem la sessió de l'Eclèctic i l'àlbum de Montreux Years de Paco de Lucía que ens ha acompanyat. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Facundo Tenaglia, direcció, presentació i selecció musical Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Idò amb aquesta llampuga que canta Pere Andreo i ho sentiu amb els companys dels serveis informatius, avui ha començat la temporada de la llampuga, un dels peixos més preuats de les Illes Balears. 35 barques a partir d'avui i fins a final d'any es dedicaran a la pesca de la llampuga. Ha començat una de les temporades professionals més esperades, tant per la seva tradició com per la importància comercial del sector de la pesca. Es preveu que les captures enguany siguin semblants a les de l'any passat, quan es comercialitzaren prop de 114.500 quilos i hi va haver uns 650.000 euros de benefici per al sector. Les captures habituals se situen entre els 80 i les 120 tones, entre les 80 i les 120 tones, i les confraries de Cala Ratjada i d'Alcúdia són les més destacades pel que fa al volum de captures. El sector pesquer pot pescar fins a un màxim diari de 150 quilos de llampuga per embarcació, i pel que fa a la pesca d'esbarjo, fins a 10 quilos màxim, o 5 exemplars de qualsevol mida pot pescar per persona i dia. Començant.

Ben retrobats a Tental, com cada dia de dilluns a divendres. Vos acompanyam sempre puntuals en aquesta hora, quan són ara les 3 i 7 minuts, ja i 8 ara mateix. Un programa que vos acompanya fins a les 6 aquí a IB3 Ràdio. A qui li agrada la llampuga, esperem que a tots, ara en xerrarem, perquè també hem de xerrar de què hem dinat avui, tots tres. Hem compartit un poquet de dinar, sí, com a bons germans. I bé, un programa Tental, que en sabem de llampuga, en sabem de paraules, d'actualitat i de lletres. I, en definitiva, qui saben totes les lletres són, com sempre, no em faltaria d'altre, na Maria Pons i en Miquel Junc.

0: Bon dia, Miquel. Bon dia, Maria.
1: Com
0: estàs?
1: Bon dia.
0: Sou les llampugues d'avui, de Tentol.
1: Ai, m'encanta la llampuga,
0: sí?
1: Ho has dit.
0: Com t'agrada, mem?
1: En Tombet.
0: En Tombet?
1: Tombet de llampuga.
0: Bona tria, eh? Tombet de llampuga. I tu, Miquel?
2: Jo crec que m'agrada de totes maneres. És bona.
1: Bé, no fem feis a res.
2: Sí. No, aquí no.
1: Sí.
2: A Tentol mos agrada tot.
0: Mos agrada tot, sí. No fem lletjos, no. I la llampuga, sí, en Tombet, o com sigui. Jo també m'agrada.
2: Sushi de llampuga.
0: Sushi de llampuga.
1: Això no ho he menjat mai, però...
0: I de, jo no sé si te diria que sí que n'he menjat.
1: Ah.
0: A qualque sushi...
1: És que hi ha nivells i nivells,
2: sí.
1: Clar, no...
2: Sí, sí.
1: No...
0: Bé, però en Miquel ho deia, tirava aquest am...
2: Mai per
0: picar,
2: dit.
0: Sí, mai millor dit. Perquè... Gràcies, Maria.
2: No, no,
0: Maria. La Maria avui mos ha duit sushi per dinar.
2: Sí.
0: Sí.
1: Bé, mem, és un
0: no
1: sushi
0: llampuga,
1: que
0: no.
1: Ha arribat per part de ma mare i en Tolo, el meu padrastre, per tant, gràcies a ells que han compartit això amb nosaltres. Sushi d'Inca, tot sigui dit.
2: Era bo, era bo.
0: Sushi d'Inca. Sí.
1: Com sí. Que per ser d'Inca?
0: Sushi d'Inca.
1: I estem en plens.
0: Bueno, anava a dir, clar... no hauríem estat per dinar tots.
1: Clar, clar. Ah? Però teníeu vergonya d'agafar-ne i llavors hi heu aferrat. Oh?
2: M'hauria quedat plena i després m'ho ha dit.
1: Bueno, quan heu obert...
0: Sí.
1: Quan heu obert la carmanyola...
0: En Miquel i jo anava a dir, hem fet una picadeta.
1: Quan
0: però
1: heu dit que no, com a tres vegades.
0: Perquè els duia el seu dinar, duia la seva carmanyola.
1: Bé, però si vos ofereixen sushi, no pot dir que
2: no.
1: No
2: pot dir que no, mai.
0: No, no, no.
1: Vos he hagut d'insistir, encara empagaït en aquesta dos arts de la pel·lícula, ja m'ho diràs.
2: Ha estat ben bo. No, no, és que no podem dir res més.
0: Sí, bé. ha estat bo, hem passat gust, eh?
1: Per ser dimarts.
0: Bueno, gràcies a que teva.
1: Clar que sí.
0: Sí, a ta mare.
1: Mami, Tori, un besito.
0: Això mateix, eh? I molt d'anys per ahir, eh?
1: I molt d'anys.
0: Perquè és un Bartomeu.
1: Clar.
0: Això mateix. Idò, i Maria, en què començarem avui?
1: Idò, començarem Tentol, com sempre, com fem cada dia aquest estiu, jugant a la batussa, i avui ens endinsarem en la figura de la pollancina Xesca Ensenyat, i és que en el Club Pollança es pot veure fins a l'octubre una exposició dedicada a l'escriptora i activista cultural pollancina que ens va deixar el 2009 i és declarada, fou declarada, filla il·lustre del municipi.
0: I de l'obra de Xesca Ensenyat, que fa memòria col·lectiva d'aquesta Mallorca a la segona meitat del segle XX, també de la cultura popular, i les conseqüències de l'expansió turística sobre el territori, en parlarem amb un historiador com és en Miquel Amengual, que és membre del grup impulsor d'aquest nomenament com a fill il·lustre de Xesca Ensenyat, que per cert, no sé si ja el té, però ha de tenir un carrer a Pollença. Tenc per
1: sí.
0: Mi que, que sí que ja el té.
1: A banda d'aquest homenatge que li han fet al Club Pollença, també volen posar un carrer
0: un
1: non
0: carrer.
1: Seu, que no sabem si ja s'ha donat o no s'ha donat, però en Miquel mos ho contarà.
0: Exacte, en xerrarem amb ell. I avui, l'endemà que fes festa, en Tomeu Canyelles ens du una efemèride del segle XVII.
3: Tal dia com avui, per l'any 1609, l'astrònom Galileu presentava el seu primer telescopi davant del Senat. Aprofitam aquesta efemèride per oferir-vos una breu panoràmica de la vida i l'obra d'un personatge clau a la història de la ciència. Ai, ai.

0: I d'ahir parlarem de Galileu en aquesta secció que brostatge en la història en Tomeu Canyelles cada dimarts. I que tindrem avui, Miquel, també?
1: Avui és la notícia del dia, xerrarem d'en Joan Taltavull, que és un jove cuiner de Menorca, només té 19 anys. L'any passat va quedar tercer classificat a una competició de joves xefs europeus.
2: Europeus?
1: Sí.
2: L'any passat, en 18 anys.
1: En 18 anyets.
0: De 8 anyets, eh? Mm.
1: I ara en 19 protagonitza un curtmetratge que va sobre Menorca, sobre la cuina tradicional, i bé, mos explicarà un poquet sobre què xerra aquest documental.

0: portat en el forn, si pia la planxa, llom torrat i caragols. Bon profit.
1: Havia sonat natiu, eh? Després d'en Tomeu Penya, ben natiu.
2: Sí, sempre que xerrem de cuina em manca una cançó de natiu,
1: ha de sonar. Ha de sonar, perquè té jingles també per tot, si és per xerrar de cuina. I amb aquest jove cuiner menorquí parlarem i coneixerem una mica més la seva intensa trajectòria tan jove i tots els èxits que arrossega ja.
2: I el futur. I el futur. Hem demanat pel seu futur.
3: Clar, veurem quins plans té.
2: Encara és per Barcelona. Men si torna per Menorca qualque dia.
3: Ah, això també és una bona pregunta, clar.
1: Encara no té 20, eh? Bé, en xerrarem a partir de les 4 i a partir de les 5, ja en tercera i darrera hora, sentirem Gustav Mahler, que és el concert que es viurà aquest mateix dissabte en el Castell de Bellver de Palma.
3: Així és, perquè l'Orquestra de Cambra de Mallorca hi du una nit dedicada a Gustav Mahler amb més de 80 músics.

0: interpretaran aquest adagio de la sinfonia número 10 de Gustav Mahler o també la sinfonia número 1, Tità, en parlarem amb el director d'aquesta orquestra de cambra de Mallorca, en Bernat Kegles.
1: I d'això serà a partir de les 5 en què ens visitarà en Bernat Kegles i parlarem d'aquest programa, d'aquest concert dedicat a Mahler en el Castell de Bellver i també del present i futur de l'orquestra de cambra de Mallorca. I avui ens visiten les Marines i atenció perquè xerrarem ja de la recta final d'aquest estiu.
2: Amb el final d'agost, la tornada a l'escola se fa cada vegada més a prop. Però què podem fer per ajudar en els nostres infants a tornar en aquesta rutina? Avui a Ja Nedam, la tornada a l'escola abans de la tornada a l'escola.

0: Clar, després d'un etern infinit estiu, quan éreu petits, com arribàveu en aquests dies?
1: Molt malament.
0: Sí?
1: Trist.
0: Trist.
1: Qui vol tornar a l'escola?
0: Clar, també s'acompanyava de mal temps, no?
1: Sí.
0: Començaven aquells dies de pluja, sí, de primeres tempestes...
2: Bé, nins que estan contents de tornar a escola,
1: sí,
2: o perquè
1: hi deu nins que no veuen tots els seus amics durant tot l'estiu.
2: Ah, sí. O s'avorreixen.
1: Però no era el meu cas.
2: Tu t'ho passaves pipes a poble,
1: sí,
2: o Can Picafort.
1: Sí, Can Picafort, sobretot, sí, sí.
0: Clar, i ara...
1: Que nedaven, sí,
2: clar,
1: sí,
2: sos grans i tot.
1: Mm. Exacte.
0: Ara de grans, i ja ha passat l'estiu, i per que ha durat dos dies, no?
2: S'ha fet llarg aquest estiu,
0: ah, sí?
2: Tanta
1: calor. Jo m'ha passat rapidíssim.
0: Sí, jo m'ha passat volant.
1: Fem molta calor, sí, però l'estiu...
0: Però tot passa més aviat, com més gran un se fa, no?
1: Sabeu que sí.
2: Ara per això,
0: padrins. Sabeu que sí. Bueno, ja ho tenim tot per aconseguir-ho tot, com deia, no? Tres hores de Tentol, que no han fet més que començar, i tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentoldivetres, o també al Facebook de Tentol.
2: O bé el correu electrònic.
0: O sorpresa.
2: Que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: Què t'ha fet tanta gràcia?
1: No ho sé.
2: Perquè està com molt coral.
0: Sempre, eh?
2: Ho hem agafat en sèrio.
0: Sobretot
2: no ha...
0: després d'aquest sushi. I si hagués estat de llampuga, ja, Maria,
2: bueno,
0: crec que n'hi podria enxerrar.
1: Demà em pot dur de sushi.
0: Crec que n'hi podria enxerrar.
2: T'imagines? Que l'he de fer jo, Miquel? Estem arreglats,
1: sí,
2: o?
1: Sí.
0: Petició feta.
2: Oi, no. Però esperar així segudets com estàu. Perquè m'ho... No.
1: Jo tampoc.
0: No ho fem mai. De sushi, sí.
1: Sí, una vegada amb els amics, però...
0: Sí,
2: sempre accidentat, tu?
0: Accidentat, per què?
2: No sé, és difícil.
0: Ah, perquè se fa arròs, perquè no te queden les peces guapes.
2: Es punt de l'arròs,
0: és difícil,
2: despeix,
0: no el vol fer.
2: La forma
0: veure,
2: de...
0: Jo he provat de fer tres pit màxim. Tampoc no és que
2: I
0: sigui
2: no
0: un gran expert.
2: Cap.
0: No.
1: Cap ni una.
2: Cap no. M'ho ha convidat.
0: Però mira, ja, per una banda, la convidada a fer sushi plegats, per una altra, la llampuga.
2: Sí.
0: Bé, tenim feina, no ho sé. Mos hi haurem de posar.
2: Bé, i de mans a l'obra, vinga.
0: Això mateix. Bé, i qui està a mans a l'obra és el nostre tècnic que farà aquesta primera hora. No sé si la segona i la tercera. I si n'hi hagués quatre, també en faria quatre. No, diu que li basta i bé aquesta primera hora. En Joan Jiménez, moltes gràcies, Joan, per ser-hi. Són les 3:20, moment de començar.
3: La rabiosa actualitat.

0: Com si no haguéssim començat, però com que tenim tanta de xerrera i ens agrada xerrar... Bé, ja sabeu que a partir d'ara, i com fem cada dia d'aquest mes d'agost o durant tot aquest estiu, jugarem a la batussa, és a dir, als pobles d'arreu de les illes. Veniu a concursar amb l'objectiu de fer el màxim número de puntuació i a principis de setembre, és a dir, la setmana que ve, a partir ja de la setmana que ve, reunirem els millors pobles en els quarts de final per saber quin serà el poble més tèntol de tot Balears. I la classificació és la següent. En tercer lloc es manté igual, Muro amb 83 punts. En segon lloc, Porreres i Capdepera empatats amb 85. I en primer lloc d'aquesta classificació, per ara és el millor poble de totes les Illes Balears. Bé, poble,
1: no és el millor municipi. Poble. És el municipi més tèntol, no? Perquè millor són tots.
0: Ai, sí.
1: No sé.
0: Amb 88 punts, el poble més tèntol de Balears, el municipi, però que també és un poble.
1: Que si no, si Miquel te dirà que...
0: És Marratxí.
1: És el millor poble de poble.
0: Ah, no, això està clar.
2: I tu diràs que és
0: incòmode. Sí. Bé, ja ha arribat el moment, vinga, de conèixer quin és el poble que juga avui a la batussa de Tèntol.
2: I el poble que passa avui per la batussa de Tèntol és... Maria de la Salut.

0: M'he imaginat les Mariandes i Mariandos caminant pel carrer, al ritme d'aquesta cançó, d'en Santana. Sí. Bé, idò, avui juguem amb el poble de Maria la Salut. Ja sabeu que és un municipi mallorquí situat en el centre de l'illa, a la comarca del Pla i al nord-est de la capital. Limita amb els municipis de Llubí, Santa Margalida, Ariany i Sineu. I el seu gentilici, ja ho dèiem, és Marianda i Mariando, i Maria té un total de 2.461 habitants clavats, segons dades, però, de l'INE del 2025.
1: Dins el municipi destaquen les possessions de Roqueta, Deulosal i Montblanc, així com altres finques i paratges com la Bisbal, Son Gil, el Pujol, el Rafal, Son Perot, els Gassons, la Font, Son Roig, les Sors, el Rafal Nou, la Torreta, Son Niell, Llampí, Son Xigala, la Vall d'Aram, les Taronges, Tarragones, no taronges, i són bacs, que els sabíeu, tot això.
0: No,
2: sí. No.
0: En tenen, eh? Tenen,
1: sí,
0: tenen molt de topònims, moltes possessions i finques i contrades. I quins són els llinatges més comuns de Maria?
2: I doncs són Mas, Ferriol, Vergues, Carbonell, Font i Benrei.
0: En coneixeu, segur.
2: Sí?
0: Sí,
2: jo Mas també. I Ferriol,
1: sí.
2: I Vergues,
1: sí.
2: També.
1: Sí,
2: sí, sí. Sí.
0: I el topònim té un origen dual que combina una antiga arrel àrab amb una cristianització posterior de la població de Maria.
1: Sí, aquest nom tan singular, no? Tan, que és més llarg de lo normal, segons els estudis filològics, la primera part del nom Maria no feia referència originalment a la figura bíblica, la Verge Maria, sinó que en realitat prové de l'àrab i deriva del verb ra, que significa veure o mirar.
2: Després de la conquesta de Jaume I, al segle XIII, la similitud fonètica va fer que els nous pobladors catalans associessin el nom a la Verge Maria. D'altra banda, l'afegit de la Salut és una incorporació molt posterior que respon a motius religiosos, concretament per la devoció a la Mare de Déu de la Salut a l'oratori local. El municipi va adoptar aquest nom compost de manera oficial l'any 1916 amb l'objectiu de distingir-lo d'altres pobles de l'estat.

0: Avui, Maria, t'ha lluit, eh?
1: Totes les cançons que sonen avui me les han cantades durant 30 anys.
0: Sí? A Maria?
2: No, no, Maria no, però ella no, Maria, sí que...
0: Clar,
2: sí.
0: Bé, sí, sí, clar, sí. Tu fes aquesta tria, perquè avui feim Maria la salut, i evidentment na Maria havia de triar clar. Aquestes cançons,
2: sí.
0: Com aquesta Maria d'en Ricky Martin. Bé, i Maria la salut, és un poble tradicionalment agrícola.
2: Sí, destaquen els conreus herbacis extensius i la ramaderia ovina, així com els alls, els melons, les cindris, les tomàtigues, sobretot les de Ramallet, són les més valorades en aquest municipi, i en zones marginals els ametlers. Així mateix, en els darrers anys han proliferat diferents empreses dedicades a la construcció, ja sigui materials de construcció, com obra pública i civil. Han existit i existeixen encara menestrals de la fusta i del ferro.
0: I pel que fa a la seva història, abans de la conquesta cristiana, les terres de Maria integraven el districte islàmic de Muro, és a dir, de Muro.
2: Exacte.
1: Després, però, Maria no devia ser més que un alqueria o un llogaret, i per això depenia de Santa Margalida. Any després, el 1836, Maria de la Salut es va segregar de Santa Margalida per constituir un municipi propi.

0: Quantes cançons no nostrades que canten a Maria, la Salut.
1: Mm? És que de demanar a en Tomeu, magnífic, magnífic.
0: De demanar a en Tomeu que em faci una, si és que no la té ja.
2: En Tomeu Penya.
0: En té tantes.
1: Potser en té,
2: oi? En tenia una de Maria, però que era una persona, no és poble, m'apareix.
0: Bé, i les festes patronals de Maria de la Salut se celebren en torn del 8 de setembre, que és el dia central en honor a la seva patrona, la Mare de Déu de la Salut, també coneguda històricament com la Mare de Déu dels Missatges.
1: Ara bé, una festa ben coneguda i que de fet enguany fa 30 anys és el Rock en Rostoi. És un festival rural i de música alternativa que sempre ha estat caracteritzat pel seu rock al camp de blat segat i també per l'escenari d'electrònica dins un safreig, 100% autogestionat, i té lloc el darrer dissabte d'agost, és a dir, aquest dissabte serà.
0: Aquest dissabte,
1: sí.
0: L'any que fa 30 anys de que és Rock and Rostoi, hi anireu?
1: Jo hi he anat molt d'anys i crec que hi pegaré un vot.
0: Sí?
2: Vos heu ficat dins el safreig?
1: Sí, també.
2: Sí. Ah, sí, oh? Sí.
1: Ja que hi vas,
2: ho veus tot, clar. Completa.
0: I hem acabat ben prest.
1: O tard, sí. Depèn de com ho miris.
0: Ja.
1: Hi ha gent que ja va berenar i que encara de la tomaca teva. Sí.
0: Jo fa anys que no he tornat, però sí, hi vaig passar un parell d'estius. Bé, és dir, que se fa, no? No és que anàs a passar l'estiu.
1: Quedava ja
0: acampant.
2: Va anar al Rostoll i va quedar...
0: Rock and Rostoll, 30 anys, aquesta setmana, per cert, en xerrarem.
1: Demà, crec, demà, si mateix. No vaig malament, sí.
0: Molt bé, i jo tenc un refrany de Maria que diu així... A veure si vos agrada. Ariany es viu bé tot l'any i a Maria tot l'odia.
1: Clar.
2: Aquest tot l'odia.
1: Jo tindria una altra que no sé si agradarà tant.
2: Ai.
1: El rector de Manacor anava a boixar Maria.
0: Ai, ui.
1: Ui.
2: Jo no l'he trobat.
1: Jo no l'he polat, jo.
0: Pegàvem fora. Bé, fora.
2: Va, Manacor, Maria no està tan fora, no?
0: Però bé.
2: Va, li devia agradar una Mariando o un Mariando. Idò, mira, jo en tenc una altra. Acabar amb la processó de Maria, que no sé si ho havíeu sentit mai, això.
1: Jo he sentit acabarà amb les completes del cul.
0: Ah, sí?
2: Uau.
1: Jo crec que un any deveren acabar tots. Perquè...
2: Sí, això és la processó
1: de Maria. La processó de Maria també, no?
2: Vol dir que acaba malament, que és un fracàs, o que hi ha brega, perquè sabeu que una processó hi va a brega.
0: Quan la processó és la moixeta.
2: Quina moixeta?
0: No ho sé. Això també hauríem de cercar. D'una moixeta, puntura va acabar rapinyades. Bé, i fet, avui jugam amb el poble de Maria de la Salut.

Però abans, ja ho sabeu, vos hem de fer la pregunta que diu així. Aquest estiu vos demanam pel pare gentilici, és a dir, el malnom que reben els habitants d'aquell poble que ve a concursar. Avui concursam a Maria de la Salut i, per tant, vos demanam quin malnom reben els mariandos i mariandes.

0: crec que ara per festes a Maria... contrataran a Maria.
1: Sí, sí. Per posar cançons que no només diguin Maria.
2: Ja atura, ja atura, ja no n'hi ha més.
1: Ja basta, ja basta.
0: Ana Maria Pons, DJ. Ha posat un nom.
1: DJ Maria.
0: Pues bé, no sé si el tens ja.
2: No, la veritat que hauria de pensar, però jo crec que se m'adonaria bé.
0: Ave Maria.
1: DJ. Puríssima. En el safrei de rostó, jo la veig.
2: DJ Puríssima.
0: Sí. Molt bona tria, eh? Molt bona tria. Ara
2: ah,
0: sentim
2: no,
0: el Bisbal, eh?
2: PD.
0: PD.
1: Posa't
0: a Maria.
2: PD
0: Maria.
2: PD Puríssima.
0: Sí. I de quin mal nom reben els mariandos i mariandes? És la pregunta que feim avui. I com ho podeu fer?
1: I mos poden enviar la seva resposta a l'story de l'Instagram del programa.
2: Pot en català, si vols.
1: Sí, no me facis riure, Maria.
0: No, és que ho podrien dir.
1: Mos podeu telefonar al 971-13-99-00 per entrar en directe. Atento-ho.
0: I d'ahir, vinga, ja ho sabeu. O per telèfon o per Instagram. Quin mal nom reben els mariandos i mariandes? Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
5: Calor.
6: Moscars.
5: Gelats que se desfan massa ràpid.
7: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

0: Mental, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: Però abans, i ells ho saben, i són dos, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
2: Un qüestionari electrònic.
3: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
4: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
5: Sigueu benvinguts. Comencem.
6: Qui sou?
7: No m'heu dit el nom.
8: Noms i adreces.
9: Enric Pozo. O Joan Carbonell.
10: Som parents? Som casats?
9: No, no, som amics.
11: Sí, som amics.
12: Necessito una mica d'informació. Per començar, parli'm una mica de vostè.
9: Bé, jo som professor jubilat i me dedico a fer activitats culturals i també estic dins del món del cooperativisme.
11: Bé, jo també sóc mestre jubilat i me dedico a les meves corolles a fer assajos damunt productes de botits mallorquins.
13: Li agrada veure la televisió?
9: Sí, estones.
11: Sí.
14: A part del clavegram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
9: Hombre, els romans sobretot van fer a donar-nos idees importants de pensar, va haver grans pensadors i sobretot van ser persones que van lluitar molt per aconseguir altres territoris.
11: Bé, bàsicament també, sobretot l'obra pública hidràulica, de conducció d'aigua, i a més els seus útils que empleaven per les carreteres per fer aquest tipus d'instruments són els mateixos que ara s'estan empleant en els GPS i els de Jones.
5: T'agrada viatjar?
9: Moltíssim m'agrada viatjar.
11: Sí, és punt flac.
15: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
9: Bé, jo practic senderisme i també escacs.
11: Jo ara anar a caminar.
16: Una actuació extraordinària.
17: Deixem-ho per avui.
18: Moltes gràcies.

0: Idò, i avui concursam amb dos mariandos, en Enric Pozo i en Joan Carbonell, que en saben i molt, ja ho veurem, perquè, de fet, saben fins i tot aquesta dita que han dit.
1: De ser processador de Maria, que va contra processador de Maria, contem-nos...
0: Què vol dir això?
2: Bé, a veure, segons em van contar, suposo que la persona que va contar sí que tenia molt bona informació, va sorgir arrel d'una processó que es va fer, i quan ja estaven a l'església, el capellà damunt la trona va demanar silenci, etc. I seguint en so xipeu, i va baixar de la trona.
0: Ui.
1: I va ser ahir que va...
0: I què va passar, llavors?
2: Bueno, aquí m'atur.
3: Ah. Va començar a repartir llei.
0: I va per tots. I va per tots. Tenia geni. Tenia geni, que rector.
2: I va per... Seu més, seu manco.
0: I sabem quina data era, més o manco, això?
2: Sí, no fa tant de temps, de dir això, fins als 1950,
4: fins als anys 50. Ah, sí, el segle passat.
0: O sigui, tenim nom i llinatges. De rector. No fa falta que el diguem,
4: no? No fa ni 100 anys, vaja.
2: Sí, no fa 100 anys.
3: Que ja vaja, vaja. Ja ves viu el rector.
2: No. Ja
4: ves viu. No. Bé, no l'enumerem, no, per lo que pugui ser.
1: També m'hauran dit que vos diuen telecons de mal nom en els mariandos. Per què, aquest?
2: Mala pregunta. Pues...
3: Jo crec que bàsicament és una relació que teníem a Santa Margalida, com ha estat fins a l'any 1916, vull dir, 36, no van, 1836. No vàrem ser independents, estar a la compra així que anaven darrere sempre dels vileros, i aquí van aconseguir, i sempre mos

0: dit, sempre ha hagut aquesta rivalitat.
1: Mm. Sí, no, com... no vols dir ben i d'ambes amb el Vilero.
0: Hombre, ara ja millor, però quan havia el futbol d'un temps, havia tots, normalment també.
2: És per dalt, jo Maria Domé, repartiu.
3: També arreplegam.
4: I en Muro, com vols dir? Perquè clar,
5: beníssim,
4: Muro formava part de Maria.
2: Sí, home, sí, per això fa molts anys.
4: Sí, clar, sí, clar, no, bé, però...
5: Beníssim, cap problema.
4: Arrosseguem història.
5: És l'única cosa que en Eric i jo avui tenim ganes és de quedar davant de la vila.
2: Ah, idò, mira, encara és aquesta rivalitat.
1: Muro va en tercers, no? Bueno, sí. També el dureu de passar.
5: Ho intentarem, però si quedem davant la vila...
0: Ja haurem complit.
2: Això és el més important.
1: Bueno. En Enric, bé, la informació que mos donen cada dia sí. Els nostres concursants mos ha posat que divulga joc de cartes Terceti, que només se juga sí. A Maria. Mm, com sí. Se juga? Com és aquest
4: bé,
1: joc?
4: Què és Terceti?
0: Terceti és un joc que se, bé, una, se diu que se va dur d'Itàlia, però els italians diuen que se va dur la corona d'Aragó, per tant, en ple de segle XIII-XIV. A Itàlia encara juguen molt. És un joc que a Mallorca només s'ha jugat en aquest moment a Maria, s'havia jugat a molts de municipis, se manté a Maria, ara per cert que venen les festes del poble, i dia 2 fem una diada, sobretot per ensenyar als joves del poble a jugar a Terceti perquè es vulgui mantenir.
4: Dia 2.
0: Dia 2 de setembre. I bàsicament és un joc en el qual se juga. No se pot xerrar, o sigui, es juguen per parets, se reparteixen les 40 cartes de les cartes espanyoles, on la carta més important és el 3, la segona és el 2, s'as, llavors ve rei, cavall, etc. I si un té 3-3-2 té 3 punts, si un té 3-2 també té 3 punts extres, i després tu has d'anar jugant amb el teu company, així com vaig jugant amb les cartes, t'han de servir sempre que sigui possible, i quan el teu company no te serveix, t'ha de marcar un poquet el que vols que tu li tiris quan tu vulguis que ell entri. I per tant, és un joc de pensament, és un joc de reflexió, i és un joc del qual durant les 10 jugades que hi ha, que dura cada jugada, i llavors hi ha 3 cantons, s'han de fer 30 punts, sempre els 3, va relacionat molt. Idò, durant aquest temps no se pot parlar, i després quan s'acaba se comença a barrejar. O sigui, llavors tu has fet mal fet aquesta jugada, no has dit que jo he tirat un cavall perquè tu me tirassis en vez de copes oros, i tal.
4: Per barrejar, llavors em feia festa, també.
0: Sí, sí, home, al final és que perd, paga el bonus.
4: Com és que arriba... Sí. Com és que arriba a Maria i només se juga a Maria, de tot Balears?
0: O sigui, se jugava a Mallorca, se jugava molt de municipi. El que passa que és un joc que, en el qual, per una banda, s'ha perdut molt el sentiment de jugar en el cafè, cada vegada ja n'hi ha més gent que juga en el cafè, i després hi ha hagut una altra cosa, i és que avui en dia les persones majors, un temps, anaven en el cafè, però ara van a la tercera edat i ara és que s'envia més, s'havien tots els jocs ancestrals d'aquí, i aquests jocs, a poc a poc, cada municipi s'ha anat perdent a poc a poc. Ara, se pot dir que només s'hi juga truc i a qualque estona, a qualque bar.
4: Els joves no en saben tant. No, o sigui, a poc a poc.
0: Sí, el truc sí, però no, és vera que ara està sortint un grup de joves que tenen ganes d'aprendre a jugar a Terceti.
4: Molt bé.
0: I a més, bueno, l'any que ve...
1: Sí. La setmana que ve poden
4: enxerrar,
1: dedicar un programa en això.
4: Sí, sí, sí.
0: I a més s'està preparant, s'està intentant preparar perquè l'any que ve, de mes d'abril, fer un campionat, diríem quasi mundial, intentant que venguin els italians i tres municipis que juguen a la península, concretament una a València, una a Albacete i un altre poble també a Guadalajara, que també és molt curiós.
2: I després tenim en Joan, que està molt interessat en els embotits mallorquins, com així?
5: Bueno, perquè me ve ja de família. I sempre ha estat aquesta coralla.
2: De fer matances, o...?
5: Sí, bueno, sí, de les matances, ma mare ja va començar, i els meus padrins, i els temes de la carn, els embotits, i sempre m'ha triat la coralla de com es fan, per què es fan, i totes aquestes receptes ancestrals, i que moltes vegades se fan sense saber per què se fan, i anar gratant, i fins a... arribar als nostres dies, no? I bàsicament és això.
2: Molt bé.
4: I això n'ha xerrat, fa reculls de llibres.
5: Sí, ja era una publicació que era va ser de Montes Camarot, la trilogia d'esport, l'humà mi del pallós, el Camarot. Ara, el mes de novembre, suposo que sortirà de la sobrassada, la penicilina del Pagès, que és molt curiós, perquè la penicilina del Pagès, i el següent any després seria de Montseny, que seria la trilogia d'aquests tres embotits, i cada un té un per què, no?
4: Tenim un altre esquer. Mes de novembre poden xerrar sobre sala. Exacte, quan traguis el llibre, l'han de tastar, aquesta sobrassada de Maria, sobretot. Bueno, mos hi hem de posar. Vinga. Heu vingut a concursar?
5: Sí.
4: I sobretot en sabeu de participar, de dinamitzar, cooperativisme, activisme, d'això en sabeu, eh?
5: Sí.
4: Vinga, idò, som-hi.
3: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
4: Idò, tot és començar i ens hi posam amb aquesta primera prova que, com ja sabeu, consisteix en lligar paraules. Sí, n'heu d'encadenar.
1: Heu d'encadenar paraules. Heu de dir una paraula que comenci amb la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. I tindreu un minut i obtindreu un punt per cada paraula que encadeneu.
4: Idò, i avui han decidit que començarem per la paraula rostoi. Què en teniu de rostoi per Maria?
1: És a dir, amb una L.
4: Sí? Preparats? Ah, ja tens.
0: Lloc.
5: Casa.
0: Asa.
5: Alemany.
4: Asa.
0: Alemany amb ell grega.
2: Ja me'l va passar ahir, això.
1: Ahir va passar, canviar el brau.
5: Alaró.
2: Vinga.
0: Os.
5: Sopa.
0: Ànima.
5: Alaó.
0: A l'ha dit. Ungla.
5: Antoni.
2: Tot et serà.
0: Illa.
2: Un altre.
5: El bo. Rostoi.
0: Lloc.
5: Coloma.
0: Ara.
5: Avui.
0: Illa.
5: Entre polaca.
4: Molt bé. No heu repetit un parell, heu repetit lloc, per exemple.
1: I rostoi, que és el que han començat.
4: Rostoi també, justament. I tem per mi que... Illa, pot ser? Illa també. T'he apuntat des de 8.
1: Jo n'he comptat des de 9.
4: De 9.
1: No sé si n'he comptat de més de
2: 9. Jo n'he comptat 20, però fora dels comptats les repetides.
4: Clar, en restant 3.
1: Són de 7, de 8, sí. De 7, de 8. De 7, de 8.
4: De 7?
1: De 7.
4: Vinga, idò, de 7 puntets que sumam en aquest marcador per començar, que està molt bé.
1: Està bé.
4: Sí. Està bé per començar. Idò, de 7 punts i ara, vinga, hem de fer la segona prova.
3: D'on m'has dit que és?
4: Juguem amb Maria de la Salut, avui amb Enric Pozo i en Joan Carbonell, i ara haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentirem xerrar. Són 10 punts, 5 si encertau l'illa i 5 si encertau el municipi. Es va de fer, eh?
1: Es va de fer. Menys si sabeu d'on és aquesta persona que sentireu ara.
6: Sobretot quan vaig venir a Barcelona a estudiar, fora de passar més moments tota sola, de mudar-me a una ciutat nova. Em vaig refugiar una mica amb això i me va néixer. La primera ídol que vaig tenir de petita va ser la Maria Isabel. Era bastant increïble, perquè crec que a més se va presentar a Eurovisió Junior i tal. I jo me vaig obsessionar una mica, sí.
0: Jo crec que són d'aquí, Mallorca. Aquesta lota és d'aquí, crec, de Mallorca.
4: Sí?
0: Sí, Mallorca.
4: De Mallorca.
1: Heu sentit característiques de qualque poble en concret?
5: Ha de ser un poble que ho fan ser,
2: Sí.
5: Per tant, jo no aniria molt tan fort, i per dir que qualcuna aquí diries, Enric.
0: Home, que el tema de ser sempre és complicat, el tema de ser. Nosaltres, per exemple, no la feim. Nosaltres no feim cap.
5: No l'ha feta.
0: Neutra.
5: No l'ha feta.
1: És veritat que nosaltres no...
0: Nosaltres feim ser neutra.
1: Només feim ser neutra.
5: No l'ha feta.
0: Per tant, aquesta no l'ha feta.
5: No.
0: Bé, anem a tirar un poc...
5: Ho tira per...
0: Per on vol que tirem? Tirem per... Vinga, anem a dir Sant Eugeni.
4: Sant Eugeni.
5: Va bé, vinga.
4: Heu dit a prop.
5: Heu dit a prop.
4: Heu dit a prop, bé. No. Està un parell de passes de Maria. Sant Eugeni, eh?
2: No l'ha sonat sa veu, no ha conegut qui era... No.
1: Va.
2: Vinga.
4: Mallorca. I Sant Eugeni,
1: No.
4: No et Sant Eugeni.
1: Era de
4: tampoc
1: Lloret.
4: Tampoc no volten fora.
0: De Lloret.
4: Sí.
0: Això que era... Devia ser en Felip, no?
4: Això era na Maria Jaume.
0: Na Maria Jaume.
4: Na Maria Jaume era això. Sí.
1: Na Maria Jaume, sí, sí.
0: És que jo veig que era un poc pesplà, però no... Sí. Era aquella zona.
1: Sí.
0: Era la nostra zona.
1: La nostra zona, però és veritat que és complicat a vegades triar de quin poble és, perquè la diferència tampoc... És complicat.
4: Bé, però han sumat 5 punts, eh? 5
1: punts, ja.
4: Que bons són, eh? 5 puntets que sumam, per tant en tenim...
2: 22 punts.
4: 22 punts. Vinga, ara ve la prova més divertida.
3: L'embarbussament.
4: Au, idò, ja ho sabeu. Ara,
2: en Joan ja tanca els ulls i mira per avall.
4: D'això en sabeu, clar. Sentirem un embarbussament. I el de dir sense interrupcions ni errades, també en podeu dir, d'errades.
1: Bé, millor que no. Són 10 punts i el deix perfecte, i si hi ha errades, en Joan, el nostre tècnic, vol baixar la puntuació.
4: Sí,
1: el van al lot, sí, exacte. Van al lot, en Joan.
4: El sentim?
5: El sentim.
4: Idò, endavant.
7: Hola, no.
8: Qual que li digui jo?
7: Sí.
8: Un tigre, dos tigres...
7: Que no me'l surt.
9: Ara sí que tornem a l'escola. Un tigre, dos tigres, tres tigres...
10: Un tigre.
11: Un tigre, dos tigres...
12: Tres tigres.
13: Un tigre, dos tigres, tres tigres.
14: Un tigre, dos tigres, tres tigres.
15: Un tigre, dos tigres, tres tigres.
16: Tres tigres.
17: Tres tigres.
18: Un tigre, dos tigres, tres tigres.
19: Tres trigues.
20: Tres tristos tigres.
21: Tres tristos tigres.
22: Tres tristos.
23: Tres tristos.
24: Tres tristos tigres.
25: Tres tristos. Tres tristos tigres.
26: Tres tristos tigres corren per la selva.
27: Tres tristos tigres corren per la selva. I ja anirà bé.
28: Aquest també és de pesescola.
29: Un tigre, dos tigres, tres tristos tigres corren per la selva.
2: Com ho veus?
1: Que ningú el vol dir.
0: Ho intentem.
1: Va.
0: Un tigre, dos tigres, tres tristos tigres, anem per la selva.
5: Tres tigres,
1: anem
5: per la selva.
1: Molt bé,
2: Joan, ho vols intentar, tu?
1: Intentam, eh?
5: Un tigre, dos tigres, tres tristos tigres, tres tigres... anava per la selva.
4: Ui, l'hem embullat un poc, ara.
1: Crec que ho ha fet millor en Enric.
5: Sí, de clar. Molt.
2: Bé.
1: En Joan... Un 7.
4: Un 7. Molt bé, clar, l'hem embullat i heu dit anàvem per la selva.
1: I era corren
4: per la selva.
1: Corren. No
4: passa res. La diferència,
1: però... Ho ha fet molt bé.
4: Però molt bé, 7 puntets i, per tant, en tenim...
2: 29.
4: Molt bé.

0: Guanya qui la sap més llarga.
1: Idò, i ara vos farem dues preguntes a Enric i Joan relacionades amb Maria, evidentment, amb diferents opcions de resposta, amb dues opcions, que en cas de resposta correcta tindreu dos punts. I començam i ho fem parlant de Maria de la Salut, i hem d'explicar que el vostre municipi va pertànyer durant molt de temps als vostres veïnats, ho dèiem, a Santa Maria Lida.
2: Però aquest vareu... de sempre, segur.
1: Sí.
3: Ja l'ha dit en Enric, de fet.
1: Sí. Clar, vareu aconseguir independitzar-vos durant el segle XIX. Sabeu, però, a quin any es va independitzar definitivament Maria de Santa Maria Lida?
2: Bé, jo esperava per dir les respostes, menys si les sabien, però...
3: Voleu les opcions?
1: Ja, o opcions o no?
2: Jo crec que els hi fan falta.
4: Poden dir directament.
3: Vinga.
2: Directament.
4: 1836.
2: Exacte.
3: Correcte.
1: 1836.
2: Ho saben perfectament.
4: Enguany farà, enguany fa 190 anys.
1: Mm. 190 anys.
2: D'aquí 10 anys bona fareu punt. Festa grossa. No? Sí. La cosa, però, és que entre el 1813 i el 1836 hi va com a va i vens, no?
5: Hi va haver 3 intents.
2: Tres intents, però no... No acabàveu d'independitzar-vos fins que el 1836 sí que va assolir definitivament aquesta independència. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Molt bé, idò, sumam dos punts i ara parlarem del Rocan Rostoi. Mm-hmm. Clar, no sé si hi nau.
4: Hem anat vegades. I en Joan encara té una altra història.
3: Ah, sí?
1: Conta.
5: Des començament de Rocan Rostoi.
1: Sí?
3: Sí.
5: Era tirant de ball, no? Aleshores, sí. I un grup va demanar per fer un rock així, fora de vila, no? S'ha fet llavors camp de futbol i va demanar un rocador així d'espoble, un grufador. Mm-hmm. Jo no sabia ni que era un grufador. Resultava que era fer un clot, tiraria aigua, igual que els pobles en l'estiu se tiraven per allà de dins.
1: Sí.
5: I va començar aquí. Després, ja molt més endavant, ja se va...
2: Demanen de xerrar de rock en Rostoi.
1: Clar.
2: Te demanarem un àudio.
1: El grufador va ser s'inici, de Rostoi. Bueno, llavors volem demanar, perquè enguany, clar, a Rock and Rostoi celebra el seu 30 aniversari. Sabeu, però, quin d'aquests grups que vos direm actua enguany en aquests 30 anys del Rock and Rostoi?
2: És en Rudimentari o Animos per Rec?
4: Rudimentari.
1: Molt bé.
3: Idò.
1: Sí.
2: Grup de Rigui de Menorca.
1: No hi van, però en saben, eh? Encara hi sou a temps, d'anar-hi.
4: Sí, avui hi anirem. Avui hi anem.
2: Sí.
1: Bueno, idò, i ara ja hem arribat en aquesta recta final, darrera prova i definitiva. Aquí podeu sumar molt de punts. Ara quants en duim?
3: Ara en duim 33.
1: 33, que està... Està molt bé.
4: Era l'objectiu.
1: Preparats?
5: Sí.
1: Idò, vinga.
6: Amb la paraula a la boca.
1: Concursam avui amb en Joan Carbonell i en Enric Pozo, Mariandos, de Maria de la Salut, i ara en aquesta darrera prova i definitiva tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb Maria.
2: Ara elegirem a l'atzar quines paraules jugueu, vos poden tocar mal nom, topònim, nom de carrers, personatges del poble, nom de comerços o llinatges, men que toca avui.
7: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Topònims.
1: Topònims, que bé, eh?
3: Teniu moltíssims.
2: Començant per allà on se celebra el Rostoi.
1: Però ho fem molta puntuació, eh?
3: Podeu dir possessions, el que vols.
2: Qualsevol cosa.
1: Cada topònim és un punt, d'acord? Au, idò. Tens.
4: De l'Ossal, Banderola, Son Rabassa, Son Bats,
5: Son Fial...
4: El Rafal,
5: la Torre, Son Parat a l'Homà,
4: tu segueix? els gassons,
5: el Rebostès, el Campàs,
4: davant el Raval,
5: Arrai de Saigo, Roqueta,
4: Mm.
8: 30.
1: 15, n'hem apuntat, 15 clavats, 15.
2: Davant els micros, si ja
1: heu explicat. I en Enric Pozo i en Joan Carbonell, quant de punts han fet per Maria?
3: I han fet un total de 48 punts.
1: 48 puntets, molt bé, molt bé.
2: Està molt bé,
1: sí. Enhorabona.
5: No hem quedat a 0.
1: Bona nau, contents, cap a Maria.
4: Sí.
2: A 0 difícil quedaria, també.
1: Moltes gràcies, enhorabona.
5: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: I bones festes.
5: Igualment. Esteu convidats?
4: A venir.
5: Sí, a venir.
9: IB3 Ràdio és informació.
10: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha aixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
11: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
12: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
13: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
11: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
14: Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
15: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
14: Si a tu te dic pinta,
15: mur,
14: portada.
15: Si a tu te dic gra,
14: que te venes cap primer de tot.
11: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Heu de saber que el jove cuiner menorquí Joan Taltavull protagonitza, veurement si ho direm, un curtmetratge titulat Tot el que neix primer es trenca.
1: Tentol, en Celestí Oliver.
0: I ja poden començar aquesta segona hora, si la poden començar, no ho sé, no sé si...
2: Ara ja has arrencat.
0: Sí, ara ja he arrencat, eh? Sí. Que m'ha parat aquesta corda, ja, sí, ja d'un llis. Bueno, han jugat amb Maria, de la Salut, i bons concursants. Han fet una bona puntuació, 48 punts.
3: I sobretot, sabien moltes coses.
2: Sí. Moltes coses.
0: Moltes coses.
3: Baixar de ser professor de Maria ja... Sí. Ja m'han guanyat.
0: Que va acabar, en principi sabem que tots.
3: A tots i que vas escapar allà.
0: Sí, no?
2: Sí, qui va retor, sí, retor, retor,
0: retor, va començar. No sabem si eren mamballeta, no sabem si eren cot de puny, no sabem si varen volar banys, no ho sabem. I no fa tant d'això.
2: Quina imaginació.
3: No, no, anys 50.
0: Sí. Anys 50.
2: Sí.
0: Se conta gros, perquè arribar fins aquí, fins a l'estudi d'IB3 Ràdio, dia 25 d'agost del 2026, que se recorda i bé.
2: Jo ho he sentit a dir abans, però sí, és una frase que se diu bastant, crec. El manco pas pla.
0: Bueno, s'ha transformat en dita, sí, en dita popular.
2: Un refrany.
0: Bueno, i d'ahir hem jugat amb Maria i ara és moment de conèixer aquesta notícia del dia que vos dèiem d'aquest jove cuiner menorquí que és en Joan Taltavull.

0: I saludant primer de tot en Lluís Fortesa, que és qui s'ha incorporat. Ui.
1: Ui. Com així? Ui.
2: Ai, avui no, no xiula,
1: ets un Terian.
2: S'ha convertit en no, un Terian, no? Clar,
0: els de Marí mos han contat que Rostoi, clar, va començar amb un grufador, amb un grufador de porcs, crec que no n'hi havia de porcs. Eren no, joves no sé. Que demanaven un grufador.
2: Supos que
0: no
2: és Renau.
0: I clar, en Lluís sap que li agrada un festival.
1: Segur que s'ha ficat dins els safarets
0: sí,
1: de rock.
0: Sí, diu que no, diu que no.
1: No, no diguin
2: mentides. Ell és més de rock.
0: Ell diu que no.
2: Que de safarets.
1: I d'ahir estava en el Rostoi.
0: Ah, diu que tenia exàmens al setembre. Però vas tenir exàmens.
1: Durant 30 anys has tingut exàmens.
0: D'anys.
2: Ara fa un període d'any que no en tens.
0: Diu que sí. Clar, anaves a repesca, no? Sempre. Anaves a setembre. Passava, passava. Bueno, Maria, Miquel, com estàu?
2: Bé,
1: beníssim.
2: No mos hem mogut d'aquesta cadira.
1: Sí. Digerint el sushi.
0: El sushi d'abans, no? Esperant que arribi el sushi de Llampuga.
2: Sí, sí, qualque dia arribarà.
0: Ara que ja s'ha obert sa veda.
2: També li poden demanar a en Joan tot avui.
0: També, sí, també, també.
1: Xerrant de cuina.
0: Clar, perquè avui anam fins a Menorca per parlar d'aquest jove cuiner, en Joan Taltavull, i del seu curtmetratge que es titula Tot el que neix primer es trenca.

0: Només de 9 anys, el cuiner Joan Taltavull ja comença a guanyar prestigi dins el món de la gastronomia. L'any passat va representar a Menorca l'European Young Chef Award, un concurs dels millors joves cuiners.
1: Mm-hmm. I allà va quedar tercer, presentant un arròs a la terra i un plat de creació pròpia inspirat amb aquesta recepta tradicional de Menorca.
0: No menjat mai d'arròs a la terra?
1: No.
0: Jo tampoc.
1: Però...
0: Aquí poc aniré a Menorca, així que potser...
2: Ara, vinga, sí. Ah. Ja no ho sé.
0: Us en duc un tàper.
2: Me ressona,
1: no sé com arribarà això, però... He tastat la caldereta, però aquest
0: no,
1: arròs,
0: no? No, mateix,
1: no,
0: segur
1: que és bo.
2: Vas segur. A Menorca, en duràs, també el compartirem.
0: Clar.
2: D'acord.
0: Sí, sí, sin dubte, sí.
2: D'acord, sí.
0: Jo, bé, jo això, no n'he menjat poc el que dia el tastaré. Va, per si hi ha algú com nosaltres que no sap que és aquest arròs a la terra, no n'he menjat mai, vos explicant que és un poquet així per damunt. Diuen que es tractaria d'una herència culinària àrab que s'hauria redactat. Tradicionalment a Menorca aquest plat se feia el dia de les porquetjades o les matances.
1: Mira, ho van queixar de porcs. I tot és que ho veu venir. I tot i que el nom del plat menciona l'arròs, no en du d'arròs. L'ingredient principal és el blat trencat en morter, però també du tomàtiga, ais, costella i diferents embotits de porc. Mm-hmm.

0: I això, un plat que es diu arròs a la terra, però que no du arròs. Sí. És un poc curiós. Mm. Sí. És blat així, és micolat.
1: Blat molt, sí.
0: Sí, sí. Mm. I de la història d'aquest plat que va fer inspirat amb l'arròs a la terra i amb el qual va quedar tercer en aquest European Young Chef Award, n'ha nascut un curtmetratge. L'ha titulat Tot el que neix primer es trenca i en podem escoltar un petit fragment.
2: Tot el que neix, primer sa roba, sa terra, sa llavor, es gra, sa meu ànim. Jo també vaig haver de rompre esquemes per trobar sa meva veritat. Rompre'ns idees de lo que havia de ser. Rompre'ns lo fàcil, lo esperat, lo segur. Meravellat. Hipnotitzat per esforç, submergit fins a aquell caliu, el caliu de la meva família. Vaig intentar seguir un altre camí, però la terra me va cridar de tornada. La mateixa terra, on el blat xeixa, es fa fort amb el vent, on es gra se mouen les mans, on es fort negre es crien llibertat i les carabasses s'enyeixen.
3: Idò, aquest curtmetratge que s'ha presentat en el festival Food Film Menú, allà ha guanyat en la categoria de vies regeneratives i també aspira a aconseguir la votació del públic.
0: Aquesta producció parteix de la curta trajectòria d'aquest jove cuiner i posa en valor la relació que hi ha entre gastronomia, territori i l'origen dels aliments, dels productes. Mm.
3: Un curtmetratge que ha estat impulsat per la Fundació Foment del Turisme de Menorca, produït per Be Creative, i té la intenció de reflexionar la passió per la cuina i la terra.

0: En Joan Taltavull, justament avui no mos pot atendre en directe perquè fa feina cada dia en aquestes hores, normal,
1: clar, feina de cuiner. De cuina.
0: Sí, sí,
1: cuiners.
0: De cuina. Sí. Però hem aconseguit parlar amb ell abans, avui de matí, i hem volgut aprofitar aquest curtmetratge per repassar la seva trajectòria. Començant però pel principi, diu que ell va començar la cuina gràcies a que el seu pare es pastisser.
2: Jo vaig començar en el món de la cuina gràcies a mon pare, perquè mon pare fa feina a una pastisseria i jo ara entenc de nou, però amb 16 d'allò que has de començar a fer feina i no saps prou de què, i bueno, al final, per fer uns mesos d'estiu, i vaig entrar allà a la pastisseria a fer feina, i me va agradar, i bueno, vaig començar a estudiar el grau mitjà de cuina aquí en el Maria Àngels Cardona, i quan vaig acabar allà, pues, ja tenia ben clar el que m'agradava i pues, ara mira, som a Barcelona, en el Sant Ignasi, i estic estudiant direcció de cuina.

0: I què és el que va captivar Joan Taltavull de la cuiner? I d'això també ens ho ha explicat.
1: El que més m'agrada, i crec que qualsevol cuiner, és veure en el client satisfet i que realment li agrada el que s'està menjant o l'experiència que està visquent, no? Jo crec que no hi ha res més públic que això quan és cuiner que veure un client, un comensal satisfet i agraït.

0: I com vos hem explicat, tot i la seva curta trajectòria, en Joan Taltavull l'any passat va quedar tercer en aquest European Young Chef Award i mos ha contat quin va ser el plat que hi va presentar.
1: Si European Young Chef, el que van presentar va ser una versió tradicional i una versió innovadora de l'arròs de la terra, que és un dels plats més icònics de la cuina menorquina. I bueno, el que va destacar molt el jurat, sobretot, va ser el gust que tenia, perquè realment els dos plats a simple vista pues no tenien molt a veure, però després amb el conjunt i quan te'l menjaves, pues, la veritat és que els sabors eren quasi idèntics, no? I això és el que van destacar.

0: I arran d'aquesta innovació de la Rosa de la Terra que va fer per aquest concurs, li han pogut demanar a en Joan Taltavull com ho fa ell per fusionar l'alta cuina amb els plats més tradicionals.
1: L'alta cuina amb la cuina d'arrel es pot fusionar sempre i quan mantenguis un respecte en aquella recepta tradicional i en aquests productes que la creen, no? Jo parto des de la base aquesta d'agafar un plat tradicional i dur-lo cap a una mirada més moderna, me miro els ingredients, segueix aquells ingredients, no n'hi afegeix ni n'hi llef i procur que el sabor sigui el màxim de parescut.

0: Vinga, sota taronja.
1: Sí, sí, no, i arròs també.
0: Sí, i arròs.
1: Només hi ha cançonarres en aquest, sí, en aquest reportatge, sí, sí, sempre.
2: Baratia.
1: A partir d'aquest arròs a la terra modernitzat, com han dit, n'ha sortit un curtmetratge sobre la seva trajectòria.
0: En 19 anyets,
1: eh? En 19 anyets.
2: Ja me diràs.
1: Sí, sí. I en Joan Taltavull m'ho ha explicat més coses sobre aquesta producció que hi podem veure en aquest curtmetratge.
3: Aquest curtmetratge simplement explica un poc la meva història de la manera en què jo me mir Menorca i probablement de la manera en què se la miren molt de menorquins, total respecte cap al nostre producte, cap a les nostres terres i cap a les persones també que dediquen la seva vida a produir. I la veritat és que cercaven una mica això, rendir com un homenatge a totes aquestes persones que cuidant de Menorca i que feien que realment sigui una illa única.

0: I d'aquest respecte i aquest homenatge cap a la tradició, la cuina de Menorca i tots els cuiners també que l'han conservada i l'han ensenyada, però com que és tan jove, en Joan tot això ho fa molt bé i volien saber com, a través d'aquest reportatge, com veu el seu futur? Com és que una persona tan jove en 19 anys es veu d'aquí uns anys? I de, aquest xef ens ha contestat això.
1: Bueno, pues, sincerament, ara mateix estic acabant d'estudiar, m'hi queda un any i no penso en un futur bastant proper, no m'agrada tampoc pensar en un futur molt llunyà, sincerament. M'agrada més viure una mica el dia a dia, però sí que es veu que, òbviament, m'agradaria fer feina a qualque puesto amb renom i òbviament, quan senti que és el moment de tornar, tornaré i perquè sempre ha estat el meu somni acabar aquí a Menorca i viure sempre aquí a Menorca.

0: Quina enveja, eh? Sí. Quina enveja, aquesta passió per sa cuina d'en Joan Taltavull. Mm. I sobretot, bé, clar, passió i dedicació, perquè té sí. 19 anys, però de ben jovenet, de ben prest s'hi ha dedicat. I, clar, són moltes sí, hores sí, sí. de formació, de dedicació, i sobretot ara que li queda aquest darrer any.
1: Sí, és que és això, és tan jove que encara li queda el darrer any d'estudiar.
2: Direcció de cuina,
1: direcció
2: ha dit.
1: De cuina, sí,
2: no,
1: sí,
2: no,
1: sí.
2: No va de bromes. No.
1: I clar, ell en seu futur no sap encara com l'ha d'encarar, no sap cap on ha d'anar, però ha dit que en qualque moment, després de fer feina a llocs bons, vol tornar a Menorca. Per poder-se dedicar a fer plats així més d'alta cuina, però també sempre inspirats en la cuina tradicional local, que és això que a ell li agrada, per això va fer aquest arròs a la terra l'any passat en aquest concurs i va quedar tercer, que ja em diràs, és tercer millor xef jove sí. d'Europa. Són paraules majors.
2: I tot això, a banda de ser tradició menorquina, amb els productes menorquins, exacte. Que també ho ha remarcat, que són molts i que són molt bons. Per tant, és que en 19 anys qui sap el que vol fer. No, li pot passar qualsevol
1: jo,
2: cosa encara.
1: Jo 28 te'n pot ser que vull fer.
2: Ara figura't.
0: No està tot perdut. No hi ha futur.
2: I tant, que
0: I
2: sí.
0: I sobretot, compromís. Que això ho demostra i amb les seves paraules en Joan Taltavull i sobretot també en les seves creacions, en la seva cuina, d'alta cuina, de sofisticació, però arrelada en sa tradició.
1: Jo el que m'ha cridat l'atenció és que el jurat, l'any passat en aquest concurs, va veure dos plats i diu que visualment no s'assemblaven en res, però que després quan els varen tastar varen dir que són iguals. I clar, eren dos arrosses a la terra, un fet de la manera tradicional i l'altre reinventat i modernitzat, i aquí és quan se nota que és bo, no? Si visualment no se nota que sigui el mateix, però després els tastes tots dos i són exactament iguals. Això és el que s'hauria de cercar, no?, en l'alta cuina, que amb aquests productes d'aquí.
0: Curiós, també.
1: Curiós així.
0: Sí, poder arribar en el mateix resultat. I d'ahir veurem quin camí fa en Joan Taltavull per ara a una carrera emergent i d'èxit, perquè ja ha guanyat un parell...
1: Protagonista d'un curtmetratge,
0: sí, sí.
1: Que això...
0: Sí.
2: No m'ho ha passat.
1: No m'ho ha passat.
2: Encara no.
0: I ja, sí.
1: No crec que passi.
2: Bé, ja fa
0: temps que n'hi ha que han passat els 19 anys, que aquesta sí, roja s'ha passat. Bueno, amb una carrera ascendent i ja ha passat per certàmens, n'ha guanyat amb bones posicions i sobretot amb aquest curtmetratge que se pot veure i també se pot saber més sobre la seva vida i la seva trajectòria com a cuiner. Fem una pausa després d'haver conegut en Joan Taltavull, aquest jove cuiner menorquí, i d'aquí uns minuts hi tornem.

0: Dental, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raúl Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Duals a les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
4: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Els records turístics clàssics. Quan entram en una botiga de records, hi trobam objectes petits, econòmics i fàcils de transportar. Però us heu demanat mai quin és el record turístic més venut del món? Idò sí, és el típic imant decoratiu, per a la gelera o per a qualsevol superfície metàl·lica que tinguem a casa nostra. Els més habituals són els que duen el nom del lloc que hem visitat, o la imatge d'un monument conegut. I una petita observació lingüística. Recordeu que imant acaba amb T. I un altre clàssic són els clauers. Com els imants, sovint duen noms de llocs, monuments o símbols relacionats amb la destinació turística. I espero que ja hagin deixat enrere aquell castellanisme tan estès, llavero. En català en deim clauer. Però si hi ha un objecte que desperta més nostàlgia és, sens dubte, la postal. Té un component personal i emocional que encara associa amb el turisme més tradicional i cultural. Qui no recorda aquell feix de postals, fermades amb un elàstic dins un calaix, que ens han acompanyat durant anys? I amb aquest recorda les postals, acabam el temps per avui. I terme explicat, terme acabat.
1: Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.

0: 2:28 i ja tenim en Tomeu Canyelles per aquí. Tomeu, com estàs?
1: Tal, com anem?
0: Bé, i tu?
1: Beníssim, content de tornar.
0: Avui tenim una celebració, perquè sabeu que tal dia com avui...
2: Una festa.
1: Però per mi sempre trobam alguna cosa a celebrar. Si no són els ventiladors...
0: Més d'una.
1: Si no són els ventiladors, són personatges com els d'avui, no?
0: Ventiladors la setmana passada, però avui tal dia com avui, però del 1609...
1: Correcte.
0: En Galileu presentava el seu primer telescopi.
1: Quasi res. Una fita.
2: En Lluís s'ho ha preparat, eh?
0: Avui molt lluïm, sí.
1: Jo no deia abans, aquesta no l'havia vista venir.
3: No, mai el veu venir en Llufortesa.
0: No. Bueno, i això va ser davant el Senat, que va presentar aquest primer telescopi.
1: Sí, sí, tenia una idea que mostrar, la va compartir, la va provar, la va convèncer la gent, evidentment, i va ser com aquell moment en què encara no era una figura, podien dir, excessivament incòmoda per les autoritats polítiques o eclesiàstiques.
0: I d'aquí era en Galileu. Vinga, primer comencem per aquí, perquè és tan important per la història de la ciència.
1: Man, jo per començar diria que va ser un molt bon exemple d'home del Renaixement i una peça clau per la revolució científica dels segles XVI i XVII. S'arrou bàsicament és perquè gràcies al seu telescopi els humans van poder conèixer millor els misteris de la Lluna, és a dir, els seus cràters, les seves muntanyes, o els satèl·lits de Júpiter, no? També se'l coneix per haver desmentit les teories d'en Aristòtil respecte a la rapidesa de la caiguda dels cossos i també per demostrar i defensar l'heliocentrisme, és a dir, que la Terra, com altres planetes del nostre sistema, gira al voltant del Sol, no? Pensem que les seves idees s'oposaven a la visió geocèntrica tradicional, no? Cosa que li provocava més d'un disgust, no? De fet, en Galileu, que va néixer l'any 1564 i va morir el 1642, investigà també altres pautes fonamentals del coneixement científic, com, per exemple, l'observació i l'experimentació. De fet, que el converteix com un referent per científic posteriors, no? De fet, en una ocasió, que això m'ha agradat veure, no? El científic o físic, més aviat, Stephen Hawking, digué que en Galileu va ser responsable dels naixements de la física moderna, i de fet, així se l'ha reconegut en els darrers segles, no? Per això mateix, encara avui se'l considera, pues, això, no? Com un símbol del pensament crític, de la llibertat d'investigació, i també de la curiositat innata que rodeja el món de la ciència.
2: El 25 d'agost de 1609, en Galileu presentava públicament el seu telescopi. Però, Tomeu, com se feia abans per estudiar els secrets que hi havia en el nostre firmament?
1: Mami, abans dels telescopis, les persones havien d'observar els astres a ull nu. Vull dir que jo suposo que també qualcú, quan hagués de mirar els eclipsis, la cosa no li va anar massa bé.
0: Ara que venim d'això...
1: Sí, precisament, no? Imagina't. Vull dir que un moment era una física d'alt risc.
0: Tothom devia quedar tocat.
1: No? Però sí que és vera que també tenien els seus primers enginys, no? Els seus primers aparells, no? Per fixar-se en la posició del Sol, de la Lluna, dels planetes o de les estrelles, no? I, de fet, aquests aparells tan bàsics, quins podrien ser? Ja, per exemple, els astrolabis, els quadrants o els gnòmons, que eren com una espècie de varetes o columnes que projectaven una ombra i permetia estudiar el moviment aparent del Sol, no? Aquestes primeres eines, això, bàsicament, permetien calcular hores, angles i orientacions amb l'objectiu d'elaborar calendaris i, en alguns casos, preveure eclipsis, no? Que ara en parlàvem fa just un moment, no? És clar que aquesta forma d'observació tan bàsica limitava l'estudi en els objectes més brillants i més propers al nostre planeta, això sí, fins a l'aparició del telescopi, no? És possible que existissin instruments semblants abans, però no se'n coneix amb certesa la seva autoria, no? Tampoc poden dir que en Galileu fos l'inventor pròpiament dit del telescopi, no? Perquè aquest honor correspon habitualment a un senyor, un holandès anomenat Hans Lippershey, un fabricant de lents que va sol·licitar una patent l'any 1608, no? Per una uera que permetia observar objectes llunyans com si fossin més propers. No?
0: És a dir, un any abans.
1: Un any abans, okay. Exacte. I el que va passar és que en Galileu sí que se'l coneix perquè va perfeccionar aquest instrument i el va orientar cap a una nova funció, que era l'estudi del cel nocturn, o que és el mateix, no? Aquest inici del camí cap a l'astronomia moderna.
3: Tot i així, però, quina recepció i impacte va tenir el primer telescopi d'en Galileu? Perquè, per aventura, la gent va al·lucinar.
1: Sí, jo crec que sí, no? Allà, com aquesta escena, no? Sí. Venècia, de pujar amb aquests aparells. A més, m'imagino que devia ser un aparell d'importants dimensions, no?
0: Clar,
1: en aquells moments, no una cosa
2: petita. Clar, estem
1: petita,
2: acostumats a telescopis no discreta, petits, però en aquella època...
1: M'imagino que en aquella època, a més, pujar per unes escaletes petites, allò, devia ser una autèntica aventura, no? Mami, en aquest cas, és que va succeir una cosa, és que en Galileu s'assabentà, com deien, gràcies a la carta d'una antic alumne seu, que un holandès havia creat un potentíssim objecte d'observació. Això li va interessar molt fins al punt de que s'engrescà construint-ne un. I això sí, també ho hem de dir que va ser a la seva manera, no? I de fet aquesta decisió va ser fonamental perquè el telescopi d'en Galileu de 21 mens era molt més potent i com a aparell també presentava moltes millores, no? Més important és que en Galileu definia en claretat la missió d'aquest aparell que fins aleshores servia per veure coses de lluny, no? De fet, el telescopi havia de ser la primera passa per estudiar i comprendre el cel, no? Dies abans de la presentació, diguem-ne oficial, d'aquest primer telescopi, va ser testat amb membres d'aquest senat de Venècia que situats des del campanil de la plaça de Sant Marc van poder veure ben a prop l'illa de Murano, no? Situada uns 2 quilòmetres. Per tant, un cop els va convèncer, a poc va anar orientant cap al cel i veure que era possible veure coses que fins aleshores ningú més havia vist, no? Mm-hmm. Aquesta demostració pràctica, per tant, va confirmar l'eficàcia de l'instrument i va obrir la porta a una nova era en l'observació astronòmica en què l'instrument deixava de ser una simple curiositat o raresa per esdevenir una eina científica absolutament necessària.
0: Mm-hmm. I en Galileu, que ha passat a la història no només com un referent de la ciència, sinó també com a víctima d'un moment.
1: Sí, com molt d'altres, perquè el punt més conflictiu que condenar socialment en Galileu va ser la seva defensa de l'heliocentrisme, no? Una visió que xocava de ple amb l'oficialitat eclesiàstica d'aleshores i que en aquella època defensava el geocentrisme, és a dir, que la Terra era el centre de l'univers i, tal efecte, tots els cossos celestes movien al seu voltant. I com que aquesta oficialitat era inqüestionable, des de qualsevol punt de vista, no? L'any 1616, Inquisició va declarar que l'heliocentrisme era contrari a la doctrina cristiana i que, per tant, era herètica, no? Aquí comença, per tant, el primer xoc, no? Quan l'Església adverteix en Galileu que ell no pot defensar ni ensenyar l'heliocentrisme com una realitat demostrada. Ho podia parlar d'allò com una simple curiositat, però en cap cas afirmar que realment era així, no? Això, per descomptat, indignant Galileu, que lluny d'aturar-se va continuar amb els seus experiments fins al punt de publicar alguns textos que desmuntaven aquesta idea de geocentrisme i que, per contra, confirmaven el seu punt de vista. No? Això va arribar un moment màxim de tensió, que va ser el 1633, no? És a dir, 2 dècades i mitja després d'haver presentat el telescopi, quan va ser jutjat per un tribunal que el declarà sospitós d'heretgia. No? I a tal efecte, bueno, hi va haver una sèrie de conseqüències. No? Les seves obres se varen prohibir, se'l va condemnar a un arrest domiciliari que es va mantenir fins a la seva mort, és a dir, fins l'any 1642. I també, que això forma part un poc d'aquella demostració pública de poder, no? Se li va exigir que renunciés davant la gent, davant la societat, de les seves idees, no? Que renunciés, que retractés.
2: No ho ha intentat dins casa seva.
1: Vaja, però bueno, el va aprofitar. Vull dir que aquest home va seguir fent els seus experiments. Hombre, si tu tens també un telescopi,
2: vaig seguir fent coses,
0: que no m'acreguin.
1: No, no estaré tancat tampoc dins una cel·la fosca, humida, no. Hi havia de certa... Dins aquest càstig sí que hi havia petits avantatges, com en esta casa.
2: Però bé, per cloure aquesta efemèride d'avui, te volíem demanar també de quina manera se va

0: Tot així, el procés de rehabilitació entorn a la seva figura va ser relativament lent, perquè, per fer-nos una idea, no? El seu llibre El diàleg sobre els dos màxims sistemes del món, de l'any 1632, és a dir, el llibre que el va convertir en ulls de l'Iglesia en heretge, va deixar formar part de l'índex de llibres prohibits l'any 1835, és a dir, 200 anys després d'haver estat publicat.
1: Ja n'hi ha, no?
0: Sí, ja n'hi ha. De fet, hi ha una altra dada que a mi m'ha sorprès bastant, i és que l'any 1979 el papa Joan Pau II va crear una comissió formada per teòlegs, historiadors i científics per revisar aquest cas, no? I la comissió va arribar a un acord a l'octubre de l'any 92, on es van reconèixer els errors com a sospa siglesi en el procés contra en Galileu, no? Vull dir que així mateix va arribar bastant tard.
2: Justícia,
0: sí, molt, molt. Sí, sí, més un any que anava carregat, no? Olimpiades, Expo, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Totes les commemoracions del descobriment de, bueno, l'arribada en Colón Amèrica, el tractat de Maastricht, i enmig de tot això, mira, l'absolució, no? d'en Galileu.
1: I d'ahir era just que avui en xerràssim, vaja, avui que precisament, que sí, a tal dia com avui, però del 1609, en Galileu presentava aquest primer telescopi davant el senat de Venècia, per molt que no el creguessin o que el vessin com a, sí, que fos incrèdul, o que el vessin com a, sí, com una incredulitat, o com una heretgia.
0: Sí, vull dir, també forma part d'aquesta època tan convulsa en què cada descobriment sempre està acompanyat de qualcuna polèmica.
1: I d'ahir, molt bé, Tomeu, gràcies per fer aquest repàs en aquesta història, en aquesta efemèride de tal dia com avui, de Galileu com a astrònom. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: Fes calor, posa'ns aire.
2: No, no, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: Man, no ho sé jo.
3: Però,
2: quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxap i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

De 9 minuts per arribar a les 5 en punt i heu de saber que el Club Pollença té una mostra dedicada a la filla il·lustre del poble com es naixes que ensenyat.

0: Idò, aquest espai emblemàtic com és el Club Pollença del municipi acull fins a l'octubre una exposició dedicada a Xesca Ensenyat i Seguí, escriptora i activista cultural pollencina. La proposta recupera escrits, objectes personals i la memòria d'una figura pionera que va centrar la seva obra literària en la memòria col·lectiva de Mallorca de la segona meitat del segle XX, la cultura popular i les conseqüències de l'expansió turística sobre el territori.
1: I en volen xerrar de Xesca Ensenyat i ho fem amb en Miquel Amengual. Ell és historiador i membre d'aquell grup impulsor del nomenament com a filla il·lustre de na Xesca Ensenyat. Miquel, com estàu?
2: Hola, què tal? Bé.
1: Molt bé. Per no iniciats en l'obra de na Xesca Ensenyat, com la definiries?
2: La definiria, a veure, no som experts en literatura, però la definiria com una obra molt com dir, autocentrada i alhora universal, perquè en això és que descriu uns canvis socials, uns canvis econòmics, uns canvis demogràfics que varen tenir lloc en el port de Pollença dels anys 50, 60, 70, però que en realitat varen tenir lloc també a tot Mallorca i més enllà, i també descriu, ella descriu un caràcter que és purament mediterrani, ens podríem situar a qualsevol indret del Mediterrani, per exemple.
1: Per quines obres la destacaries?
2: La seva obra més reconeguda és Quan venia l'esquadra, que en aquest cas no és una novel·la, sinó que són una espècie de memòries on que parteix de la seva pròpia vida, però també on hi ha molta literatura, realment. Després hi ha una sèrie de novel·les, de les quals jo destacaria Una altra vida, que ja va ser editada pòstumament, el 2012, si no vaig errat. També destacaria Vila Coppola, que va ser Premi Ciutat de Palma. O la més diferent de totes, que és Massa vi per un sol calze, que també és un retrat així una mica irònic. No és un retrat, perquè ella diu que qualsevol semblança a la realitat és pura casualitat, però està basada en la figura d'en Costa i Llobera, ho deixarem així.
0: Xesca Ensenyat i Seguí, filla il·lustre de Pollença, que són paraules majors, des de quan i per què? Perquè, clar, Miquel, tu hi vares estar implicat dins aquest nomenament com a filla il·lustre de Xesca Ensenyat.
2: Sí, és un nomenament recent, d'ara que s'estiu ha fet un any, que se va ser declarada filla il·lustre per l'Ajuntament de Pollença, i era un nomenament que ha tingut el recolzament de l'Ajuntament, però que podien dir que surt d'una iniciativa popular i del món cultural, si voleu dir així. Hi havia hagut qualque intent, s'havia fet qualque petició allà a l'Ajuntament d'un grup d'artistes, sobretot pollencins, però ara fa una mica més d'un any vàrem decidir, per una part, ampliar la nòmina de signants i vàrem fer una recerca tant de gent de Pollença que sobresortís del món purament cultural, però també, més enllà de Pollença, una sèrie d'escriptors, artistes i això, vam presentar més d'un centenar de firmes, però també ja amb el recolzament de l'Ajuntament. I amb aquestes dues coses se va poder aprovar per unanimitat aquest nomenament fa juliol de l'any passat, va fer un any. Sí, juliol va fer un any.
3: Ara fa un moment parlàvem de la seva obra, però com us podries dir del seu llegat? En quins aspectes va ser pionera, na Xesca?
2: Na Xesca és una persona que, per una part, té aquest llegat literari que és allò que la posa al capdavant de la literatura catalana feta a Mallorca, sense cap dubte, tota aquesta obra, però a part és que era un activista cultural molt important per al poble de Pollença i més enllà, va ser fundadora i primera presidenta de l'Obra Cultural Balear, va crear la primera, va ser també del grup impulsor, que va crear la primera publicació local després de la dictadura, ja en democràcia, que era el Gall. Després encara va fer una altra revista, que seria l'Espira. Per exemple, un fet poc conegut i que ara ha entrat a la llum, sobretot ho recordava en Biel enviar el Marc, president del Club Pollença, que ha organitzat ara l'exposició, és que naixés que va ser de les primeres dones que se va vestir en la camisa cristiana per les festes de la patrona. Sí. Perquè ara ja està totalment normalitzat, per exemple, però als anys 70 no ho era tant.
1: Clar, per tant, va obrir camins, va donar importància a la cultura popular i la va defensar, no?, en un moment en què això no era massa comú.
2: Totalment, totalment. Ella era una gran defensora de la cultura popular. De fet, un aspecte que destaca molt de les seves novel·les, el seu vocabulari, deixes que ensenyat, era filla de família marinera i pescadora i recull un vocabulari, per exemple, de tot aquest món, un lèxic espectacular que s'està perdent. I una cosa que feia, que se pot veure a l'exposició també, és un recull de fitxes de tot aquest vocabulari, frases fetes, que moltes són recollides ja, les coneixem per diversos corpus o l'Alcove Moll, però n'hi ha qualcunes que no hi són, per exemple.
1: Qui poden veure en aquesta exposició, a part d'aquests 5 cèntims que mos feies, i de quina manera reivindica la figura de Naixés que ha ensenyat?
2: L'exposició, he de dir que és iniciativa del Club Pollença, sí, després del nomenament com a fill il·lustre, enguany se va declarar l'Ajuntament any Xesca Ensenyat, i dins aquest any el Club Pollença ha impulsat aquesta exposició, sobretot ja dic, enviar el Marc ha estat el principal impulsor, i veiem una sèrie, un recorregut que per tota la seva obra i llegat han de donar les gràcies també a la seva família, que ha deixat molt de material. Veiem, per exemple, com se relacionava amb altres escriptors de l'època, veiem correspondència amb en Blai Bonet, amb en Miquel Bauçà, veiem la seva amistat amb na Maria Barbal, per exemple. Veiem coneixent la seva faceta d'articulista, perquè també va escriure premsa bastant de temps, hi ha una selecció d'articles. Veiem també una cosa molt interessant, que són dues sessions de fotografies, una ni més no manco que amb Antoni Catany i una altra amb Nacolita, vull dir que són dels fotògrafs també de primer ordre, i veiem com que li donaven valor a Naixesca com a escriptora. I bé, veiem també una mica el reconeixement posterior que s'hi han fet. O sigui, crec que és tot un recorregut per tota aquella gent que no coneix una figura que va quedar un poc oblidada.
0: Per tant, dèiem que pionera en moltes coses, no? Com per exemple xerrar, fer reculls de la cultura popular, temes de llengua, després també en la participació femenina, en les festes de la patrona dins Pollença, però també va xerrar molt, va donar un enfocament al turisme que no sé si en aquell moment va crear molta polèmica, no? O va tenir conseqüències per ella, que xerrava de com se desfeia el paisatge arrel de turisme.
2: Sí, a veure, la gran majoria de les seves novel·les, com deia, demostren, descriuen tot aquest món canviant, el món turístic dels anys 60. Ella ho fa d'una manera, sense prejudicis, ell mostra les interaccions entre la gent mallorquina, la gent... la immigració peninsular, els estrangers que se van establir, no? I però sí que després fa una lectura crítica d'això i ella fa una defensa del territori, fa una defensa de la llengua i la cultura i posa davant el mirall el perill que representa tot això també, tots aquests canvis. I ho posa sense embut, ho posa a les novel·les i ho posa en els articles, que crec que jo això encara no connectant, perquè és veritat que és una figura per estudiar, però qualque polèmica, i molta gent que la va conèixer sí que ho sap millor que jo, però qualque polèmica li va dur, i tant. No se mossegava la llengua, això és ben segur.
3: Clar. Si va tenir qualque conseqüència, això, aquesta polèmica, la seva carrera crítica. Femenina, crítica, sí, una cosa que no era molt normal en aquella època.
0: O que no era una figura tan estudiada, no, Miquel? Comentaves, també.
2: No, ja dic, jo no som expert de literatura i costa trobar, poder informar-se sobre la seva obra. Costa una mica, si no, anar directament i cercar encara qualcuna de les edicions que encara circulen una mica. És vera que ara la darrera que s'ha publicat és el 2012, Una altra vida, i Babalús a la Medusa, que va publicar el Gall Editor, que era el 23, fa 4 o 5 anys, De quan venia l'esquadra, perquè encara se pot trobar, però sí, no és fàcil, no és fàcil accedir-hi. I per això una mica la idea de fer tots aquests actes de l'any que he ensenyat.
1: Clar. Sí. És l'any que s'ha ensenyat, des de l'any passat, filla il·lustre de Pollença. Ha costat, però, que se reivindiqui la seva figura, també més enllà del municipi de Pollença?
2: Sí, la veritat és que estem contents perquè aquests dos darrers anys se n'ha xerrat bastant. Ha anat sortint qualque cosa fora de Pollença, en mitjans, però costa posar-lo... Crec que ja que sé, per exemple, en Carles Rabassa, que fa poc ha guanyat el Premi Sant Jordi, és un gran defensor en això que ha ensenyat, i ell sempre diu que hauria de ser una figura de primera línia en la literatura catalana, i costa realment, costa que sorti més allà, que sé, posar-la a nivell, no vull dir ara en guany, que tenim és any Blai Bonet, per exemple, no vull dir el mateix nivell que en Blai, perquè no és qüestió d'una competició, però que s'enxerri més, sí, i crec que quan anem tan mancats, sobretot de figures femenines, seria una gran oportunitat que se la conegués més. Mm.
1: I el fet de que el fill en Marc Cerdó hagi tret el llibre Una llum submergida sobre sa mare també ha ajudat?
2: Sí, sens dubte que ha ajudat. El llibre d'en Marc s'ha llegit, s'ha presentat i sens dubte que també ha donat una mà, i tant. Crec que la feina que fa en Marc és important també, i difícil perquè ell també suposa que té aquests reptes com a escriptor, i poder dedicar aquest temps a sa mare que en ell mateix també és d'agrair, i tant.
3: Mm-hmm. Mos comentaves que Natxés, que ha ensenyat també, era articulista, a part d'escriptora, va impulsar publicacions com el Gai Editor, l'Espira Magazine, importantíssimes per Pollença i per la dinamització cultural del poble. Però una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és que va ser pionera també de la literatura digital en català, gràcies sí. a un blog, l'Hidrovió Apagafots, que va crear a principis d'aquest segle. En què consistia aquest blog? Perquè jo, per exemple, no l'he visitat mai.
2: L'Hidrovió és obert, se pot visitar encara, mm-hmm. si posava a Google l'Hidrovió Apagafots, és un blog de VilaWeb, i va ser dels primers, certament, ja no t'he dit exactament quin any va començar, però sí, era... ell va morir el 2009, per tant, d'aquests anys anteriors, quan va morir el tenia actiu, sabeu, la darrera entrada, hi ha tots els comentaris de la gent quan va saber que havia mort, són allà, i se poden llegir, i sabeu, de fet, la comunitat que havia creat. Clar, això a ella li permetia diverses coses, li permetia, per una part, ella considerava que havia estat certament exclosa de cercles literaris, i allà publicava capítols de novel·les sencers, i de fet Babalusa la Medusa, que és la darrera que se va publicar en llibre, ja havia sortit en el blog, després s'hi va fer una feina d'edició, però ja havia aparegut, i llavors era un espai de... sí, de boquerí, de tot, més visceral tal vegada que els articles que s'havien de revisar més, i allà escrivia a raig i poden trobar tots els seus temes d'interès, sobretot seran de Mallorca, de la societat mallorquina, però també de feminisme, de llengua, de literatura, etc.
3: Suposo que també era una manera de poder comunicar-se amb la gent que la llegia.
2: Sí, i tant, i sabeu que feia comunitat, com dic, aquests comentaris, i quan va morir, el primer que se va fer va ser... un acte, una jornada sobre blogs i literatura a Buja, si no vaig malament, a la Fundació ACA, i va venir gent de Catalunya, del País Valencià, va venir Vicent Partal, que és el director de VilaWeb, en aquestes jornades d'homenatge a ella.
1: Moria el 2009, naixes que ha ensenyat, el passat 16 de juliol de l'any passat, el 2025. Pollença la feia filla il·lustre, i a banda d'aquest any, naixes que ha ensenyat, d'aquesta exposició que fins l'octubre es pot veure a Pollença, tenim entès que Pollença ha de dedicar un carrer a la seva memòria. Quin serà? Quan serà?
2: Bé, això ja depèn més de l'Ajuntament. Jo... no estem molt clar que sigui un carrer. Crec que l'acord de ple de que se li havia de dedicar un espai permanent. Uh-huh. Perquè no sé si hi ha hagut No sé si està clar que sigui un carrer, no sé això, hi ha una comissió de nomenclàtor de Pollença i supos que això vull dir, encara és un tema que crec que està una mica pendent de confirmar-se, si no vos ho puc dir ara mateix. Però vaja, que el compromís és i que se farà qualque cosa, segur. Si no és un carrer, serà una plaça, un edifici, qualque cosa.
1: Saben si seria enguany, no se sap encara.
2: Clar, l'ideal seria que se fes dins l'any, però bé, suposo que aquestes coses també s'han d'anar tramitant i donar-nos el procés com més aviat se pugui, millor. Però bé, també és vera... Sí, no, anava a dir això, que també ara és oficialment l'any que es que ensenyar, però han sortit idees que tal vegada no se faran dins aquest any, però bé, que ja està bé que se vagin allargant perquè no se deixi de xerrar d'ella, també.
0: Clar.
3: Exacte, el que anava a dir jo, que si finalment se li dedica un carrer o un espai, servirà perquè futures generacions el manco se demanin qui és en el que ha ensenyat i puguin conèixer més sobre la seva vida, la seva obra i tot el llegat que va deixar per Pollença.
2: Totalment, totalment, és així. Sí, jo crec que ho hem aconseguit, que com a mínim s'enxerri més aquests dos darrers anys i a veure si aconseguim que no baixi.
1: Al voltant d'aquesta exposició hi haurà qualque activitat més sobre Nascesc Ensenyat? Ho saps, Miquel?
2: Sí, que hi ha previst que se faci qualque... un petit cicle de xerrades, suposo que ja serà més de cada setembre o octubre, però diria que encara està per anunciar.
1: Per tant, en xerrarem més endavant. Avui hem volgut destacar aquesta exposició que des de fa ja un grapat de setmanes es pot veure al Club Pollença i que encara hi sou atents de visitar-la perquè es podrà veure més enllà d'aquest estiu fins al mes d'octubre, una mostra dedicada a qui és la filla il·lustre de Pollença, Nascesca Ensenyat, que ens deixava el 2009. No hem volgut xerrar amb en Miquel Amengual, historiador i també un dels qui va impulsar aquest nomenament com a filla il·lustre de Nascesca Ensenyat, que va ser l'any passat. Moltes gràcies, Miquel.
2: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
1: Gràcies. I ara arribam a les 5, arriben els companys dels serveis informatius amb la darrera actualitat i després hi tornam en la tercera i darrera hora de Tento.

0: títol.
1: Heu de saber que aquest dissabte el Castell de Bellver viurà una nit dedicada a Gustav Mahler per part de l'Orquestra de Cambra de Mallorca.
2: Tèntol, en Celestí Oliver.
1: I doncs atam ja la tercera i darrera hora de Tèntol amb en Lluís Fortesa, que xiula, no el sentiu, però és darrere el control tècnic. Ara sí que l'heu sentit. I ara amb la companyia d'en Bernat Kegles, que és director i fundador de l'Orquestra de Cambra de Mallorca.